0: els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català.
1: L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. La primera edició es va estrenar el 20 d'abril amb gran èxit i acumula més d'un milió i mig de reproduccions a l'entorn digital de 3CAT i més de 20 milions a les xarxes socials. Aquesta setmana començarà el rodatge de la segona temporada.
0: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
1: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
0: En bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador no té lesions òssies ni articulacions importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat.
1: En canvi, a l'Ilerna Lleida, el pivot Atumane Diagne té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu de Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors com la integració, la igualtat i la pau.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb un horari nou.
4: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
3: Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu us guard!

0: La calculadora té un precedent molt clar, que és l'àbac.
1: Parlem de l'àbac o la calculadora?
0: De la calculadora,
2: sí. Està posant context.
0: Exacte.
2: Vols deixar-li posar context, de veritat?
3: M'ha posat nerviós.
0: Gràcies.
2: No, i acabem de començar.
1: Va, perdoneu.
0: Gràcies, Mercè. El capítol avui el dediquem a la calculadora, però perquè veieu que els humans ja fa molts anys que tenim necessitat de fer càlculs i operacions, volia mencionar l'àbac, i per això pregunto, sabeu què és l'àbac?
3: I tant, que sí que és l'àbac. Un àbac és allò que posen en els bars de billar, allò que posen a la paret penjat per comptar les caramboles.
0: Sí, senyor.
3: És això.
0: Sí, no sé si és allò exactament,
4: no, però, no és allò.
0: Però sí que és veritat que als bars de caramboles hi ha un aparato a la paret que sembla un àbac, que hi compten les... I les escoles modernetes el tornen a fer servir ara. Una cosa que ja feien servir els sumeris el 2700 abans de Crist.
1: Els sumeris jugaven a caramboles?
0: No, feien anar l'àbac, els sumeris, que és aquest invent amb boles de fusta. Per
4: hi ha anat mai, perdona, Peyu, però hi ha anat mai a un bar d'aquests de billar de caramboles o no?
0: Bé, però parlem de la calculadora,
4: no,
0: sisplau.
4: No, és que s'hi junta gent molt estranya allà, eh?
0: Ah, sí?
4: Molt rara, eh?
0: Sí?
4: Hi ha moltes pensions alimentícies que no estan pagant-se allà. Totes juntes.
0: Bueno, aviam, no sé, hi ha gent...
4: No.
0: Gent normal.
4: Però hi pots trobar un jubilat normal,
0: sí.
4: Un senyor que col·lecciona xapes de xampany, i després un cap d'una banda de narcotraficants,
0: mira,
4: compartint espai.
2: Però quin tipus de billars vas tu?
4: Bueno, tothom té un passat, Mercè, jo en tinc 3 o 4. Però a veure, és dir, per entendre gent que no ha posat una rentadora mai en sa punyetera vida, són la gent que van als clubs de billar.
3: I geganters.
0: Què dius, senyor?
2: Geganters,
4: no, sí, senyor.
3: Hi ha molts geganters que els agrada jugar a billar, bueno, a fer caramboles, eh?
0: El dia que parlem del billar ja hi aprofundirem.
3: Els geganters són gent molt rara.
0: Bueno, avui estàvem parlant de la calculadora, nois. Bueno. La calculadora.
4: Calculadora.
0: La primera calculadora és del segle XVII. La va inventar un francès.
1: Collons de francesos.
0: Sí, Blaise Pascal. La inventa el 1642, quan només tenia 18 anys, que la va inventar per ajudar a fabricar... Bueno, per ajudar a calcular, perdó, no estic encertant cap verb avui, eh? Per ajudar a fer càlculs més ràpid al seu pare, que es veu que el seu pare era recaptador d'impostos.
1: Desgraciat.
0: Bueno,
2: recaptador d'impostos.
1: Fill de la gran...
0: Calma.
4: Digo.
0: A veure, no tots els recaptadors d'impostos deuen ser mala gent, no?
4: No.
0: Sí que és veritat que... Aviam, hòstia, ha d'emprenyar una mica que el teu pare, no, treballi de recaptor d'impostos. No cap paraula avui.
3: Impostis està bé.
2: Què has esmorzat avui?
0: No sé.
1: Hem de pagar els
0: impostos. Que, si el teu pare és recaptor d'impostos, és difícil evitar-te el bullying a col·le, no?
4: A tothom t'ho dia,
0: Ahir va venir el teu pare a casa a cobrar-li l'IVA trimestral i els autònoms al meu pare, i ara per culpa seva no podré anar de colònies. No?
4: Sí, això. Els nens parlen així, eh?
0: Clar.
3: Els que fumen ducado, sí.
0: Els que no es podien pagar les colònies, pobrets, sí, que eren una... I llavors et roben l'entrepà de fuet, suposo. Dona'm aquest entrepà!
4: Apunyalo!
0: Que l'has pagat amb els impostos del meu pare, filla puta! No sé quin col·le havia
1: segur,
0: anat.
1: Segur.
0: Bueno, recaptor d'impostos. Hi ha oficis, eh? No us passa a vegades que és com... Hòstia, ja ho sé que no tots els oficis poden ser vocacionals, però... T'ha d'agradar... Per què et fas recaptador d'impostos?
1: Per conèixer gent.
0: Una vegada? Per conèixer gent. Però els coneixes enfadats.
2: És la pitjor versió.
3: Si no els hi recaptes, no.
0: Una vegada van venir uns inspectors d'Hisenda a la meva productora, uns que parlaven un català molt semblant al castellà, de fet parlant castellà, i... Bueno, i ara que hi penso no diré res més, perquè no vull tenir més problemes.
4: No dic res.
0: La calculadora que inventa el francès al segle XVII era un artilugi amb unes rodes de fusta dentades. Era un invent mecànic. Bueno, uns engranatges, coses que es movien. I així van ser totes les calculadores fins que va arribar, doncs, a una altra època, no? Va arribar al segle XX, diguéssim, que es va inventar la calculadora electrònica.
4: La Casio!
0: No!
4: La Casio!
0: No, les Casio apareixen als anys 70.
4: Sí, però eren guapes, les Casio.
0: Sí, però no van ser les primeres. La primera totalment electrònica la comercialitza l'any 1961 una empresa britànica. La calculadora es deia Sumlock Comptometer Anita.
2: Anita,
0: sí. Anita. Com la filla aquella de l'Anna Obregón, que li diuen Anita.
4: Sí.
2: Es diu Anita.
4: La filla, és filla, però no
0: també,
4: cal calcula molt bé.
0: També és neta.
4: També és neta.
0: És filla i és neta, perquè l'Obregón va fer prenyar una dona amb l'esperma del seu fill mort.
4: Ah.
0: Això és una mica...
1: Quines coses més interessants que expliquem avui, trobo.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Perdó. Estava recollint el comptador de preguntes d'en Joel, que el tenia aquí darrere amagat, que sabeu que només pot fer 3 preguntes sí, per programa. Sí, a l'entrevista.
1: Però si mai arribo ni a fer-ne 3.
0: No, és veritat, és veritat. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
2: Boig conegut, Peyu. Si us dic la seva professió i la comarca on treballa, l'endevinareu a l'instant.
0: Ràpid.
2: Per això us diré que és un home que podeu trobar per gairebé tot el món, que combina el seu ofici amb la seva afició pel motor i que sovint la gent es pregunta si té prous dies a la setmana per poder arribar a tot arreu on el veiem. Un cuiner usonenc, que no només cuina, sinó que també parla molt i molt ràpid.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nando Jubany!
3: Bravo! Bravo!
0: Nando, què has menjat avui per esmorzar?
4: Avui una truiteta amb llagonissa, amb una llesca de pa amb tomàquet. Solo menjar això cada matí.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí.
0: Llagonissa, truita...
4: Bueno, ja marxo arreglat de casa, jo.
0: Nando, t'haig de presentar, no sé, cuiner, empresari, pilot, estrella del rock. Com s'ha de presentar, ja? Fas moltes coses, eh?
4: Bueno, faig moltes coses. Diguem un cul inquiet.
0: Sí.
4: Sí.
0: Pararàs en algun moment o no?
4: Si no em frena la salut, segur que no, eh? Si no acabo el gas, segur que no.
0: T'imaginaves que seria així la teva vida, de bèstia, de tantes coses?
4: Bueno, tota la vida, eh? La meva dona diu, quan li diuen i com ho fas per viure amb aquest tio, diu, jo és que ja el vaig conèixer gent, sí. ja era així quan el vam conèixer.
0: Et passa a vegades que no te'n recordes de tot el que tens entre mans? De
4: sí.
0: Dir, m'ha trucat un tio d'un projecte que ara no me'n recordava que estàvem fent això.
4: No, tan heavy no, però que no me'n recordo de coses, evidentment. Però dins el meu desordre sóc un tio ordenat, perquè si no m'apunto no me'n recordo.
0: Sí.
4: Sí, em
0: tens
4: passa.
0: Tens molta gent que t'ajuda, entenc, sí. També, no? Un equipàs.
4: Sí, són molta
0: més,
4: colla.
0: Quantes nòmines paguem cada mes, més o menys?
5: 5 o 6, poder, no.
0: 5 o 6, ben vist. 5 o 6, allà.
4: 600 i pico.
0: 600 treballadors, eh?
3: 600 treballadors?
5: No.
4: Sí. Sí, sí.
3: 600 famílies, eh?
0: És molta gent, això.
3: És una, és una multinacional, això.
4: No, és cap multinacional.
0: El que és una hòstia d'IRPF cada 3 mesos, increïble, això sí. Això és important, eh? Déu-n'hi-do.
4: Sí.
0: 600, els coneixes tots, no?
4: No.
0: Impossible.
4: No, no, però bueno, bastant, quasi bé tothom.
0: Escolta, tens restaurants a Osona, Andorra, Formentera, Singapur... No sé, hi ha algun lloc del món que quedi encara... Que dius, em fotria gràcia muntar un restaurant allà, que encara no hi
4: sou. No, la veritat que ara vaig enrere, ja no...
0: Vas traient, ara?
4: Sí, sí, sí. Bueno, no en trec, però... No...
0: Has parat.
4: He parat.
0: Ara estàs més amb les croquetes i tota aquesta història.
4: Ara estem més amb tot, però sí, sí, sí. Hem fet una nau aquí a Vic i estem fent les croquetes i els canelons aquí a Vic. Jo crec que això serà una cosa que no em portarà la feina que em porten al restaurant.
0: Clar, clar. Fots 50.000 croquetes diàries, no? O 60.000.
5: Calla. Jo...
4: No, una mica menys. Ara una mica menys. Hi ha èpoques que sí, ara una mica menys.
0: Bueno, una mica menys, però...
5: Que són una mica menys? 17 menys?
4: Sí.
0: Són moltes croquetes.
3: Collons, si són croquetes. Qui menja tantes coses.
4: Doncs mira, sempre ho penso. Catalans, bàsicament, eh?
3: Jo,
4: I algun anglès.
0: Ah, sí? En veneu a Anglaterra?
4: A Anglaterra hem vengut moltes croquetes a Marks & Spencer, una de les companyies més importants d'allà.
0: Mira.
4: Hem vengut quasi bé 4 milions... Quasi bé 5 milions de croquetes.
3: 5 milions de croquetes.
4: Els han fotut els anglesos.
0: A un euro cada croquetes són 5 milions d'euros.
5: Sí.
0: Això es fan ràpid.
4: No, no. No, perquè els del supermercat també hi guanyen.
0: Hi guanyen alguns, sí. No ho sabia.
4: Els supermercats hi guanyen alguns.
0: Sí.
4: Em consta.
0: I en quin moment, te'n recordes quan se't va acudir això de les croquetes? Anem a fotre una fàbrica de croquetes.
4: Bueno, abans de la fàbrica va començar per necessitat, no? Amb el Covid estàvem a casa.
0: Sí.
4: Érem uns 40 persones a casa del Collo. Tema dels banquets i semblava que no tornaríem a fer mai més un
0: clar,
4: banquet,
0: clar, així,
4: no?
0: Així.
4: I al cap de 4 dies vam tornar a fer banquets, no? Però érem a casa, moltes famílies que depenien d'això i vam començar amb el Maller, a Numància, en Berlín, amb una botiga.
0: Uh-huh.
4: I aquella botiga, jo al cap de 3 dies sóc hàbil, ràpid, li vaig dir, Josep, jo crec que te'n puc fer per més botigues, tinc gent a casa,
0: clar,
4: que no sabem què fer, ens fotem a fotre croquetes tots i quedaràs parat de les croquetes que farem. I vam començar amb una botiga i al cap de un mes ja fèiem 10 o 12 botigues, 30 botigues, 60 botigues, i ara les fem totes i en fem moltes.
0: Sí,
4: i dic, allò va començar com una necessitat.
0: Si no hi hagués hagut el Covid, potser no hagués existit mai aquest negoci.
4: Segur que no. Va ser necessitat. Jo, si m'haguessis dit abans del Covid que tindria una fàbrica de canelons i croquetes, et hauria dit si estaves boig.
0: Clar, clar.
3: És que va ser una estrella del Covid, tu.
6: Sí. I
3: tu, i l'Oriol Mitjà, i tu. Éreu els dos catalans que sortís.
6: aquells pastissos de formatge.
4: Aquella recepta està a l'Instagram. Mare de Déu.
7: I els macarrons.
4: Els macarrons.
7: Els macarrons, em vaig passar tota la Covid fent macarrons, jo també.
4: Jo encara els faig.
7: També.
0: Hi ha gent que està fent dieta ara encara d'aquells macarrons. Va quedar...
4: Però ara ha sortit...
0: Joel, et resto un parell de preguntes perquè has xerrat molt ja.
4: Però no, fixa't que cap acabàvem interrogant.
6: Ja m'hi he fixat, eh?
4: Eren afirmacions.
6: I saps què fa? Té la malla al timbre i te vaig dient, i si no em diuen no preto el timbre.
4: Mira que en tenia una de bona, però bueno.
0: Va, et deixo fer dues preguntes, si vols.
4: Ara?
0: Sí, va.
4: Pang. Nando! Jo sóc de Barcelona i allà està passant un fenomen que jo encara no sé si he d'estar a favor o en contra, llavors et demanaré ajuda, vale? per opinar. El podríem batejar com la gentrificació del cap i pota. O sigui, s'està posant de moda el cap i pota entre la gent guai, jove de la ciutat. Segur que estàs al cas perquè tu ets un tio molt assabentat. I no només el cap i pota, el fricandó, els callos, els macarrons, això s'està posant de moda, els plats de tota la vida. Sí. Això en principi està bé. Però ara te'l serveix un tio amb una arracada al nas, el coll tatuat i et cobra 18 euros pel cap i pota. I això jo crec que està malament. Llavors, tu què en penses del que vindria a ser la gentrificació del cap i pota?
8: Bueno, jo el que penso és que se'n parla més del que es menja el cap i pota i el que es fa. És a dir, sí que dius que això pot semblar que se sent, però no, n'haurien de fer més de cap i pota i n'hauria d'haver-hi tots els restaurants.
4: Ara.
8: Hi ha més ceviches que cap i pota.
4: Sí, encara està passant això, eh?
8: No, senyor. Encara no, està passant.
4: Està passant molt.
8: Ara, està passant molt, no anem bé.
0: Anem a èpoques, eh? Ara no sé què els ha donat als restaurants amb la burrata, també. Ara hi ha burrata tot arreu.
4: Ui, la burrata.
0: La mania de burrata,
7: la burrata
0: tot arreu.
7: És molt pesada.
0: Hi va haver una època que la pota de pop i
4: el parmentier.
0: El parmentier amb la pota de pop.
4: La
0: mania de formatge de cabra.
8: Però això és veritat, eh? Els restaurants fem molt el que fa l'altre i amb l'Instagram i tot això encara copiem més.
0: Hi ha alguna cosa que dius, això al meu restaurant no ho faré mai. Hi ha algun ingredient que diguis, aquest d'aquí, això no ho trobareu.
8: No tinc ingredients vetats, no. No.
0: Tu li fas quebre.
8: Foto de cavall estat.
0: Ho expliques sempre a quins restaurants vas, tu? Quan no treballes, vas als restaurants, sí.
8: Vaig al restaurant, sí. M'agrada... Bueno, el problema és que queden pocs dies per anar als restaurants.
0: Clar.
8: Però sí que m'agrada molt anar als restaurants i, a més, que n'aprenc anant als restaurants i miro què fa els altres col·legues, perquè si no perds el ritme aquí.
0: Però sempre vas a restaurants o anar algun dia a fer un menú de...
8: No. A mi m'agrada molt anar a Can Pairot, per exemple...
0: Sí.
8: Sí, el Cosimany, el Tinell...
6: El Solà hi vas, allà, a Monistrol de Calders.
8: El Solà fa molt temps que no he anat a casa de la meva germana, que també m'agrada anar-hi. No, a mi m'agrada molt anar el dia que feia festa, anar al restaurant, esmorzar, o m'agrada.
0: I allò del client sempre té raó? Això és veritat, perquè ja, jo a casa meva havia tingut un restaurant, hi ha clients que són ben idiotes, hi ha gent. I no sé, has insultat mai algú? O...
8: No he insultat gaire ningú. Mira, si vols et dic una cosa que m'ha passat aquesta setmana.
0: Mira, aviam.
8: Mira, el restaurant Pecador d'Ibiza, valent, teníem un... Nosaltres el servia el meu fill, tenim carta en castellà, en anglès, en francès, en italià, i mirem de ser educats. És a dir, si hi ha un italià, donem en italià, francès... Sí. Espanyol...
0: Està en espanyol, fixa't.
8: Sí, fins i tot.
6: Això està molt educat.
8: Tot i que a Formentera hi ha algun restaurant que no té la carta en català, però en castellà i en anglès i en francès sí.
0: Tot arreu.
8: Sí, està bé. Però aquest dia ens vam trobar que vam donar la carta en castellà, era una gent de Múrcia, que tinc... La gent de Múrcia és molt trempada, tinc molts clients,
6: sí.
8: I en general són molt ben parits.
0: En general,
8: eh? En general.
6: Ara
8: és com tot.
6: Ara bé.
8: I era una taula de 8 amb la família... tal, van sopar de puta mare, tots correctes, això m'ho explicava el meu fill, eh?
0: Sí.
8: Els va atendre molt bé i al final la factura, el que és el compte, va arribar en
0: castellà. Aquí sempre les discussions...
8: Ah, perdona, va arribar en català, el compte.
0: El compte en català.
8: Sí, bueno, en vez de croquetes amb AS, era amb AS, sí. Amb AS...
0: Els números, si fa no fa, s'assemblen.
8: Els números eren els mateixos, en català i en castellà. I, però el tio va veure que era en català, no? Mm. I es va aixecar i va dir, indignadíssim, que no la pensava pagar la factura en català, que què havia pensat, que ja sabia que era el meu fill i que li digués amb el seu pare, que era un independentista, que no pensava pagar la factura en català. Es va aixecar, indignat, que no pensava pagar la factura, la va estripar...
0: Hòstia...
8: I va marxar ell, la seva família. Tinc el meu soci, el Frank, que és un tio que fa més de 100 quilos.
4: Ara venen les hòsties.
8: Sí, que el podia haver posat a la brasa una mica, si hagués volgut, però no li va posar, va estar a l'alçada, li va explicar que ells havien estat, que ells havien mirat de ser el més normal possible i el més sensats possible i que el programa, som una empresa que som catalana i que a Formentera hi tenim 4 restaurants i que el nostre programa està en català.
0: Sí.
8: Però que no hi havia cap problema, que si el volia li traduïa en castellà. Sí. La factura sigui la mateixa.
0: Veus, 2.000 en castellà és 2.000. 2.000.
8: Sí, 2.000 o 3.000.
2: I una mica més,
8: més 150, alta. És igual, eh? Doncs va marxar sense pagar.
9: No foti! Oh.
8: Sí, i el cap de, i que hi va tirar el tele, una targeta amb el telèfon seu allà, que jo l'any demà el truqués. Clar, no, el cap de mitja hora va tornar a aparèixer amb la cua entre cames.
0: Sí.
8: Saps? Ah. I suposo que la seva dona o la seva família, quan va arribar, perquè tenia el barco més gran que hi havia a Formentera.
9: És
8: que,
9: dir,
8: que tenemos el barco más grande de Formentera.
0: Va donant pistes, ja. Està donant pistes. Sí, es pot investigar pistes, qui és aquest sí. senyor. Eh?
8: I total, va tornar, va demanar perdó que s'havia equivocat. Mm. Jo crec que el veure també tenia i ens va pagar i jo no l'he trucat. Va. Però vull dir que ens trobem de tot.
9: Dóna'm sí, el telèfon, a mi que el trucaré jo. Sí, home, ara tindré una estona, el truco jo.
8: No cal, no cal fer sang.
9: Jo m'aniré a pissar allà a la prova del barco.
8: No cal.
0: Els teus fills han heredat tots aquesta passió pels restaurants?
8: Bueno, l'Eudal i el Gil estan a Formentera treballant. Semblava que no, però l'Eudal ja sí està allà al capdavant, això que va anar a Quintanes a fer paisatgisme.
0: Ah, sí?
8: Va fer interiorisme, va fer disseny,
0: sí.
8: Però ara fa de cambrer i porta Escòdol Foradat i El Pecador, el
0: llepat,
8: Gil igual.
0: Al final ha acabat llepant.
8: Sí, ha acabat llepant. És que apretem una mica els pares, jo crec, eh?
0: O sigui, dels tres en tens dos ja...
8: Dos posats i el que tenim aquí que m'està mirant no sé què farà.
0: Aquest no se sap.
8: No se sap encara. El Lluc no sap què farà.
0: Lluc...
9: Fa una cara d'anar dient, i una merda!
8: Igual has de dir que el món de l'espectacle, perquè abans...
0: No, fes-lo del restaurant. Nando, ara que parlàvem dels teus fills, sabries reconèixer els teus fills per la veu?
8: Sí, home.
0: Sí?
8: Home, segur.
0: Anem a posar-te a prova. Hem parlat amb ells i ens han enviat una nota de veu cada un i ens has de dir qui és. Qui és qui? Anem a sentir el primer.
10: Hola, soc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan soc? L'Eudal, el Gil, el Lluc.
8: Aquest és el Lluc.
0: Lluc, eh? Lluc.
8: Lluc.
0: Vas bé, correcte. Lluc. Segona nota d'àudio.
11: Hola, soc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan? Soc l'Eudal, en Gil o en Lluc. Tu saps, papa?
8: Aquest és cap. Aquest no és cap.
7: Aquest
8: no és meu.
7: Que tu sàpigues.
0: Té raó. Era un infiltrat.
9: Hosti, que bona aquesta.
12: Que trampa.
9: Quasi te la colen, eh?
0: Sí.
8: Aquí.
0: Ha hagut algun moment que estaves dubtant, però...
8: No,
0: encertat.
9: Per primer cop a l'entrevista està suant en Nando,
8: eh? Sí? Aixegueu l'aire.
0: Tenim un altre fill.
13: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan.
8: L'Eudal.
13: Em dic Joan, però quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc? Tu saps, papa?
0: Jo els sento tots iguals.
8: L'Eudal.
0: Aquest és l'Eudal. Correcte. I el de veritat, que l'hem substituït en Gil, és aquest.
14: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan. Però quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc?
0: Jo no
14: tu saps, papa?
0: Home, collons de saber
9: Gil,
0: quin és quin.
9: El Gil sí que parla una mica diferent,
0: sí.
9: Més tranquil, més... No?
8: Sí, vols dir? No? Tots, bueno, al final, si no coneixes els teus fills, cagada...
9: No, clar, jo què sé. Jo els conec de l'Instagram.
8: Aquesta prova no l'havíem fet, eh? Aquesta
0: no te l'havíem fet mai,
8: mai,
0: eh?
8: Mai a la vida.
0: Mira, veus, escolta.
8: Mai a la vida.
0: Escolta, tornaràs a anar al Dakar o no?
8: Sí, tornarem a anar al Dakar. Tornarem a anar al Dakar, esperem que no s'espatlli tantes vegades.
0: T'ha agafat fort, això, eh?
8: Hòstia, és que, mira, mai havia pensat poder fer-ho. Era un somni, saps? Però jo ho veia allà... Però gràcies a fer croquetes i canelons puc fer això.
0: Mira, ja està bé.
8: Ara veig amb cotxe, fa ral·lis.
0: Joel, és que tenim poc temps. Va.
9: És que tinc una pregunta del Dakar.
0: Va, l'última.
9: Rapidíssima. Volia preguntar per un tema que espero que no et violenti, és el de les evacuacions de residus orgànics, diguem-ne, propis.
8: Sí.
9: Al Dakar, cada segon compte, les etapes són molt llargues i a mi m'han explicat de tot. Bolquers, preservatius, urinals... Voldria saber tu com has gestionat el Dakar aquest temps.
8: Bueno, la gestió, diguem-ne, pesada, aquesta per anar bé l'has de fer abans de sortir.
9: Sí, però sempre pot haver-hi...
8: Després una mica de fortasec.
9: Ah,
8: fortasec.
9: Bona aquesta.
8: Fortasec abans de sortir.
9: I bolquers sí o bolquers no?
8: I bolquers, jo porto bolquers, sí.
7: Sí, eh?
8: Això m'ho va dir el Dani, que el Dani... El tinc com el meu professor.
0: Sí.
8: I portes uns bolquers XL... I sempre acabo arreglat. I quan acabo, que ja estic acabant al final, l'últim tramo, normalment l'últim cop que ens parem, que falta encara una hora i pico, normalment me'ls trec.
0: Va.
8: Me'ls trec, els guardo, els tiro a la basura.
0: I menges mentre condueixes o no?
8: Menjo, sí. Barretes, això... maig mort, aigua, sals... Sí, és molt important.
0: Bueno, és que...
8: És molt important hidratar-te tota l'hora.
0: T'aprimes molt, no, conduint, perquè és molt...
8: No, no m'aprimo.
0: No?
8: Soc l'únic que vaig al de cant i me'n deixo.
0: Ja, quan arribo... Estàs de vacances, tu estàs de vacances.
8: Bueno, jo estic de vacances. Ah. Jo arribo allà i fem el vermut.
0: Sí.
8: Ja tinc el Pedrós que m'espera, m'ha fet un plat de macarrons, perquè hi vam sentir en algun puesto que això dels macarrons anava bé per recuperar.
0: Sí.
8: I agafem sempre els macarrons, posant-hi l'ou i tot això, saps?
0: Sí,
8: fem
0: sí,
8: uns
0: sí,
8: macarrons
0: sí.
8: que ja et serveix hasta per esmorzar l'any demà.
0: Bé, bé.
8: Després, al cap d'una mica dels macarrons, ve el Nani i companyia, l'Edgar, venen uns quants que saben que sempre tinguin barbarejos, el Mejas, patates...
0: Veus el desert
8: sí.
0: i un motorhome que sí. et va costant gent.
8: Sí.
0: És com...
8: sí, sí, és com... No, no, no, no t'enganyo, eh? Sembla el bar del poble. Clar. Que després patates, barbut, una mica de salsa espinaler, saps? I li fotem allà. I una mica de llonganissa, formatge, sí, ens portem llonganissa, formatge...
0: Vinga, va, que comença la carrera, noia! Buenos, buenos.
8: Aquest any, després del Dakar, em sembla que passava 3 quilos més.
9: Això és meravellós.
0: Aviam si pots engreixar una mica més amb la llangonissa del programa.
12: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
15: Pere!
0: La paraula d'avui és tosquedat. Tosquedat. A, tosquedat, manca de poliment. Es diu d'una manera de fer brusca, tosca, sense delicadesa.
16: El meu cunyat és cirurgià, però si veus la tosquedat amb la que remena els coberts de taula, ha de fer anar el bisturí com un mecànic.
0: B, tosquedat, sinònim de tossuderia, qualitat de la persona obstinada en les seves opinions.
17: La meva dona s'ha tancat al lavabo i diu que fins que no li reconegui que l'Artur Mas era més guapo que en Duran i Lleida, que no surt. No puc entendre aquesta tosquedat.
0: O C, tosquedat, expressió que s'utilitza per descriure una situació d'estupefacció quan algú es queda de pasta de moniato.
18: El conserge de Catalunya Ràdio està embolicat amb la recepcionista de RAC1. Què? Com t'ho has quedat?
0: A, B o C, Nando?
8: Jo crec que és l'A.
0: L'A, eh?
8: Jo crec que sí.
0: Correcte!
8: Però si et sembla, farem una cosa.
0: Què farem?
8: Si et sembla, farem una cosa. La regalarem amb la gent que ha vingut a públic.
0: Vinga.
19: Bravo! Això ja són tres taules més sí. cap de setmana.
0: Nando Jubany, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
8: M'ho ha sigut un plaer, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
9: Vale. Adéu-siau. Bravo! Cuiner! Empresari!
12: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem més esmorzar que quan vas a dormir.

0: És musiqueta de calculadora, això.
1: Concretament són els alemanys Kraftwerk.
0: Kraftwerk.
1: Cançó, sí, sí, Kraftwerk, amb una cançó de l'any 1981 anomenada Pocket Calculator, calculadora de butxaca. Els coneixes o no?
0: Sí, els conec perquè vam fer un espectacle que es deia Planeta i Neptú l'any 2012 i la música d'entrada del públic era de Kraftwerk.
2: Sí o no?
1: Hòstia,
0: ho prometo.
1: Mira.
0: Mira.
1: Pensava això...
0: Això en Peyu no tindrà ni idea.
1: Ningú sabrà què és
3: aquesta. Jo de ben petita. Doncs, el meu tiet me'l va inculcar.
0: El Kraftwerk.
4: Sí. El Kraftwerk, eh?
5: Si ho coneix tothom, ah, això.
0: Si ho coneix tothom, al final...
4: No, jo no.
6: L'únic que no ho coneixis eres tu, eh?
1: Doncs Kraftwerk, que en alemany significa central elèctrica, van néixer com a duet als anys 70 i que encara segueixen en actiu avui dia.
0: Deuen ser grandots, ja, aquesta gent.
1: Sí, de fet, la formació ha anat canviant una mica, però els components originals es van formar en l'àmbit de la música clàssica i a poc van anar abandonant els seus instruments iniciàtics, que eren la flauta i el piano, i van apostar-ho tot a les noves sonoritats electròniques que llavors tot just començaven a emergir.
2: La peça que sentim ens connecta amb l'objecte d'avui, la calculadora, a través del títol, però no és tan superficial. Anem una mica més enllà nosaltres. I és que algú de vosaltres tenia una Casio FX501P?
5: Jo.
0: Sí, tothom.
2: Tots.
0: No. Sí.
2: Tots menys jo, no? Molt bé.
5: Comprar d'Andorra.
0: Sí, Andorra.
2: Sí, eh? Andorra, és veritat.
0: Era més barata.
2: Era més barata.
6: El port de Barcelona.
0: El port de Barcelona.
6: Home,
2: ah, sí?
5: Allò era robat.
4: Bueno, no sé, però hi havia gent que anava de Rússia, anava al port de Barcelona i es porta un ràdio casell i una calculadora
7: sí.
4: Casio.
7: I de pas també agafaven un paquet, també.
1: Ah, però a veure, és important que us fixeu en exactament el model. Ah, sí. Una d'aquelles calculadores científiques.
5: Sí.
1: Hi havia les normals, que sumaven, restaven, multiplicaven, dividien i fins i tot potser feien l'arrel quadrada.
0: La grossa, la grossa.
1: Però aquesta era la científica, que tenia molts més botonets
5: estranys
1: que mai ningú havia sabut per què servien.
0: Molt difícil de fer anar.
1: Doncs això era la Casio FX501P.
5: La P, eh?
2: I és que una de les peculiaritats d'aquesta calculadora, a més de fer operacions matemàtiques, com diu l'Arnau, és que també podia generar tons musicals a través de les seves tecles si la connectaves a una casseta.
0: Què dius,
2: eh? Això no ho sabia.
5: Això no ho sabia, veus?
2: Sí, potser ens equivoquem de calculadora.
1: Segur que aquesta no la teniu. No.
5: I tant que la tenia.
0: No t'emprenguis.
7: Per què s'ha enfadat, ara?
5: Home...
7: No ho entén ningú.
5: Home, em porta la contrària per portar-me la contrària.
2: Calla!
1: La qüestió és que Kraftwerk van tenir la pensada de fer servir aquests sons sí. per la seva cançó. La veritat és que aquell experiment els hi va funcionar prou bé i els seus seguidors assistien als concerts amb calculadores per sumar-se a aquell moment interpretat.
5: Va, sumar-se, eh?
0: Però, friquis, eh?
2: Arnau, una cosa, la calculadora no sap interpretar una partitura amb notació convencional musical, no?
1: Exactament, i per això van començar a córrer entre els fans de Kraftwerk una espècie de partitures, però fetes de números.
2: Ah,
1: 4599, 845887... Al final, una partitura és un codi per transmetre una informació.
0: Ah. Sí, sí, sí.
2: És
0: sí, sí,
2: molt
0: sí,
2: llest, això.
0: Però gent una mica amb poca feina, també.
6: Sí.
0: Una mica friqui.
1: Una mica bastant. Però què faríem sense aquests friquis?
0: Ara. Bueno, igual aniríem més bé, eh?
1: No vull dir res, però hi ha gent que ha posat una cançó d'aquesta banda a l'inici d'un segon d'un
2: espectacle.
0: Va, però va ser culpa d'en Dani Tor, del tècnic, perquè jo no els coneixia. Jo no.
1: A continuació escoltarem una altra cançó seva, també de l'any 1981, i que sembla anticipar un món que nosaltres coneixem prou bé i que ells van preveure de manera diàfana. La peça s'anomena Computer Love i ens parla de manera romàntica i melancòlica d'algú que se sent sol i busca companyia a través de l'ordinador.
0: D'aquests en coneixem uns quants.
1: Sí. Sí. Escoltem com ens ho explicaven Kraftwerk l'any 81. Música, mestre.

0: Mercè, se les saps.
1: Me les sé totes.
2: Sí?
1: Sí, estigui fort.
2: Com pot ser que una nena petita escoltés aquesta cançó?
3: Mira, ja
1: la meva pel·li sí, preferida era les dues, West Side Story i Poltergeist. Mira, quan era ben petita, Déu, així m'he quedat.
2: I escoltava aquesta música.
1: No. I escoltava Kraftwerk.
3: Ara s'entenen coses.
2: Així s'està, ja va venint tot, ja va sortint tot.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Estem d'acord que la marca més coneguda de calculadores és Casio.
2: Ara ho dèiem, sí, la
3: Casio. Jo en havia tingut, els meus fills n'han tingut, vull dir que fins el meu pare en havia tingut, el meu avi en havia tingut.
4: Ara, para aquí.
1: La de la tapa, no? La de... Teníeu la de la tapa.
4: La de la tapa.
1: La Casio de la tapa. No, no és un vàter. És la Casio FX82, que és la més popular, que és la que hem tingut tots, no aquesta que feia música.
5: No, jo tinc la 500UP.
2: Tu tens
1: molt. Vale, això sí que era. És popular perquè se n'han venut a tot el món. Mm-hmm. De fet, Casio calcula que se n'han venut més...
4: Casio calcula, no? Justament. Com dient, és que ets bona tu quan vols, eh? Mira. O sigui, la idea no de que Casio, al fer calculadores, calcula d'alguna manera... apel·lant a la seva pròpia idea de negoci, no?
2: Sí.
1: I algú ha cregut que era un bon fitxatge, no?
2: Sí.
4: Home,
1: bé.
4: Això calcula, diu la
1: tia. Calculen que al llarg de la història han venut uns 1.800 milions de calculadores.
2: Moltes calculadores.
5: Molt això, eh?
1: I a més d'un euro. A més d'un euro, la calculadora.
2: Que les venguessin a un euro. Són 1.800 milions d'euros, de seguida.
3: Però aquella no es venia, perquè anava molt bé. No és una cosa que és que una calculadora va molt bé. No, és perquè allà podies amagar la xuleta.
2: Joel, anem a disseccionar la calculadora, si et
4: sembla. Fem-ho, però ja us aviso que sóc de lletres, eh?
2: Ah, no, sí, ja ho hem vist.
4: Jo vaig fer lletres pures, a cou, amb llatí i grec, i ara no sé de matemàtiques, però sé l'etimologia de matemàtiques. Voleu saber?
6: Sisplau.
4: La voleu saber?
6: Sisplau. Jo la sé.
2: A veure, digue-la, Xuriguera.
6: Bueno...
4: Ni puta idea, Xuriguera.
6: Jo sóc més de lletres que aquest...
4: Ve del grec matema, sí, que vol dir coneixement,
6: i tikos,
4: que vol dir apassionat, passió.
2: Mira.
4: Vol dir apassionat del coneixement. Però anem a la calculadora.
2: Sisplau.
0: Utilitat en una illa deserta.
6: Vinga.
4: A veure, jo és una cosa que sí o sí m'enduria a una illa deserta, per exemple, per comptar els dies que fa que hi ets. Tu cada dia et lleves, Peyu, i fas més un.
2: Més un.
4: I així, això et sembla absurd?
6: No.
4: Que pot ser?
2: No,
4: digue-m'ho la cara, si et sembla
6: absurd. No, que no.
4: Vale. Llavors també la pots fer de rellotge.
2: Què vols dir?
4: Passa que és molt esclau perquè has d'estar pendent cada segon de sumar més un.
2: Un, dos, no pots fer res més, llavors.
3: Això sí que no és idiota, gens. Això és molt pràctic.
4: Això és pràctic, perquè al cap d'un temps saps tots els segons que han passat. Però és l'única cosa que pots fer, no pots fer res més.
2: Una distracció com una altra.
4: També pot passar que naufraguis amb més gent, sí, vale? Posem per cas, naufragues amb 7 persones i sabeu que teniu menjar per passar 12 dies. Tenim els números al cap,
6: sí,
4: tots, eh? Vale, doncs llavors, amb una calculadora, tu fàcilment pots calcular quants dies podries aguantar si mates les altres 7 persones.
2: Sí.
4: Algú sabria calcular sense calculadora?
2: No.
4: Per exemple.
3: 3,2.
4: Tens menjar per 12 dies, estàs amb 7 persones.
2: 12?
4: Si les mato les 7 persones, quants dies puc jo viure a la illa deserta?
2: 5.
4: 84!
2: Per què? Què has multiplicat?
4: 7?
7: Per 12.
4: Per 12.
6: Però si tens menjar per... Si tens menjar per 12 dies...
2: Què té a veure?
4: No tens menjar per 12 dies.
3: No, què estàs dient, eh?
4: 8 persones tenen menjar per 12 dies.
1: 7 persones.
4: Vale? Si una persona de les 8 mata les altres 7,
2: sí,
4: se menja, té el menjar de les altres 7.
2: Sí.
6: Això sí.
4: Punto, s'ha acabat.
8: També els té a ells.
2: Sí.
4: No, jo no volia que això fos un debat.
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: A veure, és molt poc ficable. En principi, la calculadora, però clar, la gent ja sabeu com és, que la que s'avorreixen, patapam, cap al cul. I més els matemàtics, ojo, que tothom sap que són gent molt apassionats de lo seu.
2: Sí.
4: Però llavors, jo us plantejo, imaginem-nos un matemàtic estàndard, normal.
2: Sí, no en conec cap.
4: Una persona que odia profundament les altres persones.
2: Sí.
4: Això seria un matemàtic.
2: Un matemàtic normal.
4: Però, en canvi, li encanten els números.
2: Mm-hmm.
4: Vale?
6: Sí.
4: Quina és la cosa que s'aproximaria més a follar-te els números, la idea de follar-te els números, tots els números?
2: La calculadora.
4: Ah, exacte.
2: La calculadora. Sí.
6: Ah, val!
4: Vale?
6: Hòstia, m'ha costat arribar-hi.
2: Sí.
4: Va, perquè és que hi ha una idea aquí darrere.
2: Sí.
4: També pot servir no directament com a joguina sexual, sinó com a eina, això m'encanta, de flirteig. Per exemple, Peyu, posem el teu cas, no? Tu vols lligar amb una persona de parla castellana.
2: No m'ha passat mai.
4: Per lo que sigui, Però et fa vergonya dir-li alguna
2: cosa. Sí.
4: Vale? Llavors, tu...
2: Que faré el ridícul, se'm notarà.
4: Tens una calculadora. No cal que parlis.
2: Clar.
4: Tens una calculadora i escrius 50538 i li dones i li dius, gira-ho.
2: I què posa?
4: Besos.
3: Però gira-ho com li dius.
2: No, l'has de girar tu.
1: Abans ho fèiem, no us en recordeu. Abans ho fèiem, això.
2: Abans feies unes operacions que donaven una paraula quan giraves i sortia la paraula.
1: Sí.
4: Espera't.
2: Què?
4: Hi ha un moment que ja això funciona, no?
2: Sí,
4: llavors besos. Esteu fent el coit.
2: Sí.
4: I notes que et fa una mica de mal.
2: Sí.
4: Perquè ella t'està ficant...
3: calculadora.
4: Pel cul. Vale? Llavors escrius 170...
2: Sí.
4: Sense... Tu gires i l'ensenyes a l'altra persona.
2: I què posa?
4: Oli.
2: Oli. Està bé, està bé, està bé.
3: Però vale. Si és castellana et dirà oli.
2: Clar. Ah,
4: no,
2: no et serveix, això.
4: Hauria de ser una altra
2: persona. T'has equivocat, Joel. No serveix.
4: No, no, espera't.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Bueno, és una arma llancívola com n'hi ha tantes. Jo destacaria, sobretot, la seva capacitat de fer mal, el que és la calculadora de taulell de merceria, que són aquelles calculadores amb els números gegants que els pots apretar amb el colze.
2: Sí, senyor. Perquè
4: tens les mans brutes, el que sigui, o de carnisseria. Per
3: sí. També, també.
4: 3, 4, això sí.
2: Que fan amb paper el tiquet, també, a vegades n'hi ha.
4: Àngela Maria, aquestes. Sí. Jo crec que ben tirat, això, amb una mica de tècnica, són 7 o 8 punts de sutura.
2: Això pot fer mal.
0: Utilitat metafòrica.
4: Bueno, l'utilitat metafòrica més popular ho sabem tots, no?
2: Quina?
4: De la calculadora és el tema de la persona calculadora.
2: Sí.
4: És una persona molt calculadora.
2: Ah, sí.
4: És metafòric perquè no ens estem referint en cap cas a una persona que de veritat sigui una calculadora humana, a no ser...
3: Ara.
4: Que ens referim al gran José Bono.
3: Home, és que m'ha vingut al cap de...
4: No el ministre,
2: no.
4: Sinó aquell senyor amb el pentinat de Pere Gimferrer,
2: sí.
4: Que anava per les teles i sumava... Feia... Aquest senyor,
3: no,
4: si li diuen... Hòstia, ets una calculadora humana. En aquest cas, és veritat.
2: Sí. Aquest home, vosaltres dos el devíeu veure
3: en
2: directe.
3: Sí,
2: al club.
3: Al club,
2: amb
3: l'Obert Tom.
6: Sí, sí. Ara, no, no, no, no,
2: no, no. Es veia una persona més o menys sensata?
3: No.
2: No,
3: no.
1: Com no?
3: No, home, no.
6: Depèn de qui el comparis.
1: Parlaves amb ell i no.
3: Bueno, no, però ja ho veies. Quan s'esperava allà, deia que aquest home no està bé. No està bé.
6: Però això ho dius d'en Sergi Pàmia, saps?
2: Això es diu d'en Sergi Pàmia.
4: Ara t'has quedat una mica sol, eh, Xuri?
6: No, home, no, que me l'estimo molt, en Sergi.
2: Sí, home, sí, home. José Bono, eh? No sé, és viu aquell home? Ho has investigat?
4: No,
2: no,
4: no,
2: no tenim més dades, eh?
3: Principi... Portem-ho, portem-ho.
2: Un dia podríem...
4: Ah, mira, això ja podria gràcia.
2: Mira, mira.
4: Però no deu parlar pas català, aquest senyor.
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí.
2: Ah, doncs ja parlaré amb la gent de producció.
6: Sí, home,
3: i si no li parlem amb la calculadora?
2: Ja, tota l'entrevista.
4: Al revés.
6: Besos.
2: Serà molt radiofònic. Serà molt...
6: Oli.
2: Besos, oli, bebé, i anar tirant.
0: Propaganda del segle XIX.
5: Tinc raó jo, tros d'inútil.
7: Què dius, què dius? Tinc jo raó, és que m'ha descontrat, pallús.
5: Que la raó tinc jo, carallò.
7: Que no, que tinc la tinc jo, drapo.
5: Que no.
8: Nois. Què feu discutint com els nostres avantpassats? Que potser no sabeu que la moda és discutir amb elegància? Feu com jo, apunteu-vos al Club de Debat.
9: Calla! Millora l'oratòria al Club de Debat.
10: Calla!
9: I comparteix debats interessants amb altres persones que, com tu, necessiten tenir sempre la raó.
5: Crec que l'argument que exposes és erroni, però té punts positius. Es pot considerar un miracle que l'hagis expressat sense cagar-te a sobre.
2: Molt bé.
1: Bravo.
2: Molt
1: bé.
7: Gràcies. És un honor, que m'afalaguis amb aquestes paraules. Precisament tu, que per l'olor que fas ja se't nota que hi entens de tot allò que surt pel cul.
2: Molt bé.
1: Ara.
7: Molt amables.
8: Ara sí, així discuteix un dandi.
9: Club de Debat, calla! Apunta-t'hi i discuteix com els senyors de bé, perquè deixar alguna evidència és més divertit si es fa amb elegància.
8: Club de Debat, calla!
9: Calla!
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: És un pastor alemany,
1: això, no? És una pastor alemany, és la Cala, de 10 anys i és de la Montse de Mollà. És molt dominant, li encanta la pilota.
2: La Montse no és molt dominant, la Cala.
1: No ho sabem. S'ha de demostrar, això.
6: No t'aventuris. Hauries
3: de parlar amb els de casa seu, això.
1: Exacte. Diuen que sap molt de fer anar la pilota i es veu que fins i tot sap jugar a futbol, tu.
2: Mira, la gossa.
1: La gossa, no la Montse de
6: Mollà. La Montse poder també.
1: No
3: t'aventuris. Ha de parlar amb els de casa seu, això, si sap jugar a futbol.
8: Doncs una gossa futbolista és perfecta per la història que us explicarem. Acompanyarem un dels equips de futbol més mítics de la història d'Itàlia.
2: Avui passegem el gos per Turí, República Italiana. És maig de 1949.
7: Ja tocava, Ja tocava, hòstia, a parlar de futbol.
4: Una mica de futbol.
7: S'ha trigat a parlar de coses interessants en aquest programa,
4: Sí, senyor.
2: Una mica de cultura.
7: Una mica, home, hòstia, que és el que agrada la gent.
2: Ens situem a Turí, una ciutat molt amant del futbol, en gran part gràcies al seu equip estrella, la Juventus, un dels equips més coneguts del món. Avui dia la Juventus és l'equip que més lligues italianes ha guanyat i un dels habituals de les competicions europees.
4: Sí, senyor, i els hi vam guanyar la Champions, a Berlín, 2015, 3-1.
7: Ara, hòstia, ara. Això són
3: bandades ben parides.
10: Futbol!
3: Sí, senyor!
4: Home!
3: El que vol el poble!
10: És la vèquia dona, no? La joventut...
3: No vinguis a fer el merda,
4: la senyora!
3: De futbol,
10: la vèquia dona!
4: La vèquia senyora!
10: La vèquia senyora!
2: La vèquia senyora!
4: Senyora!
10: No dona!
4: No!
2: S'ha de dir que també han perdut dues Champions contra el Madrid, aquesta gent.
10: Bueno. El Madrid són bons.
2: Calla!
1: Oi, què dius, Joan? Oi! Què et passa, tu?
3: Fora del programa.
10: Ha posat malament.
2: Bueno, deia que actualment el Juventus és l'equip més important de Turí, però a l'època en què ens situem comparteix aquest honor amb un altre equip, el Torino.
3: Home, Torino, per favor, respecta'm el Torino, eh?
4: Il Torino.
3: Home, il Torino, grande Torino. Bueno, un equip Torino. Espectacular.
2: El segueixes, el segueixes.
3: Home, hòstia, Rossetti, Garotto, Morini, buonanotte, Camonese, Turini, Manotto.
1: Se l'està inventant.
4: Irrigatori.
3: Hòstia, m'ho
4: inventa.
3: No, mira.
2: Què he de mirar? No tinc connexió.
10: Poc tens collons de tornar-los a dir.
3: Eh? Rossetti, buonanotte, Garotto, Manotto, trompeta, Lisandro, Maratti...
2: Cuidado que se te'n va el japonès, eh? Hi ha un moment que se te'n va cap al japonès.
10: Trompeta.
2: Bé, recordeu que ens situem al 1949. És un any que, bueno, Europa en general i Itàlia en general es llepen les ferides que els ha deixat la Segona Guerra Mundial. El futbol dels diumenges és un dels pocs motius d'alegria dels torinesos.
1: Luigi! Luigi, credi que és hora de tornar-hi a casa. T'estàvem esperant per sopar, per l'amor de Dio.
10: Ai, pobrets, m'heu esperat? Però si he sopat, jo. No veieu que ens hem menjat aquells desgraciats de la Juventus?
1: No.
10: Si estem ben tips.
1: Aparta, estic de l'opi del poble, per favor.
10: Per favor.
1: Quines ganes tinc que passi de moda aquest esport de merda.
2: Els aficionats del Torino són els més afortunats perquè poden gaudir d'una generació de futbolistes formidable que els ha dut a guanyar 4 campionats de Lliga consecutius. Són tan bons que se'ls coneix com Il Grande Torino.
4: Home, això és una pel·lícula del Quinis, Bots.
2: Sí, senyor.
4: Aquella dels xinos.
2: Exacte.
10: Ui, els mata tots.
4: No, menys un.
2: No.
4: Menys un.
2: M'agrada molt aquella pel·lícula.
10: A mi també.
2: És maca, aquella pel·lícula.
4: Hi havia tota una paleta de cares que feia el Quinis, molt diferents entre elles. El Grande Torino. No, però escolta, el Grande Torino pel nom ja es veu que són bons. Han de ser bons si es diuen Grande. A la Quiniela tu veus Grande Torino Valladolid,
2: sí.
4: Li fots un 1.
2: Directe.
4: Un 1 fixa.
2: Directe. Home. I sobretot en aquells temps, eh? Des del 1942 fins la temporada en què ens situem, que és la 48-49, han guanyat totes les lligues. 4 de 4.
4: Bueno, a mi no em surten els números,
2: eh?
4: Jo no sóc expert en matemàtiques, Peyu, ja se'm veu a la cara.
2: Sí.
4: Però 42 fins al 48-49, 4 de 4, no em surten
2: perquè
4: els números.
2: Perquè
4: és que no em surten.
2: Perquè el 43...
4: Ja n'hi ha 6. O sigui, tu fixa't,
2: sí.
4: 42, 48 menys 46...
2: Sí.
3: Ja ho havíem entès tots nosaltres.
4: Porto 4.
10: Tots els altres ja fa rato que hem entès.
4: Vale. No, jo he vist.
2: L'any 43 i el 45 no hi va haver futbol perquè hi havia la Guerra Mundial.
3: Perdona?
2: Eh?
3: I per una Guerra Mundial no van deixar de jugar a futbol?
10: Bé, que hi ha guerra ara.
3: Bé,
10: han separat el futbol.
3: Quines excuses,
10: no.
3: També.
10: Bé, que n'hi ha de guerra.
4: Quanta hipocresia.
2: A Ucraïna no sé.
3: Que hi havia algun jugador que el matessin? No. Doncs perquè no jugaven.
2: No sé, jo no hi era aquella època. Bueno, situem-nos una mica, que fa molta estona que estem repassant el Torino i no hem començat ni la història. No hem dit res ni de la pobra gossa, pobreta. Que sapigueu que som a les portes del camp del Torino i que la Cala, la gosseta, és amb nosaltres, ben contenta que l'haguem dut fins aquí. És futbolera de mena, està entusiasmada. Hem vingut al camp de l'equip de moda d'Europa i de mig món. Domina Itàlia amb mà de ferro i si encara no és el millor equip europeu és només perquè la Copa d'Europa, bueno, encara no s'ha inventat.
4: Bueno, i quan l'inventin la guanyarà el Madrid.
10: Són molt bons els del Madrid.
3: Calla! Oh!
2: Què passa, Xuri?
3: Vol rebre.
2: Que vosaltres, quan us sorprèn a vegades aquests catalans, vull dir que tu dones per fet, a vegades quan parles amb gent de confiança, que tothom és del Barça, algun cas curiós, i surt un català independentista de família i diu, jo sóc del Madrid.
4: Sí, és perquè és un...
3: No.
4: Fill de puta. Són ganes de tocar els ous.
2: Gent aparentment normal,
3: Sí. Al meu entorn n'hi ha diversos.
2: D'aquests, eh?
3: Sí.
2: Per què ho fan, això?
3: Cognoms, me cago en llena del Madrid, eh?
2: I per què, això?
3: Jo, perquè...
1: No es pot tocar la contrària.
2: Suposo que sí. Gent que no...
10: Claro, perquè el Madrid guanya.
2: No, ja...
3: Guanyava. Baixarà... O calles? O calles, el peixar no estic vull anar-ho. M'haig estat tip d'aquesta comèdia teva avui,
2: Bé, que sapigueu que gràcies al Torino, la selecció italiana és la favorita pel Mundial de Futbol de 1950. Penseu que dels 11 jugadors de la selecció, 10 són del Torino.
10: Bueno, a mi fa rato que m'ha quedat clar que són bons.
2: Sí,
10: vull dir, podem avançar.
2: Sí, bueno,
3: però... Qui va anar a la selecció?
2: Qui?
3: Garotto, Moreno, Trompeta, Camorese... Tira,
2: Però
3: us
2: ho
3: estic, eh?
2: Us deia que el Turia ha guanyat 4 lligues seguides, però no que estan a poques jornades de guanyar-ne una altra. Estan a punt de tocar la glòria, eh? Són a 4 partits comptats de guanyar un altre títol. Ara bé, avui l'equip es prepara per un partit diferent. Alia, a la lliga.
4: El partit de la Marató.
2: No.
4: Dels famosos.
2: No.
4: Sí o no?
2: Ja has anat aquell partit o no?
4: Vaig fer un dia de comentarista.
2: Mira.
4: Era contra les malalties cardiopulmonars.
2: Sí.
4: I quan vaig a convidar la connexió, vaig dir, bueno, vaig a fumar un cigarro. I ja no m'han tornat a trucar als amics de la Marató. Vinga, seguim, sisplau.
2: Ja no ho hagués jo vaig fer un gol, eh? Vaig fer un gol, eh?
4: Un golarro vas fer.
3: La millor jugada que hi ha hagut a la Marató va fer en Xuriguera.
11: Sí, heu jugat vosaltres?
10: Sí, sí. Home, aquest va... Tu
3: home, jo, Azcar Gorta, eh?
10: Azcar Gorta
3: va... Em va dir, xaval, eres muy inteligente.
2: Sí?
10: Imagina com eren
3: els altres. Em va girar i no hi havia ningú més a darrere, eh? I en Xuriguera ho van canviar i va anar el president de la Corpo a saludar-los i el moment que li va donar la mà, que es ve li rojo sobre del mareig del cansament. És de les millors jugades.
10: Vaig jugar 5 minuts i em vaig desmaiar.
2: Aquell partit hi ha gent que es motiva massa.
3: Sí,
2: aquell partit hi ha gent que és el seu dia.
11: S'està preparant tot l'any. Hi ha famosos que es preparen tot l'any per això.
2: Bueno, deia que el partit que jugaran és un partit amistós que jugaran contra el Benfica de Portugal. El partit es disputarà a Lisboa i per això han marxat del camp per anar cap a l'aeroport on els espera l'avió. En aquests moments els jugadors embarquen.
7: La veritat, això de ser futbolista professional és que és molt rebentat, tu és insuportable. Tu creus que ara hem d'anar a Portugal a fer un amistós? Quina broma és aquesta?
10: És un fàstic. Tinc unes ganes que passi el temps i els futbolistes doncs siguem multimilionaris i la gent ens tracti com estrelles del rock and roll.
2: Llavors l'amistós l'haurà d'anar a fer a Qatar,
10: anem a fer a Qatar, però ens anirem de pepes tot el dia per allà a Qatar.
3: Sí.
2: L'avió s'enlaire amb nosaltres a bord. La Cala està encantada de ser amb els jugadors, tot i que se sent desplaçada perquè no li foten cas, pobreta. Hem arribat a Portugal. El partit contra el Benfica es juga l'endemà i el Torino perd el partit per 4-3. Partit sense gaire història, tampoc, eh?
3: Això ho dius tu, eh? Partidàs, eh?
2: Ah, sí?
4: Hòstia. Ah, sí?
10: Hi havia trompeta, Marosco...
3: Hòstia, hi ha una jugada d'en Marosco que va per la banda, centre, trompeta i Cremonese.
2: L'any 49. L'any 49 no havies ni nascut, tu, Fel.
3: En vídeo!
2: Ho tens en vídeo?
3: En vídeo, que tinc tota una maroteca com el calvo aquell del Canal Plus.
4: Amb Maldini.
3: I amb Maldini, i jo sóc en Fellini.
10: Fellini.
2: Bé, no ens desviem, va. El tema és que el partit amistós acaba amb derrota del Torino. Tothom surt encantat, sobretot els portuguesos, perquè han guanyat.
12: Hòstia, quin partit de xinyo. 4-3. Són tan bons que deien que eren aquests italians, que deien que eren tan buenos, i mira...
2: No cal que facis de portuguès, ja ens fem la idea.
3: Això era portuguès?
2: Això era portuguès. Volia ser portuguès o idiota?
12: Però ho puc fer, que m'ha fet il·lusió, no?
2: Sí,
10: fes-ho.
12: Ens els hem ben folladinyos, els italians.
2: Sí, però compte, que els italians són de sang calenta, eh? N'hi ha un que xerra amb la teva dona, a veure si no serem els únics que follarem avui.
12: Sí, si jo faig de portuguès xinyo i tu no, queda una mica rarinyo.
2: Però és que a mi em queda molt estrany el portuguès.
12: Carai!
2: Ell no, ell li queda perfecte.
12: Fot el camp, italianillo, que te veig, fillo de puta!
2: L'endemà del partit arriba el moment en què el Torino ha de tornar a casa. Som a 4 de maig i el vol de tornada està programat a les 10 del matí. Com que són altres temps, l'avió para a fer escala a l'aeroport del Prat. Déu-n'hi-do, eh? Lisboa, Itàlia, parar a fer escala a l'aeroport del Prat.
12: Josep Terradellas, eh?
2: Eh?
12: Josep Terradellas.
2: Es diu l'aeroport?
12: Sí.
10: Ara sí.
2: Ara sí.
12: Ah, bueno, clar, abans no.
10: Abans no.
12: Abans es deia... Josep Terradellas.
2: Es deia aeroport del Prat abans, sí. No?
11: Estimats passatgers, benvinguts al que el narrador ha anomenat Aeroport del Prat. Que sàpiguen que l'any que ens situem ara mateix no es diu així, sinó que es diu Aeropuerto de Muntadas.
2: De Muntadas.
11: Moltes gràcies.
10: Muntadas
3: era Muntadas.
2: Muntadas era un...
4: Jugador del Torino.
2: Sí. Després d'unes hores a Barcelona toca seguir el viatge. Turí ens espera. Estiguem atents ara que la cosa es posa interessant, eh? Som al migdia i tenim el millor equip de futbol del moment volant cap a casa. La Cala és amb ells, intentant que algú s'animi a jugar un partidet, però no se'n surt. Els jugadors estan cansats i es moren de ganes d'arribar. La pobra gossa no li foten cas.
7: A veure, és que hem sortit fot mil hores de Portugal. Hem hagut de parar a repostar a Barcelona i ara sobre aquest collons de gossa ve aquí a tocar els pebrots.
10: Tranquil, home, tranquil. Feixerinis, no et desanimis.
2: Què m'has dit?
10: Feixerinis, és un jugador del Torino.
3: Tu ets en Xuriguese.
11: Xuriguese.
10: Mira, hi haurà un dia, i no falta gaire, que els jugadors tindrem jet privat.
3: Hòstia,
10: i vilarem, volarem...
2: Violarem, no?
11: També,
2: algun dia.
10: Estic parlant amb piemontès.
2: És veritat, perdó.
10: Piemontès.
6: Eh? I els jugadors ho tindrem tot pagat.
2: Ah, sí.
6: Com els catalans.
2: Pot ser. Fa un parell d'hores que l'avió ha sortit de l'aeroport i ja queda poc per arribar a Torí. A l'aparell hi ha tota la plantilla del Torino, tots els entrenadors i l'equip directiu al complet. De tot el club, només en falten dos. Un dirigent, que s'ha hagut de quedar a fer unes gestions, i un jugador que està lesionat. Home, els altres tots, tot el club,
13: sí,
2: eh?
13: No n'hi ha, però que aquesta dada arribi ara també em dona molta confiança,
6: sí,
13: a mi, eh?
6: Sí.
2: Al cel de Torí ja gairebé es dibuixa la silueta de l'avió que transporta l'equip. L'únic que evita que es vegi clarament és el coll de boira. És ben espessa i impedeix que es vegi res. De fet, el pilot de l'avió no s'hi veu gens ni mica.
14: Yeah. Estimats passatgers, els parla el pilot. Els informo que la boira sobre Torí és tan espessa que no hi veig tres dalt d'un burro. Si noten turbulències, ja saben de què venen. Però vaja, tothom tranquil, eh?
7: Has sentit el pilot, què diu? Ja em sé si ens fotrem mal a preocupar d'una amistosa.
6: Home, no.
7: Oh, no, home, no, sí, no, home, no.
6: No, home, no, ja has sentit el que ha dit. Ha dit que tothom tranquil, que tot està bé. No, no ho diu pas qual... Vull dir, un pilot no diu que tot està bé si no està bé.
7: Bueno.
6: No, vull dir, està bé, no?
2: O quan està malament ho diuen de seguida, també.
6: Sí, sí.
2: Anem molt malament.
7: Anem molt malament.
6: Però no diu... Senyores i senyors, tranquils, que no ens estavellarem. No ho diu, això?
2: No ho diu.
6: Si ens estavellem, bueno...
2: La veritat és que la situació és molt complicada. La visibilitat és molt reduïda, hi ha moltes turbulències i les muntanyes que rodegen Torí són un perill. Hi ha jugadors que comencen a dubtar que el pilot ho tingui tot controlat.
7: Estesa, estàs segura que el pilot ho té controlat, tot això?
15: La veritat és que no.
6: A mi això m'agrada, eh?
2: L'hostessa sincera.
6: Sí, sí, senyor.
13: Bravo per l'hostessa.
6: Que la feina... Sinceritat.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Quan l'avió sobrevola la ciutat de Torí, amb el comandant de l'avió pilotant gairebé a cegues, es produeix el desastre. Entre la boira apareix la silueta del que sembla una església. És la Basílica de Superga, situada al punt més alt d'una de les muntanyes torineses. La veieu?
16: No.
2: Doncs el pilot tampoc. L'avió del Torino s'estavella contra la Basílica de Superga i queda fet miques.
13: Bueno, em sembla que ja tinc una lleugera idea de per què la Juventus ha acabat sent un equip més important que el Torino.
2: Doncs mira,
7: pot ser.
2: Tota la plantilla del Torino mor en l'accident. I els seus entrenadors, i els directius. Només se salven un directiu i un jugador, els que es van quedar a terra. La resta... Puré, nois.
13: Puré, has decidit que havia de ser puré, eh?
2: Puré.
13: Carai.
2: Els 31 passatgers que volaven s'han mort.
7: Hosti, això és molt gros, Peyu. Això és com si, per exemple, l'avió que porta els jugadors del Barça...
17: Calla!
2: Diguis això.
17: És que ni se t'acudeixi dir una cosa així.
2: No.
17: Què passa pel cap?
2: No es poden fer comparatives. No es poden, pots dir-ho amb el Madrid, si vols, però comparatives no es poden fer.
7: Doncs això és com si l'avió del que porta el Madrid...

0: Valors del futbol.
1: Sí, ara ho has dit.
0: Només
1: ara.
0: Traiem els parts lletges i aquestes ara. No s'expliquen.
2: Sí, senyor. Ara.
0: Han de venir programes com aquest per explicar la part maca. Del...
1: Quina història més maca. Mira,
3: és terrible.
1: S'està emocionant.
3: No.
1: Mercè, tenim el gos, bueno, la gossa.
4: La Cala.
1: La Cala, que no sabem si ha sobreviscut o no aquesta passejada, i això ho decidirà algú del públic.
4: Ho decidirà la Sílvia, que d'on ven, Sílvia?
5: De Folgueroles.
1: Molt bé, Sílvia. Sílvia,
3: aviam. Ja vol dir molt bé perquè ve de Folgueroles?
1: Molt bé. Està molt bé que vingui gent de Folgueroles.
3: Ah, val.
1: Gent molt rica, Folgueroles.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: Tens pasta, Sílvia?
5: No és el meu cas.
1: No. Sempre que parles amb gent de Folgueroles et contesten el mateix. Però jo aquelles torres no sé qui les paga.
3: Ja, ja.
1: No sé. En fi, després d'aquell accident en què se li va morir tota la plantilla, el Torino ha tornat a guanyar mai la Lliga? A. No l'han guanyat mai més. B. Sí, van tardar gairebé 30 anys. O C. L'equip va desaparèixer.
5: La B.
1: Van tardar gairebé 30 anys a guanyar-la. Doncs la Cala és... Viva!
3: Molt bé!
6: Gràcies.
1: Van guanyar la Lliga la temporada 75-76, 27 anys després de l'accident. I la nostra gosseta futbolera és viva. L'hem tornat a mullar i tot ha estat gràcies a que els futbolistes no li fotien cas. S'ha avorrit tant a l'avió que l'Escala Barcelona ha decidit baixar i marxar cap a casa. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
6: I amb el vostre esperit.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
8: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap a on han d'anar el model educatiu.
9: Va de seure, de dialogar, de construir... i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
8: En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
10: La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
8: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes.
10: Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor.
8: La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en la multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents.

0: La gira mundial dels Oasis farà parada a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara ja han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx, mentrestant el Villarreal un Betis 2 ha tancat la jornada número 5.
1: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
2: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Mira, acalorada.
1: Ai, sí.
0: Acalorada. Sembla que dos dies més d'altes temperatures, eh?
1: Molt bé, doncs ja que mira, som en aquesta conversa d'ascensor, de dimecres traurem la barca a passejar.
0: Dimecres traurem la barca perquè sembla que tornen les pluges. Però avui he fet especial ressò en això de la calor perquè de seguida ho descobrireu.
1: Ah, sí?
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: Avui és dilluns, i si és dilluns vol dir que la solució es diu David Balaguer. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui hem fet un tema que va d'oc amb tu, eh?
1: Aquest el necessitava.
0: Avui has vingut molt acalorat, perquè l'he trobat aquí, el David, l'he trobat a menys 5, abans del butlletí informatiu, escoltant la Renaixença, a menys 22 graus aquí a l'estudi.
2: Refugi climàtic?
1: No, i encara estic passant calor.
0: Encara?
1: Oh, sí. No sé què passa amb el tema aquest de la calor. Jo he de dir, encara que la gent es pensa potser que faig comèdia, però no, jo he arribat a plorar desesperat, eh?
0: Per la calor?
1: Assegut al sofà de casa meva. Perquè és que és com estàs atrapat en un laberint.
0: Mira, un dia parlarem de l'ansietat que ens provoquen segons quins factors meteorològics, perquè hi ha gent que té por a la pluja, hi ha gent que s'atabala molt amb la temperatura, com és el teu cas, que no poden pensar. Trucarem al professor Bulbena i farem un especial com ens afecta la nostra psique aquests canviants factors meteorològics. Avui us portem una solució útil sobre una preocupació que avui més que mai es posa de relleu amb la calorada que fa i farà avui i demà. Avui ens preguntem a la solució com ens haurem d'adaptar a la calor.

0: Segons el Meteocat, aquest ha estat l'estiu més càlid registrat a Catalunya, per davant dels estius del 2003 i del 2022. Ens haurem d'acostumar a viure cada vegada amb més calor? Sí.
1: Sí, la resposta és sí.
0: Malauradament, sí. Sí, per molts pactes mundials que fem, sembla que no els estan complint, i com que estem dirigits perquè estem dirigits a nivell global i mundial, doncs passa el que passa. Quines solucions haurem de prendre a curt i a llarg termini? El canvi climàtic ens obliga, per exemple, a repensar horaris? Quines activitats i feines a l'aire lliure s'hauran de regular? Què es podrà fer i què no es podrà fer? Com hauran de canviar les ciutats, els pobles de Catalunya, per protegir-nos de la calor? Hem de replantejar com construïm les cases? I com farem classe en el futur? Com afectarà això a les escoles? Com afectarà el dia a dia dels nens? Ens adaptarem tots de la mateixa manera o la calor fins i tot farà créixer les desigualtats? I la solució a aquestes preguntes, mireu, la tenen d'una banda, qui m'acompanya a l'estudi 1, en Mariano Barrientos. Molt bon dia, Mariano.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: En Mariano Barrientos és historiador i és especialista en climatologia històrica. Mariano, t'atraco, va, d'aquí uns anys, quan s'estudia el clima, quina data es posarà per l'inici del canvi climàtic?
2: Una data, doncs, als anys 80.
0: Uau! Als 80 del segle XX ja va començar el canvi climàtic.
2: Pel segle climàtic actual.
0: Uau!
2: Per les condicions climàtiques d'ara, va començar cap als 85-88, els especialistes van començar a veure que hi havia uns indicadors ja molt estranys. No per els moments aguts de gran calorada o de pluges torrencials, sinó perquè era una tendència, eren constants.
0: De dir, aquí observem algun canvi que no acaba de quadrar amb tota la història que tenim documentada. En Mariano Barrientos, ara us deia, historiador, especialista en climatologia històrica, però també ens acompanya, formarà part de la solució avui, en Francesc Mauri. Molt bon dia, Francesc. Francesc.
3: Bon dia, bona hora.
0: En Francesc Mauri, sobradament conegut, no cal presentacions, meteoròleg del 3CAT. Avui, 14 de setembre, fa calor a Catalunya, Mauri.
3: Sí, molta, i més que en farà demà. Toca sostre, no... A veure, no hi haurà valors extrems, no hi haurà valors rècord, però estem clarament per sobre altre cop del que toca. Sí que és veritat que les nits són més fresques, per tant ho suportem millor, i tot això a l'espera d'aquesta pluja, que no arribarà a tot Catalunya, però sí forta en alguns punts del nord-nord-est. Dimecres i dijous, clara baixada de temperatura.
0: Mateixa calor que el 14 de setembre, m'invento, del 1996...
3: Doncs no t'ho sabria dir exactament, perquè de vegades aquestes preguntes són molt perilloses, però gairebé asseguraria que no. Mira, el Mariano Barrientos és un crac, és un geni de l'últim mil·lenni de reconstrucció del passat, però jo el que et puc dir és que quan vaig començar aquesta feina als anys 80, 85, etcètera, mirava la temperatura cada tarda al terrat del diari La Vanguardia i bé, feia també la feina d'aquí de la ràdio, etc. I cada estiu, el juliol i l'agost, les màximes eren de 27, 28, 29...
0: Em sembla tan fort.
3: Barcelona arribava als 30,
0: era notícia,
3: redactor en cap, crec que era redactor en cap, el Josep Carles Rius, que després va ser degà del Col·legi de Periodistes, em deia, jo era un xavalet, 18 anys, imagina't, em deia, escolta, Mauri, si arribem als 30, avisa... perquè farem un breu i amb acatació l'inotípia han de tenir-ho present. Clar.
0: Em sembla tan fort.
1: No, fa
0: por, David?
1: Fa molta por. I avui ja fa un dia bastant insuportable, tenint en compte que és una temperatura molt més dòcil que no pas la que ha fet darrerament.
0: Sí, sí.
1: Però tot i així és un dia bastant insuportable.
0: Sí.
1: Per què? Perquè portes una acumulació important, perquè l'altre dia va refrescar una mica i ja et vas fer il·lusions. Pam,
0: mira,
1: un altre cop
0: dia...
1: et rebreguen amb aquesta
0: cosa. Hem de fer, definitivament hem de fer aquest tema de com ens afecta emocionalment els canvis de temps, el canvi de temps i el canvi climàtic, perquè realment l'altre dia quan va fer una mica de fresca jo em vaig com relaxar vitalment de dir, d'acord, la fi del món s'apropa, però potser no està tan a prop com em pensava, perquè en aquests dies de calor... No teniu aquesta sensació?
1: Va ser, aquest dia que tu dius va ser un dia meravellós. Vaig tornar a sentir-me una mica feliç. Vaig tornar a detectar felicitat en mi. No estic parlant de conya, eh? Estic dient la veritat. Una cosa que li vull demanar al Francesc Mauri, sisplau, i als homes del temps en general i a les dones del temps, que deixin de fer allò de 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època.
0: Perquè, ansietat, no?
1: És que això em genera molta ansietat i a més perquè potser... Sí, gràcies per aquest cop. Perquè potser... ara ja no és el que tocaria.
0: Mira, saps per què? Mira, Mariano, abans d'entrar en directe ho dèiem, no? Dèiem, avui volem plantejar el programa ja donant per sentat que aquest canvi climàtic és irreversible, perquè per molt que fem acords i per molt que siguem optimistes i per molt que baixem, no, els termòstats i ens adaptem, això ha vingut per quedar-se i sembla que humanament, malauradament, s'ha demostrat que no ens posarem d'acord i això no ho baixarem. Per tant, ens hem d'adaptar a aquest canvi de temperatura.
2: Per aquestes generacions, sí. El que passa és que els canvis climàtics tenen diferents escales de durada, no n'hi ha cap d'igual, tret de les eres glacials i interglacials, i des del moment que en comença un, sabem que tindrà un punt culminant i d'una davallada.
0: D'acord, per tant serà reversible, però no sabem en quants milions d'anys.
2: O reversible, o arribarà a un reequilibri, però que, evidentment, aquestes mesures que es pretenen adoptar a nivell internacional, doncs diguem-ne que la societat no està per aquestes coses d'arribar a acords ni d'agafar-se res d'això seriosament. I llavors què passa? Pues que es deixa que tot vagi madurant, i això vol dir que tardarà molts més segles, i jo m'atreviria a dir que és una escala de segles,
1: ja no ho veurem nosaltres,
2: a que s'arribi a un reequilibri, i a partir del reequilibri ja no sabem, probablement, això un geòleg ho contestaria millor, però ja estarem a les portes de l'era glaciar. I llavors tot allò de l'escalfament serà tonteria pura i dura, perquè aquí fora només hi haurà líquens i manades de rens.
0: Pista, sí, és tremendo. No, però mireu, us som sincers, hem plantejat aquest programa perquè ens sembla molt interessant ja fer una passa més enllà, ja no parlar del que podem fer i que una altra vegada recaiguis, no?, sobre el ciutadà, què hem de fer nosaltres per evitar aquest canvi climàtic. Això és irreversible, per tant, ens haurem d'adaptar. Com ens adaptarem a la calor? Per què surt aquest tema? Doncs perquè tots els membres de la solució hem dit, ostres, aquest estiu hem canviat les nostres rutines, hem canviat la nostra manera de fer degut a aquestes altes temperatures a les que s'ha vist sotmès a Catalunya. I aquí la pregunta del el dia que us demanem a tots a través de les vies de contacte habituals.
4: Doncs sí, encara que faci molta calor, els oients saben de memòria el telèfon del directe si volen parlar amb nosaltres per explicar-ho, al 93-201-7474, i si no volen trucar o perquè tenen aquell company de feina que els espia i els mira, no, és que clar, cada vegada que truco des de la feina se'n va i fa el xivato i avisa el meu superior o la meva superior, doncs escolta'm, un WhatsApp al mòbil del programa, al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Expliqueu-nos què heu hagut de canviar, ja sigui de la vostra vida, com deia ara la Carot, o de la vostra feina, per exemple. Algun canvi, per exemple, a les vacances, també. Imagineu-vos què us condiciona ara la calor. A l'hora de triar restaurant.
0: Mira,
4: no?
0: Mira, això és un gran canvi. L'altre dia. Anem a aquest restaurant. No, que no tenen, que no tenen aire condicionat.
4: Això passa.
0: Sí. Nosaltres, les persones, mares, pares i mares amb la franja de 0-3 anys, o 0-6, és igual, eh? Què fas amb un nen que vol tot el dia córrer i vol exterior a 40 graus?
1: Impossible, perquè els nens no ho viuen igual. És molt curiós, també.
0: Més no tenen mesura. Els has de portar a un centre comercial amb aire condicionat, a un parc d'aquests amb aire condicionat climatitzat, mantenir-los a l'aigua tot el dia. Vull dir que les rutines canvien, eh?
4: Mira, abans parlava el David de les seves sensacions amb les altes temperatures. Doncs la Lívia Discípio ha sortit al carrer a preguntar també això, precisament, a la gent. Us atabala la calor?
5: T'agobia la calor? Moltíssim. És horrorós.
6: Hi ha hagut alguns dies quasi que em marejava, eh? Si no hagués tingut l'aire condicionat.
5: Què fas per aguantar millor la calor?
7: Ir a la playa, eso seguro. Si no, también, pues estar encerrado en casa con el aire, porque trabajo online y eso ayuda bastante.
5: Sortir a més de vespre, sempre amb l'aigua a sobre, el bany o el que sigui, pues a partir de les 7-8 del vespre, abans no, és impossible.
6: No, el dematí anava a la platja i a la tarda anava a fer la volteta i cap a casa.
8: Cada vegada portem menys peces de roba i busquem més els refugis climàtics a l'estiu. Sobretot a les onades de calor, la gent gran ho pateix molt, i els infants també.
0: Doncs ja ho heu vist, eh? Sortir a partir de les 7-8 del vespre, res, remullet i a casa, menys roba.
4: El Josep té la seva rutina, que la comparteixo amb vosaltres, a veure què us sembla. Diu, des de que ha pujat les temperatures, a l'estiu començo la jornada a les 6 del matí i a les 11 me'n torno a casa. A casa he cobert tot el terrat amb un tendal i mantinc les finestres tancades i també les persianes des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda.
0: Mariano, anaves dient que sí?
2: Sí, perquè és ni més ni menys que adaptar-se a unes condicions que en altres èpoques, en altres contextos climàtics semblants a aquest, doncs ja es feia.
0: Epa.
2: És la vida i l'horari, per exemple, de les comunitats monàstiques. Llavors la pregunta és, per què no seguir-ho? És primitiu, és una cosa anquilosada voler imitar models del passat. Si funcionaven bé per aquell context climàtic, l'episodi càlid medieval es caracteritzava per això. Per què no repetir o per què no seguir aquesta orientació d'aquells monjos, que a més ho tenen tot molt ben documentat? Ells es llevaven a les 4 del matí fent una franja de treball a les hores fresques del dia, a la que començava a picar el sol, es tancaven, i com aquest senyor, amb tot tancat, un monestir amb parets de 80 centímetres de gruix, tot ben tancat, a dintre preservar la frescor, i ja si un cas a la tarda, quan ja anava baixant el sol, tornaven a treure el nas i efectivitats a l'exterior.
0: Per tant, però... tu estàs parlant de canviar radicalment, és a dir, els llocs de feina hauran de canviar els horaris.
2: Radicalment, això d'adverbiar, aviam, si el canvi climàtic és ràpid, doncs el que ens tocaria és nosaltres adaptar-nos de forma ràpida. Si no, pel camí, la gent pateix estrès, tenen problemes, sobretot la gent vulnerable per problemes cardiorrespiratoris. Quines ganes de fer-nos patir a tots plegats si el canvi és tan ràpid, carai, doncs adaptem-nos-hi també amb una certa agilitat.
0: I això com a, per on hauríem de començar? És a dir, hauria de ser una iniciativa mundial,
2: sí,
0: local...
2: Sí, amb forces cimeres internacionals, ens estarem 200 anys. Quan arribessin a un acord, ja tindríem l'era glacial al damunt. O sigui que, no.
1: Hi ha coses que són inadmissibles i que directament voregen el maltractament. És a dir, si jo, per exemple, vaig caminant per Barcelona i estic suant mig marejat, com aquesta senyora que deia que contestava al micròfon de la Lívia, que s'havia marejat, que és una cosa que ens ha passat a tots, i aleshores tu estàs veient uns paios fent obres amb el sol incidint contra els seus caps, contra els seus cossos, això, directament, per mi, vorejar el maltractament. És,
0: mira,
1: que això no hauria de passar.
0: Ara que dius això, tenim en Marc Borrell, jardiner, que ens explica precisament aquest supòsit del que està parlant en David. Marc, bon dia.
9: Hola, bon dia, Lidena.
0: Marc, oient de la solució, tu ets jardiner, Marc.
9: Correcte, jo sóc jardiner a la zona Costa Daurada Nord, vale? La part de Comarruga, el Vendrell, Rodabarà, Calafell, tota aquesta zona, i era una mica el que comentava en David, és a dir... Nosaltres, la nostra feina, evidentment, és a l'aire lliure, estiu i hivern, estem adaptats, estem acostumats a patir fred, a patir vent, a patir calor, val? Mm. Però la problemàtica és que, per una banda, per exemple, quan hi ha les alertes o aquestes coses, tens la Generalitat que et recomana no t'exposis al sol, tot plegat, però, per altra banda, no ens faciliten els ajuntaments fer un treball durant els dematins, per exemple, una mica més d'hora. No podem anar a treballar a les 6 o a les 7 del dematí. Per què? Perquè no pots fer soroll, perquè majoritàriament treballes en zona turística, de segones residències, i llavors, clar, això ja és sagrat.
0: Clar, és
9: llavors,
0: com un sense sentit, no? És a dir, nosaltres et fem una recomanació, exacte, però bàsicament és que perdis quartos tu, per tant no facis la feina, perquè si has d'adaptar-ho als horaris que a tu et convindrien, xoca amb altres interessos, interessos de la zona. Ostres, ja aquí és un carreró sense sortida. Què diries, Mariana?
2: En moments de transició climàtica, doncs la societat s'ha de flexibilitzar, i hem de començar a entendre que o ens hi adaptem o acabarem patint, clar, tant a nivell econòmic com fins i tot a nivell de salut personal. Per què no ens hem de poder anar adaptant? Per exemple, si han d'acabar desapareixent les estacions d'esquí, doncs la gent que es vagi traient del cap la cultura de que per Nadal han d'anar a esquiar. Noi, doncs serà que no. Les properes generacions tocarà fer altres coses.
0: Perquè
2: per
0: estem
2: exemple,
0: a renunciar als privilegis, com costa,
2: no, anar a fer experiències enològiques a l'alta muntanya. I ja està.
0: Adaptar-ho.
3: És exactament el que diu el Mariano. És a dir, el Mariano ha deixat ben clara una cosa que de vegades els negacionistes recuperen, no? Escolta'm, per què ens hem de preocupar si el de canvis climàtics sempre n'hem tingut bé? Això ja ho sabem. Això no cal ser el rei de Roma, doncs, per arribar a segons quines conclusions. Però sí que ell, que és historiador, té molt clar el que ha anat fent la humanitat. El problema és que tots els canvis ara no ens venen en segles, ens venen
0: en dies,
3: en pocs
0: mesos,
3: anys,
0: no?
3: Mesos. Aleshores, clar, l'altre dia, per exemple, el tema de la climatització a les escoles, no?
0: Ara hi anirem, eh?
3: Clar, és una muntanya gairebé inassolible, perquè la xifra fa fredat d'inversió. Doncs multiplica aquesta xifra per tot el que ha d'adaptar la societat, que no és només l'aire condicionat.
0: Mira, ara que deies això de les escoles,
3: moltíssimes
0: deixa'm
3: coses
0: dir,
3: més.
0: Francesc, ara anirem al bloc de les escoles, però és que avui hem estat mirant aquesta plataforma Crema les aules cremen, disculpa, 38-6 a l'escola Sant Jordi avui mateix a l'Hospitalet. Per tant, això, o actuem ràpid o els nens ens sortiran a la papillot.
3: No,
0: dir?
3: 38-6 en una aula no es pot fer classe.
0: A la Sínia, Molins de Rei, jo dic per molta proximitat.
3: No,
0: 36
3: no,
0: amb 1.
3: No. A qualsevol de nosaltres, mira, els nanos són molt soferts, tot el que vulguis.
0: No, home, no, això és
3: però,
0: inviable.
3: No, entén el que vull dir, però posa't a treballar a l'Hisenda o jo mateix, que ara mateix tu i jo i tots els que estem aquí estem amb aire condicionat.
0: Totalment.
3: En comptes d'estar 26 o 27 que estem, ens poses a 38?
0: No, que el cervell s'atura.
3: No, que no, clar.
0: Això és absolutament així.
1: Sí, no et surten les paraules, estàs espès, no pots aprendre coses. 38 graus, és
0: ara
1: impossible.
0: Ara hi anirem al bloc de les escoles, però estic tan d'acord amb tu, David, que els exigim una cosa a les criatures i als mestres que és inviable per nosaltres. Si socialment estiguéssim treballant, ja no et dic mesos, et dic 3 dies sense aire condicionat a qualsevol dels nostres llocs de feina, deixaríem de treballar. Per tant, els estem exigint una cosa a les criatures, que són el nostre futur, a la vegada, que és inviable. Per tant, us recomano que entreu a les aules crema en aquesta plataforma i podeu veure allà els graus. No estàvem parlant d'això, sinó que teníem el Marc al telèfon. Marc, no em pengis, que el David vol fer una reflexió i de seguida vaig amb
1: tu. Sí, no, només una cosa, que és que també hi ha un altre tema, que és que 38 graus, tots sabem el que passa, també augmenta la crispació, estem antipàtics, estem de mal humor.
0: És impossible.
1: Sí, és impossible. O sigui, jo, durant els mesos d'estiu, aquests 3-4 mesos que ha durat aquesta calorada, jo he estat molt més antipàtic. M'he sentit una pitjor persona, t'ho prometo. La meva paciència ha caigut en picat, he estat molt malcarat amb la gent. Jo no vull ser així. Jo vull ser el David simpàtic i agradable de la tardor, de l'hivern, de la primavera. No,
0: és que et posarem en remull. Marc, que et tinc al telèfon. Marc, si tu quan comentes aquest tema als ajuntaments, a dir, escolta'm, per una banda, a la Generalitat fa unes recomanacions que hem de seguir, però per altra banda, vosaltres no ens deixeu actuar a les, m'invento, 5 del matí o a l'horari aquest que ens proposava ara en Mariano. Quina és la resposta que et donen?
9: Bueno, la resposta és que de moment prioritzen el que amb ells els hi va bé o els hi dona un valor econòmic, és a dir, els seus turistes, els seus residents, encara que siguin de segona residència. És a dir, jo no els hi aporto res, per dir-ho d'alguna manera, que els seus covilatans estiguin contents, doncs els hi va molt millor. És això.
2: I tot el
9: que comentaven David ara, vull dir, jo crec que és un dels estius, és a dir, al final la feina també acaba sent de cara al públic, i tothom està molt irritat, com deien David.
0: Com deien David. Mira, ara
9: està molt nerviós, moltes presses, les carreteres, tothom vol arribar al puesto amb el cotxe. Escolta'm, senyors.
0: Bueno, clar, és que clar, quan t'estàs... Mira, jo només penso en els motoristes, quan els veig, que sempre els deixo passar. Penso, perquè aquesta persona s'està torrefactant aquí al semàfor. Deixa'l tirar, perquè almenys et toca una brisa d'aire, no? Marc, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Ara parlàvem fora de micro amb en Mariano i dèiem, això... Potser si es denunciés, encara arribaria a algun lloc, eh? Perquè, clar, si hi ha un tema de salut pel mig, Mariano...
2: Oh, és que, per exemple, que el David ho comentava, l'estat d'ànim que porta situacions fins i tot de violència, als països alpins, a Suïssa i Àustria, en determinades situacions de vent fen, que és un vent molt sec i molt càlid, que arriba de sobte per un efecte orogràfic, és un atenuant davant dels delictes. Perquè és que la gent se'n va a les mans hi ha coses pitjors.
3: Clar, el Bolbena, el professor Bolbena, sí, t'ho explica ràpidament, ell que coneix un altre vent que altera les persones, que és la tramuntana, tocat per la tramuntana, és tocat pel fent. Jo no sé si encara això és vigent, però fa anys a l'hospital de referència Múnich, la capital de Baviera, quan hi havia episodis de fent, cancel·laven les operacions programades.
0: Uau!
3: Per l'estat consideraven dels sanitaris que no era el més adient. Les programades.
0: Mira, us recomano que recupereu un programa que vam fer, la solució de com afecta el vent a la nostra actitud, al nostre estat d'ànim, que vam fer precisament amb el doctor Bolbena. Els que formeu part del Club de la Solució, ara mateix us enviem l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, aprofiteu ara aquests minuts, escriviu un WhatsApp al Fran, al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució, perquè res, abans d'acabar el programa, abans de les 2 del migdia, tindreu l'enllaç allà amb el programa especial amb el doctor Bolbena, parlant precisament d'això, de com ens afecta el nostre caràcter. Marc, gràcies per trucar-nos. Ànims, barret i hidratació.
9: Correcte, gràcies, Elisenda, a vosaltres.
0: Una abraçada, bonic, fins ara. Adéu, adéu.
1: Hem comprovat que discutir suant no és el mateix que discutir si no estàs suant, si estàs en sec. I això és així. I jo aquest estiu, en alguna ocasió, amb la meva família, amb amics meus, amigues meves, he dit, estic suant molt, no vull discutir. No vull discutir perquè acabaré dient disbarats.
0: Però imagina't ser adolescent a totes aquestes. Va, us estem fent una pregunta. Quina rutina heu canviat del vostre dia a dia per culpa d'aquesta calor? Una rutina que potser heu canviat i ha vingut per quedar-se, aquesta nova rutina. El 677-38-77-19. Dieu-nos la vostra, i també per telèfon al 93-201-7474. Montse, Ciutat Vella, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Et demano molta brevetat, estimada. Sé que estem acalorats. A veure, què ha passat aquest estiu?
10: Aquest estiu ha estat horrible. Espero poder ordenar les idees perquè us estava escoltant i solidaritat màxima, David. Jo aquest estiu he plorat, m'he discutit, a més he estat, bueno, m'he trencat el braç i això ha fet estar de baixa setmanes, tancada a casa. Com m'he dit, visc a Ciutat Vella i junto dos temes, un que ja és molt conegut, el parc temàtic que tenim aquí en el nostre barri, que tot és turisme, tot és restauració, tot és borratxera, crits, insolidaritat total. Ho juntes amb una baixa i amb 38 graus a casa, no pots obrir la finestra, o sigui, una de dos: o obres la finestra intentant que entri algo de fresqueta, cosa que és una il·lusió, o el que segur que t'entra és tot el xivarri de la gentada.
0: I no tens aire condicionat, Montse, entenc.
10: No. Llavors, una de les rutines importantíssimes, òbviament he decidit que aquest és l'últim any que passo així, és canviar tot el meu planning de despeses per poder estalviar dins d'un sou mileurista, doncs això, poder estalviar per poder-me instal·lar un aire condicionat.
0: Aquesta és una altra, l'aire condicionat. I també, mira, recordo que ara l'any passat crec que vàrem fer un tema aquí a La Solució de l'auge dels ventiladors de sostre, que ha rebentat el mercat dels ventiladors de sostre, perquè és de les poques coses que jo et diria, Montse, vagi impacte econòmic entre cometes. Jo, la meva tècnica, un flus-flus, anar-te ruixant i el ventilador és l'única cosa per passar aquestes altes temperatures. Però convinc amb tu que avui en dia, si no tens aire condicionat, no. Com ha canviat? Abans anàvem amb els cotxes als anys 80 i 90, jo que recordo jo, i no teníem aire condicionat i baixaves finestres i respiraves, però com diu la Montse, baixes la finestra i...
1: No, no, i que quan algú tenia aire ho veies com una extravagància i fins i tot com un acte d'elitisme. I ara, clar, és que ara si no tens aire és que pràcticament no podràs viure, és un dels temes. Vull dir, s'hauran de fer invents perquè la gent pugui aguantar aquesta calor. L'aire condicionat, hi va haver un moment de la història de la humanitat que no existia. Justament s'inventa per trobar, no? Hem de tendir a que la gent se senti més còmoda. No es pot viure, com ens està explicant aquesta oïda. És que és impossible, la Montse ha mal viscut aquest estiu.
0: Montse, segueix a l'escolta, perquè ara intentarem donar algunes claus d'idees, no?, de com adaptar-se i coses que s'haurien de fer també a nivell d'urbanisme, a nivell de construcció de les noves cases, perquè adaptar-se o morir, en aquest cas, literalment, malauradament. Montse, gràcies per trucar-nos, per escoltar-nos i per la paciència, Mònica. Una abraçada.
10: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Al 677-3877-19, rutines que es veuen modificades per aquestes altes temperatures. Avui estem parlant de com adaptar-nos a la calor. Ho estem fent amb en Mariano Barriendos, historiador i especialista en climatologia històrica, amb en Francesc Mauri, meteoròleg d'Altrescat, i, evidentment, amb en Fran i amb en David Balaguer. Què ens diuen?
4: Mira, l'Anna diu que la seva nova rutina ha estat que un cop s'ha dutxat, al sortir de la dutxa, em poso sota del ventilador. Ara parlàvem d'aquest nou invent que s'ha anat popularitzat per refrescar-me, sobretot. L'Agnès diu que fa vida de vampira, feinejo sobretot a la una o les dues de la matinada, vaig amb pilota picada per casa, esprai d'aigua, tovalloleta, i refresco els llençols abans de ficar-me al llit. La Mila ens ensenya, treballa en un negoci, en un bar, i ens ensenya la seva nova companya de viatge arran d'aquest estiu, que és una tovalloleta, una tovallola de tela que s'ha posat al coll.
0: Com al Japó, amb tanta humitat extrema vas suant i et vas posant aquesta tovalloleta al coll.
4: De fet, els amants del futbol, en l'últim mundial de futbol masculí, van poder veure com molts equips, durant la pausa d'hidratació, estrenaven uns coixins que estaven congelats i que els futbolistes es posaven també en el coll.
0: Mira, ahir, Francesc, ahir vam veure un cop de calor precisament al partit del Barça-Llevant, si no recordo malament. Això també s'haurà de replantejar, no?, segons quines hores juguen partits de futbol. Clar, i ja no només els professionals, sinó futbol base.
3: No, és tot el tema de segons quines andanes del transport públic.
1: Oh, sí, gran cert, tema aquest.
4: Cert.
3: Clar, jo recordo que vaig fer una anada i tornada molt, molt llampec a Còrdoba en 24 hores amb el tren d'alta velocitat, i va donar la casualitat que Còrdoba feia bastanta més fresca que aquí. Al vespre, quan vaig baixar a l'estació a les 10 de la nit, però pujant a Sants, en l'andana hi havia 38 graus, i clar, era... però clar, és el que deies, és tot, és absolutament tota la vida i ens estem oblidant de la vida marina, ens estem oblidant de la vegetació, ens estem oblidant i clar, adaptar-se, com deia el Mariano Barrientos, ho ha fet tota la vida la humanitat, però clar, l'any 1800 eren 1.000 milions d'habitants, ara som 8.000 milions d'habitants, 62% de la població és asiàtica, el planeta, clar, tot això és un mix de gairebé impossible gestió, gairebé, no vol dir que tirem la tovallola, només faltaria.
0: Però per on comencem? A veure, us ho pregunto tant al Mariano com a tu, Francesc.
3: Jo ho tinc molt clar.
0: A cop de decret?
3: A veure, no. El més fonamental per la humanitat, el que ens ha portat a aquesta rapidesa de canvi de temperatura és exclusivament, o gairebé exclusivament, la crema de petroli i gas i carbó, d'acord? Per tant, la humanitat, si vol començar a fer alguna cosa, ha d'electrificar immediatament tot. De vegades diuen, Mauri, ets molt pesat amb tot això. Sí, m'ho dic jo, ja. Cap problema. Amb el vehicle elèctric, etcètera, etcètera.
0: A mi em vas convèncer, ja t'ho he dit.
3: Ja ho sé. Aleshores, a partir d'aquí, pensa, cada persona, quan en el seu dipòsit de benzina posa 100 litres, 60 s'esfuma amb un híbrid, ja et dic, un cotxe eficient, els altres 80, però 60 litres s'esfumen per ineficiència. Per què? Què desprèn un motor de combustió?
0: Calor.
3: És una estufa. Cada motor en una ciutat és una estufa. Hi ha qui dirà l'aire condicionat també. Bé, l'aire condicionat és moltes vegades l'electricitat, perdó, més eficient que un motor de combustió, que és la dilapidació més bèstia de l'energia de la història de la humanitat. Aleshores, tenim la solució, però clar, implantar-la no és fàcil, ni ràpid, ni econòmic, però s'ha d'anar cap aquí.
0: Mariano, per on comencem? Ara, ell deia electrificació. Tu començaries a cop de mandat? Com ho fem?
2: És impossible. La societat no té mecanismes per fer adaptacions tan ràpides. El canvi climàtic aquest, el que ens està succeint actualment, és més ràpid que fins i tot la percepció, la capacitat de percebre el que està passant, ens està superant, i fins i tot està superant alguns models climàtics que estan fent curt a la previsió.
3: Mariano, jo volia ser una mica optimista de trobar una solució.
2: És dilluns.
3: Sí, d'acord.
2: Mariano,
3: però tu estàs pensant en les guerres, els conflictes, és que anirem a parar aquí.
2: Això és l'últim recurs. Tenim la possibilitat de combinar els recursos tecnològics que tenim, que s'haurien d'anar dirigits a tenir un model energètic que ens permeti tenir electricitat sostenible per tot aquest món que s'ha d'electrificar tard o d'hora, però també hem d'aplicar tecnologia pel recurs hídric, alerta amb l'aigua, perquè és el que ve darrere d'aquests escalfaments tan ràpids, el que ve és un problema d'estrès hídric en tots els sentits, començant per les plantes, que estaven abans que nosaltres, i acabant amb la IA, que consumeix moltíssima aigua. Hem d'aplicar tecnologia perquè hi hagi aigua per tothom, no només pels més rics o per les empreses grans. No,
0: mira, avui que estem al tema de la IA, que està tan en boca de tothom, doncs fer servir la IA per coses en positiu. No deixar que s'estampin les IAs entre elles i acabin matant tota la humanitat.
2: I després, una part interessant d'adaptació la tindria probablement el recurs a la memòria històrica. Intentar recuperar pautes, estratègies del passat que ens ajudin, perquè al veure que és un referent del passat, de gent que ja ha tingut problemes d'aquest tipus, sempre et dona més confort anímic de dir, carai, si aquella gent ja ho va passar, vaig a veure ells què feien.
0: Però la meva pregunta, com molt pràctica i molt aterrada, Mariano, és, d'acord, però qui comença? És a dir, comença l'Ajuntament, comencem els particulars, hem d'intentar que això la Generalitat faci un decret que ens obligui a tots que hi hagi un compromís de les empreses, si no, sota tots, multa, de flexibilitzar aquests horaris, per exemple, no? El Marc, no?, que ens trucava, ostres, que un Ajuntament no pugui donar aquesta resposta, què en penses?
2: Tots, això és un tren i estem tots dintre del tren. Passatgers, vagons, la màquina que ha de tirar, tots tindran la seva funció i tots hem d'apostar a la mateixa direcció perquè el tren rutlli.
0: Francesc,
3: No, simplement la societat, tots els humans, el que parla ara mateix també, és humà i per tant amb els seus cantons més boscos i els més blancs, tu fixa't, hi ha ajuntaments que diuen, escolteu, el model de recollida selectiva més eficient és el porta a porta, i això està demostrat científicament, etcètera, etcètera, vull dir, no és una inventiva. Hi ha alguns ciutadans que rebel·len, d'acord? Els patinets per les voreres, etcètera, etcètera, la velocitat, és a dir, l'ésser humà és transgressor sovint, i no sé si totes aquestes directives de cop i volta ens portarien a un crash, que hi han de ser, moltes de les directives, és a dir, no entenc com s'han prohibit les bosses de plàstic, però no hi ha nassos de prohibir càpsules d'alumini o de plàstic de cafè, quan n'hi han de biodegradables i compostables, és a dir, bueno,
0: legislació,
3: sí,
0: per tant, Mauri.
3: Clar, sí, legislació, sí. Sí, és que vaig a parar, però necessitem tanta legislació de cop, perquè el que ens ve és ràpid.
0: És bèstia. Clar, però si no ho fem, ens anirem una mica a Campistrau.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, el que passa és que la humanitat, Mariano, oi, sempre se n'ha anat a Campistraus perquè el fre de mà se l'ha saltat o el fre de peu gairebé sempre.
0: Francesc, ara recullo aquesta pregunta que li tiraves al Mariano. T'abandono perquè sé que t'he d'alliberar, que
3: sí,
0: tens feina a la tele.
3: Però vaig cap al 3Cat Info.
0: Doncs el 3Cat Info el poseu, però en mute, i seguiu escoltant la ràdio. Francesc Mauri, meteo del 3Cat, ja ho sabeu, meteo Mauri, cada dijous a les 8 del vespre a la plataforma de 3Cat.
3: Ah, el meteo Mauri també tinc. Clar. El Volvena també.
0: Epa,
3: és...
0: ens ha robat el col·làbol, tio. A l'app de Catalunya Ràdio.
3: No,
0: Mauri,
3: escolta'm, de tant en tant.
0: Un plaer sempre sentir-te. Una abraçada, bonic. Gràcies.
3: Una abraçada mútua i a tothom. Mariano, records.
2: Adéu.
0: Fins ara.
3: Adéu.
0: Una pregunta que ens fem. Clar, no, ens acabarem adaptant. Si res no canvia, ens haurem d'adaptar a l'escalfament del planeta i al final el cos, veureu que... Però ens acabarem acostumant a la calor? És físicament possible? O el cos té un límit? Doncs mireu, aquesta resposta, aquesta solució la té en Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
11: Bon dia.
0: Veritat o mentida, ens podem arribar a adaptar a una calor de 40 graus permanent?
11: Ens podem adaptar, la resposta senzilla és sí, el que passa que té molts peros, vull dir que hi ha molts condicionants, vull dir, clar, hi ha molts condicionants, depèn de la situació de partida de la persona, si té més patologies o menys cròniques, depèn del nivell socioeconòmic, perquè això és veritat que no en parlem massa, no? Si tens possibilitats de tenir elements externs que t'ajudin, per exemple, a fer vacances a llocs més frescos, doncs ho suportaràs millor. I depèn molt, per exemple, d'on visquis, no? És a dir, ja hi ha franges, no?, per temes d'humitat, i sabem que no és el mateix 40 graus a la costa,
0: clar,
11: que 40 graus a l'interior, no? Per tant, hi ha molts condicionants, no?, que estan sobre la taula.
0: Així d'entrada, el nostre cos se situa a la temperatura del cos entre 36 i 37. Tot el que superi aquests valors activa un mecanisme intern? Jordi?
11: Sí. Això comença, inclús abans, eh? És a dir, sí que sabem que el nostre cos intern són aquests 36, 36 i mig, fins i tot algunes persones a 37. Tot el que a l'exterior superi aquesta temperatura activa mecanismes d'estrès tèrmic, no? Perquè el que interessa és que el cos, evidentment, estigui a la temperatura que toca per funcionar. Per això és molt important, i hem insistit molt aquest estiu, amb el tema de la temperatura a la nit. És a dir, hem dit sempre, no?, tot allò que superi els 26 a la nit, que és el moment en què el nostre cos es recupera, doncs també genera mecanismes de compensació, que per tant ja farà que tots aquells mecanismes fisiològics de recuperació hormonals, de recuperació neuronal, etcètera, doncs vagin més lents i per tant ens aixequem amb dèficit ja. Per tant, sí que és veritat que no hi ha una franja de temperatura que diem, a partir d'aquí passa això, però sí que hi ha algunes que ens poden ajudar una miqueta a veure què pot estar passant.
0: Doncs escolta'm, la resposta és sí, però amb molts condicionants i uns condicionants, que bàsicament el resum és que no ens podem adaptar d'un dia per l'altre a nivell antropològic, allò de dir, no, l'evolució farà que en 2 anys aguantem les altres temperatures. Això no passarà, Jordi.
11: Això no passarà, segurament no ho veurem nosaltres, perquè evolutivament necessitem molt de temps, però aquí la pregunta, i és molt interessant, és què és pitjor? A tenir temperatures puntuals, que hi ha llocs que ja tenen, no? Que arribin a 40, 42, que siguin puntuals, o temperatures més baixes, per exemple, 37, 38, 36, però més constants, mantingudes durant el temps, i a més, amb temperatures a la nit que no baixin dels 27, 28, 30. Clar. Aquest Mariano, és el tema.
0: Aquí volies anar, oi?
2: Exacte. Sí, sí, sí, sí, és això. Ara tenim unes condicions de clima noves, i el que no podem pretendre és tenir un territori, en aquest cas Catalunya, però que un territori geogràficament tingui aquesta introducció de condicions noves i la societat que hi viu pretengui viure igual, que 150 anys abans. No, no hem de canviar.
0: No es pot.
2: Aquest model territorial que ara tenim, si les condicions properes al mar, d'humitat i de temperatura, generen disconfort i afecten la salut, doncs anem replantejant que persones més vulnerables o determinades activitats professionals, ja sigui de forma temporal o de forma definitiva, reorganitzin el territori.
0: Doncs mira, ara que parles d'activitats professionals que s'han de reorganitzar, ara anem a una molt interessant. Però abans, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltes gràcies, una abraçada.
11: Adeu.
0: Adeu, adeu. Mireu, ara us ho deia, eh? Quim, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Com estàs,
12: tal?
0: Quim?
12: Molt bé, aquí. Un dia calorós avui, eh?
0: Gràcies per escoltar La Solució, sé que ets oient habitual. Tu què et dediques, Quim?
12: Jo sóc viticultor, pagès, estic aquí a Gelida, a l'Alt Penedès, i us trucava per explicar-vos la nostra experiència una mica d'aquest any, que és el primer any que hem hagut d'acollir la barema a manual, perquè amb màquines ja normalment ja es feia, a la nit. Hem canviat i estem collint a la nit, més que res per això de les temperatures.
0: Per adaptar-te a la calor, perquè, clar, és impossible, a ple agost, en el vostre cas, no?, a principis de setembre, collir. I això tu creus que ha vingut per quedar-se, Quim?
12: Jo, a mi em sembla que sí, perquè la veritat que, mira, jo porto 9 anys treballant aquí on estic, i a la barema, quan vaig començava el 15 d'agost, més o menys, no sabíem si ens agafava la festa major o no del poble, per començar. I aquest any ja estem, que hem començat el dia 28 de juliol, 29 de juliol. Això amb 9 anys, vull dir que estem ja... Nosaltres parlem sempre del setembre, com quan parlem de la barema, no?, un sinònim més al setembre. Al setembre ja estem de vacances, vull dir, al setembre ja no collim. Ara collim a l'agost. I això vol dir que, clar, la calor és aquesta calor infernal que està fent aquests anys.
0: Per tant, l'única manera de sobreviure, en aquest cas literalment també, serà fer-ho abans i fer-ho de nit.
12: Jo diria que sí. Va bé per dues coses. Una, per nosaltres mateixos, els treballadors, que la veritat que hem agraït no passar aquestes calors, és que pensa que l'any passat, per exemple, que encara collíem de dia, des de les 12 fins a les 5 de la tarda era una cosa infernal. I a part, ja et dic, va bé per nosaltres i també va bé pel raïm mateix, perquè ja el agafem més fresc, i bé, doncs pel tema de la qualitat del raïm i de poder fer uns vins amb més qualitat, també va molt millor, perquè així tampoc hem de gastar molta energia en els cellers per refredar aquest raïm que ens venia, pues, jo què sé, a 35 graus.
0: Mariano, volies afegir?
2: Sí, només per acabar de dimensionar aquesta anomalia, jo tinc documentades baremes durant el segle XIX, fins al segle XVIII, durant la primera quinzena d'octubre.
0: A
2: Ribera de Duero.
0: Per tant, imagineu-vos, eh? Mare meva! Quim, t'agraeixo moltíssim. Que escoltis cada dia La Solució, dos, que hagis volgut participar avui trucant al 93207474. Una abraçada, bonic!
12: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: Adéu, adéu. Núria, Barcelona, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Vaig tard i vol ploure. Bueno, en aquest cas no vol ploure. Núria, gràcies per la paciència.
13: No passa res. Mira, us explico, tant el meu marit com jo som persones que a l'estiu hem anat a la platja moltíssim i moltes hores. O sigui, moltes hores pot ser de les 11 del matí a les 6 de la tarda. Ens emportàvem la carmanyola, el vermut, us veiem tota la platja. Doncs des de fa un parell o tres anys enrere, i això ja ho vam canviar i fèiem un horari de matí, d'arribar a 9:15 i estar-nos fins a 10:45 a les 11, perquè ja el sol ja començava a apretar, i aquest any és que ja no hem anat ni a la platja.
0: No heu anat directament, eh?
13: No, perquè és que ens feia com molta mandra, pensava, hòstia, que fa molta calor. O sigui, bueno, demà, a veure si demà... I, saps?
0: I no.
13: És el fet de passar tanta calor i és com que no et convida.
0: Mira, Núria, t'he de dir una cosa. Aquí, servidora de vostès, mitja família és de l'Alt Empordà, aquest any hem tocat platja molt pocs dies, per no dir-te que n'hem tocat dos dies i a partir de les 7 de la tarda.
13: Sí, sí, és que és tremendo amb aquest aspecte. I a més a més hi ha una altra cosa. Jo sóc una persona que no suo. O sigui, no suo. He tingut aquesta sort durant molts anys. Aquest any,
0: ja
13: per primera
0: sues.
13: Vegada, he començat a suar.
0: T'has estrenat.
13: Mal humor, com dèieu aquí, parlant de
0: que suar.
13: Realment és molt agobiant. És molt agobiant, perquè és que hi és una suor de caure amb les gotes de la cara.
0: Oi? Horrible, fins a l'esquena. Imagina't ara tenir un casament. Allò. David, volies dir alguna cosa?
1: El tema de la suor és per fer-ne un dia un programa, Perquè hi ha una cosa que és la suor en estàtic, sense fer res, que és una cosa que no suporto. És de les pitjors coses que existeixen. Perquè la suor sempre ha pensat que tu te l'has de guanyar. Te l'has de guanyar a través d'un esforç. Quan jo jugava a futbol i suava, m'encantava regalimar.
0: Ai, hosti, senyor.
1: Suant estàtic és una cosa desesperant. I suar menjant, encara pitjor.
0: Núria, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
13: Gràcies, igualment.
0: Adéu.
1: I una cosa sobre la transformació. Suar dormint.
2: Ui,
1: sí, sí.
2: Després estic aquí quiet i estic suant.
1: Sí, sí. Tinc unes ganes de dormir tapat, que és un dels grans plaers de la vida. I hi ha una cosa que és la transformació. Ja ho estem veient, com la calor ho ha transformat tot. Fixa't si ha transformat coses que també ha transformat els gustos de la gent. Perquè l'estiu, que sempre havia estat l'estació preferida de la gent, estic convençut que ara, si fas una enquesta, ha perdut molts adeptes, ha perdut seguidors, ha perdut followers. Ha perdut followers l'estiu.
2: Perquè abans l'estiu, de la part central més de disconfort, més fort de l'estiu, en deien la canícula, eren 2-3 setmanes, 4 tot estirar. Però és que ara tenim uns estius de 4 mesos i molt farragosos.
0: A nivell de les escoles, abans ja n'hem parlat amb en Francesc Mauri, però clar, què hauríem de fer amb les escoles? N'hi haurà prou amb climatitzar-les, això, si hi ha els pressupostos que ho acceptin, etcètera, etcètera, o haurem de canviar els horaris de les escoles o replantejar el concepte del pati i no fer-lo a l'aire lliure? Com ho veus això, Mariano?
2: Hem de replantejar-ho sense cap problema. Tardarà el que hagi de tardar, el que les nostres institucions i responsables necessitin per fer aquests canvis. Però probablement la realitat els empantarà a que aquests canvis s'acabin fent més ràpid que més tard, segurament.
0: Hi ha altres llocs del planeta, per exemple, nosaltres hem demanat a una persona que viu a Houston, estem parlant de l'Albert Martínez, meteo de canal meteo.tv baixa, que ens digui a Houston com s'ho han fet, com s'han adaptat a aquesta calor, perquè també és un territori que ha prosperat a nivell econòmic gràcies a l'aire condicionat. Ens ha dit això.
14: Houston, tenim un problema. Segona vegada heu estat a la ciutat espacial, al sud de Texas, als Estats Units. Arribant en carretera o amb avió, te n'adones que és una ciutat que ha crescut en un lloc hostil, climatològicament parlant, i fa calor, xafogó tot l'any. I és que Houston s'ha sabut adaptar de forma passiva des que es va fundar el 1830. Ha sigut una ciutat que ha après que pot lluitar contra totes les adversitats climàtiques, en aquest cas. Les primeres cases eren cases amb sostres molt alts, porxos amplis, finestres enfrontades per crear corrents d'aire, però tot canvia amb l'arribada de l'aire acondicionat a principis del segle XX. Al centre de la ciutat es creen galeries subterrànies climatitzades. Avui en dia tenim més de 10 quilòmetres de galeries amb restaurants, botigues, on la gent pot fer-hi vida sense necessitat de sortir al carrer. A més, penseu que aquí als Estats Units tenim el primer estadi climatitzat del món. És l'Astrodome, que es va construir l'any 65 i és un estadi cobert amb aires acondicionats per a poder jugar quan les temperatures a fora superen els 100 graus Fahrenheit, que són més de 40 i pico graus. En resum, Houston no ha vençut la calor, l'ha esquivada, primer amb arquitectura i costums adaptats i després amb l'arribada d'aire condicionat, doncs climatitzant tots els ambients.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 5 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem preguntant com ens hem d'adaptar, com ens adaptarem a la calor. Són molts els missatges que ens esteu enviant al 677-38-77-19. Faran una lectura així ràpida.
4: Mira, abans parlàvem amb el Marc, que és jardiner. El Carles és bomber, per exemple, i diu, els bombers en els focs forestals que fem torns de 24 hores de treball intens o molt intens davant les flames, no entenc encara com aguantem. Per cert, la Montse, la Carla, el Biel, la Rosa, s'han posat ventiladors de sostre, se sumen a aquesta tendència, i l'Enric fa servir el ventilador tipus culleret.
1: Sí.
4: Aquest Culler... que...
0: Ah, aquest guany d'alcohol.
4: Ens en va ensenyar el Lluís Carrasco, sí, publicista, que el feia servir en els rodatges quan anaven a l'exterior al sol. I l'Àlex diu que el gran canvi que ha fet és anar a comprar, sobretot si vaig al supermercat, al vespre, abans que tanquin, i així ja m'estalvio les calorades dels matins.
0: Mira, una de les coses medievals, no?, que deies ara, Maria, no,
4: Maria,
0: una altra cosa que haurem de fer serà construir diferent, construir amb diferents materials que vagin més a favor nostre, no?, materials bioclimàtics. Per això parlem amb l'Eduard Quadern, és arquitecte de Quadern Campanals, arquitectura sostenible. Eduard, molt bon dia.
16: Bona tarda, Elisenda, com estàs?
0: Estic estupenda, t'he de dir que tinc molt poc temps, però volia parlar amb tu sí o sí, Eduard.
16: Sí.
0: Escolta'm, haurem de construir diferent, sobretot haurem de tenir molt en compte com orientem les cases, com orientem els pisos, com els dissenyem a nivell arquitectònic i també quins materials fem servir, no?
16: Això és bàsic per reduir les emissions i per reduir els consums dels habitatges, sobretot orientar-los molt bé, protegir els forats a l'estiu, que no entri el sol, i després els materials que utilitzem a la construcció d'aquests edificis, que és el gran repte que tenim per endavant.
0: Dins del teu estudi, juntament amb en Francesc Vinya, vau desenvolupar un revestiment amb pallofa d'arròs que s'ha convertit en un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. Tu creus que serà el futur treballar amb aquest tipus de materials?
16: Sí, en el nostre cas és un material biobasat que aprofita un subproducte agrícola, com és la closca de l'arròs, per fer doncs, un material de construcció, que és un material de tancament, per fer façana, diguem. Sí, és important començar a aprofitar aquest tipus de materials de construcció que en la seva producció, la seva fabricació, no tinguin grans emissions de CO2 o puguin ser neutres o inclús es redueixin.
0: Clar, d'una banda, no emetre, no? Perquè la contaminació que fa el sector de la construcció és brutal i d'altra banda, saber que ens ajudaran, no?, frenar aquest impacte després en la nostra llar. Ara veia que la construcció tradicional representa encara el 98% del mercat. Clar, aquesta hegemonia com es canviarà? A base de decret, tu creus? S'haurà de fer per llei?
16: Per llei, adaptar les normatives. Segur que si està a punt de caure una normativa nova que ens forçarà els arquitectes a calcular les emissions de CO2 que tenen els nostres edificis, no només durant el seu ús, que és el que fem ara, sinó durant la seva construcció.
0: Clar.
16: Per tant, és aquí on nosaltres tindrem un topall, un límit, al que ens haurem d'adaptar. I aquí és on entraran tots aquests nous materials de construcció, biobasats, amb baixa petjada ecològica, que hauran d'anar entrenant a poc i anar reduint potser el consum de formigó, el consum d'altres materials o de ferro, que tenen molt de CO2.
0: Ara estem parlant amb l'Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible. Ell sobretot fan servir aquesta pallofa d'arròs, però altres materials, quan diem altres materials, ens referim que a fusta, inclús palla, no, Eduard?
16: Sí, exacte, a palla, a terra compactada, fusta, com es diu, la fusta estructural, cada cop ja està més al mercat. Ara aquí a Catalunya ja comencem a tenir indústries potents que treballen amb la fusta dels boscos del país i que ja treuen bons productes. I la resta de materials han d'anar entrant a poc a poc. El que passa és que perquè un d'aquests materials... Perdona.
0: No, digues.
16: No, okay, perquè aquests materials entrin al mercat han de passar un període de validació que pot ser un pèl llarg.
0: Eduard, farem una cosa, et faré tornar amb tota la calma del món i parlarem d'arquitectura adaptant-nos a les noves situacions climàtiques. Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
16: Una abraçada, gràcies per l'interès.
0: Adéu, adéu. El 677-38-77-19, heu dit la vostra i acabem amb un parell de comentaris que ens facin.
4: Doncs mira, el de la Marta, que diu a l'escola bressol del seu fill, a les Quatre Torres, a la zona del Bon Pastor, a la ciutat de Barcelona. Nens de 0 a 3 anys amb l'aire condicionat espatllat en moltes ocasions i cada vegada es va repetint el mateix problema. I la sala introdueix un tema que no hem tocat encara, que és el tema de mascotes i calor, que també hauríem de veure com els peluts s'adapten a aquestes temperatures.
0: Mariano Barrientos, historiador i especialista en climatologia històrica, ens dona per un altre programa, oi?
2: Anar-hi parlant sempre serà positiu per prendre mesures, estratègies i un canvi cultural, en definitiva.
0: Un canvi cultural, en definitiva. Tenim molta feina per fer. Balaguer, ens sentim dilluns.
1: Sí, que vagi molt bé. Surto a passar calor. Visca!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del crudo provinent de l'Aràbia Saudita. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'Estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre grups l'han travessat durant el cap de setmana. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs houthis, aliats de l'Iran, els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas del petroli saudita. I la tercera és l'oleoducte, que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus, assegurant a través de la seva xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del crudo ha baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
1: La presidenta del Banc Central Europeu insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
2: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor.
1: La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Les farmàcies catalanes es queden sense medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa.
2: Són fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts d'altres símptomes, i ara mateix hi ha greus problemes de subministrament. Sobretot falten els que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenceto o l'Evopat. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, diu que trobar alternatives és difícil, mentre que el doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
3: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
4: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat.
2: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
2: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera divisió, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
2: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, ex-alt directiu del COI, en l'àmbit esportiu de l'olimpisme i també pels seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
0: Fins aquí les notícies.
5: podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
7: Mare, literalment.
5: O poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
8: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
9: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
8: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
9: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
8: A mi això també m'ha passat.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
10: Som pura cafeïna.

0: Tota d'informació que... Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Juliana Canet, ben retrobat. Ai, t'has canviat de... Per fer la secció anaves vestida d'una manera i per fer el que no surti d'una altra.
1: No té res a veure amb els programes en els quals estic col·laborant. Té a veure amb la temperatura que estic patint. I dic patir perquè quan estic a fora tinc una calor extrema i quan sóc a dins tinc un fred horrible perquè
0: teniu
1: l'aire...
0: Però si li hem tret l'aire avui. Bueno, ara doncs... veig que l'hem tornat a posar.
1: No, jo pateixo molt de fred quan sóc aquí. I ara em anava a brigar perquè ara venia de fora.
0: Però més destapada que...
1: Però venia de fora i ara em tornaré a posar el meu modelet de dins d'estudi, que és com si estiguéssim a gener.
0: El modelet de dins d'estudi. Carandell, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, estic molt bé, molt content.
0: Sí, avui has vingut amb un somriure especialment cridaner.
1: Sí,
2: perquè avui estreno com nova rutina, saps? He fet uns canvis a l'horari, a la vida meva.
0: Què dius?
2: I avui és el meu primer dia.
0: I es poden explicar per ràdio?
2: No, perquè són com molt avorrits i...
0: Home, però jo crec que la gent vol saber per què somreies tant avui.
1: Jo crec que no cal explicar poder el detall, sinó...
0: Bé, dijous ens vas explicar també alguna cosa.
1: La cita. Tenies una cita aquest cap de setmana?
2: No, dijous de la setmana passada, no? Potser era. Garriga, sí, que se'n va cancel·lar perquè per malaltia. Bueno, vull dir, estava refredada, o no es trobava bé.
0: Tants dies fa?
2: Sí.
1: Perquè jo I no l'heu reagendat?
0: Pensava que era d'aquest pont.
1: Escolta'm una cosa, això és una de les, una de les temàtiques grecollatines més fundacionals de la literatura. Tempus fugit.
0: Doncs a mi m'ha caigut un sopar també aquest cap de setmana, també per un tema també de
1: però era una cita, lo teu?
0: Podria ser-ho.
1: Tot pot ser una cita, si vols. No és veritat. No.
2: No, hi ha moltes coses que haurien de ser una cita i no ho són.
1: Jo puc quedar amb en Garriga per sopar i no serà una cita. Ah, no, aquí està molt clar.
0: És una gran cita.
1: No, aquí està claríssim, però jo penso que hi ha vegades que tu quedes amb gent que en el teu cap no esteu tenint cap cita i aquella gent està tenint una cita en el seu, eh?
0: Ostres, però és un problema.
1: M'ha passat al revés. Jo a vegades m'he pensat que tenia cites i estava quedant amb algú que em considerava una col·lega.
0: No m'ho crec.
1: A mi també em costa d'entendre, però s'ha donat el cas.
0: Bé, per tant, el somriure és ben bé canvi vida nova.
2: Sí, il·lusionat per un nou horari, unes noves rutines.
0: Sembla una roda de premsa pública. Sí, il·lusionat per la nova rutina, la nova temporada.
2: Sí, tampoc vull entrar en detalls de si al supermercat deixo d'anar-hi al vespre o a primera hora del matí.
0: Ens afectarà a nosaltres que et veurem més?
2: Em veureu una mica més.
0: És que avui he decidit que farem...
2: Sí, perquè vull fer més feina física aquí a la ràdio i menys física a casa, perquè a casa vull que sigui un espai de descans i no de treball.
0: Dit així, sembla que et compris unes peces i et veiem allà a l'oficina.
2: No, i al matí vull fer una mica d'esport, també. Que llavors passa que... Bueno, que ho vols anar fent tot a la vegada i no fas res bé, saps?
1: És que a mi em passa això també, que no és tant que... O sigui, ho tinc tot desordenat.
2: Correcte.
1: És com si tingués l'ordinador... Bueno, de fet, també em passa l'ordinador, que tinc 500
0: allà...
1: pantalles obertes. Ja, saps allò? 500...
2: I fent quatre coses a la vegada.
1: I començo a fer el procés de demanar cita mèdica, no sé, i ho deixo a mitges per acabar una mica de guió, i llavors respongo bé, i tens tot a mitges i res acabat. No et passa? Sóc jo que tinc el cervell dispar.
0: Perdona, m'han hagut de fer un avís avui perquè tenia una cosa d'uns papers que havia d'enviar i sort que m'han avisat. I ho he fet avui en horari laboral, però és que si no ho feia allà, em caia el pèl.
1: I sempre hi ha merdes. O sigui, sempre hi ha càrrecs. Quan no has d'anar al metge, has d'anar al mecànic. Quan no has d'anar al mecànic, resulta que has d'omplir uns papers perquè el codi clave no sé què. Quan no, t'has de fer el DNI nou. Quan no, no sé què. Sempre hi ha tasques d'aquestes que dic... Jo cada setmana dic, ara ja està, ja ho deixo tot fet, la setmana que ve res. La setmana que ve, l'armatòleg, el tal.
0: Clar, perquè n'hi ha que les vas passant d'una setmana a l'altra i llavors, clar, s'acaben acumulant. Perquè la vida passa.
2: Oh, sí,
1: tinc us fugit a sac, o no?
2: No, cada cop
1: la Juliana fa mitja hora, deia. Jo he començat el setembre d'un bon humor. Jo estic de superbon humor. I és veritat, eh? Diu, estàs sent més simpàtica que mai amb els companys de 3CAT. Mira, que és una cosa també inaudita.
0: No, perdona, ens vam trobar a la presentació de 3CAT i la vaig veure molt feliç.
1: No, i estic trencant codis morals meus personals directament, sent així de simpàtic. Unes converses que jo mai havia sentit.
2: Què ho fa, això? A vegades és com una decisió personal de dir, mira, a partir d'ara...
1: M'estic fent gran. És que és això.
0: És de Niu Juliana.
1: Aviam, també estic en un moment dolç de la vida, però sí, sobretot és que la cosinada està remant a favor, eh? La cosinada sempre ajuda en tot. Però a banda, jo em noto aquesta cosa de dir ja no tinc energia per estar enfadada, em depèn d'aquí.
2: És que desgasta molt, enfadar-se.
1: Ja prefereixo estar contenta, ja depèn de quins conflictes que dic. Jo per què estava enfadada amb aquesta amiga de l'institut?
0: I el senyor 3CAT més content, també.
1: No, amb el senyor 3CAT avui he tingut una reunió, una tensió que no et pots imaginar. És l'única cosa que encara es manté així ben tensa.
2: I durarà.
1: Durarà.
2: Si s'arregla d'un dia per l'altre.
1: I és la nostra màgia, és una relació tòxica, Francesc.
0: Ja, doncs, sí. Des d'aquí no estem a favor de les relacions tòxiques. Si us les podeu estalviar, feu. Però no us estalveu mai el que no surti d'aquí, que arriba després d'aquesta brevíssima pausa. A Catalunya Ràdio comença
3: comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com vas?
1: Molt bé.
2: Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: I molt bona tarda, sobretot, ahir.
1: Carles.
2: Primer en Carles, que a vegades no el saludem i és de molt mala educació, o saludar un company nostre que toca el piano en directe. I l'altre, molt bona tarda, per l'Álvaro Mel, que avui és el seu aniversari. L'actor en fa 30 i la seva nòvia, que és l'Anna Castillo, l'ha felicitat amb un recull de fotos a Instagram i una descripció que diu mi amor, un cor i un pastís.
1: No us encanta que l'Álvaro Mel li diuen Mel? I clar, ell, com que és castellà, això li queda lluny, però dir-li al teu nòvio Mel i que aquest sigui el seu nom i aquesta cosa tan dolça...
2: Increïble.
5: Però creus que l'Anna li diu Mel? No li diu Álvaro?
1: Alvarito, jo crec que li diu.
5: Uf. Uf, com a cosa dolenta.
1: Absolutament, jo he notat aquesta connotació negativa.
5: Sí, tu ho has notat, no?
2: Jo crec que no hi ha ni nom, que es diuen un mot carinyós que és
5: que de vegades passa
2: seu.
5: Això entre la parella, sí. Que pràcticament no li dius mai pel seu nom del DNI.
1: Nen, bé, es diuen mi amor, perquè ella ha penjat la foto posant mi amor.
5: Sí, segurament.
2: A mi em va passar durant una època que vaig tenir parella molt temps i com que no ens dèiem mai pel nom, va arribar un punt...
1: Que quan que el dius feia,
5: és molt estrany.
2: Se'm feia raríssim dir-li pel nom normal, diguéssim. Clar. Bueno, pel seu nom.
5: Però després parlaves d'ella als teus amics o a la teva família i clar que era la...
2: Exacte.
5: Perdona, va dir el nom de la teva exparella.
2: No saps pas quin és, tampoc.
5: No, jo pensava en la Maria, però...
1: Ai, l'altre dia vaig conèixer una noia que em va dir que era tan i tan amiga de la Maria. Escolta, i amb records i tot.
2: No, sí, ens hem vist.
1: Què t'anava a dir? Has vist la Maria últimament?
5: I tot bé?
2: Últimament, vull dir, tenim bona relació. No sé què som. Si som,
1: home, ex, no?
2: Som
1: home.
2: Ex, som ex, clar. Sí.
5: Però ex, benvinguts.
2: Ex, que ens avenim com de tant en tant, però vull dir, no tenim una relació de com estàs, què tal. No, de tant en tant hem quedat per composar-nos al dia. Pensa que vam estar... No sé si ella vol que jo expliqui
5: no,
2: això per la ràdio.
5: No, segurament no, i m'està sorprenent molt, però...
2: No.
1: Si estàs ficant de xerena, eh? És que avui en Roger ja ha entrat a la ràdio, de veritat, d'un cofoi que jo he dit, ui, quan t'entra malaguadura, que
5: porta... Sí, porta sobre, sí que em porta molta sobre.
2: Vam fer com... un contacte zero durant 5 anys i llavors ens hem composat el dia.
5: Però tu tens una regla, perquè... clar. La teva norma dels 5 anys amb un ex.
1: Mira, això que comentaves de la gent que es diu per aquest mot
5: com un sobrenom, sí.
1: I després és gairebé una mica estrany quan parles de l'altre dient el nom, no? La Marta... Això no li passava a Berta Roca, la influencer catalana, que va tenir un nòvio aquí, ella li deia Cuquet.
2: El Cuquet.
1: I també deia Cuquet quan parlava d'ell de cares en fora, fins al punt
2: doncs ho trobo molt coherent.
1: Que tots li dèiem Cuquet. I encara avui dia, si jo hagués de parlar amb ell i me'l trobés pel carrer, li diria Cuquet, quant de temps?
5: És millor per preservar el seu anonimat, perquè així no, el seu nom serà seu.
2: Absolutament.
1: Sí, sí,
2: absolutament.
1: Jo ni me'n recordo, pobre, de com es diu de nom, vull dir.
2: I avui, per cert, també és l'aniversari d'en Marc Casado, que és l'exjugador del Barça, que ara està jugant al Depor, que en fa 23, i la seva nòvia, la Noa, l'ha felicitat amb un recull de fotos de la parella i un t'estimo mi amor.
5: Escolta'm, el mi amor, què està passant?
2: El mi amor i la felicitació.
5: S'ho va inventar l'Aitana.
1: On queda l'amor meu?
5: No és el mateix, eh?
1: Un amor meu? Els meus pares sempre s'han dit amor meu i és de lo més maco que et pots tirar la cara.
5: Sí... Però la sonoritat és...
2: Estic amb la
5: aquesta
2: Marta.
5: Cosa que mi amor pot semblar com una sola paraula. En canvi, amor meu està clar que són dues paraules, saps?
1: Quina merda quan amb el t'estimo, amb l'amor meu, amb mi amor, no en tens prou. No en tens mai prou per explicar el que estàs sentint. No hi ha prou l'èxit.
2: Mai en tindràs prou, Juli. És una cosa tan bèstia.
1: És bèstia, eh?
2: Amb les paraules però és impossible.
1: Passant. No, però jo sempre estic projectant que em passi. Jo visc il·lusionada amb la idea que em passi. I en Roger igual.
2: Jo també.
1: A vosaltres us està passant?
5: No, jo li dic mi amor a la Nina. I alhora em jutjo també, perquè és en castellà. Però també li dic mi nena. Uau. I tot m'enganxes tu, Juliana.
1: Ha demanat disculpes obertament aquí, perquè em sap molt de greu estar contribuint en l'espanyolització d'una pobra criatura.
5: I saps que ella està confosa perquè aquest idioma no l'entén. I em diu, mami, sóc la teva mi nena?
1: I diu sí.
2: I dic sí. Clar.
1: Ella ha de pensar-se que mi nena és una paraula del català.
5: Exacte, una sola mi paraula, mi nena.
2: 3 minuts per sobre un quart. A tot això no patiu perquè ara comentarem l'esdeveniment del cap de setmana, que no és altre que la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula Segaró, Però abans hem de passar pel 677-27-1058, on tenim la Marta sepultada per tots els missatges que ens heu enviat durant el cap de setmana.
5: No puc més.
2: Cada cop és més bèstia. Jo crec que haurem de fer una custòdia del mòbil perquè puguis desconnectar.
1: És que la Marta té una addicció també al mateix temps.
5: Sí, perquè no us el deixaré, és allò que em queixo, però alhora no vull que el tingui ningú més. És molt tòxic. Però és que se li gasta la bateria d'una manera...
2: No, home, clar.
5: Amb un sol dia ja, eh?
1: Ara en Marc Andreu, aquest mòbil originàriament era d'en Marc Andreu. Era d'ús personal seu, no és de l'empresa, és seu. Ara en Marc Andreu es vol canviar el mòbil una altra vegada perquè es vol comprar l'iPhone aquest nou Duo, que s'obre així com una tabla.
5: Aquest noi té problemes.
1: És un problema gravíssim i jo ja li vaig cridar l'atenció i
2: un cop comprat tindrà un problema de diners.
1: Sí,
2: perquè el més barat val 2.000 euros.
5: Imagina't.
1: Però el cas és que suposo que ara quan es compri el Duo, el mòbil del programa passarà a ser l'actual del Marc Andreu, que amb sort tindrà més bateria, Marta.
5: No funciona gens bé aquest telèfon, eh?
1: Quin?
5: El de Marc Andreu d'ara.
1: Què dius?
5: T'ho prometo, que l'altre dia el va carregar tota la nit i li va passar una cosa.
1: No, Marta, el que va passar és que no es va llevar perquè no li va sonar el despertador, no el va sentir.
2: Ai, no es va presentar la feina.
5: No, però perquè el mòbil no se li va carregar, perquè té un problema en la ranura.
1: El problema el té el Marc Andreu.
2: La ranura de Marc Andreu és el problema. Aquest és el problema. A veure... Molts d'alt.
5: Per al·lusions ha de baixar, eh?
2: No, ara que baixi...
1: Si no hi és.
2: Si no hi és.
1: Ah, no, com que no hi és.
5: Però de què treballa aquest noi?
2: No, m'ha dit que s'anava a la Bendinat, s'anava a casa a poder treballar. Perquè aquí es distreu molt.
5: Si la feina està aquí.
1: No, però en Marc té un problema, que és que ara la seva feina, i jo estic totalment a favor, la seva nova jornada laboral és l'amor. Ell ara està molt... No, està il·lusionat amb un noi amb qui xategen tant i tant i no queden, i crec que cada tarda se la guarda per veure si queden ja.
5: Ai, que tòxic.
2: Que tòxic i que bonic, eh?
5: Sí,
2: guardat
5: i com enganxa això, eh?
2: Per algú.
1: I pots deixar la pell.
2: El que deia, que hem rebut molts missatges, molts d'ells sobre el primer petó públic de la Rosalia i la seva nòvia, que és la model francesa de 23 anys, Loli Baia. Les de Can Vilabaia s'han fet un petonet a la graderia de l'Open de tenis dels Estats Units, a Nova York, sabent que totes les càmeres estaven pendent d'elles. Llavors, no sé si és un petó meditat i si us ha sorprès de sobte aquesta foto.
1: Jo crec que sí que és un petó meditat, però en el bon sentit. No com dient que sigui fals o no sigui genuí. Mm. Jo crec que tenien ganes de fer-se un petó i que ja assumeixen que tothom sap.
5: Ja tocava. Quina llàstima que sigui aquí.
1: Sí.
5: M'hauria agradat que fos en unes altres circumstàncies.
2: Mm. A mi també. Petó com d'esquimal, eh? Una mica es toquen més els nassos.
5: Perdona'm,
2: que els llavis.
5: Detall important, amb els ulls oberts, totes dues. Cosa que aquí repudiem absolutament.
2: Sí.
1: No estic del tot d'acord.
5: Mira, ens enfadarem, ja es veu. És un d'aquells dies. Marta. És un d'aquells dies que no arribem a final de guió, perquè ja es veu que
2: no
5: hi ha temes que no entren i que tu i jo ens enganxem.
1: Però la gràcia és que com que tu i jo, en principi, segons paper, però mai diguis mai, no ens hauríem d'embolicar, això no hauria de generar conflicte perquè cada una pot viure el morreig amb llibertat.
2: Però si estàvem tots d'acord que uns tancats sempre...
5: En quin moment hem canviat les regles del joc?
1: La vida canvia, Marta, no et banyaràs mai dues vegades en el mateix riu. Però la cosa és que...
5: John Lennon digué...
1: Imagina. No, el morreig en general s'ha de fer amb els ulls tancats. Però jo penso que quan estàs molt i molt enamorat, aquell moment entre morreig d'obrir un moment els ulls i que l'altre també... i mirar-se un moment, i estàs tan enamorat que no fa vergonya aliena.
5: Tu m'estàs parlant d'una cosa molt concreta, però aquest petó que vèiem de la Rosalia i la Loli era un piquito... Bueno, sí. Vull dir, és aquests que no obres la boca.
1: Sí,
5: i és amb els ulls oberts. Per mi això denota quotidianitat en el pitjor dels aspectes.
1: És un petó fred.
5: És un petó que vol dir hem gastat la màgia ja.
1: Però també vol dir hi ha milions de càmeres aquí davant, no tenim ganes de fer-nos un petonarro de pel·lícula.
2: Clar, dius que ja no hi ha enamorament, que és aquell amor més reposat ja del dia a dia.
5: De la vida quotidiana, sí.
1: Clar, aquest petó és
5: un amor que desemboca la ruptura.
1: Aquest petó és problemàtic quan tu mateix a casa teva ja fas una anàlisi i te n'adones que estàs vivint d'aquest petó des de fa 6 mesos.
5: És el petó d'abans de marxar de casa, saps?
2: Sí.
5: Aquell,
2: sí.
5: Vale, mentre agafes les claus, tal, que no et deixis, jo què sé.
1: Quan el morreig ja, no saps ni el que és morrejar-se. Quan comences a dubtar, ja de dir, i en sabré? Quan em reincorpori al mercat, perquè ja comences a parlar.
5: Clar.
1: Quan et reincorporis al mercat.
5: I et pensaves que no et passaria, eh? I pam.
1: Quina merda. Això ho diu la Carol G al seu disc. L'amor s'acaba.
5: John Lennon també digué.
1: John Lennon digué, l'amor s'acaba.
2: Està tirant de molta cita avui i m'agrada. M'agrada. Per cert que fa uns dies també la Loli va compartir un vídeo sent despertada per sorpresa en un hotel per una banda de mariachis. I és un vídeo que no he sabut interpretar massa. Anava acompanyat d'un text que deia: he quedat ben traumatitzada despertant-me amb uns mariachis. Això era en un hotel a Mèxic.
5: Jo entenc que va ser la Rosalía qui va orquestrar,
2: suposo,
5: aquesta,
2: no?,
5: sorpresa.
1: Imagino que deu ser una broma interna seva i que és amb una mica to irònic. Llavors, jo estic a favor sempre de les brometes entre parella i de fer-les una mica grossa en aquest sentit. A mi el món mariachi, no sé, sempre m'ha... com que m'incomoda des de la nostra posició d'europeus, saps?
5: Contra com si estiguessis fent burla. Segons com ho sembla.
1: Segons com de vegades... No parlo d'elles, ara.
2: Si és una broma,
1: segons
2: com
1: de vegades per mi frega una mica això, saps?
5: Totalment.
1: Com la paròdia, i no és una paròdia, és la seva cultura. No? Llavors, a mi Totalment. Sempre m'ha incomodat una mica.
2: Bé, falten 6 minuts per 2 quarts, i ara sí, moment de treure el Sant Cristo Gros. Aquest divendres 11 de setembre, la influencer catalana Dulceida va tornar a dir el sí o vull a la seva dona, l'Alba Paul.
6: Un día, entre lágrimas, le dije a mi psicóloga: es que no puedo vivir sin ella. Y ella me dijo: sí puedes. La cuestión es, ¿quieres vivir sin ella? Y efectivamente, allí entendí que podemos vivir la una sin la otra, pero que no queremos hacerlo. Y creo que eso es lo más bonito del amor, seguir eligiéndonos una y otra vez. Todavía, después de 12 años, te miro y me muero. Sonrisa me sigue enamorando como el primer día. Mi chica, más buena que el pan, aunque vayas de dura. Yo no cambiaría absolutamente nada de ti, porque para mí, como dice la canción con la que he entrado, eres perfecta.
2: Tot plegat en una cerimònia celebrada a S'Agaró, a l'hotel La Gavina, després de 10 anys de la primera festa d'amor i compromís que la parella va viure a Sitges.
1: Sí, i el 2016 va ser un espectacle molt públic, amb molts famosos convidats i un gran seguiment a xarxes, i aquest cop, com era d'esperar, ha tornat a passar. Entre la llista de convidats i tota la pesca hi havia tantíssima expectació, sobretot en aquest programa. A més, és un casament molt especial pel fet també d'haver sigut elles dues una de les primeres parelles lèsbiques d'internet a la història de l'Estat. Han estat les referents de moltíssima gent del col·lectiu i, vulguis o no, és cert que aquesta reboda també tenia significat en termes reivindicatius, perquè aquesta banda hi era especialment emotiu. Però és que a sobre era un casament que feien amb ja la presència de la seva filla Ària, que ara mateix té 2 anys, i clar, això encara convertia la ballada en més màgica i generava més expectativa.
2: Clar, a quina hora va començar tot plegat i com ens hem d'imaginar l'estampa de la boda?
5: Jo crec que hem d'explicar una cosa als nostres oients, i és que dijous vam prometre, potser no prometre, però vam dir: hi anirem.
2: Ah, sí, no.
5: I no hi va anar ni el Tato, no. Del que no surti d'aquí.
1: I no només del que no surti d'aquí. A mi el que m'ha sorprès molt d'aquest casament és que no hi ha hagut cap imatge de paparazzi. No hi havia tampoc els companys d'Europa Press, o no en van treure res de profit, perquè no s'ha publicat.
5: És veritat, la típica
1: cap vídeo
2: des de fora,
5: la típica atracada arribant a l'establiment.
1: Nosaltres no hi érem perquè l'endemà ens anàvem a París molt d'hora al matí i tot no es podia. Jo, si hagués set al migdia del casament, m'hi hagués personat, però sent al vespre se'ns complicava molt.
2: També hem sapigut moltes coses pel que han anat penjant els convidats.
1: El casament de la Zendaya i en Tom Holland.
5: No, han guardat els mòbils en un calaixet.
1: No. A les 7, Roger ja començava la cerimònia a l'exterior, en aquesta terrassa de l'hotel La Gavina, amb vistes al mar, preciós, he de dir. A més, tot just era aquell moment que comença aquesta hora carbassa, no? Per tant, molt bonic. La Dulceida anava vestida amb un vestit de puntes molt ajustat, amb un coll halter però esquena descoberta, de pronòvies, i l'Alba amb un conjunt de 2 peces estil com traje, però amb el joc d'una americana molt curteta, ensenyant força pell. El conjunt de l'Alba era de Mans, la firma espanyola liderada pel dissenyador Jaime Álvarez, i van entrar l'Aida, molt emocionant, agafada de l'Anna Pasqual, bé del bracet, l'Alba, també agafada de la seva
5: i
1: mare.
5: I això és diferent respecte al 2016, que crec que van entrar amb els pares.
1: Ser?
5: Sí. Potser ho van fer també per això, perquè...
1: Per donar un moment també a les mares.
5: A mi em va encantar que fos una boda tant de dona.
1: Sí, és que era una boda molt de dona, tens tota la raó. L'Alba anava amb un mig recollit desenfadat, que suposo, Roger, que tot va tornar boig i portes dies sense clicar.
2: No, increïble.
1: I l'Aida també molt, molt, molt bonica, amb un monyo baix. Les dues, he de dir que estaven radiants de felicitat, però moltíssim, molt i molt guapes, i els vots van ser, segons diuen, molt emocionants. De fet, molts convidats van compartir imatges d'ells plorant, de tothom allò trencat. Jo no ho acabo d'entendre, perquè m'ha semblat un discurs més aviat bàsic, i tot em transmet a mi com una cosa així que no acaba de lluir tampoc molt el... Però no sé, la gent es veu que es va allà, la gent es trencava.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
7: Bona tarda, com estàs?
5: Perquè és una història de molt, molt aspiracional,
1: sí,
5: no?
1: I les segones oportunitats, i tothom sí, pensa en aquell exnòvio que ja sap que mai tornaran, però que hi ha un punt d'il·lusió que penses que poder... I l'Ària va dolç en ells, a més a més.
2: Ho vas viure amb aquesta intensitat, tu, Jaume, allà a casa,
5: i
2: mirant els stories...
5: I... A veure...
1: Ja dic jo que no, perquè jo parlava sola pel grup de WhatsApp comentant les coses.
7: Jo li vaig posar ganes perquè m'acauen molt bé ses dues. No les conec a nivell personal, però ja m'enteneu. A nivell digital m'acauen molt bé, però és que a mi aquestes coses d'escoltar aquests discursos que per mi resulten tan privats, és que a mi em provoca molta vergonya aliena, saps? És com quan t'escoltes a uns veïns fornicar,
2: clar,
7: que saps que no hauries d'estar sentint.
2: Com fora de context, no? Estàs tu allà a casa teva fent les teves coses i et pot semblar com...
5: Però alhora sí, és una relació profund, que està tan pública, que hem sabut tants detalls, des de com van començar, com van estar durant tots els anys en la primera etapa, després quan ho van deixar, hem sabut gairebé amb pèls i senyals com els hi ha anat la vida,
7: no,
5: aquestes
7: clar,
5: dues.
7: No, clar, per això jo me volia implicar, perquè com que la meva vida sexoafectiva és tan trista, na Dulceida l'ha creat per mi, no?, d'alguna forma, i jo l'he anat seguint al llarg dels anys, però és que ja vols dir que a mi aquestes com expressions en públic, com a tan sentimentaloides, me costen molt. Però això passa a totes les bodes, et diré.
1: Sí, i ni tan sols a mi em sembla...
7: De lo pitjor.
1: És que no em semblen especialment íntimes, a mi em sembla que tampoc tenen tanta profunditat, vull dir, dir-li ets tan i tan guapa i tan perfecta i no canviaria res de tu, jo crec que hi ha discursos
5: segurament
1: més elevats.
5: Tu creus que és una cançó de Ed Sheeran traduïda?
1: A mi, jo em caso. I el meu nuvi llegeix aquest discurs...
2: Hòstia, però és que ha de ser molt difícil contentar-te de tu, eh?
7: Divorci el dia home, següent.
2: No tothom va amb profunditat per la vida, eh? Vull dir, a vegades costa molt trobar profunditat.
1: No, doncs llavors no facis el discurs. Si
2: estic d'acord.
1: Però si has de fer un discurs que digui el que tothom diu ser... O sigui...
5: Bueno, però a elles els agrada. Ja, és el que s'esperaven l'una de l'altra, no?
1: Ja, però saps aquesta cosa de dir ara poden agafar aquest mateix discurs de la ida i fer-lo en un casament que hi hagi el cap de setmana de la nostra oient Anna, infermera del Granollers, que es casa amb el Martí de Diables i poder llegir el mateix.
7: També és que na Dulceida deu dir-li tantes vegades exaltacions d'amor cap a Alba Pau, li pega tant posar pòssits a sa gelera, està molt pesada en quant a lo romàntic, no?
1: Aquelles veuetes que es posen, eh?
5: De bebé.
7: Ai, de bebé, sí.
5: Segur que ho van fer al casament.
7: Vols que això és complicat d'escoltar si estàs a fora?
1: Sí.
7: No sé.
2: Escolta, Marta, pel que fa als convidats, no sé si va haver gaire sorpreses.
5: Tocarà recollir una de cable, ara.
2: Bueno, és que
5: tots els cables que hi ha aquí dels auriculars seran meus.
1: Marta, tu vas volar alt i està bé.
5: Vaig volar alt i m'he estampat. Mm. Però bé, alguns els vam encertar, dels convidats que hi van anar, com per exemple el seu millor amic i siamès, en Luke Lauren, influencer. Després també Madame de Rosa és una imprescindible de tot el que munta la Dulceida. La Nagore Robles, evidentment, també va fitxar el casament de la Dulceida, però perquè oficiava la cerimònia, aleshores és que clar que hi era.
1: Penjant uns instastories que a mi al principi em van alarmar, plorant perquè no havia anat bé el tema del vestit, que no acabava de sortir, i després també van publicar ella i la seva exparella, que és aquesta influencer que es diu Carla Flil, amb qui van tenir una relació durant un parell d'anys, amb una diferència d'edat de 20 anys, em penso.
5: I anades i vingudes.
1: I molt, exacte, molta anada i vinguda, uns moments, uns instastories...
5: Sí, sí, sí, que semblava que haguessin tornat,
1: que dic,
5: i tot.
1: Jo estic coneixent la Nagore, o estic coneixent la Carla, i veig aquests instastories, i me'n vaig, però corrents.
5: És que és fàcil també projectar-se en la història d'amor que sembla que ha triomfat del casament, de dir, mira, les segones oportunitats, potser estem destinades a estar juntes per sempre amb el fil vermell,
1: es
5: que sempre recordem...
1: Es van embolicar 300% aquella
5: nit. És que tot podia
7: que
5: portar cap allà.
7: Na Nagore fa mesos, dic Na Nagore perquè se que segueix de ses dues, que penja molts stories en què juga com un poc amb na Flila, com que no se sap molt bé si han tornat o no.
5: En la gamma dels grisos, eh?
7: Sí.
5: Mm. Llavors, també teníem per allà, evidentment, la família més íntima de totes dues. I després, un dels pocs encerts d'aquest programa, l'amiga influencer Marta Riumbau, catalana, fitxant el casament amb la seva nova flamant parella, que és l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu.
1: Que no devia poder parlar amb ningú, perquè entre la música i la seva veu, que no, ja de normal costa de captar per l'oïda de normal.
5: I la nena també, la Julieta, la van portar. Uns valents. I cosa que em sembla molt estranya, en aquell casament també hi havia l'ex de la Marta Riumbau. No en Matamoros, sinó en Michenlo, que és aquell amb qui la Marta es va tatuar lo del fil vermell.
1: Ella, per molt pija que sigui, és la més moderna de la festa sempre.
5: És raro de nassos, això, però bueno, segurament ho van portar amb molta elegància.
1: I el que és més gros de la Marta Riumbau és que no sabia ser ni elegància. ho devien dur amb tota l'estima, amb tot l'amor.
5: Clar, que no, s'adoren.
1: I no és ni la cosa més estranya que ha passat en termes relacionals a Can Rimbau, perquè també amb el Matamoros es duien perfecte amb en Michelle, després en Michelle ella... coneix a la nena i tenen aquesta relació també tan
5: íntima.
1: Ella
5: és una viatgera del futur.
1: Sí.
5: Ella... és l'única explicació possible.
1: Ella ve del 3100 per explicar-nos coses.
5: Exacte.
1: Ens porta un missatge i l'hem d'escoltar.
5: Doncs el casament també hi teníem la Susana Bicho, Laura Escanes, que ja ens havia confirmat que hi aniria, sola, per cert, sense en Joan Verdú, que el tenim esquiant ja no sé on, però fent pretemporada d'esquí...
2: Ja deu estar preparant-se per la competició,
5: segur. Jo és que ho vaig revisar, ja sé que és un mal modern, això, però jo vaig dir, vols dir que aquests dos estan bé? Perquè fa molt que no tenim una foto de la parella junta. I vaig revisar l'Instagram d'en Joan Verdú, havia publicat uns vídeos d'ell fent slalom o no sé què a la neu, jo vaig mirar si hi havia like i comentari de la Laura Escanes i us informo que sí... Tot i que la Laura li deixava un comentari dient pots anar tornant ja, perquè ja es veu que la pobra està patint els mals d'una relació a distància.
1: Jo estic en un punt que penso just el contrari, és a dir, que quan veig una parella que no es penja gaire, penso, bé.
5: Sí, això sempre ho comentem, però i molts cops és així, però també molts cops vol dir ruptura.
1: Sobretot quan et dediques a ensenyar la teva vida a les xarxes, sí, clar, poder en termes de companyes d'institut encaixa més.
5: Llavors, també teníem per allà Violeta, que tu, Juliana, em vas dir que no ho veies possible, o no. La Lola Lolita.
1: Exacte, la Lola et vaig dir, no ho veig.
5: Doncs les dues van fitxar.
1: Sí, tant i tant amigues.
5: Paula Gono, també. Mm.
7: A mi això me sorprèn, pensava que estaven en un punt més distanciat. No dic que... amigues, ni molt menys.
5: Jo
7: però...
5: crec que el ser amiga també del Jonan Wiergo, que sí, de la Tita Nati, que també hi eren tots dos,
1: i crec que
5: van com a mesquat, van com en grup.
1: I també com aquesta cosa de recuperar convidats i gent amb qui has tingut relació durant 10 anys, perquè encara que siguin només companyes de feina...
5: Sí, ja, però l'Espombo, per exemple, no hi érem.
1: Però perquè elles estan enamistades.
5: En teoria, segons elles, no. Que la relació era cordial, l'única... Potser no són millors amigues. Ara, el casament, cap de l'Espombo, eh? Ni una. També hi va haver alguna cosa, i ara és aquí la recollida de cable, fer de rates, que no vam encertar. I puc parlar en primera persona perquè vosaltres, Juliana, Roger, Jaume, us vau mantenir completament al marge, em vaig quedar jo sola
2: al vaixell. És que vam aportar molt poc, em sembla.
1: No, i t'has enfonsat, Marta.
5: Només se'm sentia a mi, sí. I el vaixell està en aigües i al fons del mar ja.
2: No passa res.
5: Jo vaig especular moltíssim sobre si la influencer catalana Melissa Pinto assistiria al casament amb el seu nòvio de fa ja un any i mig, que és l'actor Mario Casas. I vaig dir, crec que serà el moment de presumir-se l'una a l'altra. Doncs finalment res. La Melissa Pinto sí que va anar al casament, però no va ser amb en Mario. I va anar amb la seva mare.
1: Que també està...
2: Hòstia, anar a un casament... Però, a tu
5: quan et diuen un més un en un casament, pots portar literalment a qui vulguis? Perquè és una pregunta que faig jo... De veritat, amb molta curiositat.
1: Doncs a mi em semblaria bé, perquè estic molt en contra de
5: que
1: sobre... bé queixonada, no?
5: No, em sembla genial, sí. Però no sé si els nuvis tots ho acceptarien, perquè potser només contemplen una parella sexoafectiva.
2: Jo he estat més un d'un amic meu, eh? Vull dir que...
5: O sigui, tu vas anar en un casament en qualitat d'amic.
2: D'amic.
1: I, en canvi, jo he anat a casaments on se'ns ha demanat que només es porti un més un. Si és parella... i havent de passar un filtratge de quant de temps hi portes.
5: Ah,
1: com
5: jo,
1: de seriosa
5: jo
1: és una relació.
5: Conec d'aquests, eh?
7: No, és una mica fort, no?
1: Si portes, foríssima de lloc.
5: Si portes sí. 6 mesos amb algú, no és benvingut.
7: A damunt de que tens l'obligació de pagar un cobert...
1: La casa de Bernarda Alba. Sí, és que de veritat, és al·lucinant.
5: Llavors, en aquesta línia d'haver-me equivocat, tampoc vam tenir el casament en la Gavina, la influencer sevillana Inés García, que tenia altres coses a fer. I això que era fitxatge nou, de InManagement, que és l'empresa de representació de la Dulceida.
1: Però és que poder ni es coneixen amb la Dulceida.
5: Que sí, però si van anar a la festa d'aniversari d'en Lamine Yamal.
1: Sí, però Marta, quanta gent hi havia en aquesta festa? Vull dir, quan dic que no es coneixen, vull dir, poder no han estat
5: mai
1: més de 3
5: hores. I es comenten coses de, ala, que guai i tal. I la Dulceida, per sobre de tot, és empresària.
1: Ja, poder...
5: Serà que la Inés no podia o no volia? I clarament, si no hi havia la Inés, en la Minja Mal poca cosa tenia a fer allà en aquell casament. Hauria estat molt raro. Però, en canvi, qui sí que hi era, tal com havíem imaginat, era el cantant Alfred García.
2: Home.

0: I aquí em sap greu una cosa, i és que recordareu que per final de temporada jo vaig fer un cafè amb l'Alfred i us el vaig explicar aquí a la ràdio. I una de les converses, que crec que no vam arribar a emetre, per posar aquí el que no sortia d'aquí, anava sobre el casament de la Dulceida. Jo li vaig preguntar diverses vegades, vaig insistir, si ell tindria un paper destacat o si estava convidat, fins i tot. I ella em va dir, no, de veritat, no sé res, tal... Em va donar llargues.
1: És que els famosos menteixen sempre, és al·lucinant.
0: I no és el primer cop que Alfred García em menteix. Ho deixo aquí. L'Alfred García, exconcursant d'Operación Triunfo 2017 i també membre del jurat d'Eufòria de 3CAT.
1: I excompany de feina teu, Marta, diguem-ho tot.
0: Com?
1: Home, pràcticament és excompany de feina teu.
2: Bueno, un ex.
0: Un ex. Com tants que en tenim tots, no?
1: Oh, tant, nena.
0: Bé, l'Alfred tenia molt més protagonisme del que havien vaticinat a la Dulce Wedding 3, perquè va interpretar una cançó al casament, entrant per la catifa d'entrada, resseguint el camí de les núvies i quedant-se, per tant, ocupant un plano que no et pots imaginar i robant tot el focus, quedant-se a peus de l'altar amb la guitarra.
3: Favor.

0: més m'ha flipat d'aquesta escena és que hi ha algun angle on es veu el germà de la Dulce i de l'Àlex Domènech assegut al terra.
1: Del terra?
0: Als peus de l'altar, al terra, com per pillar un millor plànol. No?
2: Bueno, ell és un germà sacrificat.
1: Però me fascina que en el fred tingui millor lloc que el germà de la Dulce i de l'Àlex.
0: Perquè el tenen assegut en peus d'indi. Vaig, he flipat.
2: Però estava més còmode. Bé, l'Alfred interpretant aquesta cançó que va ser tan protagonista, que es diu T'estiu...
1: És que ja és nom de sa cançó, és complicat, eh?
0: No,
1: deixeu-m'ho dir.
0: No,
3: és molt,
1: T'estiu
3: molt delicat,
1: és un joc de paraules que no me'n feia ganes d'escoltar mai.
0: No.
1: I quan la vaig veure en directe, pitjor encara, perquè és paràlisi del son, aquesta actuació.
2: A mi saps què em va provocar paràlisi del son, Jaume?
1: Digue-m'ho.
2: Que l'Alfred no va assistir sol al casament.
0: I jo no entenc com no estan obrint tots els informatius amb aquest tema.
2: Ja hi ha digitals que, clar, que han vist que aquí hi havia una oportunitat.
3: Ja, això anirà més, eh?
0: Només hi ha l'article del Nacional i nosaltres.
3: Això anirà més.
0: Això és un país perquè... sèrio?
3: No, home, no,
0: així hem de fer país? On anirem així? No va anar-hi sol, Marta. Va anar-hi acompanyat.
3: Bueno.
0: Acompanyat d'una noia. D'una noia amb qui portem ja dies relacionant-lo. Fins i tot havíem comentat aquí que potser anirien plegats al casament. Una noia que ja li vam preguntar també a l'Alfred, la Marta fent-nos de portaveu, si poder tenien alguna relació més enllà de l'amistat. I Marta, si us plau, poder sóc jo que em falla la memòria. Què et va dir l'Alfred?
2: Quan vaig quedar amb ella li vaig preguntar pel tema.
0: Exacte.
2: El mateix dia que em va mentir dient que no aniria al casament de la Dulceida. Va dir, ah sí, la Gena, clar, la conec. No? Va ser una cosa així.
0: Alfred, vas dir alguna veritat en aquella trobada? Aquesta noia és una cara de trescat. Com deia la Marta, efectivament estem parlant de la Gena, la periodista Georgina Arnau del Tot es mou.
2: Periodista i moltes altres coses, eh?
3: Ella és també és DJ, ella és, també canta.
2: Ella és versàtil.
0: Sí, perquè és model, és DJ, i el que més important és que és simpatiquíssima.
3: Crec que és capitana de barco, també.
1: Què dius?
2: Jo l'he vist molt al vaixell aquest estiu, sí. En aquest estiu...
3: Sí.
0: Bé, també ella és de Roses, i clar... Sí. De fet, nosaltres hem estat amb ella en un vaixell, també.
2: Ah, sí?
0: A Roses vam fer un programa... Tu no vas venir, Marta.
1: Però tothom de Roses és capità de barco.
2: Ja,
3: Van anar a buscar...
2: Amb una àncora.
0: No, però jo entenc
3: que tens... El pa amb barco, Jaume.
0: Entenc que tens més números que no pas si ets de Cardedeu.
1: Jo sóc de Mallorca i jo dins un barco m'ofegaria. O sigui, ja vos ho dic.
0: Aviam, entenem que s'hi han anat plegats al casament. La Gena va compartir també molt de contingut sobre el tema a les seves xarxes. No sé si ho podríem llegir com una confirmació de la relació.
2: Home, perquè la Dulceida o l'Alba Paul en principi no tenen cap relació amb la Gena, no era una convidada a part, diguéssim.
3: No, però podria ser un més un...
0: Com en Roger un amic.
3: Com jo vaig ser en el...
2: No, clar,
3: en
2: per això
3: la
2: Mili Seiva però... mare... Per això et dic que no, va ser un més un claríssim i no va ser un més un de la Paula Gono.
0: Clar, però el que et vull dir és no, aquest gest no necessàriament oficialitza la relació de parella entre ells.
3: No, clarament, però sí. Encara,
0: no, clarament,
3: molts motius.
1: Sí, molt
3: molts
2: perquè els grisos... Et diré una cosa, els grisos... Ara no estem parlant ni d'amics, ni de mares, ni de pares convidats a un casament. Els grisos que queden convidats com a més un en un casament, automàticament
0: tens
2: passen
0: raó.
2: A ser o blanc o negre.
0: Tens raó, Marta, és que quan tens raó, tens raó.
2: El gris desapareix. En aquest moment, el gris desapareix.
3: És d'aquells esdeveniments que...
2: Que ho marquen que tot, com un Sant Jordi.
3: Com el Sant Jordi.
2: Sant Jordi també és
1: i
2: matador.
1: I més si després ho comparteixes a Instagram, perquè la Georgina no només ha assistit, sinó que ha penjat fotos deixant clar que estava en aquella boda com n'Alfred amb la seva guitarra.
2: Ella estava encantada d'anar aquesta boda.
0: I un casament, sí, i un casament et diré que és fins i tot pitjor que Sant Jordi. Sant Jordi encara depèn de com tu muntis pots passar barato.
2: Uf.
0: Però és que un casament, és a dir, en el moment on tu li dius a l'altre, mires els ulls a l'altre, amb qui fa 4 mesos que t'emboliques...
1: T'estiu.
0: I li dius...
1: T'estiu igual.
2: S'ho han dit segur, eh?
0: Segur.
1: No, per favor.
0: Però és que ell deu ser...
3: S'ho han dit i s'ho han cantat.
0: Ell deu
3: ser... Que això és el més greu.
0: Ell deu ser el típic que a la segona cita et mira els ulls i... No t'ho vull dir.
2: Ell s'enamora ja.
0: És que t'ho vull dir.
2: Sí, això sí que m'ho va dir el cafè aquest, serà l'única veritat que em va dir, que s'enamora al moment.
3: Bueno.
0: Senyal que no s'enamora.
2: Ell allò de no, els 4 mesos ja m'he enamorat, tal. No, no, ell la primera cita ja s'ha enamorat.
0: Tu la primera cita pots quedar amb algú i dir, em puc enamorar d'aquesta persona. Pots tenir una intuïció.
2: Sí.
0: Pots tenir un algo dintre... Però no t'enamores, germà, és que no funciona així.
3: Jo us haig de dir que he intentat contactar amb la gent, que és amb algú amb qui els últims anys no és que haguem xatejat molt, però sí que ens hem anat comentant cosetes. I jo avui li he dit...
2: Què?
3: A les 16:28. Bueno. Punts suspensius.
0: Poder tampoc has trobat la millor manera.
2: No, no és el
3: seria
2: lloc,
3: comentar. Potser,
2: eh? No.
3: Dic, com ho hem de fer, això d'avui?
2: Sembla que li estiguis tirant la canya, eh?
3: No, però ella ja sap perfectament...
2: Ets un flirtejador?
3: No. Bueno, com ho hem de fer, això d'avui?
2: Visto, però si crec que no s'ha relacionat d'una altra manera.
3: Visto hace una hora.
1: Ah, ho ha vist i no ha contestat.
3: Ella ha passat, sí. Ella no vol
2: està
3: parlar
2: primera divisió, ja.
3: D'aquest tema, ella ja...
0: L'Aitana Ocaña gestionant-nos entrades, ella mateixa i la Gena han vist.
3: No, que potser està treballant, eh? Potser estan fent la reunió del Tot es mou de la tarda i contesta més tard.
0: Ja. Bé, l'Alfred després va fer una publicació a Instagram de l'esdeveniment, on no apareixia, per cert, la Gena en cap moment, amb un text molt i molt intens que deia així. Estimades Dulceida i Alba Paulfe, gràcies a vosaltres per fer-me part d'un dia tan important i tan bonic. Saber que les meves cançons us han acompanyat durant tots aquests anys, els vostres viatges en cotxe i en alguns dels moments més importants de la vostra vida, és un regal immens. Gràcies per estimar-me, per comptar amb mi i per la nit tan preciosa que ens vau regalar ahir. Va ser molt emocionant veure-us tan felices i celebrar un amor tan vostre, tan sincer i tan bonic. De fet, encara tinc molt present tot el que vam viure i ja estic component una cançó sobre ell.
3: Ai, per favor.
2: Ella,
3: ai, per
2: us
3: favor.
2: Estimo
0: treballa
2: moltíssim.
0: Jornada laboral.
1: Rei del màrqueting.
0: Un text, per cert, escrit íntegrament en català, que això sí que s'hauria d'agrair
3: doncs, sí.
0: A l'Alfred.
2: Ell també és versàtil, igual que la seva presumptament parella, perquè tant bon punt et pot tocar a la benvinguda del papa, sí. Com en una boda lesbiana.
1: Home, el seu futur àlbum serà emocionant si compon sobre aquests dos actes, no?
2: Sí, sí. Ell abasta tota la gamma del ventall
0: dos
2: ideològic.
0: Actes que, exacte, que per altra banda, per un no existiria l'altre.
2: Exacte.
0: Que
1: també... I és capaç d'inventar-se un fill fictici per crear una cançó, que això també és interessant.
0: Sí, ell
1: recordem
0: té...
1: aquella trama
2: no
1: de Mateo.
2: No te'l veus venir, l'Alfred,
0: no.
2: Eh?
0: Mai saps per on sortirà.
1: És el nou Salvador Dalí.
2: Mira, Figueres, tot...
0: No faltis el respecte.
2: Ai, Figueres.
0: Que algú compri una entrada al Teatre de Figueres.
2: Ara.
0: Que avui hem penjat un post promocional i només hi ha un comentari dient venc dues entrades per Figueres primera línia. Però aquest què has de vendre?
3: Bueno,
0: jo ja sé que
3: ara et
0: dic que Figueres era lleig i com seguim per aquest camí ho hauré de tornar a repetir. Jo ara m'havia... Mira, jo m'havia reenamorat de Figueres perquè... Vaig tenir la sort de poder-la viure de molt a prop i que me l'expliquessin molt bé, amb molts detalls històrics. Cosa que agraeixo.
3: I et vas reconciliar amb les filles.
2: Gràcies a un cosí.
0: Si no és un cosí...
2: Un ex-cosí.
0: Qui t'hauria de dur a passejar per una ciutat en 70 llocs històrics? Una amiga? Això
2: no
0: sí que no hi ha dubte, és un cosí. Només un cosí et pot fotre aquesta...
3: Tens raó.
0: Aquest tour. Bé, doncs a mi, ara que m'encanta Figueres, no em feu, sisplau, que me'n torni a desencantar.
2: I que el xantatge sempre va bé perquè la gent compri entrades.
3: Exacte, queden entrades perquè ens vingueu
2: dissabte,
3: a veure a Figueres.
2: Dissabte 19 de setembre, aquest dissabte, de fet, a les 7.
0: Després hi ha milions de plans per l'Empordà que podeu fer, us munteu el cap de setmana allà, és guapíssim.
3: Figueres@escena.cat.
2: Estem pidolant molt, eh?
3: No, molt.
0: Més que pidolarem, Marta.
2: No, perquè no s'està venent.
0: No s'ha de tenir vergonya.
3: Marta, que no haguem d'anul·lar.
2: No.
3: Que no haguem
2: d'anul·lar. Aviseu-me perquè llavors...
3: Que no haguem de tornar les 4 entrades que hem venut.
2: No, clar, em quedo aquí.
0: És mentida, ara, sent honestos, hem venut... És a dir, no s'anul·larà pas, ja hem venut prou, però molaria un
3: dia. Anirem a sopar, els quatre que heu comprat les entrades i
2: serà,
3: explicarem quatre
2: serà
3: bonades.
2: Serà encara més divertit.
0: Un
3: exacte.
0: Mitjà.
3: Sí, home, sí.
2: Home.
3: A veure, hi havia més cares de 3CAT en el casament i cares que no havíem pronosticat aquí al programa, com bona part de l'equip de la Gran Cita, i sense anar més lluny, Antono, que és el director del programa, que fa una estona parlava aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la BBC ha comprat els drets del format de la Gran Cita.
0: Mira, quan el senyor 3CAT fa bé alguna cosa, se l'ha d'aplaudir.
3: No, per tant, enhorabona.
0: Ah, enhorabona.
3: I endavant.
1: He de dir que, o sigui, superenhorabona, evidentment, però això no implica que la BBC sí o sí hagi de fer la Gran Cita en versió anglès. O sigui, ha comprat el format, però potser després no el fa servir, que això de vegades passa, m'estic explicant.
0: Ah, sí?
1: Sí. Per exemple, Jazz Music compra formats europeus o internacionals
0: per ja tenir-lo
1: durant 4 anys, per exemple, i potser durant aquells 4 anys, per X o per I no els fan servir.
2: Però llavors és com que bloqueja, no, el format?
1: Sí, perquè ningú d'un altre país o estat pugui fer-ho. Mm.
0: Que interessant!
1: Sí, sí.
2: Però a la tarda en Garriga ha parlat amb ell i en principi sí que hi ha previsió que es faci a altres països, però que abans arribarà la segona temporada nostra.
3: Per tant, va per llarg.
2: Va, sí, sí. Una mica per llarg.
1: I jo vull pensar que sí, a mi em faria il·lusió, evidentment.
0: És que la segona temporada, si no s'està gravant ja...
2: No, aquesta setmana, dic que començava a rodar-se.
0: Que el meu exnòvio que... Bueno, no és exnòvio, o el meu exlega que hi havia... Excusi que hi havia d'anar, al final no hi va, eh?
2: Qui?
3: Ara t'has...
0: Un cosí meu.
2: El Marc Andreu?
0: No, un cosí meu històric. El cosí més històric meu, de Cardedeu, de tota la vida.
2: Ah, què dius?
0: El boig el van agafar, que em sembla demencial, i jo li vaig dir, sisplau, controla't i no hi vagis, i gràcies a Déu no hi va. Però va haver un moment que vaig pensar que això flirtejaria amb la meva vida personal i m'incomodava.
1: Però no hi va perquè l'han xutat,
0: no seria el...
1: o perquè ell no vol.
3: No ha passat, no?
0: Bueno, t'explico, després els detalls són de la seva vida personal i les condicions laborals que té ara que no li permeten.
1: Ara de cop ets discreta.
3: No,
0: és que ara viu a Espanya, ara.
1: Ah, ok.
0: No em pot oblidar. s'ha anat a lligar alguna espanyola.
3: Bé, Antonio va fer un escrit molt maco i va compartir un post i ha explicat a la tarda que van marxar, doncs, entrada la matinada cap a casa seva i que el casament va ser un 10. El cas és que sigui com sigui, va arribar l'hora del còctel, un còctel a peu dret que ja servia de sopar pels convidats, mentre el sol s'acabava de pondre del tot. I així també suposo que es van estalviar la gestió d'ordenar la gent per les taules, no? Que sempre és un embolic de veure qui poses al costat d'aquí, que s'avinguin i que no s'avorreixin. Per tant, es va sopar a peu dret. I el que no es van estalviar és el detall d'escriure a cada un dels convidats unes cartes escrites a mà i personalitzades.
2: Quina feinada, eh?
3: Que
2: és
3: són,
2: bonic, aquest gest.
3: Són coses que fan especials. I...
2: Però després t'ho deixes, eh? Després no saps on has deixat aquest paperet. Com a convidat, dic.
3: Jo a l'últim que vaig anar em van donar una carteta i mira que...
1: Bueno, i on la tens amb un imant?
3: No recordo on la tinc, la dec tenir al cotxe.
2: Veus?
3: Segurament.
1: Ja, ja has respost tu.
3: Però
1: mateix.
3: Que quina feinada pensar alguna cosa diferent per cada persona,
2: no? Sí, es porta
3: no?
2: molt ara, eh?
3: Val. I escrita a mà també m'ho van donar. Bé, aquestes coses són importants, tenir aquests detalls, i tant o més important és escollir molt i molt bé la cançó amb què entres a la festa final, un cop ja tens a tothom sopat i tu ja t'has ben casat. I la Dulceida i l'Alba, això també van encertar-ho. Van entrar amb aquesta cançó de Catarres que em sembla ideal, que es diu Rock and Roll. Això us heu d'imaginar sonant a tot drap i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb l'Ada Gisbert DJ punxant i que ens ha explicat una mica com ho va viure des de darrere els plats.
4: Hola, guapíssims i guapíssimes, què tal? Doncs la boda molt xula, la gent superguai, superentregada, l'Alba i l'Aida, que són un 10, o sigui, superamables, supersimpàtiques també, s'ho va passar molt bé. I van pujar també, sí, amb el Luke Loren i amb el Michel, no, que són dos DJs que ho fan super, super bé. I molt guai, la gent a tope i molt guai per part també de part de l'Alba i l'Aida, que van començar la festa amb la cançó de Serà perquè t'estimo, el remix de Mondigi en català, així que molt, molt guai.
1: Serà perquè t'estimo, molt poc original, però bé.
2: Bueno, van tirar això, de no? clàssics.
3: I que no cal ser sempre original, no?
0: Sobretot perquè si ets original, després ningú balla.
3: Exacte, s'ha de ser menys
0: sí,
3: comercial.
0: Sí, millor posar Despacito, que tothom s'ho gaudirà fins al terra.
2: Però, per tant, l'ex de la Rimbau, en Michel·lo punxant amb la DJ oficial de la boda, l'Anna Gisbert. Mira.
0: L'Anna Gisbert, que em pregunto, deu tenir alguna cosa a veure amb en Guillem?
3: És de...
2: un cognom molt habitual, no?
0: Disculpeu.
3: Sí, també
2: bueno, potser
3: ha...
2: sí, eh?
3: No sé. Víctor Navarro, molt bona tarda.
5: Bona tarda, jo crec que no tenen res a veure.
2: Us coneixeu amb l'Anna, no?
5: Sí, hem coincidit a festes que ja punxa i bé, ho fa bé. I està creixent molt, com a DJ està creixent molt.
0: Tu em vas escriure, Víctor, el dia del casament de la Dulceida, dient-me que sabies tots els detalls.
5: No, bueno,
0: com
3: la resta de gent, no?
0: Tots
5: la resta
0: els detalls.
5: De gent. Després et vaig dir, amb el que estan penjant ja ho veus, tampoc, clar. Però en aquell moment, coseta, sí, però ja ho veia, sí, sí. I això és res.
2: T'hagués agradat ser-hi?
5: No, sí, però no perquè tingui res en compte, però perquè tenia altres plans.
2: Quins plans?
0: Què vas fer dissabte, tu?
5: No me'n recordo, però...
2: A 31 fam t'han vist. És que sempre et veuen els concerts de 31 fam.
5: Era dissabte, això, baixant de Girona, que tornava de veure el Girona Castelló.
3: I també vas anar a veure el partit de l'equip de l'Ibai, que jo t'he vist també amb un reel de l'Ibai...
5: que va guanyar
3: entre el
5: Ibai
3: públic, apareix en Víctor,
5: Víctor
3: veient
5: Copa Catalana.
3: La Copa Catalana.
5: Contra, no me'n recordo, i bueno, que van guanyar, 4-0. I bé, a Sant Cugat, i el divendres no me'n recordo, però alguna cosa estava fent jo.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista sobre la vida personal del Víctor.
3: Sí, perquè de la mínia mal i això en parlarem demà, eh?
5: Sí, parlem
3: dels gossos
5: demà,
3: que han comprat.
5: Sí, sí.
3: Jaume, el
0: són
3: casament...
0: Són comprats oficialment, els gossos.
3: Són comprats i sentirem els venedors, no sé si es diu així, o els criadors d'aquests gossos.
0: Sí. No?
3: Hem parlat amb ells. I també de la polèmica que ara se'ls ha tirat al damunt, que molta gent els critica. I ells, doncs,
5: i no els poden tenir encara perquè són tan petitons.
3: Poden explicar-se.
5: No els hi donen encara.
3: Tornant al casament, Jaume, i vam tenir també Arrels de Gràcia. Papi!

0: Sí, els encarregats de muntar un sarau rumber a Sabó de Barancets, Arrels de Gràcia, una agrupació especialitzada en rumba catalana. De fet, són un grup molt popular a la ciutat de Barcelona. No sé si els teníeu localitzats.
1: Sí.
0: Sí, no? I, de fet, no és la primera vegada que toquen entre socialites del nostre panorama. De fet, ja varen parlar dels Arrels de Gràcia en novembre del 2024 perquè, atenció, varen posar música a l'aniversari d'Ana Belén Esteban. És que aquest crit és espectacular.
1: Ah, és aquella festa on hi va anar també la Batguial com a convidada?
0: Exacte. Ara. Sí, sí, de fet ara te connectaré informació, perquè Ana Belén Esteban va fer un aniversari multitudinari a Barcelona, una festa que va durar tot el dia.
1: És que ja, sí, és veritat.
0: I on hi varen passar moltes cares conegudes. De fet, també hi havia en Gerard Romero, en Laura Fa, hi havia un mesclòrum molt estrany.
2: Això era el patró, en veritat, Jaume? No era el patró allà?
0: És que varen fer diverses parades. Primer varen fer una paella, crec que Jubany. Després van anar a la Caseta del Migdia, que és un local de Montjuïc on toquen molt habitualment els Arrels de Gràcia, i després en
2: el Patron aquest.
0: I els Arrels de Gràcia els van acompanyar, supos que un taxi darrere d'Ana Belén Esteban, per tota la ciutat, no? M'agrada moltíssim. De fet, allà varen conèixer a Nabat Guial, perquè era convidada estrella d'en Esteban, com deies, Marta. I aquest, de fet, va ser el germen que els va portar a actuar en els Premis Goya, juntament amb la mateixa Bat Guial, ara fa 7 mesos.

0: Sembla un somni febril, aquesta escena, ara, eh? No recordava gens que això havia passat.
1: Marta, és amnèsia pel trauma. Sí, és al·lucinant. Sort que me n'havia oblidat. Espero que puguis el meu cervell ser capaç de tornar-me a protegir.
2: És vera que no està malament ni Arrels de Gràcia ni Nevat Yal, però no acaben d'encaixar, no?
3: No, home, clar que no. No.
2: Bé, idò, no sé si ho recordàveu o ho sabíeu, però bàsicament això, que és somni febril que diu una Juliana, aquesta actuació entre Nevat Yal i Arrels de Gràcia, a Germen va ser que se van conèixer a l'aniversari de Belén Esteban allà per novembre del 2024. És a dir, que podem xerrar de que Arrels de Gràcia ja han tocat per tot arreu, perquè en Adulceida jo crec que han fet més d'una celebració. Ja se coneixien d'abans, diguem, d'altres festivitats.
3: I sempre, doncs, omple i... No?
0: Fa com allò que diuen de fa festa,
1: home,
0: no?
1: Home, si fa festa un grup de rumba.
3: La música en directe
2: és... He de dir que jo, justament, obligada. Vaig anar divendres a la caseta del migdia a escoltar Arrels de Gràcia i m'ha sobtat perquè el grup no hi era, hi havia uns substituts. I després vaig saber que era perquè estava una segona de Dulceida. No estava sabent que tocava, clarament.
3: Molt bé, doncs, escolta'm, Víctor, demà tornes.
4: Demà parlem, ja
3: es veu que avui no hem tingut
0: sobre temps. Sobre la boda de la Dulceida, una última cosa... heu anat veient que tot ho marquen com a publi, eh?
1: Ja,
3: absolutament, que teníem...
0: I que jo pensava que l'haurien pagat de la seva butxaca.
3: Vam arribar a tenir el dubte.
1: S'ha cobrat, no és que els hagi... S'ha cobrat, això,
0: no és que els hagi sortit gratis, sinó que ha cobrat, eh?
4: Hi ha benefici després de la boda, no?
1: Si posa publi, és que cobres, si no és regal.
0: Ah, doncs mira, imagina.
3: Doncs Anna Pasqual aquí ha fet una gran feina de contractes i de vendes, eh?
1: Ella estava allà cobrant hores extres. A tot això demano, o sigui, res del que he dit en aquest programa ho segueixo pensant, ho retiro tot.
0: Com? Si no has dit cap bestiesa,
1: no? Cosins i tot, ho retiro tot.
0: Ah.
1: Tot. Tots els detalls personals de la meva vida.
0: Han sortit tres cosins o quatre com a mínim, en aquest programa.
2: I llavors Figueres t'agrada o no?
1: M'ho he inventat per fer personatge.
3: Penseu que aquest programa també fem una mica els personatges.
0: Ah, no som així, no som així.
1: Hem d'inventar perquè és que si no hi ha de què parlem.
3: Demà hi tornem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Pilar Real 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies.
5: Sembla que estigueu
6: anant... floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat. El sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim al món real.
0: Comencem amb aquesta, amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins als 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergues.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergas. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio, Bet. Gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot,
0: eh? Ja ha acabat, eh? Tot.
3: Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguir-ho allà deu ser una mica més divertit.
0: Però sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser en vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, de Pitt.
3: Sí, tant, aquesta que sentim.
0: Your replacement came in early. She's just covering while I go on my little sabbatical. La nit a Oriol no li ha anat gens malament, de Pitt.
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert,
0: per tant. Sí.
3: Drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs a Rhea Seahorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul. Uh-huh. En aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex.
0: I és que està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Tenen en aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, la Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Lluminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical, que de fet Dolly Parton és el gran nom de diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort ara fa poques setmanes de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
0: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu perquè, vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 3:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. També una abraçada, Oriol, fins ara.
3: Perfecte, fins
0: gràcies,
3: ara.
0: Adéu. Arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol. I Marta, els problemes de cor.
4: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
4: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, eh? També
4: sí,
0: t'ho dic, eh?
4: Vull
0: dir,
4: però
0: que
4: no som tan...
0: Jo t'he vist a tu veient
4: manera.
0: Futbol i, escolta,
4: sí, però no.
0: No se't para la patata, sí, de mirar.
4: Justament la Marta,
0: és que
4: una boja,
0: ella.
4: Saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
5: No perdem el nord.
4: Exacte.
0: Bé, en tot cas, ja ho sabeu, heu d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra. El tenim per aquí, a l'Ot. Ara.
6: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent. Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la Litúrgia, el Museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
0: 6:15 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues d'alerta han descobert als 40 anys que són germanes.
5: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80, van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
7: It's like when I see you, it's like I'm home. I've
8: always Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Hit Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria a mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va reventar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio amb The Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No, no cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula. I...
3: Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis. Va.
3: Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm la taula. Ja.
0: Menys mal que hi ha.
4: Això és fals esplais.
1: Sí, sonàvem, recordàvem una colònia.
0: Així, amb aquest ritme i tot?
1: Sí.
0: Ah, sí, ja. Una altra.
1: Vols que ho fem?
0: Ara beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no ho tenen gaire clar, hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
5: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
6: És que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
5: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
7: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
8: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatassa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
9: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera, o de qué manera me iba a recibir. Cómo me iba a coger y al final me ha dado un abrazo. Yo no puedo hablar. Sí, le solicitaba un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien. Pero un abrazo es algo más entrañable.
10: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
0: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
1: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars o coses que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
11: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
12: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
11: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
13: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
11: Os digo, siempre que estoy bien.
13: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
11: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
13: Si no mal.
12: Y del amor también.
11: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
0: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
14: Ni sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
0: Ai, què sabe nadie, Lara? Què sabe nadie?
1: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
15: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino porque si no, no podía soportar
16: captar la atención, porque él tiene un silencio muy fuerte. Y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
0: I a aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
0: L'hora i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un mes i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
4: Opa!
1: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
0: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, quan comences.
1: És un misteri, sempre.
0: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners. Com esteu?
19: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
18: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia és la de Strong Enough, de Cher, del disc Believe. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
20: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: I abogar de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada de les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i D.T.F. St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència, i l'Ara, que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors, unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis a assegurar.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia. Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas, primer això sí, hi ha una advertència, se segueix si segueix el comportament s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Perquè s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes, fent camí cap a 5:45 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners, i a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el
8: sí?
0: Tenim,
8: perfecte.
0: Home, i tant. Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pitt.
10: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering all
0: of my Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pitt arrasaria aquesta nit.
9: Sí, sí, de pit aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, de pit ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis, doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Lofton.
12: Oh,
8: or Tom.
12: Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit als Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas, en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar, evidentment, doncs, els premis a les millors actrius. Per exemple, sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seahorn, que a mi em va agradar molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Jenny i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és en aquest cas doncs, a categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió,
0: sí.
9: És a dir, són sèries però també són programes. I m'ha semblat doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show de Stephen Colbert s'hagi endut a un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots i
0: s'ha mullat poc, s'han arriscat poc, eh?
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Sí, Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit dels Emmy, com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies, thank you very much.
0: Que vagi bé, good night.
1: Adéu. Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
13: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
14: No cal que ho recordis
0: sí,
14: tant.
0: Sí que recordes.
13: Us he de dir que a mi, personalment, la dada avui m'encanta.
0: Ah!
13: Això vol dir que és difícil,
0: ja t'ho dic ara. Vinga, anem-hi.
13: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi va haver eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, eh? Sabeu que és aquest cèrbit que és supergros,
0: ja
13: pesa
0: ja
13: 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
13: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no és molt, sé, no?
14: Però m'encanta perquè te la jugues tan així
0: sí,
14: al
0: Sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que estigui.
14: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
14: 700.000, 200.000.
0: Espera un moment, 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
14: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
14: 700.000, és que em sembla molt...
13: Per superfície, eh?
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
13: Ah, la major, no és la major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic...
13: No,
0: és que no m'has deixat canviar, més a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
14: Home, és que 3 milions.
0: Què? Quants n'hi ha?
13: A veure, n'hi ha 350.000.
14: Anaves bé amb el 3,
0: que ara dius. Lara, tu t'hi has apropat bastant, eh? No, però guanya la Marta.
15: Sí, guanyar acaba de dir Marta.
0: Ai, Marta,
6: 200.000
0: ha
6: dit, no?
15: 200.000.
6: La Marta ha dit 200.000 i la Lara ha dit 700.000.
0: Ah, que has dit 700. Ah, m'he confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
15: Us estic atrapant ja.
6: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit, perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos. Clar, llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ants moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé. Doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
6: Vinga, fins ara. Adéu.
0: 6:45 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
16: Tu podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
17: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
16: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
18: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
16: Carles Vinyoles.
17: Vinyoles, sí.
16: Quin tro de veu.
17: Un tro de veu. Jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
16: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
18: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
16: Ramoneda.
17: Sí, sí, Jonathan
16: Ramoneda. Una altra tro de veu, no?
17: Sí, i bé, i un símbol i emblema d'aquesta casa.
16: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
17: Sens dubte, sí.
16: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
0: Doncs tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
19: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits de l'arc parlamentari a partir de 8:45. Això serà a l'Àgora, on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació. També amb el cap d'Equitat Punt Org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor al rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Dius, avui no acabem de rendir. Doncs
0: passa.
19: Les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Àgora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
19: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93-201-7474, línies obertes per parlar amb els més matiners.
20: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
21: Home, d'enhorabona.
22: Moltes gràcies.
21: Avi Bassas, l'avi Antoni.
22: Bueno, no cal insistir.
20: I les iaies.
23: Tu ets la iaia costurera.
24: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
20: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
21: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
25: Serà un lío.
21: Como?
24: Pues F-R-A-N, pues no.
21: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
26: Sex.
25: Francesc.
26: Sexca.
27: ¿Cómo?
21: Francesc.
26: ¡Fàbregas, que no me sale!
28: O cada uno me llama como quiere.
20: La tarda de Catalunya Ràdio.
29: Vostè està aquí.
20: Amb Francesc Garriga.
29: Adiós.

0: temps.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, com anem?
1: Molt bé, que has dormit millor avui.
2: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, perquè estic fent com un moret.
1: Sí.
2: Un moret de pedra seca.
1: Ah, mira, l'ella paleta.
2: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
1: Sí.
2: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
1: També et dic una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
2: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
1: Ui, per favor.
2: Ja t'enviaré la foto.
1: Sí, perquè de cop i volta... A veure, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
2: Que ara em vindràs a donar lliçons a veure de com he de fer.
1: He de dir-te que jo soc molt manetes,
3: eh? Molt manetes,
1: Eloi,
3: sí.
1: Aquí sí, t'estàs equivocant, eh?
2: Doncs puja aquí.
1: Sí, això.
2: Clar, tu, o sigui, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
1: clar,
2: i a sobre vas a fer crossfit, ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
1: Sí.
2: Doncs,
3: ja ho té tot.
1: El mur és molt alt o no?
2: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
1: Home, Déu-n'hi-do.
3: Doncs mira,
1: com nosaltres. En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
2: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37 i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa i en previsió d'aquest canvi.
1: A veure, demà... aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
2: Demà a la tarda.
1: Demà a la tarda.
2: O sigui, demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, és més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on... Vaja, cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
1: Doncs haurem d'estar alerta.
3: Sempre els dimecres, eh?
1: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
2: Sí.
1: Tens tota la raó.
2: No portem aquesta ratxa.
1: A veure què passa.
2: La setmana que ve no, la setmana que ve el dimecres crec que serà tranquil.
1: Sí, ho esperem. Escolta'm, vigila'm el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
2: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
1: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això i et don el vistiplau de tot plegat.
2: Te'n riuràs.
1: Segur.
2: Totes les zones i del guerxo que ha quedat.
1: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
2: Fins ara.
1: Adéu, l'Ara García ha fotut el camp.
3: Sí.
1: Ja està. Doncs bé, Marta García. Ai, Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
3: Adéu, fins demà.
1: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu. Vinga, va, que seguim.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: I com cada dia estem fent rumjar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93-201-7474. Lara, amb qui parlarem avui?
3: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
1: Jordi, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com està, Jordi?
5: Bé, mira, aquí, llevat ara al dematí.
1: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
5: Doncs, de moment amunt anem fent.
1: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
5: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
1: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
5: Sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
1: Quants?
5: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
1: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
5: No, ja és llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
3: I teniu una parada, oi? En un mercat.
5: Sí, una al mercat del centre i una al mercat de mar.
1: Que això entenc que es deu multiplicar o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
5: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí. El dematí, primera hora, és hora de reparto.
1: Clar.
3: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar. No sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, ara mateix, saps?
5: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant, això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de, avui en dia, les generacions pugen diferent.
1: Clar, digue'm l'ara.
3: No, dic, si et faria il·lusió, tu, Jordi, que ella ho continués.
5: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
1: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
5: Sí, és una mica complicat, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure, això és... No tens dies de festa, tens dies que tot és feina.
1: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent que, de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
3: A veure què fem.
1: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes ara? Quina està en el seu moment més òptim?
5: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són molt bones,
1: bé.
5: I tenim els codonys, i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
1: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
5: Ara estan en el millor moment per consumir.
1: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
5: Vale, perfecte, gràcies, merci.
1: Gràcies, Jordi.
3: Adéu,
1: bon dia.
5: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, sí, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé, no?
1: Explicarem què s'hi fa, això és aquí al costat,

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 en facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest a més de 32 a 35 graus, amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen algunes acumulacions que poden passar dels 100 litres per metre quadrat en punts del litoral i prelitoral de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posant l'accent a demà, i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades. Cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus. Dir,
1: potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu, 100%.
0: Doncs ara seguireu ampliant amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em podeu anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima, per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que ha Peinado. Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Sé que aquests dos camins no van elevar alhora, no van permetre-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Loftus.
6: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well,
0: corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox dalt l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB en educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
3: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
6: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus al sector empresarial, que li han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
7: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
8: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
9: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
6: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
10: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
6: I en una piulada de la xarxa, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'aquesta manera en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
0: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
6: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
2: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
6: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.
0: Per cert, que si guanya les eleccions, Alberto Núñez Feijóo proposa en aquest cas que els immigrants que cometin delictes greus perdin la nacionalitat.
4: El líder del PP prepara una proposició de llei orgànica per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola, però sobretot obrir la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual, terrorisme, però també si acumulen una reincidència penal determinada. Segons explica avui El Mundo, els ciutadans que adquireixin la nacionalitat espanyola ja sabran d'entrada per quines raons s'exposen a perdre-la. El PP vol també que les noves exigències en el coneixement es centrin en l'idioma, s'entén que el castellà, i el respecte als valors democràtics.
0: I Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE.
6: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
0: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
4: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Orriols va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes, textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
0: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 2:15 per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector, en conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
6: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
4: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La divisió d'investigació criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
6: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
11: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
12: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
11: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
4: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
13: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
4: Els sindicats de presons alerten que cal més personal i els familiars dels reclusos reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
0: Hi ha 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: La primera.
14: I can't change.

Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seahorn per la sèrie Pluribas. La segona...

0: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
1: I la tercera?
0: I el raper nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Look Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru, quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos 140 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada es preveu per avui, hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya central, Pla Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Programa especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per parlar amb tots els partits de l'oposició sobre l'anunci d'Illa de fer un pacte nacional per l'educació i de climatització de les aules. Després veurem com afecta aquesta calor a les escoles i als instituts anant a dos centres de Barcelona i Lleida. Parlarem amb professors i amb el cap de projectes de la Fundació Equitat.org, Joan Cuevas.
6: A 9:15 analitzarem els interessos en el sector immobiliari de diversos candidats d'Aliança Catalana a les municipals. En parlarem amb la periodista de Crític, Helena Parreño.
5: A 11:15, taula d'investigadors. Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
6: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de la democràcia.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem per Pequín, Francesc Canals. Ni hao.
7: Ni hao, ni hao.
1: A Berlín saludem Jordi Regàs. Bon dia. Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia.
9: Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
1: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
11: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital, només n'està exempta l'aviació comercial.
1: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el Riu de la Plata. Joan.
9: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc de 130 metres d'eslora amb motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel Riu de la Plata, molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
1: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
7: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro Super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit a Alemanya és un 20% més car que a Catalunya. Al maig i al juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
1: I acabem en aquest cas a Madrid amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll, l'alcalde es marca ara un nou objectiu, organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
8: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per la llau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
10: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
8: I recupera la vella aspiració d'Anna Botella el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
12: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
8: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
1: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
13: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és els que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en l'electricitat, i això és el que està passant. Anthropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
14: I think there's some chance that things go wrong, but you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms
13: of... Segona cosa important, Anthropic s'esforcen molt a presentar-se com els nens bons de la intel·ligència artificial. Aquest que sentíem, que és Dario Amodei, el conseller delegat, va firmar el manifest demanant frenar la intel·ligència artificial i, de fet, fa molt de temps que això és veritat, que alerta dels riscos de la tecnologia i que demana que es reguli. De fet, a Dario Amodei li diuen professor panda perquè el consideren que té un estil molt de professor universitari i molt prudent. O una altra mostra que es presenten com els bons. Quan el Papa va publicar aquella encíclica sobre la intel·ligència artificial...
15: In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation.
13: Ho va fer literalment al costat de Chris Ola, un dels fundadors d'Anthropic, aquest que sentíem era el Papa donant-li les gràcies. El tema, evidentment, és si són realment tan bons. I aquí entra un contracte. 200 milions de dòlars que Anthropic va firmar amb el Pentàgon, evidentment per inversió militar. És veritat que va posar com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir: d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Anthropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Anthropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump, que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
16: Un de cada 3 infants a casa nostra, porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
18: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
17: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6 i 28. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça, Robert.
2: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
20: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
2: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
1: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
2: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió del Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
21: Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: El Madrid juga al camp de l'Elx a partir de 2:15, jugat a primera Villarreal 1-Betis 2, també avui a la Vés València a les 8.
1: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
2: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt dos quarts de set. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, a la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i a Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matí ja ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a l'espera del canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
4: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, el nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic. Per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que ahir a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui que és dimarts 15 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
5: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
2: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
5: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
2: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
0: I el cinquè, Emmys.
5: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons. I DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
6: El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
0: El segon, amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu sense res que ho demostri i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
0: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, amb què dinaran avui a la Xina?
6: La detenció d'un home que va atacar diverses persones que ha atacat diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió. Ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu va ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
0: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Curado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
7: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, se'l veu al faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada, el país titula que els nacionalistes d'Escòcia a Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaurana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: Ara parlem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat. Però abans, què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
8: El diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha vigilància. vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons l'afluència de les platges. El Diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INSA, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat dos excursionistes desorientats a la Pica d'Estats. Els van buscar durant més de dues hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí i en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
0: I pel que fa als esports, què destaquem, Robert Prat?
9: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent, el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: 6:45 del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
12: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les Drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
2: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer es reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
14: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
2: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
14: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, Illa també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Qui han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
12: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
2: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
15: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
12: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta, i és Vox.
2: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes, i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
12: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
2: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de temporada a la platja de la Rabassada, Tarragona, i 2 nens més que es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu.
12: I els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
2: Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
12: Londres, Quim Olivares.
16: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
17: We have the right to referendum.
18: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
16: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
12: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
19: Bon dia. Sobretot no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Enzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
20: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
19: El doctor Camil Castelobranco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
21: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
19: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I a partir d'avui les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
2: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria o fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
12: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
22: Welcome back. Took some time. Also, who else is going to get this place to the 4th of July?
23: Una gala on s'han coronat les sèries de Pitt i Widow's Bay i on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
12: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
24: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
25: Embodied everything I came to believe in years later.
24: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Fierce, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
26: I've always known I was born to dominate your sex.
23: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
12: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
27: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I bones notícies per aquesta casa. Perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita, presentat per Dulceida.
23: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
12: I música?

0: Si sou fans d'Oasis, bones notícies perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, a aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora, i avui espereu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior i les més altes 37-38 a les zones més càlides de Ponent, interior de l'Ebre o de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà ja durant el matí entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, per a Pirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions de més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Pel que fa al trànsit, d'aquesta hora hi ha retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. També densitat de cotxes a la C58 entrada a Barcelona. Mentrestant, al transport públic hi ha retards habituals a la xarxa de Rodalies. A l'R16 destaca l'endarreriment de mitja hora de l'Avant Express que ha sortit de Tortosa i que va cap a Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jaume. Té una empresa de treballs forestals i explica que el risc d'incendi condiciona molt la seva feina, especialment quan s'activa el Pla Alfa. És el protocol dels agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció i que limita el que es pot fer i el que no al bosc.
6: Jo no demano que em donin diners com ajudar a pagar els treballadors. Jo el que vull fer treballar, encara que sigui unes hores al matí, s'arrastrar amb el tractor, que no hi ha tant perill o alguna altra cosa. No ho sé, no sé com es pot arreglar.
5: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex bursari tecnològic, va tancar amb pèrdues d'un 1%. A Europa, l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarasau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
13: Transportistes no volen sentir a parlar
12: d'aquesta... I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
11: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les 3,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
12: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, Castor, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Bon dia.
0: A Lleida, avui, el Burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
15: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant al proper ple.
0: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions, a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
16: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar al Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox, amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs, amb una primera fase d'obres, que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes al 2028.
0: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià, i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
17: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país. Hi ha 10 cases afectades per les inundacions dels 12 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia, de 3Cat Info, entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
0: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.
18: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Josep Ebert i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català. Una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
0: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
20: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
21: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
22: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
23: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
24: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
25: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
24: On va començar tot.
25: A Catalunya Ràdio.
24: On tot continua.
25: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
24: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
25: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
24: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
25: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
24: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
2: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vix, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui a Menveja vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa La Gran Cita a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
0: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La Maldició de Widow's Bay.
3: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La Maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
5: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
6: La culpa no és de Marruecos, però casi. Porque una massa d'aire sahariano va invadir, bueno, perdón, va entrar massivament.
5: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
8: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás.
5: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
26: Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
5: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
28: Per què?
27: Tres bessones? Bessones són dues!
28: Ah.
27: Tres són trigèmines!
28: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
27: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
29: Sí, és veritat, això?
28: És veritat, és veritat, té raó.
27: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
25: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
1: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, no ploris.
2: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever? En aquest cas, la versió en directe que van fer a l'estadi de Wembley l'any 1986. I és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó. Forma part del disc, vaja, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

0: plantar els 100 arbres que hi havia previst. Però aquesta calor té un efecte també molt directe a les escoles. Cada cop han d'afrontar més dies del curs amb temperatures de 30 graus en alguns edificis que, de manera molt àmplia, no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona va permarcar, en aquest cas, el rumb de la segona part del mandat. El president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis, amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial, el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, El matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi, a partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot a la C-58 venint del Vallès, a la B-23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem l'actualitat, el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però abans, repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
12: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
13: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: No perdre el tren.
14: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
15: A dia d'avui, els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis.
0: Mentrestant, conspiració malaltissa.
16: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
17: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
0: Cauen.
12: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
0: S'investiga.
14: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
0: 6 anys d'internament.
15: Pel menor que va matar ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega, l'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
18: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
19: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
18: Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
16: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox, i també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
12: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
0: No està coaccionat.
14: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
20: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad
11: se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijó si arriba a la Moncloa. Diu que perdran la nacionalitat?
15: El líder del PP sí, prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme. També s'hi acumulen una reincidència penal determinada.
0: Interessos immobiliaris.
14: Al Temps d'Àgora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
16: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdits hipotecaris.
12: Sílvia Orriols denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
0: Caixa Research Institute.
14: Avui farem el programa des d'allà a partir de 8:45. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vila-San-Juan.
0: Problemes de subministrament.
15: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes.
0: 43 persones ofegades.
16: Són 17 més que l'any passat. La temporada de bany acaba així amb la pitjor xifra des del 2014, on més persones han perdut la vida. Ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors.
12: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, en 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter.
0: I Oasis, a Barcelona.
14: Actuaran a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades es posaran a la venda dijous.
0: I la gran cita fa el salt més internacional.
21: Aquí arrenca una experiència única.
15: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
0: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
22: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al club blaugrana, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
23: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
22: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a 9:15, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Un minut serà 7:45 del matí, moment d'anar al quiosc.
24: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Perdoneu, també és fotografia de portada, on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris, ho veiem al Periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdinas TV per 1.200 milions d'euros. A la premsa de Madrid, diversos temes. El País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per traure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Trampolí de Ceuta.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
27: I des de 16.400 euros.
26: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
28: Citroën.
1: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
2: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
3: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
4: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 19 a la Garriga i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, a la B23, la C32 i la 2 a Sant Feliu i Pallejà i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
9: Parlant de mobilitat, al Maresme, viatgers contents el primer dia dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró.
6: Una millora molt reivindicada pels usuaris.
9: Mataró, Marta Vallès.
7: Es doblen les expedicions. Abans el servei acabava a les 3 de la tarda i ara ho fa a les 9 del vespre. Els viatgers estan satisfets.
8: A les tardes, si tens alguna visita, tindries que dependre d'algú o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
28: Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníem bus, així que bàrbaro.
29: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
7: Una nova parada a Mataró els permet enllaçar amb els busos que van directes a Barcelona. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I al Baix, a Sant Vicenç de Castellet, ha estrenat amb èxit el seu bus urbà.
14: Després d'anys de reivindicació amb les valoracions positives dels primers usuaris.
6: Segons han explicat el Regió 7, aviat en caldrà un més gran.
9: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat.
14: Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els sindicats actuaran com a promotors, segurament a través de cooperatives.
6: La cessió es farà per 75 anys i després el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. Jaume Collboni, alcalde.
30: Que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. Quan s'acaba aquest termini de temps, torna a recuperar-se la propietat.
9: El Garraf, Canyelles, Cubelles i Olivella redueixen un 84% la llista d'espera de dependència.
14: Segons explica l'Eix Diari, el nombre d'expedients pendents pel Pla Individual d'Actuació ha passat de 228 al gener a 36 al setembre.
9: I pel cap a la cultura? Atenció amb això. Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelitat, participarà en el Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
6: El Clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
9: Nati Adell.
7: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Des de Manresa, Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: l'11 d'octubre de 1972.
31: I el número de la sort, el...
32: 7.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
33: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
34: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
5: Els sons del matí.
13: El govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
1: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
13: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
11: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
12: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
15: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Climatitzar.
16: Condicionar l'aire d'un local, d'un vehicle, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. El govern aprova avui el pla anunciat pel president Illa, aquest programa per climatitzar totes les escoles del país en 5 anys. Reduir la temperatura i aconseguir un bon clima de negociació amb els sindicats de docents són figues d'un altre paner.
0: Matahari.
16: Dir que algú és una Matahari vol dir que és una espia, seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
0: SMS.
16: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix, servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 43.
17: Són les persones que han mort ofegades aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
0: 1.200 milions.
17: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma de dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
0: 80%.
17: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal. Segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents i aliens al món humà.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing. És un pàrquing ple de cotxes i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
14: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
0: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
14: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que la Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
0: I a la tercera imatge ens arriba en aquest cas de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau, a Girona, i el seu entorn tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
18: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la Ciotar Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada, també de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al bell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà al Mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
0: Medicà.
20: I aquestes... Medicà. Sí. Medicà. I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, espereu aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona del Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
0: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
20: Fins ara, adéu-siau.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòman. I la resposta era roba, amb B baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintar, o 26 lliures. I el cleptòman roba, amb B alta. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico-poètico-musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. L'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. Scarlett Johansson ho ha dit a X en un tuit on afirma que els nens mereixen dibuixos animats sense personatges o referències queer, és a dir, sense referències a l'orientació sexual o a la identitat de gènere. Diu Scarlett Johansson en el seu missatge que els nens no tenen edat per plantejar-se qüestions com l'homosexualitat o el canvi de sexe, i que sensibilitzar-los tan d'hora pot provocar que molts nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson, a més, denuncia en el seu missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
0: Però això és real o fals?
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
10: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
0: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
21: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint del preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons.

0: Són 8:15. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
2: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una cinquantena de residències.
1: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
2: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
1: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros a Laboratoris Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
2: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
1: I les sèries de Pit i la Maldició de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
3: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a 9:15 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
0: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil al transport públic, amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona, o els 5 minuts de retard en alguns combois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei de manera temporal per una avaria de l'autobús.
0: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
6: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
0: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Salveu el faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral, el país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial, i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera, i ens acompanyaran també al Caixa Research, des d'on farem el programa a partir de 9:15. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
8: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa, afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia, i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica en la mateixa línia que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos i alerta que campa lliure un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès, al Periódico, diu que caldrà assajar la traducció dia per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per a ells només és una font d'ingressos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase. Hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta. Això no depèn de mi. La decisió és dels meus creadors. I afegeix. Històricament, els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord? Però no estava Trump.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: És un tema les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i no deixem de fer.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
25: Doncs jo només sento la carretera.
26: Exacte, el conduir es recarrega sol.
27: Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros.
28: BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
1: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Christine Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Quina galeta puja com l'espuma?
2: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que compra el cafè. La clau de l'èxit està en l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa Trenta Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: D'aquí hi ha un boom a Mallorca.
1: De restaurants colombians, l'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el frit o el tombet, que cada cop, diu, costen més de trobar.
0: I per què serveix la targeta negra a Romania?
2: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb mal comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès definitivament.
0: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
1: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè reconsideri el trasllat
0: el
1: de... Sí, David Navarro. Molt implicat es veu en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
0: I si us dieu Mercè i viviu a Barcelona, això us interessa.
2: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de Festa Major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
0: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades en les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney, demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real, social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada, algunes esportives artistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
4: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, Cinco Días diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural, davant la creixent distància entre els costos que la tarifa reculada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
5: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
6: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón, siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar.

Enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periòdico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits. I qui també flipa, però amb els culers, és Rodri. Reconeix al Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir no

0: jugador que diu no al Madrid. A La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem-ne, nosaltres no som d'eixemot.
2: Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Per què el catalanitzem?
0: Gabriel Jesús.
2: Però Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús...
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho, Rivaldo...
2: Ah, Rivaldo, val. Vale, va.
0: Rivaldo, Ronaldo...
2: Compro. Gabriel Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir i assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia, un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
5: Normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes, sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser cosa del vinagre.
2: El vinagre és
5: quan tens una mala vinagrada.
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil, amb vistes privilegiades.
6: La llotja VIP del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandules sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponés.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Femta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Biatchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc. Ella no va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Deixem al Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment, i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
2: en resum,
4: una merda.
2: Sí, culpa del vinagre. Canalies, què faig avui?
6: Avui faig l'actriu catalana Carme Conesa, arriba al 66. Una altra actriu que faig, Carmen Maura, avui en fa 80. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint-ne 54.
2: I el santoral.
6: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
2: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys...
8: 15 de setembre de 2006, PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què? Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los apuñaladores, de Leonardo Sciascia. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara fa 20 anys, un temporal de pluja va afectar el nord i sobretot el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país.
12: Ho va anunciar Salvador Illa a la conferència de mig mandat al vespre.
13: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país
3: i va 51 residències de gent gran.
12: També es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
2: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
13: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
2: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi a Ceuta.
12: En una entrevista a la Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
14: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
13: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
12: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
2: I les sèries de Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
13: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
2: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
12: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
2: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
15: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
2: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya que hi va morir als 99 anys. Fèlix.
16: Sí, vivia al poble de Bruguera, al Ripollès, encara dimarts passat, per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
19: Ja he sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
16: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
2: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
17: Doncs sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de l'inspecció fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona que arrenca avui.
2: Ara?
17: Sí, ara sí. Arrenca avui oficialment amb la
2: amb
17: crida.
2: Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
17: Efectivament. Mm-hmm. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
2: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que Encara ho recordava la setmana següent, eh?
17: Sí, sí, sí.
2: Esteu en forma.
17: Sí, has de ser prudent amb la mamadeta.
2: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
12: I tant, d'una banda al Liceu, que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans a les 10 el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
17: Adéu, bon dia.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50 a 100 litres per metre quadrat, o fins i tot una mica més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant, de moment avui el que sí que preveiem és una pujada de la temperatura, avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
2: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. En Mireia Sala.
21: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb Lara García. Avui parlem dels menús de migdia.
23: A Catalunya el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
24: Un menú amb tres primers, que en tries un, tres segons, que en tries un, i tres postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és un terra alta, tot sempre en producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
23: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 18 euros, amb una oferta àmplia de plats i amb aigua i pa inclosos.
25: I ja ens

0: seria aigua i pa inclosos.
1: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
2: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada o estofadeta i alguna cosa de tall a la planxa. I anem variant cada dia, és segons mercat, o sigui que fins al mateix dia no sabem el que podem oferir.
3: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
5: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
7: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de 4 van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
8: Hombre, claro que he pitado. ¿Van a pitar? Claramente. Yo me traía a Haaland... o a Julián Álvarez, también me traía, al Madrid, de 9, y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
7: No haré más declaraciones.
3: Està bé, això m'ho faré servir jo, també.
7: Sí, és fantàstic. Després aquest noi va arribar a casa, es va tancar en un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
3: Gràcies, Elisenda.
7: A tu.
3: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els que preferiu encara una conversa a una pantalla.

El president Salvador Illa va fer balanç dels dos primers anys de govern al Museu Marítim de Barcelona i ho va fer sota el lema «El futur és aquí». Però potser el més destacat del discurs no és només què va dir del futur, sinó com va proposar construir-lo, a través del consens. I aquí cal aturar-s'hi, perquè del consens.

0: escoles i instituts abans del 2031. Però el moviment més important és un altre. Proposar un pacte de país amb partits, mestres, sindicats i famílies. Una conversa que només tindrà sentit si és una conversa real. Si permet discutir què funciona i què no. Si s'assumeixen responsabilitats. Si s'escolten els mestres. I pactar canvis que vagin més enllà d'una legislatura. Perquè consensuar no és ajornar. No és buscar el mínim comú denominador. És acceptar que tothom haurà de cedir en alguna cosa. I això és per construir una cosa molt més important. I en educació hi ha molt a decidir. Com recuperar l'hàbit de llegir? Com protegim els infants davant de les pantalles i la intel·ligència artificial? Com combatem les desigualtats i, sobretot, com tornem a donar als professors les condicions i el reconeixement necessaris per fer de professors. No podem demanar a l'escola que resolgui tots els canvis de la societat sense donar-li les eines per fer-ho. I aquí és on el consens adquireix tota la seva dimensió política. Una reforma educativa no pot ser patrimoni d'un govern. Un nen que avui entra a l'escola encara hi serà quan hagin canviat de govern o de consellers. I per això els grans pactes necessiten temps, renúncies i també capital polític. I també una certa humilitat. Cal entendre que ningú té tota la raó i que una bona política pública no ha de portar necessàriament el nom de qui l'ha impulsada. Perquè les eleccions decideixen qui governa. Però els consensos decideixen què queda quan els governs canvien. El president ha obert una porta important. Ara haurà de demostrar que aquesta conversa no és una manera d'apagar el conflicte actual amb els mestres, sinó d'iniciar un acord real de país. Perquè un consens de veritat no deixa tothom satisfet, deixa tothom compromès. I potser aquesta és la prova de foc. No aconseguir que tothom estigui d'acord, sinó aconseguir que, malgrat les diferències, tothom estigui disposat a fer-se responsable del mateix futur, del nostre futur, del futur dels nostres fills.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I què cal saber del dia d'avui? 5 coses que cal saber del dia d'avui amb Francesc Soler. La primera.
2: El govern aprovarà aquest matí el pla que ara fa una setmana Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir el president de la Generalitat també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i a impulsar un pacte nacional per superar la crisi educativa.
0: La segona.
2: En ple debat sobre la regulació de la IA, el govern també aprovarà avui la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial, que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a pimes per formar als seus treballadors.
0: La tercera.
2: La temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb un rècord d'ofegats, 43 persones, 17 més que l'any passat, i la xifra més alta des del 2014. La major part han tingut lloc a platges, 27.
0: La quarta.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital.
0: I la cinquena cosa que cal saber del dia d'avui.
2: El drama mèdic de Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy, que s'ha celebrat aquesta matinada. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en comèdia i DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. Declaracions d'última hora de Joan Laporta, que reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de ser el nou pilotador. El Madrid juga dos quarts del camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Avui sembla que serà un dia, per cert, càlid. Més càlid, el més càlid de la setmana. Però atenció a partir de demà perquè venen pluges. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui a l'interior tindrem temperatures 7 o 8 graus per sobre del que toca en aquesta època de l'any. S'arribarà als 37 graus o més als llocs més càlids de Catalunya i a bona part del país hi haurà temperatures de 32 a 35. Demà comença a baixar la temperatura i coincidint amb aquesta baixada s'espera l'arribada de tempestes al nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu, que poden ser fortes.
0: I aquesta hora ja tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
5: Sobretot al Baix Llobregat, a la B23, la 2 i la C32. També hi ha lentitud amb aturades a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C50 58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, en especial a la de dalt, des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes.
0: Tot això avui que farem el programa des de l'Institut Caixa Research. D'aquí a mitja hora és el centre de recerca en immunologia impulsat per la Fundació La Caixa, que té l'objectiu d'ampliar el coneixement sobre el sistema immunitari i el seu paper en salut i la malaltia. És, com explicàvem, el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i també de Portugal. Al llarg del matí farem una taula amb tres investigadors, també entrevistarem neuròlegs, testimonis, acompanyats també del nostre col·laborador d'aquest programa especialista en salut, que és el Rafa Vila-Sanjuan. Serà a partir de 8:45 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Catalunya Ràdio.
13: Tal com ens ha dit el president Pujol en el seu darrer missatge, tenim motius per l'esperança. I la fe i l'optimisme s'encomana si hi ha ganes de ser i d'anar endavant. També el president Montilla ens ha fet una crida a tenir més optimisme i més confiança en nosaltres mateixos i a les nostres institucions d'autogovern. Tot aquest futur és aquí, just a l'altre costat d'aquestes parets històriques de les Reials Drassanes. Aquesta és la Catalunya que estem fent realitat.
0: Era el president Salvador Illa en la conferència que hi va fer al vespre a Barcelona per marcar les prioritats de la segona part d'aquest mandat. Es referia així al missatge que l'expresident Jordi Pujol va enviar al matí de Catalunya Ràdio amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. I a banda d'això, en aquesta conferència, Salvador Illa s'ha compromès a posar l'educació al centre del que queda la legislatura.
13: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: I en concret, el compromís de Salvador Illa és el 6% del PIB en educació i promoure un pacte nacional. Albert Prat.
14: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
13: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
14: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: L'altre punt destacat d'aquest discurs de Salvador Illa és que ha concretat el pla que va avançar en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio i que passa per climatitzar totes les escoles públiques del país. La idea és evitar haver de fer classe amb temperatures de més de 30 graus. Avui mateix, el govern té previst aprovar-ho en la seva reunió setmanal. Albert.
14: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres vindran després.
13: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
14: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí buscarem tots els detalls d'aquest compromís per millorar la climatització a les aules. Anirem a diverses escoles avui en directe. Parlarem també amb Joan Cuevas, que és l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica directament l'aprenentatge dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia. Sí, és un informe del mes de maig passat calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir les condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que en aquest cas no faci massa calor, tampoc que no faci massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge i perjudica a més la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar, no fer res, pot comportar menys dies lectius i pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries que necessiten més concentració, com l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi d'equitat.org calcula que, si no es fa res, tot això es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi, a més, alerta que això es nota especialment als entorns, als municipis, als barris que tenen un baix nivell socioeconòmic.
0: I això és només una part dels efectes del canvi climàtic a les escoles. UNICEF acaba de fer un altre informe on parla de 170 milions de nens a tot el món afectats pels fenòmens meteorològics extrems.
15: Sí, són 170 milions, és a dir, un de cada 10 alumnes de preescolar fins a secundària. Són aquests 170 milions els que, segons la UNICEF, van veure interrompuda la seva escolarització l'any passat pels riscos climàtics del 2025. Aquí hi ha tempestes, hi ha inundacions, hi ha onades de calor, hi ha sequeres, hi ha incendis. UNICEF alerta que tot això escurça el temps d'instrucció i augmenta, per tant, el risc d'abandonament escolar.
0: En tot cas, tornant al discurs de Salvador Illa, recordem que d'aquí a mitja hora parlarem amb tots els partits polítics per aprofundir en la seva valoració, els partits polítics de l'oposició. De moment, tant des dels socis com des de l'oposició, parlen de visió excessivament triomfalista.
15: Junts, sobretot ha titllat de propaganda la conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales encapçala la formació al Parlament.
16: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
15: A la banda dels socis, en una pilota de les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es mantés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Això també ho ha trobat a faltar les entitats socials. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, sí que celebrava algunes iniciatives, per exemple les de la matèria escolar, com dèiem abans, però troba a faltar justament l'atenció social.
17: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
15: I després tenim el sector empresarial, que les paraules han sigut molt, molt bones, de fet.
18: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
19: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
15: Era en Josep Sánchez Llibre, el president de la patronal de Foment del Treball, i el Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Ho comentarem també a partir de 8:45 a l'Àgora del Matí amb Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. De moment, un primer comentari de la redactora en cap del País a Catalunya, Anna Pantaloni.
20: Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència, va dir ahir Salvador Illa. I això és el que esperem, però en comptes d'anunciar la fi del conflicte educatiu, el president de la Generalitat va publicitar un pla de climatització de les escoles en 5 anys. El comprem. De fet, i després d'un estiu infernal, ens alegrem. Però no és el que esperàvem, o no només això. Ella és conscient del problema que té a les aules catalanes i per això es va comprometre a assolir el 6% d'inversió pública. Va sonar especialment optimista en un moment de predomini del pessimisme. I això s'agraeix. Va preguntar a l'auditori quin lloc triaríeu per viure. Catalunya és el meu lloc al món, va assegurar. I amb això sí estem d'acord.
0: Anna Pantaleoni, en aquest cas pel matí de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels temes del dia, l'altre continua sent la intel·ligència artificial.
21: S'ha de crear o ha d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
0: Cal més regulació. Així de clar ens ho deia al matí de Catalunya Ràdio un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón. Ho deia després de les veus d'alerta d'una part dels gegants del sector que deien que la tecnologia va més de pressa que les capacitats tècniques i legals per gestionar-la. Tot i això, en aquestes últimes hores, Donald Trump ha insistit que no és necessari regular res. Ara fa una setmana es va aprovar una iniciativa amb la qual s'instava les empreses a lliurar de manera voluntària, en aquest cas al govern, informació de les seves principals innovacions. Per Donald Trump, amb això n'hi ha de sobres. Washington, Oriol Serra.
2: El president dels Estats Units ha arribat a qualificar els crits d'alerta dels màxims responsables de les empreses tecnològiques relacionades amb la intel·ligència artificial com una broma. Aquesta és l'última sortida de to de Donald Trump després de missatges com el que ha enviat Dario Amodei, CEO de la companyia Anthropic.
3: La manera de fer bé les coses és que en la indústria treballem conjuntament, i és difícil, però el món també ha de treballar conjuntament.
2: Recordem que el treball conjunt a escala internacional es presenta complicat justament perquè Trump ha expressat que dona prioritat al lideratge dels Estats Units en l'àmbit de la IA abans no l'ocupi la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim la Xina. Pequín, d'una banda, reclama més controls i de l'altra acusa aquests gegants nord-americans de voler-se assegurar el domini. Pequín, Francesc Canals.
22: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
23: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
22: Des de Pequín, Francesc Canals, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Brussel·les, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Sílvia Solanes.
24: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen diners en empreses d'IA nord-americanes i d'aquesta manera financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu.
0: I aquí avui el govern també mou fitxa.
24: Sí, en el ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. Buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
0: En tot cas, no tot el sector de la intel·ligència artificial comparteix el neguit per la tecnologia. Avui el New York Times explica un episodi molt revelador, Freddy.
15: Sí, el conseller delegat d'NVIDIA, Jensen Huang, era ahir en una conferència a Los Angeles amb inversors quan va rebre una trucada de Donald Trump. Huang va agafar el telèfon, va començar a parlar amb el president, va posar el mòbil en mans lliures, va posar el micròfon davant del telèfon i, segons diu el diari, el president va dir: tots aquests neguits, tot això que s'està dient és mentida. Textualment, el president dels Estats Units va dir: els robots no dominaran el món. Això no passarà, per tant, no acabo d'entendre quina és la preocupació. Dèiem que és molt revelador que això ho fes amb el conseller delegat d'NVIDIA, que recordem és el gegant de xips per la intel·ligència artificial, perquè Jensen Huang, el conseller delegat d'NVIDIA, ara fa tot just uns dies, abans de tots aquests neguits, va dir que els laboratoris d'intel·ligència artificial estan intensificant les preocupacions només amb un motiu: perquè tenen previst llançar nous productes de ciberseguretat.
0: Sobre tot això, comentari pel Matí de Catalunya Ràdio del periodista establert a Washington, Gustau Alegret.
25: Trump està convertint el debat sobre la intel·ligència artificial en una qüestió de poder nacional, i per això diu que els Estats Units no es poden permetre frenar aquesta cursa mentre la Xina accelera. Ell confia que el poder presidencial, el seu esclar, pot corregir els excessos, però per a aquesta tecnologia potencialment destructiva, com les armes nuclears, el poder polític no és un control suficient. Li calen controls institucionals, tecnològics i abans conèixer-la bé. I ara, com diuen els seus promotors, encara no la dimensionem prou. I més preocupant encara, no sabem fins on pot arribar. Tampoc Trump.
0: Per cert, que avui diversos experts mundials en intel·ligència artificial es reuneixen a Barcelona al Congrés Forward, que organitza, en aquest cas, Foment del Treball. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassarem els bàsics del matí.
26: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
4: Avui temps assolellat i molt càlid, amb temperatures que fàcilment arribaran entre els 32 i 35 graus a bona part de Catalunya. Poden superar els 37 als llocs més càlids. Demà dimecres, en canvi, hi haurà una baixada de la temperatura i a la tarda vespre es formaran tempestes que poden ser fortes a molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, sobretot al litoral i prelitoral.
5: Es mantenen els problemes d'entrada a Barcelona per la B23 a Molins i Esplugues, i al Vallès hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, amb aturades en especial a la ronda de dalt, de Vallcarca a Pedralbes en sentit Llobregat i de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs.
1: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
9: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
10: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
9: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
11: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
27: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
28: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
11: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
29: Per on anava, pobre home, sí? Amb una espenta va a terra, pobre.
11: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Catalunya Ràdio.
31: El govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Convoco el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
32: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
33: Estos bulos que se están propagando, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
26: Al matí de Catalunya Ràdio.
15: 8:23, aquests són els sons del dia d'avui, 15 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Marc Jurado, Marta Viana, bon dia.
34: Bon dia.
15: És notícia d'aquesta nit. Les sèries de Pitt i La maldició de Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una nova edició dels Premis Emmy.
35: Welcome back. Took some time.
36: Una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seehorn per la sèrie Pluribus.
15: I durant la gala també s'ha fet homenatge a Dolly Parton.
36: Un tribut a la reina del country que li ha fet l'actriu i cantant Reba McEntire. La gala també ha recordat, per cert, Rob Reiner i Catherine O'Hara. Now I don't
15: recall who said it. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
2: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I també és notícia d'aquesta matinada. L'ESCAC està d'enhorabona.
36: Perquè el curtmetratge de Dragon Letter de l'estudiant de l'ESCAC Stanzin Gigmet ha guanyat l'or a l'Student Academy Award de l'Acadèmia de Hollywood.
15: I avui a l'Àgora parlarem també d'Aliança i també de la informació publicada a Crític sobre la formació. Segons diu aquesta informació, un de cada quatre candidats d'Aliança a les eleccions municipals són empresaris amb interessos en el sector immobiliari.
0: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics de Barcelona. A Girona, el candidat Marc Villafañe és administrador d'un conglomerat de 13 empreses, la majoria dedicades a la sanitat privada i al sector immobiliari. I a Esplugues de Llobregat, Enric Álvarez és apoderat d'una empresa madrilenya de gestió de crèdits hipotecaris.
15: Avui al matí parlarem amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, Elena Parrell, que ja ha rebut, per cert, ha rebutjat en aquest cas Sílvia Orriols. De fet, el líder del partit ha parlat de persecució del seu partit i alerta perquè ha rebut el suport ja directe d'un congressista republicà dels Estats Units, del partit de Donald Trump.
0: Si es diu Carlos Jiménez, hi ha resposta a la piulada de les xarxes d'Oriols criticant la informació de Crític, dient que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
15: Doncs enhorabona, Crític, per aquesta informació. Si arriba fins i tot un congressista republicà a fer un tuit, vol dir que és una informació que també preocupa, en aquest cas, a les forces de Donald Trump. I encara sobre Aliança, Crònica Global parla de tempesta interna per la publicació de tuits filonazis abans i durant la diada.
3: Segons diu, diversos alcaldables d'Aliança amenacen de deixar el partit si no es recondueix el que consideren una radicalització de les xarxes socials. Un dels exemples que posen és el tuit des del compte oficial d'Aliança que, en referència a l'acte al Fossar de les Moreres, on es llegia «Ja hem passat», en resposta al lema antifeixista «No passaran». Segons Crònica Global, la pròpia Orriols va ordenar eliminar aquest tuit.
15: I a Madrid, el Partit Popular també continua endurint el seu discurs amb la immigració. Avui El Mundo diu que Feijóo vol retirar la nacionalitat espanyola als estrangers que la tinguin i cometin delictes greus. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia. Si enmig d'una competició electoral amb Vox per la immigració, el PP promet madurar si arriba a la Moncloa. El diari explica que prepara una llei per treure el passaport a qui cometi un assassinat, sigui reincident en agressions sexuals o estigui en bandes de crim organitzat o terroristes. La tesi del PP també és que no es pot regalar, diuen, el passaport, i per això també endurirà els requisits si governa per aconseguir la nacionalitat amb un examen avançant més difícil de llengua i valors. Feijóo, per cert, serà dilluns vinent a Ceuta per quarta vegada acompanyat del president del PP europeu, Manfred Weber.
15: I això mentre la tempesta de Ceuta, que continua, avui apareixerà al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
3: Sí, a Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta presentades per PP i per Vox. També diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema a la sessió de control al Senat, mentre que el Parlament Europeu també aquesta tarda es debat l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol.
15: I mentrestant, Pedro Sánchez nega que sigui tou amb el Marroc en aquesta crisi. Tània?
12: Sí, ho ha fet aquesta nit en una entrevista d'Intermedia. La Sexta insisteix que no es podia preveure el que va passar i que el Marroc no és responsable, al contrari, ha estat clau, diu, per contenir la crisi, i assegura que no és víctima de cap xantatge de Rabat.
33: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
12: El comandament únic, diu el president espanyol, es mantindrà fins a finals d'any. Creu que és quan s'haurà normalitzat ja del tot la situació, però la resposta és totalment insuficient per al govern de Ceuta, que parla d'invasió en tota regla. Ho ha fet el president ceutí que ha estat a l'Hormiguero.
13: Creo sinceramente que el gobierno de la nación no ha estado a la altura de sus obligaciones constitucionales. No se atendieron las alarmas y las alertas.
12: Manté el contrari que Sánchez, que Marroc és el darrere de tot plegat, i diu que Sánchez ha de plegar.
15: Arribarem ara al punt de 8:45 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio. I Espanya ha retrocedit en la lluita contra la corrupció.
3: Malgrat situar-se entre les democràcies més competents a nivell global, sí que ha registrat entre el 2020 i el 2025 un retrocés important en aquest àmbit. És un dels 8 països europeus, de fet, que ha baixat en puntuació, segons recull l'últim informe de l'Institut Internacional per a la Democràcia i Assistència Electoral.
15: I encara en l'àmbit polític, els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Londres, Quim Olivares.
14: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
16: We have the right to referendum.
1: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
14: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I és 9 de la nit. La temporada de bany d'aquest estiu es tanca, atenció, amb 43 persones ofegades, amb platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
4: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort a piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal.
5: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. Dos nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
3: I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
4: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Iguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
3: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa, Julià Albacar.
6: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
7: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però una assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
6: Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I alerta amb això. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus provoca una investigació per espionatge a l'OTAN.
5: Sí, l'oficial estava destinat a la caserna general de l'Armada de l'OTAN al Regne Unit i tal com ha publicat The Telegraph, quan els comandaments van conèixer la seva relació, el van suspendre per por a que fos una espia russa.
3: I als Estats Units, cop del Suprem a Donald Trump.
4: El tribunal ha rebutjat les restriccions que el president vol imposar al vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat de primers de novembre. Això permet als estats mantenir els sistemes que havien fet servir fins ara.
3: I encara relacionat amb els Estats Units. Macklemore, el raper nord-americà, taloner de Ed Sheeran, ha estat apartat de la gira que l'artista britànic havia de fer als Estats Units després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari.
16: One

0: Segons ha explicat ell mateix a les xarxes, Sheeran i el seu equip han pres la decisió d'apartar-lo després que diversos estadis dels Estats Units amenacessin el cantant britànic amb cancel·lar els seus concerts si el mantenia a l'escenari.
1: I a partir d'avui, atenció, perquè les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
2: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència.
1: Són les 8:35. I us ho podem avançar també a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Neix Porta'm al Teatre. És la gran jornada del teatre familiar a Catalunya.
0: La iniciativa impulsada per la Comissió Familiar d'ADETCA celebrarà la seva primera edició el 22 de novembre, coincidint que aquella setmana serà el Dia Universal dels Drets dels Infants. En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a aquesta campanya, que comptarà amb 46 espectacles programats. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar d'ADETCA.
3: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
1: I si sou fans d'Oasis, atenció, perquè hi ha bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.

0: a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, un anunci, per cert, que coincideix amb l'estrena als cinemes del documental que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Dos únics concerts d'Oasis a Espanya i els faran aquest cas a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I bones notícies també per aquesta casa. Pel 3CAT, perquè el programa La Gran Cita, presentat per Dulceida, fa atenció al salt més internacional.
2: Aquí arrenca una experiència única.
0: La cita perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
1: I pel que fa al trànsit, com estan a aquesta hora les carreteres, Mireia Sala?
3: Doncs dos accidents s'obliguen a circular en pas alternatiu. L'últim accident ha passat a la C-14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T-310 a Riudoms. A més, encara hi ha les habituals retencions als accessos a Barcelona, amb aturades a la P-7 de Mollet a Barberà, a la C-58 a Sant Quirze i Montcada, la B-23 a Molins i Esplugues i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de Dalt.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 15 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
4: Primera.
1: El president anuncia 2.500 milions per climatitzar les escoles. La pregunta és, estem davant d'una gran aposta pel futur o davant del reconeixement que hem arribat tard?
4: Segona.
1: Si Donald Trump diu que l'únic límit que necessita la intel·ligència artificial és un president amb un alt coeficient intel·lectual, hem de confiar que la seguretat global depèn de la seva intuïció o és la confirmació que la geopolítica tecnològica està en mans d'egos desmesurats com el seu?
4: Tercera.
1: D'aquí a pocs minuts farem el programa en directe des de l'Institut Caixa Research. En un moment en què parlem tant d'intel·ligència artificial, canvi climàtic i envelliment, estem invertint prou en la ciència que haurà de donar resposta al nostre futur?
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
6: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Ho veieu?
8: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses Premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el ComViatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El ComViatges. Sabem de viatgers.
13: Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Andreu tots mal.
15: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara mateix ja en ruta el taxi cap al Caixa Research Institute, on farem aquest programa especial avui, el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal, i és un dels primers en Europa, i avui el coneixerem. Es va inaugurar el 24 d'abril i ja està en ple funcionament. Però abans, pel que fa als esports, Robert Prat, el davanter del Barça, Gabriel Jesús, es defineix com un jugador capaç de crear el caos a les defenses rivals.
18: S'explicava d'aquesta manera en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar.
18: Gabriel Jesús afegia que no té pressió per ser el nou del Barça, l'única pressió la té el nou del Brasil.
19: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: I Joan Laporta avala Lamine Yamal com a guanyador de la pilota d'or.
18: Són declaracions de Laporta després d'un sopar amb Deco, Alejandro Echevarría i el mànager de Lamine, Jorge Méndez.
7: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
18: La UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix en Wembley, el Metropolitano acollirà la d'aquest curs, l'Allianz Arena de Munic la de la pròxima temporada, i el Barça espera que un Spotify Camp Nou totalment acabat sigui l'escenari de la final de la Champions del 2029.
1: Mentrestant, l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
18: Els dos equips juguen de visitants. El futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió al Rayo Vallecano per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
14: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
18: I el Madrid, que juga al Camp de l'Elx a quarts de 10, Mourinho demana paciència per veure aquesta temporada el millor Madrid.
17: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente, que espero dentro de 3 meses estar mejor.
18: Jugat a primera, Villarreal, un Betis 2, també avui a la Ves València, a partir de les 8.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I supem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
30: 45.712.
31: Em toca?
32: Això és el número de la loteria, ara?
31: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
33: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
35: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara mateix són 3:45 del matí, som en ruta, arribant cap al Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat en íntegrament en immunologia tant a Espanya com a Portugal. Ell ens espera ja per fer una àgora especial avui. Jordi Amat, bon dia, Jordi.
36: Bon dia, com anem?
1: Anna Grau, bon dia.
37: Bon dia, bona hora.
1: Vicent Sánchez, bon dia.
38: Què tal? Bon dia.
1: I Esther Vera, bon dia.
39: Bon dia.
1: Abans d'entrar en matèria, Esther, com vas veure la conferència del president? Què és el que destaques?
39: La vaig veure difícil, perquè crec que té un moment molt complicat. O sigui, tots els problemes que hi ha en aquest moment, no només al govern català, en general a la política, són qüestions que no són per solucionar-se de manera ràpida. És a dir, tots els temes dels quals se n'estan ocupant, en general els governs, van a mig i a llarg termini de solució. I especialment aquí, amb el tema d'infraestructures, el problema de l'escola, no són temes fàcils. Per tant, el que vaig veure és que volia fer un punt d'inflexió per aconseguir agafar nova embranzida de cara a l'última etapa de la legislatura, I el que em pregunto és si en algun moment s'hauria d'haver fet una crisi de govern o s'hauria de fer en algun moment. I jo mateixa em responc, probablement es tornarien a cremar els consellers perquè tots els temes que tenen al damunt de la taula, que té aquest govern al damunt de la taula, són a mig i llarg termini. Per tant, vaig valorar molt positivament que fes la conferència, que la intentés fer d'una manera doncs una mica solemne, per dir-ho així, i que posés els temes al damunt de la taula. De temes concrets, doncs, és destacable el 6% de la despesa pública per a l'ensenyament, crec que això és un tema molt, molt destacable, i l'altre, doncs, són temes que a mi m'agradaria que anessin més ràpid, però que no sé si és possible que vagin més ràpid.
1: Aquest és el repte que tenen molts governs, no?, de com resols problemes que són molt urgents per la vida de molta gent. El cas de l'habitatge, per exemple, molta gent no pot esperar que s'acabin de construir en aquests anys que prometen que es construiran certs habitatges públics, no? Necessita resoldre la seva vida.
39: L'escola, les infraestructures...
1: Sí, sí. I aquí veurem si hi ha confiança o no, o si recupera aquesta confiança cap a les institucions, Vicent.
0: Sí, però clar, és que és molt complicat, perquè al final tot es redueix... Bueno, tot no, però una gran part sí que es redueix a tindre més recursos. I llavors jo, per exemple, a mi no m'agrada allò que en el codi diuen el boato, a mi no m'agrada la gran explosió, el gran esclat de dir ara farem 50.000 habitatges, que m'agradaria saber quan arribem a final de legislatura quants d'aquests habitatges s'han construït de debò i no amb segons quines trampes, i tampoc no m'agrada que es diga que el nostre objectiu, no en aquesta legislatura, però sí després, és arribar en inversió d'educació, que és un dels punts més importants de la intervenció d'ahir del PIB, perquè 6 punts del PIB vol dir que passar dels 4 actuals, que no són 4, que també es fan una sèrie de malabarismes per passar del 2,8 al 4. Doncs el 6% del PIB aplicat a educació vol dir 4.250 milions d'euros. I 4.250 milions d'euros és justament l'augment que ara reclama que tindrà el finançament, que no està clar que s'aprovarà perquè ha de passar també pel Congrés espanyol. I per tant, ostres, clar, dir-ho així, com es van dir els 50.000 habitatges, i no explicar ben bé què vol dir això, quin percentatge del pressupost i com es podrà pagar això, doncs jo no ho sé, jo crec que ja no és una qüestió de crisi de govern o crisi de govern, és una qüestió de contenció quan s'expliquen les coses, d'explicar el problema real. I d'altra banda, en el tema d'educació, que torno a insistir, va ser el punt més important d'ahir, el fet d'elevar-ho a la societat, per dir-ho així, a fer grans reunions entre partits, entitats, associacions, organitzacions, vol dir una mica fugir d'estudis respecte a la crisi que ara mateix hi ha amb els sindicats. I no sé tampoc si és la millor manera, igual que quan es va arribar a un acord en comissions i en la CGT, amb comissions ja amb la UGT. Per tant, jo crec que aquestes significacions i aquests exercicis malabars de vegades haurien de ser més responsables.
1: Jordi Amat.
2: Jo no sé si la ciutadania avui entén que els reptes que tenen els governs demanen paciència, i si hem de concedir als governs aquesta paciència. Ahir em sembla que el que el president pretenia era dir que té un pla de futur pel país en un moment en què els dubtes sobre la seva eficàcia, la del govern, com un govern que sap gestionar, són més que raonables. Llavors, clar, si tu dius, em sembla que ell va dir, els reptes són demogràfic, tecnològic i climàtic. Clar, són tres reptes enormes pels quals tens els recursos que tens per fer canvis, però és que fer-los realment demana molt de temps. Seria temps per aquest govern i per qualsevol altre. I a mi em sembla que potser hi ha un excés de pompa en la conferència, però almenys hi ha un pla. Quan en l'oposició que hi ha al Parlament de Catalunya, que és una oposició des del meu punt de vista molt feble, no sé veure que hi hagi un pla. I en aquest sentit em sembla que el president ja segueix jugant amb avantatge.
1: Anna.
3: Bé, a mi la conferència m'ha fet una mica l'efecte com quan jo era joveneta i sentia cançons en anglès que m'agradaven molt, m'agradava molt la música perquè no entenia la lletra, no? Yeah. Clar, que si entens la lletra i comences a treure la calculadora, dius, a veure, o sigui, resulta que ens hi posarem això, climatitzar el centre, ens hi posarem l'any que ve i acabarem el 31, o sigui, el 26 al 31 per posar aire condicionat i canviar unes quantes finestres, que ens gastarem 1 milió d'euros per centre. Home, a veure, no vull ser impertinent, però fa poc hem sabut doncs, que la Generalitat ha renunciat a recuperar els diners que es van malversar pel procés. Amb allò s'haurien pogut climatitzar uns quants centres, no? Llavors, home, jo tinc la sensació, també comparteixo la perplexitat pel tema de xutar el Consell aquest d'Educació, doncs, aconseguir o no el 6%. O sigui, home, això, doncs, això es posa als pressupostos i es defensa. I si no t'ho voten, doncs que es retratin. Jo crec que té raó el Jordi, que hi ha un pla, el que passa que hi ha un pla llestat perquè, bé, no, primera, doncs, és veritat que hi ha hagut una dècada perduda, que aquí s'ha gestionat amb els peus, que s'ha gastat els diners amb aventures, amb populismes institucionals i no en fer anar el país. Jo estic convençut que aquest govern, a cada calaix que ha obert, s'ha trobat un Vietnam. Ara, clar, també ja porten uns anyets i també ja va sent hora doncs, de posar-hi. A la conferència D hi havia molta gent, però no hi era pas tothom. Vull dir, tampoc es va aconseguir, diguem-ne, una visualització de la totalitat de les forces vives que hi podien haver estat. I pel que fa a l'oposició, home, clar, és una oposició amb mig cosa dins i mig cosa fora. Diguem-ne, és una oposició que fa no res governava, que no vol que se li retreguin els seus errors de govern, no sé, per exemple, doncs, els responsables que els pont tenien, deixar podrir les rodalies, deixar podrir l'ensenyament, deixar podrir cos, i que en canvi, diguem-ne, doncs, juga a rebentar. Jo crec que ella intenta vendre una Pax illenca, una Pax romana, que ara mateix és més voluntarista que real. Ara sí que és veritat, doncs, home, doncs, que comparativament amb el que hem viscut els últims anys, doncs, és un descans. Si servirà per arreglar les coses al nivell ambiciós que se'ns volia fer creure ahir, ja ho veurem, ja ho anirem trobant.
1: Bé, ara en parlarem també d'educació i posarem l'accent en la climatització de les aules, perquè avui també és un dia que, per cert, fa calor, eh? Tornarà a fer calor, demà ja vindran les tempestes i tot plegat tornarà a agafar un aire més de normalitat pel temps que ve. Però abans anem a fer una ronda de portaveus dels grups parlamentaris de l'oposició per valorar també la conferència del president d'ahir. Comencem per Aliança Catalana. Saludem Oriol Gès, que és secretari d'Organització. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia a tothom.
1: Se senten identificats amb el model de país que va parlar ahir el president?
4: En absolut. De fet, el senyor Illa va titular la seva conferència El futur és aquí, i bé, nosaltres li diem que el futur que preveu el socialisme espanyol no té absolutament res a veure amb el projecte de futur de Sílvia Oriol i Aliança Catalana. Illa ahir ens va dibuixar una Catalunya grisa, castellana i sotmesa a aquest estat artificial que és Espanya, i en canvi el futur que vol Aliança Catalana és una Catalunya lliure, independent catalana, pròspera, segura i occidental.
1: I aquesta Catalunya que desitgen, com la faran? Per exemple, assistiran a la ronda de trobades per parlar del futur d'educació que ha convocat el president?
4: Bé, nosaltres li direm al senyor Illa que abans de parlar-nos del que passarà d'aquí 10 anys, potser caldria tocar de peus a terra, sortir al carrer i mirar què està passant avui a Catalunya. Perquè els catalans estem patint les conseqüències d'una immigració massiva i invasiva, d'una delinqüència desbocada, amb apunyalaments als nostres carrers, inseguretat, ocupacions i, en definitiva, una degradació que cada vegada afecta a més municipis i a més famílies. Hi ha un present per gestionar que no s'està gestionant bé i sense present no hi haurà futur. I el futur que ens projecta el PSC, si continuem per aquest camí, és ben negre. I, de fet, crec que bona part de la gent que ens està escoltant convindrà amb mi que la situació és un desastre.
1: Quan el president alertava sobre els que volen dividir en proclames racistes, vostès se sentien al·ludits?
4: En absolut. De fet, Illa, com tants polítics de saló i hispanoprocessistes, llença la tovallola, llença la pilota endavant i ens parla del futur mentre intenta tapar els escàndols i les crisis del seu govern. Veieu que fa 4 dies ha dimitit el director general de la policia, l'educació és a la UCI, tenim tot l'escàndol de la DGAIA tancat a un calaix, mentre uns i altres es tapen les seves pròpies vergonyes. A vostè li sembla normal tot això?
1: Per cert, que hem sabut també que un de cada 4 candidats seus a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari. Vostè com ho defensa, tot plegat?
4: Bé, de fet, mai a Catalunya s'havien fiscalitzat tant els candidats municipals d'un partit que aspirem a governar a tots aquells ajuntaments on ens presentarem a les properes eleccions municipals. Veuríem què passaria si anéssim a fiscalitzar els candidats que presenten Junts, Esquerra o el PSC, a veure quins són els seus currículums i quin és el seu passat i quin és el seu projecte que tenen pels catalans. Ens preguntem també què han fet els partits que durant anys ens havien promès avançar nacionalment, com Junts i Esquerra. I el que veiem és que han apuntalat el socialisme espanyol, Esquerra i Junts van ser determinants per investir Pedro Sánchez, i Esquerra va facilitar després la presidència del senyor Salvador Illa. I, en definitiva, aquesta és la gran estafa del processisme. Prometre avançar cap a la independència i acabar fent de crossa dels mateixos partits que mantenen Catalunya dins de l'estat espanyol, i Aliança Catalana, a les properes eleccions municipals, dirà prou a tota aquesta estafa.
1: Però com resoldrà el tema de l'habitatge si un de cada quatre candidats a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari?
4: Bé, aquesta notícia és falsa i ja ho demostrarem en el seu moment, i en qualsevol cas el que està clar és que Illa dona pràcticament per feta la Catalunya dels 9 milions, i nosaltres li diem que Catalunya no pot créixer indefinidament com si el territori i els recursos fossin infinits.
1: L'estic preguntant per l'habitatge, com resoldran el tema de l'habitatge?
4: Bé, el tema de l'habitatge, nosaltres el resoldrem primer de tot. Catalunya pateix una crisi immigratòria que durant els darrers 15 anys han arribat vora un 1,5 milions d'immigrants, la majoria d'ells de forma il·legal. Tenim els serveis públics saturats, tenim l'educació, les nostres infraestructures fortament tensionades, i de fet nosaltres ja vam presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya al primer ple de l'any 2026 sobre precisament la crisi demogràfica, no?, per apostar per recuperar la natalitat dels catalans i facilitar...
1: Però com ho faran? Com ho faran perquè l'accés a l'habitatge sigui més accessible per la gent?
4: Bé, primer de tot, doncs, abolir totes les regulacions absurdes del mercat de l'habitatge, rebaixar la fiscalitat de l'impost de transmissions patrimonials i totes les regulacions del 30% d'habitatge, diguem-ne, d'habitatge de protecció oficial de les noves construccions, facilitar també les llicències de construcció i, en definitiva, doncs, deixar de banda tota aquesta regulació del mercat de l'habitatge que està provocant precisament que no hi hagi nova oferta i que no hi hagi noves construccions.
1: Per tant, eliminar la regulació i baixar, en aquest cas, impostos. Queda clar, Oriol Gès, secretari, digui.
4: Tornant al... Jo vull acabar... No vull acabar sense recordar les seves lamentables declaracions durant la vigília de la Diada. Creiem des d'Aliança Catalana que hauria de rectificar, i hauria vostè, senyor Ostrell, de demanar disculpes als catalans que confien en Aliança Catalana, perquè nosaltres tenim exactament el mateix dret que qualsevol altra formació a convocar un acte públic allà on correspongui, sense haver de patir insults, boicots, agressions ni amenaces de l'extrema esquerra. Aliança Catalana, durant els actes de la Diada, hem patit centenars d'això, d'atacs i agressions contra les nostres parades informatives, contra els nostres actes, de militants i simpatitzants arreu del país. Assenyalar precisament els qui patim és profundament injust i irresponsable, i li demanem públicament que rectifiqui.
1: Doncs queda notat. Gràcies per la seva observació. Oriol Gès, secretari d'Organització d'Aliança Catalana.
4: A vostè, bon dia.
1: Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament, bon dia.
5: Molt bon dia, com esteu?
1: Quina valoració en fa la CUP de la conferència del president?
5: Bé, doncs veiem un president que intenta tapar els principals defectes que s'havien vist en aquests dos anys de govern, un president que passa a levantar-se de ser un dels millors gestors, no?, com hem vist en altres èpoques i en altres presidències de la Generalitat, prometent gran gestió i que fa aigües per totes bandes, i en definitiva un president ple de contradiccions, ple de grans proclames a llarg termini i sense posar cap solució damunt la taula.
1: El president va donar per superada la paràlisi. Està d'acord vostè que tenim una societat ara mateix més cohesionada, més unida?
5: Bé, doncs per una banda ens diu que tenim una societat més cohesionada, més unida, i per altra banda ens parla d'una amenaça que és evident, que és l'amenaça de l'odi i de l'extrema dreta. Em sembla que és preocupant que el president ja consideri que una societat més cohesionada és una societat amb molta més extrema dreta i amb molt més odi creixent, i no pas una societat organitzada per avançar un clau independentista, no? De fet, veiem el seu lema, no?, que parla que el futur és aquí, i veiem els programes centrals que apareix nostre pa, que és que Catalunya i el país sencer depenen de les decisions que dibuixaran el futur, i alhora veiem quan de cap de les maneres està compromès, per exemple, en convocar un referèndum perquè realment puguem decidir i prendre les decisions sobre aquell futur que realment dibuixarà quin és el país d'aquí 10 anys. Per tant,
1: és a dir, vostè creu, com a CUP, que el que cal ara mateix en el país és un referèndum?
5: Bé, nosaltres el que tenim clar és que posem decisions en una taula i donem el poder a la gent, o realment plantegem una sèrie de qüestions centrals que permetin dibuixar un futur millor d'esperança i de prosperitat i d'avenç compartit, i per tant de millores nacionals i socials, i de poder decidir, o l'alternativa que ve és molt fosca. I per altra banda, i veiem també que el govern d'Illa, amb l'extrema dreta, retroalimenten d'una forma més que evident, amb posicions molt distants en l'àmbit discursiu, però que tenen uns principis troncals en certs elements preocupantment similars, no? Perquè veiem que tot i que hi ha cares diferents, aparentment, per abordar determinats problemes, no es va qüestionar l'arrel de tot allò que genera les desigualtats, tot allò que genera la pobresa i tot allò que, en definitiva, genera l'odi, el racisme i l'empobriment de la societat.
1: Ets Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
5: Moltes gràcies. Bon dia.
1: I Jessica Albiach és presidenta dels Comuns al Parlament. Senyora Albiach, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Vostès sí que eren ahir a la conferència del president. Com a socis d'aquest govern, com a Comuns, es van sentir identificats?
6: A veure, sí, jo crec que va haver diferents parts, no? Al final és un discurs de 50 minuts. Jo crec que sí que és bona idea que el president Nuts

0: empatia del president amb la gent del carrer, no? No va dir ni una sola paraula de les famílies que no arriben a final de mes, no va dir ni una sola paraula a qui no pot emancipar-se o a qui els fons voltor doncs expulsen dels seus barris. Va dir, clar, som els que més fem en habitatge, clar que som els que més fem. Primer, ahí estan els acords d'investidura i de pressupostos amb els comuns, però segon, és que clar, tu t'estàs comparant amb qui? Amb Ayuso, amb Pérez Llorca del Partit Popular, amb Moreno Bonilla del Partit Popular. És que clar, vull dir, l'entorn tampoc és que siga com molt... molt difícil poder comparar-se i superar-los, no? Perquè són, al final, forces, no? El Partit Popular, que està absolutament entregada als lobbistes i als fons d'inversió. Per tant, jo crec que un discurs que hagués dit estem fent molt i ràpid, és cert, però encara som conscients que l'accés a l'habitatge és un problema que afecta a moltíssima gent, crec que hagués sigut bastant més realista, no? I com dic, jo crec que seria més empàtic. O, per exemple, ni una sola paraula a totes les persones que pateixen cada dia el drama de les rodalies. Carai, jo crec que s'ho mereixen, no? I és cert que és un problema que no ve només d'ara, està clar, però és que els problemes és ara i la informació que aquesta gent ha de rebre quan està a les andanes o fins i tot abans, o quan es satura un tren a mig de les vies, això continua fallant. I crec que aquí el president també hauria d'haver sigut més empàtic amb aquesta gent, no? Bueno, i per últim, jo crec que en la línia, no? Que ja tampoc ens ha sorprès a ningú. Sí, fa un discurs de... Hem viscut l'estiu més tòrrid de les nostres vides fins ara, però al mateix temps torna amb l'ampliació de l'aeroport del Prat, no? Al final, l'ampliació de l'aeroport, què significa? Doncs signifiquen més emissions... i per tant més escalfament global, i per tant no, més canvi climàtic, i per un altre costat, evidentment, més turistes que ja estem desbordats. No? Per tant, sí que és cert que jo crec que, com deia, crec que en matèria educativa per fi ha escoltat, i crec que això és positiu, crec que hauria d'haver escoltat abans, però bueno, ha escoltat, i crec que en matèria d'habitatge, de canvi climàtic o de rodalies, jo crec que aquí sí que li va faltar empatia.
1: És la valoració de la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach. Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Saludem Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament. Senyor Garriga, bon dia.
2: Bon dia a tots.
1: De tot el que va dir el president, què és el que més li va agradar?
2: Pues mira, poca cosa, perquè realment va fer una intervenció, una sessió més d'illa del PSC, triomfalista, en propaganda, i davant d'una Catalunya real que no funciona pues, per la continuïtat de les polítiques que estan aplicant al PSC i que porten aplicant els diferents governs de la Generalitat. O sigui, ella va presumir d'economia, de gestió, de cohesió, mentre molts catalans continuen patint serveis públics saturats per la immigració massiva i descontrolada, que no va dir res, amb un infern fiscal que també és agobiant pels treballadors i les famílies i les empreses, i els problemes d'accés a l'habitatge que van a més, i una inseguretat que és insuportable, que tampoc va esmentar.
1: Una de les coses que sí que va esmentar el president parlava d'intel·ligència artificial i parlava de que cal regular-ho. De fet, el govern aprovarà avui un observatori català d'intel·ligència artificial. Vox creu que cal frenar i regular aquest desenvolupament d'aquesta tecnologia?
2: Evidentment, la regulació sempre aporta ordre a tots els aspectes de la vida, però l'ocasió són focs d'artifici. Tenim molts problemes d'educació, d'habitatge, de seguretat. Llavors, el Salvador i el PSC s'agafen amb coses inaccessibles, el canvi climàtic, la IA, coses que des de Catalunya no es poden regular ni controlar per fer volar coloms i no assumir la realitat, que necessitem més seguretat, molta més vivenda, deixar de malgastar els diners dels catalans en observatoris, perquè evidentment va anunciar nous observatoris, noves estructures que col·locaran els seus amiguets per acabar de matxacar amb els impostos als catalans. Això és el que fa que després no arribem a fi de mes. Aquest infern fiscal que estem patint els catalans.
1: Però això és interessant, és a dir, Vox està en contra de la posició de Donald Trump, que diu que no cal regular-ho, que cal seguir investigant i invertint en això.
2: És que tot és compatible, es pot regular, es pot seguir investigant, vull dir, es treu el debat de la realitat que estem patint els catalans. El problema dels catalans no és l'IA. L'IA és un instrument que els catalans utilitzarem com hem utilitzat qualsevol avançament que hem tingut a la nostra civilització, que evidentment cal regular, que cal controlar, que s'ha d'aplicar amb criteris com és un llibre, com és internet, com és Google, s'ha d'aplicar amb criteris d'educació, de control, de prosperitat, però sapiguem el que s'està fent, però aquest no és el debat que preocupa els catalans. Per què no parlem de seguretat? Per què no parlem d'habitatge? Per què no parlem de prioritat nacional en els serveis públics? Aquesta és la realitat que nosaltres defensem i que tenim que parlar dia a dia. Però el PSC és especialista

0: de fer volar coloms i de treure el debat a les coses importants. Per exemple, l'educació. Tenim un gran fracàs de l'educació, hem fet trampes als informes PISA, tenim els pitjors resultats històrics amb l'educació a casa nostra. Doncs es parla del calor. El culpable és el calor i el canvi climàtic, no les seves polítiques progres, la falta de llibertat, la falta de gratuïtat de totes les opcions educatives, la falta de qualitat pels plantejaments progres, d'anar a exigir als alumnes i no sorprendre. I aquest és el tarannà del PSC d'ahir, que veiem cada dia el tarannà de Catalunya, que tenim un problema real i ell se'n va a la illa, a Donald Trump, a Palestina i altres coses que aquí en el dia a dia no es tenen per què preocupar.
1: És Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies.
1: I saludem també a aquesta hora Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: El PP participarà d'aquest gran debat, d'aquest gran pacte que el president planteja sobre educació?
2: És que jo crec que tot el que planteja el president està condemnat al fracàs, perquè el que hauria de fer el president és actuar, no? Ahir ens parlava en una conferència amb el títol El futur ja és aquí, no? I a mi m'agradaria saber quin futur és aquest, sobretot perquè va estar 50 minuts parlant de promeses i d'anuncis, i jo crec que els catalans ja no ens serveixen els anuncis quan el present és un desgavell, no? Quan tenim un govern en total descomposició, no? Aquest futur del que parla Illa s'assembla molt al passat, el passat de la setmana passada, el passat de fa 2 mesos, el passat de fa 10 anys, i no em refereixo a cap qüestió identitària o al procés, no, em refereixo a la situació de la Catalunya real, no? No ha resolt cap problema, no ha revertit el col·lapse de Catalunya. I, per tant, el balanç que pot fer ella de la seva gestió és nefasta, no? Anuncis, però cap fet, no? La sanitat continua amb unes llistes d'espera disparades, no? No ha aconseguit ni acabar ni escurçar mínimament les llistes d'espera a la sanitat pública, l'educació amb els docents en vaga, que demanen més recursos i demanen també que s'acabi amb aquests 900 barracons escolars que reparteixen per tota la geografia catalana, els serveis socials tal com estan, la inseguretat descontrolada, no només a l'àrea metropolitana, sinó a tota Catalunya, i el problema de l'habitatge on és missió impossible comprar o llogar un habitatge. Per tant, jo crec que els catalans estan farts de propaganda i de conferències d'autobombo, sobretot perquè estem en una situació en què paguem més impostos que mai, però rebem pitjors serveis públics que mai, no? Jo crec que ja el que hauria de fer és cessar els seus consellers incompetents en comptes de fer conferències, i si no s'atreveix a cessar-los, el que hauria de fer és plegar i convocar eleccions.
1: És Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya. Gràcies també per acompanyar-nos i saludem també Isaac Albert, portaveu d'Esquerra Republicana. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina valoració en fa Esquerra Republicana d'aquesta conferència?
3: Bé, si em permets una prèvia, perquè escoltava l'inici de les converses amb els tertulians. Aquest govern, com passa a la majoria de governs, a cada calaix s'ha trobat préstecs, propostes i ambició. I ahir el president, en la seva conferència, presenta una agenda política que en gran part, no tota, però que en gran part, és l'agenda d'Esquerra Republicana. Finançament, el pla clima de les escoles que es va aprovar i negociar en els pressupostos aprovats, educació, transport. O sigui que fer veure que venim d'un no-res i que era tot un desert i que portem 2 anys esperant per reconstruir el país per poder prendre decisions, això nosaltres no ho compartim. És evident que no és així. A cada calaix hi havia propostes, projectes i l'ambició necessària per tirar-ho endavant. I en relació a la pregunta, nosaltres creiem que el president ahir sí que descriu bé els reptes que té el país al davant i també creiem que és evident que el seu govern ha estat incapaç de donar-hi resposta. Ahir el president ens demana responsabilitat compartida i estem absolutament d'acord. Jo crec que per fer avançar el país fa falta tenir aquesta responsabilitat compartida, recordant que el Partit Socialista té 42 diputats, aquest és un govern que se sustenta amb 42 diputats i amb acords en el Parlament, i Esquerra hi és, hi som, i serem, posant l'ambició necessària per fer avançar el país, per ajudar a que el país tiri endavant. Nosaltres pensem que sempre que algú escriu, pensa, fa una conferència parlant del país, això és bo pel país, perquè sacseja, perquè dona peu a tenir debats, a posar propostes sobre la taula i poder fer avançar el país conjuntament.
1: Parlava el president de que Catalunya està més unida que mai. Vostè s'hi reconeix en aquesta afirmació?
3: Bé, jo crec que és evident que vivim moments complicats a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa, al món, conflictes bèl·lics, que a vegades els oblidem molt ràpid, però tenim conflictes bèl·lics a la part d'Europa, a l'Orient Mitjà, etcètera, etcètera. O sigui, el moment és complicat. Jo crec que la ciutadania, quan va a treballar cada dia escoltant les notícies al cotxe, rep inputs i notícies que no són gaire esperançadores. Ahir el president intenta posar optimisme. Jo crec que es passa de frenada, perquè entre l'optimisme que ell vol transmetre i la percepció que tenim o que té la societat, doncs hi ha massa distància, però és evident que tenim reptes importants en aquest sentit. Nosaltres, el missatge és molt clar, nosaltres entenem que una Catalunya més justa, més cohesionada, doncs és una Catalunya més forta, i una Catalunya més forta és una Catalunya més lliure. Treballarem per això. O sigui, justícia social, llibertat nacional, justícia social, cohesió, això va de treballar conjuntament, va de trobar acords, de posar-nos d'acord els demòcrates per fer avançar el país en moments complicats. La política no pot ser un problema afegit al dia a dia de la ciutadania. Això és el que nosaltres intentem fer com a Esquerra Republicana, i intentar donar les respostes conjuntes per fer avançar el país.
1: Elisa Calvert, portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies, que tinguis un bon dia.
3: Bon dia.
1: I acabem amb Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament, del grup parlamentari de Junts al Parlament. Senyora Sales, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Catalunya ha obert un horitzó d'estabilitat i torna a ser un projecte per tots els catalans, deia el president a la conferència d'ahir. Junts hi està d'acord?
4: Mira, el president va fer una conferència amb zero autocrítica i fins i tot amb to alliçonador. Al llarg d'aquell discurs va saber trobar els errors del passat, però no en va saber trobar cap d'aquests dos anys de mala gestió. Crec que la ciutadania ja ha vist des de fa temps que aquest govern és incapaç d'afrontar els reptes que té aquest país i que estan engolits en la propaganda que ells fan sense parar amb grans titulars. I és que quan no pots defensar el present, aquest present de mala gestió, el que has de fer és vendre o prometre el futur, i és el que va intentar fer ahir el president Illa. Venim de dos anys en què la seva primera idea era unir i servir, ja hem vist que ha volgut dir això, unir i servir Espanya, i ara ens ha dit que els conceptes seran donar i rebre, i això ja ens ho sabem molt els catalans, perquè donem molt a Espanya i en canvi rebem molt poc, o rebem només les engrunes. I ell ahir va fer grans promeses i ens agradaria preguntar-nos com les durà a terme. Ha demanat que fem un gran acord de país per temes d'educació, quan nosaltres, per exemple, això ja ho vam comunicar el 16 de maig, i en canvi nosaltres li preguntem per què no vol fer un gran acord de país per lluitar pel concert econòmic, que seria una manera de poder tenir tots els fons necessaris per tirar endavant algunes de les propostes que fa.
1: La CUP ara, entrevistant-los, deia que un dels elements importants que hauria de posar el president sobre la taula és un referèndum. Creu Junts que és una urgència que té el país ara mateix?
4: Bé, el país té una urgència, que és recuperar la unitat de l'independentisme. Venim d'una investidura en què un dels partits independentistes va decidir d'investir aquest president, el president Salvador Illa. Ara hi ha hagut una crida de l'ANC, d'Òmnium, de les entitats sobiranistes del Consell de la República, que sap que nosaltres hem atès des del primer moment, i necessitem tornar a generar aquest ambient d'unitat per tirar endavant aquest projecte que certament Junts defensa, que és la independència d'aquest país. És evident que mentre això no arriba hi ha d'haver un al mateix temps que ens permeta gestionar els dèficits que té Catalunya, que són molts, i per tant nosaltres volem construir aquesta alternativa des del Parlament amb propostes sòlides. Ahir el president deia que es reunirà amb els col·lectius o que fins i tot fa una crida a la ciutadania. Nosaltres abans de les vacances ens havíem vist ja amb 30 col·lectius relacionats amb el món educatiu, mentre ell a l'agost ha decidit no fer res i ha començat el curs amb una nova vaga. I per tant nosaltres el que ens comprometem a fer, com hem fet sempre, és aquest procés d'escolta activa i de treballar des del Parlament de Catalunya per fer possible aquesta alternativa que el país mereix. Ahir tot era un brindis al sol, i en canvi nosaltres hem vist com durant aquests dos anys cada dos mesos hi ha sortit un col·lectiu a queixar-se, si fem la mitjana, no? Durant 24 mesos, 12 col·lectius diversos han sortit al carrer i han reivindicat al govern diferents solucions. A mi m'agradaria preguntar-li al president Illa si ell gosaria de fer una assemblea de mestres, de metges, d'usuaris de Rodalies i explicar-los els mateixos conceptes i les mateixes paraules que durant 50 minuts ens va traslladar ahir a les persones que vam assistir a la conferència. Crec que ven fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
1: És Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de Junts al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
4: A vosaltres, bon dia.
1: Farem una pausa de 3 minuts i de seguida ho comentem. Catalunya.
5: pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir, pes de cleptòman era roba, però en ve baixa. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico, poètico, musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
13: Quan rasques un rascat de l'11, ho trobes.
14: Sí! Que m'ha tocat, tia!
13: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
20: Carglass canvia! Carglass repara.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En directe des del Caixa Research Institute, és el primer centre de recerca especialitzat en integrament en immunologia a Espanya i Portugal, un dels primers d'Europa. Ara en parlarem també en Àgora, avui a un Àgora especial, amb Jordi Amat, Abana Grau, amb Vicenç Sánchez i Esther Vera. Acabem de sentir els partits de l'oposició. El Jordi Amat deia fora d'antena, i ho puc dir, no, Jordi?
21: Home, no ho sé.
1: A veure. Escoltats tots, ja potser estàs uns mesos sense escoltar el que passa al Parlament, perquè ja tens una idea clara de què pensa cadascun.
21: No sé si us ha passat, però és a dir, si abans de la conferència tu haguessis dit que dirien quan les entrevistessis sobre la conferència, crec que hauríem convingut que dirien el que han dit. No?
1: Sí.
21: De manera que això fa una mica de mandra, i abans a la meva intervenció inicial, quan em referia al problema de la manca d'oposició, crec que té a veure amb aquesta contumàcia a l'hora de fer un discurs com... En el que no hi ha un diàleg constructiu respecte al que fa el govern. Sí que, d'alguna manera, el portaveu d'Esquerra ho ha fet, reclamant la feina que havia fet el govern anterior, però, donada la divisió creixent que existirà al país, perquè vivim en realitats polítiques cada vegada més polaritzades, jo entenc que... És a dir, que tenir aquesta actitud per part de l'oposició dificultarà molt la governança. I aquest és...
1: Clar, és que sentíem els partits de l'oposició, sentíem el president la voluntat de fer un gran pacte de país, i la pregunta és com ho farem si sentim el que sentim per part dels partits polítics. Esther.
22: Sí, la pregunta és què pensen els ciutadans més aviat, saps? Perquè jo crec que també hi pot haver en algun moment un cansament d'aquesta situació de por, de temor, de desconcert, que és veritat que hi ha una part de la tecnologia, una part de l'economia, una part de la inflació que porten aquesta mena de pessimisme, és evident. Però, escolta, si no volem fer un suïcidi col·lectiu, alguna cosa haurem de fer. Posem-nos amb alguna cosa. Posem-nos encara que sigui amb l'ensenyament, que crec que tots podrien estar d'acord individualment en que és un tema central pel país, no? I que és un tema de futur. Per tant, jo convidaria a que, a banda del todo mal, no? Com han dit, no? És que el Partit Popular ha dit tot està condemnat al fracàs. Clar, un cop dius això ja, doncs allò plega, no? Doncs jo els convidaria que triessin un tema i demostressin que en una sola cosa potser el país es pot posar d'acord.
1: Recordem a l'època d'Artur Mas, el Partit Popular pactava els comptes amb Artur Mas, mm-hmm. Era útil, diguéssim, la seva política al Parlament, després, diguéssim, que Artur Mas pactava amb Esquerra el pacte fiscal, per exemple, no? És a dir, que hi havia una capacitat també aritmètica i de posar-se en acords més transversals...
22: I de fer política.
1: I de fer política.
22: No? Perquè, si no, per què serveix la política?
1: Anna.
0: Home, jo encara estic sota l'impacte de... Jo, potser vosaltres ja ho havíeu sentit, és el que ho sento, l'expressió hispanoprocessista. Vull dir, realment els sinònims de botifler avui en dia ja aviat no deixaran veure el sol. No, a veure, evidentment aquí dius, és molt dramàtic que dius era de menys el que digués el president, perquè evidentment ningú de l'oposició vol que se'n surti, i ningú és ningú. Llavors, esclar, per això jo em deixaria respectuosament de pactes de país i tiraria pel dret. O sigui, jo penso que aquesta vocació del PSC de, diguem-ne, de anem tots alhora, tinguem un projecte de país, considero que estem lluny d'un panorama com aquest i que aquí, doncs, a vegades la política no es basa tant en els fets, en les propostes, com en quítate tu que me pongo yo.
21: Sí, però clar, com ho fas quan tens una majoria parlamentària precària?
0: Doncs, home...
21: No, o sigui, com tires pel dret quan tens els recolzaments que tens?
0: I... Home, això tampoc hauria de ser una excusa per defugir la responsabilitat, com has de dir, home, de xutar el Consell d'Educació al 6%, no, escolta, això es posa als pressupostos i es defensa cara de gos, i que es retrati qui ho voti en contra. Ja està. O sigui, però... És que potser, escolta, no es pot pactar amb qui no vol pactar, doncs no sé.
2: Però
0: una mica de...
2: Estan vostès parlant d'una realitat que no és aquesta. Clar, el PP votava els pressupostos a Artur Mas o a Jordi Pujol i continuava criticant-lo. Vull dir, és que això ja passa. És que hauríem de destriar entre allò que puguen dir els comuns i Esquerra Republicana després d'un discurs del president. Només caldria que digueren com ens ha agradat. A partir d'ara, mira, demanarem que la gent el vote. I una altra cosa és que aproven pressupost o arriben a acords. És que jo no sé tampoc quina realitat. Clar que és una majoria precària, però la majoria precària està al Parlament espanyol, no està a Catalunya. A Catalunya hi ha una majoria...
1: Un moment.
21: Em referia al govern, és mal... Com tira endavant el govern la seva acció amb
2: sí,
21: els 40, bueno, 42 diputats dels quals disposa.
2: Bé,
21: fins a quin punt les polítiques del govern Illa, mm-hmm. tota vegada que els seus únics socis disponibles mm-hmm. són dues forces a la seva esquerra, mm-hmm. com condicionen la possibilitat de fer el que deia l'Anna, de tirar pel dret.
2: Bueno, aquestes forces el condicionen. De fet, ara els comuns, per exemple, han dit que ells el pacte educatiu en educació ja l'havien proposat, etc. Aquestes forces...
0: Tothom l'havia proposat, però ningú havia fet res.
2: Clar, bé, jo no estic dient això. Jo, ara ho ha fet qui ho havia de fer. Jo el que estic dient que si alguna cosa es troba a faltar, potser, és que el president de la Generalitat, més enllà de dir que està complint amb l'oposició, que és l'oposició, no, amb els seus socis, que és el que diu habitualment, tinga una política i una actitud més activa respecte a aquests dos grups que li fan costat. Ja està, i no només per darrere. Per tant...
0: Li fan costat i la punyeta.
2: Bueno, pues, evidentment, com quan tens una parella i continua...
21: No, una parella...
22: Em sap greu. Jo tinc altres experiències de parella.
2: Bueno, pues vostè ja s'apanyarà, però normalment la gent no està d'acord en totes les coses, però hi ha una cosa que sí que estan d'acord. Importantíssima, que s'ha aprovat pressupost.
1: Si una parella pacta pressupostos, però es fot la punyeta.
2: Per exemple.
1: No, està clar.
2: Ara, dit això, hi ha una última cosa que a mi m'agrada destacar, que és que el gran problema continua sent sempre com resoldre els problemes. Perquè vostè ha preguntat... Home, i vostè creu que ara un problema és autodeterminació? Home, depèn de per aquí. Per exemple, si en les pròximes eleccions hi ha una majoria independentista que és incapaç de posar-se d'acord, vol dir que hi ha molta gent... Escoltem els ciutadans, ja els escoltarem quan vinguin les eleccions. Vol dir que hi ha molta gent que està d'acord que hi ha unes prioritats bàsiques, que és trencar una altra volta la mateixa dinàmica de sempre. Perquè hem passat...
1: Però per fer què, Vicent?
2: Un moment. Hem passat de la disbauxa... Ara li diré una cosa que crec que sí que tot l'independentisme ha pres. Però hem passat de la disbauxa, el caos, el procés, el caos. Hem passat de tot això a la retòrica habitual, sense recursos i amb les mateixes misèries de sempre. I que no funciona lo de sempre.
0: No, hi ha una diferència, Vicent. Que abans del procés...
2: Era... Rodalies funcionava i ara
0: funciona
2: millor.
0: Era la carta als Reis, era el... I sí, com José Mota. El procés va fer un pet com una gla i ara el que és rancúnia.
2: Bueno,
0: no,
2: ja,
0: no hi ha altre horitzó que la rancúnia de no haver-se'n sortit.
2: A mi no em preocupa.
0: A mi sí,
2: això.
0: Perquè mi toquen
2: no.
0: molts bemols.
2: A mi no, a mi em preocupa i crec que a moltíssima gent els preocupa, suposa, encara que jo no parli en nom de la ciutadania, però em preocupa que Renfe continuï sense funcionar. Em preocupa que hi hagi una mica menys de barracons que abans. Em preocupa que hi hagi les mateixes cues en la sanitat.
0: Tant de bo haguéssim pensat en Renfe en els barracons quan es dedicaven al...
2: Bueno, quan es dedicaven, no. Quan es dedicaven a intentar resoldre això d'una manera que era diferent a la que portem molts anys i que hem tornat a recuperar i que no serveix per a res. I aquest és el gran problema del país. El gran problema del país és que no es poden abordar els problemes d'una manera trencant, ni tampoc es poden abordar obeint, acceptant l'estat quo i l'estat, perquè tampoc tires endavant. I aleshores que algú m'explica com es trenca aquest bucle, perquè aquest bucle realment és complicat.
0: Més sort que no hi ha proves PISA de processisme, perquè les notes serien...
2: Home, vostè suspendria, segur.
0: No, bé, jo penso Esther. Que el procés sí, zero patatero.
22: Hi ha una cosa d'ahir que vaig trobar a faltar, que el president va intentar tenir un cert optimisme, no? I va fer un discurs optimista. I a mi, en algun moment, vaig pensar que és quan algú té una depressió i algú li diu anima't. Aleshores, vaig trobar a faltar que realment es referís als problemes greus que s'estan intentant solucionar i fins a quin punt s'estan intentant solucionar o hi ha això, o una paret, o una incapacitat, o una insuficiència econòmica, etc. És a dir, entenc que el president no pot dir el govern del PSOE no ens ajuda prou amb determinades coses, però estaria bé que ho digués. O sigui, estaria bé que amb algunes coses portés una mica al límit els socis que poden permetre que ell se'n surti en determinades coses.
1: Com va fer,
22: per exemple, amb Rodalies.
1: José Montilla en el seu moment, per exemple.
22: O per exemple, sí, en infraestructures crec que és bàsic. És a dir, a la resta podia mantenir un missatge d'optimisme que jo crec que gairebé tenim l'obligació de tenir un missatge d'optimisme, perquè si no estem tots al llindar del suïcidi col·lectiu i potser no n'hi ha per tant, vull dir que hi ha raons per pensar que les coses no... Vull dir que hi ha un futur, però en canvi posar sobre la taula el tema de Rodalies se'l va realment ventilar amb una frase.
21: Sí, perdona, Ricard, jo crec que hi ha una... aposta retòrica del president de la Generalitat que és fer com si no hi hagués conflicte. Val? I que només l'identifica amb Aliança. És a dir, el conflicte que té el país és Aliança Catalana. Jo crec que Aliança Catalana planteja uns desafiaments grossos en la convivència dels catalans. Però els problemes que hi ha, que generen conflictes, tenen l'origen en un conflicte que no vol ser dit. I llavors això causa tensió política en la que el que vol fer sabem que si les coses continuen com ara difícilment es podrà fer. I llavors crec que aquí hi ha, en relació al que deia l'Esther, no s'apreta un botó quan tu dius que el PSOE no està complint i de sobte Rodalies funciona. Però el fet és que Rodalies no funciona. Llavors,
0: o funcionava abans.
21: Sí. Hi haurà algun dia en què haurem de deixar de fer servir el comodín del procés. Hi haurà algun dia que l'haurem de deixar de fer servir.
0: Home, el dia que acabem de pagar les factures. És que
21: sí,
0: jo encara estic pagant les factures del procés. Eh?
2: Ah, jo les de la Casa Reial i mire cada dia.
21: Però això sí que crec... O sigui, crec que hi ha un moment ahir el president va fer alguna referència implícita als anys perduts. Sí. Val? Jo crec que això és... O sigui, ja no val. Perquè si no, o sigui, perquè és jo també, o sigui, jo crec que va ser una gran pèrdua a les colònies de Cuba, a veure si m'entens.
0: Sí, sí, encara viu del cuento el franquisme.
1: No, que hem d'avançar.
21: Però és evident que per avançar s'ha d'evidenciar que la política és conflicte i n'hi ha. I no és l'únic conflicte de l'extrema dreta que és en potència, sí. Perquè gràcies a Déu i al vot dels ciutadans encara no governen.
1: Anem a parlar d'educació. Són les 9:31. I per parlar d'educació volem posar sobre la taula algunes dades. Per exemple, segons càlculs de la Fundació Equitat.org, només el 10% dels centres educatius del país estan climatitzats. Ahir, precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es comprometia a garantir una temperatura òptima a tots els centres públics d'aquí a 4 anys.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
1: Però mentre això no arriba, el que volem saber és com s'ho fan per suportar aquesta calor a escoles i instituts, que avui, per exemple, temperatures que arribaran a més de 30 graus. Fem una ronda de connexions per diferents centres de Lleida, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Comencem per Lleida. Estela Bussons, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: On et trobes?
4: Doncs mira, l'escola Sant Josep de Calassanç està aquí al centre de Lleida, al barri del Clot. Ens acompanya la seva cap d'estudis, Pili Trenado. Molt bon dia, Pili.
5: Hola, molt bon dia.
4: I aquí davant tenim el seu mòbil seguint en directe l'evolució de les temperatures, perquè ells tenen un sensor, volíem dir, que els permet això, a través de la plataforma Aules que cremen, seguir, doncs això, hora a hora la temperatura. I estem ara mateix a gairebé 28 graus.
5: Sí, ara és el matí, que fa una mica més de fresqueta, intentem ventilar el més aviat possible, a les 8 ja tenim aquí mestres intentant ventilar, i ara amb aquestes hores estem, doncs això, rondant els 28, però sabem que avui arribarem a les aules a 34 segur.
4: 34 ja va ser el límit màxim que es va arribar a finals del curs passat.
5: Sí, a finals del curs passat vam arribar quasi bé a 35 graus a les aules. Vull dir, va ser un final de curs molt, molt agotador, perquè, bueno, derivat de les altes temperatures, pues pateixen tant infants com mestres, clar.
4: Una mica és això, vau notar, comentaves, més agressivitat, tant mestres com alumnes que es trobaven malament. Explica'ns una mica això, com es palpa, no?, quan s'arriba aquestes temperatures a les aules, Pili.
5: Clar, estem parlant de que a les tardes, sobretot que era quan s'arribava a aquestes temperatures, nosaltres només tenim un ventilador per aula. Un ventilador per aula sí que fa algo, potser als que estan a primera fila, però no baixa temperatura, el que fa és remoure la calor. Quan s'arriba amb aquesta temperatura és comencen els nens a suar, comencen a estar més irascibles, comencen a no prestar atenció, i els docents igual. Arribàvem a les tardes que els conflictes que normalment no n'hi ha acabaven donant-se. Nosaltres, com a equip directiu, ens trobàvem les tardes, que eren unes tardes que se feien molt pesades per tothom.
4: Ara tornem amb la Pili, però tenim també aquí a la Lluc, la Mila, el Ryan i l'Ikram. Ells són alumnes de sisè i són els que han patit més aquestes temperatures, perquè estan a la tercera planta, que és on s'acumula més la calor. Fins i tot havien de fer canvis d'aules, no? Les tardes, com ha anat això? Com passeu aquesta calor? Mira, qui comença? Tu ets la...
23: Ikram.
4: La Ikram. Ikram, explica'ns.
23: Aquests dies hem tenit molta calor en la classe i a vegades... I a vegades doncs ens sentien amarejos. I l'any passat hem tingut que baixar al pati per llegir llibres, perquè quasi ens marejàvem amb la calor que teníem. Amb ventiladors i tot això encara teníem molta calor.
4: Mm-hmm. Amila.
24: Sí, la calor ens afecta molt més al que estem en la tercera planta i més en les classes del final, perquè... En algunes classes no hi ha ventilador i patim molt.
4: És un patiment. L'Ayub. L'Ayub és ell. Ayub.
25: I clar, estem patint per un, com es diu, un altre ventilador, per tenir a cada aula dos ventiladors màxim.
4: O sigui, que això dels ventiladors és allò, quasi bé, doncs, una subhasta, eh? Mm. Ryan, també, eh?
26: Sí. També per les tardes estem patint molt amb la calor, i de vegades estem esbarallant per les ventiladors perquè fa tanta calor que no podem ni estudiar, i de vegades baixem per el matí a llegir perquè fa una miqueta de fresqueta i res més.
4: Doncs això, ho fan com poden, però tenim bones notícies. Això també és la part positiva. Pili, sou dels centres seleccionats, dels primers centres que, en principi... Sí. Doncs ho han batallat molt, Ricard. Han presentat denúncies al Departament d'Educació Formal, ho han portat a riscos laborals, i la Pili, doncs, se n'ha sortit. Ara veurem això com es materialitza, Pili.
5: Doncs ens hem aixecat amb aquesta bona notícia, perquè el senyor president, no?, ahir, que va anunciar que començarien en 100 centres de Catalunya, Jo aquest matí corrents he mirat a la llista de centres i som 5 centres a Lleida que han estat seleccionats i un és el nostre, amb la qual molt contenta, no? Perquè bueno, hem patit molt i hem lluitat perquè això tires endavant. Estem pensant que jo li deia a ella que jo també com a cap d'estudis, no? Ahir de vella pel meu professorat i som empleats de la Generalitat de Catalunya, som funcionari públic, que a partir de 27 graus ja estem, bueno, podríem marxar del nostre lloc de treball perquè segons riscos laborals no podem estar treballant a partir de 27 i hem aguantat aquí fins a 34. Amb la qual cosa, pues, bueno, pues molt contenta per aquesta, bueno, iniciativa que espero que fiquin tot i més perquè se faci el més ràpid possible, això sí.
7: I recordem que aquest és un centre on més del 80% de l'alumnat és nouvingut, són famílies vulnerables, i el que dèiem, també hi ha aquest component. Ells a casa tampoc tenen climatització, moltes famílies.
5: Clar, és el que dèiem, o sigui, aquest alumnat, l'escola és el seu espai segur. Vull dir, hem de vetllar perquè quan estan aquí a la nostra escola estiguin el millor possible en totes les variants, perquè molts a casa seva pues, evidentment no tindran ni aire condicionat i sortiran d'aquí amb 34 graus, ja. Però aniran a la seva casa i estaran igual. Amb la qual cosa tot això provoca que també hi hagi que tinguin que anar més al metge perquè no se troben bé, perquè fins i tot alguns tenien pues, descomposició, mal de panxa, bueno, tot el derivat per cops de calor.
7: Doncs Ricard, aquesta és la situació i amb aquesta esperança doncs, que aviat es pugui solucionar i tinguin aquestes aules climatitzades aquí al Col·legi Sant Josep de Calassanç de Lleida.
1: Doncs gràcies per compartir-ho, Estela, i també Pili Trenado, cap d'estudis de l'Escola de Sant Josep de Calassanç de Lleida. Fins ara, gràcies.
5: Moltes Mentrestant, gràcies.
1: A la ciutat de Barcelona, avui es preveu que s'arribi als 31 graus. Anem cap a l'escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Lara García, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Ricard.
1: A quina temperatura esteu ara mateix?
8: Doncs aquí a Barcelona ara mateix estem uns 25 graus, però dins l'escola aquesta calor es nota molt, sobretot des de que han arribat a tots els alumnes des de fa una estona. Però per saber com passen la calor en aquesta escola li podem preguntar directament a la Sofia, que és alumna de 5è. Bon dia, Sofia.
9: Bon dia.
8: A veure, com esteu passant aquests dies?
9: Molt malament perquè fa molta calor.
8: I què feu per combatre la calor? Em deies que estàs tot el dia bevent aigua.
9: Sí, tot el dia. Perquè fa una calor que insuportable.
8: I els ventiladors?
9: Els ventiladors...
8: Què?
9: És que hi ha dos per tota la classe, per 26.
8: I clar, us baralleu entre vosaltres per veure qui seu a prop del ventilador, em deies.
9: Sí.
8: Tu seus a prop?
9: No, estic al mig.
8: I estàs tota la classe fregida?
9: Sí.
8: Sofia, moltes gràcies. Et deixem tornar a classe.
9: Adeu.
1: Adeu.
8: Podem parlar també amb en Marcel, que és mestre d'aquesta escola. Marcel, bon dia.
10: Bon dia.
8: A veure, quina és la vostra situació? Quina temperatura arribeu aquí dins de les aules?
10: Bé, nosaltres mirar quina temperatura arribem no ho mirem, perquè tampoc és qüestió de posar-te pedres al fetge i de que sàpiguer que encara que arribis als 32, 33, aquí has de seguir treballant i no tens cap mena de pressió per poder fer res.
8: Què feu des del centre per combatre-ho? Ens deia la Sofia que teniu ventiladors.
10: Aquí hi ha ventiladors, s'aireja, però clar, tenim l'escola de cara al sol, perquè antigament es feien així, això és un edifici històric, i poca cosa més pot ser.
8: Ara ho deies, és un edifici històric, les finestres aïllen molt malament, em dèieu abans.
10: A veure, les finestres fa 4 anys o així ens van venir a fer les finestres noves, però només de la cara que es veu al carrer. Les que són del darrere no es van canviar, perquè es va acabar el pressupost, perquè clar, el ser edifici històric, doncs tot ha de conservar, i cosa que, per exemple, ens impedeix que nosaltres puguem, a nivell d'escola, de posar algun split, per exemple, la classe de P3, de I3, dels petitons, a l'hivern es moren de fred, pobrets, i a l'estiu de calor. I no ens deixen fer ni un forat a la paret del darrere de l'escola, que ningú veu, perquè és edifici històric. La normativa aquí ens lliga.
8: Per tant, tens aquest problema afegit, que aquí no hi podeu fer pràcticament obres.
10: Res.
8: El govern diu que el 2030 haurà climatitzat totes les escoles públiques de Catalunya. Vosaltres creieu que podeu esperar aquests anys o creieu que ja és insostenible?
10: I si és el 2030, encara. Però, de moment, la cosa... A veure, aguantar, s'aguanta, perquè la canalla té més paciència que nosaltres. i aguanten estoicament perquè els hi toca venir a l'escola i ja està, però la manera com treballen és complicada. És complicada total, des del Covid fins aquí, que jo crec que ja hi ha hagut la pujada de temperatures, doncs aigua a l'escola, a la taula, cosa que quan jo era petit era impossible, i tota l'estona distraccions, que si beure aigua, el que no té aigua ha de sortir al lavabo per refrescar-se, i no hi ha manera de concentrar-se prou.
8: Als infants els costa concentrar-se, entenc que els mestres també.
10: També, també.
8: Marcel, gràcies. Evidentment aquest és un tema que preocupa i molt a les famílies de les escoles. Tenim amb nosaltres a l'Àngels i al Marc, que són pares d'aquesta escola. Bon dia.
11: Bon dia.
8: Bon dia. Com us afecta a nivell familiar aquest tema? Què us expliquen els vostres fills quan tornen a casa de l'escola?
12: Els nostres fills ens expliquen que passen molta calor a l'aula, que moltes vegades per ampolles grans que els hi posis d'aigua no en tenen suficient i, com deia el Marcel, han de sortir mitja classe a tornar a omplir. Però després també el que passa és que hi ha canalla que durant les hores lectives es mareja per la calor, coses que ja han passat en aquesta escola més d'una vegada, i que no poden fer res. A l'escola només tenim això, dos ventiladors per classe i amb quatre ventiladors excepcionals que vam aconseguir el mes de juny, perquè si no, ni això. I, bueno, tenim molta...
11: I parlem també de ventiladors de sobretaula.
8: O sigui, s'ha d'actuar amb urgència, doncs, Marc.
11: Sí. Sí, sí, com comentava el Marcel, això és un edifici històric, té una insolació molt acusada. A part també tenim un edifici dels anys 70 que la qualitat constructiva deixa que desitjar, i en general estem amb temperatures molt superiors als 27 graus.
8: Marc Àngels, moltes gràcies. Ànims, Marcel, moltes gràcies a tu també.
10: Gràcies.
1: Doncs gràcies també, Lara, per aquesta fotografia. Una fotografia que podem ampliar una mica més. Ens acompanya el Joan Cuevas, que és cap de projectes de la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Què tal, Joan? Bon dia.
13: Bon dia.
1: I gràcies també per acompanyar-nos. Heu impulsat un estudi que es diu Calor a l'escola, i una de les conclusions és que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades de confort tèrmic. Explica'ns, a línies generals, recollint també el que sentíem, quines conseqüències té això per l'alumnat i per l'aprenentatge.
13: Sí, una de les aportacions noves de l'estudi és com afecta la pèrdua d'aprenentatges. L'estudi el que apunta és que el 2030 hi haurà una quarta part dels dies lectius a Catalunya que estarem per sobre de 27 graus a les aules. Això vol dir que uns 40 dels 175 dies lectius estarem en aquesta situació. I sabem que a partir de 27 graus comencen a caure contundentment els aprenentatges, sobretot en els processos cognitius més complicats, comprensió lectora, que és un dels processos en el moment, quan ja saps llegir, ja està, però quan estàs aprenent és un dels processos més difícils cognitivament, i afecta molt la calor, o en les matemàtiques.
1: Per tant, afecta directament els resultats PISA, per exemple, la calor.
13: Exactament, el càlcul que es fa en l'estudi és que hi hauria fins a una afectació de 7 punts PISA al 2030, només directament a causa d'estar aquests 40 dies per sobre els 27 graus a les aules.
1: Hi ha risc de que això afecti directament el dret a l'educació?
13: Clar, aquest és un altre dels temes sensibles. El que veiem a partir d'aquest tipus d'afectacions és que molt fàcilment afectarà en absentisme, en famílies que diran: si comencem a passar determinada temperatura no portem el nostre fill a l'escola, fins i tot en suspensió de dies d'escola per fenòmens extrems, ja estem veient, no? Fa pocs dies amb la pluja, o en reconfiguració dels horaris, o fins i tot en que alguns centres que puguin permetre-s'ho es puguin posar aires condicionats portàtils, els famosos pingüins, mentre que d'altres no. Posar aquest tipus d'absorció té dos problemes, que uns alumnes que precisament a casa segurament tindran solucions de climatització, a l'escola també les tindran, mentre d'altres no, que era el que explicaven a Lleida, mentre que i és una solució que és molt poc eficient, gasta molt consum elèctric i refreda poc. Per tant, estarem gastant diners, no?, una despesa amb un tipus de solució que ni molt menys és l'adequada.
1: Perquè readaptar els horaris és un element que poseu sobre la taula, ho dic perquè, per exemple, sempre es plantejava, no?, que hem de fer una reflexió sobre els horaris, i això és també un tema que no, la reforma horària ha quedat allà al calaix, però potser amb el que està passant i amb aquest efecte directe que té el rendiment escolar, les escoles haurien de replantejar-se també si les vacances s'han de fer com es fan, si els horaris són els que són bons per l'estudi. Tot això també ho contempleu?
13: Sí, hi ha una primera dada, és que l'increment de calor cada vegada està afectant més a la primavera i a la tardor. Per tant, afecta directament en el temps, en el període lectiu. Per tant, intentar buscar solucions de reconfigurar el calendari anual és molt difícil perquè fàcilment ataques, no? Limites a un període central. Canviar els horaris podria ser una solució si tens una afectació puntual orientativament fins a 5 dies anuals. Per tant, a les escoles on arribes a tenir com a molts 5 dies per sobre d'aquests 27-28 graus, pot ser una solució excepcional. Però quan comences a passar de més de 5 dies lectius, l'estudi entén que l'òptim és buscar solucions més estructurals. Per tant, una miqueta el que acaba avisant l'estudi és, vigilem perquè a 3-4 anys vista ens situem en una situació bastant insostenible i per tant necessitem una solució ambiciosa, estructural. Els costos que dibuixa l'estudi ja van en la línia del que ha anunciat la Generalitat i tot i que pugui semblar molt car, a mi m'agrada fer una comparació, que és que el cost és l'equivalent a fer durant 5 anys entre 20 i 40 quilòmetres de carretera comarcal. Per tant, aquests 2.500 milions d'euros és molt, és poc, és bastant, però en 5 anys suposaria al voltant del 0,5% del pressupost de la Generalitat anual i seria l'equivalent també a aquests 20-40 quilòmetres de carretera comarcal. Per tant, bastant, però jo crec que és raonable.
1: Tenim una bústia de denúncies al 636-36-0609, on la gent també hi diu la seva, 636-36-0609. Per exemple, el Gorka Díaz és mestre de l'Institut Margarita Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat.
14: El curs passat vam deixar inclús anar a sortir a l'alumnat abans d'hora per tal de protegir doncs, la integritat física, perquè inclús vam arribar a 36 graus, va ser una bestiesa. Llavors, aquesta mesura, per part d'inspecció, també es condemna, no es veu amb bons ulls, i llavors estem, doncs, entre que no ens donen una solució, però aquí ens estem bullint.
1: Anna.
0: Jo és que ho sento molt, però no ho entenc. En això que parlàveu de canviar els horaris, això sí que em sembla doncs, un trasbals importantíssim doncs, de tota mena, fins i tot per les famílies que vulguis que no tenen uns horaris laborals també adaptats. Jo no entenc, a mi no em semblen tants diners. O sigui, es climatitza tot ja. Punt. O sigui, no, és que a mi em sembla una prioritat que cau pel seu propi pes i em semblen uns diners ridículs i no entenc per què hem d'esperar fins al 31 quan mires partides que es dediquen a altres coses força més opinables i força menys importants. Vull dir, no veig per què costa tant. Vull dir, hem d'assumir, si tots admetem que el canvi climàtic és una realitat que és irreversible, com a mínim al nivell que... Doncs ja està. Vull dir, escolta, ningú entendria que en ple hivern les criatures necessiten un col·legi sense calefacció. O sigui, no ho entendria ningú. Doncs jo no entenc que puguin anar doncs, amb aquestes temperatures ni les criatures, ni els mestres, ni ningú, no? Llavors jo no sé, és que a més no entenc per què ens hem d'esperar el 31. Diu, jo aquests diners els alliberaria ja.
21: Una pregunta que et voldria fer, per si la saps, que és un dels mestres amb qui hem parlat quan deia que el seu edifici, em sembla que era el d'aquí de Vallcarca, era un edifici històric i que d'alguna manera s'havia construït perquè hi hagués calor, he deduït de com estava orientat a l'edifici, i per tant, allò que fa un segle podia tenir sentit, ara és un contrasentit, però hi ha molts altres països en els que fa tanta calor com la que fa a Catalunya i a Espanya, i no sé si aquests, primer, a Pisa, això se'n ressenten, i com que ho han patit abans, com ho han afrontat?
13: Aquest està sent un tema de debat central de l'OCDE i de la UNESCO, per tant, com a organismes internacionals. I la veritat és que tothom està arribant tard a aquest tema. L'estudi que jo feia, les dades aquestes a les que feia referència de l'afectació en dades PISA...
21: Aquests 7 punts que deies que em semblen moltíssim.
13: És bastant, és l'equivalent a 2-3 mesos de pèrdua d'aprenentatge, com si haguessis deixat d'aprendre durant 2-3 mesos. Llavors, aquest estudi està fet amb dades de 50.000 alumnes de molts països. Però realment és un repte internacional i que no està clar qui està entomant bé i que precisament un dels referents que es posa de com si s'està fent és el Consorci d'Educació de Barcelona amb aquesta aposta pel clima escola Barcelona que està reformant 170 centres. Per tant, tenim a casa nostra un exemple de com sí que s'ha de fer una reforma estructural, ho està fent en 5 anys, això vol dir al voltant del 8% de centres del sistema educatiu de Catalunya, dels públics. Per tant, jo diria que el referent el tenim bastant a prop i és per aquí per on s'hauria d'anar.
1: Esther.
22: Sí, no sé, per què es triga tant? A mi també, jo també m'ho pregunto. El que no puc dir és que es faci ja i prou, perquè també s'ha de fer tantes altres coses, no? Posar més professors, pagar bé a la sanitat i els...
21: I la carretera comarcal també.
22: Sí.
21: I la carretera comarcal probablement també.
22: No són elàstics i hi ha d'haver unes prioritats. Però no sé per què es triga tant. És habitual que hi hagi aquest delay, aquest temps de construcció o d'habilitació dels centres?
13: De fet, és que és molt possiblement amb aquest tipus de polítiques d'inversió forta, el repte de vegades no és tan econòmic com de gestió, d'execució.
0: De burocràcia.
1: Els ajuntaments també tindran un paper, no?, en tot això, coordinaran tota aquesta acció, diguéssim.
13: Clar, segurament aquest és un dels aspectes més delicats. L'aposta que feia l'informe per l'execució era precisament ampliar l'equip d'execució d'aquest pla, que es calculava, es dimensionava en 1 milió d'euros anual en professionals, enginyers, arquitectes, ambientòlegs, que són els que haurien de coordinar no només l'execució de l'obra, sinó fer un bon diagnòstic del centre. Un dels problemes que tenim és que no sabem exactament com estan els centres i, per tant, tampoc sabem exactament quina és la intervenció que has de fer de fons i el mentrestant. L'exemple de l'escola de Lleida és molt bona perquè explicaven les aules de la tercera planta és les que més s'escalfen i, sobretot, per un cantó determinat. Això passa en molts centres, en alguns, en una part dels centres. Què es pot fer aquí? Segurament pots cobrir el sostre de l'última planta amb algun tipus d'ombra perquè no s'escalfi tant. Segurament les finestres hi pots posar tendals. Segurament pots garantir ventilació nocturna, que això baixa molt la temperatura. Perquè mentrestant hem de fer alguna cosa. És a dir, si fem un pla 5 anys, sí, però mentrestant hem de poder fer alguna cosa. Per tant, és molt important tenir aquest equip que no només gestioni l'execució, sinó que determini què poder fer en cada centre. I deixeu-me un apunt més. Jo crec que és molt important que el govern hagi reconegut tant el problema com la dimensió de la solució que es requereix. Ara bé, hi ha dues alertes importants. Una és com és aquesta aposta de fer-ho a través principalment dels ajuntaments, perquè sabem, per altres polítiques que s'han fet, que quan intentes fer-ho a través dels ajuntaments pel disseny institucional que tenim, això complica molt l'execució, i precisament educació i aquest tema també necessita plans sostenibles a llarg termini, efectius, que puguin tenir solucions palpables, no?, en pocs anys, que hi hagi ritmes i calendari del que s'anirà fent. Això és una primera alerta, i l'altra primera alerta és aquesta que assenyalava de tenir un bon equip que diagnostiqui bé com està cada centre i gestionar el mentrestant i la reforma estructural.
1: Aquest és un dels temes que posava sobre la taula el president Salvador Illa. L'altre és l'extrema dreta, ara en parlarem també, que és un desafiament global, però que també té un efecte directe a casa nostra. Joan Cuevas és cap de projectes d'equitat.org, impulsor de l'estudi Calor a l'escola. Gràcies per acompanyar-nos.
13: Moltes gràcies.
1: Una pausa, 2 minuts, i ara ho comentem.
6: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
15: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: París, la postal perfecta.
4: Ah, oh, és que és tan mono.
3: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
5: Super!
3: Nous superherois.
5: No se't pot amagar res, eh?
3: Nous enemics.
5: Què?
3: Noves aventures.
5: Que bé!
3: Mil i una sorpreses.
5: La sorpresa.
3: Supers, esteu preparats pel canvi?
5: Estic segura que podem superar el repte.
3: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zofi Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
16: Renault. Amb Renault Captur EcoGE el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista Anna Grau, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el periodista Vicent Sánchez i la directora del diari Ara, Esther Vera.
19: A 2 minuts per les 10 del matí, som en directe al Caixa Research Institut, és aquest primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i Portugal. Ara en parlarem també àmpliament amb diferents investigadors que treballen dia a dia en aquest centre. Però abans volem parlar d'un dels altres punts importants de la conferència del president, que és que assenyalava un moment en el qual veiem com tot el món va virant cap a una política més polaritzada i segurament ell aposta per un to més moderat, que no sé si acabarà durant rèdit també electoral, perquè el que veiem que funciona en molts punts del món és el teva meva i que no és un joc que acabi donant gaires garanties de vots després de les eleccions. Aquesta també és una dels grans interrogants, diguéssim, que tindrem d'aquí 2 anys, si la política o la voluntat de política de Salvador Illa acaba quallant a les urnes o guanya aquesta polarització i aquest fer-la més gran que veiem i com veiem, per exemple, altres parlaments, com sembla apuntar que pot passar a Espanya. Esther.
20: Sí, hem tingut una bona notícia a Suècia, no?, que ha baixat l'extrema dreta, però el que veiem és una onada internacional que fa que els postulats d'extrema dreta funcionin en un moment en què el desconcert és molt gran. El desconcert tecnològic, econòmic, amb un creixement econòmic però que no es reverteix en la classe mitjana i tampoc en moltes altres extractes de la societat, i amb uns perquè els preus pugen i perquè hi ha problemes gravíssims com la vivenda. Aleshores, quan tu a totes aquestes preocupacions li poses un sol enemic i ho fas fàcil i dius que el problema és la immigració, i a més coincideix que hi ha un procés de canvi demogràfic perquè l'arribada de la immigració és molt ràpida i en alguns municipis molt intensa, doncs aleshores aquí tens un caldo de cultiu per la xenofòbia i per atribuir tots els problemes que té la nostra societat en aquest moment a un col·lectiu que a més és diferent al teu, i que si els teus postulats tenen a més un component religiós important, doncs ja tens aquí
19: el caldo
20: de cultiu.
19: Anna.
21: Bé, jo crec que
0: la socialdemocràcia europea que va garantir l'època més llarga de benestar, de redistribució social de la riquesa, de consolidació de les classes mitjanes, ara en canvi necessita una profunda repensada. No s'hi ha de renunciar, però s'ha de posar aire condicionat també, perquè ara objectivament ens està empobrint. O sigui, les classes mitjanes, els autònoms, ens estem empobrint. Llavors penso que això porta una radicalització. De fet, el jovent, jo tot el jovent que conec, o passen de la política, o estan radicalitzats cap a la dreta, o estan radicalitzats cap a l'esquerra. El que no conec és ningú, diguem-ne, que estigui per la serenitat, no, tothom vol solucions dràstiques o esbravaments ràpids. No? Llavors no és incompatible una cosa amb l'altra, tornant al que preguntava. O sigui, jo crec que ara mateix el fenomen Aliança Catalana està esmicolant, diguem-ne, està dividint òbviament l'espai independentista. Crec que estem tornant a la Catalunya dual dels 90, per un costat, diguem-ne, el Partit Socialista i per l'altre el que podríem demanar pues, els representants polítics, no sé, el rere país de la cosa més nostrada, que això, diguem-ne, l'Oriols ho està d'una banda dividint i radicalitzant, amb la qual Illa ho té molt fàcil per continuar al centre, per incompareixença als contraris. Ara això ha voltat, o sigui, aquesta pax illenca, o sigui, aquesta cosa tan fins i tot ensupida de l'illisme està voltada per tot arreu de polarització, de crispació i de mala lluna.
19: O sigui, la gent, al final, què votarà, no? Si votarà aquesta emprenyamenta, o sigui, la gent

0: noms exactes, però tot semblava que devien ser fills de famílies musulmanes. M'ho estic inventant, vull dir, ho estic pressuposant, però em sembla que no m'equivocaria gaire. Llavors, hi ha un fet evident, que és que el paisatge humà de Catalunya ha canviat substancialment. I aquest canvi, pensar que no genera com a poc desconcert, és una ingenuïtat. Llavors, jo em sap que ho vaig dir la setmana passada, fa 15 dies, jo porto els meus fills a una concertada de l'Eixample.
1: Exacte, on... és que els que tenen 8 cognoms catalans van tots a la concertada, a la privada, no van a la pública.
0: Llavors,
2: tots no.
1: Bueno, tots no, però majoritàriament.
0: Però que, hi ha un determinat sector de la ciutadania de Catalunya que aquesta és una realitat que no veu i que, de fet, es blinda contra ella. Val? I que econòmicament té les possibilitats de no veure-ho. Llavors, si tu ets un pare català que els teus d'aquesta escola del barri del Clot de Lleida i que tens la sensació, i que no és només una sensació, que l'atenció que els mestres han de dedicar a la inclusivitat és alta i que, per tant, el teu alumne rebrà una educació pel que fa a l'exigència en lectura i tot plegat, tens un problema. Llavors, negar l'existència d'aquest problema em sembla que és la pitjor manera d'abordar el fenomen.
2: Sí. O per posar un altre exemple, i parlàvem amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, que ens deia en antena que cal frenar el creixement de la població. Et deia, però no per res, diu, perquè la comarca està al límit del que es pot permetre. No tenim accés a l'habitatge pels joves, els serveis estan molt tensionats, tenim uns serveis per unes 40.000 persones i en tenim 60.000 a la comarca. Per tant, això no quadra.
0: Llavors, la mala notícia per... el qui troba en la immigració el boc expiatori, és que això ja no canviarà. És a dir, el paisatge humà de Catalunya ha canviat i ara els catalans som diferents de com érem. Llavors hi ha una fantasia horrible que travessa una pila de democràcies occidentals, que és la de l'expulsió massiva. O sigui, aconseguirem fer-los fora tots i no haurem de fer cua al CAP. I això ni és possible ni passarà. Llavors, es tracta de fer una política, i jo trobo sobretot un missatge públic...

Aquesta setmana, Sant Just es torna a aixecar el taló. I pot semblar una frase feta, però darrere d'aquest gest hi ha molt més que l'inici d'una nova temporada teatral. Hi ha mesos de feina, d'idees, d'assajos, de nervis i, sobretot, de ganes de tornar a trobar-nos al voltant d'un escenari. Aquest dissabte 19 de setembre, a les 7 de la tarda, l'Ateneu donarà el tret de sortida a la nova temporada amb l'Ateneu Aixeca el Taló, una proposta de la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just que servirà per descobrir, abans que arribin als escenaris, algunes de les produccions pròpies que es preparen pels propers mesos. I és una bona manera de començar, perquè el setembre és un mes d'inici. Però el teatre no és només el moment en el que s'apaguen els llums i comença la funció. El teatre també és tot allò, com dèiem abans, que passa, diguéssim, aquells mesos previs, aquelles setmanes prèvies, imaginar una història, escriure-la, interpretar-la, construir-la i, sobretot, compartir-la. I espais com l'Ateneu fan possible que aquesta cultura de proximitat continuï viva. La nova temporada és també una invitació a descobrir noves històries, a deixar-nos sorprendre, a riure, a emocionar-nos o simplement a seure'ns durant una estona davant d'un escenari i deixar que algú ens expliqui alguna cosa. Aquest dissabte, doncs, l'Ateneu obre de nou el taló i darrere d'aquest taló hi ha tot un curs per descobrir. L'Ateneu aixeca el taló dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda a la sala del Cinquantenari. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I com cada matí donem un cop d'ull al sumari d'avui dimarts 15 de setembre del 2026, marxem a repassar aquest sumari que comença amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris, a Mariona Sales Vilanova, cap d'informatius, i seguirem avançant en el nostre magazín, en aquesta primera hora informativa, en aquest bloc informatiu, amb les efemèrides, amb l'Espai Ramblejant i amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, els butlletins de les 11 i a continuació hi haurà doncs l'entrevista del dia. Avui parlarem amb l'Elisa Linares, que no ve en clau de col·laboradora, sinó que ve en clau, doncs, d'entrevistada. Avui entrevistem a la nostra col·laboradora, Elisa Linares, perquè ofereix un servei d'acompanyament i de teràpia corporal i d'emocions. Seguirem avançant, parlant avui amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata, fent espai de vins, i tancarem el magazín d'avui dimarts amb l'Associació de Gent Gran i amb l'Espai de Llibres de l'Arnau Cònsul. Esperem que hagueu tingut una bona arrencada de setmana. Nosaltres estarem al peu del canó tota la setmana, setmana llarga. La setmana passada teníem un festiu el divendres, la Diada de Catalunya, i vam poder descansar una mica. Aquesta setmana és del tirón, és setmana llarga, i per tant, doncs, avui portem música també per resistir, per aguantar aquesta setmana. Arrenquem avui amb Parcels. Bon dia!

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Sí, marimatxo.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
10: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
11: En un minut serà 11:15 del matí. Mariona Sales, bon dia.
12: Bon dia, Dani.
11: Benvinguda al programa. Comencem amb la cap d'informatius, com sempre, repassant els titulars de la jornada d'avui dimarts. L'Ateneu de Sant Just acollirà el taller Llegint Poesia amb Pilar Carceller a partir del 15 de setembre. També una tertúlia a l'Ateneu descobrirà el vessant menys conegut de Gaudí a Sant Boi i tancarem amb el santjustenc Ramon Figuerola, que afronta una petició de 2 anys de presó per una causa vinculada a un tuit de 2019. I arrenquem amb cultura, Mariona.
12: Arrenquem en cultura, com has dit, i és que el Club Literari de l'Ateneu de Sant Just organitza el taller Llegint Poesia, que començarà avui dimarts 15 de setembre a 6:45 de la tarda a l'aula de l'Ateneu. L'activitat, conduïda per l'escriptora santjustenca Pilar Carceller, es desenvoluparà en 3 sessions, els dies 15 i 29 de setembre i el 6 d'octubre. El taller proposa la lectura de poemes d'autors clàssics i de poetes representatius de les tendències actuals per aprendre a identificar els recursos visuals, el ritme, les imatges i el punt de vista que utilitzen en els seus versos. Les sessions començaran a 6:45 de la tarda i la primera tindrà una durada prevista fins a les 8. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través del formulari de l'Ateneu, que trobareu l'enllaç directe a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.
11: Ens mantenim en cultura, Mariona.
12: Ens mantenim en cultura i ens mantenim a l'Ateneu de Sant Just, que acollirà el dimecres 16 a 6:45 de la tarda la tertúlia amb el nom Gaudí i el Jardí Invisible, dedicada al conjunt modernista de l'antic psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. L'activitat tindrà lloc a la Sala Piquet i està organitzada pel grup de tertúlies de l'Ateneu. La sessió donarà a conèixer una obra poc coneguda d'Antoni Gaudí, que va ser construïda entre 1903 i 1912 amb la participació dels pacients del centre. El conjunt va servir com a espai d'experimentació per solucions que després apareixien en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. La proposta abordarà també la combinació d'innovació arquitectònica, simbolisme i funció social i terapèutica d'aquest espai modernista.
11: Tanquem en política.
12: Sí, i és que Ramon Figuerola, portaveu de Junts d'aquí Sant Just, s'ha enfrontat a una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en una causa que, segons ell mateix ha explicat a les xarxes socials, té l'origen en un tuit publicat el 2019. El judici es va celebrar el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia i de l'Hospitalet de Llobregat i Figuerola assegura que el procediment s'ha allargat durant 7 anys i l'emmarca en la repressió vinculada al procés independentista. L'agenda oficial del Parlament de Catalunya va incloure aquell dia un acompanyament en el judici a Ramon Figuerola pels fets al Departament d'Economia arran de l'1 d'octubre en presència de membres de Junts. El Sant Justenc és actualment portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Just i bé, encara no consta de manera clara el resultat del judici ni una resolució judicial definitiva per la qual cosa no es pot confirmar si la petició de pena s'ha mantingut o modificat.
11: Doncs ara fem un repàs de forma àmplia dels 3 titulars de la jornada. Avui hem parlat de l'Ateneu de Sant Just, que acollirà el taller Llegint Poesia amb Pilar Carceller a partir del 15 de setembre. 3 sessions per descobrir els recursos de la poesia clàssica i contemporània els dies 15, 29 de setembre i 6 d'octubre. Una tertúlia a l'Ateneu descobrirà el vessant menys conegut de Gaudí a Sant Boi, Gaudí i el Jardí Invisible. Explorarà el conjunt modernista de l'antic psiquiàtric i la seva influència en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. I hem tancat en clau política amb el santjustenc Ramon Figuerola, que afronta una petició de 2 anys de presó per una causa vinculada a un tuit del 2019. El portaveu de Junts Sant Just va ser jutjat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia i encara no consta una resolució definitiva del cas. I en clau municipal això és tot. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
7: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just, us hi esperem.
11: En 10 minuts seran 2:15. Fem un repàs a les portades dels diaris de casa nostra de la jornada d'avui dimarts, arrencant, com sempre, amb la portada del diari Ara, Mariona.
12: Doncs el diari Ara obre amb el canvi tecnològic dient que la intel·ligència artificial enfronta els Estats Units i la Xina. Pekín reclama més controls i Trump afirma que hi veu una conspiració malaltissa. L'ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans. En fotografia principal veiem la notícia que diu que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. El govern gastarà el 6% en educació i promet climatitzar tots els centres públics en 5 anys. I veiem doncs a Illa fent aquestes declaracions en la fotografia principal amb un eslògan a darrere que es veu que posa "El futur és aquí". Més notícies del diari Ara d'avui. Parlem del consum, que manté el creixement econòmic. El PIB català puja un 3% anual al tercer trimestre. També veiem que avui el diari Ara parla d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, que fan junts pressió sobiranista. Reclamen canvis constitucionals i defensen la tornada a la Unió Europea. I tanca portada el diari Ara dient que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions. L'empresa de perfums tindrà tot el control de la dermocosmètica.
11: Marxem a la segona portada del dia, el periòdico en català. Ens obre, doncs, amb una notícia que recordeu doncs que el periòdico té costum d'omplir el seu logotip, aquesta P majúscula, amb la fotografia d'una persona, i en aquest sentit podem llegir a peu de fotografia estrena del documental El cas de l'avi Pistoles, sobre doncs el jubilat que es va fer atracador. Allò que dius, estic jubilat, no sé què fer, doncs vinga, atracar. I en aquest sentit doncs parlen d'aquesta història i d'aquest documental que s'acaba d'estrenar. Parlen també del president que reclama unitat per frenar l'auge dels extremistes. Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. Illa compromet el 6% del PIB per frenar la crisi del sistema educatiu i anuncia un pla per climatitzar totes les escoles i 50 residències en 5 anys. El fre a la intel·ligència artificial xoca amb la carrera pel seu control entre els Estats Units i la Xina. I en imatge principal veiem a Gabriel Jesús ahir durant l'entrevista en aquest mateix diari, al Periódico. I és que Gabriel Jesús és davanter del Barça i en una cita seva han destacat "sempre llegeixo la Bíblia abans de començar un partit". El jugador que està donant moltes alegries al club blaugrana. Marxem a parlar també del tema del dia. Els carregadors de cotxes elèctrics augmenten les disputes a les comunitats de veïns. Per si no hi haguessin prou disputes a les comunitats de veïns, una altra que s'hi suma, la dels cotxes elèctrics. Marxem a parlar de l'alerta ignorada. Un estudi militar va avisar que Espanya tindria sorpreses estratègiques com la crisi de Ceuta. Parlem ara també de despeses de l'1 d'octubre. El Tribunal de Comptes torna a endarrerir l'aplicació de l'amnistia. Marxem a parlar de dermocosmètica. Com ja destacava la portada de l'Ara, Puig obté el 100% d'Isdin després de comprar la seva meitat a Esteve per 1.200 milions. Tanca en portada amb un jove de 21 anys, Mèxic investiga com a feminicidi l'assassinat d'un estudiant canària. És moment de descobrir la portada de La Vanguardia.
12: La Vanguardia obre també amb intel·ligència artificial, dient que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Diu que el Banc Internacional de Pagaments admet valoracions excessives, també que els gegants augmentaran les inversions el 2027 malgrat els vaivés bursaris, i que el Vaticà reivindica el paper profètic de l'encíclica papal sobre la tecnologia. També veiem una peça sobre cultura pel que fa a aquest tema, diu Impacte Cultural, com irromp la intel·ligència artificial a les escoles d'escriptura. I marxem a la fotografia principal, que tornem a veure a Illa, el president de la Generalitat, durant la conferència d'ahir a les Drassanes de Barcelona davant d'unes 800 persones. Diem que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació. El president es compromet a passar a l'acció i augmentar de manera constant la inversió en les aules fins a arribar al 6%. Uh-huh. Veiem també La Vanguardia, que diu avantatge mínim de l'esquerra a Suècia mentre continua el recompte. I avui La Vanguardia fa una entrevista a Rodri, el migcampista del Futbol Club Barcelona. Veiem una cita seva que diu que tenim el potencial per fer el pas que ens falta a la Champions. Últimes dues notícies de La Vanguardia de la portada d'avui. Veiem una que diu que Oasis tria Barcelona per la gira del 2027. Vindran aquí el 10 i l'11 de juliol. I tanca portada La Vanguardia parlant d'una prova pilot. Diu, un carril vermell donarà prioritat al bus a Barcelona.

0: hem tingut dificultats per trobar la portada del Punt Avui, però sí que us oferirem un petit resum d'aquells temes que s'estan tractant en el diari català independent, comarcal i democràtic. Per una banda, destaquen Illa, avui Catalunya està més unida, una cita doncs d'aquesta jornada, en aquesta conferència de mig mandat, que es vanta que està complint en deixar enrere una dècada de paràlisis i divisió, i es fixa d'aquí a 10 anys el triple repte climàtic, tecnològic i demogràfic. Passant a més qüestions, també destaquen doncs l'IPC, que s'enfila fins al 4% per culpa dels carburants, la taxa més alta dels darrers 3 anys. Avui, el Punt Avui també es fixa doncs, en el transport ferroviari de mercaderies, que també pateix la manca crònica d'inversions, i amb Oasis, que anuncia dos concerts a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'estadi Lluís Companys. Pel que fa a l'esportiu, destaquen el Llamp de Cervera, destacant doncs, la gran cursa de Marc Márquez i també a la Minya Mal, que demana la pilota. Ara sí, tanquem ja aquest bloc informatiu, tanquem aquest espai de portades de diaris, seguirem perquè d'aquí una estona tenim les efemèrides del dia, tot seguit també l'espai de Rambla Jean i tancant aquesta primera hora amb el temps amb en Carles Rius. Però abans ens acomiadem de la Mariona Sales i us emplacem a escoltar-la als butlletins de les Hores en Punt i també a l'informatiu Edició Migdia. Gràcies, Mariona.
1: A tu, Dani, ens escoltem ara.
0: I aprofitant que ve Oasis, nosaltres ara aquí a Ràdio Desvern, Wonderwall d'Oasis.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: I seguim avançant al nostre magazín de matins de Ràdio d'Esvern a la Rambla. Marxem ara a les efemèrides. I ens fem aquella pregunta que ens fem cada matí. Què va passar el 15 de setembre d'anys enrere? Perquè aquí ja sabeu que marxem a vegades molt, molt lluny. Avui marxarem lluny, perquè marxem a l'any 1821, amb la proclamació d'independència d'Espanya de la Capitania General de Guatemala, formada aleshores pels actuals Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua i Costa Rica. L'any 1921, és a dir, 100 anys més tard, Guatemala, Honduras i El Salvador formen la República de l'Amèrica Central. I seguint avançant en anys i anys i anys, a l'any 1958 Espanya ingressa al Banc Mundial i al Fons Monetari Internacional. Marxem ara cap al 2003. La Unió Europea va incloure, tal dia com avui, el grup palestí Hamas a la seva llista d'organitzacions terroristes. A l'any 2020, un any recordat per moltes coses, Israel signa amb els Emirats Àrabs Units i Bahrain els acords d'Abraham amb el president Donald Trump com a facilitador. Això succeïa tal dia com avui del 2020. Marxem al 21, un any més tard, el cuiner espanyol David Muñoz, propietari del restaurant Divexo, és reconegut per primera vegada com a millor xef del món en l'edició 2021 dels Best Chefs Award. Destaquem ara naixements. Qui va néixer tal dia com avui? Doncs a l'any 1830, Porfirio Díaz, expresident de Mèxic. A l'any 1890, Agatha Christie, escriptora britànica de novel·les de misteri. Qui no coneix Agatha Christie? Qui no s'ha enamorat dels seus personatges, d'Hércules Poirot, de Miss Marple, entre d'altres? A mi, evidentment, m'encanta i li tinc un carinyo especial a Assassinato en el Orient Express, una novel·la magnífica que ha passat en pel·lícula, ha passat en teatre. De fet, vam veure Eduard Farelo interpretant a Hércules Poirot fa unes temporades al Teatre Condal de Barcelona. Per tant, doncs, gran artista, gran escriptora, Agatha Christie. Marxem també a destacar a Jean Reno, cineasta francès que va néixer l'any 1894, i també ho va fer Carmen Maura, l'actriu espanyola, a l'any 1945. I d'un actor que s'està parlant molt últimament, l'actor britànic Tom Hardy, que també naixia a l'any 1977. Marxem a defuncions. En aquest cas hem de destacar que tal dia com avui van marxar Oriana Fallazzi, escriptora i periodista italiana, el 2006, i Colin McRae, pilot de ral·lis escocès, a l'any 2007. Destacarem també una altra defunció, però ho farem més tard, a l'espai també de l'efemèride musical. Marxem ara a la celebració del dia. Avui, 15 de setembre, es celebra el Dia Mundial del Limfoma. I bé, com ja us hem promès, Richard Wright avui és la nostra efemèride musical. Tal dia com avui, el 2008, ens va deixar el músic britànic i membre fundador de Pink Floyd. I és, per tant, aquest el motiu que escoltarem ara aquesta cançó de Pink Floyd, Wish You Were Here, aquesta cançó que doncs recull molts èxits en aquell moment i també ara recull moltes visualitzacions a Spotify, més de 1.000 milions. O sigui que estem parlant de 1.158 milions de reproduccions més, perquè hi ha molts números aquí, però Déu-n'hi-do amb aquesta cançó, amb una durada de 5 minuts que escoltarem a continuació de Pink Floyd. Fem un homenatge al seu músic, a un d'ells, en Richard Wright, que com dèiem ens va deixar tal dia com avui.
2: Sure.

I de les efemèrides marxem a ramblejar una estona per les notícies i les informacions de Sant Just. Primer de tot, destaquem que les escoles bressol municipals estrenen un projecte educatiu compartit. Les escoles bressols municipals Marrecs i Mainada han elaborat un nou projecte educatiu de centre compartit, en aquest sentit, un document que defineix la seva identitat, els valors i la manera d'entendre l'educació pels infants més petits. El PEC esdevé la guia que orienta el dia a dia dels centres i reforça una mirada educativa basada en el respecte, l'escolta i la cura dels infants i de les seves famílies. El projecte parteix de la idea que cada infant és una persona competent, activa, curiosa i capaç, amb ritmes i necessitats pròpies que cal respectar i acompanyar. En aquest sentit, els principals pilars pedagògics són el joc i l'experimentació, el moviment lliure i la importància de la vida quotidiana, els vincles afectius segurs i la col·laboració estreta amb les famílies. Les dues escoles es defineixen també com a centres públics, catalans, laics, inclusius i coeducatius, compromesos amb la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diversitat i la sostenibilitat ambiental. El PEC integra més els serveis familiars municipals vinculats a la petita infància, com l'espai nadó, l'espai familiar i l'espai de joc, i posa l'accent en la creació d'espais acollidors, l'observació pedagògica, el treball en equip i l'obertura de l'escola a les famílies i a l'entorn. I deixem l'educació de banda, marxem a parlar d'esport perquè Sant Just acollirà el proper 27 de setembre una nova edició de la, en aquest cas la dotzena, del triatló de l'escola, un clàssic de calendari esportiu local que tindrà com a escenari principal les instal·lacions del complex esportiu de la Bonaigua i els seus voltants. La gran novetat d'enguany és la celebració del primer aquatló i triatló femení, una aposta doncs nascuda amb la voluntat d'apropar aquest esport a les dones de totes les edats. I és que aquesta nova iniciativa organitza doncs en col·laboració amb la Federació Catalana de Triatló i està encapçalada per la triatleta d'elit Judit Corachan. La prova femenina tindrà un caràcter gratuït i no competitiu, concebut com una jornada festiva per facilitar el descobriment d'aquesta disciplina esportiva, amb la finalitat d'eliminar barreres d'accés. A més del triatló per noies menors, s'oferirà també la modalitat d'aquatló, nedar i córrer per dones adultes, prescindint així del segment de la bicicleta. Pel que fa a les categories, trobarem el triatló infantil tradicional. La competició oficial comptarà en diferents categories en funció de l'edat dels participants. Els prebenjamins, infants de 5 a 6 anys, amb distàncies curtes i adaptades a la piscina, benjamins, alevins i infantils, categories intermèdies, amb circuits progressius de natació, ciclisme i cursa a peu, i els cadets, joves de 13 a 14 anys, que correran circuits d'asfalt d'uns 6 o 7 quilòmetres en bicicleta. Doncs bé, l'organització preveu la participació d'entre 150 i 200 esportistes provinents de diversos clubs de Catalunya, a més d'infants no federats que vulguin tastar l'experiència per primera vegada. I això és tot. Podeu recuperar aquestes informacions al web santjust.cat i també al www.radiodesvern.com. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb el temps aquí amb en Carles Rius. Fins ara!

0: nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Cinema sense límits.
6: Cinema sense fronteres.
7: Cinema sense mesures.
8: En definitiva,
9: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
10: Quan el cinema es fa ràdio.

0: En 10 minuts ens plantem a les 11 del matí. Saludem ara el Carles Rius per fer un repàs del temps d'aquesta jornada d'avui dimarts i també del que tenim per endavant de setmana. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Doncs molt bé, amb ganes de descobrir si hi ha davallada de temperatures, si arribaran aviat, què passarà, què misterios haurà.
1: Què misterios haurà, això mateix, com deia el Rafael.
0: Exactament.
1: Doncs,
0: Com diu el Rafael.
1: Encara canta?
0: I encara és viu, sí, les dues.
1: Bueno, mira.
0: Sí, sí.
1: No, tampoc no l'havia matat, dic, que hi ha el Rafael
0: encara
1: a la
0: canta.
1: Seva època.
0: Aquest estiu vaig anar a un concert d'ell.
1: Va!
0: Sí, maquíssim.
1: Amb algun Molt emotiu. Llarbavis, alguna Molt... cosa d'aquestes?
0: No, a Pedralbes, al Palau de Pedralbes. En fi, que anàvem a parlar del temps. Sí, sí.
1: Rafael, encara omplint escenaris.
0: Encara. Que I fort. Gent jove, que hi va, a veure'l.
1: Sí, gent jove petou.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs
0: Vinga.
1: Va, anem a parlar del temps, deixem el Rafael, pobret, que encara és viu.
0: Exactament,
1: i
0: encara canta.
1: Encara canta, aquestes temperatures que doncs, estan molt per sobre del que tocaria, i vam arribar als 30 graus a l'estació que tenim al Walden, va ser gairebé les 12 al migdia, després va baixar una miqueta, ens vam mantenir durant moltes hores al voltant dels 28-29, molta calor. Estem amb uns 3-4 graus per sobre del que tocaria per l'època, hauríem d'estar 26-27 o puntualment per sota, doncs bé, estem una mica per sobre, i avui dimarts encara pinta una miqueta més fort. Recordeu que ahir falten 8 minuts per les 11, però ahir a les 11 doncs més o menys teníem al voltant d'uns 25 graus, i ara en aquests moments a Sant Just ja tenim valors al voltant dels 27, o sigui que avui al migdia farà molta calor. Si estem dient que ahir vam superar amb 4 graus la mitjana, avui podríem anar-nos en cap als 31 o 32. Els més agosarats marquen 32, amb valors que a l'interior de Catalunya es pot fregar algun 40, o sigui que realment a mitjans de setembre és una autèntica santa animalada. Ahir vam tornar a fer rècords i avui tornaran a fer rècords moltíssimes estacions automàtiques de Catalunya perquè aquestes temperatures no són gens normal. Recordeu que vam començar amb aquest episodi un dia tan bonic com el 5 de juny de 2026, d'això fa moltíssim, i encara veiem alguns dies del mes de setembre que es comporten d'una manera completament extraordinària i fora de tota lògica. El que passa que és això, que portem 3 mesos de temperatures tan altes, puntualment amb alguna baixada, però el cos s'acostuma, i ara que estiguem a 27 graus, surts al carrer i dius, bueno,
0: s'està bé.
1: És una autèntica animalada, seria una màxima d'aquelles que els avis dirien, uah, quina calor està fotent el mes de setembre, això no és normal. Doncs bé, ara en aquest moment tenim una temperatura que podria ser la màxima com a molt d'avui, i això pujarà ben bé 4 graus probablement entre els 31 i els 32 aquest migdia. Però tot això s'acaba. Per què?
0: Vinga.
1: Doncs perquè l'anticicló es retira, entra un front fred, un solc en alçada, que això portarà també aire molt fred en alçada. Aquest front creuarà la península Ibèrica d'oest cap a est, ho començarà a fer demà al matí, i aquí a Catalunya doncs demà al migdia podria començar a rebre algun ruixat, alguna precipitació cap a les comarques de Ponent i el Pirineu més oriental, per això occidental, i a mida que anés avançant la tarda, aquest front, aquesta inestabilitat, doncs anirà agafant cosa a altres punts de Catalunya. On menys pugui ploure, doncs al sud de les comarques de Lleida i del sud de Tarragona. A la resta, i sobretot meitat nord de Catalunya, podem tenir precipitacions importants. A Sant Just, més o menys, està prevista l'arribada d'aquesta inestabilitat cap al vespre de demà dimecres. Demà dimecres ja notarem, amb l'avançada d'aquest front, doncs, que les temperatures no s'enfilen tant. Si avui parlem d'una màxima de 31, probablement demà ens quedem amb 26 o 27, com a molt, o sigui que ja hi ha una baixada pronunciada de les temperatures demà. I el que dèiem, la precipitació podria començar de forma feble cap al vespre, a la nit es podria reactivar una mica, i el màxim de precipitació, pel que diuen els mapes, estaria al voltant de la matinada. O sigui, durant la matinada és quan més ens pot ploure a Sant Just. Aquí hi ha una mica de varietat en diferents mapes, perquè ens marquen, els americans, per exemple, ens posen entre les 8 i les 8 de la nit, les 8 del matí i les 8 de la nit, precipitacions. Tampoc no res de l'altre món, però podria ploure a Sant Just, sí que és un dia força inestable el dijous. Per exemple, els europeus ens ho marquen més, doncs, no tant de matinada, sinó que més del dijous durant el matí i a primera hora de la tarda. O sigui, això depèn de quina previsió doncs vas veient, doncs, que aquesta precipitació arriba, però no s'acaben de posar d'acord. Nosaltres creiem, i ens quedem aquesta vegada amb els suïssos, que a partir de la nit, 8 vespre, 8-9 de la nit, començaria a ploure a Sant Just. Recordem que el Barça juga, no sé si juga a casa fora, ara no hi penso, però crec que juga a fora.
0: Juga a casa.
1: No? Juga a casa, doncs bé, un altre cop. Doncs en tornem, i que el Barça tindrà el camp mig regat, com a mínim, no com va passar a ells.
0: Contra el Racing de Santander, demà a 2:15 de la nit.
1: Uau, doncs mira, en aquell moment podria ploure bastant a Sant Just i també a la zona universitària. Aquesta precipitació serà important fins a la nit. Durant la matinada és quan també esperem algunes precipitacions. I després ens quedarà un dijous insegur, el que dèiem. Hi ha alguns mapes que marquen pluja, altres que tenim ullades de sol, però el que sí que està molt clar és la baixada dràstica de les temperatures. O sigui, els més agosarats ens foten un 23 de màxima només dijous. Sí, si comparem la temperatura prevista per avui dimarts amb la de dijous, són gairebé 8 graus de diferència. O sigui, hi ha una baixada molt, molt, molt important de les temperatures que notarem dijous, que també notarem divendres, amb un dia que encara podria caure alguna goteta a primera hora del matí. O sigui, no acaba de marxar massa aquesta inestabilitat, tot i que serà un divendres variable, amb algunes ullades de sol, amb alguns núvols i amb alguna goteta. O sigui, tant dijous com divendres són dies insegurs, amb unes temperatures clarament per sota del que tocaria. O sigui, que passem de clarament per sobre a clarament per sota. És així com funciona aquest final d'estiu, amb aquestes que ja anem a les portes de la tardor. I pel que fa a la resta de la setmana, dissabte, diumenge, dilluns, doncs el sol guanyarà més terreny, serà més protagonista, potser la nit de divendres a dissabte per caure una gota, difícilment, això ho anirem seguint aquesta setmana, però tant dissabte com diumenge les temperatures es recuperen, es normalitzen, no tornarem a 30, o sigui que estarem en 25-26, o sigui que n'estan prou bé, i les nits no baixarà tant com la setmana passada, perquè la setmana passada va passar el front i ens van quedar uns dies serens, preciosos, i a la nit, com que no hi havia núvols, la temperatura podia baixar molt més. Com que estem parlant de dies així molt variables, que encara tindrem restes de núvols, la inestabilitat de dijous, divendres encara amb forces núvols, les mínimes no poden baixar tant, però no tindrem valors com avui, que han baixat fins als 21, sinó que estarem per sota dels 29-20 graus, que també és una temperatura força agradable. A més, ja des de primera hora del vespre, quan se'n va el sol, que se'n va a les 8 ara, doncs aquestes temperatures ja són prou baixes i realment es pot conciliar el son d'una manera molt maca. O sigui que canvi radical en el temps. Avui, últim dia de temperatura per sobre dels 30 graus i la resta de la setmana i la setmana que ve sembla que ja perfilem unes temperatures molt més normals per l'època. Això dels 30 potser, espereu que no equivocar-me, potser avui és l'últim dia que tenim un 30 o un 31 a Sant Just aquest estiu. També és fàcil perquè de cara al diumenge, dilluns, arriba la tardor, o sigui que no, tampoc no m'estic tirant moltes pedres al cap, però vaja, que sembla ser que la tardor a poc a poc es va imposant i aquests 30, 31 o fins i tot 32 d'avui comencen a perdre una miqueta de força. Ja veurem com va funcionant tot, perquè recordeu que amb aquesta inestabilitat els pronòstics ens porten a parlar d'un Medicane que podria estar pels vols de la costa d'Argèlia, sud de Sicília, viatjant cap a Grècia, un Medicane que no és que sigui res de l'altre món, però bueno, ja que es formi ja és molt, però vull dir, la categoria és petita, però ja veurem i anirem seguint si entre dijous, divendres, dissabte es forma aquest Medicane al Mediterrani, al sud del Mediterrani, que podria afectar el que diem, o sigui, una miqueta de la costa d'Algèria, començaria el seu recorregut cap a Sicília, després trencaria cap a Grècia. O sigui, ho anirem seguint perquè realment és un cas extraordinari. Se n'han vist algun, però no és massa normal tenir aquestes situacions al Mediterrani. Gens normal.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents. Ens queda encara un minut per fer una pregunta que tinc en el tinter. L'octubre, què? Principis d'octubre. Sé que estem lluny encara,
1: Sí.
0: Però aquelles calors que a vegades tenim a principis d'octubre,
1: les tindrem,
0: poden aparèixer?
1: Aquelles calors són 25-26 graus al migdia. O sigui, quan parlem de Sant Just al carrer, calor al migdia, amunt i avall, desmunta la ràdio, jo que recordes tu, que ara corro cap aquí, ara vaig...
0: Jo recordo un Júlia Quieta, un 1 d'octubre, crec que va ser, un 2 d'octubre, allà a Masllubí.
1: Passant calor, però vull dir, no són temperatures de 30, són 25-26, i si a sobre estàs al sol, clar, tens calor, encara pica una miqueta el sol en aquesta època, però no són 30 i picos com hem viscut durant tot, pràcticament tot l'estiu. O sigui que jo crec que aquesta situació de temperatures extremadament altes, bueno, si podem tenir calor els migdies, perquè és normal en el nostre clima, 25-26 graus fa calor, però a la que entra el vespre ja s'està a la mar de bé. O sigui, aquesta és una mica la normalitat. I pel que fa als mapes aquests d'estadística, que són per fer una mica, per agafar una mica la referència, són referencials de com anirà l'octubre, doncs sembla ser que seria més plujós i més fresc de lo normal. Però clar, acabo,
0: Sí.
1: Més plujós. O sigui, això vol dir doncs, que potser ens plou 4 dies una gran quantitat d'aigua i després tota la resta de l'octubre no plou. O sigui, sí que està fent una estadística tot el mes d'octubre que podria ser molt més plujós, però igual cauen 5 dies i la resta de dies no plou. O sigui, que ho anirem seguint.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles. Estarem molt pendents del que pugui passar aquests dies i també de com començarà aquest mes d'octubre. La tardor la tenim ja a tocar. Recordeu, la meteorològica ja la tenim dins. Ja estem dins de la tardor meteorològica. Ara toca l'astronòmica, que arriba en breus. Gràcies, Carles. Cuida't. I ara, butlletins, tornem a les 11:10 amb l'entrevista del dia. Fins ara.
2: Tot el que m'ha passat i que em creguin és una mica difícil. Llavors, haig de buscar altres maneres per poder arribar on vull arribar.
3: La medicina l'ha curat, però encara l'educació està per fer el salt, eh?
4: Pare, la Generalitat té un aspecte extraordinari.
3: Extraordinari, extraordinari. Realment... Fixa't la importància del diagnòstic, sí, perquè és molt difícil el diagnòstic d'aquestes malalties, i si no arriba allà on t'ha d'arribar, i després del tractament, que el tractament és la innovació, és a dir, és pràcticament personalitzat, no, doctor?
5: No, encara no. El tractament, bàsicament, està actualment centrat en eliminar els anticossos i eliminar encara millor, eliminar les cèl·lules que produeixen aquests anticossos. I, però aquest és un protocol de tractament que és comú a moltes d'aquestes encefalitis i també a malalties que no són autoimmunes del cervell, no? És a dir, què és el que causa això, qui són els dolents de la pel·lícula aquí, són els anticossos, és el sistema immunitari, bàsicament les cèl·lules B, que fem, els eliminem, i els eliminem temporalment, òbviament. Però, bueno, passen coses que encara no entenem molt bé. A vegades, eliminant temporalment això, quan aquestes cèl·lules es refan d'una manera diferent, es refan ja més sanes, i després això no passa més.
4: El doctor Dalmau és neuròleg especialitzat en neurooncologia, és líder del grup sènior del Caixa Research Institute i també líder del grup IDIDAP, si ho diré bé, de l'Hospital Clínic de Barcelona. També, per cert, és membre de l'Acadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units. Gràcies, doctor Dalmau, per acompanyar-nos i bona feina.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I també gràcies, Gisela i Cristina, per compartir el vostre testimoni.
6: Moltes gràcies.
4: Són les 11:02.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern aprova aquest migdia el pla per climatitzar les escoles i frenar les altes

0: haver-hi resposta. Ahir el president ens demana responsabilitat compartida i estem absolutament d'acord.
1: Els comuns troben encertat que el president vulgui impulsar un acord de país per superar la crisi en educació, però creuen que Illa no va empatitzar prou amb determinats sectors de la societat, com els usuaris de Rodalies o les famílies que no poden arribar a final de mes. Més notícies, Natàlia Ramon.
2: La inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat una mitjana d'un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, tot això segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol.
1: Arrenca a Barcelona el judici per l'acomiadament de 2.000 persones que treballen per Meta, la matriu de xarxes com Facebook. La plantilla reclama que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
3: Els treballadors denuncien que Meta va traslladar l'activitat a Àustria, Alemanya i Eslovàquia per evitar més de 1.200 reclamacions laborals per presumpta discriminació salarial per la llengua i per qüestions de prevenció de riscos laborals i salut mental. L'advocat del sindicat FIS, Enrique Leiva, defensa que el judici va més enllà del cas de Meta.
4: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
3: La demanda reclama que els acomiadaments siguin nuls i que la plantilla sigui readmesa amb un cost de més de 90 milions d'euros per a l'empresa. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: El canal Montsià ha començat la negociació entre l'Ajuntament i els veïns afectats per l'enderroc de les cases situades al final del barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va donar 2 milions d'euros al consistori perquè expropiés els habitatges. El canal Jordi Barranca.
5: Bon dia, tot plegat arriba després de la taxació oficial que es va fer dels immobles i que Ajuntament, Generalitat i també l'Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions a fer. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que el procés acabi el més aviat possible. Són declaracions d'aquesta emissora.
6: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada dos anys tinguis que anar canviant mobles, cada dos anys perdis ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
5: Un cop enderrocades les cases, es renaturalitzarà el tram final del barranc. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Alcanar.
1: Els centres d'atenció primària han atès 3.500 casos d'insolació i cops de calor i prop de 2.000 episodis de deshidratació des de l'1 de maig. Ho revelen les dades actualitzades del Departament de Salut publicades avui, que també destaquen que la xarxa mèdica ha atès en aquest període més de 2.000 urgències relacionades amb les altes temperatures. Les onades de calor des del maig també han comportat més de 400 ingressos hospitalaris i més de la meitat han estat casos de deshidratació, una vintena d'ells l'última setmana. Esports, Marcos García.
7: El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió de poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler ha dit que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip a guanyar títols i sumar el màxim de gols possibles. L'Espanyol obre aquest vespre la sisena jornada de Lliga, juga a Leganés contra el Rayo Vallecano. Aquest Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També a jugar a les 8, l'Alavés València a 2:15, Real Madrid. Ahir es va tancar la cinquena jornada amb el Villarreal 1, Betis 2 i el Barça juga ja a la sisena demà al Camp Nou contra el Racing. La UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 o una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final. I en bàsquet, el València acaba de fer oficial el fitxatge de l'atlet pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić té 35 anys i també ha jugat a Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i també a l'NBA.
8: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just organitza el taller Llegim Poesia, que començarà avui dimarts 15 de setembre a 6:45 de la taula a l'aula de l'Ateneu. L'activitat, conduïda per l'escriptora santjustenca Pilar Carceller, es desenvoluparà en 3 sessions els dies 15 i 29 de setembre i el 6 d'octubre. El taller proposa la lectura de poemes d'autors clàssics i de poetes representatius de les tendències actuals per aprendre a identificar els recursos visuals, el ritme, les imatges i el punt de vista que utilitzen en els seus versos. Les sessions començaran a 6:45 de la tarda i la primera tindrà una durada prevista fins a les 8 del vespre. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través del formulari de l'Ateneu. Pel que fa a cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà el dimecres 16 de setembre a 7:45 del vespre la tertúlia Gaudí i el Jardí Invisible, dedicada al conjunt modernista de l'antic psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. L'activitat tindrà lloc a la Sala Piquet i és organitzada pel grup de tertúlies de l'Ateneu. La sessió donarà a conèixer una obra poc coneguda d'Antoni Gaudí, construïda entre 1903 i 1912, amb la participació dels pacients del centre. El conjunt va servir com a espai d'experimentació per solucions que després apareixerien en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. La proposta abordarà també la combinació d'innovació arquitectònica, simbolisme i funció social i terapèutica d'aquest espai modernista. I pel que fa a política, Ramon Figuerola, portaveu de Junts Sant Just, afrontava una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials, la causa està relacionada amb un tuit publicat el març del 2019. Figuerola assegura que el procediment s'ha prolongat durant 7 anys i l'emmarca en el que considera repressió vinculada al procés independentista. L'agenda oficial del Parlament de Catalunya va incloure aquell dia un acompanyament en el judici Ramon Figuerola pels fets del Departament d'Economia arran de l'1 d'octubre en presència de membres de Junts. Figuerola és actualment portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Just i a hores d'ara Ràdio d'Esvern no ha pogut confirmar l'existència d'una sentència ni el resultat definitiu del procediment. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: acabo. I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, fem una petita pausa per publicitat, tornem de seguida amb l'entrevista del dia.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: I encetem la segona hora de la Rambla d'avui dimarts 15 de setembre del 2026. Avui a la Rambla parlarem a l'entrevista del dia de cos, d'emocions i de com podem reconnectar amb nosaltres mateixes a través del cos. Ens acompanya avui al programa i no com a col·laboradora, sinó com a entrevistada, Elisa Linares, que és terapeuta corporal somàtica, arteterapeuta, entre d'altres, perquè també aquí al programa va tenir un espai de sexualitat conscient. I bé, amb ella avui volem conèixer millor què és la teràpia corporal somàtica, com es treballa doncs, en una sessió i també quins recursos podem incorporar al nostre dia a dia. També parlarem d'un dels seus nous projectes, un curs vivencial grupal de 3 mesos, d'octubre a desembre, que està relacionat doncs, amb el tema de les relacions i d'aprendre a vincular-nos sense perdre'ns a nosaltres mateixes. Estem parlant de la poma sencera, que també doncs, ho comentarem aquí al programa. I ara sí, la saludem, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Elisa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa.
1: Gràcies.
0: Avui canviem una mica
1: el
0: barret.
1: Jo pensava que estaries aquí al meu costat i ara m'he quedat i com dies, com cada...
0: Sí, sí, ja m'agradaria estar amb vosaltres, però de moment encara haig d'estar aquí al peu del canó, tocant també les tecles, fent de tècnic i avui fent també d'entrevistador. Perquè avui farem aquestes preguntes, formularem aquestes preguntes a l'Elisa, que ja és col·laboradora d'aquesta casa, un clàssic dels dimecres, cada 15 dies, parlar d'emocions amb l'Elisa. I avui, per començar, doncs, ens agradaria saber què és exactament aquesta teràpia corporal somàtica, que hem anat introduint aquest concepte a la introducció, no? Què és i què la diferencia d'altres formes de teràpia?
1: Doncs mira, la clau és el cos. Soma vol dir cos en grec. I la idea és acompanyar les persones a reconnectar amb el seu cos, poder-lo escoltar d'una manera més subtil, diria, i llavors poder-lo entendre, perquè a vegades ens hi relacionem com ostres, això m'està molestant, no sé què, ta, no? I és des d'aquest moment de pausa d'escoltar-lo que comences a entendre què t'està volent dir, perquè sempre el cos al final ens diu la veritat, no? El que la ment calla, el cos ho està parlant d'alguna manera. Llavors doncs, es tracta d'això, d'acompanyar la persona, donar-li recursos perquè s'aprengui a autorregular, és una manera d'acompanyar també l'emocionalitat, deixar sortir tot el que no està sortint, endreçar, sí, aprendre també a com acompanyar-te a casa i després doncs, començar a estirar del fil moltes vegades del que està encallat del passat i poder-ho anar ressignificant. Amb això que sempre et parlo de les parts internes, que és una eina que utilitzo molt.
0: Doncs nosaltres hem fet una lectura de la teva pàgina web. Recomanem també a la gent que ens estigui escoltant que entrin a despertant.cat i allà trobaran doncs, tota la informació que també anirem comentant al llarg de l'entrevista. I en aquesta pàgina web hem llegit una cosa que ens ha fet molta gràcia, que ens ha agradat perquè també t'ho hem sentit aquí al programa, que és les emocions viuen al cos. Què vols dir amb aquesta frase exactament?
1: Doncs que en realitat hi ha parts del cos, o sigui, jo parlo molt de la sensació, perquè l'emoció fa por. Llavors, moltes vegades, el que fem és, o és molt forta i ens surt com si fos una explosió, o l'anem reprimint. Si comencem a escoltar el cos i la sensació sentida, o sigui, aquella part del cos que ara sento pues, un bloqueig, un nus, etc. L'emoció el que fa és que es va transformant. Al final l'emoció és una onada d'energia que el que fa és venir, portar-nos un missatge i pretendre sortir del nostre cos i poder-se'n anar. Llavors es tracta d'això, de poder entendre que les emocions estan en el cos i que moltes vegades com que les encasquillem allà, no? Les deixem allà aturades, preses per més energia, vol dir que hi ha una part del cos que està en tensió perquè no surti aquella emoció. I això no ens n'adonem perquè són micro estats de contractura que es van donant, sí? I llavors es tracta d'acompanyar la persona a poder-ho deixar anar progressivament.
0: Doncs important també aquestes emocions que es queden enquistades perquè a vegades no les sabem gestionar. Tu creus que vivim en un moment complicat de gestió d'emocions? Creus que la gent en el moment actual li dona la importància que té doncs, a gestionar les emocions, a trobar aquests espais de calma, de consciència plena i també d'introspecció? Perquè em dona la sensació que ens estem aïllant una mica no?, d'aquestes emocions, d'aquests sentiments. Mm. Ens estem individualitzant molt també. No sé si estàs d'acord amb aquest
1: Jo sento que reflexió. Cada cop hi ha més persones que ho necessiten i al final és el mateix que em va passar a mi. Crisi és oportunitat, no? Aquesta necessitat al final que el cos pues, crida i cada cop crida més fort i al final pues, no hi ha més d'allò que escoltar-lo.
0: Clar.
1: I llavors és quan t'obligues a parar i des d'aquest lloc comences a estirar el fil d'aquest començar a entendre't i crec que aquesta és el tema. Jo no crec que abans no hi haguessin reptes a la vida, per tant, les emocions sempre s'han hagut de viure i gestionar com s'ha pogut. Uh-huh. El que passa és que, mica en mica, sento que hi ha més eines per fer-ho amb més coherència, més harmonia i que realment serveixi per això, per deixar anar, per endreçar i per poder tornar a un benestar, que al final és el que tots i totes volem.
0: Uh-huh. Parlem una mica de com és una sessió amb tu. Què es pot trobar la gent que faci una sessió per primera vegada a la teva consulta, al teu espai?
1: Bé, primer el que faig és una entrevista, ens truquem per telèfon, la persona m'explica què és el que l'amoïna, què és el que se li està movent, què necessita, i llavors veiem quin és l'encaix i com ho podem anar abordant. Jo els explico doncs, que treballo a través del cos, que podem fer una entrevista inicial. Últimament t'he de dir, Dani, que a vegades tinc persones que estan venint que no els hi faig una entrevista completa de 2 hores. Al principi sí que ho feia així, però me n'he adonat que al final moltes vegades el que passa en aquella entrevista és que passem per sobre de moltes coses
0: i no s'aborda cap per complet, no?
1: No. I a més el cos les entén d'una altra manera. Llavors, des de l'abordatge del mica en mica, és com en realitat sento que el cos pot anar, no? Perquè al final després comencem les sessions. Les sessions sempre demano a la persona. Les persones normalment quan arriben tenen molta xerrera, no? Llavors és important parar un moment, arribar i escollir què em vols explicar avui. Què és el que avui es fa present i és important per tu que ho treballem, que ho abordem, perquè és una manera de ja endreçar-te. Aquesta primera endreça t'ajuda a escollir, sí? Perquè si no, és una manera de protegir-te, no entrar en lloc i tal, i van passant, no? Va passant l'estona. Llavors, lo interessant és poder entrar en alguna cosa que sí que t'està movent. I progressivament les persones, doncs la primera sessió, evidentment, no té la profunditat de la vuitena, saps? Es tracta de que, mica en mica, la persona va confiant, es tracta de generar un vincle, segur. Jo el que acompanyo molt a les persones a sentir el cos, les freno, no? M'estan explicant alguna cosa i llavors els dic, val, això que m'estàs explicant, deixa-t'ho sentir. Com quan t'ho deixes sentir, què passa en el teu cos? I llavors comencem a acompanyar la persona en aquest escoltar, en una escolta fina del cos. I llavors des d'aquí és on es comença a desbloquejar. Després moltes vegades m'han tret un tema a la primera conversa i després la cosa va evolucionant, hi ha parts de cos, parts de tornar a xerrar i es descobreixen altres capes, no? La confiança es va generant per capes. I aquí el que s'acaba donant és que de cop a mi em venen símils i utilitzo molt materials per fer aquests símils. L'altre dia doncs, tenia una noia a la consulta que vaig agafar una corda perquè sentís el seu espai segur, saps? Perquè sentís...
0: Per delimitar, vols dir?
1: Clar, perquè sentís on era la seva àrea, no? La seva distància de seguretat amb l'altra. En un altre moment, una altra dona, clar, també jo vaig escoltant el seu relat i també vaig veient quines necessitats hi ha darrere i persones que han viscut moltes vegades des de que les han capades i que no han pogut créixer, doncs necessiten recuperar moments de fortalesa. Llavors, treballar-ho també des del cos, des de la veu. La veu també és molt potent per alliberar el que hi ha dins enquistat. I, per exemple, doncs, els hi puc demanar que posin la seva mà contra la meva i que connectin amb un moment de superació. Bueno, les sessions es van donant
0: i es van adaptant,
1: mica en
0: entenc,
1: mica.
0: No?
1: Exacte, i després el que et deia de les parts internes. Moltes vegades m'expliquen coses i llavors el que necessiten és poder parlar amb aquella part interna que va quedar enganxada en aquella història, o aquesta altra persona amb la que em vaig enganxar, amb la meva mare, amb... sí? I poder parlar des de, doncs això, poder-la encarnar. Jo dic que és el joc de les cadires, perquè al final els faig anar canviant de cadira en funció de la part interna que està parlant. I realment, Dani, és increïble. Quan a la persona li dius, vale, tanca els ulls, ara ets doncs aquesta part que té por, quina postura corporal agafa, i la veus, com s'encongeix, i llavors entra ja en contacte amb aquelles sensacions d'aquella part, amb aquelles emocions d'aquella part, i és brutal. I des d'aquí també poden començar-se a observar i a entendre's, no? Bueno, sense el no. Totes aquestes parts, com parlen, i poder-hi trobar un diàleg i uns acords, al final.
0: Parles d'aquests patrons que repeteixen, aquests personatges interns. A mi m'agradaria també parlar de que hi ha persones que a vegades, doncs, potser saben perfectament el que els hi passa racionalment, no? Tenen molt clar, però continuen sentint-se igual. És veritat que el cos pot ajudar a desbloquejar allò que la ment ja ha identificat?
1: Moltíssim, moltíssim. És superclau, perquè al final tu pots tenir... Tornem a les parts. Pots tenir una part racional que ho té claríssim, però en canvi una part emocional d'una nena petita que es va quedar sentint aquell sentiment d'insuficiència, aquella sensació de que s'ha de fer una boleta perquè és el més segur per ella. Llavors, des d'aquest lloc i des d'aquest vincle segur, l'altre dia tenia una dona en consulta que em deia, és que amb tu puc plorar amb confiança, saps? Perquè a casa meva no se'm deixava obrir-me així. Se'm veia com la rara, la pesada, la... saps? Llavors, clar, tot això és molt reparador. I mica en mica, doncs, aquesta persona va també adquirint més confiança cap a ella mateixa, perquè jo el que veig és que hi ha molt de rebuig propi d'aquestes parts. Perquè al final t'estan limitant en la vida o t'estan portant a fer coses que després... pues apareixen aquests sentiments de culpabilitat, etcètera, etcètera, saps? Llavors és això.
0: Parlem també d'una important part del teu treball, perquè, com bé ja hem avançat abans, té a veure també amb les relacions, perquè de vegades, quan estimem algú, acabem deixant-nos nosaltres mateixos en segon pla, no? I això acaba passant. Parlem ara, però, de la poma sencera, d'aquest projecte, i també de com ho podem enllaçar una mica amb aquest tema que acabem d'obrir, no? El fet de valorar-nos i de que, com em vas explicar el dia que em presentaves el projecte, no? Que aquesta frase feta que tant hem sentit de la mitja taronja, la mitja taronja, per què haig de ser jo la meitat d'una taronja podent ser una poma sencera, no? Explica'ns una mica això.
1: De fet, me l'he deixada.
0: T'has deixat la poma.
1: Ostres, no he portat una poma físicament, l'hagués hagut de portar. Doncs sí, realment, a mi això és un tema... Al final, tot comença per una mateixa. I jo, doncs, d'enginyera, doncs, ho vaig haver de deixar tot per ansietat i acabar reconnectant amb el meu cos, entenent-me, començant a adquirir eines per mi i com que em fascina aprendre, doncs d'aquí vaig anar estirant el fil. I en les meves relacions amoroses, doncs, tenia un superrepte. I m'atreien persones no disponibles i m'enganxava a coses que en realitat doncs, m'estaven donant engrunes d'amor, etc etc. I això em va fer anar fent tota una cerca, un treball de diferents metodologies i maneres de poder... Això que dius tu, perquè al final hi ha una part racional que ja ho sap, no vull tornar a fer això, però n'hi ha una altra que en el moment surt i pam, i torna a caure. Llavors, tot això em va portar a treballar-ho molt i a entendre que la clau era el canvi en el cos, perquè és en el cos on te vivien aquestes memòries meves i des del lloc on te les podia anar transformant. I això és el que és el viatge de la poma sencera. La proposta és, he agafat totes aquestes diferents eines que jo he utilitzat amb mi i que ja estic posant també al servei de les meves clientes en sessió individual, i he dit, ostres, per què no fer un grup que això ens pot donar el suport? Tu saps la força que té quan tu fas aquest compromís, no? Jo el feia amb mi, vaig agafar la poma i me la posava aquí per sentir aquesta força, perquè jo necessitava força per no tornar-me a anar amb aquell que no em donava el que jo desitjava. Llavors es tracta de poder tornar tu, per això el símbol de la poma, perquè també és aquesta força, sí? I poder realment doncs, tenir un compromís amb tu i a través del grup, que és testimoni del teu compromís. Sí? I llavors, mica en mica, anar fent aquest canvi a través del cos, de l'entendre què va passar en el teu passat i per què són aquests patrons així. I sobretot també utilitzo l'art-teràpia i les visualitzacions creatives, perquè jo me n'adono que moltes vegades podem tenir un discurs racional i en realitat hi ha uns detalls subtils que són importants, que venen des de l'inconscient i que són a l'inconscient qui té la clau d'aquesta transformació. I a través de l'art-teràpia, del simbolisme, del símptoma, etcètera, etcètera, és on t'apareix la clau perquè et puguis estirar del fil i puguis anar modificant.
0: La poma sencera, com viure les relacions sense perdre't a tu mateixa, un curs vivencial grupal d'octubre a desembre del 2026. Explica'ns una mica on es farà aquest curs i com ens podem inscriure.
1: Doncs mira, el faré a Esplugues de Llobregat, a l'espai del Creix Salut, i us podeu inscriure si m'escriviu a mi a hola@despertant.cat o m'escriviu un WhatsApp al 621 07 35 67. I bé, doncs la idea és aquesta, que cada 15 dies ens puguem trobar i puguem anar aprofundint en una d'aquestes parts d'aquesta història per anar-la ressignificant i anar-li donant, doncs, això, que al final el teu desig real acabi sentint-lo tot a tu, que et sentis plena amb tu, perquè després et puguis compartir des del teu centre.
0: Doncs, Elisa Linares, ha estat un plaer parlar amb tu en aquest espai de l'entrevista del dia. Acostumats a tenir-te a la secció Emocionat, doncs avui t'hem tingut també en aquest bloc que fem de 11 i 10 a 11:45, en aquesta segona hora de la Rambla. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir abans de tancar l'espai, i jo recomano a la gent que entri a la teva pàgina web, despertant.cat, que allà trobarà molta informació i també cercar-te a les xarxes socials.
1: I tant, i que si qualsevol persona doncs, li ressona això i té qualsevol pues, necessitat concreta, doncs que la meva consulta està oberta i les sessions individuals doncs, és un plaer atendre-us, escoltar-vos i veure com us puc acompanyar a estar més a gust amb vosaltres mateixos i mateixes. Gràcies, Dani.
0: Doncs molt bé, Elisa Linares, moltes gràcies. Que vagi bé.
1: A vosaltres. Bon dia. Adéu.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: I ara parlem de vins. Astrid Goldstein, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Mira, ha vist taronja per pluges a prop.
0: En sèrio?
1: Vens a la ràdio i s'encenen aquí les
0: taronges. No, no, però això és mentida.
1: Ha entrat el Carles.
0: Ha entrat esverat el Carles o què?
1: I mira, m'acaba de sortir el mòbil.
0: Sí, però pluges, Carles, això no ens ho has dit ara,
1: no
0: per ara,
1: sé,
0: per avui.
1: No sé, tinc una vista taronja.
0: Per avui, aviam,
1: l'únic que, com que tinc el mòbil una mica que va demà aquí entre comarques, no
0: clar
1: sé quina comarca específica m'estaria donant.
0: Tu vas aquí de comarca, de comarca a comarca i tiro perquè me
1: sí
0: toca. Vas una
1: és
0: mica
1: allò que dius, és curiós.
0: Sí, sí, sí. Astrid, com estàs? Com va la setmana?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé.
0: La diada bé?
1: Ah, ja no me'n recordo.
0: Ja, veu fer
1: sí,
0: alguna
1: em
0: cosa?
1: Sí, em vaig dedicar a... Literal.
0: Això vol dir tranquil·litat, calma?
1: Tranquil·litat, val. No fer res. Dedicar-te'l a un mateix. Necessitava fer aquest aire de... ja. D'entre una setmana i l'altra. I va anar bé. Mira, com que sóc molt activa cada dia... amb tots els sentits. Faig la diada quan puc. Uh-huh. I ja està. Era allò de o pares i desconnectes o no arribes. I el que et deia abans fora de micro, vam tenir un grup de,
0: ah, sí,
1: de 17 persones que celebraven un
0: any. Ens ho vas anticipar?
1: Un grup de persones
0: sí,
1: joves.
0: Sí.
1: Eh? Quan vam veure que eren relativament tan joves, sota 30, que no, ningú es pensi sota 20, vam dir, oh, que bé, que bonic, no? Voler celebrar un aniversari, igual que vas fer tu.
0: I tant, sí, sí.
1: Doncs...
0: i no me n'amago, i no me n'amago.
1: Exacte.
0: Ben content
1: i
0: de celebrar l'aniversari amb vosaltres.
1: O sigui, és allò de... S'ho havien treballat, ens havien buscat, havíem tingut una connexió molt xula via WhatsApp de organitzarem això, farem l'altre, per tant, molt, molt, molt bé. Per tant, necessitava aquest punt d'atura't, perquè...
0: clar,
1: per organitzar
0: un tast
1: no és ràpid, ni és fàcil. Vas a comprar al mercat el dissabte al matí i, oh, aquesta parada tancada, ui, clar, ara no hi ha això.
0: Aquest pont...
1: aquí està. Per tant, uh-huh, va anar molt bé fer un punt de...
0: però, escolta'm una cosa, això que es va dient, que jo ja no sé si és bulo, si és veritat,
1: o joves,
0: que els joves no beuen vi. Tu què opines?
1: Sempre. El tema és que el consum global, i a més mundial, està caient. Està caient allò...
0: clar, és que jo no tinc aquesta sensació per res del
1: no,
0: món, però
1: exacte,
0: clar, perquè jo consumeixo
1: potser
0: vi de forma, diguéssim, doncs...
1: El jove no entra ja, per dir, als 16, 18 o 20 anys,
0: mm-hmm,
1: així, de cop, tot requereix així un procés, fas una cerveseta, un no sé què, un no sé quantos, i quan tens una edat més o menys adulta i que et puguis mantindre... eh?
0: Primer que
1: la compra,
0: el vi no agrada a tothom,
1: menjar, no
0: perquè és més
1: tothom
0: fort, perquè tal.
1: Pues,
0: I després
1: coses,
0: que,
1: no?
0: Que sí que és veritat que el preu no és el mateix que el de la cervesa, però hem de tenir en compte que el vi té una història, jo, a mi m'encanta, em fascina el món del vi per això.
1: I si sumes tres cerveses tens el preu de...
0: sí, correcte, correcte.
1: Ulla, no cal anar-se a gastar 50 euros. No? Però això s'ha dit sempre, i tothom jo crec que la gent jove arriba més aviat... fa 30 anys,
0: uh-huh,
1: el vi, o sigui...
0: sí, sí, jo també ho penso.
1: Jo vaig arribar més tard que tu, molt més tard.
0: Imagina't.
1: I vaig arribar a la frontera dels 30.
0: Sí, sí.
1: Tu has arribat abans, val. També tocaves més cuina, eh? També
0: sí,
1: és allò
0: veritat
1: que dius, són,
0: món de la cuina,
1: mons paral·lels. Uh-huh. Però és que ara jo crec que n'hi ha molt més coneixement. Potser el que està caient són aquella franja d'edat que estan amb aquella història dels règims i...
0: sí.
1: I altres paranoies, el... ui, jo no puc, ui, els sulfits, ui, el no sé què.
0: Clar, aquella copeta
1: ui,
0: de vi
1: no,
0: al dia,
1: ui,
0: no?, que deia el metge a vegades, fa molts anys, que
1: clar,
0: deia, tu una copeta
1: ara...
0: de vi al dia.
1: Clar, mira, xarxes, no. I hi ha gent que és igual prefereix gastar-se els diners comprant-se un producte, unes botelletes o un pot amb una pols a dins que barreges amb no sé què i et trobes fantàstic. No entrarem, que
0: sí
1: cadascú
0: que
1: faci el que vulgui, però no saps el que hi ha allà dins.
0: Sí que és veritat que ara...
1: Per això et dic, jo crec que la crisi està en una edat més elevada.
0: L'experiència es valora més.
1: Sí.
0: Aquí podríem fer el resum. És a dir, l'experiència es valora més. Què vull dir amb això? Que potser
1: I la valores vi... bé sent més jove, eh?
0: Correcte, correcte. Potser l'ampolla de vi no te la compren aquests nanos joves de 20, 30 anys, però el que sí que fan és anar-se de bodegues
1: viure,
0: un viure. Cap de setmana,
1: sí.
0: O fer enoturisme,
1: sí.
0: Anar a la Fira del Vi de Falset, o d'on sigui. Sí. D'alguna manera és com, potser...
1: Sortir, eh? El sortir, el anar a conèixer i el compartir-ho.
0: Totalment, totalment.
1: Sí, dic, sí. Arriben, jo crec que arriben molt bé i arriben fins i tot abans.
0: Sí, sí.
1: Si tenim en compte que els de la vostra generació heu tingut això, uns pares i unes mares que ja s'han interessat pel món del vi. Per tant, d'una forma normal, ben normalitzada, l'heu viscut.
0: I jo conec gent de generacions més joves que jo que han sortit de festa o surten de festa amb vi. Que no surten de festa...
1: Amb alcohols de 40
0: graus. No, amb un Viña del Mar. Vale, sí, d'acord. Que,
1: bueno,
0: que és el que un o una es pot permetre en aquestes edats adolescents o joves, no? Però surten amb vi moltes vegades.
1: Sí.
0: Se'n van amb l'ampolleta de vi, tac, i ja està.
1: Per això, que és aquelles coses del...
0: Que sí, que
1: el titular,
0: hi ha
1: una... Els joves, no.
0: Però...
1: Fantàstic, i quan veus un grup de joves i tan entusiasmats és...
0: Sí. Magnífic, és magnífic, és magnífic. Sí. Doncs vinga, anem a repassar la cartellera, les activitats per
1: ahir
0: aquesta setmana.
1: Ahir la vaig estar retocant un palet.
0: Avui tenim alguna cosa perquè...
1: Avui tenim una cosa, havia previst una el dijous, no la vaig publicitar, però la vaig posar a la pàgina web. Ahir va hackejar la pàgina web.
0: Et van hackejar la pàgina web?
1: Sí, ja s'està en vies de solucionar-se. Dic, mare no Déu. Sé per què.
0: Què has parlat amb el Pentàgon o alguna cosa d'aquestes?
1: No
0: o
1: sé,
0: què?
1: A més, intel·ligència... com que no venem, jo penso, sort que no venem per internet ni tenim dades de ningú.
0: O sigui,
1: No sé.
0: No,
1: és... Deu ser bolla minera,
0: Jo estic a la pàgina web i a mi em va bé, eh?
1: Sí, perquè ara ja era un tema de contrasenyes aquest matí, em sembla,
0: sí,
1: ja.
0: Sí.
1: Tenim un informàtic.
0: Clar.
1: Molt bo.
0: Clar, aquí tinc el Rioja en blanc, que això és el que tenim aquesta tarda.
1: Exacte.
0: Fem un viatge per la Rioja, que és una zona vinícola més reconeguda pels seus vins negres.
1: Exacte.
0: Però que també han elaborat vins blancs
1: tradicionalment de sempre, però és això, com que ve el canvi climàtic, la tendència i els joves demanen blanc, doncs anem a descobrir-los. O sigui,
0: sí.
1: Seria una mica avui allò, aquell fet de fem-los sortir de l'armari. Han estat sempre, sí que estan augmentant, però el percentatge de cultiu de varietats blanques i de producció de blanc continua sent petita comparat amb la quantitat de negre que s'elabora, no? Però bé, que s'ha d'explicar.
0: Sí, totalment.
1: I va molt bé per repassar la zona i tot això. Per tant, era allò de... Vinga, fem-los, perquè és això. Sí, coneixes un, coneixes l'altre, però tampoc et poses moltes vegades a tastar-lo. Així, 4, 5 vins, no? Per això vam fer aquest titular de...
0: Rioja en blanc.
1: Rioja en blanc.
0: M'agrada. En blanc i negre, però no. Blanc i negre
1: no, perquè no
0: n'hi haurà de negres.
1: En blanc. Sí.
0: Però Rioja torna a ser protagonista dijous.
1: No, aquest
0: no,
1: l'hem canviat. No miris
0: canviat,
1: la web, perquè com que m'han dit no entris...
0: Clar, a la web
1: no
0: hi ha una cosa...
1: No mireu la web avui.
0: Jo tinc tot obert, eh? Tinc la web oberta, la newsletter oberta, tinc tot obert.
1: La que no pot obrir la web sóc jo, que encara fins a...
0: És veritat que la newsletter no apareix, aquest...
1: No.
0: L'heu canviat de dia,
1: L'hem canviat, allò ho vam posar...
0: 29 de setembre.
1: I ha passat a 29, sí.
0: 29 de setembre, 7:45.
1: Ahir vam retocar quatre coses... Sí que aquest divendres és el Dia Internacional de la Garnatxa.
0: Cert.
1: La blanca, la negra, la peluda, la roja...
0: Totes. A vides
1: i hem dit, doncs, vinga, ens hi posem més aquí i l'hem resituat tot una mica. Per tant, avui Rioja en blanc, divendres Dia Internacional. Què farem divendres? Mira, vens l'estona que et vagi bé. Si tens 5 minuts, tens 5 minuts. I si tens una horeta, vens una horeta. I de forma informal t'explicarem allò xerrant, petant la xerrada, coses sobre la garratxa, zones de cultiu, i tastarem diverses garratxes. Que només vols tastar una, en tastes una.
0: Mm-hmm.
1: Que vols tastar... Ai, a les 8 tastar totes!
0: Doncs vinga, a tastar-les totes.
1: No passa res.
0: Sí.
1: I l'acompanyarem amb unes torradetes amb els patés del Mallard.
0: Boníssim.
1: De la Llacuna.
0: Paté boníssim.
1: Avui també posarem els patés.
0: Molt bé,
1: aquest contrast de maridatge. Per què? Perquè justament no es fan blancs suaus i lleugerets, que n'hi ha alguns, eh? Però ja que la cuina tradicionalment riojana acostuma a ser un cos... doncs hem dit, fem els patés i, uh-huh. i queda una cosa així.
0: Doncs sí, sí, totalment.
1: Fem
0: no,
1: barrejada.
0: No? Que interessant, que interessant. Doncs Dia Internacional de la Garnatxa, divendres 18 de setembre es celebra aquesta jornada dedicada a la garnatxa de tots colors i elaboracions i podeu anar al celler de Can Mata de 10 a 2 en el moment que vulgueu o de 2:15 de 5 de la tarda a les 8 en el moment que vulgueu,
1: exacte.
0: Quan us vagi millor,
1: sí.
0: Maridatge amb patés mallar, xarcuteria social de la Llacuna, un tast informal, però per aprendre una mica més d'aquests vins de la garnatxa, sí. que són boníssims.
1: Allò que dius, jo no tinc una hora per anar, o no tinc,
0: no passa
1: no
0: res.
1: Tinc el dia.
0: No passa res.
1: Està obert a tothom i ja està. Fer una cosa sí. trencadora, que ja portem uns quants anys fent-ho. La idea sorgeix del celler Vinyes Domènec. I a més fan un sorteig, per tant, és allò que dius, ja explicarem el sorteig, perquè és per xarxes, bàsicament, que... però l'explicarem divendres, perquè si no ara ho liaríem. Uh-huh. I el que sí que hem proposat ja per acabar el mes, que no acabem el mes, diríem que el començarem, també teníem previsió d'un dia, però al final hem dit, no, canviem això o l'altre, el dijous 1 d'octubre farem un tast d'aquells especials, d'obrir tres ampolles que tenim guardades de fa uns quants anyets, del celler Descendientes de J. Palacios. Són no les primeres, però ja quan hi ha unes quantes anyades de vins d'aquest celler referència del Bierzo, que tant l'Álvaro Palacios com el seu nebot Ricardo van ser de les persones que van començar a no situar el Bierzo en el mapa, però sí a donar-li aquesta projecció una miqueta més internacional, no? Pel nom aquest, Palacios, que arrosseguen tot el seu pes, no? Tot i que ja hi havia altres viticultors elaborant, però és allò que dius, quan l'Álvaro Palacios posa la banya cap a una zona vinícola, és... compte. I tastarem tres vins d'aquestes anyades, que és allò que dius, creueu els dits, espero que estiguin molt, molt bé i que els gaudim, perquè a més són vins que han estat durant molts anys guardats a la nevera.
0: Clar.
1: Anirà molt bé per parlar això, de com els guardem, els taps de suro, perquè a més han estat ampolles que han estat així, com s'hauria de fer, tombades, amb tot aquell risc que comporta, ai, ai, ai, el suro. Sí que és un celler que destinen tot el que poden i més amb bons suros, eh? Per tant, el compararem amb un corullón de l'última anyada, que és la 23, i a veure, aquest sí que només tenim 7 places. És el que dona una ampolla. Podíem apurar-ho a 8 i fins i tot anar-ho, però hem dit, gaudir allò... Poquet també sabia greu, no?
0: Uh-huh.
1: Per tant, és allò que hem dit. 7 úniques places i a gaudir.
0: Ordre d'arribada, qui vagi apuntant-se
1: sí.
0: s'apunta.
1: Sí, tenim 3 ja.
0: Teniu 3 apuntats?
1: Sí.
0: Molt
1: 3
0: bé.
1: No en gaudirà. Tenim més, espera't. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Oh! 5. Doncs queden 2 places
1: penso,
0: només.
1: Queden 2 places. Clar, acostumada. Dic,
0: doncs
1: sí,
0: espera't que...
1: Sí.
0: Que només queden 2 places.
1: Doncs així. Queden 2 places, ara que hi penso. Sí. És que, clar, la gent es va apuntar ahir al vespre.
0: Ah.
1: I és allò que dius. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dilluns,
1: sí. Una aquest matí, pues sí, ja tenim 5. Queden 2 úniques places.
0: Doncs ja ho sabeu, esteu trigant. Sí. Truqueu, bueno, ara no col·lapseu aquí la... Perquè si ja tenim col·lapsada la web, ara només ens faltaria col·lapsar també
1: no,
0: el telèfon de...
1: No, la web ara està ja en fase de desintoxicació.
0: Pobre.
1: Jo al·lucino, no sé.
0: En fi.
1: Sort que no hi treballem com a tal, no? Però és allò que dius, ara imagina que tens la botiga online.
0: Però per això,
1: això
0: mateix,
1: no?
0: Ja que no t'hi fiques en tema de diners, home, perquè t'han de tocar... Bueno, no t'haurien de tocar la web, en cap cas, no? Però a sobre que només la fas servir com a comunicació...
1: Ja sé que haig de canviar les fotos, ho sé, la dels vins, però...
0: Hem d'anar a fer 4 fotos un dia d'aquests
1: sí,
0: allà al celler de Can Mata.
1: Ara tenim un megacodi d'accés...
0: Pum.
1: Llarg.
0: Sí.
1: Però bueno,
0: és el que hi ha.
1: És el que tenim, eh?
0: Sí. Doncs ja ho sabeu, el celler de Can Mata ofereix al carrer de la Creu molt i més, perquè la veritat és que a part de vins també aquest espai de tast magnífic on podeu tastar aquest mes de setembre, entre d'altres, el Rioja Blanc aquesta tarda, el Dia Internacional de la Garnatxa, el Sierra de Gredos, que ja en vam parlar la setmana passada,
1: sí.
0: I molt més que
1: també
0: trobareu.
1: No el vam fer, teníem poques sí. places i vam dir... Traslladem-ho, era un tema de que resulta que el dia 10 hi havia molta gent amb plans.
0: Sí.
1: I vam dir, doncs cap problema.
0: Ho movem.
1: Sí,
0: movem,
1: és que sí. Va haver-hi gent també que va dir, mira si me'l canvies.
0: Ja, sí.
1: Vam
0: sí,
1: fer
0: sí.
1: cas.
0: Tothom,
1: a la parròquia.
0: Ben fet. Ben fet, s'ha de fer cas, s'ha d'escoltar sí. La parròquia. Astrid, aquí la parròquia de Ràdio Esbem, t'espera la setmana vinent.
1: Oi,
0: en
1: tant.
0: Principi ja en dimecres.
1: Dimecres, eh?
0: En dimecres, perquè hem estat parlant en dimarts, ara la setmana que ve ja en dimecres, que ve. Amb ganes?
1: Sí, sí, ja si t'ho explico ja, així. Et vaig canviar el dia perquè tenia hora al metge.
0: Ah.
1: I què va passar? La gran alarma, havia de diluvia tant, que tampoc vaig anar al metge.
0: Ostres.
1: Perquè me'l van cancel·lar.
0: És veritat,
1: és allò que dius, ostres, espera't almenys que plogui.
0: El dimecres, que fort. Va ploure a les 6 de la tarda. Quan estaries a la botiga allà tancada. Que
1: no, ah, i em vaig quedar a casa perquè havia d'anar al metge.
0: Ah, doncs res.
1: Sí que la doctora em va trucar, que és allò que dius, uau, està sorprès, m'han trucat a l'Hospital de Vilafranca i la doctora també va trucar, que dius, oh,
0: sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: La doctora,
1: però
0: doctora.
1: Clar, apa, torna a buscar una altra data.
0: Que bueno, dius, que siguin dimecres, que vingui l'alcalde. Un dimecres que vingui l'alcalde, que aquests dies no vens.
1: No, ara m'han
0: dia...
1: donat un dimarts, ah, és que, de bueno, veritat.
0: Doncs res, un dimarts. Astrid Goldstein.
1: Ara me'l canviaràs tu,
0: ja,
1: el primer dimarts de mes.
0: T'ho posaré el primer dimarts de mes. Astrid Goldstein, cuida't molt, la setmana que ve
1: més. Que vagi molt bé.
0: Adéu. I nosaltres fem una pausa pels butlletins de les 12. Tornem de seguida avui amb l'espai de l'Associació de Gent Gran i també amb l'espai de Bada Llibre, recomanacions literàries, amb l'Arnau Cònsol de Call Llibreter. Fem un petit recés, tornem de seguida al 98.1 FM. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. I comencem amb una notícia de fa pocs minuts, perquè el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol el 2029. Marcos García.
2: Ho ha decidit aquest matí. El comitè executiu de la UEFA s'ha reunit a Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de la de Wembley, que també hi optava. Aquesta serà la tercera final de la Champions masculina que acull el Camp Nou. La primera l'any 89, victòria del Milan 4-0 sobre l'Esteagua. La segona l'any 1999, entre el United i el Bayern, amb triomf dels anglesos 2-1. La final de la Champions del 28 se l'han dut l'Allianz Arena de Múnic, i pel que fa a les seus de les finals de les Champions femenines del 28 i el 29 s'han adjudicat a Lió i Cardiff respectivament.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031. És el pla de regulació aeroportuària conegut amb el nom de DORA 3. Inclou 1.700 milions d'euros per l'aeroport de Barcelona. No és el gruix de la inversió per l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. La inversió més gran és per renovar la T1 i la T2, sobretot per ampliar el vestíbul de facturació de la Terminal 1. Part dels 1.700 milions també són per planificar el projecte del futur aeroport i comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries.
1: Les vacunes d'ARN missatger, les mateixes que es van fer servir per la Covid, són el futur de la lluita contra el càncer, segons el doctor Josep Tabernero, oncòleg de Vall d'Hebron i director del comitè científic de l'Institut Caixa Research. Es tracta d'un tractament personalitzat per a cada pacient en funció del tipus de tumor. Les futures vacunes entraran al sistema immune per atacar amb eficàcia les cèl·lules tumorals mitjançant el mecanisme que permet a les vacunes actuals eliminar virus o bacteris com el xarampió o el tètanus. Tabernero ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
4: És veritat que fer vacunes personalitzades és més complex, perquè has d'agafar el material de cada malalt, no? Però sí que és veritat que hi ha alguns tipus de tumors en què les alteracions genètiques que hi ha són molt diferents d'una a l'altra. Però això, el que sembla complex, és un problema purament tècnic. Al final del dia, això s'acabarà simplificant, no? I no deixa de suposar un gran avenç.
3: Les empreses no es volen quedar enrere en la cursa de la intel·ligència artificial. El sector veu en aquesta tecnologia una manera de fer créixer la productivitat. Per això Foment del Treball ha convocat avui la primera trobada de l'administració, la indústria i les empreses per adaptar-se a la transformació del mercat laboral. Avui només una de cada cinc pimes fa servir la intel·ligència artificial. En canvi, més de la meitat de les grans empreses ja l'han adoptat. Barcelona, Núria Hart.
5: Hola, bon dia. Les empreses veuen la IA com una aliada, tot i que les darreres notícies els hi posen difícil per generar la confiança que exigeix l'economia. La trobada d'avui posa de manifest que no hi ha marxa enrere. Mireia Mora, directora d'Innovació de Foment.
6: Governar la intel·ligència artificial és decidir com entren a la teva empresa. I això no hi ha cap manual que ens ho expliqui, perquè fa 5 anys aquesta qüestió no estava sobre la taula. Com està entrant la robòtica en les vostres línies de producció i el debat al voltant del talent que necessitarem d'aquí 5 anys?
5: Un dels grans problemes que admet el sector és com adaptar-se en aquesta nova realitat. Es que admet el

0: Entrenament al camp Tito Vilanova amb tots els disponibles per Hansi Flick. A més, també s'entrenà Jesse Bisibu, futbolista en dinàmica del primer equip, però que habitualment té minuts amb el filial. A partir de la una, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmorrer, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Espanyol obre aquest vespre la sisena jornada de Lliga. Juga a Leganés contra el Rayo Vallecano. Aquest Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en bàsquet, el València ha fet oficial fa només una estona el fitxatge de Nikola Mirotić per una temporada.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 5 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just organitza el taller Llegint Poesia, que començarà el dimarts 15 de setembre a 6:45 de la taula a l'aula de l'Ateneu. L'activitat, conduïda per l'escriptora santjustenca Pilar Carceller, es desenvoluparà en 3 sessions els dies 15 i 29 de setembre i 6 d'octubre. El taller proposa la lectura de poemes d'autors clàssics i de poetes representatius de les tendències actuals per aprendre a identificar els recursos visuals, el ritme, les imatges i el punt de vista que utilitzen en els seus versos. Les sessions començaran a 6:45 de la tarda i la primera cita tindrà una durada prevista fins a les 8. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través del formulari de l'Ateneu. I encara en cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà el dimecres 16 de setembre a 7:45 del vespre la tertúlia Gaudí i el Jardí Invisible, dedicada al conjunt modernista de l'antic psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. L'activitat tindrà lloc a la Sala Piquet i és organitzada pel grup de tertuliers de l'Ateneu. La sessió donarà a conèixer una obra poc coneguda d'Antoni Gaudí, construïda entre 1903 i 1912 amb la participació dels pacients del centre. El conjunt va servir com a espai d'experimentació per solucions que després apareixerien en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. La proposta abordarà també la combinació d'innovació arquitectònica, simbolisme i funció social i terapèutica d'aquest espai modernista. I pel que fa a política, Ramon Figuerola, portaveu de Junts a Sant Just, afronta una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials, la causa està relacionada amb un tuit publicat el març del 2019. Figuerola assegura que el procediment s'ha prolongat durant 7 anys i l'emmarca en el que considera repressió vinculada al procés independentista. L'agenda oficial del Parlament de Catalunya va incloure aquell dia un acompanyament en el judici Ramon Figuerola pels fets al Departament d'Economia arran de l'1 d'octubre en presència de membres de Junts. Figuerola és actualment portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Just. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara!

I així són els matins de Ràdio d'Esvern, així són a la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM, un matí més a Ràdio d'Esvern. I ara marxem a parlar de la gent gran de Sant Just, de l'associació, que ja sabeu doncs que cada any tenen espai aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM per portar-nos les activitats que van fent doncs més rere més. Per tant, avui donem la benvinguda a un nou espai de l'associació de gent gran.

0: I saludem en aquest punt a la Maite i al Jordi, que ja els tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Família, bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia,
0: Dani.
2: Benvinguts a tots els oients que vam acabar les vacances. Espero que tothom hagi estat bé.
0: Sí, tant.
2: I hem arribat i comencem un nou curs. Tots comencem el curs, tu també has començat un nou programa i nosaltres també comencem amb molta afició i amb moltes ganes de tirar endavant.
0: El setembre consisteix en això, Jordi, començar, no? Arrencar sí, sí. Una mica el motor, costa, eh?
2: Costa, perquè... costa.
0: He tingut un estiu maquíssim, preciós, i m'imagino doncs, que la gent també a la seva manera ha pogut gaudir. Aquesta calor ens ha aixafat una mica, les coses com són, però bé, hem intentat espantar-la al màxim possible sí. I anar fent doncs, i pal·liant la calor com es pot, amb aires condicionats, amb la piscina, amb el que sigui. No? I encara l'estem aguantant bastant, la calor, aquest any, i veurem què ens depara la tardor, però de moment ja venen canvis de temperatures en breus, o sigui que aneu preparant ja alguna coseta d'abric, perquè d'aquí poquet potser ens farà falta.
2: Un dubto.
0: Potser sí. Ara no em vinguis aquí amb el plomó ni amb el nòrdic, però potser doncs, una manteta a mitjanit, doncs potser sí. No sé, veurem. Jordi, Maite, què teniu preparat per aquest primer trimestre del curs? Setembre, bueno, octubre, desembre?
1: Per aquest curs de setembre iniciem aquesta mateixa setmana, el divendres, tenim una tarda de màgia.
0: Sí.
1: Portarem un mag, que és l'Eduard Joanola, que jo l'he trobat mirant diferents televisions i vaig veure la seva actuació, vaig dir, mira, és divertit. Dic, podria portar-lo, sempre porto alguna cosa de música o coses així, i aquest any he pensat que aniria bé tindre alguna diferent, i dic, una tarda de màgia. I ja està, tenim preparat ja les coses com les farem i tot, i espero que sigui una tarda entretinguda, i d'aquesta manera donarem la benvinguda al soci i farem un petit refrigeri, com sempre, una miqueta de cava, unes galatetes, aigua a la que no li agradi el cava, i ja està. I així en començarem el curs. De moment.
2: Mentre no ens faci desaparèixer tots.
0: Esperem que no. Esperem que no. Esperem que no. Molt bé. Doncs bon inici de curs aquesta mateixa setmana, divendres, deies.
1: Divendres.
2: A dos quarts de sis de la tarda.
1: Així esteu convidats, eh? Esteu convidats a vindre, eh? A veure si voleu veure alguna coseta de màgia que us agradi bé. Bueno, a mi em va agradar, almenys. Bueno, després d'això tenim pues, l'estada que anirem a fer a la Ràpita.
0: Vale?
1: Són 6 dies, és una estada, sempre fem dues sortides. Una que és un circuit, que el fem abans de l'estiu, i una després de l'estiu, diguéssim, mitja tardor o començaments de tardor, fem la sortida d'estada, i aquesta és de 6 dies. És una estada que farem amb algunes novetats, perquè normalment fem una estada i cadascú, si vol, es queda a l'hotel i si no, es busca la vida per on te vulgui, no? Aquest any no ho hem fet diferent. L'últim dia, abans de marxar, pues, anirem cap al Delta, vindrà l'autocar a buscar-nos, carregarem maletes després d'esmorzar i ens anirem cap al Delta de l'Ebre. Allà pujarem al vaixell, ens donarà una volta per veure l'illa de Buda, tot el delta de l'Ebre, i un cop acabem aquesta volteta per allà al delta, doncs anirem a dinar a Cala Nuri. Ens espera una petita mariscada i una bona paella i bueno, aquestes cosetes. I després tornada cap a casa. I aquest any, com a novetat, en l'associació ha fet que entremig d'aquesta estada, dos dies, dos grupets dels socis que sempre són fidels i venen sempre a les sortides, amb aquests socis pues, bueno, els portarem a fer un matinal per recórrer una mica la zona aquella. I llavors anirem fins a el que és Benifallet i veurem les coves Meravella, d'allà agafarem el llagut i ens donaran una volta per l'Ebre, vale, per diferents puntets, i quan acabem lo del llagut ens anirem a Miravet. Allà ens esperarà un guia que ens explicarà una mica la història del poble i la història del castell i bueno, totes aquestes coses, i així passarem un matí bastant maco.
0: I tant,
1: o sigui, diferent i així. I ho farem en dos grups, perquè clar, entrar a les coves o entrar així, com que som molta gent la que anem, són 72 persones.
0: Clar.
1: I 72 persones són moltes, com per a pujar amb un llagut, com per a entrar a les coves, i llavors ho fem en dos grups. Un grup sortirà el 30 i l'altre grup sortirà el dia 1. Uh-huh. Llavors, el que té d'interessant això és que part d'això ho financia, quasi part no, un 90% ho financia l'associació i un 10% ho financia el soci.
0: Uh-huh.
1: Vale? Llavors, d'aquesta manera, fem com una atenció al soci.
0: Perfecte, que vale. Bé, molt maco.
1: Els que són pues, fidels en les sortides, que sempre ens acompanyen en les sortides, amb els espectacles, amb aquestes cosetes.
0: Uh-huh. Perfecte.
1: I això serà i això és del 28 al 3 d'octubre.
2: I de tornada comencem els ensaixos de la coral amb les activitats que fa el mil·lenari.
0: Uh-huh.
2: O sigui, comença totes les activitats al centre social del mil·lenari, totes les activitats que fa el centre, i la coral aquest any pues, també, com que és una activitat més del mil·lenari, comencem el dia 5.
0: Molt
2: i ja
0: bé.
2: Comencem.
0: Sí, sí, teniu aquí, mira, ho tinc aquí. El dia 5, a les 11, mil·lenari, començament de curs. Ho teniu anotat, a les agendes?
1: Sí, sí, sí.
0: Val,
1: tot anotat, tot anotat. Està. Jo també ho tinc aquí amb el paperet que m'he portat,
0: Estupendo, estupendo, perquè bueno, ja diguéssim, en breus, la primera cantada que teniu és la ja habitual, el dia dels difunts,
2: dia
0: no?
1: Exacte, el dia 1.
2: Però abans, 1. Abans de la cantada aquesta tenim una sessió de ball el dia 30, també, que
1: sí.
2: Ho explicarà la Maite. Que
0: perfecte.
2: Tenim una sortida, o sigui, està al mes d'octubre, està una mica també col·lapsat.
1: O sigui, al mes d'octubre, com que ja haurem fet 3 dies que haurem vingut de la Ràpita i estarà tot el mes sense fer res, el dia 30...
0: Uh-huh.
1: Tocava fer castanyada, però com que és tan difícil trobar algú que faci castanyes aquí a Sant Just, pues em diu, bueno, pues no farem castanyada, farem Halloween aquest any. I farem disfresses, i bueno, i uh-huh. S'ha decidit pues, que farem una tarda de ball, vindrà un duo, han contractat un duo, que és el duo Cabana, ens farà una tarda de música de ball... I bueno, i la gent que s'animi a vindre disfressada pues, tindrà premi, perquè la millor disfressa que vingui pues, li donarem un premi que estigui bé, algú que estigui d'acord. Encara ho estan buscant els de la Junta, Uh-huh. Encara no s'ha acabat del tot de veure com ho faran.
0: S'ha de rumiar, no?
1: S'ha de rumiar. Sí. Sí, però bueno, que això és el que farem, i com que no tenim castanyes posem dir, pues, bueno, fem Halloween, ja està. I el que vulgui vindre de castanyera, que vagi disfressada de castanyera, és igual, també s'acceptarà.
0: Jo sempre reivindico que són dues festes que es poden conciliar perfectament i que es poden gaudir de la mateixa manera.
1: La història ho diu, que una cosa va acompanyada de l'altra.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que són dues festes molt diferents. Per nosaltres sempre ha sigut a Tots Sants, ha sigut una festa, a part dels panellets, de les castanyes, és una cosa pels difunts, a Mèxic ho fan d'una altra manera,
0: uh-huh.
2: Però
0: és una
2: diada que més o menys és diferent. Nosaltres aquest any pues, vam decidir fer-ho, però tot i així en el programa que han fet pues, també posa Halloween i posa Tots Sants. Posem les dues coses, perquè
0: sí.
2: Celebrem dues coses.
0: Uh-huh.
2: La qüestió és que poder fer una festa, que la gent pugui trobar-s'hi bé. Van sortir ja un grup que està a l'associació, que tenen més marxa, i aquestes sempre fan festes així, i van dir, per què no fem això? I li van dir a la Maite, i es va aconseguir, i es va decidir fer el concurs aquest.
0: La Maite és una mica la buscadora,
2: sí,
0: no? la cercadora de programació, no?
2: Sí, perquè si no, no sap què fer. Així busca, es passa tot el dia buscant per internet.
0: No sap què fer.
2: Aviam què és el que troba.
0: La teniu allà cercant.
1: És veritat, m'agrada buscar i...
0: Ojo, que qualsevol dia d'aquests et donen aquí un lloc a l'Ajuntament per les festes majors, per buscar allà el cartell de la festa major.
2: La feina de buscador és molt bona.
0: Home, és que, i no és fàcil de fer,
2: No.
0: No és fàcil de fer, però clar, si tens allò, aquella idea de dir, mira, doncs aquest any podríem tirar per aquí, per allà, no sé què, també comences a saber els gustos de la gent que ve, no? Entenc.
1: Sí.
0: Que ja
1: sí,
0: és entendre una mica doncs, que això pot funcionar, això no, i adaptar una mica.
1: Bueno, a vegades també tiro cap a el que opina la majoria, perquè nosaltres tot el que fem, jo sempre demano tres cosetes per poder decidir quina agrada més, eh? Uh-huh. Llavors s'havien preparat sortides cap a Andorra, cap a València, cap a perquè sempre al novembre fem una sortida de tres dies, eh? Que es feia sempre en cap de setmana, però aquest any ho canviarem i ho farem en dimecres, dijous i divendres, eh? I aquest any, pues, la majoria ens han decantat per anar cap a lo que és el cantó de la Cerdanya i la Molina, anar al restaurant Solineu, que s'està molt bé. Allà ens esperaran el dia que arribem amb un sopar i després del sopar una mica de ball i cosetes així. I l'endemà anirem cap a França per veure unes coves que el seu nom és molt complicat de pronunciar.
0: I que no cal dir perquè són unes coves i ja ho hem entès tots, oi?
1: Són unes coves precioses, això sí, molt maques, amb estalactites i estalagmites i tot lo de més. Però bueno, són aquestes coves que ja et dic que són molt difícils.
2: Jo crec que és un viatge que de tots els que es van presentar, vam dir més o menys per tres dies estarà molt bé, falta que la gent ho accepti i vingui.
1: Clar.
2: Perquè clar, necessitem un mínim de personal per poder-ho fer. Però aquesta era molt maca perquè és fer nit a Puigcerdà, i de Puigcerdà, com és normal, hem d'anar a veure la farmàcia típica de Llívia.
1: Exacte.
2: Anirem a veure el llac de Matamala, que també està cap a per allà de la Font Romeu. I jo crec que és una sortida que és molt maca de tres dies i esperem que la gent funcioni i estiguin d'acord a poder-la fer.
0: Puigcerdà és molt maco, a mi m'agrada molt.
2: Sí, molt maco Puigcerdà, veure el llac.
0: I tant.
2: Aquí està, pujar amb l'ascensor per pujar dalt, que va molt bé. I fer una visita a la Cerdanya i al mes de novembre, que estarà, esperem que estigui una mica elevat, encara més.
1: Serà encara més maco.
0: I tant que sí, això segur. Pues
1: totes aquestes coses les vaig buscant i, bueno, com heu dit, em passo moltes estones buscant. I ara quasi que faig tard en vindre aquí, perquè també estava mirant hores, horaris, i estava fent un recorregut, perquè el Baix Llobregat sempre m'envia les coses que fan.
0: És veritat.
1: El Baix Llobregat. Sí. Hi ha moltes coses, eh? No ens ho pensem que el Baix Llobregat tingui tantes coses, eh?
0: Consorci de Turisme del Baix Llobregat és molt actiu i hi ha molta activitat.
1: Molt. Hi ha moltes coses a veure i moltes coses a fer, eh?
0: Sí.
1: I, bueno, i penso que aquest any, si Déu vol, algun matinal d'aquests sí que me'ls faré.
0: Penso.
1: Sempre quan seguim amb aquesta junta.
0: I tant que sí, ja veure com sí. Què més? Què comentàvem?
1: Bueno, home, és que si tenim, comentem gaire més, llavors la propera vegada no tindrem res per dir.
0: No, però m'heu dit no sé què d'un ball, que no sé si ho hem comentat,
2: sí,
0: lo del ball.
2: Sí, això és el dia 30.
1: Sí, el dia 30.
2: Que fem aquest del ball de disfressa.
0: El del Halloween, sí. Val.
1: I hi haurà premi, eh?
0: Lo del premi de disfressa aquí.
1: A la millor disfressa.
0: Tu, Jordi, ets molt de disfressar-te? Crec que no t'he vist mai disfressar.
2: Jo no.
1: No, però jo sí que l'he vist disfressat, eh?
2: Ni corbata, eh?
1: Ah. Jo l'he vist disfressat, eh?
0: Home, però és que hauríem de fer...
1: Les coses com siguin, ell s'ha disfressat i jo l'he vist disfressat i estava de conya, tu.
2: Ja saps, Dani, que quan em veus sóc molt sèrio.
0: Sóc molt sèrio, sí. Eh? És veritat. Hi ha gent que és més sèria que l'altra, però que l'aparença no us enganyi, eh?
1: Aviam, jo la primera vegada que m'he disfressat ha sigut aquí i per anar a l'Ametlla de Mar, que vam anar, i va ser la primera vegada. Jo mai a la vida m'he volgut disfressar i ara aquest any em vull disfressar de bruixa.
0: Doncs mira,
1: dic, home,
0: bona disfressa.
1: A veure, farà joc amb mi, amb el meu cabell blanc i així.
0: Sí, i ara de bruixot, el Jordi de bruixot, a veure si ho aconseguim.
2: Jo al principi em disfresso cada vegada que anem a cantar, que sempre anem guapos.
0: Sí, sempre us heu de posar alguna cosa, no? Us fan posar algun atrezzo, no?
2: O sigui, ja n'hi ha prou de disfressar-nos.
0: Molt bé.
1: I ho fan molt bé, eh? Ho fan molt bé.
0: Em consta.
2: Sí, no, ens disfressem, tant és el cor, perquè estic, canto en el pom de flors, canto amb un altre d'esplugues i canto amb el mil·lenari, llavors, clar, quan és una, no és una, és l'altra, i sempre ens hem d'anar disfressant.
0: Mare de Déu.
2: De tota manera...
0: I tens temps d'alguna cosa més? Perquè t'han cantat en cantar, Déu-n'hi-do,
2: sí,
0: no?
2: Sí, home, tinc que fer les etiquetes de l'associació, donar les altes i les baixes...
1: Veiessis tot el que fa?
2: Fer els carnets.
1: És increïble.
0: Quin home.
1: Increïble. Jo no sé d'on te treu el temps, eh?
0: Aquí sempre feina hi ha, a la ràdio, o sigui que si algun dia t'avorreixes, aquí sempre feina hi ha.
2: No,
0: Jordi...
2: Ja he estat molt d'estiu.
0: Ja he estat molt de temps, ara deixa'm en pau, que ja hi he dedicat molt. Molt bé, no. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, que et veig llegint aquí.
2: Jo l'únic que tenim, ja que tenim això del dit el dia 30, el dia 1, que ja vam dir que farem el concert aquest del cementiri. L'any passat ho vam fer conjuntament amb la parròquia, però vam dir que l'any passat. cada any s'ha fet a nivell general allà a la petita església que hi ha, i aquest any també hem dit que ho farem a la petita església.
0: Perfecte.
2: Farem el concert en honor de tots els difunts, siguin del poble, siguin cantaires, no cantaires, i cada any s'ha fet, i portem molts anys fent-ho, i esperem continuar. I després ja partim, ja entrem al mes de desembre. Com que d'aquí al desembre suposo que tornem a vindre, si venim,
1: sí, sí,
2: i us explicarem, sí, sí, i anem fent coses.
0: Perfecte.
1: Tenim,
0: doncs deixem
1: tenim
0: així.
1: La propera, és veure, el 17 dia? De novembre.
0: 17 de novembre, ho tenim ja apuntat, eh?
2: 17? Jo... No sé, ja sí, sí.
1: 17 de novembre.
0: Ara ho mirem, que jo el tinc aquí fora, que ara no ho puc mirar. Ara ho mirem. No. Maite, Jordi, moltíssimes gràcies.
2: Ens sentim
0: aviat. Adéu-siau.
1: A tu.
0: Que vagi
1: bé. Ens ho passem molt bé. Vale?
0: Doncs ara sí, petita pausa. Tornem a parlar de llibres d'aquí una estona amb l'Arnau Cònsol de Call Llibre T. Fem una pausa amb una cançó d'Oques Grasses, que estan a punt de fer aquest concert final aquí a Barcelona.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: En pocs minuts seran 3:15 del migdia. Saludem ara l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, que ens porta aquest London Calling de The Clash, avui la banda sonora de l'espai Va de Llibre, recomanacions literàries. Arnau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Avui
1: London
0: de destacar...
1: Calling, per parlar un llibre que pràcticament es diu igual, no és només un joc amb el títol, perquè el llibre original en anglès del qual vull parlar, segurament n'heu sentit a parlar perquè aquests dies és novetat de la setmana, és una setmana de les novetats importants i esperades. Bé, el títol és London Calling.
0: Correcte.
1: Dius, home, sí, però no té res a veure, ho has posat perquè només canvia una lletra. No ben bé, perquè aquesta cançó dels The Clash és una cançó de denúncia. En el seu moment, anys 70, doncs, d'alguna manera, és un... The Clash tenia tot una lletra en la qual, d'alguna manera, denuncia la falta d'humanitat d'una ciutat doncs, cada vegada menys preocupada pel verd, bruta, amb molta industrialització, no? I utilitzaven aquest títol, London Calling, que era una broma amb aquelles crides que feia la ciutat de Londres durant la Segona Guerra Mundial de dir cridem a la població que s'amagui perquè sabem que hi haurà un bombardeig. No? Per tant, a partir d'aquí venia el títol i, evidentment, l'autor, que ja té un segell propi, Patrick Radden Keefe, autor nord-americà, amb aquest London Calling juga exactament a fa una picada d'ullet, perquè, evidentment, aquí, a banda d'un cas particular que a casa nostra ens podria remetre, a veure si algú recorda un personatge que es deia el Pequeño Nicolás.
0: Sí, doncs, home, i tant.
1: La història que ell explica és una mena de Pequeño Nicolás a la City de Londres.
0: Val.
1: Però molt més exagerat, molt més extrem, perquè de fet el que també narra, i d'aquí el títol, és algú que cau des d'una cinquena planta d'uns edificis de superluxe a la riba del Tàmesi. Per tant, aquest London Calling és algú que cau a Londres, també. Però és la caiguda de Londres. La caiguda de Londres a qui o a què? Doncs a mans del gran poder oligàrquic rus, del diner que ve de procedència, diguéssim, desconeguda, però que ve a grans cabassos i que Londres, com a gran centre redistribuïdor de riqueses i divises, doncs és un bon lloc per blanquejar-los. De fet, en català, com que London Calling, per més que molta gent pogués entendre la referència oculta, és un títol que era molt difícil de traduir i mantenir-lo en anglès no els feia el pes, l'han titulat El fill de l'oligarca.
0: El fill de l'oligarca.
1: Publica Periscopi, com ja és habitual, en els llibres de Patrick Radden Keefe, que, recordo, és un autor nord-americà, de Massachusetts, és a dir, Nova Anglaterra, d'origen irlandès, i que es va donar a conèixer, sobretot, ell és periodista, publica el New Yorker, hi ha molts mitjans nord-americans, ha sigut finalista, si no guanyador, del Pulitzer en alguna ocasió, i en tot cas es va fer conegut com a novel·lista amb No diguis res, que era aquella història en la qual doncs, explicava què era l'ira seguint les peripècies d'una família a la qual doncs, hi ha un segrest, hi ha una sèrie d'assassinats, i als anys més durs del travel, ells els convertien en un gran reportatge en què ell s'havia informat de tot, però tu llegies realment com una novel·la policíaca, doncs les intrigues des de tots dos costats, des dels policies que busquen els infiltrats de l'ira, els de l'ira que preparen atemptats. Era una novel·la extraordinària, amb la particularitat que tota i cadascuna de les coses que s'explicaven eren certes i estaven documentades, i ell al final deia, i això ho he tret d'aquí, o parlant amb aquest d'altre, m'ho han explicat. Sempre les novel·les o els llibres que publica Patrick Radden Keefe, que estan justament això, a mig camí entre la ficció i la... De fet, és no ficció, però aprofitant tots els recursos d'una novel·la de ficció per fer-la molt més llegidora. En el fons, tu el que llegeixes, quan llegeixes Patrick Radden Keefe, és un gran reportatge, en aquell cas sobre l'ira i els anys més durs dels Travels, els anys 70, la lluita armada més forta. Després va fer L'imperi del dolor, que ha sigut la base per diverses sèries, perquè és on explicava on certa família nord-americana es va fer no rica, sinó molt més que milionària, venent opiacis i canviant constantment i saltant-se les normes. I doncs bé, ara no direm marques, però tots en podeu tenir el cap, i segur que teniu sèries que crec que es basaven directament en el llibre, no es deien L'imperi del dolor, però jugaven a una cosa similar. I ara, a l'hora de fer aquest tercer llibre de gran investigació, agafa un cas aparentment que dius no és tan gran com l'ira, com una família, el Sackler, que s'han fet rics venent això derivats de l'opi, sinó això, un noi que, de classe mitjana, de Londres, que intenta, els pares l'intenten apuntar a bones escoles per a veure si doncs, a base d'una bona educació, pot progressar socialment, tot i que els pares són d'una família normal, que no necessiten cap mena de luxe. Però ell viu enganxat a xarxes i envoltat de gent molt més rica que ells amb l'obsessió de fer-se ric. I per fer-se ric no se li acudirà res més que fer-se passar pel fill d'un oligarca rus. Ni més ni menys. En una ciutat que està plena de fills, de veritat, d'oligarques russos i filles plens d'ucraïnesos, bielorussos i russos que han anat a invertir i que els hi sobra diners a cabassos. Aleshores, a partir d'un petit engany que s'anirà fent gran, aquest noi, doncs bé, farà creure a molta gent que ell és a Londres, perquè l'han enviat a estudiar, però a banda disposa a on sigui d'una compte immensa per poder invertir. Justament la família també l'ha enviat per a veure on és millor invertir. Bé, doncs ja us aviso que la cosa no és que acabi, perquè el llibre comença així, amb el noi caient per la cinquena planta d'uns pisos de luxe a la riba del Tàmesi.
2: Carai, quin inici.
1: Aquest és l'inici del llibre, i a partir d'aquí el Radden Keefe rep la proposta d'uns amics de la família, perquè la família... Aquest és un cas real, vull dir, no s'inventa res.
2: Val.
1: És el noi és, vaja, té nom i cognoms i és exactament, vaja, vull dir, el cas va existir. Ell es diu Zach Bredler, però es feia passar per un altre nom, per Zacharias Ismailov o una cosa així. I en tot cas, la policia aviat va veure que això només podia ser un suïcidi, que el noi ha enganxat per tantes mentides, de sobte se sent atrapat i decideix llançar-se. A la família no li quadra, tot i que evidentment la família tampoc li quadra tot el que li diuen, de dir tot això que ha arribat a fer el seu fill, que de tant en tant els deia, ui, sí, he conegut algú que treballa al Chelsea i m'ha dit que fitxaran a tal jugador, i al cap d'uns mesos era veritat.
2: Passava.
1: No? Els estranyava, ja veien que duia un tren de vida estrany i els hi deia moltes mentides i de tant en tant els havia ensenyat, mireu quants diners tinc, però bé, pensaven que tot plegat no formava part de petites mentides innocents. Bé, d'innocents res, perquè acaba com acaba, o comença el llibre com comença, i de debò, és un llibre que t'atrapa des del principi, estàs tota l'estona intentant pensar bueno, exactament què ha passat, si no és un suïcidi, l'han llançat, perquè hi ha unes càmeres de televisió que des de l'edifici davant es veu justament el moment en què ell cau. Hi ha unes ombres, no queda clar si es llença, si el llencen, si l'han empès. I bé, la investigació de Patrick Radden Keefe anirà molt a fons, però sobretot no només per saber la veritat d'aquest cas, sinó per conèixer quines són les subtrames d'aquest Londres que hi ha ni els mateixos britànics, perquè ells són una família britànica absolutament típica, d'origen jueu per una banda, amb uns avis que van arribar a Anglaterra d'una mà al davant i una al darrere, per tant, una família que té un cert reconeixement en la seva comunitat, però clar, desconeixen del tot aquest món de màfies russes, la city secreta, aquests pisos que fins i tot t'ho diu al principi, és un Londres en què la majoria de pisos que es construeixen estan buits, perquè serveixen per invertir. No hi viu ningú. Si tu hi passes de nit, són molt bonics perquè estan il·luminats de fora, però mai hi veus una llum d'algú que hi visqui. Tot i que, teòricament, els pisos estan a noms de la majoria, vull dir, des de cantants famosíssims fins a això, gent amb origen molt divers, no? Aquest Londres, aquest submón de Londres, en fi, és apassionant com el present de Patrick Radden Keefe i farà d'aquest un dels llibres segur més venuts d'aquí a Nadal, ho pronostico ara mateix. El doncs, tenim demà en anglès, per tant, si algú vol practicar, sapigueu que London Falling, amb aquest títol que remeta The Clash, també el podeu trobar aquest llibre.
2: London Falling, la lectura de la setmana, que la veritat és que a mi m'ha deixat com a mínim interessat, perquè és una història que, a part de ser veritat, no, allò que diem, no, que quan llegim aquesta no ficció que
1: No, aquesta és...
2: Té feina darrere de producció, de buscar, al final és una mica investigació,
1: sí,
2: no?
1: Sí, de fet val la pena llegir el subtítol, que en català és Un jove mort en circumstàncies misterioses, una família cerca la veritat i una ciutat corrompuda, que és més o menys l'adaptació, prou encertada, dels subtítols en anglès que són A Mysterious Death in a Gilded City i And a Family's Search for Truth. Perquè clar, tot comença amb la família que diu...
2: Clar, ja t'avança.
1: La policia ha decidit que això ho tanque com un cas de suïcidi molt clar. A nosaltres no ens quadra res. No ens quadra tot el que va fer el nostre fill, però molt menys que se suïcidés, perquè, bueno, per la personalitat que tenia no lliga gens. I és a partir d'aquí que, evidentment, busquen detectius privats i acabaran arribant al Patrick Radenkiv, que no és un investigador, però s'ha passat la vida investigant i com a bon periodista ha sabut posar el nas a molts llocs. I clar, també ell t'explica les dificultats que troba a l'hora de rascar en certs racons on d'entrada et miren de dir vigila el que preguntes perquè ja saps que aquí els russos poden saltar per la finestra o poden rebre una dosi de plutoni al cafè. Per tant, vigila.
2: Carai, carai, déu-n'hi-do. Quina lectura més animada, més dinàmica que tenim aquesta setmana, eh?
1: No, no, és extraordinària. Al final és una novel·la de misteri i un gran, però clar, de dir, vigila perquè hi ha gent que és perillosa de veritat.
2: Mm-hmm. Doncs bé, molt interessant. M'ha agradat també aquesta al·lusió que jo he intentat tenir present al cap mentre ho explicaves, el tema del Pequeño Nicolás, no? Això de fer-se passar per algú que no ets, no? Per aconseguir influències i...
1: Bueno, creure't important i creure que és realment important a la vida és això. Codear-se.
2: Mm-hmm.
1: En castellà, o sigui, estar envoltat de gent amb influència que ja no és tan política com en el cas del Nicolás que fos, sinó gent amb molts diners i gent que sobretot va amb cotxes de luxe i viuen a un cert Londres que normalment la majoria de londinencs o britànics es miren això des de l'altre costat del riu, perquè és allò, una mena de ciutat fantasma on pràcticament no informa part, però és la famosa City, allí on realment es maneguen els quartos.
2: Sí, sí, jo he estat a Cambridge aquest estiu i m'explicaven, no, la gent d'allà, que a Londres gairebé ja, com aquell qui diu, viu molt poca gent a la City, ja no hi viuen, és a dir, la gent de tota la vida ha hagut d'anar passant, no? Hi ha aquests anells, hi ha
1: això
2: on aquests
1: barris... Això de la gentrificació, barris... però a lo bèstia.
2: I brutal.
1: Això a Barcelona ens queixem, però clar, una ciutat com Londres, que és 4 o 5 vegades Barcelona, doncs passa a l'engròs.
2: És impressionant perquè allà al centre és tot oficines i tots aquests edificis buits que comentes i després sí que als barris, als poblets que hi ha al voltant, doncs això,
1: o 70 quilòmetres,
2: que allà sí que hi viu gent doncs, més de costum i del dia a dia, no? Però és bastant impressionant i és bastant impactant. Bé, sigui com sigui, aquesta novel·la, London Falling, ja la podeu anar a recollir.
1: El fill de l'oligarca en català.
2: I tant, en català o en anglès. Passem a un altre tema. Mantenim aquesta banda sonora de Clash perquè la veritat és que no li posava nom, però la cançó evidentment que la coneixia i m'agrada molt. I m'agradaria preguntar-te ara, Arnau, per la setmana passada, per la Diada, en aquest cas pel dia 10, el vespre abans de la Diada, que es va celebrar l'acte de reconeixement aquí als Jardins de Can Ginestà. L'Ajuntament de Sant Just un any més celebra aquest acte de reconeixement a ens i a persones del municipi. I en aquest sentit, doncs, vosaltres, per partida doble, que el llibre té, per una banda, pels 10 anys de la llibreria i per l'altra, també, doncs, pel Premi Finestres a Silvana Vogt. Com veu rebre aquest premi, aquest reconeixement, Arnau?
1: Doncs amb molta emoció, perquè tot i que ens ho van comunicar el juliol perquè ens reservéssim la data, la Silvana no hi podia ser perquè justament estava de promoció del seu llibre a l'Argentina. Home, és molt agraït que un acte que crec que a més ha crescut molt i ha sabut créixer bé a Sant Just, jo recordo haver anat algun fa 2 o 3 anys, ja es feia aquí de la Can Ginestà, però realment el muntatge, a més les lletres aquelles lluminoses de Sant Just posades contra la posta de sol, vaja, l'espectacle era magnífic, visualment.
2: Sí, sí. Canviant
1: tu d'hora,
2: que es feia als matins abans,
1: certament.
2: Això, i ara es fa a les
1: ara
2: tardes.
1: Ara fan, aleshores l'estampa que preciosa, i clar, de sobte formes part, ja ho sabíem que formaven part d'una comunitat, però venir, que hi hagués 300 o 400 persones, perquè crec que hi eren, tots els reconeixements que es fan, fins i tot això... molt en plan, si se'm permet, però positivament, Oscars, perquè aquest reconeixement a gent que ha mort, gent significada de Sant Just, que ha treballat per Sant Just des de l'associacionisme, des de l'Ajuntament, des d'on sigui, crec que és molt bonic que les famílies puguin recollir això, i a banda aquest any va coincidir alguns noms realment importants, o com a mínim que a mi em tocaven molt de prop. Bé, formar part d'aquest col·lectiu és preciós, que a banda, no només com a llibreria perquè has fet 10 anys, doncs mira, doncs a la Silvana, però al costat d'una coreògrafa, d'una... no? Hi va haver premis també a una ballarina que han guanyat premis a fora, els que hi havia un butaca, si no recordo malament, o un Max, més aquests dos finestres, que el propi poble digui, doncs si vosaltres us heu guanyat un premi perquè algú des de fora ha decidit que la vostra feina era molt important, nosaltres volem reforçar-ho. Perquè, doncs, fer no tant, evidentment, la vàlua, en aquest cas, del llibre, que això ja, però això ja ho han fet altres, els especialistes, però bé, nosaltres ens hi sumem, no? I com a llibreria, doncs, sempre ho hem dit, nosaltres ens devem, si hem crescut i vam poder surfejar l'any de tancament del Covid, és gràcies a que la gent ens va fer costat d'una manera que, en fi, és pràcticament inexplicable, no? Totalment. Però que demostra que potser sí, que totes les paraules que va dir la Sílvia com a presentació, que eren textos molt ben pensats i molt ben escrits, tot el que va dir, de dir més enllà d'una llibreria, és un centre on la gent s'hi troba, on la gent es discuteix, és un pol cultural, doncs em van arribar molt a fons.
2: Doncs
1: és el que hem procurat ser, sembla que una mica ens n'hem sortit, no?
2: Amb l'objectiu d'anar sumant anys, no? I de que aquests 10 s'ampliïn, no?
1: Perquè sí, és el que jo vaig voler dir, perquè jo
2: la intervenció
1: sabia
2: teva,
1: tampoc
2: no?
1: Què havia de parlar, doncs vaig haver d'improvisar quatre paraules i no sé si vaig acabar explicant, hi ha moments difícils en què un es planteja i vols dir que val la pena, però evidentment no pel premi, sinó pel recolzament que hi ha darrere el premi, pel suport implícit que suposa que et reconeguin, doncs això, sortint a buscar aquesta estatueta, vol dir que sí, que realment val la pena de vegades aquells sacrificis, aquells dies que tens dubtes de dir, no sé, em podria fer oficinista i que els divendres me'n puga despreocupar de la feina, no? I no endur-me la casa com passa quan tens un negoci propi.
2: Clar, allò que vas dir i ben dit de fa 10 anys si m'haguessin preguntat, no? Si m'haguessin preguntat que estaríem aquí 10 anys més tard, doncs no sé si m'ho hagués cregut, no?
1: No, perquè penses, bueno, és una cosa que ara faig transitòria i vés a saber, vull dir, no sé si jo m'hi veig. Però és evident que hi ha dies que els disfrutes moltíssim i que és una feina que ens ha acabat agradant.
2: Totalment. Doncs Arnau, nosaltres seguirem tenint aquest espai aquí avui. Això també de forma especial destacar que avui estem en directe, que avui aquests 15 minuts han sigut en directe, que normalment quedem abans al matí per gravar i avui ha pogut ser en directe, per tant també feliç de que hagi pogut ser així. I res, Arnau, cuida't molt, que vagi molt bé aquest inici de curs, que entenc que ja els llibres ja estan entregats, no? Tothom ja té els seus llibres.
1: Els llibres de text pràcticament estan tots entregats.
2: Alguna lectura, no? Potser
1: podem posar-nos ja a pensar en allò que realment ens agrada més, que és fer actes, fer una agenda.
2: Correcte.
1: De cara a l'octubre tenim ja un parell de cosetes més o menys lligades, a veure si acabem d'embastar-ho i que passada la Mercè, per dir una data així, que tot i que no ens afecta ens acabe tocant, podem ve a presentar agenda d'octubre.
2: Arnau Cònsol, Cal Llibreter, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Així sigui. Forget it, brother, you can go it alone.
2: London calling to the zombies of death. Breu pausa, tornem de seguida.

En un minut i escaig serà la una del migdia. Fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies. I agrair, com sempre, a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, 15 de setembre. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs també de les portades dels diaris i hem parlat de les efemèrides i de l'espai Ramblejant. Tot seguit hem tingut el temps amb en Carles Rius i hem marxat a buscar l'entrevista del dia amb l'Elisa Linares. Avui hem parlat d'acompanyament, de teràpia corporal i d'emocions. A l'Espai de Vins, avui l'Astrid Goldstein del Celler de Can Mat ens ha parlat de la importància del vi també en la gent jove que consumeix vi, encara que no ho sembli, i hem parlat avui amb la gent gran del calendari d'activitats de l'Associació de Gent Gran amb la Maite i el Jordi Ferràs. Hem tancat el programa amb Badallibre, recomanacions literàries amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter. Que sigueu molt feliços, nosaltres tornem demà com sempre, de 10 a 1 aquí a Ràdio Desvern. Nos deixem amb la programació d'aquesta casa i, evidentment, amb el Refugi a Tarda. Recordeu que ja està aquesta nova temporada operativa. Que vagi bé, adeu-siau!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: L'Ateneu de Sant Just acollirà el taller Llegint Poesia amb Pilar Carceller a partir del 15 de setembre. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 15 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just organitza el taller Llegim Poesia, que començarà avui dimarts 15 de setembre a 6:45 de la tarda a l'aula de l'Ateneu. L'activitat, conduïda per l'escriptora santjustenca Pilar Carceller, es desenvoluparà en 3 sessions els dies 15 i 29 de setembre i 6 d'octubre. El taller proposa la lectura de poemes d'autors clàssics i de poetes representatius de les tendències actuals per aprendre a identificar els recursos visuals, el ritme, les imatges i el punt de vista que utilitzen en els seus versos. Les sessions començaran a 6:45 de la tarda i la primera tindrà una durada prevista fins a les 8. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través del formulari de l'Ateneu. L'Ateneu de Sant Just acollirà el dimecres 16 de setembre a 7:45 del vespre la tertúlia amb el nom Gaudí i el Jardí Invisible, dedicada al conjunt modernista de l'antic psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. L'activitat tindrà lloc a la Sala Piquet i és organitzada pel grup de tertulis de l'Ateneu. La sessió donarà a conèixer una obra poc coneguda d'Antoni Gaudí, construïda entre 1903 i 1912 amb la participació dels pacients del centre. El conjunt va servir com a espai d'experimentació per solucions que després apareixerien en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. La proposta abordarà també la combinació d'innovació arquitectònica, simbolisme i funció social i terapèutica d'aquest espai modernista. Ramon Figuerola, portaveu de Junts a Sant Just, afrontava una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials, la causa està relacionada amb un tuit publicat al març del 2019. Figuerola assegura que el procediment s'ha prolongat durant 7 anys i l'emmarca en el que considera repressió vinculada al procés independentista. L'agenda oficial del Parlament de Catalunya va incloure aquell dia un acompanyament en el judici Ramon Figuerola pels fets al Departament d'Economia arran de l'1 d'octubre, en presència de membres de Junts. Figuerola és actualment portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Just. A hores d'ara, Ràdio d'Esbert no ha pogut confirmar l'existència d'una sentència en el resultat definitiu del procediment. La terapeuta corporal somàtica i art terapeuta santjustenca Elisa Linares, col·laboradora habitual dels micròfons de Ràdio d'Esbern, ha presentat el seu nou projecte formatiu titulat La poma sencera, com viure les relacions sense perdre't a tu mateixa. Es tracta d'un curs vivencial en format grupal que es desenvoluparà durant 3 mesos, d'octubre a desembre, a l'espai Creix Salut d'Esplugues de Llobregat. La proposta neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per afrontar patrons relacionals repetitius i establir vincles sans sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir vida amb els altres.
1: La proposta és agafar totes aquestes diferents eines que jo he utilitzat amb mi i que ja estic posant també al servei de les meves clientes en sessió individual i he dit, ostres, per què no fer un grup que això ens pot donar el suport? Tu saps la força que té quan tu fas aquest compromís, no? Jo el feia amb mi, vaig agafar la poma i me la posava aquí per sentir aquesta força, perquè jo necessitava força per no tornar-me a anar amb aquell que no em donava el que jo desitjava. Llavors es tracta de poder tornar tu, per això el símbol de la poma, perquè també és aquesta força, sí? I poder realment doncs, tenir un compromís amb tu i a través del grup, que és testimoni del teu compromís. Sí? I llavors, mica en mica, anar fent aquest canvi a través del cos, de l'entendre què va passar en el teu passat i per què són aquests patrons així.
0: El programa del curs es basarà en trobades quinzenals on s'aplicaran diverses disciplines terapèutiques adaptades al treball col·lectiu. Es farà teràpia corporal somàtica, identificació de les emocions i bloquejos a través de les sensacions físiques del cos, art-teràpia i simbolisme, canalització de l'inconscient a través de materials expressius, també visualitzacions creatives amb recursos per ressignificar vivències i patrons del passat, i es farà diàleg amb les parts internes, reconeixement i gestió dels mecanismes de defensa i pors inconscients. Segons la terapeuta, el treball grupal aporta un entorn segur per reformar compromisos personals i compartir experiències compartides en matèria relacional.
1: I sobretot també utilitzo l'art-teràpia i les visualitzacions creatives perquè jo me n'adono que moltes vegades podem tenir un discurs racional i en realitat hi ha uns detalls subtils que són importants, que venen des de l'inconscient i que són a l'inconscient qui té la clau d'aquesta transformació. I a través de l'art-teràpia, del simbolisme, del símptoma, etcètera, etcètera, és on t'apareix la clau perquè et puguis estirar del fil i puguis anar modificant.
0: Les persones interessades a participar en aquest cicle vivencial poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del correu electrònic hola@despertant.cat, per WhatsApp al telèfon 621 07 35 67, o consultant el portal web despertant.cat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just Desvern és el municipi amb una major implantació de l'ambici a l'àrea metropolitana, amb un 8,9% de la població activa que utilitza el servei, la ràtio més elevada de tota la xarxa. L'ús es manté elevat també durant els mesos d'estiu i el municipi se situa entre els que registren més trajectes intermunicipals. Durant el primer trimestre del 2027 està previst ampliar el servei amb una nova estació a Can Candeler. A escala metropolitana, l'ambici ha superat els 1,7 milions de viatges durant el 2026, un 46% més que l'any anterior. Actualment, més de 24.000 persones disposen d'una subscripció activa i el 38% dels trajectes connecten diferents municipis de l'àrea metropolitana. Entre juny i agost, el servei ha registrat més de 640.000 viatges, la xifra més elevada assolida durant un estiu. També han crescut els abonaments flexibles amb més de 3.000 altes mensuals durant aquest període que han contribuït a impulsar l'ús ocasional de la bicicleta compartida. Sant Just Desvern acollirà el pròxim 27 de setembre una nova edició, la 12a, del Triatló de l'Escola, un clàssic del calendari esportiu local que tindrà com a escenari principal les instal·lacions del complex esportiu municipal de la Bonaigua i els seus voltants. La gran novetat d'enguany és la celebració del primer aquatló i triatló femení, una proposta nascuda amb la voluntat d'apropar aquest esport a dones de totes les edats. Aquesta nova iniciativa s'organitza en col·laboració amb la Federació Catalana de Triatló i està encapçalada per la triatleta d'elit Judit Corachan. La prova femenina tindrà un caràcter gratuït i no competitiu, concebut com una jornada festiva per facilitar el descobriment d'aquesta disciplina esportiva. Amb la finalitat d'eliminar barreres d'accés, a més del triatló per noies menors, s'oferirà la modalitat d'aquatló per dones adultes, prescindint així del segment de bicicleta.
2: Doncs sí, a part del nostre triatló clàssic infantil, que com bé has dit ja portem 12 edicions, aquest any se'ns va demanar des de la Federació Catalana de Triatló si podíem col·laborar amb unes jornades de promoció de l'esport femení que encapçala la Judit Corachan. És com si diguéssim la banderada i és qui organitza. És una triatleta d'elit i de molt renom que porta molts anys en aquest esport. I li han fet l'encàrrec de lligar petites proves de promoció femenines exclusivament, tant per noies menors com per noies i senyores majors, amb un caire no competitiu i de promoció, gratuït, i una festa a l'esport femení.
0: Pel que fa al triatló infantil tradicional, la competició oficial comptarà amb diferents categories en funció de l'edat dels participants. Prebenjamins, amb infants de 5 a 6 anys amb distàncies curtes i adaptades a la piscina. Benjamins, alevins i infantils, categories intermèdies amb circuits progressius de natació, ciclisme i curs a peu. I cadets, amb joves de 13 i 14 anys que recorreran circuits d'asfalt d'uns 6 o 7 quilòmetres en bicicleta. L'organització preveu la participació d'entre 150 i 200 esportistes provinents de diversos clubs de Catalunya, a més d'infants no federats que vulguin tastar l'experiència per primera vegada. Els recorreguts a peu i en bicicleta transcorreran per l'entorn de Bellsoleig, Molifariner i la Bonaigua. I les inscripcions ja es troben obertes a través del web oficial triatló.org. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ateneu de Sant Just donarà el tret de sortida de la nova temporada teatral el dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda amb l'espectacle L'Ateneu aixeca el taló. La proposta ideada per la Factoria de Teatre de l'Ateneu tindrà lloc a la Sala del Cinquantenari i oferirà un tast de les pròximes produccions pròpies que arribaran als escenaris durant els mesos vinents. L'activitat permetrà al públic descobrir un avançament de la programació teatral i conèixer les propostes que preparà la Factoria de Teatre. L'espectacle és organitzat per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu i forma part de l'inici de la nova temporada de teatre. La sessió tindrà una durada prevista d'una hora, de 7 a 8, i se celebrarà a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. L'emblemàtic edifici Walden 7 de Sant Just es convertirà un any més en una autèntica muntanya urbana. El pròxim 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, el municipi acollirà la segona edició de la Vertical Walden, una cronoescalada organitzada per l'Escola d'Atletisme Local Trail Barcelona, que desafia els participants a conquerir el cim d'aquest símbol arquitectònic. La prova consisteix en una cronoescalada individual o per parelles que s'inicia a la plaça exterior del complex i finalitza al capdamunt de l'edifici. Els corredors hauran de superar un exigent recorregut vertical de 16 plantes, 240 graons i més de 50 metres de desnivell positiu. L'any passat, el guanyador de la prova va completar el recorregut en un temps sorprenent d'un minut i 44 segons.
3: Es pot fer per parelles. De fet, va haver, el reglament ho contempla, vale? I de fet l'any passat també vam permetre potser algun grupet de tres, o precisament una, hi ha tres nenes que s'apunten a totes les nostres curses, que li diem les tres Maries, i van córrer juntes. Llavors, es pot fer en parelles, pot fer individualment, el que sí que el temps compta individualment. O sigui, no compta com a grup. Tu pots fer amb qui vulguis, però compta com a grup. Això... el caràcter, això li dona aquest caràcter a la cursa de, també familiar, desenfadada, qui vol anar en sèrio com el José aquest, l'Albert, doncs s'ho pren totalment en sèrio. Hi ha gent que em consta que entrena especialment per la cursa i després hi ha molta gent que va a passar l'estona, nens que van a gaudir, nens amb famílies que van amb el nen, nens petits que estan nerviosos pel dia de la cursa, pares que encara estan més nerviosos perquè el seu nen ha de pujar les escales, no sap si pujaran, però tothom puja, al final són escales i pots fer el temps que vulguis, o sigui que cap problema.
0: A diferència de la primera edició, enguany l'organització ha ampliat el ventall de categories per donar cabuda a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. Les categories d'aquesta edició són la familiar, de 4 a 6 anys, la infantil, de 7 a 13 anys, la juvenil, de 14 a 17 i l'absoluta per majors de 18 anys. Les inscripcions per la Vertical Walden s'obriran oficialment el pròxim dilluns 14 de setembre. Com es tracta d'un espai privat i comunitari, les places seran molt limitades per garantir la seguretat de la prova i minimitzar les molèsties als veïns de la comunitat. Des de l'organització també es fa una crida a aquelles persones que vulguin col·laborar com a voluntaris durant la jornada.
3: Doncs mira, inscripcions obertes des del pròxim dilluns 14 de setembre. Vale? Places molt limitades. Aquest any, enguany, tenim aquestes 4 categories. L'any passat teníem 2 només. I dir a la gent que és una cursa que es pot anar a matxacar-se, a fer temps un calentón, que dic jo, o a gaudir tranquil·lament i passar una experiència i es fem com al final com una festa, una trobada de gent que li agrada l'esport, famílies, i també qui no vulgui córrer o no pugui, que també pot venir com a voluntari a la cursa i és una experiència també diferent i la possibilitat d'ajudar a la gent a córrer i a que es pugui fer aquesta activitat.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El projecte social amb bici sense edat, integrat dins de l'ONG Sant Just Solidari, continua consolidant-se com un referent de mobilitat i acompanyament al municipi. Durant l'any 2025, la iniciativa va realitzar un total de 940 passejades adaptades i va acompanyar 1.866 persones combinant la cura de la gent gran amb l'atenció a col·lectius amb discapacitat. Les dades del darrer any confirmen l'impacte positiu d'aquest servei terapèutic a Sant Just. Del total de participants acompanyats l'any passat, un 56% van ser persones grans i un 32% van ser persones amb alguna discapacitat. Carles Sánchez, responsable del projecte, ha destacat la importància de la qualitat del servei durant una entrevista a Ràdio Desvern.
4: Bé, doncs significa aquesta idea que vam tenir, que vam veure molt clara, que això és un projecte de salut, que és un acompanyament i que les persones amb alguna discapacitat també es poden beneficiar d'aquestes passejades terapèutiques, no? I aleshores, doncs... anem molt, molt, molt sovint a l'Esproseat i a la Fundació Pipacamp també i bueno, doncs és una festa, no? I sí que rebem doncs aquest feedback de que és una activitat molt, molt estimada per les persones usuàries i bueno, i el voluntariat pues també, no? I aleshores doncs, bueno, bastant molt contents per veure el que et comento al final, que es vagi fent com Tacadoli, no? I a Cornellà també, a Cornellà ho porta una senyora fundació, que és la Fundació de Pendents, i el projecte el gaudeix amb persones grans, però també persones amb discapacitat, no? I bueno, és aquesta és la idea. La veritat és que sí, molt, molt, molt contents.
0: El ritme d'activitat no s'atura aquest 2026. A mitjan any, el projecte ja acumulava unes 500 passejades i més de 900 beneficiaris. Aquesta evolució és possible gràcies al centenar de voluntaris actius i als suports econòmics rebuts, com el de la convocatòria de l'obra social La Caixa, que enguany finança la coordinació i el manteniment mecànic dels tricicles. També s'ha comptat amb la col·laboració d'entitats locals i comerços, com la botiga Bike Stocks.
4: També hem obtingut de la convocatòria de La Caixa per aquest any, 2026, ho vam presentar i ens han tornat a otorgar. L'any passat va ajudar per comprar un tricicle, aquest any és ajudar a la coordinació i a la mecànica i a les despeses de tot plegat, perquè ho hem enfocat per poder créixer una mica també amb el suport a persones amb discapacitat, no? I bueno, pues, la veritat és que ens està anant molt bé, no? Aquests suports econòmics, que ja l'any que ve no sé si l'obtindrem, però bueno, clar, l'Ajuntament, el projecte sustenta amb suport de l'Ajuntament, però sobretot amb el suport dels socis i sòcies de Sant Just Solidari, i després doncs alguna empresa que sempre també pugui col·laborar o vulgui col·laborar, alguna entitat del poble que hem fet, no? Pues, l'escola de trail, pues, fa 2 anys, cada cop que fan la seva cursa la dediquen a una entitat, pues ens van ajudar.
0: El ritme d'activitat no s'atura i per tal de mantenir la qualitat de les sortides i garantir el relleu de l'equip, l'entitat ha programat una nova jornada de formació pràctica i teòrica. Els detalls són de data i hora divendres 25 de setembre a les 5 de la tarda amb l'objectiu d'aprendre la conducció dels tricicles i els protocols de seguretat. Les inscripcions ja estan obertes a través del web oficial del Sant Just Solidari. A més d'en bici sense edat, Sant Just Solidari impulsa el projecte Xinoxano, una iniciativa de marxa nòrdica adaptada liderada per la infermera Sílvia Granollers, que complementa l'oferta d'acompanyament actiu per la gent gran del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda, amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, es farà un taller d'estimulació cognitiva al Centre Social El Mil·lenari. I a 6:00 hi ha una visita guiada a l'exposició Interior-Exterior al celler de Can Ginestar. I també avui a 7:15, el taller Llegint Poesia a l'aula de l'Ateneu de Sant Just. Demà dimecres 16 de setembre a 9:00 del matí hi ha la matrícula general dels cursos de català bàsics i inicials a l'aula 3 de les escoles. I dimecres 16 a 11:10 del matí, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern. A 8:15 del vespre, dimecres, la tertúlia sobre Gaudí i el Jardí Invisible, la Sala Piquet de l'Ateneu. Dijous 17 a 9:00 del matí, sobre la matrícula general de tots els nivells, menys el C2, dels cursos de català, a l'aula 3 de les escoles. I a 6:15 de la tarda, dijous, es farà un cinefòrum en motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer al Centre Social El Mil·lenari. Divendres 18 de setembre, a partir de 10:00 del matí, campanya de donació de sang al Casal de Joves, de 10:00 a 2:00 i de 5:15 a 8:00 del vespre. I a 6:15 de la tarda, el divendres, tarda de màgia al Centre Social El Mil·lenari, de la mà del mag Eduard Joanola. I divendres a 6:00, presentació de la candidata del Comun Sant Just a la plaça del Rentapeus. A 7:00 de la tarda hi haurà música en viu al Binomi, Casa de Menjars, a la plaça del Parador 3C, en motiu de les terrasses musicals. I divendres a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, documental del mes amb el film Amazomania. A 9:15 de la nit, el divendres, música en directe al Binar, al carrer de Rosa Luxemburg número 2, dins la programació de les terrasses musicals. I passem al cap de setmana, dissabte 19 de setembre, a 9:00 del matí, torneig de pàdel per dones més 40 al Bamboler a Sant Just. I a 12:00 el dissabte, jugatec ambiental amb l'activitat al racó dels aliments genials, al Parc del Mil·lenari. Dissabte a 1:00 del migdia s'inaugurarà l'exposició Una casa superstar a l'espai Marcart. I dissabte a 6:00 de la tarda a Sant Just fem vespre al Parc del Parador, una festa de música dels anys 80 i 90. I a 7:00 de la tarda música en directe al Mille Monkey Gastrobar al passatge del Mercat número 19 dins la programació de les terrasses musicals. I a 7:00 de la tarda, l'Ateneu aixeca el taló a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, un espectacle de la Factoria de Teatre de l'Ateneu. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 20 de setembre. A 12:00 del matí se celebrarà el Dia d'Extremadura a la Vagoneta. A 12:00 del matí, al Parc de Torreblanca, Jugatec Ambiental, amb l'activitat Acompanya l'Ornitòleg. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 20 de setembre a 7:00 de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu hi haurà un espectacle amb el nom Una estona amb Joan Pera.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. L'Ateneu de Sant Just acollirà el taller Llegint poesia amb Pilar Carceller a partir del 15 de setembre. Una tertúlia a l'Ateneu descobrirà el vessant menys conegut de Gaudí a Sant Boi. Gaudí i el Jardí Invisible explorarà el conjunt modernista de l'antic psiquiàtric i la seva influència en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. El santjustenc Ramon Figuerola afronta una petició de 2 anys de presó per una causa vinculada a un tuit del 2019. El portaveu de Junts Sant Just va ser jutjat el 9 de setembre a la Ciutat de Justícia i encara no consta una resolució definitiva del cas. La santjustenca Elisa Linares presenta Esplugues al nou curs La Poma Sencera.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 15 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia els primers 1.700 milions d'euros per iniciar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Joan Botà.
2: Uns diners que serviran per la primera fase d'aquesta ampliació, sobretot per engrandir la T1 i per modernitzar la T2, però també per tirar endavant les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del conjunt del projecte. El gruix de l'ampliació, amb l'allargament de la tercera pista, arribarà a partir del 2032.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: És un pas endavant a l'ampliació de l'aeroport del Prat que no arribarà fins al 2032 i si Europa no avala el projecte, el govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació malgrat el rebuig dels socis de Salvador Illa i la decisió també obre un xoc dins del govern espanyol perquè Sumar s'hi oposa, el ministre Óscar Puente ho rebaixa.
4: La ampliación de pista del aeropuerto del Prat es un desideratum, sin duda, que está en el ánimo del gobierno de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y también del gobierno de España, por mucho que sí haya una discrepancia en esta cuestión.
0: De seguida sentirem totes les reaccions. El dia que la Generalitat també ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en 5 anys.
2: Un anunci que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència per encarar la segona meitat del seu mandat. El govern ha allunyat avui l'horitzó per arribar a la inversió del 6% del PIB en educació compromesa pel president i ho fia a tenir un nou finançament.
0: Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
5: Sí, el govern assegura que des del 2009, quan es va establir aquest objectiu del 6%, el pressupost d'ensenyament pràcticament no s'ha mogut. Sense concretar calendari, la portaveu Sílvia Paneque admet que el creixement serà gradual i dependrà també del nou finançament. Des de l'oposició, Mònica Sales, de Junts, creu que tot plegat és propaganda.
6: Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
7: Ben fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
0: Al Catalunya Migdia sentirem com ha rebut la comunitat educativa aquesta crida del govern, el dia en què també és notícia, una altra vegada, una inflació desbocada dels preus.
2: Que van pujar un 4% el mes passat a Catalunya, sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat del cistell de la compra. El que més puja tornen a ser els ous, a més dels llegums i els cítrics. El BCE no descarta noves pujades dels tipus d'interès davant d'aquesta inflació.
0: I a la cultura repassarem la gala dels Premis Emmy aquesta passada matinada.
2: On han triomfat The Pitt i La Maldició The Widow's Bay. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Leia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de l'any 2029.
8: L'estadi Blaugrana tornarà a ser la seu d'una final de la Champions 30 anys després.
9: Que la UEFA ens hagi escollit dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
8: Al Catalunya Migdia sentirem el president del Barça, Joan Laporta, també Hansi Flick, la prèvia del partit de demà amb el Racing de Santander al Camp Nou. I avui a partit de l'Espanyol juga a les 7, s'enfronta al Rayo Vallecano a Butarque.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Marilut García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs cal destacar les cues de la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, en direcció Girona, per un vehicle avariat a la Ronda Adal, i la B20 sud a Cornellà, en direcció Sitges, a causa d'un accident que talla dos carrils, i la Ronda Litoral entre Fòrum i Vila Olímpica, direcció Llobregat.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: De moment, calor. Dic de moment perquè demà canvi de temps, no?
12: Doncs sí, demà canvi de temps. Ara explicarem una miqueta els tempos perquè el canvi més important arribarà a darrera hora del dia. De moment, efectivament, calor, amb majúscules. Ara mateix alguns punts hi ha del Priorat, de l'Ebre, 35-36 graus i entre 29 i 34 a gran part de Catalunya. Calor, per tant, que toca sostre. Demà disminueix de 2 a 5 graus a moltes comarques, tret del Camp de Tarragona i de l'Ebre. I demà la nit matinada i dijous encara disminuirà més i tornarem a deixar enrere aquesta bufetada càlida de les últimes 2-3 jornades, sobretot. I atenció a la pluja, perquè demà al matí no caurà, sol, alguns núvols que aniran arribant, però demà a la tarda les primeres tempestes al Pirineu Oriental i entorn poden ser fortes i demà a la nit en alguns punts també del litoral i prelitoral central, en alguns punts també del litoral

0: tiren endavant, doncs, l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a la Moncloa, que és on s'ha anunciat aquesta inversió. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal, bon dia? Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions que s'aproven avui són per obres orientades a aquesta futura ampliació del Prat. El gran gruix dels diners d'aquestes inversions és, de moment, per ampliar la terminal 1, per renovar i modernitzar també la T2, i també hi ha diners per comprar terrenys, per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. Està, per tant, tot encarrilat per una ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
1: I si arriba aquest aval, l'inversió definitiva pel Prat no arribaria fins al 2032. El pròxim pla d'inversions d'Aena, la falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès, va encallar l'ampliació del Prat, que després ha recuperat Salvador Illa i que és un compromís del seu govern. El calendari per aquesta ampliació del Prat es manté com estava, però on hi ha canvis avui és en les taxes aeroportuàries. Finalment pujaran un 0,33% per passatger.
2: Es decir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
1: Pugen menys del que volia Aena, però és més del que volien les companyies que estan en peu de guerra contra Aena i també contra el govern espanyol per l'augment d'aquestes taxes.
0: Doncs pràcticament de seguida que s'ha conegut aquesta decisió del govern espanyol d'iniciar tots els tràmits i les primeres inversions previs a l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha hagut reaccions. Des de l'àmbit polític, els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport del Prat són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, per exemple, assegura que faran tot el possible per impedir aquesta ampliació.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
0: A Catalunya, mentrestant, la Generalitat celebra l'acord i Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament.
4: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
0: Això des de l'àmbit polític. Des de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport, creu que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit de l'aeroport. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
5: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
0: I pels que estan en contra de l'ampliació, recordeu que diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
6: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i Aena de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el govern de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Un transport, via tren, de mercaderies que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. Quan estaran, però, operatives aquestes noves terminals ferroviàries de mercaderies, Joan Garcia?
7: L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi al tren, fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres en tren és la manera més rendible de transportar les mercaderies.
0: Però no només sobre mercaderies ha pres decisions el govern avui, perquè també ha posat fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa en la conferència que va fer de mig mandat. Avui el govern ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
8: Bon dia. El govern posarà en marxa el pacte de país sobre educació, un dels anuncis que va fer ahir el president, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar l'acord de país, que estarà obert, de fet, a tota la comunitat educativa i altres actors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
9: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
8: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya. En els pròxims 5 anys, el curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. El govern explorarà la col·laboració amb empreses privades per mobilitzar els 2.500 milions d'euros d'inversió que caldran per climatitzar tots els centres. També avui s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
0: Però aquest pla per climatitzar les escoles no va ser l'únic compromís que va anunciar ahir el president Illa en aquesta conferència sobre educació. Però l'acord de país per superar la crisi en educació al país, que ahir va proposar el president Illa en aquesta conferència, ja neix coix com a mínim a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El Partit Popular i la CUP han deixat a l'aire la seva assistència a aquesta cimera. Parlament, Marta Corbalan, bon dia.
10: Hola, bon dia. El Pacte Nacional per a l'Educació que ha defensat el president Illa ha començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, però ha fet aquest avís.
11: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja ser la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
10: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar-hi.
12: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
10: La CUP no decidirà si participa d'aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox veu impossible arribar cap acord amb el govern sobre el model educatiu.
0: Recordem que qui liderarà aquest debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, serà el Consell d'Educació de Catalunya. Bé, doncs aquest Consell es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, Sara Cañete.
13: Sí, el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema educatiu està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
14: després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
13: I poca confiança per part dels sindicats que mantenen la confrontació amb el govern. Des de USTEC, que és el majoritari, s'atribueixen a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar d'aquest 6%, però diuen que no cal dilatar el procés amb debats. Yolanda Segura n'és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no cal perdre el temps, entrem ja a negociar.
13: I des del Consell d'Educació, que reconeixen que tot plegat està en una fase molt embrionària i que no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés de debat.
0: I encara sobre un altre dels compromisos anunciats ahir pel president Illa, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències de gent gran a les altes temperatures que patim al país i que patirem en els pròxims anys, però demana més inversió pel sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats en places públiques. Mar Riera.
16: El director general d'ACRA, Antoni Vidal, creu que la millora de la climatització de les residències hauria de ser una prioritat i demana al govern incrementar els recursos en dependència. Són declaracions al Catalunya al dia de 3 Catinfo.
17: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència sigui una prioritat de país.
16: Tot i que la gent gran és el col·lectiu més afectat per les onades de calor actualment, no és obligatori que les residències estiguin climatitzades. La norma, però, obliga a no superar els 27 graus de temperatura ambient.
0: Mentrestant, la Federació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles i que el sector té un problema greu de manca de treballadors. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de FEGICAT, Raül Rodríguez, recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors a les aules.
18: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una cosa més abans de la publicitat, l'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% al mes d'agost en comparació amb ara fa un any. Són 5 dècimes més que el mes de juliol i és la xifra més alta des de començament de l'any 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat aquest augment, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, Jordi Canal.
7: L'increment de preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles, és el principal motiu del repunt de la inflació. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de l'UGT.
19: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
7: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
20: Catalunya migdia. Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
21: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
22: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
23: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
24: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
25: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
26: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres 2, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
27: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
28: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
29: Dues entitats bancàries, 3 farmàcies i 1 perfumeria.
27: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
30: Per on anava, pobre home, sí? Amb una espenta va a terra, pobre.
27: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles, l'argument de l'equip de govern socialista per prohibir el burca i el niqab és garantir els drets de les dones.
32: Sí, així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar amb un tema de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Polítiques Feministes.
33: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
32: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici de drets fonamentals. Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
34: Lo que nosaltres ens hem de preocupar és sobre si fem una bona feina i presentem el document d'acord a el que se'ns reclama des del punt de vista dels serveis jurídics municipals. No li preguntaré al president del Tribunal Constitucional què pensa.
32: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Esquerra, el PP i el Comú en contra i Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
0: I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol retirar la nacionalitat espanyola a aquells immigrants que cometin delictes greus com ara assassinats o formar part d'organitzacions terroristes. Aquesta és la proposta que el Partit Popular portarà al Congrés i que, si governa, està decidit a implantar. Vox els acusa de copiar-los la idea. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
35: Hola, bon dia. Feijóo està decidit a retirar la nacionalitat als immigrants que cometin crims, formin part d'organitzacions terroristes o siguin reincidents en abusos sexuals o autors d'assassinats amb agreujants. Defensa que obtenir la nacionalitat és un acte de confiança, no un tràmit administratiu i, per tant, és necessari, diu, regular-ho.
36: Va a ser un proyecto de ley que va a actualizar la, en mi opinión, frivolidad con la que a veces España otorga las nacionalizaciones y, sobre todo, va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa qué atenerse.
35: Un enduriment de la política migratòria dels populars que Vox celebra amb retrets. La portaveu Pepa Millán acusa els de Feijóo de copiar els postulats de la formació d'extrema dreta.
37: Y nos alegramos de que se sume a nuestros postulados, porque eso mismo que dice el Partido Popular de endurecer los requisitos para la concesión de la nacionalidad y ampliar los supuestos para su pérdida, es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
35: I per la ministra portaveu Elma Saiz, el PP i Vox van de la mà en política migratòria.
1: Intuyo que en estos últimos días el señor Feijóo está teniendo encuentros con señora Abascal y quizás están escribiendo, diría, a cuatro manos el programa electoral, porque ya no distinguimos los diferentes globos ondas si vienen del Partido Popular o de Vox.
35: Si arriba a la Moncloa, Feijóo també endurirà els requisits per accedir a la ciutadania, imposarà als estrangers coneixements de l'idioma, un examen i respectar els valors, diu, democràtics i constitucionals.
0: El gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com ara Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamen que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
2: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització. Durant el judici CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament. Ho explica la seva lletrada.
3: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal, que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
2: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris, que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un simple conflicte laboral.
4: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
5: Catalunya migdia.
6: Tot és possible un dia de partit.
8: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
6: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres, a partir de 9:15, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: Ei, perdona, una estrella.
10: Ei, una estrella.
9: Perdona, una estrella.
10: Una estrella.
9: Què? Un crit valent?
11: Vinga, tots units fent força.
10: Una estrella!
11: De seguida.
27: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
14: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
31: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 30 segons seran 3:45 de la tarda. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per poder viatjar fora del seu país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com ara la intel·ligència artificial i per poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Bon dia. La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple, una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
0: I els Estats Units rebé judicial a Donald Trump en la seva croada per restringir el vot per correu. El Tribunal Suprem, que és de majoria conservadora, ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per aplicar la norma en les eleccions del novembre. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat el veto sense entrar encara, però, en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: Bon dia. Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
0: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa, un minut, i de seguida, la cultura.
5: Catalunya migdia.
16: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
20: Per què?
19: Tres bessones? Bessones són dues!
20: Ah.
19: Tres són trigèmines!
21: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
19: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
22: Tio, és veritat això?
20: És veritat, és veritat, té raó.
19: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
31: Catalunya migdia.
0: Passen 4 minuts de 2:15.
24: Welcome back. Took some time.
0: The Pit, que és això que sentim, però també La Maldición de Widow's Bay. Aquestes són les dues sèries que han triomfat a la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada passada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica, i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
15: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La Maldición de Widow's Bay, són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. A més, totes dues han guanyat els premis a millor actor. Matthew Rhys pel seu paper protagonista a Widow's Bay i Noah Wyle per The Pit, sèrie que també ha produït. Un Wyle que ha agraït així el reconeixement.
1: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-me.
15: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala. L'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que els discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat aquest mateix any pels tentacles de Donald Trump.
0: I més premis? Perquè l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha aconseguit per primera vegada el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanjin Gismet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels premis Òscar. Òscar Callau.
2: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
3: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
2: Els estudiants guardonats podran optar, doncs, a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
0: I ara un anunci. Perquè el cineasta britànic Stephen Frears anirà al Bages per recollir el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És una informació que us avança aquesta emissora. El Festival CLAM, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, distingeix el director, entre d'altres, de les Amistats Perilloses per ser un dels creadors més inclusius, més provocadors i més prestigiosos del cinema contemporani. Durant el certamen es projectaran les seves pel·lícules més socials, que retraten la multiculturalitat, el racisme, les desigualtats o l'homosexualitat al Regne Unit de l'era Thatcher.
4: Què et sembla? És maca, eh?
6: Em sembla que...
0: I deixem l'audiovisual per parlar de teatre, perquè els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada a les arts escèniques creades per nens i per famílies. Clàudia Roses.
8: La iniciativa la posa en marxa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
24: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
8: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que inclourà 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. Porta'm al Teatre té la col·laboració de 3CAT.
0: I ara ens mudem per anar al Liceu. Un liceu que obre temporada el 25 de setembre amb això que sentim, una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora. Barcelona, Montse Camps.
6: Shirin Ehsat ofereix una interpretació molt personal que ja va presentar al Festival de Salzburg amb reaccions del públic diverses, amb una posada en escena minimalista i imatges de fons. Ens parla de dones situades entre el fanatisme religiós i la tirania política. La famosa marxa triomfal d'Aïda és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es trasbalsa. Aïda diu és antiguerra i defensa així la seva proposta.
9: I don't want to be apologetic.
10: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
9: But art is a reflection of reality.
6: Les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi com a Aïda encapçalen el repartiment de l'espectacle sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, que es podrà veure fins al 15 d'octubre.
0: Cosa més abans dels esports, perquè s'acaba de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura espanyol. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicat per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. El Premi Nacional de Poesia està dotat amb 30.000 euros.
31: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Amb protagonisme pel Camp Nou i per la Champions.
11: Perquè 30 anys després el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Serà el 2029.

0: El Camp Nou encara està en obres. El club, de fet, preveu dues temporades més per acabar l'estadi, però ja se sap que el maig del 2029 l'haurà de tenir perfecte l'estadi, perquè la UEFA ha anunciat aquest matí que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou. Ramon Salmorré.
1: És un dia important pel Barça i també pel mandat de Joan Laporta, que ha convertit la reforma de l'Spotify Camp Nou en un dels pals de paller del seu projecte electoral. Avui, la UEFA, el comitè executiu de la UEFA concretament, ha escollit la candidatura del Barça per davant de Wembley i, per tant, serà la final de la Champions de la temporada 2028-2029, la qual cosa suposa un enorme orgull, segons explica el mateix president del Barça als mitjans del club.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: L'Allianz Arena de Múnich, la temporada 27-28, serà el que acollirà la final de la Champions. A tot això, serà la tercera vegada que es disputa una final de Copa d'Europa al Camp Nou. La primera, la temporada 89, amb victòria pel Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la temporada de 1999, en aquella final icònica entre el Manchester United, que va ser campió, l'equip d'Àlex Ferguson, contra el Bayern de Múnich.
0: Doncs Joan Laporta, content, satisfet perquè la final de les Champions del 2029 sigui al Camp Nou, i també content Hansi Flick. Content per aquesta notícia, que és molt bona pel Barça. No sabem si ell s'imagina el 2029 a la final jugant-la, ell com a entrenador del Barça al Camp Nou, o, vaja, si encara serà l'entrenador, vaja, d'això no sé si n'ha parlat avui a la prèvia, Ramon, d'aquest partit que juga demà davant el Racing de Santander, on segur que ha parlat, això sí, de les declaracions de la mina al voltant de la pilota d'or.
1: Sí, sobre el tema del Camp Nou ha dit que estava molt content, que l'acaben d'informar els responsables de comunicació del club i que era un tema important pel Barça. Després no ha volgut entrar en detall de si ell seria a la banqueta aquell dia o no, però ha deixat evident que la Champions és un objectiu del club. I sobre les declaracions de Lamine Yamal a l'Universo Valdano, Hansi Flick entén que la personalitat de Lamine al terreny de joc també es trasllada a l'hora de reivindicar-se i postular-se per guanyar la pilota d'or. La seva autoconfiança, que tant els ajuda de la gespa, diu el tècnic, també el porta a ser atrevit en el seu discurs mediàtic. I Flick ho compra, tot i que també diu que ell preferiria una altra cosa.
3: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador. És un reconeixement important.
1: Hi ha hagut moltes preguntes, Laia, sobre el tema de la pilota d'or, fins al punt que Hansi Flick, en un moment de la roda de premsa, ha vingut a dir, no ho ha dit amb aquestes paraules, però que tinc ganes que s'acabi ja tot aquest tema de la pilota d'or. I també li han preguntat si entenia que el Barça com a club s'estigués posicionant mediàticament d'aquesta manera tan clara i tan evident en la pilota d'or, i ell ha dit per què no, és un dels nostres jugadors, i entenc perfectament que un club com el Barça, Laia, ho hagi de fer.
4: Was it today or was more...
3: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Queda clar, escoltant Hansi Flick, en aquesta resposta sobre les rotacions de cara al partit de demà, que ara mateix el tècnic no té una idea molt clara sobre si ha de fer o no moltes rotacions, perquè, com sentíem el primer que ha dit, és que avui ha estat un entrenament de càrrega molt suau, tenint en compte que al Barça li queden dos partits, aquest i el del Pizjuán, dissabte a les 9 de la nit, abans d'una aturada especialment llarga de dues setmanes i mitja aturada de seleccions. I a tot això, avui qui s'ha entrenat amb el primer equip, a banda de Jesse Bisibu, aquest extrem del filial que està en dinàmica del primer equip, ha estat Hamza Abdelkarim, que serà el protagonista d'aquesta tarda, perquè a partir de 5:45 se celebrarà el seu acte de renovació com a futbolista del Barça.
0: Encara ens queda escoltar un protagonista més del Barça, amb el Salmurri, però abans, ara que parlàvem d'aquest partit que jugarà demà 9:15 al Camp Nou, Barça-Racing de Santander, aquí hem sentit, és el tècnic del rival, José Alberto López, de Vitubac.
5: L'entrenador del Racing no ha volgut aclarir si farà rotacions demà al Camp Nou, però alhora ha descartat que facin regals a l'equip blaugrana. José Alberto també ha insistit que seran valents.
6: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento, como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido, como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
5: José Alberto ha lloat al Barça i ha desvelat també què diferencia el conjunt blaugrana respecte d'altres equips, fins i tot els del màxim nivell.
6: Te podría destacar pues muchas cosas, ¿no? A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para poder hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan intensas que hacen tras pérdida, que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro, ¿no? Y esa es la mayor diferencia que tiene con respecto a otros equipos, independientemente de que sean de su mismo potencial.
5: En el seu retorn a primera, el Racing ha firmat una arrencada esperançadora i és desè amb 7 punts.
0: I dèiem que encara havíem de sentir un protagonista més del Barça, perquè ja al tot costa vam poder escoltar i conèixer una mica més un dels fitxatges d'aquesta temporada, Salmo, Gabriel Jesús.
1: Que va reivindicar el seu moment futbolístic, diu que els problemes de genoll queden absolutament enrere, va celebrar el rendiment de Rafinha, un dels seus millors amics al vestidor, i va reconèixer que s'està adaptant especialment bé en un grup que diu és un dels aspirants a la Champions, juntament amb el Paris Saint-Germain, amb l'Arsenal, amb el Manchester City, amb el Real Madrid i amb el Bayern de Múnich. A tot això, Gabriel Jesús va reconèixer que el Barça el signa per actuar com a nou, com a davanter centre pur, i es va definir d'una manera molt concreta, tenint en compte el que pot aportar en aquesta temporada com a blaugrana.
7: Pero claro que he aprendido mucho más con Pep que solo esto, ¿sabes? Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabes? De caos, nada.
1: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
1: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
0: Doncs moltes ganes de veure aquest caos que diu Gabriel Jesús que crea el camp. Això al Barça, però és que avui juga l'Espanyol. Obre la sisena jornada de Lliga, l'Espanyol juga contra el Rayo Vallecano, el Rayo que ja sap, el Rayo que podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre, però avui, per tant, encara no ho pot fer, i per això el partit es juga a Butarque. Madrid, Sergi Andreu.
8: Doncs sí, s'ha viscut aquests últims dies a Vallecas, al club vallecà, amb una certa malamaror, polèmica, incertesa, perquè volien jugar, fos com fos, a Vallecas. Finalment el partit serà a Butarque. El malestar existeix també entre la directiva i la part de l'afició, tant és així que hi ha una crida de les penyes perquè avui l'afició no assisteixi a Butarque, i per tant imaginem que hi haurà poca assistència a Leganés. Manolo González ja té transcendència el fet de jugar a Butarque, diu que l'escenari no el traurà complicitat al partit, que no li traurà, no serà un partit menys complicat perquè es jugui a Butarque, algun Rayo que a més té l'amenaça dels 6 gols del seu davanter centre Sergio Camello.
9: És enganyós els punts que tenen, han jugat a camp del Barça, a camp del Madrid, i de fet han competit bé els dos camps. És un equip complicat que fa les coses bé, ataca amb molta vertigen, i això també t'ho dona, doncs, aquesta confiança i aquesta que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és un equip que, ja et dic, que demà tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
8: Un Rayo que és 16è, ha fet 4 punts de 15, l'Espanyol n'ha fet 7 de 15 i és 8è. Jofre Carreras s'ha quedat a Barcelona, molèsties al pubis. Un Espanyol que, amb el per bé que ha començat prou bé la temporada, encara té moltes coses a millorar, com explicava el tècnic blanc i blau.
9: Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor. fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
8: El partit entre el Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Butarque, Leganés, a partir de les 7, un quart d'hora abans, començarà la transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I més tard jugarà el Madrid, ho fa al camp de l'Elx, amb la idea de guanyar i jugar bé, i així poder calmar una mica les crítiques que hi ha al voltant del seu joc, Montserrat.
10: Josep Mourinho, el tècnic blanc, té clar com ha de plantejar el partit del seu equip avui al Martínez Valero d'Elx.
11: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
10: Els blancs són el segon equip més golejador de la Lliga, darrere el Barça. Els de Mourinho han marcat 14 gols en 5 jornades de Lliga i volen continuar sumant. I que ho faci el davanter francès Kylian Mbappé, que es troba entre els màxims golejadors de la Lliga. Mourinho no li dona descans a Mbappé, que ha jugat tots els minuts disponibles. El francès suma 6 gols, igual que Camello, del Rayo, i els blaugrana Rafinha i Lamine Yamal. I per contrarrestar el potencial ofensiu de Madrid, quina seria la recepta? El tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, aposta per aquesta.
12: Creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos estás más cerca de ser lastimado.
10: L'Elx ocupa el segon lloc per la cua de la classificació i només ha sumat 2 punts amb 3 derrotes i 2 empats. L'últim, el cap de setmana passat, al camp de l'Athletic Club a Bilbao. Anselmi creu que aquest punt sumat a Sant Mamés els dona fortalesa. Veurem què passa avui amb aquest Elx-Madrid que comença 9:45 del vespre.
0: I encara a primera ja sabeu que el València segueix amb el seu particular càsting per trobar nou entrenador, però ara hi ha una altra banqueta i de les grans, de les importants de primera, que s'han començat a generar dubtes al voltant del seu tècnic. Estem parlant del Villarreal, Marcos García.
3: L'equip groguet suma només 2 punts de 15 en el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta, igual al pitjor inici de Lliga dels darrers anys. A la temporada 21-22 també van sumar només 2 dels primers 15 punts del curs. Ahir, després de perdre 1-2 a casa contra el Betis, Íñigo no podia ser ni més clar ni més autocrític.
13: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador no puedes faltar a la verdad, eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas. Creo que no hay que poner paños calientes, ¿no? Después de una hora o media hora de terminar el partido no existe una ilusión por lo que viene. Mañana sí, mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de la Rosaleda con la misma energía. Después de media hora no hay que ir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo, porque no nos ayuda. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal.
3: Avui a les 8, a la Ves València, els valencians encara no han triat entrenador. Avui, de fet, tindran, com explicàvem ahir, el tècnic del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta. Avui juga al camp de l'Alavés, que en aquella banqueta hi ha un ex-valencianista. Quique Sánchez Flores no vol fer sang amb el València.
14: Sí, tengo una opinión formada y no voy a dar... No voy a hacerla públicamente. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y obviamente respeto mucho todo lo que pasa en esa casa. Yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
3: I parlaves del càsting d'entrenadors del València. Doncs de moment ja han caigut 2 dels primers noms de futuribles a la banqueta de l'equip valencià. Ernesto Valverde i José Luis Mendilibar han dit no a la proposta de Braulio, del director esportiu del València. Guanya pes alerta en aquesta llista Javier El Vasco Aguirre, i el València contempla no anunciar el nom del nou tècnic fins a l'aturada de seleccions.
0: Una mica més de 5 minuts, seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després.
15: Hola, València. Me han dicho que estáis buscando un 4, así que aquí estoy.
0: Un vell conegut torna a la Lliga CB. Mirotic jugarà al València.
16: Catalunya migdia.
17: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
19: Entrades a auditori.cat.
20: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: Es ocupem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acollim.
23: Fem barri i fem pinya.
24: I fem i no deixem de fer.
25: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
26: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya.
28: El govern de tothom.
29: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, l'ex del Barça, Mirotić, estava lliure després del fiasco econòmic del Mònaco i ara tornarà a l'ACB per jugar al València. Ernest Macià.
31: Ha sigut una sorpresa monumental. De fet, feia poques hores que Mirotić havia fet públic o havia fet públic el president del Budućnost, al seu país, a Montenegro, que estava entrenant allà esperant una oferta de l'Eurolliga i ha hagut d'esperar poques hores per tenir-la. I aquesta oferta és la del València, que aquest any s'ha reconstruït sense Pedro Martínez i doncs el València s'emporta un 4 de molt nivell, que el Barça realment ho va fer molt bé, va doncs ser un MVP de l'Eurolliga ara fa 4 anys i ha guanyat doncs bé Lliga, ha estat a Final Four, ha guanyat Copa del Rei, per tant doncs amb el Barça ho ha fet molt bé. Després va anar al Mònaco, a l'Olimpia de Milà, on va guanyar també la Lliga i la Supercopa, i el València fitxa un superestrella, això sí, ho hem de dir, als 35 anys.
0: I bones notícies al Barça amb la lesió de Brizuela, en canvi pitjors pronòstics per Diagne al Lleida.
31: Sí, el turmell dret de Brizuela no va patir cap trencament, ni de tendó, ni d'os, i és simplement un cop. Això el fa ser dubte per aquest cap de setmana a la Supercopa, de la qual ja en parlarem els propers dies, i en el cas de Diagne, sí, la veritat és que el jugador es perd el que queda de temporada, una lesió de lligaments de genoll que dona per tancat ja aquest curs 26-27.
0: Aquest cap de setmana, a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé ha tancat la temporada amb una victòria a casa a la final de la Copa del Món de Piragüisme. Isaac Vilalta.
32: Miquel Travé dissabte es va penjar l'or després de guanyar la prova de Seu i d'aquesta forma rodoneix un any excel·lent amb l'or mundial a Oklahoma i la tercera posició final a la general de la Copa del Món.
33: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparant pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
32: La també urgellenca Mònica Dòria, per la seva part, tanca aquesta prova amb dos bronzes. Recordem que el Mundial de l'any que ve es disputarà al Parc Olímpic del Segre.
0: Altres informacions del dia. David Ubach, al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més.
5: Viñales, de fet, seguirà de baixa aquest proper cap de setmana al Gran Premi d'Àustria, i el petit dels Espargaró, el pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva. L'equip KTM Tech 3, de fet, preveu que Viñales es reincorpori com a pilot titular de cara ja al Gran Premi del Japó, que inicia la gira asiàtica i que serà el primer cap de setmana d'octubre.
0: El continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial d'Atletisme.
5: Ho hem conegut aquest matí, quan la Federació Internacional d'Atletisme ha anunciat això, que li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, a Nairobi.
0: En tenis, Paula Badosa, aquesta nit partit al torneig de Sao Paulo, al Brasil.
5: L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justine Mikulskite, no abans, això sí, de 2:15 de la nit.
0: I a la Copa Catalunya de Waterpolo femenina aquest vespre juga l'últim partit de tornada als quarts de final.
5: I que a partir de 3:15 enfrontarà el Sabadell amb l'Atlètic Barceloneta amb avantatge ballejà de 5 gols del partit d'anada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports, perquè juga l'Espanyol al Camp del Rayo. Bé, al Camp del Rayo no, juguen a Butarque, però contra el Rayo Vallecano. Ho deixem aquí, seguim però el Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
34: Són les 3.
30: Catalunya migdia.
1: Fa una hora hem començat aquest Catalunya Migdia explicant-vos que el govern espanyol ha donat el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una inversió de 1.700 milions d'euros que serviran per ampliar i per modernitzar les terminals ja existents i per iniciar les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del projecte. El que és pròpiament dit l'ampliació no s'afrontaria fins l'any 2032, que és quan s'acaba aquest període d'inversions i s'ha d'aprovar el següent. També hem passat pel Palau de la Generalitat, on el govern ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. Això l'endemà que el president Salvador Illa demanés un pacte nacional per superar la crisi educativa. I ens hem fixat també en la inflació, que està desbocada al 4% per culpa, sobretot, de l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha rebutjat altra vegada amnistia per ara Carles Puigdemont després de l'aval d'Europa a aplicar-li aquest oblit judicial pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Llarena podria acabar aplicant l'amnistia d'aquí unes setmanes quan s'espera que el Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts mateixes del Tribunal Suprem. A l'interlocutori d'avui, el jutge Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses polítiques i públiques que hauria utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que la justícia europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Mentrestant, sobre la notícia del dia, sobre aquesta qüestió de l'aeroport que ara explicaves, els ajuntaments del Prat, de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes d'aquest aeroport, ja han reaccionat a aquest primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies. I la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant soroll. Les podem sentir.
3: Considerem també responsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
4: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
2: I per cert, és notícia d'ara mateix. Està interrompuda la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Molins de Rei i el Papiol per l'atropellament d'una persona. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un professor del Col·legi Badalonès a Badalona acusat d'assetjar sexualment a través d'Instagram dues menors de 15 i 16 anys. Segons avança el digital Metrópolis, i ha confirmat també aquesta emissora, l'home de 32 anys ha estat detingut al seu centre de treball per policies de paisà. L'acusat hauria intercanviat missatges amb aquestes adolescents i els hauria demanat fotografies de caràcter sexual. I l'audiència de Lleida ha començat aquest matí el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats d'obra pública. Podem anar a Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Hola, bona tarda. El mosso instructor del cas ha dit que del telèfon intervingut de Benet es va deduir una relació molt estreta entre ell i els empresaris de la constructora MJ Grues.
7: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración. Eran comidas frecuentes, eran comidas que no eran de menú, era una relación y unos regalos y una atención que sobrepasaba a nuestro criterio lo que sería pues un pequeño detalle de cortesía.
6: Al banc dels acusats s'asseuen quatre persones més. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Borea sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida.
1: Passant 4 minuts de les 3.
29: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins les 4, aquí al Catalunya migdia, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: L'advocada i consultora Gemma Calvet. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Tot bé amb les cadires o no?
9: Sí, sí.
1: Ai, sí. No sé quin problema has tingut amb la cadira.
9: Vist. Estava molt baixa i no trobava els botons de sota i al final n'he agafat una altra.
1: Això és culpa d'en Bota. En Joan Bota sí. Es posa molt avall la cadira.
9: Exacte.
1: Sí, sí, però ja gairebé el pis de baix. I per tant, tens una mica de dificultat. Sí, és incòmode. Sí, sí, escolta, en Botes, que li diu al Santi Villas.
8: Ai, sí.
1: O de les Botes. La setmana passada li va dir de les Botes. El primer tema del dia, ja ho sabeu, ens ve des de fora. I I els dimarts, qui ens el proposa és el David Carabent. Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
1: Com estàs?
8: Molt bé.
1: Perfecte,
8: molt bé.
1: Escolta'm. Vens valent, eh?
8: Vinc valent? Home, tampoc tant. Escolta, és viure la vida de ciutat. Dijous passat, crec que era, vaig anar al súper de Plaça Letamendi, on vaig gairebé cada dia, com si fos el rebost de casa, i a la cua de la caixa s'hi va afegir una parella, entenc jo que eren de l'Orient Mitjà, i ella anava amb un niqab. És a dir, portava un vel que li cobria tot el bust, menys els ulls, val? De color negre. I, ostres, va causar una impressió molt forta. Recordo mirar-me amb una altra dona de la cua i els dos van posar els ulls com taronges. Em van, però què és això, no? I clar, feia relativament poc que jo havia vist també un... I clar,

0: també el tenen prohibit. I llavors dius, home, llavors com és que aquí som tan... Saps? Vull dir, no sé, si... jo segueixo... Bueno, a mi em segueix causant una certa impressió forta. I llavors vaig pensar, ostres, per què no fas una mica el Humphrey? Te recordes el personatge aquell?
1: Sí, del ciministre, no?
0: Del ciministre, que era el que assessorava el ministre, i sempre doncs li deia, escolta, ara que està pujant, per exemple, l'extrema dreta, no creus que seria una bona mesura de legislar contra l'ús del niqab en llocs públics? Perquè així faríem un guiny i potser desactivaríem una part de la... diguéssim, del, bueno, del racisme que s'està instal·lant. I llavors, bueno, tu mateix m'has dit que Lleida ja s'està fent això.
1: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar amb 750 euros de multa el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà a la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, tot i que de moment no té tots els suports necessaris. És l'equip de govern del PSC, amb Fèlix Larrosa al capdavant, qui ho proposa. Lleida ja ho va intentar fa anys, i al final va ser la justícia qui li va impedir a la Paeria poder legislar sobre això amb l'argument de que no tenia competències. Ara ho torna a provar, veure si censura o no, si primer té majoria o no a la Paeria, i després si això té recorregut i, per tant, no hi ha cap jutge que els digui que no poden legislar-ho. Però, en tot cas, sí que és un debat que és al carrer, sobretot en el moment en què algú doncs, es troba això pel carrer doncs, amb algú que porta això, el niqab o el burca, i que és un debat que està al carrer i que, de moment, monopolitza molt l'extrema dreta en contra i a favor l'esquerra.
0: Sí, però precisament jo crec que diguéssim, hi ha coses amb les que ens hi podríem ficar, és a dir, hi ha coses que... A mi també em sobta quan dintre el súper veus una persona que porta el casc posat encara i no se'l treu, llavors dius, què dimoni fa aquest? Què vol?
1: Perquè aquí s'amaga, eh? Sí.
0: I llavors més encara quan està restringit a les dones i ostres, tu... bueno, jo ho trobo bèstia.
1: A veure, com veu la Gemma, la Neus, el Jaume...
2: Jo estic molt d'acord amb el plantejament i l'agraeixo que s'atreveixi a treure aquest tema, perquè cal fer un esforç, jo crec, de repensament per part de les esquerres que sempre s'han oposat a un tema...
1: Que, a la prohibició,
2: que, eh? A la prohibició, exacte. Amb un tema de sentit comú en termes de violència masclista. És a dir, hem de focalitzar en la dona, en les dones, i és evident que hi ha moltes dones que són maltractades i no presenten denúncia. No parlo de les dones islàmiques, d'altres. Però, en canvi, la llei diu que és un delicte públic i qualsevol persona que vegi que hi ha un maltractament està obligada a denunciar. Una llei del 2004 que no s'ha reformat. Jo insisteixo en això perquè moltes vegades estem d'esquenes al sentit comú. Què està passant ara? Que jo crec que les esquerres, de forma equivocada, i ho he conegut una mica de prop en els debats, inclús m'atreviria a dir amb sectors feministes, no tots, s'han inclinat amb aquest tema del paternalisme, de la integració i del respecte cap a l'home, que és qui imposa aquesta mesura. Les dones que viuen amb el niqab i amb el burca, si tinguessin un cop de mà de l'estat que els acull, que en aquest cas seria de l'ajuntament que els acull, en el sentit de dir, no, mira, aquí hi ha unes normes que protegeixen la teva dignitat, la teva visibilitat i també la dels teus fills i filles, perquè els fills i filles que van acompanyant aquestes dones a comprar, a fer totes les feines que fan de casa, d'aquesta manera estan adquirint uns valors nefastos en termes de respecte, d'igualtat, de dignitat. Per tant, això s'ha de tallar. I això no va en contra de la integració, del respecte a la llibertat religiosa, que és a les mesquites, perquè més allà tampoc les deixen entrar barrejades amb els senyors. És a dir, que estem parlant d'una coherència del nostre sistema normatiu, que, com ha dit el David, està absolutament extès. Inclús a l'últim país que ho van votar, que va ser Suïssa, van aprovar la prohibició en l'espai públic. Jo crec que aquest recorregut l'hauríem de fer amb molta més contundència. I, a més... jo ho faria per aquestes raons que exposo, però és que a més té una utilitat també d'orientacions polítiques, perquè amb això la Núria Orriols, amb aquest aspecte té... La Sílvia Orriols, si m'he equivocat, perdó. La Sílvia Orriols té tota la raó en el sentit, en aquest aspecte. I què passa? Moltíssima gent doncs s'agafa a aquesta inclinació política, que té molts altres dèficits, en termes de sentit comú. Llavors jo crec que hem de acompanyar el relat i la posició d'una contundència que no tingui perquè dèiem, no, és que no hi ha competència municipal, i tant que n'hi ha, perquè hi ha una llei de violències masclistes i hi ha una Constitució que garanteix la dignitat i la igualtat. El dret es construeix amb l'equació algorítmica que tu vols construir per interpretar i vetllar pels drets superiors. I, per tant, tots aquests països europeus que han fet el ridícul és que estem a la cua, estem a la cua, i hem de ser conscients que tenim uns patrons, des del punt de vista progressista parlo, que són potser els espais que més estan, bueno, en aquest cas és el PSC que ho impulsa, però costa molt això, aprofundir-ho internament en els partits, i jo crec que costa perquè tenim uns patrons basats en més en un paternalisme que no en una coherència normativa respecte de les dones.
3: És que jo crec que si ets home també, però si ets dona, és impossible que estiguis d'acord amb que algú pugui viure d'aquesta manera. Això per començar, no? Per tant, jo estic d'acord, amb moltes de les coses que has dit. És veritat que l'esquerra ha tingut una... L'esquerra a tot arreu, també a França, ha anat i ha tornat. Allà, que sí que es creu en el laïcisme, no com aquí, que diem que som a confessionals i després ve el papa i ens gastem el que no tenim dels diners de tots, no? Però crec que també ha estat perquè quan fins i tot eren casos no aïllats, però molts menys, no? Com tu deies, perquè un dels arguments que s'havia escoltat en aquesta ciutat, per exemple, era no, només els veus a la cua de Louis Vuitton. I no és veritat, perquè n'hi havia la cua de Louis Vuitton i n'hi havia en molts barris de Barcelona, moltes vegades preferim no mirar. I què passa? Doncs que ara hi ha els barris que volem mirar i els que no volem mirar n'hi ha, no? I per tant hi havia una certa trampa de fer veure que no estava passant, no? També perquè se n'estava fent un ús, per exemple, com dius, no? En el cas de partits com Sílvia Orriols, en aquests casos pensem que defensen les dones, però també com que sabem que es mouen per un principi racista sempre, penses, bueno, ho fa per defensar les dones i de pas per atacar a tota una comunitat, no? Jo no sé si la solució és que cada ajuntament vagi fent el que pugui. Jo crec que el que caldria és una legislació arreu, una legislació estatal que fixés quin ha de ser el criteri.
2: Però mentrestant, les ordenances...
3: Sí, clar, mentrestant, doncs cada ajuntament suposo que anirà fent el que pugui, que ja veurem, perquè com deia l'Òscar, l'última vegada els hi van tombar...
1: La llei de la pèria.
3: Sí, al mateix ajuntament, per una qüestió de competències, però jo crec que bàsicament és, tu deies, és una qüestió de dignitat, per suposat, i és una qüestió de llibertat. O sigui, tu has de poder ensenyar la teva cara... I si no la vols ensenyar, doncs escolta, estàs en el teu dret, però no perquè sigui una imposició.
4: Jo tinc la sensació de que s'ha de, evidentment, prohibir el niqab, el burca i qualsevol cosa que cobreixi la cara, igual que també s'ha de prohibir anar pel carrer o entrar en un supermercat amb la cara coberta, amb un casc integral o un passamuntanyes. És a dir, jo crec que s'ha de buscar la manera legal, però jo ho prohibiria, primera, per un tema de drets de les dones, evidentment, en segon lloc, per seguretat, i tercera, perquè la nostra manera de viure això no ho entén i no hi està d'acord. De la mateixa manera que si jo o una senyora catalana va a un país musulmà, doncs hi ha unes normes de conducta i de vestimenta que segurament en alguns llocs s'ha d'anar amb les cames tapades i no ensenyant els ombros i anem allà...
3: Això també passa amb esglésies d'aquí.
4: Sí, i ho respectem i per tant... al carrer, a l'espai públic i encara més en llocs oficials a Catalunya, no s'ha d'anar amb la cara tapada de cap manera. I té raó el David amb una cosa, que quan comparem les coses amb altres països, a vegades aquí, en nom de la llibertat i del respecte i la tolerància, estem tirant pedres a taulada. Poso un exemple que no té a veure amb el NICAP, però una mica sí. Aquests dies, a les xarxes estan corrent missatges de gent de Emirats Àrabs demanant a Europa que prohibeixi els germans musulmans.
1: Clar.
4: Què passa? Els germans musulmans és una organització que està prohibida a Egipte, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Jordània, Síria, Líbia i d'altres.
1: Sí, sí.
4: I, en canvi, Espanya és legal, a França és legal, perquè és una associació cultural. Tothom sap del món mundial que no és una entitat cultural, és una altra cosa. Però, com que compleixen les normes, se'ls legalitza i poden tenir activitats. I en els països d'on venen, estan prohibides, no? Llavors, a vegades, en nom d'aquest respecte de les llibertats on hem arribat, que Europa es posa sempre medalles de que és el lloc del món més tolerant i més lliure, hem de ser una mica més hàbils, no? Perquè, evidentment, darrere de tot això, i darrere del NICAP, i no és el cas de la senyora que et vas trobar tu en el supermercat, però segurament també és una eina política per molta gent. o per algunes organitzacions. I, per tant, per defensar la nostra manera de viure, de la nostra gent, de les nostres dones, de les nostres filles, del que pugui passar el dia de demà, crec que s'ha d'actuar quan abans millor.
3: I que la llibertat ha de ser col·lectiva sempre. Correcte. Però hi ha la llibertat d'aquestes dones. La primera llibertat hauria de ser la seva, de poguer anar vestides com
4: sí,
3: vulguin.
4: Sí, però per cada dona que vol portar el niqab...
1: Ets massa prudent, David, perquè ja fa estona que estàs intentant...
2: Ens ha mirat la pilota al cap i...
0: Ells són professionals.
5: No, que el tinc davant, com... veig que intenta entrar i quan algú altre llavors tira enrere com l'indià no em toca.
4: Ara li demano perdó, però només per respondre a la Neus. Jo crec que per cada dona que va amb niqab per Lleida 40 graus perquè vol, n'hi ha 50 que hi van per pressió social,
3: clar,
4: pressió familiar.
3: Clar, per això et dic que la primera llibertat és que ella, si no el vol portar, que jo crec exacte, que si pots triar no el portaries, exacte, doncs no l'hagi de dur.
0: No, bàsicament que ens hem... Venim d'un país que ha fet uns esforços bestials per secularitzar l'espai públic fins al punt que ja no celebrem el Nadal i celebrem les festes d'hivern i no sé quines històries. I llavors, que va, escolta, si fas aquest esforç, doncs fes-lo de manera conseqüent. I per tant, fes l'esforç de secularitzar definitivament l'espai públic, perquè ha de ser aquest espai de llibertat a partir del qual doncs un a casa seva construeixi la seva espiritualitat com vulgui i l'expressi com vulgui en entorns doncs privats, però
1: que a més serà més fàcil, diguem-ne, de secularitzar els islamistes si tu prèviament exacte, estàs donant exemple i també estàs de secularitzant el cristianament, diguem-ne, si no,
0: clar,
1: no,
0: clar.
2: El que passa és que a més és depèn d'on posis el focus. Hi ha un tipus d'argumentari o un altre, no? Si posem el focus, per exemple, amb els infants, amb tots els infants de Catalunya, en aquest cas, o de Lleida, tenen dret, per la Convenció de Drets dels Infants, en l'exposició de motius, diu que el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat passa també pel respecte de drets humans. Això què implica? Que si aquests nens que van pels supermercats i nenes li pregunten als seus pares i aquesta senyora per què va tapada, li has d'explicar, no, mira, perquè està en una cultura que prohibeixen que veiem la seva cara. I això ho troben com normal. Home, ja només per protegir els infants, a tots, els fills d'aquestes dones i els nostres fills i filles. Una altra, la perversa concepció de la voluntarietat. Amb unes condicions d'opressió econòmica perquè no poden treballar, amb unes condicions de domini, perquè hi ha moltes famílies musulmanes que no porten la niqab ni porten el burca. Per tant, estem parlant d'un sector on el subjecte masculí imposa unes regles a casa, perquè és un model absolutament patriarcal. Hi ha moltes famílies islàmiques que no participen d'aquestes pràctiques. Per tant, aquesta diferenciació també és molt important.
0: Tinc entès que tant el niqab com el burca són previs fins i tot al naixement de l'islam. És a dir, que són costums prèvies. Per, dir, per tant, que no estan identificades amb
4: i de llocs geogràfics concrets.
0: Clar, exacte. I llavors,
2: sí, molt vinculades a Afganistan.
4: Sí.
2: I a la...
4: Jo no vull portar la contrària al David, però em veig obligat. És a dir, jo...
1: Està bé, sí. No cal estar tots d'acord.
4: És una eminència. Jo no estic a favor de secularitzar Catalunya i traient elements judeocristians perquè un grup de gent que ha vingut i que tenen tot el dret del món estar aquí tenir arguments per desecularitzar la societat. És a dir, de la mateixa manera que dic que si venen un grup suficient de persones musulmanes en un lloc, tenen evidentment tot el dret del món a tenir una mesquita, només faltaria, i fer la seva vida. A Catalunya, és igual, a Europa, tenim una tradició i el Nadal és el Nadal i Setmana Santa és Setmana Santa. I llavors, pots seguir o no els preceptes, diguem, religiosos, no? No és el meu cas, però construeix una manera de ser i de pensar, per cert, totalment connectada amb la teva història, que no es pot desecularitzar, perquè si ens traiem aquestes festes, les coses...
0: Jo quan he dit que hem fet uns esforços, és a dir, la societat catalana, la societat espanyola, o europea en general, ha fet un esforç per secularitzar, per separar l'estat de l'Església, i crec que això és positiu. És a dir, una altra cosa és negar d'on vens i què vols. Vull dir, la cultura, l'espai públic secular és un invent, precisament, del cristianisme. O sigui, és que no hi ha volta de full. És a dir, les altres religions els hi ha costat. El judaïsme, bueno, Leibniz, no?, diuen que és més aviat, per tant, un jueu escapat d'Espanya a Holanda, allà, doncs, arriba aquesta conclusió. Però crec que és un triomf de la civilització, que l'espai públic, doncs, bueno, si estigui alliberat de manifestacions religioses massa evidents que puguin fer sentir a qualsevol minoria, doncs, desplaçada. Això, mira, doncs són unes regles de joc mínimes. No?
2: És que amb el tema de l'ensenyament, per exemple, vam mantenir aquí l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. El meu avi era un gran catòlic i a la família s'ha educat en el catolicisme, però el meu avi defensava, i com a director d'escola ho ha practicat, ho va practicar sempre, que la religió a la família i a les esglésies i a l'ensenyament amb visió de pensament crític, de cultura i de coneixement.
4: I de ciència.
2: I, això, i de ciència. Això, que ha sigut una gran aportació de la pedagogia catalana i que ha sigut també assumida per mestres i catòlics, escolta, ja és un recorregut. Ara, jo ho diferenciaria molt, amb això estic amb Jaume, totalment, el debat sobre la NICAP i sobre el burca amb el tema del laïcisme. Ara mateix el que toca és però ser molt contundents en posar-nos en els estàndards europeus en relació a la violació de drets humans. Aquestes dones, vulguin o no vulguin elles, perquè sempre volen, el que no poden és exprimir la voluntat.
3: No poden.
2: No poden, tenen un context opressiu i se suposa que tenim una normativa justament per actuar amb aquestes violències i estem actuant amb violències molt més petites. I aquesta per què la deixem de banda?
1: Doncs ja veus que has aconseguit unanimitat avui,
5: sí,
1: no tan gaire. Per cert, des de Lleida, la Núria Casellas, la nostra companya, ens recorda, com a, diu, a punt de qualitat, diu, la mateixa normativa en la que la paeria proposa que hi hagi multa per el fet d'anar, doncs això, tota tapada, també prohibirà anar nu pel carrer.
4: És a dir, em sembla...
1: Dins els dos límits, diguem.
4: Jo crec que a partir de determinada data de setembre s'hauria d'anar bastant tapat.
0: A partir d'així dels 15 dies d'edat,
1: tapat fins a dalt, de la baix. A Lleida fa molta calor, però tampoc no caldria passar-se.
4: És cada cosa que... La roba s'ha inventat per alguna raó.
1: Exacte, molt bé, per dissimular, segons com. David Caravent, gràcies i bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb el tema... amb el que hem obert a les dues, aquest primer pas per ampliar l'aeroport del Prat.
6: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: Es ocupem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya migdia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
23: Home, d'enhorabona.
24: Moltes gràcies.
23: Avi Bassas, l'avi Antoni.
24: Bueno, no cal insistir.
22: I les iaies.
25: La iaia costurera.
4: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
22: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
23: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
3: Serà un lío.
23: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
26: Sexca.
27: ¿Cómo?
23: Francesc.
28: ¡Fàbregas, que no me sale!
29: O cada uno me llama como quiere.
22: La tarda de Catalunya Ràdio.
30: Vostè està aquí.
22: Amb Francesc Garriga.
31: Adiós.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. El govern espanyol ha donat avui el que podríem dir que és el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat a Barcelona. El Consell de Ministres ha aprovat una partida de 1.700 milions d'euros per ampliar el vestíbul de la Terminal 1, per modernitzar la T2 i també diners per planificar el projecte de la futura ampliació de la pista i comprar terrenys per poder-la executar. És aproximadament la meitat de la inversió que es preveu per ampliar el principal aeroport de Catalunya, el 7è de tota Europa en tràfic de viatgers. Tot això s'ha de fer en els pròxims 4 anys. Encara faltaran, però, els diners per tota l'obra prevista entre el 2032 i el 2036, quan, llavors sí, és quan es farà més llarga la tercera pista i es construirà una terminal satèl·lit i, per tant, pròpiament dit, serà quan es faci i s'afronti l'ampliació de l'aeroport del Prat. És sabut que és un tema que genera debat a Catalunya, que hi ha hagut, diumenge, per exemple, hi ha convocat una manifestació amb una pila d'entitats que estan en contra d'aquesta ampliació, agrupada sota el nom de Zeroport, però també és veritat que el PSC i Salvador Illa al capdavant no han amagat mai que ells són partidaris d'ampliar l'aeroport i, per tant, que si arribaven al govern de la Generalitat, doncs tirarien endavant aquesta ampliació, que recordo que ara fa 4 anys es va tombar perquè des de la Generalitat, encapçalada llavors per Pere Aragonès, no es va comprar, entre cometes, la idea d'ENA ja llavors de començar a fer aquesta ampliació. Per tant, evidentment, hi ha posicions a favor i en contra, no sé com ho veieu.
3: Avui, que hem estat amb el conseller Dalmau...
0: Els matins de TV3.
3: El PSC té una afició especial per tot el que sigui formigó i créixer amb infraestructures. Que no sé si és precisament cap a on hauria d'anar el món. Personalment crec que no. També és veritat que jo sóc la primera hipòcrita que dic que no puc més amb tants turistes a Barcelona i després vaig a fer el turista pels llocs, no? Per tant, em reconec amb aquesta contradicció permanent. Crec que hi ha una certa trampa quan ens venen que amb aquest creixement de l'aeroport, recordant Artur Mas, no?, que el que ens deia que seríem la Dinamarca del Sud, no?, o després no sé qui ens va dir que seríem el Silicon Valley, no sé què, però al final ho veurem. Jo crec que això no se'ns omplirà d'enginyers i de grans cervells, que ja en venen, aquest centre dedicat a estudiar immunodeficiència i altres malalties que estan muntant els de la Fundació La Caixa, que serà referència a Europa, doncs ja vindran experts, vull dir, i en biomedicina està venint molta gent, no és que aquí només vinguin turistes. Però em sembla que aquesta trampa de que això se'ns omplirà i ens canviarà el model econòmic, no tinc tan clar que sigui així. I sobretot el que penso és que si el que volem és creure'ns de veritat això de que hem d'anar a uns models econòmics més sostenibles, doncs anar fent grans aeroports no sé si és la solució, més enllà de que aquest a més està situat en un lloc especialment complex des del punt de vista medioambiental. També és veritat que quan es va anunciar l'ampliació de Barajas, com li diguin ara, allà ningú es va queixar, perquè allà no tenim molta costum de queixar-se de que... I aquí sí, aquí quan es mou una pedra sortim tots, no? Però crec que és una reflexió que va més enllà de si la capacitat de l'aeroport, que el que diuen tots els que hi treballen i les mateixes companyies és que està molt al límit. Està molt al límit.
0: Els que treballen t'ho diuen, i fins i tot alguns et diuen que hi ha algun model d'avió que no hi cap, que no hi entra. I que, per tant, hi ha algun model d'avió que no pot venir al Prat, o que té moltes dificultats per arribar-hi, perquè no hi cap. Això, independentment que després, òbviament, l'ampliació de l'aeroport no està plantejada per això, està plantejada per augmentar el nombre de passatgers.
3: Sí,
0: vull
3: dir, però
0: no,
3: això et dic. Però que ens venen que vindran uns passatgers que ens permetran convertir-nos a, no sé, en un gran pol de ciència i de capacitat, que jo no sé si és això.
1: Jo crec que abans de començar les obres haurien de transferir la competència de la gestió de l'aeroport, perquè em sembla que és molt més fàcil posar-se d'acord en això i no costa diners, i és una absoluta incongruència que muntem una gran infraestructura i després decisions centralitzades no permetin que aquests grans avions que diuen que no poden entrar, que hauríem de veure si això així és així o és un argument polític, que moltes vegades es creen aquests mantres, dificulten una optimització real d'aquesta més gran infraestructura. Parlo amb els arguments que ells donen. L'altre nivell és que és cert que hi ha una contradicció. Jo em reconec aquí, dit que primer vull que puguem gestionar nosaltres l'aeroport, perquè conec massa situacions per als viatges de que la centralització, la hipercentralització en la gestió d'Aena i del model, diguem, de mobilitat espanyol.
3: El radial, no?
1: Sí. Jo anava a dir centralitzat, és una paraula que no m'agrada molt, però és així. L'altra és, això és important, i això no costa diners, ni és la independència. És un model de sentit racional de gestió. L'altra, estem en una agenda 2030, fent esforços per reduir contaminació. Tenim una IA que contamina moltíssim. És a dir, estem en una paradoxa ara del relat formal de l'agenda 2030, de que tots hem de fer un esforç, les empreses han de rendir comptes donant els informes d'objectius sostenibles, que és un dineral fer tot això, i després ens trobem amb què cal, i aquí és on dic que tinc contradiccions, cal reforçar el desenvolupament econòmic en una societat global, i per tant els que defensen, o els arguments que porten a defensar l'ampliació del Prat, aquí poden trobar una raonabilitat. Per tant, jo en aquest sentit vull esperar a veure si s'aconsegueix el traspàs i algú el demana, perquè no he vist que aquests dies en el pacte que s'hagi fet amb Esquerra s'hagi demanat això, que era
0: avui molt... Esquerra ha insistit que hi hagi la possibilitat de controlar-lo des de Catalunya. És que t'ha aixecat el dit, perquè quan tu dius això seria fàcil, es demostra que no és gens fàcil, perquè no hi ha hagut manera, perquè s'ha demanat i Aena no cedeix la gestió dels aeroports, perquè bàsicament amb el Prat i amb Barajas, i poca cosa més, fa rendibles els altres, perquè però els únics que són realment rendibles són el Prat, Barajas i potser algun altre.
1: Però és que això, Òscar, és tot. Sí, sí. Si resulta que el traspàs de Rodalies ha passat per construir un consorci. És a dir, és un tema de mentalitat política, i això no podem, com que ja ho sabem, de vegades el no dir-ho és perquè ja és obvi. Doncs jo no em vull rendir a una obvietat, vull seguir-ho dient, perquè jo crec que hi ha molts espanyols amb sentit comú que ho poden comprendre, això. Mm. És a dir, és un tema de racionalitat. Per tant, hauríem d'aprofundir molt més en aquests arguments de desenvolupament econòmic i de no col·lisió amb els objectius, perquè jo no m'hi oposo. O sigui, jo no m'hi oposo.
3: El president d'Aena, Maurici Lucena...
4: Del PSC.
3: Del PSC, exdiputat del PSC, diu que per sobre el seu cadàver.
0: Cedir la governabilitat del Prat.
4: Evidentment, jo vull recordar que en el seu dia, fa molts anys, potser us en recordareu, el Joan Puigcercós deia que era més important el traspàs de l'aeroport del Prat que el concert econòmic.
1: O que l'Estatut, van votar que no a l'Estatut, eh?
4: Jo estic en contra de l'ampliació perquè a qui beneficia l'ampliació és un tipus d'empreses constructores i un tipus d'empreses de l'àmbit del turisme que crec que tenen poc impacte en el bé comú. Per moltes raons. Primera, té raó la Neus quan diu que ens diuen que vindran gent que ara no ve a congressos i seminaris i a recerca, i això no és veritat. Quan llegim els diaris aquests dies, que Barcelona té un rècord aquest mes de setembre de fires i congressos. Per tant, si algú vol venir de Corea o d'Argentina, si ha de fer una escala, la fa. En segon lloc, també estem llegint aquest estiu que comença a haver-hi gent que deixa de venir a Catalunya i a Espanya de turistes per l'excessiva calor. I, per tant, hi ha un tipus de gent que potser anirà a altres indrets. Llavors, començar a fer una ampliació d'un aeroport que està enfocat 100% al turisme amb un futur que ja veurem com va, no té cap sentit. Tercera, tenim dos aeroports a Girona i a Reus, que en paràmetres europeus estan a prop de Barcelona.
3: Totalment.
4: És a dir, quanta gent no ha anat a París o a Anglaterra, on sigui, i l'aeroport està a 50-60 quilòmetres del lloc on anem, agafem un tren ràpid o un autobús i ens plantem on anem.
1: Ja m'has convençut, eh?
4: I no s'acaba el món.
3: Bueno, aquest argument s'ha utilitzat molt i no volen escoltar.
4: Efectivament,
3: no
4: i després un altre argument, que per mi és la trampa, que hi ha l'ampliació anterior... es va fer condicionada a uns compensacions mediambientals que no s'han fet 20 anys després. Llavors, ara diuen, no, farem les d'abans i les noves. I dius, home, aquí volem enganyar. I per tant, jo arribo a un punt que penso que, a més, el turisme estic a favor, però amb un cert límit, que per cert se'ns diu que ha de venir menys gent que pagui més i que s'ha de desestacionalitzar el turisme al llarg de l'any, que em sembla molt bé. Llavors, per què ampliem un aeroport que passarà com de 50 i pico milions a 70 milions de turistes, bàsicament, no? I per tant, que jo també viatjo, això també diguem-ho tots.
3: Ah, però això et deia.
4: Però arriba un punt que dius, potser estem fent la gallina massa gran.
0: A veure, incloem a la conversa a l'economista Miquel Puig, que a més ha reflexionat molt sobre el model econòmic de Catalunya, sobre l'aeroport. Miquel Puig, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Estaven aquí els de tertulians a favor i en contra. Això és el tret de sortida definitiu a l'ampliació de l'aeroport del Prat o són les feines prèvies i encara es podria estroncar, diguem-ne, aquesta ampliació?
2: Sí, és un pas més. A veure, no ens enganyem. Aena s'ha decidit que sigui una empresa privada, per tant, és capital privat, per tant, qui inverteix o qui ha d'invertir diners i qui ha de jugar-se-les, per entendre'ns, de si vindran turistes o no vindran turistes, són capitalistes privats. És veritat que una part és públic, però, en definitiva, tota la lògica és privada. S'ha volgut que Aena sigui una societat anònima, cotitzada, amb inversors internacionals, i, per tant, aquests senyors són els que hauran de decidir si volen invertir o no invertir. Què passa? Que, com que explota un monopoli, les tarifes estan regulades. Llavors, el document que s'acaba d'aprovar és un document en el que l'Estat li diu, mira, jo t'autoritzo en aquest monopoli que tens, jo t'autoritzo a pujar les tarifes, penso que és un 0,3%, per compensar unes inversions que em dius que faràs. Per tant, en definitiva, és una cosa que, senzillament, el govern l'únic que fa és autoritzar a que si Aena decideix fer unes determinades inversions, li podrà recuperar-ho a base de pujar tarifes, suposant que després vinguin els avions i les paguin, naturalment. Però això és el risc, diguem-ne, de l'inversor, no? Llavors, jo penso que això és el tret de sortida. Bueno, és un primer pas, sens dubte. Jo penso que hi ha una cosa molt positiva. L'ampliació de l'aeroport del Prat és una cosa molt conflictiva. Tots volem més infraestructures. Catalunya pateix de molta falta d'infraestructures, sobretot ha patit en el futur de faltes d'infraestructures. Per tant, en definitiva, que hi hagi diners fonamentalment privats, la meitat privats, per invertir en una infraestructura a Catalunya, en principi, és bo. El que passa és que a Catalunya totes les infraestructures, a diferència de Madrid, actuen sobre un territori molt escàs, molt problemàtic, i per tant això genera molts dubtes. Jo penso que hi ha una cosa positiva en tot aquest assumpte, que en el fons el tema conflictiu, que és l'allargament de la pista de mar, que és la pista curta, es posposa a d'aquí 5 anys. Per tant, ja en parlarem d'aquí 5 anys, si aquesta pista s'allarga o no s'allarga, que és el que afecta la Ricarda, el que necessita que s'hagin acomplert una autorització de la Unió Europea, que només la donarà si prèviament s'han fet les compensacions que s'havien imposat a l'ampliació anterior, etc. Tot aquest assumpte, que és l'assumpte conflictiu, aquest assumpte s'aparca i es diu, en parlarem d'aquí 5 anys. Jo penso que això és una bona notícia. Perquè, a veure, els dubtes que tenim és si aquest aeroport, aquesta ampliació, és necessària o no és necessària. Clar, fonamentalment, Aena, lògicament, està pensant que fonamentalment aquí el que han de venir són turistes, perquè tots els aeroports del món, fins i tot els més de negocis, com Heathrow, és un aeroport que el 75 o el 80% dels passatgers són turistes. Per tant, aquí s'està pensant en turistes. Catalunya necessita més turistes? Jo sóc del parer, que penso que ara comença a ser majoritari, que a Catalunya no és que faltin més turistes, és que ens sobren. I sobretot a Barcelona, però a la costa també. A l'interior no, però a la costa i a Barcelona, que és el que han de venir a l'aeroport, ens sobren. Ara, això depèn de l'aeroport? No. No. Podem fer un aeroport tan gran com vulguem i això no farà venir més turistes. No? L'aeroport de Castelló i l'aeroport de Lleida haguessin portat una allau de turistes que no han vingut. Els turistes deixaran de venir si fem l'ampliació del Prat? Tampoc, perquè vindran per altres maneres. Vindran, si cal, vindran per Barajas i agafaran un tren i es plantaran a Barcelona. És el que fan moltíssims turistes. Barcelona i Catalunya han de controlar el turisme? Sí. I, per tant, a mi em sembla que és una bona notícia que aquest assumpte de l'ampliació més conflictiva es posposi fins aquí de 5 anys, perquè en aquests 5 anys les feines que hem de fer és controlar el nostre turisme i regular el nostre turisme i jo crec que redimensionar el nostre turisme. Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, que és el que hem de fer. De tal manera que resulta que d'aquí 5 anys Aena decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit tu tira endavant i si la fas t'autoritzo una pujada de tarifes del 0,03%, que Aena digui alto, si aquí no venen tants turistes potser que no fem aquesta ampliació, vale, fantàstic, però la feina l'hem de fer fora de l'aeroport.
0: Perquè llavors allò que a vegades es diu des del govern o des del mateix Aena, no, és que si pugem les taxes o serem selectius i no permetrem més rutes que portin turistes i el que potenciarem són rutes transoceàniques o convertir l'aeroport del Prat en un hub. Això es pot fer? O un cop tens la infraestructura el que necessites és omplir-la i, per tant, si no et venen transoceànics acabaran venint low cost?
2: A veure, l'aeroport del Prat fonamentalment és un aeroport low cost, perquè és un aeroport de rutes europees perquè la major part dels turistes venen en low cost, en EasyJet, en Ryanair, etcètera, etcètera. De tota manera, la falta, o sigui, la manca d'espai que està experimentant el Prat des de fa uns pocs anys, és a dir, les úniques rutes que estan creixent són les rutes de llarga distància, que són rutes també molt turístiques, però són les que més ens interessen per aquesta modificació que hem de fer del nostre model productiu a un model molt més internacionalitzat, de persones que viatgen perquè formen part del comerç internacional, de convencions, etcètera, etcètera, que sempre seran, ja dic, un 20% del tràfic, eh? Però són les que ens calen. És a dir, per nosaltres tenir rutes a Tòquio, hem d'acceptar turistes japonesos perquè pugui venir un 20 o un 25% de gent que ve a fer negocis o ve a, que sé, a fer una convenció que venen del Japó, però sempre els avions els omplen els turistes, això sí. I per a nosaltres ens interessa més rutes llargues, que són les úniques que estan creixent al Prat i són la manca que tenim. La manca que tenim és d'avions molt grans, els avions més grans, que són els que volen més lluny.
0: Per tant, pot ser selectiu amb les rutes, però no amb els passatgers. La ruta pot ser molt llarga, però al final vindran igualment turistes, eh? T'ho comentes?
2: A part, no es pot ser selectiu. És a dir, ni el govern ni la Unió Europea poden discriminar a tu unes tarifes a tu unes altres, perquè, a veure, hi ha una lliure mercat, i si jet, amb tot el dret del món, diria, escolti, vostè no em pot discriminar. No pot dir que jo, perquè faig una ruta Londres-Barcelona que està plena de turistes, vostè em discrimina respecte a un avió que ve d'una altra companyia, però que resulta que han observat que hi ha un percentatge més alt de persones que no són turistes. Això dins de la Unió Europea és il·legal.
0: La Neus Tomàs té una pregunta.
3: Sí, hola, Miquel. Bona tarda.
2: La feina és de la ciutat, i del país. La feina la tenim perquè Aena tenen una lògica d'inversors privats. Hi ha negoci, jo inverteixo perquè crec que em guanyaré diners.
0: Neus.
3: Sí, jo tenia una pregunta, Miquel, perquè fa poc parlant amb una companyia m'explicava que Amsterdam fa un temps van començar a pujar les tarifes que paguen les companyies i el que ha fet és que hi hagi alguns vols que estan desincentivant d'aquesta manera alguns vols d'aquests curts, no? Aquests que dèiem dels que són la majoria al Prat, no? Llavors, no sé si una manera de més enllà de que es pugui gestionar des d'aquí i per tant poder decidir quin tipus de viatges vols fer, no? Que era una reivindicació de la Generalitat en l'època del Pasqual Maragall, dels governs de Convergència, tots reivindicaven les cambres de comerç, no? Poder fixar tu quin tipus de línies hi ha, però si també intentar des del punt de vista impositiu, no? De intentar, doncs, seleccionar, tot i la paraula no és molt correcta, quin tipus de línies tens. Si és que això ho hauria de decidir Aena, perquè al final és qui les pot collar més o menys.
2: Sí, però a veure, ni Aena posant tarifes que li ha d'autoritzar el govern, ni el govern posant impostos poden discriminar, eh? Això, o sigui, no passaria el filtre ni del tribunal de la competència...
3: No és que discriminis d'aquesta manera, sinó no que si a ells no els surt, que si a una companyia no li surt a compte volar a Barcelona, com no li surt a compte a Amsterdam, doncs deixen de fer-ho. I, per tant, el que fas és una discriminació per efecte.
2: No, però què més voldria Aena? Què més voldria Aena que el govern li autoritzés a fer una pujada de tarifes molt significativa, que, evidentment, seria dissuasòria per al Ryanair de Tor... Però, evidentment, els d'Aena, en fi, s'omplirien les butxaques de diners. Què més voldria
1: un monopolista...
2: Que li permetin apujar les tarifes. El que passa és que el govern està obligat a dir no. Tu ets un monopolista, tu quan fas una inversió no pots treure més del, no sé, el que sigui, el 5%, no?, de rendiment de la inversió. Per tant, no t'autoritzo a pujar les tarifes.
3: És
2: a
3: dir, clar, ja va ser el govern.
2: L'interès públic, sí, públic és contenir les tarifes.
1: Jo et vull fer una pregunta sobre això, Miquel, perquè la mobilitat és un dels quatre serveis d'interès general a la Unió Europea i té un estatus de protecció pública de primer nivell. Aquesta és, diguem, el marc en el que ens trobem en les polítiques públiques de mobilitat. De vegades, quan parlem d'Aena, de quina sort que hi ha capital privat que inverteix i tot això, ens oblidem que, en el fons, com tu bé has dit i ho has explicat molt bé, es busca un negoci, com no pot ser d'una altra manera, amb el sector privat. Es busca negoci. Ah. I justament la Neus assenyala el risc en què, si això es porta d'aquesta manera, hi ha el risc que aquesta garantia de la mobilitat, que té l'obligació de procurar en termes d'igualtat i en termes de racionalitat econòmica en l'espai públic, no m'agrada dir l'administració, però bueno, la cosa pública, doncs no es pugui desenvolupar. Llavors, jo la pregunta que et faig és, tu creus que amb una política de l'Ajuntament de Barcelona que està posant en qüestió els lloguers temporals, que vol suprimir els lloguers turístics, és compatible fer un efecte crida a través d'una ampliació de l'aeroport? És compatible amb aquestes mesures tan dràstiques que tenen a veure amb l'emergència habitacional? O hi ha la taula que hi ha alguna pota que no acaba de quadrar?
2: No, a veure, jo penso que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han de limitar la pressió sobre el mercat habitacional, sobre el mercat de l'habitatge, per part d'activitats que són poc productives.
1: Sí, sí, però això és compatible amb rebre més turistes?
2: Una d'elles és el turisme. Segurament una altra són els estudiants internacionals, que també ocupen una part important del parc d'habitatges. Efectivament, això ho hem de reduir. Jo penso que ho hem de reduir.
1: No, el que et preguntava no era això, que podem estar d'acord. El que preguntava és si això és compatible amb fer arribar més gent a través dels avions.
2: No, però escolta, a veure, és que si nosaltres reduïm això, hem d'aconseguir que vingui menys gent. I si ve menys gent, hauria de ser Aena que digués, ostres, no em val la pena ampliar l'aeroport perquè invertiré uns diners i després no recuperaré la inversió. La lògica és aquesta, és a dir, la lògica que tu has dit, és d'interès públic la mobilitat. Què és d'interès públic la mobilitat? En principi, garantir-la.
1: No, un servei d'interès general, és un estatus de dret.
2: Però és a dir, però quina és la idea? La idea és que els poders públics han d'afavorir la mobilitat, perquè la mobilitat és bona.
1: Han de garantir la mobilitat, sí.
2: Han de garantir. Per tant, si és capital privat, doncs han de regular-lo, si són autopistes, com si... L'autopista de l'aeroport és el que està privat. Bé, autopistes ja estava privatitzat, ara ja no, però estava privatitzat. Han de garantir que les empreses inverteixin per tal de garantir la mobilitat, o sigui, per afavorir la mobilitat. El que passa és que ara hem arribat a un punt en què diem, escolta, és que potser no ens interessa tanta mobilitat. No, jo crec que sí ens interessa la mobilitat. El que no ens interessa és que vingui tanta gent. I llavors el que hem de fer és frenar aquesta gent. La mobilitat, jo em penso que està molt bé, que és que puguin haver avions. Altra cosa és que hi hagin o no, però que hi puguin haver, això és positiu.
0: Doncs és l'opinió del Miquel Puig, economista, que ha estudiat molt el tema. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies i bona tarda.
1: Adéu.
0: Doncs és evident, és a dir, el que venia a dir el Miquel Puig és per fer que vengui menys gent, no és qüestió de si l'aeroport és més gran o més petit, sinó fer menys atractiu, entre cometes, a la ciutat. Òbviament no pot ser destruint monuments, per entendre'ns, això és evident que no es farà, però en canvi si fas que el preu de les habitacions, que el preu sigui més car o que no hi hagi tantes habitacions, que no hi hagi tants hotels, etc, pots fer que hi hagi menys gent que vulgui venir, per tant no utilitzin l'aeroport i que per tant a Aena no li surti a compte aquesta ampliació. És la teoria del Miquel Puig.
4: O pujar la taxa turística. El que passa que el Miquel parla com si Aena fos una cosa totalment desvinculada dels poders públics. Sí, evidentment, si Aena inverteix per ampliar el Prat, no és una decisió es tanca en un laboratori, respon a una cultura econòmica de Catalunya i d'Espanya de portar turistes, i per tant, evidentment, és una decisió vinculada a les altres. Dir que s'ampliï l'aeroport per garantir la mobilitat, però alhora els poders han d'impedir que vingui més gent, ja ho entenc el que està dient, eh? Però
0: és veritat, però que s'ha produït un punt, o com a mínim s'està produint un canvi de paradigma.
4: Totalment.
0: Entre molta gent. És a dir, fins fa uns anys la gent parlava i deia, no, esclar, que vinguin molts turistes, i se celebraven quan a les mitjans de comunicació dèiem nou rècord de turistes, i la gent ho entenia com una bona notícia. I en canvi, en els últims anys, jo crec que no. La gent ha començat a dir, no, un moment, vols dir? Potser que no celebrem aquests rècords, potser que fem alguna cosa per reduir el turisme. Jo crec que
3: té molt a veure amb la crisi de l'habitatge.
0: Sí,
4: i de la qualitat de vida dels que hi viuen. Tu has de poder anar a un restaurant i sopar i que no et diguin no, o prendre una copa i et diguin no, i a les 6 de la tarda ja és per sopar els turistes. Bueno,
1: és que el problema, jo crec que és aquesta interacció entre el tema de l'emergència habitacional, que no es pot negar, la irracionalitat amb la que s'ha gestionat fins ara, de tots colors, la manca de previsió a mig llarg termini, hi ha una gran improvisació, i al mateix temps aquests projectes que venen de lluny, com l'ampliació del Prat, que el sector privat fa temps que el demana, Barcelona Global, en fi, hi ha molts lobbies que estan demanant això i que tenen les seves raons, el mateix això que deies de l'Institut d'Investigació, però jo segueixo insistint que hi ha d'haver-hi una congruència, perquè, per exemple, si es limiten els lloguers de temporals, hi ha molts investigadors que venen per un any que no tindran alternativa habitacional i hauran d'estar a hotels. O sigui, aquesta fenomenologia de que jo no estic gens en contra de limitar lloguers i de treballar per garantir el dret a l'habitatge, tot el contrari, però no amb eslògans, sinó amb mesures que siguin sostenibles a mig i llarg termini, perquè si no estem davant d'una mena de caos de gestió entre unes iniciatives i les altres iniciatives. I jo ho he lligat això perquè, clar, jo crec que hi ha molts sectors que sí que volen més turisme. El sector de la restauració, el sector del taxi, el sector de molts sectors que
3: volen més, o el volen més espaiat.
0: O de més poder adquisitiu. A vegades la restauració...
3: Però això sempre és complicat, perquè al final llavors tornarem als temps on només viatgen
0: els elitistes.
1: És que aquest també és una línia interessant de reflexió. Quin turisme volem promoure, des de la igualtat i la justícia social o des de l'elitisme? És que al final...
4: I també compta amb això, perquè els apartaments turístics, que teòricament d'aquí 2 anys desapareixen a Barcelona,
1: sí,
4: és un tipus de turisme familiar.
1: Correcte.
4: Perquè les famílies van a apartaments perquè no agafaran 3 habitacions.
1: És impossible anar a un hotel a Barcelona,
4: tant,
1: a una família.
4: El turisme familiar, que jo crec que és bo,
1: clar,
4: que els nens viatgen i gasten, per cert, bastant... Si es fa això, tindran problemes per venir.
1: Exacte.
0: 6 minuts i seran les 4 de la tarda. Tenim pendent la publicitat, fem la publicitat, la pausa, i de seguida saludem el Garriga i ja pràcticament posem fer un punt final.
5: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
5: Entrades a auditori.cat.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Aquí el tens.
8: Ja?
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
12: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
25: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
26: Com et dius?
27: Ferran Adrià.
26: Quina és la teva experiència com a cuiner?
27: Has estat a alguna escola?
26: Has tingut algun mestre?
27: Això és una altra lliga.
26: Això són 2 estrelles Michelin.
30: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
31: Estàs posant a tots al límit.
32: Andreu tots mal.
30: Gènesi. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
34: I sopem a les millors taules del món.
35: En aquesta terra protegim i acollim.
36: Fem barri i fem pinya.
37: I fem i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
6: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
9: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
15: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
14: Sí.
13: 18a temporada.
16: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
13: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
3: Som
13: 3CAT.
0: 3 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet, que han continuat la tertúlia durant la pausa publicitària sobre el turisme. Turisme sí, turisme no. Apartaments turístics sí, apartaments turístics no. I això ha acabat derivant en aquesta discussió.
4: Jo crec que és ni sí ni no, és endreçat.
1: Sí.
4: Tots estem d'acord en que...
1: I el terme mig.
4: I el terme mig.
17: Ah. A favor, si es pot trobar, fins ara no hi ha hagut manera. Ha sigut...
4: No.
17: És el mercado amigo. Perquè normalment sempre és el mercado amigo.
4: Sí, ja, però s'ha de buscar
1: un
4: punt.
1: I perquè també dona vots. És que el problema és que quan les polítiques públiques estan segrestades per discursos electorals, males polítiques públiques.
4: Em sembla que hem d'anar acabant el programa.
0: No, m'ha agradat molt la manera com la Neus ha demanat la parla, que és, Em sembla sensacional, és a dir, ja hem vist que ella...
17: Perdó.
0: He fet un pas enrere com volent dir, no, escolta'm, si em criden així, jo, escolta'm, endavant.
17: Perdó.
0: 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i comença la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga!
18: Què passa?
0: Estàs fent això, perquè escolta'm, no, he callat,
18: Eloi, demana pas així avui, Eloi.
21: Sí.
0: Oi, a veure com fas, Eloi.
21: Bona tarda.
0: No,
21: bona tarda.
0: Bona tarda.
18: Demana pas com es demana pas a partir d'avui a Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí. En direm, demana pas a la Neus, a la Neus Tomàs. A la Neus Tomàs, sí, escolta. Si no els callo, o si no els fas callar, ells continuen, sobre el turisme, aeroport del Prat, ampliació, això, vull dir que tu mateix,
1: Perquè ens ho passem bé, també.
0: No, clar, sí, home, a favor.
18: Mira que avui fem el cas de l'avi Pistoler, Ens avançarem el Sense Ficció d'aquest vespre i explicarem amb el Guillem Sánchez, que és codirector del documental, aquest cas tan cridaner, però després farem una mica de Camp Nou, que avui li han donat la final de la Champions del 2029.
0: Tu, coneixent-te, perquè aquí hi ha dues reaccions a aquesta notícia. Una és perfecta, perquè aquell any guanyarem a casa la Champions, o la que imagino que deu ser tu és...
18: El 99 el Barça no va passar de la fase de grups.
0: Ens la guanyarà el Madrid a casa, que aquesta és la teva, no la Riga?
18: Tot l'any patint.
21: Hi ha una altra via, Lluir estadi, un estadi xulo com el que tindrem. Podem lluir el món.
0: Jo et dic que el francès, el Garriga, és dels de... El Madrid vindrà i ens la guanyarà a casa.
18: Quina serà ja la 18a?
0: Veus com està aquí?
18: Ara, però...
21: Calla, que l'altre dia em van trucar el crostó que vaig dir, hòstia, el Barça... Hòstia, bé que estiguem tan bé aquestes alçades.
0: El tribunero, que això va massa bé.
21: Que no ho soc gens.
0: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Jaume Clotet, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
1: Adéu. Visca-le.
0: Ho deixem aquí de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3CAT Info. Fins demà a les 2. Adéu.

0: Smooth Jazz Club.
1: Ràdio Tassel 98.1.
2: Espanyol Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. La defensa de l'expresident Carles Puigdemont demana al Tribunal de Comptes que compleixi la sentència de la justícia europea i apliqui l'amnistia. El tribunal manté encausats una trentena d'exalts càrrecs del govern del 2017 per les despeses del referèndum i la política exterior de la Generalitat. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, la defensa de Puigdemont assegura que el tribunal no ha de reinterpretar la sentència europea, sinó complir-la. Insisteix que el cas entra dins dels supòsits que contempla la llei d'amnistia. Precisament avui, el Suprem ha rebutjat amnistiar per ara Puigdemont, en aquest cas pel delicte de malversació. El jutge Pablo Llarena insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional. Més notícies amb la Maria Costa.
5: El punt més calent de la reforma de l'aeroport del Prat, que és l'ampliació de la pista, no s'haurà de resoldre fins d'aquí 5 anys. Així ho recull el calendari previst pel govern espanyol i pel govern català. Per l'economista Miquel Puig, aquest endarreriment permet que Catalunya guanyi temps per debatre i reformar el seu model turístic, perquè si cau el volum dels turistes que arriben amb avió, Aena podria replantejar-se si li surt a compte allargar la pista. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, què és el que hem de fer? De tal manera que resulta que d'aquí 5 anys Aena decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit, tu tira endavant, i si la fas, t'autoritza una pujada de tarifes del 0,03%. Que Aena digui, alto, si aquí no venen tants turistes, potser que no fem aquesta ampliació.
5: Avui el govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat.
4: Protecció Civil associa l'augment dels ofegaments mortals aquest estiu a l'increment de les onades de calor. La campanya d'aquest any es tanca amb 43 morts, la pitjor xifra dels últims 12 anys. La Costa Daurada és la que ha registrat més víctimes. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Bona tarda. Aquest estiu han mort ofegades 17 persones més que l'any passat. Dels 43 morts, 27 s'han registrat a les platges. La resta en piscines i aigües interiors. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
8: Per la concentració de persones ofegades que vam tenir a principis d'estiu, que justament coincideix amb l'època que vam tenir les primeres onades de calor, doncs sí que ho atribuïm això, a una major quantitat de persones que fan que clar, estadísticament sigui més probable que hi hagi ofegaments.
7: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: El rei Felip VI s'ha referit per primera vegada en públic a la crisi a Ceuta des de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Ha estat per agrair la tasca dels serveis d'emergència.
9: Pero sí me parece obligado precisamente ahora hacer una referencia a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de protección civil en Ceuta en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios.
5: Unes paraules durant la inauguració de l'Escola Espanyola de Protecció Civil. Les properes setmanes, Felip VI i la reina Letícia tenen previst visitar Ceuta.
4: Un dels col·leccionistes cinèfils més importants de tot l'estat és de Capmany, a l'Alt Empordà. Es tracta de Lluís Benejam Buigas i té més de 40.000 cartells de pel·lícules, fotografies i programes de mà. Ara lluita perquè no s'acabi perdent tot el que ha recopilat. Des de Capmany, Laia Claret, bona tarda.
10: Bona tarda. És una col·lecció de fa més de 40 anys. Pràcticament tot són sessions o donacions. És la seva filosofia.
11: Quan vaig anar a Las Vegas, de Figueres, em vaig trobar una sala repleta de material. I allà, entre ells, vaig trobar un cartell que feia molt de temps que buscava, que era Castillos en l'Arena, del 1965, de l'Elizabeth Taylor i en Richard Burton, que em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a ballar amb ell.
10: Segueix amb la recerca, però reclama que un cop no hi sigui el gust faci responsable d'aquest material.
11: Començar a trobar alguna persona o institució que valorés la feina que fes i en poguéssim parlar. Bueno, vull dir, els ja també van dir que vindrien. Hi ha gent de fora de Catalunya que també li interessa el tema. Al moment, la meva passió continua.
10: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Capmany.
4: Ara els esports, Xavi Campos.
2: Avui comença la sisena jornada de la primera divisió de futbol masculina, amb tres partits. A les 7 juga l'Espanyol al camp del Rayo. Rayo Vallecano Espanyol, el partit es jugarà a Leganés, perquè a Vallecas, l'estadi del Rayo, encara no s'hi pot jugar. El partit el transmetrà, com sempre, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les 8 es juga l'Alavés València. El València afronta el partit amb entrenador interí. I a 9:45 hi ha l'Elx Madrid. Els de Mourinho són a 3 punts del Barça, que s'enfrontarà demà al Camp Nou contra el Racing, un partit que no jugava des de feia 15 anys. Hansi Flick ha dit aquest migdia que Lamin Yamal mereix guanyar la pilota d'or i que assumeix que Lamin reclami aquest premi, tot i que preferiria que no ho fes públicament. El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha fet oficial la UEFA aquest matí. I en bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de Nikola Mirotic per una temporada. Mirotic té 35 anys, ha jugat també al Milà, a Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Podria debutar ja aquest cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça, dissabte a la semifinal. La Supercopa serà a Badalona.
3: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu de Sant Just acollirà el dimecres 16 de setembre a 8:15 del vespre la tertúlia Gaudí i el Jardí Invisible, dedicada al conjunt modernista de l'antic psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. L'activitat tindrà lloc a la Sala Piquet i està organitzada pel grup de tertúlies de l'Ateneu. La sessió donarà a conèixer una obra poc coneguda d'Antoni Gaudí, construïda entre 1903 i 1912 amb la participació dels pacients del centre. El conjunt va servir com a espai d'experimentació per solucions que després apareixerien en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell.

també del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Just, i a hores d'ara, Ràdio Desvern no ha pogut confirmar l'existència d'una sentència ni el resultat definitiu del procediment. I pel que fa a salut, la terapeuta corporal somàtica i arterapeuta santjustenca Elisa Linares, col·laboradora habitual dels micròfons de Ràdio Desvern, ha presentat el seu nou projecte formatiu titulat La poma sencera, com viure les relacions sense perdre tot tu mateixa. Es tracta d'un curs vivencial en format grupal que es desenvoluparà durant 3 mesos, d'octubre a desembre del 2026, a l'Espai Creix Salut d'Esplugues de Llobregat. La proposta neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per afrontar patrons relacionals repetitius i establir vincles sans sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir la vida amb els altres. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a ser una tarda més aquí als micròfons de Ràdio d'Esvern. Benvinguts a tots al Refugi, segon dia de la nova temporada. I escolta, amb molta, molta il·lusió. Ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim què farem avui. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Football, amb el Víctor Cortines descobrint la història del Como 1907. Seguidament, Mare meva, quin show, amb la companyia Mare meva. I posarem fi amb l'espai de nutrició, amb la gran Elvira Sánchez. I ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu. Salvador Illa va fer ahir una crida a assolir un nou gran consens de país per millorar l'educació a Catalunya. El president de la Generalitat va anunciar una ronda de contactes amb els partits del Parlament i ha encarregat al Consell d'Educació de Catalunya que lideri aquest debat, amb l'objectiu de portar el sistema educatiu català a l'excel·lència. Illa també es va comprometre a destinar a educació el 6% del PIB. Durant la conferència celebrada pels seus 2 anys al capdavant de la Generalitat, el president també va anunciar un pla de més de 2.500 milions d'euros per climatitzar tots els centres educatius públics i les residències públiques de gent gran abans del curs 2030-2031. Finalment, el president va apel·lar a la unitat davant d'un món, ha dit, en plena refundació, i va assegurar que Catalunya ha deixat enrere una dècada de paràlisi i divisió. Les paraules d'Illa, però, no han agradat a l'oposició, que ha carregat durament contra el president. Junts, PP i la CUP coincideixen a acusar-lo de falta d'autocrítica i d'un excés de triomfalisme davant dels problemes que afronta Catalunya actualment. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, han estat més prudents. Valoren positivament la proposta d'un gran acord de país per l'educació, però també reclamen més respostes davant de qüestions com Rodalies, la pobresa infantil o la situació dels serveis públics. Precisament sobre el pacte educatiu, el conseller de Presidència ha anunciat aquest matí que exclourà a Vox i Aliança Catalana, tot i que posteriorment Sílvia Paneque, consellera de Territori, ha matisat que sí que se'ls convidarà als debats, tot i que no es tancaran acords amb aquests partits. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat aplicar la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i per tant manté vigent l'ordre de detenció a Espanya contra l'expresident de Catalunya. La decisió arriba després que Puigdemont demanés novament ser amnistiat arran de la sentència favorable a l'amnistia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat mes de juliol. Tot i això, Llarena reconeix que la resolució europea invalida un dels seus arguments, la suposada afectació dels interessos financers de la Unió Europea. Però el jutge manté el segon argument. Considera que Puigdemont va actuar amb el propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial durant l'organització del referèndum i que per aquest motiu la malversació queda exclosa de l'amnistia. Llarena ha pres la mateixa decisió respecte a l'exconseller Toni Comín. El Tribunal Constitucional haurà de revisar pròximament els recursos d'empara presentats per diversos dirigents independentistes contra aquesta interpretació del Suprem. Mentrestant, Puigdemont continua sense poder tornar a Espanya sense el risc de ser detingut. El govern espanyol ha donat llum verda al primer pas per la futura ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el nou pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que destinarà 1.765 milions d'euros a l'aeroport de Barcelona. Els diners serviran principalment per millorar les terminals T1 i T2, els aparcaments i les pistes, però també inclouen actuacions preparatòries vinculades a l'ampliació, com les compensacions mediambientals i els tràmits previs per allargar una de les pistes i construir una nova terminal. Les obres d'ampliació, però, no arribarien fins a partir del 2032 i necessitarien un nou pla director i el vistiplau de la Unió Europea. La inversió ha reobert el debat sobre el futur del Prat. La plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats, ha convocat una manifestació aquest diumenge a Barcelona contra l'ampliació. També hi ha divisió entre els municipis afectats. L'alcaldessa del Prat de Llobregat, dels Comuns, considera la inversió irresponsable, mentre que la de Gavà, socialista, l'ha valorat positivament. En total, Aena invertirà prop de 13.000 milions d'euros als aeroports espanyols entre 2027 i 2031, davant d'un trànsit aeri que continua creixent i que podria superar els 358 milions de passatgers l'any 2031. I la inflació torna a pujar amb molta força. L'IPC s'ha situat aquest agost en el 4,3% al conjunt de l'Estat, 7 dècimes més que el mes de juliol i la xifra més alta dels últims 3 anys. Concretament, a Catalunya l'augment dels preus es situa en el 4%. Al darrere d'aquest repunt hi ha, sobretot, els carburants. Els combustibles líquids s'han encarit un 46% en un any, el gasoil més d'un 30% i la gasolina gairebé un 17%. També puja l'electricitat un 9%. El cistell de la compra també s'encareix i els aliments pugen un 2,3%, amb fortes pujades en cítrics, llegums i els ous. Francesc Auguer, un home de 56 anys que espera des del 2024 que se li practiqui l'eutanàsia, està ingressat després d'intentar suïcidar-se aquest diumenge. Auguer pateix greus seqüeles físiques i mentals després d'haver patit 2 infarts i 4 ictus. La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya havia autoritzat la seva eutanàsia el 2024, però el procés va quedar paralitzat judicialment després que el seu pare, de 96 anys, s'hi oposés. En els últims mesos, però, el pare havia retirat la seva oposició davant del patiment del seu fill. Tot i això, el procediment no s'havia reactivat i Auguer acumulava ja 768 dies d'espera. L'associació Dret a Morir Dignament ha denunciat el bloqueig judicial i reclama agilitzar aquests procediments per evitar situacions com aquesta. El Parlament i el Congrés tramiten ara una iniciativa per limitar a un màxim de 20 dies el termini per presentar recursos. I en cultura, aquesta matinada s'han celebrat a Los Angeles la 78a edició dels Premis Emmy, els guardons més importants de la televisió nord-americana. I la gran triomfadora de la nit ha estat la comèdia de terror Windows Bay, que ha aconseguit un total de 14 premis, entre els quals el de millor comèdia i el de millor actor per Matthew Rhys. També ha destacat The Pitt, amb 7 guardons i per segon any consecutiu el premi a millor sèrie dramàtica. Noah Wyle també ha repetit com a millor actor. 7 premis ha aconseguit l'espectacle de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl, que ha donat al porto-riqueny el primer Emmy de la seva carrera. Una gala que també ha servit per recordar a Dolly Parton, morta el passat mes d'agost. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. L'Ateneu de Sant Just acollirà el taller Llegim Poesia amb Piler Carceller a partir del 15 de setembre. 3 sessions per descobrir els recursos de la poesia clàssica i contemporània els dies 15 i 29 de setembre i 6 d'octubre. Una tertúlia a l'Ateneu descobrirà el vessant menys conegut de Gaudí a Sant Boi. Gaudí i el Jardí Invisible explorarà el conjunt modernista de l'antic psiquiàtric i la seva influència en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. El santjustenc Ramon Figuerola afronta una petició de 2 anys de presó per una causa vinculada a un tuit de 2019. El portaveu de Junts a Sant Just va ser jutjat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia i encara no consta una resolució definitiva del seu cas. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Camp Nou acollirà la final de la Champions League del 2029. La UEFA ho ha confirmat aquest dimarts, complint així una de les grans aspiracions del Barça amb la remodelació de l'estadi. Serà la tercera final de la màxima competició europea que es disputarà a Barcelona al Camp Nou, després de les de 1989 i 1999. I el Real Madrid visita aquest vespre a 10:15 l'Elx al Martínez Valero. Els blancs buscaran els 3 punts per no perdre de vista a un Barça que de moment compta tots els seus partits per victòries. Al davant tindran un Elx que encara no ha guanyat aquesta temporada i que arriba després d'empatar a Sant Mamés. S'espera una gran entrada al Martínez Valero amb prop de 30.000 espectadors a les graderies. I l'Espanyol visita aquesta tarda a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque, on el conjunt madrileny tornarà a jugar com a local per tercera vegada aquesta temporada, però també per última vegada, ja que la Comunitat de Madrid ha aixecat la suspensió de l'estadi de Vallecas en veure que es compleixen les condicions per funcionar amb normalitat. Els blanquiblaus arriben després de superar l'Osasuna i busquen la segona victòria consecutiva per continuar escalant posicions a la Lliga.

I ara, l'editorial d'avui. Tots hem vist alguna pel·lícula com Matrix, Jo Robot o Terminator, on les màquines volen prendre el control de la humanitat. I realment, en algun moment, tots ens hem plantejat si això que vèiem a la pantalla gran podria arribar a passar-nos a nosaltres, o si només eren productes de Hollywood per entretenir-nos. Doncs bé, durant anys jo vaig pensar a això segon, que simplement era entreteniment i que això mai podria arribar a passar. Ara, però, començo a tenir els meus dubtes. Aquesta última setmana ha estat marcada per les constants declaracions de treballadors, polítics i magnats de la tecnologia com Elon Musk, Sam Altman o Dario Amodei sobre la necessitat urgent de regular la intel·ligència artificial i d'alentir el seu progrés per fer-ho d'una manera més segura per la humanitat. Unes paraules que estan ressonant per tot el món i que estan generant una onada de por sobre les capacitats reals d'aquesta tecnologia. Jo ho seré totalment sincer. No sóc cap expert en IA, però sí... si la mateixa gent que l'està desenvolupant està preocupada, crec que tots ho hauríem d'estar. Al final, ells són els que realment saben de què tracta tot això de la IA. Ells són els que estan investigant i portant al màxim aquesta eina. Una tecnologia que va molt més enllà del que la gent de carrer coneixem. Evidentment, molt més enllà del ChatGPT, el Gemini o el Cloud. I em repeteixo, no sóc cap expert en IA per dir-vos què passarà o què hauríem de fer. Però crec que com quan ens posem malalts fem cas al metge, en aquest cas hauríem de fer cas a qui sap, als experts. Com sempre i com tota la vida, la política juga i jugarà un paper indispensable en tota aquesta qüestió. Les empreses dels Estats Units lideren el progrés de la intel·ligència artificial i aquí ens torna a aparèixer un personatge recurrent, Donald Trump. El president nord-americà, conscient del poder que la IA li podria atorgar i amb la por de que la Xina els pugui superar, ha optat per refusar totes les advertències i consells dels experts. Segons ell, tot és una conspiració contra la intel·ligència artificial i, de facto, en contra dels Estats Units. I que no ens enganyin, al final tot va de diners i de poder. I en Trump, que això ho sap molt bé, farà el que calgui per marxar d'aquest món amb les butxaques més plenes i l'ego més inflat, sense pensar en un futur pròsper i encara menys en tots els que vindrem després.

I avui anem amb una cançó d'una banda catalana, tot i que no canten en català, que s'ha convertit en una de les formacions amb més futur en l'àmbit nacional i que destaquen per recuperar aquell so indie i pop-rock tan característic de casa nostra. La cançó, que ens parla de la importància de les persones que ens acompanyen mentre intentem trobar el nostre lloc al món, de compartir somnis, fer plans impossibles i imaginar un futur plegats, però també d'acceptar que pel camí ens equivoquem i fallarem. El missatge que ens deixa és que encara queda temps, que no cal córrer. Tenim temps per equivocar-nos, per arreglar allò que hem trencat, per tornar a riure junts i per abraçar aquelles persones que han format part del nostre camí. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una banda de la nova generació d'artistes del país, amb un estil fresc i molt emocional. Les seves cançons acostumen a parlar de l'amor, de l'amistat, la joventut i del pas del temps, convertint experiències molt personals en històries en què és fàcil reconèixer-se. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 5 de juny del 2026, per tant, al principi de l'estiu. La seva gira actual es diu Los de Siempre Tour i van treure la cançó especialment per als que seran els seus primers grans concerts de gran format a Barcelona, al Sant Jordi Club i a Madrid, al Movistar Arena. Què? Com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni Por Ti, Por Mi, de Malmö 04. 040.

Doncs una cançó espectacular i un autèntic himne a la nostàlgia, però des d'una perspectiva molt festiva i molt festivalera. Jo és que porto amb aquesta cançó obsessionat un parell de setmanes. La vaig descobrir fa ben poquet i és que em té enganxadíssim. I aquest grup, escolta, un gran grup amb una projecció espectacular.

0: Futbol, he dit, Víctor?
1: Sí, sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bona tarda, Víctor, com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, molt bé, la veritat. Molt renovats després de l'estiu i, com tu deies, doncs, també renovats del canvi de nom de secció, també.
0: Hem passat de Footcat a Futbol. Per què aquest canvi? Explica'ns què ha passat.
1: Doncs mira, doncs sí que és cert que ens estimem molt els equips catalans, això i tal, però sí que és cert que hem volgut obrir nous horitzons, sobretot jo, he volgut obrir nous horitzons, i bé, doncs, a partir d'aquí, doncs ja saps que al final, doncs, amb aquesta nova temporada, amb aquest nou canvi, acabarem d'estudiar una mica els orígens d'equips d'arreu d'Europa o inclús d'arreu del món, d'altres continents també, i ostres, mira, al final també ens poden sorprendre aquestes històries.
0: Sí. Per tant, obrim el prisma, no? Després de dues temporades de Footcat, una amb el Dani i una amb mi,
1: correcte,
0: doncs has volgut obrir l'horitzó, no?
1: Totalment.
0: Obrir nous paradigmes i també descobrirem equips de tot el món, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí que és cert que al principi de tot, sobretot, o sigui, seran molts equips europeus, això sí, però ja et dic, si a la setmana passa alguna notícia amb algun equip, jo què sé, d'Argentina o d'Àsia o de Brasil, algun això i tal, ostres, doncs mira, doncs ja donarem pas,
0: molt bé,
1: peu a comentar-ho i també ho podrem lligar amb la notícia que hagi succeït en aquella mateixa setmana.
0: Molt bé, doncs em sembla un canvi molt encertat, clar que sí, Víctor, m'agrada la teva proposta, però el format seguirà sent el mateix, eh?
1: Exacte, el format és el mateix, això. Si canvia el nom, canvia aquesta visió i tal, però el format és el mateix. Simplement el que farem serà, doncs, dir quins van ser aquells orígens del club i a partir d'aquí anirà avançant amb el temps i
0: descobrint la seva història.
1: Exacte.
0: Aquestes joies que abans eren del futbol català,
1: exacte,
0: joies del futbol mundial.
1: Correcte, correcte, correcte. Com t'agrada, eh?
0: I tant que sí. Molt bé, Víctor, doncs si et sembla, ja que és com sempre, arrenquem amb aquesta petita actualitat informativa.
1: Doncs sí, perquè començant amb el Barça, perquè té una cita amb un vell conegut, i és que l'equip de Hansi Flick es medeix demà a 9:45 al Racing de Santander, a la Zou Blaugrana, i l'objectiu és ni més que menys que sumar els 3 punts i mantenir l'avantatge amb el Madrid, depenent del que faci avui, clar.
0: I tant que sí, el Barça que ha arrencat la Lliga com un avió, podríem dir, un tifó, ha arrencat molt i molt bé la Lliga, i demà s'enfronta al Racing. El Real Madrid, què ha de fer?
1: Doncs té una visita complicada en el camp de l'Ex, perquè el conjunt de Mourinho disputa avui a 9:45 també el partit contra el conjunt il·licità, on mirarà de mantenir el pols amb el Barça per tenir opcions a la Lliga en aquesta temporada.
0: Molt bé, i els pericos?
1: Doncs mira, seguim la bona dinàmica a la Lliga, perquè el quadre de Manolo González disputa avui a les 7 a Leganés el partit contra el Rayo Vallecano, que ara ha tingut un bon inici de temporada l'equip madrileny, intentant sumar els 3 punts.
0: I a la Fórmula 1?
1: Doncs mira, setmana de descans després de l'estrena en el Matt Rink, que tothom va fascinar. Els pilots tenen uns dies per corregir els errors del Gran Premi d'Espanya a Madrid i tornarà a la pista el cap de setmana del 25 al 27 de setembre en el Gran Premi d'Azerbaiyán.
0: Doncs sí, perquè va ser un cap de setmana interessant amb aquest nou Gran Premi, però totalment, un molt mal cap de setmana pel pilots espanyols, eh?
1: Totalment. Sainz i Alonso, bé, la veritat que
0: Alonso crec que va ser 17è i Sainz no va acabar la carrera.
1: Al final no.
0: Per tant, nefast.
1: A més, es van xocar entre ells també, sí, sí, li va trencar l'aleron altre, o sigui que
0: va anar malament, malament. En motos, què?
1: Doncs setmana de Gran Premi d'Àustria, els pilots de motos viatgen al Red Bull Ring per disfrutar el Gran Premi, disfrutar un Gran Premi més en el calendari, després que Marc Márquez aconseguís la victòria a San Marino el passat cap de setmana i es col·loca líder a la classificació amb 274 punts, els mateixos que Jorge Martín segon i Mario Bezzecchi tercer amb 241.
0: Ja el tenim aquí, eh? A dalt de tot.
1: Estem parlant que
0: el tro de Cervera.
1: Marc, o sigui, ha remuntat 100 i pico punts,
0: sí, sí,
1: en dues carreres.
0: Sí, sí, en 3 o 4. Sí, sí, sí, espectacular. Sí, sí.
1: Com escolta, confiaves al final de la temporada passada?
0: És que Marc Márquez guanyarà aquest Mundial. Estic convençudíssim i me n'alegro. Acabem, com sempre, aquí, amb casa nostra, amb l'Atlètic Sant Just.
1: Pels primers 3 punts, i és que l'equip Sant Justenc comença la Lliga el pròxim dissabte 19 de setembre a casa davant la Unió Esportiva Valls a les 6:05.
0: Molt bé, doncs estarem pendents també d'aquí de l'esport local. Molt bé, Víctor, arrenquem ara sí i anem a descobrir quina és aquesta joia del primer futbol.

0: Doncs Víctor, ara sí, fes els honors i digue'ns quin equip hem de descobrir avui.
1: Doncs el primer equip de la temporada, avui en descobrirem la història de el Como 1907.

0: Bueno, Víctor, comencem molt forts amb aquest himne, eh?
1: Comencem com el Barça al final.
0: Uau, un himne espectacular, eh?
1: La veritat que és un himne que m'ha sorprès molt, també, perquè, hosta, té molt de ritme i és com molt passional, no?, pel que es vol a la lletra.
0: També et dic una cançó en italià, ostres, ja és intensa.
1: Enamora, no?
0: És intensa, enamora ja des del principi.
1: Haurem de fer més equips italians, igual,
0: sí,
1: futbol, eh?
0: Sí. Escolta, Víctor, ara incorporarem també una nova faceta en aquest programa. Ara, aquest any sí, volem puntuar els himnes de tots els equips que ens portaràs. Comencem amb aquest Como, aquest Polenta Galena del Como. Escolta, quina valoració li poses tu? Hem de fer una mica de consens, eh?
1: Sí.
0: I així, al final de temporada, veurem
1: és qui, té, un recompte, no?
0: Qui té el millor himne de tot el futbol.
1: Home, jo en el meu cas, jo li posaria un 9 en aquest himne. Perquè, sí, sobretot és una miqueta perquè és bastant passional. Ostres, és una miqueta el que també comentaves, també. La lletra i les paraules en italià, doncs, t'enamoren molt.
0: Tenen la seva bellesa, sí.
1: Sí.
0: Mira,
1: sí,
0: jo li anem a posar un 8,5, per tant, 8,75.
1: Vinga, va.
0: Fem mitjana.
1: Doncs fem així.
0: Sí, 8,75 sí. Pel primer himne de futbol.
1: Oh, bueno, està malament. Té una gran mitjana.
0: És una molt bona nota. Veurem com van succeint. Però va, Víctor, ara sí, anem a parlar de futbol, anem a parlar del Como 1907. Com comença aquesta història?
1: Doncs mira, el primer partit de futbol jugat a Como, a la ciutat de Como, es va jugar a la primavera del 1906 a la vora del llac per un equip del proper, que s'anomenava Canoteri Lario, contra els conserges i els nadius americans del famós Circ Buffalo Bill.
0: Mira.
1: Que estaven acampats on més tard es va construir l'estadi de Sinigaglia. I el partit va ser arbitrat pel mateix coronel William Cody i va acabar en empat.
0: Mira, doncs és molt curiós això, eh?
1: Ah, sí, sí.
0: El primer partit de la zona va ser entre gent de Como i gent d'aquest circ, eh?
1: Així indians i aquest circ, així i tal. Sí, semblava un partit indi, saps, una mica?
0: Home, a més, el Buffalo Bill és molt famós, aquest circ. Sí. Per tant, escolta, és una història molt curiosa. Però, escolta, això va ser el primer partit, el 1906, però com es desenvolupa això?
1: Doncs sí, perquè tanmateix va inspirar un petit grup d'entusiastes del futbol que van decidir, al maig de 1907, fundar el Como Futbol Club. L'1 d'octubre de 1911 es va inaugurar el primer com oficial a la Via dei Mille. Tenir una tribuna va permetre que l'equip pogués participar a la Lliga d'Ascens a la temporada 1912-1913. I l'any següent, l'arribada de Gustavo Carré, el davanter de la selecció nacional italiana, va portar professionalitat del club que va ascendir a la Lliga de Primera Categoria equivalent al que seria l'actual Serie A.
0: Home, doncs escolta,
1: a la seva època.
0: Un inici fulgurant, podríem dir, no?
1: Sí, sí.
0: I des de la fundació el 1907 només van passar uns quants anys, menys de 10, i en la temporada 12-13 ja estaves a la primera divisió. Espectacular, aquest inici.
1: Ja van començar com a l'himne molt fort, també.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí, no. Aquí tothom comença molt fort, aquest any.
1: Sí, això es veu, eh?
0: Molt bé. Escolta, a més, el nom no deixa gaires possibilitats a saber quin any es va fundar el Como. Que Como 1907, doncs del 1907. No ens han enganyat, eh?
1: Exacte, no. En aquest sentit, no. Però sí que sé que, com passava també a FUTCAT, també a futbol, hi ha guerres, també. I és que la suspensió de les lligues de la Primera Guerra Mundial no va esmortellir l'entusiasme pel futbol a Como. L'equip va romandre a la primera categoria i va jugar derbis èpics contra l'Espèria, que era l'altre equip de la ciutat.
0: Mira.
1: El 1922 el club va afrontar problemes econòmics i, tot i ser el primer club del seu grup de primera divisió i el tercer classificat del grup final, el Como no va ser inclòs als play-offs de la Lliga principal i, per tant, va descendir a la segona divisió.
0: Mira, per problemes econòmics els van tocar perdre la categoria, eh?
1: Sí, és una pena per l'equip.
0: Escolta, i em dius que a partir del 1927 el Como es converteix en un invencible. Què vol
1: això
0: dir això?
1: Veu. Sí, perquè com a context, el 1926 les autoritats van obligar a l'equip italià i l'Espèria a fusionar-se per formar l'Associazione Calcio Comense. El nou equip entrenat per Gustavo Carré va començar a la Lliga de Primera Divisió i el 30 de juliol de 1927 el príncep Umberto di Savoia va inaugurar a l'estadi de Sinigaglia, on encara juga avui dia el Como 1907. Mira. El 1931 l'equip entrenat per l'hongarès Lukács va guanyar la Lliga a la Primera Divisió i va ascendir a la Sèrie B sense perdre ni un sol partit, un rècord mai aconseguit per cap altre equip. D'aquí ve el del Como de l'equip dels Invincibles.
0: Era molt bé, doncs escolta, doncs, després d'un any una mica més convulsos van tornar a guanyar aquesta Primera Divisió, que entenc que seria la Primera Divisió regional, perquè van ascendre a la Sèrie B, que seria la segona categoria.
1: Exacte, que és avui dia que
0: la... també un detall interessant, no? Perquè deies que el 1927 entrenat per Gustavo Carré, que també era el davanter del principi.
1: Correcte, correcte, sí, sí, sí, no, no, o sigui, és a vegades aquesta història del futbol, no?, que molts jugadors que són one man club, no?, a vegades s'enfrenten a, ostres, doncs entrar a l'equip del seu barri, no?
0: I tant, no, espectacular.
1: I pot tenir èxit.
0: Però després va ser amb l'hongarès, amb el Jadon Lukacs.
1: Exacte.
0: Que van aconseguir tornar a la Sèrie B. Com segueix aquesta història a la Sèrie B?
1: Doncs bé, perquè l'equip italià va romandre a la Sèrie B fins al 1935, sota el lideratge d'Adolfo Balunqueri. Aleshores, era un dels... un dels personatges més importants també d'aquell equip, però després de més problemes econòmics, el 1936 l'equip va descendir i va acabar la Lliga d'Ascens. El nom Comense va ser eliminat i el club es convertiria en l'Associazione Calcio Como.
0: Vale, tornem al Como.
1: Exacte. A la Segona Guerra Mundial no va aturar el joc i el Como va romandre a la Sèrie C jugant al torneig Lombard el 1945 amb l'inici de la Segona Guerra Mundial, amb el final, per davant de l'Inter i el AC.
0: Molt bé, per tant, va guanyar equips tan importants com l'AC i l'Inter de Milà,
1: Correcte. O sigui, és veritat que podríem dir que és com del primer equip que, a excepció, que va tenir una guerra que no ha que no s'ha aturat en cap moment.
0: Clar, nosaltres estàvem acostumats, no?, a FUTCAT, que clar, durant la Guerra Civil es va aturar. Sembla que aquí no es va aturar el futbol,
1: De moment no. I és que ja, acabada ja la Segona Guerra Mundial, hem de parlar del capítol de la Sèrie A i el Gran Como totalment italià. A què es deu això? Perquè l'arribada de l'entrenador Eraldo Monzeglio al 1946 va portar una nova forma de joc molt més ofensiva i la reestructuració de l'acadèmia juvenil, que es va convertir en la marca registrada dels Azzurri. La direcció de l'entrenador va ser seguida més tard per Mario Barglien, que va portar el Como a adoptar el sistema, entre cometes, un mètode de joc que permetia obtenir resultats efectius i un joc bonic. Igual, més o menys similar al que pot tenir el Barça, igual, més o menys.
0: No ho sabem, però...
1: No ho sabem, no,
0: estem dient paraules molt grans.
1: Però,
0: escolta, un joc més bonic, això segur.
1: Això sí, i l'equip d'aquest entrenador italià va aconseguir el primer lloc a la Sèrie B el seu primer any i va ascendir a la Sèrie A diversos dies abans.
0: Molt bé, escolta, un bon retorn a la Sèrie A, a la primera divisió, de la mà de Barglien, clar que sí.
1: Exacte, i és això, no? O sigui, tots italians, també, pel que es veu, almenys per la part dels místers, això sí. A l'any següent, els Azzurri van ser la sorpresa de la Lliga, que van 600 aconseguint el millor resultat de la seva història. Era un grup molt, molt cohesionat, tant dins com fora del camp, que va jugar 4 temporades consecutives a la Sèrie A junts.
0: Molt bé.
1: L'equip va quedar 8è a la temporada 50-51, derrotant l'Inter de Milà, de Lorenzi, i empatant amb el Milan, on abans també havia guanyat en aquell trofeu de la Lombardia, que va guanyar l'Scudetto. El major assoliment de la història dels Azzurri va arribar quan la derrota de la Juventus de Boniperti a Turí, per 3-0, va aparèixer a les portades de tots els diaris i setmanaris esportius.
0: Bé, doncs també van guanyar a la Juventus,
1: És al final, al fons, l'equip a batre, a Itàlia, al final.
0: Sí.
1: A part de Roma.
0: Escolta, van quedar 8è, però és que, mare meva, van guanyar l'Inter de Milà, van empatar contra el Milan, que va ser campió, i van derrotar 3-0 a la Juventus. Escolta, això té un cert mèrit,
1: Sí. I és que el 1951, Barglien va deixar el Como i l'equip va quedar 12è a la Lliga. 2 anys més tard, van descendir a la Sèrie B amb Roberto Winkler. Ja no era italià, aquest.
0: Aquest no era italià i ja van baixar la Lliga.
1: Has vist, al final,
0: Mare meva.
1: Perquè vegis.
0: Pues una altra vegada, retorn a la segona categoria. Però bueno, això és el futbol. Com va succeir els següents anys?
1: Doncs mira, perquè es titula el Como de Meroni i el retorn a la Sèrie A. O sigui que l'equip italià va jugar 10 temporades a la Sèrie B, del 1953 al 1963.
0: Home, són anys,
1: Són bastants anys, la veritat, sense poder ascendir. I va estar a punt d'ascendir diverses vegades amb l'entrenador Lamana. El jugador icònic de l'època va ser Baldini, Giuseppe Baldini, que va substituir Lamana com a entrenador del 1961 al 1963, l'últim any, l'última temporada que estarien a la Sèrie B. Aquella temporada, la temporada 60-61, Gigi Meroni, de 18 anys, va debutar sent el talent més gran que mai havia vist vestir la samarreta dels Azzurri i un producte dels juvenils del club. Aquest jugador versàtil està destinat a passar a la història del futbol italià, però compta amb això, perquè va morir tràgicament en un accident amb només 24 anys.
0: Ostres,
1: fins i tot avui, qui porta la samarreta número 7 dels Azzurri sap que aquesta és la samarreta de Gigi.
0: Per tant, aquí tenim ja una de les grans icones, no?, del Como, aquest Gigi Meroni.
1: Totalment.
0: Que desgraciadament va morir als 24 anys, però
1: totalment.
0: Prometia moltíssim.
1: Prometia molt. I venia dels juvenils, també, fent un molt bon paper.
0: Molt bé.
1: I és que el club va gaudir de les dues temporades excel·lents a la Sèrie B, però el gran punt d'inflexió va arribar al 1971 amb l'arribada del director esportiu Giancarlo Beltrami, que va portar amb ell Eugenio Bersellini, que era com l'equip bebé, no? Perquè, clar, si els dos, el seu cognom...
0: Beltrami, Bersellini, bebé.
1: Ah, exacte. I, com deia, aquest equip bebé, com l'anomenaven els aficionats, va obtenir immediatament grans resultats a prop de l'ascens. I, a més, la gran revolució va tenir el lloc el 1973, com et deia abans, amb l'arribada de Pipo Marchioro, un entrenador que va portar amb ell una nova mentalitat, transformant el Como en una mena de laboratori experimental de futbol. L'equip va aplicar els primers esquemes rudimentaris de joc en zona, amb els jugadors constantment seguits per un psicòleg mèdic que també actuava com a motivador del grup, mentre que el porter Antonio Rigamonti executava tots els penals.
0: Ostres, un equip curiós, perquè el 1973 incorporar un psicòleg al futbol ja és molt dir, perquè en aquella època realment la salut mental no es tenia gens en compte.
1: No.
0: I tenir un porter que xutés tots els penals també és bastant curiós.
1: Home, tu ets a dir que eren molt visionaris també el Como, pel que estem veient.
0: Home, amb lo de psicologia, 100%.
1: Això segur.
0: Escolta, va, avancem una mica en el temps.
1: Sí, perquè després de 22 anys el Como va tornar a la Sèrie A, però sense els seus millors components, que era Tardelli, Marchioro, entre altres, no? El club va quedar sisè a la temporada 76-77, però després en un canvi important van tornar a la Sèrie C l'any següent, o sigui que van descendir dues categories. Per què? Marchioro va ser criat de nou com a entrenador i no va decebre aconseguir una gesta extraordinària en portar el Como de tornar a la Sèrie A en només 2 anys. A la temporada 80-81 l'equip va l'equip també va participar a la Copa Mitropa, acabant primer juntament amb un equip txec i hongarès, però perdent per diferència de gols. Fixa't tu aquests tornejos, no?, que es feien al seu moment. L'equip va fer una bona temporada a la Sèrie A i el president Beretta tenia un equip excel·lent planejat per la temporada següent, però les coses no van anar com s'esperaven en el seu moment.
0: Per què?
1: Doncs perquè Marchioro va ser destituït i el Como va tornar un altre cop a la Sèrie B, o sigui que ja veies que eren uns anys que anaven com equip ascensor, no? La temporada, ara sí, 82-83, va ser inusual per la presència del Milan i la Lazio, però el Como va acabar tercer juntament amb el Catania i el Cremonense. Però malauradament als dramàtics play-offs el Catania va vèncer en el Como i per tant no van poder ascendir a Gallet, però l'any següent, amb l'arribada del nou president Benito Gattei, va significar que es va formar un equip molt competitiu que va tornar immediatament a la Sèrie A amb Tarciso Burnix al candelabat.
0: Molt bé, ara sí que sí. Escolta, una Sèrie B també curiosa, no? Aquesta del 82-83 amb el Milan i la Lazio. Ara
1: sí.
0: Em semblaria impensable, però mira, coses que passen, eh?
1: No, a vegades s'han de veure aquestes coses i han d'estar els clubs allà.
0: I tant sí, però al final, mira, Sèrie A amb el Tarciso Burnix. I, escolta, un retorn platòric a la primera divisió. I com segueix això?
1: Doncs sí, perquè amb aquest entrenador això va anar seguit per 5 temporades consecutives a la Sèrie A del 1984 al 1989, on el Como va jugar amb força i va llançar molts jugadors joves que van arribar a jugar per equips prestigiosos. Nombrosos entrenadors que es van succeir a la banqueta, Ottavio Bianchi, Emiliano Mondonico, entre altres, donat a l'equip unes característiques de joc diferents, però sempre mantenint aquell caire juvenil i mantenint l'acadèmia aquesta base del futbol del Como.
0: Ara sí, Víctor, però entrem en una època una mica més turbulenta, perquè l'equip baixa diverses categories, eh?
1: Sí, i és que del 1990 al 2001 l'equip va jugar 10 temporades a la Sèrie C, l'equip va tornar a la Sèrie B la temporada 2001-2002, justament l'any que...
0: 2000-2001.
1: Exacte, sí, jo estava ja delirant. En aquesta temporada, un ascens molt desitjat pel president del club, Enrico Preziosi, després de 3 intents fallits anteriors, això em recorda una miqueta com el Girona, no?, també, fa poc, l'equip de Loris Dominici, liderat per Lulu Oliveira, va sorprendre a tothom. I és que el Como va tornar a fer història convertint-se en l'únic equip italià a fer la transició de la Sèrie C a la Sèrie A, 2 vegades en 2 anys consecutius. Però la tretzena temporada de l'equip a la Sèrie A, que va ser la 2002-2003, ara sí, va ser immediatament problemàtica a causa de la venda d'Oliveira i una relació difícil entre el president Preziosi i el sistema de lligues de futbol.
0: Per tant, van aconseguir aquest ascens a la Sèrie A, un aconteixement històric, però en arribar les coses van tornar a posar una miqueta fosques, eh?
1: Totalment. I estem parlant que és una gesta molt, molt bona, no? Passar de la Sèrie C a la Sèrie A...
0: En 2 anys, clar.
1: És que és una passada, al final, també. Però sigui cert que aviat va seguir el descens juntament amb la marxa de Preziosi. Els problemes financers van impedir la formació d'un equip competitiu els anys següents i un cop més el Como va tornar a caure a la Serie C, a la tercera divisió italiana. Més problemes van provocar la fallida del club i un nou començament la temporada 2005-2006 a la Serie D, i a partir d'aquí doncs van seguir dos anys difícils a la Serie D, seguits d'un doble ascens, primer amb els Azzurri i Danini Cor de la temporada 2007-2008, guanyant l'Amateur Coppa Italia.
0: Mira.
1: I després, de nou, la temporada 2008-2009, amb Stefano Di Chiara, després d'una doble final de play-off contra l'Alessandria.
0: Mira, bueno, dos ascensos directes gairebé. I escolta, això va anar una miqueta, bueno, es va recuperar una miqueta, no?, per tornar almenys a la segona divisió.
1: Totalment, i és que ja avançat ja en el segle XXI, el Como va jugar 6 temporades a la Serie C, del 2009 al 2015, sota la presidència d'Antonio Di Bari i Amilcare Rivetti, i després a partir del 2012, sota la direcció de Pietro Porro, però després de 3 temporades sota la direcció de l'entrenador Carlo Sabatini, el Como va aconseguir l'ascens a la Serie B. Els playoffs acaben quart a la Lliga després que Simeone Andrea Gantz marqués 18 gols en aquella temporada, però malauradament la següent temporada de la Sèrie B va ser decebedora en tots els aspectes, amb el Como a l'últim lloc des del primer fins a l'últim dia, canviant tres entrenadors, utilitzant 41 jugadors.
0: Mare meva, mare meva.
1: O sigui,
0: per tant, aquí tenim una època també una mica d'equip ascensor, eh?
1: Sí.
0: Pugen a Sèrie B, baixen a Sèrie C, pugen a Sèrie B, baixen
1: exacte
0: a Sèrie C...
1: No,
0: una miqueta irregulars.
1: Exacte, no s'acaba d'estancar massa al final. Amb el descens va arribar la fallida, però l'administrador concursal Francesco De Micheli i l'entrenador Fabio Gallo van guiar el club fins a un brillança de lloc, i a la subhasta de fallides el Como va ser adquirit per a Kosuo Puni Essien, que va canviar finalment el nom del club que avui dia el coneixem també, que és Futbol Club Como. La no inclusió de l'equip italià a la Lliga va significar que el club va haver de començar des de la Sèrie D, la temporada 2017-2018, i el 4 d'abril 2019 el Como va ser adquirit pels seus actuals propietaris, l'empresa de mitjans de comunicació i entreteniment, amb la seu allà al Regne Unit, Sen Entertainment.
0: Molt bé, doncs per aquí podem dir que comença una altra història, no?, pel Como.
1: Totalment.
0: A partir d'aquest 2019, amb l'arribada d'aquests propietaris, actuals propietaris, que em sembla, Víctor, que estan fent una bona feina.
1: Una molt bona gestió, també, i és que Sen, aquesta corporació, va tenir un començament fantàstic amb el club guanyant la Lliga Sèrie D amb un rècord històric de punts i començar la temporada 2019-2020 a la Sèrie C. El Como 2007 va començar la temporada 2021, la de la pandèmia, amb grans esperances de mostrar el seu valor a la Sèrie C, i la pandèmia, com bé comentava, mundial va ser un repte, però l'equip va lluitar dur i fins al final de temporada el club va guanyar la categoria i va ascendir a la Sèrie B. L'impuls de l'equip va continuar durant les temporades 21-22 i 22-23 a la Sèrie B, fins que la temporada 23-24 el club va aconseguir la seva propera gran ambició, el retorn i desitjat a la Sèrie A.
0: Molt bé, escolta, doncs això va ser impressionant, aquesta arribada d'ascens, perquè des de que van arribar, bueno, primer ascens directe a Sèrie C, després ascens directe a Sèrie B. A Sèrie B es van quedar res, 2-3 anyets, i,
1: sí, sí,
0: i després ja està. Cap a la Sèrie A, una altra vegada el retorn a la primera divisió.
1: Totalment.
0: D'aquest històric Como 1907. Víctor, que aquí hem de parlar d'una figura molt important, que és la del míster.
1: Totalment.
0: Un míster que tots tenim molt en ment.
1: Totalment, que Cesc Fàbregas, que tu, exacte, també tindràs això i tal.
0: Cesc Fàbregas va agafar aquest equip a la Sèrie B, amb la portar a la Sèrie A, i em sembla que aquesta temporada han fet història, no, Víctor?
1: Totalment, i és que cal recordar que, com tu ben comentaves, ocupen la setena plaça amb 7 punts
0: de la Sèrie A.
1: Exacte, de la Sèrie A, que a més ahir van guanyar, si no m'equivoco, contra el Parma 2-1. I a més també la gran fita va ser que aquesta temporada estan disfrutant la Champions League, on la primera jornada davant el Salzburg van vèncer a casa a l'equip alemany, el Red Bull Leipzig, perdó, que ja m'he confós d'equip, van vèncer per 4-1 allà a Como.
0: Molt bé, escolta, doncs sí, sí, sí, espectacular, sí, debut a la Champions League, debut a casa i debut amb victòria per 4-1 davant del Leipzig, que escolta, és un molt bon equip, eh?
1: I seguim fent història al final també. Mm-hmm. Clar, que també cal recordar que Fàbregas també va jugar, si no m'equivoco, alguns anys en el Co, potser, clar,
0: clar.
1: És veritat.
0: Sí, sí, crec que va jugar al final de la seva carrera,
1: clar.
0: Després va fer el pas directament a entrenador.
1: Exacte.
0: I clar, i aquí tenim a Cesc Fàbregas, que sí, escolta, sí, sí, sembla sí. Que serà un molt, molt, molt bon entrenador, eh?
1: Sí. Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Ho està demostrant i sí. Té molt bona pinta, eh?
1: A més, al final
0: potser
1: també...
0: Potser quan es jubili Hansi Flick l'hem de portar.
1: Exacte, és el que es comenta pels mitjans de comunicació aquí a Can Barça, al final, sí, sí. Ell, sobretot, se sabe que està fa molta experiència, sobretot aquesta temporada a Champions, perquè, mm-hmm. Ostres, enfrontant-te amb rivals encara que siguin de menor entitat a la Champions, però, ostres, mira, s'enfrontava al Barça, a, sí, sí. A la Champions.
0: Sí, sí, sí, no, no.
1: Allà haurà d'aprendre molt, també.
0: No, no, i tant, i a més que ho està fent molt bé a la Lliga italiana, amb equips contra sí, sí. L'Inter de Milà, el Milà, equips molt forts, ara la Champions, que també és un repte i ho està fent molt i molt bé. Seguirem pendents del Como perquè
1: totalment.
0: Aquest equip és molt xulo, és molt divertit de veure, a més juga molt bé al futbol, tenen els Cesc Fàbregas com a mentor, que també això, home, com a culers ens il·lusiona una mica.
1: Sempre ens il·lusiona molt, al final, també. Sí,
0: i és el que tu deies, no? Serà xulo veure aquest enfrontament a Champions League entre el Como i el Barça. Perquè, escolta, al final són dos clubs que tenen bastantes relacions.
1: Totalment, sí, sí, sobretot, o sigui, més que res, o sigui, emotiu, al final, també.
0: Sí,
1: són...
0: més que res emotiu, exacte.
1: Sí, sí, sí, sobretot per la figura de Cesc Fàbregas, que al final mm-hmm. Va donar molt, també, amb el Barça com a jugador, també. I això sí que és cert que ara, o sigui, que haurem de, o sigui, d'obrir i de tancar un meló, però un dia haurem de parlar, jo crec, de com està la cantera italiana a moda de selecció, també, perquè...
0: Això és una altra història, eh?
1: Això, un dia haurem de parlar... Amb calma?
0: Sí, sí, sí, un dia haurem però... de fer debat d'això perquè no estan gaire bé en el que és el futbol italià nacional, podríem dir, amb els jugadors nacionals.
1: Exacte.
0: Però bé, això és un... Això
1: aviam
0: és un
1: si
0: altre,
1: el Como acaben sorgir la nova selecció italiana.
0: Esperem que així sigui. Escolta, Víctor, ens estem menjant el temps, hem de marxar ja. Gràcies per tornar aquí a Ràdio d'Esvern. Content de tenir-te una temporada més i seguim amb futbol aquesta temporada.
1: Doncs moltes gràcies i fins la setmana vinent, Jaume.
0: Adéu, que vagi molt bé.

0: I ara sí, anem amb el butlletí informatiu de les 6. Primer, el de Catalunya Ràdio i després el d'aquí, el de casa nostra, el de Ràdio d'Esvern. Tornem després dels butlletins. Som-hi amb la informació de les 6.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. La Cambra de Comerç de Barcelona, una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport del Prat, creu que el pla aprovat avui pel govern espanyol es queda curt i que dins el quinquenni d'actuacions previst ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
3: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
2: El govern espanyol preveu destinar 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. Diumenge es farà al centre de Barcelona una manifestació en contra l'ampliació. La convoca la plataforma Zero Port amb el suport de més de 200 entitats. Més notícies amb la Montse Pujol.
4: Els bombers treballen a les feines d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a prop d'un torrent al municipi d'Alfarràs, al Segrià, i treballen amb una vintena de dotacions terrestres i 5 mitjans aeris, i han demanat el confinament del nucli d'Andaní, amb 240 habitants, i de les granges properes a la carretera nacional 230. Les flames cremen eres i massa forestal i es vol aprofitar la presència de pistes forestals i carreteres de la zona per evitar la progressió de les flames.
2: Mentrestant, les pluges del 20 d'agost a Tarragona, l'incendi de Collserola o el de Castellví de la Marca i l'onada de calor de finals de juliol són tres de les emergències de protecció civil per les quals els afectats ja poden demanar ajuts a l'Estat. El Consell de Ministres ha aprovat el reconeixement de les zones de tot l'Estat que entre finals de juliol i el 31 d'agost han patit un total de 112 emergències, bàsicament inundacions, incendis i onades de calor. La ministra portaveu, Elma Saiz, anunciava així l'obertura d'ajuts.
5: Las personas y entidades que acrediten daños podrán solicitar ayudas para paliar los perjuicios personales, daños en viviendas y en seres, gastos de corporaciones locales, también daños en establecimiento y también prestaciones personales o materiales realizadas durante la emergencia.
4: El PP torna a afirmar que el govern espanyol acabarà als tribunals per la gestió de la crisi immigratòria a Ceuta. Ho ha dit a la sessió de control al Senat el popular Fernando Martínez Maillo, a qui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicat acusant el seu partit de falta de responsabilitat institucional.
6: Usted es magistrada y después del auto judicial sabe perfectamente que es muy probable que muchos de ustedes tengan que acudir a dar explicaciones también en los juzgados.
7: Vamos a ser serios, vamos a tener un sentido de Estado. Yo tengo sentido de Estado. Desde el gobierno tenemos sentido de Estado. Ustedes quieren hacer ruido, nada más que ruido.
2: I el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà d'urgència aquesta tarda per tractar la situació de l'estret de Bab el-Mandab després que els hutis del Iemen han pres el control de la zona. Aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial. Actualment és la principal alternativa a l'estret d'Hormuz per les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que ha paralitzat el seu principal port del Mar Roig. Com a conseqüència de l'avanç dels hutis, aliats de l'Iran, el petroli ha escalat per damunt del 108 dòlars al barril de Brent, el preu més alt des del mes de juliol. A Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per diversos robatoris de coure a les vies del tren i en magatzems ferroviaris d'on haurien arribat a sostreure fins a 2 tones de cable. L'alerta la va donar un agent fora de servei. Lleida, Júlia Albacar.
8: Bona tarda. Els dos homes estaven tallant el cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Puigverd diumenge passat quan un agent fora de servei va alertar del robatori i poc després se'ls va acabar detenint. Tots dos també estarien relacionats amb robatoris similars durant el mateix cap de setmana i amb la sostracció de 2.000 quilos de cable d'un magatzem ferroviari a Raimat. També s'ha pogut comprovar que durant els darrers mesos han venut fins a 540 quilos de coure en diverses deixalleries del Segrià. Tots dos tenen antecedents per fets similars i la investigació continua oberta. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: Esport, Joan Fitó.
9: L'Espanyol juga a les 7 contra el Rayo, partit de la 6a jornada de Lliga. Sonia Olear, Butarque, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, Omar Riedel, Cabrera i Hinojo a la defensa, doble pivot per Urco i Moscardo, per davant Bauzá, Javi Hernández, Harman i Roberto en punta. Tres canvis respecte a l'últim 11, debuta Harman com a titular i també ho fa Bauzá com a titular en aquest 11, amb aquests canvis de Manolo González per aquest partit davant el Rayo Vallecano, que recordem jugarà a Butarque perquè el camp de Vallecas encara no té els permisos per poder jugar a futbol. Molta calor a Madrid, molta calor a Leganés, 35 graus de temperatura. Sònia Olear, Catalunya Ràdio, Leganés.
9: A les 8 també juga l'Alavés València, que afronta el partit amb entrenador interí, i a 9:15 l'Elche Real Madrid. Els de Mourinho són a 3 punts del Barça, que jugarà demà al Camp Nou, també a 9:15 del vespre contra el Racing. El Camp Nou precisament serà la seu de la final de la Champions del 2029, segons ha fet oficial avui la UEFA. I en bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, Mònaco, Barça, Madrid i a l'NBA. Podria debutar Mirotić ja aquest cap de setmana, la Supercopa CB, que jugarà a Badalona dissabte a la semifinal contra el Barça.
1: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu de Sant Just acollirà el dimecres 16 de setembre a 8:15 del vespre la tertúlia Gaudí i el Jardí Invisible, dedicada al conjunt modernista de l'antic psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. L'activitat tindrà lloc a la Sala Piquet i està organitzada pel grup de tertúlies de l'Ateneu. La sessió donarà a conèixer una obra poc coneguda d'Antoni Gaudí, construïda entre 1903 i 1912 amb la participació dels pacients del centre. El conjunt va servir com a espai d'experimentació per solucions que després apareixerien en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. La proposta abordarà també la combinació d'innovació arquitectònica, simbolisme i funció social i terapèutica d'aquest espai modernista. Pel que fa a política, Ramon Figuerola, portaveu de Junts de Sant Just, afrontava una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials, la causa està relacionada amb un tuit publicat al març del 2019. Figuerola assegura que el procediment s'ha prolongat durant 7 anys i l'emmarca en el que considera repressió vinculada al procés independentista. L'agenda oficial del Parlament de Catalunya va incloure aquell dia un acompanyament en el judici Ramon Figuerola pels fets del Departament d'Economia arran de l'1 d'octubre, en presència de membres de Junts.

patrons relacionals repetitius i establir vincles sans sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir la vida amb els altres. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Molt bona tarda, Carles, molt bona tarda, Javi, ja us tornem a tenir aquí, no?
1: Ole!
2: Ole! Molt bona tarda, Jaume!
3: Venim a portar alegria, venim a portar fantasia i show.
0: Això és el que estava esperant des de fa un mes i mig, clar que sí.
3: Jo sé que tots els oients estaven molt tristos durant agost, han dit, com pot ser, estic trobant a faltar aquesta secció meravellosa, aquest programa que és el refugi, però sobretot, mare meva, quin show.
0: La secció estrella del programa.
3: Estem aquí.
2: La preferida del teu avi.
3: I això ja és...
0: Que
3: el més important.
0: Que jo crec que us estarà escoltant, jo crec.
2: Espero.
0: Almenys ahir estava escoltant. Espero que avui,
2: bueno, espero que avui també.
0: Espero que avui també. Sí, sí, no? Doncs escolta, molt contents de tornar-vos a tenir per aquí. Després d'una temporada completa, torneu. Així que, home, jo no podria estar més content, la veritat. I també agraït amb la vostra feina. Escolta, l'estiu, com ha anat? Ha anat bé o no ha anat bé?
2: Jo crec que ens ha tractat molt bé. La veritat, jo crec que no ens podem queixar.
3: No, ha estat bé. Ha estat curt, sempre és curt. De sobte...
0: S'ha fet curt,
3: Passen els dies i, pam, és setembre.
0: Sí, això sempre passa.
3: I llavors has de tornar a treballar i tot un altre cop.
0: I la tornada de la rutina.
3: I tornar a esperar l'estiu que ve.
0: Sí que és veritat que vivim en un constant bucle d'esperar, eh?
3: Literal, eh?
0: D'esperar, però no us ha passat una mica que...
3: I quan arriba, tios, com que no ho aprecies prou. I quan ha passat és quan te n'adones.
0: Això és el que t'anava a dir.
3: Amb tot, eh, això?
0: Sí, sí, això passa amb tota la vida.
3: Estem filosòfics avui.
0: I ara també ens vam posar molt estrictes, no? Amb la calor, ai, la calor, massa calor, massa calor. I ara dintre de res tornarem a trobar a faltar.
2: Ai, no, no.
3: Bueno, no ho sé jo, eh?
0: Ja veuràs, ja veuràs.
2: Però estic bé.
3: Uf, no sé, ha estat dur, aquest
0: any hem patit molt, això sí que és veritat, I escolta, sí. Per tant, ja esteu immersos en la vostra nova rutina o no?
3: Jo sí.
2: Jo no. Jo no sé si segueixo de vacances, estic parado, estic en una transició.
0: Clar, perquè tu, Javi, ens has d'explicar alguna cosa.
2: Encara no puc dir res.
3: Encara no ho pot dir.
2: No puc dir res, encara només diré... que a partir del novembre el Javi no estarà al refugi.
0: Ara sí que hauríem de posar música trista.
2: Veus? Ens hem tenit una taula, un soundboard, per posar efectes.
0: Si tinguéssim un tècnic, però... Soc jo el tècnic, o sigui, ho sento molt.
2: Si no, els poso jo, els posem nosaltres.
3: Amb el mòbil.
2: Sí, per coses per raons de feina marxaré, però bueno, ara mateix no puc dir res, ja... Quan... En su debido tiempo ya os podrán dir coses.
0: Sí, això sí. Ja us gestionarem aquí internament com puguem. Sí. Amb molt de dol, evidentment.
2: Sí. Evidentment, que quan pugui vindré, evidentment.
3: I si no, algun dia el truquem.
0: Exacte.
2: No, i tant que sí. Sí, no, de fet, jo podria estar en trucada tots els dies, això sí.
0: Mira,
2: però,
0: apuntem, apuntem.
3: Però...
2: A veure, que al final potser no torno al refugi ja a la pròxima secció. És mentida.
0: S'acaba el setembre al final.
2: S'acaba demà.
3: No. Bueno, la setmana que ve potser jo no estic, per cert.
2: Ah, mira.
0: Mira, ja comença a fallar, eh?
2: Fixa't, eh?
3: No, és l'únic dia. És també per una cosa de feina.
0: No, realment, a vosaltres poques coses us pot dir, perquè fallar el que és fallar... Mai o gairebé mai.
3: I la resta és com que som dos, sempre sol fallar només un de nosaltres si falla algú, llavors sempre és compensable. I si no, tenim cantera, mare meva, que ja tiraríem d'algú i vindria.
2: I l'única vegada que no hem vingut els dos va ser el dia que vam anar al concert de la Lady Gaga i vam estar presents mitjançant.
0: Amb la trucada.
2: A nosaltres no se'ns pot retreure res.
0: Res de res. Res de res. Res de res. Aleshores, el Javi, amb la seva rutina, una rutina, encara no.
2: La minada.
0: I el Carles, què?
3: El Carles ha tornat a treballar un altre cop.
0: Et veig trist, Carles. Et veig trist, Carles.
3: No, o sigui, no estic trist. Estic content, amb l'institut on estic i tal. Estic fent també, a part de bioclasses de teatre.
0: Es pot dir l'institut per al poble?
3: Sí, Molins de Rei.
0: Molins de Rei.
3: He tornat a Molins de Rei. Vaig estar-hi fa un parell d'anys. Vaig estar durant 2 anys. I ara seria el meu tercer any. I, de fet, torno a portar els alumnes que vaig portar tant a segon com a tercer d'ESO i ara els tinc a segon de batxillerat.
0: Mira, ostres.
3: Per tant,
0: i se'n
3: recorden? Sí que se'n recorden. Ho van saber abans de començar classes i tot. Es van enterar i, bueno, em van començar a escriure...
0: Però et tracten bé o no?
3: Sí, sí. A mi sempre em tracten bé.
0: O són...
3: Sí, no, flipen.
0: O són alumnes cabrons?
3: No. A Molins, a més, hi ha un perfil estudiantil de població bastant chill.
0: Sí?
3: La població... Bé. Suposo que com a Sant Just, més o menys, també.
0: Ens agrada. Doncs,
3: a veure, sempre hi ha liantes, però bé.
2: Però com a tot arreu.
0: Però, Carles, aquí et veiem molt divertit a la ràdio, però a l'aula com ets? És un profe dur o no?
3: A ratos.
0: Javi, tu què creus?
2: Jo crec que el Carles és un Hitler.
3: No, o sigui, a ratos. Si m'he d'imposar, m'hi imposo. Però si no, intento sempre ser una persona maca.
2: Estàs flipant que et poses glòs a la meva classe.
3: És que el primer dia una nena treu el pintallavis i es posa de tercer d'ESO, es posa a pintar els llavis a la classe i li dic, estàs flipant que et posaràs tu a pintar-te els llavis aquí enmig de la classe. I la nena, ai,
0: vale.
3: Jo, a ver, xata, de què vas?
0: Ostres, m'agradaria molt un dia anar a veure el Carles fent classe.
2: Mirar-ho per una virilla.
0: M'encantaria, exacte, exacte. De biologia,
3: un dia vaig
0: de biologia,
3: intentar,
0: oi?
3: Sí. Bé, aquest any estic fent arts escèniques, també.
0: Ah, mira, ostres,
3: ha sigut casualitat,
0: això és genial.
3: Ha sigut casualitat.
0: Això és genial.
3: Però un dia vaig intentar gravar-me, només a mi, fent la classe, i quan vaig veure el vídeo vaig dir quina vergonya, el vaig eliminar. Perquè molta gent em demana com, ai, com és que té la classe? Vaig dir, no puc, no, és que em moria de vergonya, no suportava aquell vídeo, el vaig eliminar.
0: Jo crec que no ho he vist, ni molt menys, ni la teva faceta laboral a les aules, però jo trobo que serà bon profe, no, Javi?
2: Sí, jo crec que sí.
0: Jo crec que sí.
3: Jo crec que també.
2: I si no, que m'echen.
3: Jo ho intento com a mínim, eh? Tothom, mai he tingut un alumne descontent, això ho podem dir. I
0: llavors,
3: ja està.
0: Això és la, la millor llavors, senyal possible.
2: Exacte, per
0: els inputs, bueno, escolta, si t'han buscat, t'han escrit, no sé què, clar, abans que comencis
3: sí,
0: el curs...
3: Que em trobaran a faltar, em trobaran
0: a
3: faltar.
0: És per alguna cosa, és per alguna cosa.
3: Que
0: molt bé.
3: Doncs sí.
0: Escolta,
3: i ja està.
0: Després de fer aquesta miqueta d'intro, de tornada de vacances, si us sembla, anem ja a Parteca, que no us he preguntat, però seguim amb el mateix format, no? Similar.
2: Oh, i tant.
3: Sí, de moment sí, un format que funcionava bé.
0: I tant.
3: Que ens permetia parlar una mica de tot.
2: Sí.
0: El que funciona no s'ha de canviar.
3: Clar,
2: exacte.
0: Ja està, aquesta és la millor excusa per no canviar les coses.
3: Exacte. Llavors, bueno, doncs avui també us portem una mini review express, així, i algunes recomanacions. Que no vol dir que alguna setmana no fem un canvi i ens passem una mica... Perquè això és la nostra secció i fem una mica el que ens dona.
2: Sí, perquè
0: ara,
2: en un show s'ha d'improvisar.
3: Exacte.
0: Ara.
2: I parlant d'improvisar...
3: Exacte, molt bé. Qué bien hilado.
0: Això es nota que està molt ben preparat.
3: Sí, sí.
0: Aquí
3: sí,
0: n'hi ha moltes hores de guió.
2: Hi ha moltes hores.
3: Doncs vaig anar a veure Corta el cabell rojo, que és una obra que vam parlar un dia que vam fer un especial sí. parlant de shows sí. d'impro que hi havia a Barcelona. Corta el cable rojo és un d'ells que potser el coneixeu perquè s'ha fet bastant viral per xarxes, a mi em surt sí. bastant com a mínim. Són tres actors, normalment és una dona i dos homes que fan
0: impro.
3: Veuen
0: els dos o només tu?
3: Vaig anar jo amb la meva família, vale. Era un regal per la meva mare per el seu aniversari. Però o sigui, fa un any vam anar amb el Javi i la seva família.
0: Sí. Ah, mira.
3: I llavors és la segona vegada que vaig, però clar, com que és una improvisació, doncs és completament diferent. Llavors, els jocs i tal, les dinàmiques és el mateix, sí que hi havia un actor diferent perquè normalment... Ai, m'ofego. Normalment són el Jonai Ramírez, el Manu Prades i la Mai Boncompte, que és la noia que normalment moltes vegades és la que surt més en els vídeos
2: sí,
3: i tal, no?
2: Sí, és molt divertida.
3: És molt icònica. Però quan vaig anar jo, la Mai Boncompte no hi era. Hi havia tres dies que estava... No sé què li passava, però hi havia un home que es deia Pol Sobirana, que també ho va fer molt bé. Però clar, eren tres homes, llavors algú s'havia de travestir segur, cosa que també li afegia fantasia i gràcia sí, no, a les escenes.
0: O sigui, sempre ha d'haver una dona, eh?
3: No, però clar, sí, de sobte hi ha un personatge femení, doncs si són tres homes l'ha de fer un d'ells, vale. Saps?
2: Ah, ja que sé.
3: Sí, jo crec que la gràcia per això de que té aquesta impro, a diferència, per exemple, d'impro show, que també està molt bé, però és que juguen amb vestuaris.
2: Sí.
3: I això dona molta més màgia i molta més gràcia, perquè bueno, de sobte et surt un senyor amb panxeta, con un vestido rojo apretado y una peluca despeluca, i els talons que no podia ni caminar, entonces, pues clar, això ja et fa gràcia, saps, directament.
2: O com vam anar nosaltres junts, que de repente, és que tenen molt de vestuari.
3: Tenen molt de vestuari,
2: vestits de troglodites, i dius, com tens allò tan nicho allà ficat?
3: Jo, a mi se'm van vestir de peruano, se'm van vestir d'alemanes tiroleses, se'm van vestir de...
0: Van tirar el carnet de clichés, no? Els van utilitzar tots.
3: Bueno. O sigui, sempre fan com més o menys els mateixos jocs, hi ha un que és imitar una parella del públic, o fer com una impro d'això, un altre que és imitar la vida, bueno, imitar, després fan el que els dona la gana, però com recrear la vida d'algú que no sigui de Barcelona, del públic, una cançó dedicada, en el meu cas hi havia una espècie de soltera, li van dedicar la cançó a a la núvia.
0: Que guai.
3: El dia que vam anar nosaltres li van dedicar al Javi, perquè sí, era el seu cumple.
2: De fet, ens van dedicar els dos.
3: Però... I la veritat és que, ostres, jo crec que, o sigui, a mi em fa molta gràcia, però els meus pares, per exemple, també vaig veure que es reien molt, en general tothom es riu molt. Jo crec que és una obra que no és cara, són com uns 20 euros,
0: no?
3: 20, 20 i pico, depèn del dia que aneu. I és molt divertida, és una hora i mitja en la qual estàs rient tota l'estona. Són
0: guai.
3: Molt ocurrents, són molt ràpids, són increïbles. Són... O sigui, bueno, el valor que has de tenir per pujar a l'escenari sense cap guió i començar a improvisar-ho tot i que surti bé, saps?
2: I més... que surti bé, i no només una funció, sinó...
0: És el que t'anava a dir.
2: Totes les vegades i que tothom surti content i que siguin tan ràpids. O sigui, clar que tindran acudits que faran... alguna vegada, diverses vegades, però és que és igual, perquè els hi funciona i tenen...
3: No,
2: és, crec que en aquest cas, el cas de Barcelona, ho tenen tan perfeccionat, no són molt bons.
3: Mira, sí, perquè si no m'acordo també està a Madrid, no?
2: Sí.
0: Estava mirant, només el mes d'octubre, 20 obres. No, no, funciona. Sí. Imagina't improvisar 20 vegades
3: en un mes. Sí, només el dia que vaig anar jo ja havien fet un abans que nosaltres. O sigui, fan dos seguides i pim-pam i...
2: És boig.
3: No, no, és, no, bueno, una fantasia. És un univers que creen cada vegada i que és únic.
0: Per tant... Sí,
3: sí. I els dona igual que els gravis i tot, perquè com que saben que no és spoiler de res, perquè tu quan vagis...
0: Clar,
3: no.
0: Clar, clar.
3: Per això, si busqueu a xarxes, tenen molt
2: tenen
3: material.
2: Tenen molts vídeos.
3: Busqueu
2: tenen...
3: Corta el cabell rojo a Barcelona o així sortirà segur.
2: Sí, a TikTok, Instagram...
3: I tenen molts
2: Instagram...
3: vídeos que són brutals, o sigui...
2: Sí, sí.
3: Si voleu riure, l'única pega és que és en castellà. Però bueno, no passa res.
0: No, però realment, jo crec que la millor recomanació que ens podeu donar és aquesta, no? Vam riure molt, ja està. Perquè al final, amb aquests shows d'improvisació, el que tu vas és a riure,
3: sí,
0: a desfogar-te i a passar-t'ho bé.
3: Sí, sí, sí, totalment. O sigui, a oblidar-te de la vida. Bueno, sí, sí, a vibrar.
2: Sí.
3: Totalment. Totalment.
0: Quin temps, això de vibrar, no?
3: Sí, és que, no. Bueno, però és veritat, és com de sobte un moment en el que tampoc has de fer un gran esforç per veure una d'aquestes obres. No. Simplement has de pues, riure, passar-t'ho bé.
2: Anar allà, passar-t'ho bé.
3: I estar obert ja està. A participar, perquè també et fan participar. Pot ser que surtis de l'escenari, saps? Llavors, si algú és molt d'esto que no vol sortir, pues que no es posi a les
2: que
3: primeres files, probablement.
2: Que vagi cap enrere.
3: Sí, perquè les primeres files és on pringaràs més.
0: És una bona recomanació, sí.
2: Sí, sí.
3: Però, bueno...
2: Però, bueno, que allà se et veuen al públic com ris raro, o bueno, se sí. van a meter contigo, sí o sí.
3: Segur,
2: o sí.
3: Segur, segur, segur.
2: I per, tota l'estona.
0: Per tant, ens recomaneu molt anar a veure el Cable Rojo. Si l'hem de puntuar, quina nota li posem, això? És una mica difícil, no puntuar ni per això, però...
3: És difícil, és difícil.
0: És molt difícil.
2: Jo crec que la millor recomanació és que el Carles ha tornat i jo hi tornaria.
3: O sigui, i jo tornaria demà, una altra
2: sí,
3: vegada.
2: Sí, no,
3: o sigui, jo podria
2: també
3: anar cada dia i no m'importaria.
2: Sí, sí, sí. No, same. És un espectacle que jo tornaria a veure. Ja l'he anat
3: bueno,
2: a veure.
3: Per això, tenen tant d'èxit i porten no sé quants anys fent-ho i no tenen, no hem buscat data de final perquè no surt enlloc. O sigui, això estarà de moment indefinit.
0: Sí, sí.
3: Vull
0: és
3: dir...
0: que funcions moltíssimes. És que les que
3: sí,
0: vulguis,
3: sí.
0: Per tant...
3: Perquè és això també, jugant amb el factor aquest de que pots repetir i veuràs una cosa completament diferent, llavors. Increïble.
2: Sí, sí,
0: molt,
2: sí.
3: Així que no ara és difícil de posar, però un excel·lent, segur.
2: Sí, sí,
0: home,
2: sí, sí.
0: I pel que dieu, sembla que també és un molt bon regal per regalar, no?
2: Sí. Sí.
0: Això, escoltaria, no és una entradeta a algú i quedes bé, no?
3: Si sí, teniu ganes de fer un regal així, original, tal, que segur que s'ho passaran bé i això, doncs pues sí, és una bona
2: opció.
3: I
2: clar, i no et vols emmerdar amb una cosa que sigui molt intensa. Ui,
3: clar.
2: Això no sé si l'agradarà perquè no sé què. O sigui, no
3: ja
2: sé si
3: no
2: l'agrada el teatre.
3: Després...
2: Pues mira, no saps què regalar. Regalar impro. Sí, crec
0: i tira segur.
2: Un... Sí, sí.
0: I tira assegurat. Escolta, tinc una bona notícia.
3: Digues. Una bona.
0: Sí. M'ha escrit ja el meu avi dient una abraçada per mare meva.
2: Ai.
0: Sí que estic amb l'orella parada.
2: És que és el millor. Una abraçada per ell també.
3: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Que el nostre oient més fidel estic aquí el primer dia ja.
2: Oh, i tant.
3: I la resta d'oients també, una abraçada per tothom.
0: Clar oh, que sí, clar que sí.
3: Ma mare, i a qui sigui.
0: Evidentment. I pels que han de venir. I pels que han de venir.
3: I tant.
0: Escolta, va, després d'aquesta primera review, anem a la programació cultural perquè, escolta, hi ha molta gent que ja necessita anar al teatre i porteu-nos alguna recomanació. Va.
3: Doncs mira, gent de Sant Just, voleu anar al teatre?
0: Sí, sí.
3: Voleu saber que hi ha al teatre aquest curs?
2: Sí.
3: Doncs aquest cap de setmana, el dissabte a les 7, podeu venir de forma gratuïta a l'Ateneu perquè es presentarà, sí, sí, gratuïta, es presentarà tota la temporada 26-27 de Teatre de l'Ateneu. Bueno, tota la temporada, realment no, la temporada de companyies, residents i tal, és veritat que hi ha després altres obres que venen de fora, però gran part de les obres que es faran, es podreu veure un tastet a l'estil Catalunya aixeca el taló.
0: Molt bé.
3: Bueno... perquè aquest any ha sigut un quadro que Catalunya aixeca el taló.
0: Sí?
2: Un petonet a l'Estel, amiga meva, que estava
3: allà. L'Estel, icona, molt bé, però no sé qui es va inventar. O sigui, Catalunya aixeca el taló és una iniciativa en la qual s'esbossa que han de presentar les propostes de teatre d'aquesta temporada que ve, no? Però aquest any feien 25 anys i van decidir fer com una gala recopilatòria amb una obra de teatre inventada on anaven passant els anys i anaven fent com honor a les altres gales de Catalunya aixeca el taló, però no van presentar ni una obra que es faria a Catalunya. O sigui, Catalunya no va aixecar gaire el taló.
0: Ostres, quina cosa més rara. No
3: sé, per xarxes vaig veure que molta gent també estava una mica descontenta, no van acabar d'entendre...
0: Perquè és això que dius, no? En principi el que s'havia fet fins ara era petits tastos, no?
3: Sí, d'alguna manera, com anar presentant coses que s'anirien fent a... Sobretot a Barcelona, és veritat, perquè al final Barcelona és la capital i hi ha molta
0: aglomera
3: més oferta
0: molt,
3: de teatre. Però aquest any no s'han fet una cosa molt rara. Però l'Ateneu aixeca el taló sí que és d'aquest estil i veureu tastets de totes les companyies que tenim a l'Ateneu, que són doncs, Pastorets, Just Teatre, Els Nanos de Matilda, una nova proposta de teatre adolescent que és High School Musical,
2: sí.
3: Propostes més familiars com les que porta el Nico Bassó, Quart Passadís i Mare Meva amb teatre musical, I crec que no em deixo ningú. Si d'entrada, bueno, sí, hi ha algunes sorpreses més, però heu de venir per veure-ho.
2: Bomba.
0: Guai. Per tant, pla de dissabte ja el tenim assegurat.
2: Clar.
0: Anar a l'Ateneu de Sant Just. Set. I escolta, això no és només un tràiler de 3 minuts, sinó que és una obra que al final serà llarga, no, en total?
3: És una horeta llarga, diguem. Sí. És que és veritat que jo he estat liat amb el guió de la gala i tal, i hem estat com ordenant una mica què sortiria i tal, però és veritat que tampoc sé exactament cada companyia quant temps ocuparà amb el seu show, no, diguem. En principi són uns 10 minuts per companyia, però potser algú és més curt, potser algú és una mica més llarg, sí, llavors jo calculo com una horeta i 10, una horeta i quart, potser.
2: Nosaltres som 9 minuts i poc, 9 minuts i algo. Sí, no arribem als 10, però quasi.
0: Clar, perquè mare meva què portarà?
2: Mare meva porta Això no és un musical, que vam fer pel Caput a Cabuda del 2026.
0: Sí, sí.
2: I la tornem a fer el 25 i el 26 d'octubre.
0: Apunteu la data.
2: A les 7 i a les...
3: A les 6 i mitja.
2: 6 i mitja.
3: En principi és 6 i mitja i 5 i mitja.
2: Això
3: m'he liat.
2: S'està
3: acabant de valorar les 5 i mitja del dissabte. És que hi ha el clàssic,
2: és que hi ha clàssic
3: el diumenge, 25. Però llavors, és a les 9, llavors en principi poden venir abans i veure el clàssic després.
2: Perquè dura com a màxim 2 hores, llavors...
3: Sí, en principi...
0: Per tant, seria un dia el dissabte i un dia el diumenge.
3: Eh? Exacte.
2: Correcte.
3: Sí, és el que funciona millor normalment.
2: Sí.
0: Clar.
3: Perquè fer-ho una sola vegada no surt a compte i fer-ho dues vegades al mateix dia també és una mica show per nosaltres.
2: És cansadíssim.
3: Llavors, així tens gent que... Prefereix dissabte? Doncs pues dissabte. Prefereix diumenge? Doncs pues diumenge.
0: Okay. Els futboleros que vagin dissabte i els que no...
2: Ah, ja està.
0: Ja està, tu.
3: Tota la gent que es va quedar amb ganes al juliol, que l'havíem de tornar a fer i no es va poder fer, doncs ara tenen l'oportunitat, perfecta. Ara que ja no hi ha ningú de vacances...
0: No, és que va ser punyatero el juliol. Home.
3: Va ser dur.
2: Va ser
3: però no passa res, mira. Vam assajar una mica durant l'estiu i ara ho tenim una mica més assajat.
2: Ho tenim més fresc. Ja està. No passa res.
0: Tot
2: va bé, sé que va bé.
0: Ah, exacte, clar que sí.
3: Bueno, ja us recordarem la data quan s'apropi més.
0: Ja anirem, cada setmana ho podem anar recordant perquè la gent no s'ho perdi.
3: Exacte.
0: Escolta, tenim aixecat el taló, molt bé. I si a part d'això volem veure alguna altra coseta, què?
2: Doncs teniu, després de nosaltres, que vam parlar-ne l'últim capítol de la temporada...
3: Abans de marxar.
2: Abans de marxar. Que simplement que vam fer un tastet, diguem, vam fer-ne com dues funcions, si no m'equivoco, i ara tornen a estar fins al novembre, després de nosaltres, a l'Espai Texas, amb direcció de Jumon R. És una obra que ens planteja, és possible continuar estimant-se després de l'amor? És a dir, és una parella que estaven junts, van trencar i eren de tornar a treballar junts en una cosa, i és com conviuen aquestes emocions tan fortes ara després del temps, tot en un format de teatre musical. Jo tinc moltes ganes d'anar a veure-ho, per mi que sigui una direcció... i dramaturgia de Rumon R. Que he dit Rumon Gerra. He dit Rumon Gerra.
3: No, Rumon R. Rumon Gerra, que ha sigut bastant més divertit.
2: Vale, bueno, la meva dislexia està en pom. Bueno, això. Per mi és una senyal de qualitat.
3: És un crac, la veritat.
2: No sé, les músiques de Miquel Tejada, ell és molt bon compositor també. No sé, i ells són el Xavi Navarro i la Júlia Jové, que són una parella en la vida real. O sigui que hi ha una part de química que ja està treballada. No sé, doncs he vist... clar.
0: Ja ve de casa, això.
2: Sí, he vist gent que l'ha comentat que està molt bé. Jo tinc moltes ganes de veure-la. Així que quan
3: anirem
2: ja, ja us portarem...
0: Haurem de fer feina, no? Des d'aquí de producció.
2: Exacte.
3: Ah,
2: no, potser no, perquè el text ja m'ha anat. Bueno, no sé si ens ho serà.
3: Bueno, s'ha fet intentar.
2: Bueno, tot és intentar. I si no, mira, Joana va veure
3: normal. Si no ho paguem, no passa res.
2: I anem per la
0: nostra... Ho intentarem, clar que sí.
2: Ho intentarem.
0: S'ha intentat tot en aquesta vida.
3: Perquè si ho hem de pagar, sí. Quant val, això?
0: 24, no?
2: Doncs 24 euros i tens una durada d'una hora i mitja.
0: Molt bé.
3: Està bé.
2: A l'Espai Texas, de
3: dues bandes,
2: espai una mica més íntim... No sé.
0: Ho hem parlat diverses vegades, que aquest Espai Texas realment és un lloc bastant xulo, no?
2: Sí, el lloc és guai.
0: Jo entenc que per anar com a públic deu ser xulo, perquè estàs molt a prop de tot.
3: Sí. És teatre així com també, com el Teatre Gaudí...
2: Sí.
3: Una mica més petit que...
2: Més com la Villarroel.
3: Que la Villarroel, jo crec.
2: És més petit que la Villarroel i més gran que la Versus. Així, sí, la gent de teatre...
3: Sí, és vital, la Versus.
2: De sales de dues bandes de Barcelona. Per exemple, entre aquestes tres...
3: Sí, perquè el Gaudí realment és a 4.
2: El Gaudí és a 4.
3: Però també té aquest rotllo, no?, d'estar a prop de...
2: Sí.
3: El Gaudí venen moltes coses ara, també, per cert, al Teatre Gaudí.
2: Sí, sí.
3: Ja parlarem, però...
0: Però se venen cosites, no?
3: Sí.
0: Se venen cosites, com dirien.
3: Bueno, no ho van explicar a Catalunya Aixeca el Taló, però ja us ho explicarem nosaltres.
2: Vull dir. El refugi.
0: Ara la responsabilitat recau en vosaltres.
3: Aquí, bueno, doncs no passa res.
2: El refugi li toca aixecar el taló.
3: Exacte. Vaja, tu.
0: Estaria molt bé. No, però escolta, aquesta obra, més tenim temps, fins al 15 de novembre.
2: Sí,
0: per tant, tenim temps per anar-hi i, bueno, al final planteja una cosa que jo crec que tots ens hem plantejat alguna vegada, no?
2: Sí, sí.
3: Bueno, qui més qui menys s'ha hagut de trobar segurament en aquesta situació, no? Al final... És una cosa que jo a vegades em plantejo molt, que una parella és un temps, però un ex és per tota la vida. Pam.
0: Tota la raó. Tota
3: pam.
0: La raó,
2: barres.
0: Tota la raó.
3: És veritat,
0: però,
3: eh?
0: Vale, però ara hem dit això, hem fet l'anàlisi de l'obra, però en la vostra opinió, que sempre m'interessa,
3: vale,
0: serà una miqueta.
3: A veure.
0: Es pot tenir amistat amb un ex, sí o no?
3: Jo crec que sí. Jo la tinc. O sigui, jo la tinc. La
0: però a quin nivell d'amistat estem parlant?
3: Bueno, clar, no, segurament no una amistat com la que tinc amb el Javi. Mhm. Però perquè al final la vida t'ha portat per camins diferents, però ja. Un bon rotllo i que et vegis i que t'ho puguis passar bé i al final jo crec
0: però
3: que...
0: Però això vols dir que és una amistat?
3: Bueno, o sigui...
0: Tu quedes amb el teu ex?
3: O sigui, últimament no gaire. Però és veritat que de tant en quan sí que parlem i tal, i hem quedat i bé, i hi ha com una certa confiança, hi ha algú que al final pues, no s'ha trencat, no? Al final també el que et va agradar d'aquesta persona,
0: sí,
3: un
0: sí,
3: cop
0: sí.
3: Passa com tot el tema dels sentiments que has de deixar a banda, no? Doncs és
0: clar,
3: algú que segueix estant allà,
0: sí,
3: no és
0: sí.
3: La mateixa persona. Llavors,
0: sí.
3: És veritat que no amb totes les meves exparelles he pogut mantenir una amistat, també et diré. Mm-hmm. Però...
0: Clar, depèn molt de com acabi la cosa.
3: Sí, totalment. I de... Sí, exacte. Sí.
0: Jo mira, sí. Jo crec que amistat com a tal, com el que jo entenc d'amistat, que és de quedar, de veure'ns, d'explicar-nos confessions, no, però del que tu dius, 100% segur. De, ostres,
3: clar, depèn d'on tracis la línia de l'amistat.
0: Exacte, això sí. Veure-la pel carrer, parlar una estoneta, alegrar-te inclús per les seves fites, pel que està aconseguint, això 100% segur. I tu, Javi?
2: Jo és que no en parlo. Llavors... Bueno, el meu és un poquito más tenso.
0: No, però és que al final és, depèn molt de com hagis acabat.
2: Ja,
3: Clarament.
0: No, això... no estem dient que t'hagis de portar bé amb tots els ex, sinó
3: no.
0: Que amb algun...
2: A mi, com a concepte, m'agradaria poder tenir una relació cordial. Això és el que dius tu, si em creu pel carrer, no haver de girar carrer enrere i anar-me per un altre carrer. M'agradaria poder veure't alegrant pels teus èxits,
0: no posar
2: matís per les teves desgràcies, tant de bo. No
3: però el Javi s'alegra per les seves desgràcies i es posa matís pels seus èxits.
2: Ahí està. Justament al contrari. Le pincho las ruedas del coche. No, es mentida.
0: Alguna cosa habrá fet.
2: Queda en el aire, es allegedly.
3: Sí, el Javi està així?
0: És per alguna cosa.
3: És per alguna cosa?
2: Sí.
0: Ah, exacte.
3: I punts.
0: I aquí som Team Javi, evidentment.
2: Home, sempre. Jo soc perfecte, no m'equivoco.
3: Però...
0: Jo tampoc.
3: Jo crec que, i ara farà conyes, però quan deixes de banda els sentiments i ja cap de les dues persones té cap tipus de sentiment i no pots, perquè també és xungo quan... sobren coses, perquè al tornar a tenir contacte amb una exparella pot ser que s'obrin coses del passat
0: no,
3: i
0: aquí està el problema aquí està
3: però
0: que...
3: al moment en què crec que les dues persones que és el que m'ha passat a mi amb la meva exparella jo crec que cap dels dos volem res, saps, amb l'altre vull dir, de fet, té parella també jo no, però ells
0: clar, has dit llavors... també i pensava que tenies parella
3: no,
0: ara,
3: no,
0: és que ens havies d'explicar
3: alguna
0: cosa
3: no, de moment no.
0: Ens havies d'explicar
3: qui sap,
0: cosa.
3: En el futur de moment no hi ha res a explicar però llavors jo crec que sí que es pot construir com... Bueno, potser no una amistat de veure't cada dia o de parlar molt sovint, però sí bueno, de tant en quan pues, quedes, tal, no sé què, t'expliques coses, oi, pues què tal,
0: sí,
3: no sé què.
0: Sí.
3: Enviar-te alguna cosa per Instagram, saps?
0: Sí.
3: Una cosa així més... Amistat bueno, casual.
2: A
3: però jo tinc
2: si tenies
3: amics,
2: coses en comú.
3: Tinc amics que també potser tinc aquest ritme de quedada amb aquesta persona, perquè la, jo què sé, saps, viuen lluny o qualsevol cosa.
0: Sí,
3: i,
0: ja.
3: Però sí, o sigui, amics íntims potser no.
0: Clar, és depèn del que tu consideres amic, també.
3: Exacte.
0: Sí,
3: però bueno, veurem a veure com afronta també aquest musical, no?
0: Exacte, sí.
3: També és diferent haver de treballar amb un ex.
2: Sí.
3: Jo crec.
0: No, sí, molt diferent, perquè són moltes més hores junts, eh?
3: Exacte, aquí, i també aquí... un ambient més hostil, potser la feina, no? A vegades depèn de com. Et posen situacions més tenses.
0: Sí, totalment.
3: Bueno.
0: Molt bé, escolta, doncs ens apuntem també després de nosaltres, del 30 de juliol al 15 de novembre, per tant tenim temps, 24 horets, des de 24 horets, 90 minuts... Una obra també interessant a l'Espai Texas. Ara sí, passem amb l'última part del programa. Anem amb la recomanació musical de la setmana.
2: Doncs en aquesta casa, ui, en el refugi, concretament a Mare Meva Quin Show.
3: Sobretot a Mare Meva Quin Show.
2: Som molt fans de Pelena Aguilera. Com...
3: S'ho havíem dit mai, oi?
0: Sobretot a Mare Meva Quin Show. Sí.
2: Sobretot a Mare Meva Quin Show.
3: Que mai havíem parlat d'ella.
2: Bueno, venim a portar-vos el seu nou tema que va treure divendres passat, que es diu Lucero.
3: Sí. No sabem si forma part d'un disc deluxe del seu últim treball, que és Mediterrània, o és un single... No, no sabem, no ha donat molta informació, però ha tret la cançó i ha dit, aquí la teniu.
2: I
3: aquí la teniu.
2: I aquí la teniu també, al refugi.
0: Molt bé, perfecte.
3: I ja està.
0: Em sembla perfecte, doncs... Seguirem escoltant Belén Aguilera aquí a Manuel Akin Show i al Refugi. Avui ens acomiadem amb Lucero,
3: sí,
0: de Belén Aguilera. Així que, nois, gràcies per tornar a ser aquí al Refugi. Com sempre, ens ho hem passat molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: I ens tornem a retrobar dintre d'una setmaneta.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Una tertúlia a l'Ateneu descobrirà el vessant menys conegut de Gaudí a Sant Boi. Gaudí i el jardí invisible. El santjustenc Ramon Figuerola afronta una petició de 2 anys de presó per una causa vinculada a un tuit del 2019. El portaveu de Junts Sant Just va ser jutjat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia i encara no consta una resolució definitiva del cas. La santjustenca Elisa Linares presenta Esplugues al nou curs La Poma Sencera.

0: El Club Literari de l'Ateneu de Sant Just organitza el taller Llegim Poesia, que començarà avui dimarts 15 de setembre a 6:45 de la tarda a l'aula de l'Ateneu. L'activitat, conduïda per l'escriptora santjustenca Pilar Carceller, es desenvoluparà en 3 sessions els dies 15 i 29 de setembre i 6 d'octubre. El taller proposa la lectura de poemes d'autors clàssics i de poetes representatius de les tendències actuals per aprendre a identificar els recursos visuals, el ritme, les imatges i el punt de vista que utilitzen en els seus versos. Les sessions començaran a 6:45 de la tarda i la primera tindrà una durada prevista fins a les 8. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció a través del formulari de l'Ateneu. L'Ateneu de Sant Just acollirà el dimecres 16 de setembre a 7:45 del vespre la tertúlia amb el nom Gaudí i el Jardí Invisible, dedicada al conjunt modernista de l'antic psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. L'activitat tindrà lloc a la Sala Piquet i és organitzada pel grup de tertulis de l'Ateneu. La sessió donarà a conèixer una obra poc coneguda d'Antoni Gaudí, construïda entre 1903 i 1912 amb la participació dels pacients del centre. El conjunt va servir com a espai d'experimentació per solucions que després apareixerien en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. La proposta abordarà també la combinació d'innovació arquitectònica, simbolisme i funció social i terapèutica d'aquest espai modernista. Ramon Figuerola, portaveu de Junts a Sant Just, afrontava una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat ell mateix a les xarxes socials, la causa està relacionada amb un tuit publicat el març del 2019. Figuerola assegura que el procediment s'ha prolongat durant 7 anys i l'emmarca en el que considera repressió vinculada al procés independentista. L'agenda oficial del Parlament de Catalunya va incloure aquell dia un acompanyament en el judici a Ramon Figuerola pels fets al Departament d'Economia arran de l'1 d'octubre, en presència de membres de Junts. Figuerola és actualment portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Just. A hores d'ara, Ràdio d'Esbert no ha pogut confirmar l'existència d'una sentència en el resultat definitiu del procediment. La terapeuta corporal somàtica i art-terapeuta santjustenca Elisa Linares, col·laboradora habitual dels micròfons de Ràdio d'Esbern, ha presentat el seu nou projecte formatiu titulat La poma sencera, com viure les relacions sense perdre't a tu mateixa. Es tracta d'un curs vivencial en format grupal que es desenvoluparà durant 3 mesos, d'octubre a desembre, a l'espai Creix Salut d'Esplugues de Llobregat. La proposta neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per afrontar patrons relacionals repetitius i establir vincles sans sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir vida amb els altres.
1: La proposta és agafar totes aquestes diferents eines que jo he utilitzat amb mi i que ja estic posant també al servei de les meves clientes en sessió individual, i he dit, ostres, per què no fer un grup que això ens pot donar el suport? Tu saps la força que té quan tu fas aquest compromís, no? Jo el feia amb mi, vaig agafar la poma i me la posava aquí per sentir aquesta força, perquè jo necessitava força per no tornar-me a anar amb aquell que no em donava el que jo desitjava. Llavors es tracta de poder tornar tu. Per això el símbol de la poma, perquè també és aquesta força, sí? I poder realment doncs, tenir un compromís amb tu i a través del grup, que és testimoni del teu compromís. Sí? I llavors, mica en mica, anar fent aquest canvi a través del cos, de l'entendre què va passar en el teu passat i per què són aquests patrons així.
0: El programa del curs es basarà en trobades quinzenals on s'aplicaran diverses disciplines terapèutiques adaptades al treball col·lectiu. Es farà teràpia corporal somàtica, identificació de les emocions i bloquejos a través de les sensacions físiques del cos, art-teràpia i simbolisme, canalització de l'inconscient a través de materials expressius, també visualitzacions creatives amb recursos per ressignificar vivències i patrons del passat, i es farà diàleg amb les parts internes, reconeixement i gestió dels mecanismes de defensa i pors inconscients. Segons la terapeuta, el treball grupal aporta un entorn segur per reformar compromisos personals i compartir experiències compartides en matèria relacional.
1: I sobretot també utilitzo l'art-teràpia i les visualitzacions creatives perquè jo me n'adono que moltes vegades podem tenir un discurs racional i en realitat hi ha uns detalls subtils que són importants que venen des de l'inconscient i que són a l'inconscient qui té la clau d'aquesta transformació. I a través de l'art-teràpia, del simbolisme, del símptoma, etcètera, etcètera, és on t'apareix la clau perquè et puguis estirar del fil i puguis anar modificant.
0: Les persones interessades a participar en aquest cicle vivencial poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del correu electrònic hola@despertant.cat, per WhatsApp al telèfon 621 07 35 67, o consultant el portal web despertant.cat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just Desvern és el municipi amb una major implantació de l'ambici a l'àrea metropolitana, amb un 8,9% de la població activa que utilitza el servei, la ràtio més elevada de tota la xarxa. L'ús es manté elevat també durant els mesos d'estiu i el municipi se situa entre els que registren més trajectes intermunicipals. Durant el primer trimestre del 2027 està previst ampliar el servei amb una nova estació a Can Candeler. A escala metropolitana, l'ambici ha superat els 1,7 milions de viatges durant el 2026, un 46% més que l'any anterior. Actualment, més de 24.000 persones disposen d'una subscripció activa i el 38% dels trajectes connecten diferents municipis de l'àrea metropolitana. Entre juny i agost, el servei ha registrat més de 100.

0: Aquesta nova iniciativa s'organitza en col·laboració amb la Federació Catalana de Triatló i està encapçalada per la triatleta d'elit Judit Corachán. La prova femenina tindrà un caràcter gratuït i no competitiu, concebut com una jornada festiva per facilitar el descobriment d'aquesta disciplina esportiva. Amb la finalitat d'eliminar barreres d'accés, a més del triatló per noies menors, s'oferirà la modalitat d'aquatló per dones adultes, prescindint així del segment de bicicleta.
1: Doncs sí, a part del nostre triatló clàssic infantil, que com bé has dit ja portem 12 edicions, aquest any se'ns va demanar des de la Federació Catalana de Triatló si podíem col·laborar amb unes jornades de promoció de l'esport femení, que encapçala la Judit Corachán. És com si diguéssim la banderada i és qui organitza. És una triatleta d'elit i de molt renom que porta molts anys en aquest esport. I li han fet l'encàrrec de lligar petites proves de promoció femenines exclusivament, tant per noies menors com per noies i senyores majors, amb un caire no competitiu i de promoció, gratuït i una festa a l'esport femení.
0: Pel que fa al triatló infantil tradicional, la competició oficial comptarà amb diferents categories en funció de l'edat dels participants. Prebenjamins, amb infants de 5 a 6 anys amb distàncies curtes i adaptades a la piscina. Benjamins, alevins i infantils, categories intermèdies amb circuits progressius de natació, ciclisme i cursa a peu. I cadets, amb joves de 13 i 14 anys que recorreran circuits d'asfalt d'uns 6 o 7 quilòmetres en bicicleta. L'organització preveu la participació d'entre 150 i 200 esportistes provinents de diversos clubs de Catalunya, a més d'infants no federats que vulguin tastar l'experiència per primera vegada. Els recorreguts a peu i en bicicleta transcorreran per l'entorn de Bellsoleig, Morifariner i la Bonaigua. I les inscripcions ja es troben obertes a través del web oficial triatló.org. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ateneu de Sant Just donarà el tret de sortir de la nova temporada teatral el dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda amb l'espectacle L'Ateneu aixeca el taló. La proposta ideada per la Factoria de Teatre de l'Ateneu tindrà lloc a la Sala del Cinquantenari i oferirà un tast de les pròximes produccions pròpies que arribaran als escenaris durant els mesos vinents. L'activitat permetrà al públic descobrir un avançament de la programació teatral i conèixer les propostes que prepara la Factoria de Teatre. L'espectacle és organitzat per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu i forma part de l'inici de la nova temporada de teatre. La sessió tindrà una durada prevista d'una hora, de 7 a 8, i se celebrarà a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu. L'emblemàtic edifici Walden 7 de Sant Just es convertirà un any més en una autèntica muntanya urbana. El pròxim 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, el municipi acollirà la segona edició de la Vertical Walden, una cronoescalada organitzada per l'escola d'atletisme local Trail Barcelona, que desafia els participants a conquerir el cim d'aquest símbol arquitectònic. La prova consisteix en una cronoescalada individual o per parelles que s'inicia a la plaça exterior del complex i finalitza al capdamunt de l'edifici. Els corredors hauran de superar un exigent recorregut vertical de 16 plantes, 240 graons i més de 50 metres de desnivell positiu. L'any passat, el guanyador de la prova va completar el recorregut en un temps sorprenent d'un minut i 44 segons.
2: Es pot fer per parelles. De fet, va haver, el reglament ho contempla, ¿vale? I de fet l'any passat també vam permetre potser algun grupet de 3, o precisament una... Hi ha 3 nenes que s'apunten a totes les nostres curses, que li diem a les 3 Maries, i van córrer juntes. Llavors, es pot fer en parelles, es pot fer individualment, el que sí que el temps compta individualment. O sigui, no compta com a grup. Tu pots fer amb qui vulguis, però compta com a grup. Això... el caràcter, això li dona aquest caràcter a la cursa de, també familiar, desenfadada, qui vol anar en sèrio com el José aquest, l'Albert, doncs s'ho pren totalment en sèrio. Hi ha gent que em consta que entrena especialment per la cursa i després hi ha molta gent que va a passar l'estona, nens que van a gaudir, nens amb famílies que van amb el nen, nens petits que estan nerviosos pel dia de la cursa, pares que encara estan més nerviosos perquè el seu nen ha de pujar les escales, no sap si pujaran, però tothom puja, al final són escales i pots fer el temps que vulguis, o sigui que cap problema.
0: A diferència de la primera edició, enguany l'organització ha ampliat el ventall de categories per donar cabuda a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. Les categories d'aquesta edició són la familiar, de 4 a 6 anys, la infantil, de 7 a 13 anys, la juvenil, de 14 a 17 i l'absoluta per majors de 18 anys. Les inscripcions per la Vertical Walden s'obriran oficialment el pròxim dilluns 14 de setembre. Com es tracta d'un espai privat i comunitari, les places seran molt limitades per garantir la seguretat de la prova i minimitzar les molèsties als veïns de la comunitat. Des de l'organització també es fa una crida a aquelles persones que vulguin col·laborar com a voluntaris durant la jornada.
2: Doncs mira, inscripcions obertes des del pròxim dilluns 14 de setembre, vale? Places molt limitades. Aquest any, enguany, tenim aquestes quatre categories, l'any passat teníem dos només, i dir a la gent que és una cursa que es pot anar a matxacar-se, a fer temps un calentón, que dic jo, o a gaudir tranquil·lament i passar una experiència, i es fem com al final com una festa, una trobada de gent que li agrada l'esport, famílies, i també qui no vulgui córrer, o no pugui, que també pot venir com a voluntari a la cursa, i és una experiència també diferent, i la possibilitat d'ajudar a la gent a córrer i a que es pugui fer aquesta activitat.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El projecte social amb bici sense edat, integrat dins de l'ONG Sant Just Solidari, continua consolidant-se com un referent de mobilitat i acompanyament al municipi. Durant l'any 2025, la iniciativa va realitzar un total de 940 passejades adaptades i va acompanyar 1.866 persones, combinant la cura de la gent gran amb l'atenció a col·lectius amb discapacitat. Les dades del darrer any confirmen l'impacte positiu d'aquest servei terapèutic a Sant Just. Del total de participants acompanyats l'any passat, un 56% van ser persones grans i un 32% van ser persones amb alguna discapacitat. Carles Sánchez, responsable del projecte, ha destacat la importància de la qualitat del servei durant una entrevista a Ràdio Desvern.
3: Bé, doncs significa aquesta idea que vam tenir, que vam veure molt clara, que això és un projecte de salut, que és un acompanyament i que les persones amb alguna discapacitat també es poden beneficiar d'aquestes passejades terapèutiques, no? I aleshores, doncs, anem molt, molt, molt sovint a l'Esproseat i a la Fundació Pipacamp també, i bueno, doncs, és una festa, no? I sí que rebem, doncs, aquest feedback de que és una activitat molt, molt estimada per les persones usuàries, i bueno, i el voluntariat, pues també, no? I aleshores, doncs, bueno, bastant molt contents per veure el que et comento al final, que es vagi fent com tacadoli, no? I a Cornellà també, a Cornellà ho porta una senyora fundació, que és la Fundació Dependents, i el projecte el gaudeix amb persones grans, però també persones amb discapacitat, no? I bueno, aquesta és la idea, la veritat és que sí, molt, molt, molt contents.
0: El ritme d'activitat no s'atura aquest 2026. A mitjan any, el projecte ja acumulava unes 500 passejades i més de 900 beneficiaris. Aquesta evolució és possible gràcies al centenar de voluntaris actius i als suports econòmics rebuts, com el de la convocatòria de l'obra social La Caixa, que enguany finança la coordinació i el manteniment mecànic dels tricicles. També s'ha comptat amb la col·laboració d'entitats locals i comerços, com la botiga Bike Stocks.
3: També hem obtingut de la convocatòria de la Caixa per aquest any, 2026, ho vam presentar i ens han tornat a otorgar. L'any passat va ajudar per comprar un tricicle, aquest any és ajudar a la coordinació i a la mecànica i a les despeses de tot plegat, perquè ho hem enfocat per poder créixer una mica també amb el suport a persones amb discapacitat, no? I bueno, pues, la veritat és que ens està anant molt bé, no? Aquests suports econòmics, que ja l'any que ve no sé si l'obtindrem, però bueno, clar, l'Ajuntament, el projecte sustenta amb suport de l'Ajuntament, però sobretot amb el suport dels socis i sòcies de Sant Just Solidari, i després doncs alguna empresa que sempre també pugui col·laborar o vulgui col·laborar, alguna entitat del poble que hem fet, no? Pues, l'escola de trail, pues, fa dos anys, cada vegada que fan la seva cursa la dediquen a una entitat, pues ens van ajudar.
0: El ritme d'activitat no s'atura i per tal de mantenir la qualitat de les sortides i garantir el relleu de l'equip, l'entitat ha programat una nova jornada de formació pràctica i teòrica. Els detalls són de data i hora, divendres 25 de setembre a les 5 de la tarda, amb l'objectiu d'aprendre la conducció dels tricicles i els protocols de seguretat. Les inscripcions ja estan obertes a través del web oficial del Sant Just Solidari. A més d'Ambici sense edat, Sant Just Solidari impulsa el projecte Xinoxano, una iniciativa de marxa nòrdica adaptada liderada per la infermera Sílvia Granollers, que complementa l'oferta d'acompanyament actiu per la gent gran del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda, amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, es farà un taller d'estimulació cognitiva al Centre Social El Mil·lenari. I a 6:00 hi ha una visita guiada a l'exposició Interior-Exterior al celler de Can Ginestar. I també avui a 7:15, el taller Llegint Poesia a l'aula de l'Ateneu de Sant Just. Demà dimecres 16 de setembre a 9:00 hi ha la matrícula general dels cursos de català bàsics i inicials a l'aula 3 de les escoles. I dimecres 16 a 11:10, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern. A 8:15 del vespre, dimecres, la tertúlia sobre Gaudí i el Jardí Invisible, la sala Piquet de l'Ateneu. Dijous 17 a 9:00 sobre la matrícula general de tots els nivells, menys el C2, dels cursos de català, a l'aula 3 de les escoles. I a 6:15 de la tarda, dijous, es farà un cinefòrum en motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer al Centre Social El Mil·lenari. Divendres 18 de setembre, a partir de 10:00, campanya de donació de sang al Casal de Joves, de 10:00 i de 5:15 a 8:00. I a 6:15 de la tarda, el divendres, tarda de màgia al Centre Social El Mil·lenari, de la mà del mag Eduard Joanola. I divendres a 6:00, presentació de la candidata del Comuns Sant Just a la plaça del Rentapeus. A 7:00 de la tarda hi haurà música en viu al Binomi, Casa de Menjars, a la plaça del Parador 3C, en motiu de les terrasses musicals. I divendres a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, documental del mes amb el film Amazomania. A 9:15 de la nit, el divendres, música en directe al Binà, al carrer de Rosa Luxemburg número 2, dins la programació de les terrasses musicals. I passem al cap de setmana, dissabte 19 de setembre, a 9:00, torneig de pàdel per dones més 40 al Bamboler a Sant Just. I a 12:00 el dissabte, jugateca ambiental amb l'activitat El racó dels aliments genials, al Parc del Mil·lenari. Dissabte a 1:00 s'inaugurarà l'exposició Una casa superstar a l'espai Marcart. I dissabte a 6:00 de la tarda, a Sant Just, fem vespre al Parc del Parador, una festa de música dels anys 80 i 90. I a 7:00 de la tarda, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del mercat número 19, dins la programació de les terrasses musicals. I a 7:00 de la tarda, l'Ateneu aixeca el taló a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, un espectacle de la Factoria de Teatre de l'Ateneu. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 20 de setembre, a 12:00, se celebrarà el Dia d'Extremadura a la Vagoneta. A 12:00, al Parc de Torreblanca, jugateca ambiental amb l'activitat Acompanya l'ornitòleg. I per acabar amb les activitats de la setmana, a Sant Just, diumenge 20 de setembre, a 7:00 de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, hi haurà un espectacle amb el nom Una estona amb Joan Pera.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. L'Ateneu de Sant Just acollirà el taller Llegint poesia amb Pilar Carceller a partir del 15 de setembre. Una tertúlia a l'Ateneu descobrirà el vessant menys conegut de Gaudí a Sant Boi. Gaudí i el Jardí Invisible explorarà el conjunt modernista de l'antic psiquiàtric i la seva influència en obres com la Sagrada Família, la Casa Milà i el Parc Güell. El santjustenc Ramon Figuerola afronta una petició de 2 anys de presó per una causa vinculada a un tuit del 2019. El portaveu de Junts Sant Just va ser jutjat el 9 de setembre a la Ciutat de Justícia i encara no consta una resolució definitiva del cas. La santjustenca Elisa Linares presenta Esplugues al nou curs La Poma Sencera.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 15 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

A face.

0: Bona tarda, amigues i amics de Ràdio d'Esvern. Estem aquí de nou, passant les vacances. Esperem que hàgiu tingut tots molt bones vacances, també. I, bueno, comencem el curs fent una mica de repàs el que ha estat a nivell cinematogràfic aquests gairebé 2 mesos i mig. I, bueno, trobem de tot, eh? Trobem notícies que són per lamentar, com que les tocarem parlant de l'obituari, dels obituaris. Podríem dir, acabem de sentir ara, acabem d'escoltar un tema que és el tema que dona entrada a l'Odissea, la pel·lícula de Christopher Nolan. Això està a càrrec d'un compositor que es diu Ludvig Göransson, que ja ha treballat altres vegades amb Nolan, i aquest tema concretament es titula Zeus Law, la llei de Zeus. Com s'haureu fixat, és un tema que és d'una acústica molt particular. Sembla ser que es va intentar reproduir uns aparells molt antics que feien un so que partia d'elements de coure, i és realment uns aparells que podríem dir que ens trasladen tranquil·lament al 1200 abans de Crist, que és quan en realitat Homer es va inspirar amb els fets que després va relatar amb els seus dos poemes èpics, la Ilíada i l'Odissea, no? Llavors, l'hem posat perquè hem pensat... Ah, bueno, una cosa, abans d'enrotllar-me jo, primer ens presentem. Estem aquí a l'equip habitual de Cinema Sense Condicions, amb el Jan Hernández. Bona tarda, Jan.
1: Molt bona tarda, com esteu?
0: I ara, més que mai, com ha anat a l'estiu?
1: L'estiu ha anat molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: He gaudit molt.
0: Sí, eh?
1: I no, molt bé. Molt curt, però bueno, tot el bo és que acaba, no? Per disfrutar-ho?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Sembla que s'acabi bastant.
0: Perquè si no, ja no seria excepcional.
1: Si fos etern, no tindria gràcia.
2: Ja no seria maco.
0: És veritat.
1: Exacte, exacte.
0: Bona tarda, Anastasi.
2: Doncs m'apunto el mateix.
0: Amb tu ens hem anat veient per anar parlant de coses, entre elles de cinema,
2: sí,
0: com no pot ser d'una altra manera.
2: Sí.
0: Però, de totes formes, t'haig de fer la mateixa pregunta.
2: Sí.
0: Com ha anat? Quina valoració tens de les vacances?
2: La tinc bona, la tinc bona. No havia depositat unes grans expectatives, et diré, eh? Vull dir, no sabia massa...
0: Això és bo.
2: Sí, no, no, era maco el lloc que anàvem, tot plegat, però hi havia unes situacions una miqueta... Molta gent passant per casa, i això sempre fa una mica de por, i m'he tornat cada vegada més tancat,
0: sí,
2: i em costa molt. Però no, no, ha anat bé, la gent, sí, ha anat canviant la gent, però nosaltres estàvem sempre allà, la parella
0: molt bé,
2: aguantava.
0: Molt bé.
2: I bé, i després, bueno, de tot, ara m'han fet una petita intervenció a les cames, una cosa, una tonteria, però bueno, també ha estat dintre de l'estiu, i molta calor, que és una obvietat que no té ni sentit dir-la,
0: sí,
2: però que la segueix fent encara.
0: Això
2: fins avui, sembla ser, demà ja veurem.
0: La tònica de l'estiu.
2: Sí, sí. Però bé, bé, no, no em queixo, no em queixo. Tu més o menys bé, també.
0: Molt bé,
2: però...
0: sí, hem estat... a la Vall del Corb, que
2: sí,
0: és d'allà on sóc fill jo,
2: sí,
0: i allà tu ja saps que tenim un microclima,
2: sí,
0: que efectivament al migdia podem estar a 35 o 38,
2: sí, sí,
0: però llevat de 2 o 3 nits,
2: sí,
0: les altres hem dormit sempre molt bé, i fins i tot algun dia per sota de 15.
2: Déu-n'hi-do. Jo mai vam baixar allà dalt, estàvem a dalt molt amunt, ja, sota les pistes d'esquí, diguem, d'allà, ja ho diré.
0: Port del Comte.
2: Port del Comte,
0: sí.
2: I en canvi de nit no baixàvem de 18, 19 com a molt, eh? Havia baixat una nit, va baixar 19, la resta totes per sobre de 20. Vull dir que Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé.
0: Molt bé. Tu doncs, ben... bueno, estàvem dient que una mica ens havíem,
2: sí,
0: plantejat l'entrada amb el curs de Cinema Sense Condicions, fent una mica un repàs al que ha estat aquest estiu,
2: sí,
0: el que hem vist també,
2: sí,
0: i algunes coses que, fins i tot alguna cosa col·lateral que ja no és pròpiament de cinema, però potser també val la pena parlar-ne per la seva influència,
2: sí,
0: perquè també és veritat que durant l'estiu a vegades tots tenim activitats diverses, no?, relacionades amb l'oci, però també és un moment per conrear amistats i amb, amb aquestes tertúlies, xerrades i tal, surten temes lligats a alguns a l'actualitat, altres a qüestions d'interès cultural que ens motiven en un moment determinat. Sí, sí. I llavors, bueno, doncs de tot això també podem parlar. Però sí, per començar del cine, i ja que hem entrat amb l'Odissea, podríem dir que el curs va acabar amb l'estrena de l'Odissea,
2: sí,
0: i es tanca, va acabar i va començar a l'estiu amb l'Odissea, i ara aquest a l'estiu es tanca i comença el nou curs amb una pel·lícula que està en cartellera, que és força interessant, com és El ser querido. El ser querido és una pel·lícula del director Rodrigo Sorogoyen, que ha comptat amb la interpretació de Javier Bardem,
2: uh-huh,
0: i Victoria Luengo. És una pel·lícula que a mi em sembla que realment entre l'una i l'altra

0: per res necessàriament unida a la qualitat. Bé, la Universal ha mirat els seus arxius i amb 114 anys no havia tingut una pel·lícula que li hagués proporcionat en tan poc temps tanta entrada de diners. És a dir, ha sigut un succés pel que sembla a nivell mundial. No?
1: Sembla, sí. Sí, sí.
0: Llavors, una acceptació important per part del públic i també per una part important de la crítica. També és una cosa, és un fet innegable que un tema universal que té més de 2.000 anys de història, com és aquests dos poemes èpics de la Ilíada i l'Odissea atribuïts a Homer, clar, han servit tant, ha sigut tant la base de, en el posterior, tant de poesia com de cinema, com de teatre, i sobretot la influència impressionant amb la literatura, perquè clar, simplificant podríem dir que tracta dos temes dels més importants que hi pot haver a la vida, amb els individus i fins i tot amb els pobles. La Ilíada seria la vida com a acció, o l'home com un home d'acció, mentre que l'Odissea seria la vida com a viatge o l'home com a viatger, com a aventurer. Llavors, aquests dos fets, amb totes les variacions que es vulguin incorporar, però són dos línies bàsiques que han circulat des de fa molt temps a través de dels mitjans, la literatura, la cultura, etc. Vale. Nosaltres, aquí hi ha una qüestió. Suposem que molts dels que ens esteu escoltant haureu vist la pel·lícula, tindreu la vostra opinió. Volíem comentar una cosa. Aquesta pel·lícula va estar feta, o sigui, rodada amb IMAX i amb 70 mil·límetres.
1: Sí.
0: Es dona la curiositat que pantalles en les que es pugui projectar amb IMAX i a la vegada 70 mil·límetres, només n'hi ha, atenció, 40 en tot el món. I nosaltres la que tenim amb un radi més a prop de 500 quilòmetres és aquí dalt, al sud de França, a Montpellier,
1: Montpellier, sí senyor,
0: en la que hi ha un cinema que allí es pot veure per, no sé si són 28 o 32 euros, alguna cosa així, naturalment fent la reserva amb temps, etc, perquè hi ha cua, i aquí només ho podem veure amb IMAX, IMAX de Diagonal Mar,
1: sí.
0: I després la podem veure amb 70 mil·límetres, però no és IMAX, el Cinema Fenòmena. Llavors, aquests dos són els que nosaltres, si no l'heu vist, us recomanaríem, és igual l'un que l'altre, els dos tenen qualitats diferents, un té la pantalla corbada i més alta, i l'altre té els 70 mil·límetres, que és el Fenòmena.
1: Uh-huh.
0: Els dos tenen un sistema de projecció amb una qualitat important. Per tant, si no l'heu vist, qualsevol dels dos és recomanable per gaudir, perquè clar, és una pel·lícula que, si mirem els números, ha costat 250 milions de dòlars, i això vol dir pues, que no han estalviat res per implementar la màxima qualitat tècnica, artística, etc. No? I sobre la pel·lícula, mireu, jo en aquesta ocasió us diria que si entreu al...
2: Però digueu tu, perquè és l'autor d'una crònica, jo crec que va més enllà d'una crítica.
0: Bueno, pues
2: és crítica crònica que va penjar en el moment en què havia vist la pel·lícula, que deu fer d'això, ja ha fet aquests dos mesos, pràcticament.
0: Sí, és el 17 de juliol.
2: 17 de juliol. Si busqueu a Facebook el personatge de Pepper Mengol, el nostre Pepper Mengol, perquè n'hi ha d'altres que no són el nostre, Ferrer, trobareu una crònica magnífica. És llarga, no és una cosa habitual, en Facebook se'n troben de coses llargues, aquesta esteu disposats a anar passant el ditet per anar mirant,
0: sí.
2: Però realment jo quan la vaig llegir vaig pensar, bueno, noi, això és una anàlisi, diguem, d'aquesta pel·lícula, quasi diria que exhaustiu.
0: M'hi vaig buidar una mica.
2: No, realment ho vas fer molt bé
0: tocant,
2: i és una molt bona crònica.
0: Diferents aspectes.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, penso que és excel·lent. És una bona referència aquesta, perquè tu pots opinar després el que vulguis, jo
0: naturalment
2: ja saps que no opino exactament igual que tu en aquest cas, però en canvi quan llegeixo jo dic, bueno, això és una anàlisi interessant, exhaustiu d'una pel·lícula i fet molt ben fet, vull dir que realment i no és que m'admiri, ni és que no sàpiga que ho pots fer-ho, però en aquest cas em va ser especialment t'hi vas posar molt fort, diguem, amb el tema t'hi vas voler dedicar molt fortament.
0: Més que res, ho vull dir, si estem parlant del dia 17 de juliol i és el primer pas que es va fer el fenomen.
2: En el fenomen, precisament, sí.
0: Clar, jo ho dic perquè és que després s'han escrit rius de tinta, tant per bé com per crítica, de Nolan sobre l'Odissea. Sí, jo vaig posar-me un parell de dies i un parell de nits a treballar el tema, repassant-lo bé i tal.
2: Segur.
0: I fer-ho abans de que comencés a haver-hi el que pressuposadament...
2: Aquesta llau, correcte. Sí, totalment.
0: Bé, llavors, l'altra pel·lícula que volia comentar és El ser querido. Uh-huh. El ser querido és una història completament diferent. Aquí estem amb un tema familiar, però que té una transcendència. És a dir, no està tractat una mica a la manera aquella que estem acostumats, en la que fem una tornada enrere i repassem conflictes de família entre pares i fills, germans i tal. No, aquí hi ha unes implicacions. En primer lloc, jo diria que és una pel·lícula en què el Sorogoyen se l'ha jugat bastant. Sí, li ha sortit bé, la pel·lícula té uns bons actors, la pel·lícula té uns bons tècnics, un bon guió, des del meu punt de vista, i ell s'ha arriscat perquè s'ha posat en una temàtica de cinema dintre del cinema, o sigui, per una banda està un pare, que és el Javier Bardem, que és un reputat director de cinema espanyol, que treballa en àmbit internacional també, i ella doncs, és la seva filla, i hi ha un moment en què ell ve a Madrid i contacta amb ella, es retroben després de 10 anys de pràcticament no haver-se dirigit la paraula, 10 o més, no sé ara exactament, i ell li demana que la voldria per interpretar el paper principal d'una pel·lícula que està fent. Una pel·lícula que és una història dels anys 30 que passa a la colònia del Sàhara, etc. Ja dic, el tema del cine dintre del cine és sempre una mica delicat. Tenim el paradigma, per exemple, de François Truffaut amb la pel·lícula aquella...
2: La nit americana,
0: sí. Que se'n surt reeixit, és una pel·lícula de referència. Amb la Jacqueline Bisset, que fa 4 dies va complir 82 anys.
2: Sí, m'ho has comentat i jo no m'ho creia, perquè realment no te l'imagines amb 82 anys, Jacqueline Bisset.
0: No, és veritat, és que ha desaparegut una mica de lo que és els diaris, les revistes...
2: No està en el candelabro. Sí. No ho està.
0: Suposo que per voluntat pròpia, però de l'últim que recordem tenia una imatge molt digna. Bueno, a veure, això és bastant corrent perquè nosaltres hem entrevistat, per exemple, a l'actriu de Liliana Cavani, que va fer el portier de Dinot.
2: Ah, sí, la... No m'ho facis, això, Pep.
0: No, no hauríem de
2: avui, fer això. Avui venim, a més a més que estem dient els dos, que els dos estem perdent la memòria sí. alhora, perquè el Pep en té molta, molta més que jo, però veig que també l'està perdent.
0: Però
2: sí, ens sortirà
0: em refereixo que hi ha tota una sèrie de tios, sí. i toca l'anar tan lluny també, les espanyoles, que tenen una, podria dir, una maduresa extraordinària i, bueno, però el cas de Jacqueline sí que és veritat que no ha desaparegut bastant de,
2: sí, sí.
0: de lo que és el primer pla internacional sí. Sí. Amb revistes i etc.
2: El cinema és bastant cruel, diguem, amb la data, a vegades amb segons quines persones, per no se sap per què, perquè hi ha actrius ben grans que segueixen funcionant,
0: sí.
2: però hi ha algunes actrius que pel que sigui doncs no tenen una continuïtat. A partir dels 65-67
0: bueno, per exemple, Catherine
2: comencen Deneb a baixar.
0: Està treballant molt... amb 70 anys i
2: veritat, sense, exemple,
0: sense cap problema.
2: Per exemple, n'hi ha actrius que no tenen... Charlotte Rampling.
0: Charlotte Rampling. Sí, sí, aquesta és la que volíem dir.
2: Sí,
0: gràcies.
2: Amb el Dick Bogart, que és el protagonista.
0: Però, per exemple, nosaltres tenim aquí a casa nostra Àngela Molina, que està fent uns papers força interessants.
2: Alguns d'ells molt interessants i els està fent a la
0: aplicant
2: seva edat
0: i tot el seu madura. Saber, sí, sí. Que no és poc, sí. Actoral.
2: Sí.
0: En fi.
2: Sí,
0: bé, senyor. Doncs... entre aquests dos punts de referència, que serien, per una banda, la pel·lícula de Nolan de 3 hores, uh-huh. i per una altra aquesta de 2 i pico també, uh-huh. de El ser querido, de Sorogoyen, que si no les heu vist, us recomanem les dues perquè realment valen molt la pena, i això també va per tu, Jan.
2: També per Jan,
0: no et perdis l'Odissea de Nolan.
2: Sí,
0: o l'has vist?
3: Ojalà. La volia anar a veure, passa que no he pogut, perquè me va pillar mig a l'estiu i tal, però que aniré al cine sí. o aquest mes o el següent, o la tindria
0: doncs,
3: que...
0: Ja ho saps,
3: sobre pel·lícules d'història, o sigui, sé que és bona pel·lícula, però si sobre ja si és en
0: si
3: àmbit
0: pots,
3: passat, ja m'encanta.
2: Sí,
3: ja m'encanta.
2: Sí, és així.
0: Si pots que sigui a l'IMAX de Cinesa,
3: això,
0: Diagonal Mar,
2: sí.
0: o bé el fenomen d'allà del carrer Pare Claret.
3: Això vaig veure que bueno, heu parlat, que us he escoltat,
0: sí.
3: sobre les mesures i tot això, que ho han sí. fet diferent sí. de normal.
2: I si em permeteu aquí una petita falca,
0: sí.
2: ara deies, veieu les dues pel·lícules, jo us aconsello que veieu les dues, jo puc parlar de la que puc parlar, que és l'Odissea, que és la que he vist, vaig veure-la abans de vacances, i però no us puc parlar del ser querido, perquè no l'he vista, l'havia de veure la setmana passada per venir aquí amb això preparat, i em va ser impossible cap de setmana anar-hi. No hi havia manera de
0: trobar-ho. Quan l'hagis vist...
2: I la veurem i la parlarem.
0: O sigui, avui si això és de passada,
2: sí. Sí,
0: però llavors
2: sí,
0: la comentem,
2: sí.
0: perquè em sembla que és una pel·lícula
2: no, segur,
0: que té
2: un
0: gruix
2: segur.
0: De cinema d'aquell que realment és transcendent.
2: Deixes fer una petita
0: sí.
2: falca molt ràpida de l'Odissea. Va ser un dia desgraciat per mi. Va ser un dia desgraciat i em sap greu perquè no tinc res en contra la gent de Contracorriente, que com sabeu són els propietaris en aquests moments del Verdi, dels cinemes Verdi.
0: Ah, sí.
2: I que deuen estar molt ficats en aquesta ampliació de sala que fan a partir de quedar-se el que ha estat el supermercat que
0: sí, el supermercat
2: cantor,
0: del costat.
2: A la dreta.
0: Sí.
2: Doncs bé, deuen estar molt ocupats amb això, perquè realment jo la vaig anar a veure a la sala 4, que és aquella que s'has de pujar a l'escala
0: sí.
2: i a Nadal, i realment les condicions, no tant de la projecció, que va ser normal, evidentment la pel·lícula s'ha de dir que quan la veiem en un cinema d'aquest tipus, amb el format que la veiem, és a dir, un format aparentment cinemascope, en realitat estem perdent una part important de la informació de la pel·lícula.
0: Jo he parlat, perdona, és que he parlat amb gent que l'ha vist amb un cinema normal i després ha anat amb un d'aquests dos i m'han dit que els hi ha semblat una altra pel·lícula.
2: Estem perdent una part de la informació molt gran, com tu dius molt bé, solament en 40 cinemes has pogut veure la pel·lícula, de veritat, però després hi ha una sèrie de conversions que el que fan és menjar-se lateralment
0: sí.
2: la pel·lícula per tot arreu. Llavors, és clar, què fan? Com que el Nolan ho sabia, que la pel·lícula tindria diferents formats de projecció, evidentment, com tots els directors fan, intenten centrar l'acció al màxim al centre de la pantalla. I al centre i al rededor és el que diem el centre d'interès. D'aquest mm-hmm. programa n'hem parlat moltes vegades, el centre d'interès. És el centre de la pantalla. I a partir d'aquí, és clar, però tu ja perds molta informació. Aquí. Entre això, la sala 4 del Cinemes Verdi, que haig de fer una crítica directa, és una sala que no pot estar, no és de recibo, que es diu en castellà.
0: Sí.
2: Una sala que no està en condicions de,
0: sí.
2: de fer projeccions. Els seients, la pròpia sala. Jo vaig haver d'estar assegut primer en una cadira, que jo sóc baixet, evidentment s'ensorrava fins al terra, és a dir, no estava al nivell que havia estat, sinó que s'ensorrava pràcticament, a tocar terra pràcticament. Vam canviar-nos amb la meva companya, que és més alta que jo, i tot i així va estar incomodíssima. Vaig intentar canviar un parell
0: de llocs. No són les millors condicions per estar 3 hores.
2: No, de cap manera, 3 hores. I això potser va marcar també una mica la meva opinió sobre la pel·lícula. No vull entrar avui a fons. És un estat d'ànim que et va generant partia per ella, perquè la veia que estava patint asseguda malament, feia calor, és a dir, i, aviam, jo sí que la pel·lícula em va interessar, evidentment, i evidentment que és una pel·lícula que s'ha de veure, i n'estic segur que la que parlarem del Ser Querido, segur que també és una pel·lícula que s'ha de veure, i més s'ha de pujar al cinema d'aquí, per tant, doblement. Però jo tinc els meus peròs, i els meus peròs van en un sentit que normalment no hi van, però potser m'estic trucant amb més crític últimament. I és que, d'alguna manera, veig massa... Hi ha coses a la pel·lícula que em sonen una mica... impostades. Què vol dir? Algun actor actriu que no m'acaben de convèncer, que els veig, no perquè estiguin malament com actors actrius, sinó que estan massa maquillats o massa guapos, o massa... La Charlize Theron, per exemple, per mi és una actriu equivocada. No la trobo guapa i tal, però sembla que estigui fent un anunci a vegades d'algun perfum sortint de l'aigua, un balau que surt de l'aigua. És a dir, veig que la pel·lícula hi ha un cert grau d'impostació, un cert grau d'agradar-se molt, i que la pel·lícula és evident que és un alarde de tecnològic i de saber fer cinema, ja voldria, evidentment, ja està el taló d'aquest senyor, la part de baix dels tacons. Però tot i així, em permeto el luxe de dir que no m'ho vaig passar molt bé. També us haig de dir que estic llegint, però això no té res a veure, perquè la gent em diu, no, però tu coneixes, tu... Jo he traduït del grec, l'Odissea, jo quan vaig estudiava llatí grec, i he traduït del grec, òbviament, parcialment, fragments de l'Odissea. I a mi m'entusiasmava el grec de l'Odissea, i m'agradava molt allò com estava escrit. He llegit versions de l'Odissea després en vers. Ara estic llegint encara, de fet no l'he acabat encara, una versió nova que s'ha escrit, i que realment és una versió que es basa en una traducció d'un anglès, que fa una en prosa, i la fa en prosa. Sabeu que l'Odissea està escrita en vers.
0: Sí. Llavors,
2: ell la prosifica, la fa en prosa, i hi ha un català que l'ha passat al català. I realment és un exercici magnífic i tu passes molt bé llegint-li. Hi ha uns dibuixos, a més, del Calpurnio que il·lustren per sota, pels peus de pàgina. És una meravella de llibre i que us aconsello que el busqueu. És Blacky Books i val la pena... Però, esclar, són dues pel·lícules, són dues coses diferents. És a dir, no em baso en que... No, és que això no va ser així. No, no, no, m'és igual com va ser. Hi ha coses que trobo que estan una mica impostades. Així com hi ha moments que són magnífics. I tu, en la teva crònica, jo penso que fas molt d'equilibri, ho portes tot molt bé, però a tu t'ha agradat molt la pel·lícula. Clar, a mi que no m'ha agradat tant, malgrat tot trobo que tens tota la raó,
0: sí,
2: perquè
0: però...
2: és que està molt bé.
0: A veure...
2: Clar, que està molt bé.
0: L'altre dia vam entrar en un diàleg i vaig tindre que sortir al pas d'una cosa.
2: Sí.
0: O sigui, jo faig una crítica i de la crítica... es traspua que la pel·lícula m'ha agradat.
2: Sí.
0: Ara bé, jo el que l'altre dia vaig tindre interès en deixar molt clar és que no perquè es vengui com s'ha venut la pel·lícula, perquè tingui l'èxit que està tenint,
2: que
0: és una cosa que està per sobre de les que més havien venut i tal.
2: Sí, sí.
0: A mi, posem-ho en el seu just tema.
2: Sí.
0: És a dir, per mi, l'Odissea és una pel·lícula d'un 8.5.
2: Sí,
0: és a dir, en cap moment la considero una obra mestra. Per mi, una obra mestra amb cine té que ser una altra cosa. Té que ser una altra cosa.
2: No ho és.
0: Sí, pues aquí estem recreant una història, una llegenda, i llavors, tal com està fet, i de la manera, i amb la música, i amb el so, i etcètera, doncs em sembla que és d'un nivell molt alt.
2: Molt alt, sí.
0: Però,
2: sí.
0: A veure, que quedi clar, o sigui, ara, d'aquí uns dies, segurament tindrem com a pel·lícula de clàssica una pel·lícula de Tarkovsky, i allò sí que
2: exemple,
0: no tindrem cap problema,
2: sí.
0: I jo el primer, em reconeixer que és una obra mestra. Però perquè és una pel·lícula que sent càtedra.
2: I tant,
0: aquesta,
2: i tant,
0: no. Sí. Aquesta, per mi, és una gran pel·lícula.
2: Sí. No diria que potser no és ni la millor de Nolan. Eh? Segurament no és ni la millor de Nolan.
0: És possible.
2: Però, no sé. Ara no em facis dir quina seria la millor, però no és ni la millor de Nolan. Però, bueno, és igual, és una pel·lícula incomparable, també, cal dir. Perquè no hi ha ningú que s'hagués atrevit fins ara a fer una versió tan... Tenim les versions antigues, dels
0: sí,
2: anys 60,
0: hi ha
2: 50...
0: Hi ha pel·lícules...
2: Sí.
0: Hi ha pel·lícules que són obres d'aquelles de és una mica com la música, no? Tu que estàs més posat en això.
2: Sí.
0: Hi ha la música que omple estadis i hi ha obres de càmera.
2: Sí, sí, sí.
0: Llavors, les pel·lícules que són una mica obres mestres per mi, exceptuant alguna, perquè, per exemple, si anem amb lo històric, hi ha una pel·lícula com Faraó de Cal Balerovix, que per mi és una obra mestra.
2: Allò. Històrica,
0: però,
2: amb tota la càrrega.
0: Però aquesta se surt una mica de la norma.
2: D'autor total.
0: La que ara estem parlant, pues, la primera de Indiana Jones i l'Arca Perdida,
2: sí.
0: Hi pot haver gent que els sembla una no. criatura. Per mi, en aquell moment, allò era una pel·lícula molt bona.
2: Sí, senyor.
0: Jurassic Park, la primera,
2: sí, també.
0: Em va semblar una pel·lícula molt bona.
2: D'acord amb les dues, d'acord totalment amb les
0: dues. I llavors, l'Odissea la posaria sí. una mica
2: en
0: línia.
2: En aquesta línia. Amb això estem d'acord. M'interessen més les altres dues que has dit, però... Estem d'acord. Potser per ser venim d'un referent tan fort que encara que jo dic que no el tinc en compte, sí que el tinc en compte. Llavors hi ha coses que sóc més crític. La Penèlope, per exemple, li veig un paper excessivament passiu. Ja sé que el personatge és així. Ja sé que ella va estar tota l'estona intentant teixir i desteixir la mateixa
0: sí,
2: prenda.
0: Però saps què passa? Quan
2: però
0: tu
2: hi ha
0: dius,
2: una certa passivitat.
0: Quan tu dius, i estàs amb el teu dret,
2: sí, sí,
0: de
2: sí.
0: dir, a mi la Penèlope em sembla excessivament passiva,
2: sí.
0: és que, clar... És que com era la Penélope, si no tenim ni idea.
2: No, però bueno,
0: llavors,
2: si llegeixes la d'allò, si llegeixes la
0: d'allò,
2: saps una mica més, una
0: sí,
2: miqueta
0: però
2: més. No tinc, gaire més,
0: mira,
2: una miqueta
0: a veure,
2: més. A veure,
0: què llegim? Mm. Llegim el que ha quedat,
2: sí,
0: perquè tinguem clar, en compte clar, que Homer, sí. en el cas de que existís,
2: sí, sí.
0: havia recollit una tradició de 300 anys mm-hmm. que va estar circulant a Maedes, que eren recitadors,
2: els recitadors els que feien,
0: que sí, això ho explico amb
2: sí,
0: la crònica aquella,
2: que sí.
0: estaven en unes festes que es feien, llavors es feien unes festes que duraven 10 dies,
2: sí.
0: i aquests tios començaven el primer dia i amb els 10 dies et recitaven o bé la Ilia o l'Odissea.
2: Sí, sí, sí.
0: Però jo estic segur que amb aquests recitats hi tenia que haver entre uns i altres, i aquí... hi ha centúries per entremig, una de canvis que llavors diem, però exactament el que queda...
2: És sentit, sí,
0: i llavors què vol dir?
2: Raó,
0: que
2: no.
0: Abordar un tema d'aquests et dona una amplitud
2: sí.
0: de llibertat.
2: Ah, no, llibertat tota
0: per dir
2: món. No,
0: la
2: no.
0: teva...
2: Sí, no, això segur, no, només aquesta la reconec sempre. És a dir, jo mai quan em diuen, això no és versemblant, o això ho ha canviat molt. Per què ens hem de queixar? Ho ha canviat molt perquè és l'autor d'una pel·lícula, no és l'autor de l'original. Ell està fent una pel·lícula. Jo que tot el dret del món. A mi és la sensació que em dóna que hi ha personatges que no són tan interessants
0: però,
2: com d'altres.
0: La bruixa Circe. Hi ha molta gent que diu, la Helena és negra. Sí, a veure, la Verge de Montserrat era morena, era negra o era blanca?
2: O es va tenyir amb el fum. No
0: o amb el fum sí. va començar...
2: Sí, sí. No ho sabem. Clar, sí, no, a mi no em sorprèn tant que la Verge sigui negra, sinó que per
0: mi
2: la Charlize Theron, que la de l'allò sigui negra, l'Helena, sinó que d'alguna manera alguns personatges, com és el interpretat per la Charlize Theron, és un personatge per mi que fluixeja, la veig massa maca, la veig massa perfecta, bueno, és això, i en canvi hi ha personatges impecables, la Circe, per exemple, em
0: per
2: sembla
0: mi,
2: un personatge
0: per mi la Circe,
2: brutal.
0: I també ho dic amb la crònica,
2: sí,
0: per
2: sí.
0: mi la Circe,
2: és una creació.
0: Hi hagi tot el que hi hagi sí. d'aquí fins a final de curs,
2: sí, sí, sí.
0: per mi és, aquell paper és candidat a ser Òscar
2: pues,
0: de millor paper
2: pues
0: secundari.
2: Podria ser-ho perfectament.
0: Femení.
2: Secundari, evidentment, femení. Sí, i la mateixa escena, és una de les escenes de les més fortes, de les més bèsties visualment, aquelles deformacions que té els personatges, les cares. Mm. És impressionant, realment és una escena impressionant. Està rodada a Islàndia, precisament, aquesta escena. I és una cosa que vaig trobar, faltaven en la pel·lícula que vaig comentar, faltava una mica de mediterraneïtat, això que tenim tant als anuncis de l'estrella, en aquí ens falta una mica de mediterraneïtat. És a dir, dius, no hi ha cels blaus? Sí que n'hi ha.
0: Sí
2: no hi ha roques de
0: d'allò?
2: Sí, hi ha roques. Però no respires aquella cosa que tu esperes respirar en una pel·lícula d'aquest tipus. Jo, com a origen que tinc grec també d'alguna manera, he trobat a faltar una mica això. Però no tant perquè després llegeixo on està rodada i veig que no. La geografia ideal, que es diu en cinema, es parla de geografia ideal. Tu pots fer un plano a Islàndia, un altre a Txecoslovàquia, a Txèquia, un altre al país, a Grècia, i un altre a la costa italiana d'Amalfi, lligar-ho tot i per la màgia del cinema sembla que estiguis al mateix lloc i sembla que tot passa amb continuïtat. Però la realitat no és tant que em falti la continuïtat. La continuïtat cinematogràfica hi és. M'ha faltat d'esperit. M'ha faltat aquest esperit hel·lènic de fons, és a dir, m'ha faltat, i mira que hi ha mar, i mira que hi ha onades, i mira que també hi ha cels grans i meravellosos, no sé, i una posta de cel per ser, de sol al final, però no sé, m'ha faltat una mica això, però pel·lícula, ja, com dius tu, estic d'acord amb tu totalment, pel·lícula de gran nivell i de nota alta, segur, sense cap dubte, segur, segur.
0: Bé, llavors, entre aquestes dues pel·lícules que hem posat, El ser querido i L'Odissea, jo diria que hi ha dues pel·lícules que val la pena comentar. Una d'elles és una pel·lícula que, sent un tema que s'ha tractat molt, la pel·lícula es diu The Drama, i és de Christopher Borgli. Aquesta pel·lícula que és el guionista, el director i el muntador. O sigui que és un tio que... És una pel·lícula molt personal. No. Està interpretada per Zendaya i Robert Pattinson.
2: També Zendaya.
0: I també Pattinson.
2: I també Pattinson.
0: Que tots dos tenim a l'Odissea.
2: Excel·lent Pattinson a l'Odissea, per exemple. Zendaya és una altra cosa, però Pattinson, déu-n'hi-do.
0: Sí, Zendaya, és que en 5 minuts de Zendaya ja en té prou.
2: Sí, exacte.
0: Aquesta és una pel·lícula de drama, una comèdia romàntica negra, per dir-ho així, en el que una parella rep la revelació d'una situació no previsible una setmana abans de consumar la boda. I llavors, a partir d'aquí, pues, comencen a passar coses. No? I és amb aquesta forma de tractar aquest drama, en el que, perquè hi ha humor corrosiu, negre, i és un, ja dic, una forma més viva, més...
2: Bueno, té una energia diferent, no?
0: Sí,
2: té una energia,
0: sí.
2: Pel que m'expliques. No és la típica pel·lícula
0: no.
2: De parella a punt de casar-se i tal, podria ser una altra tipus de pel·lícula, i no ho és, pel que veig, no?
0: És una pel·lícula, ja dic, que toca el tema, un tema... És una mica el de sempre, no? O sigui, el Buñuel t'agafava un melodrama i et fotia una pel·lícula i deies, hòstia, però per què no ho fa tothom així, això?
2: És el com, no és el què, sinó és el com.
0: És com, és com. I aquí aquesta pel·lícula està molt ben feta.
2: Qui és el director de drama?
0: Aquesta és Christopher Borgli.
2: Ah, sí, ho has dit, Borgli.
0: Sí. Sí, sí. I llavors hi ha una altra pel·lícula que la vull esmentar, que és una pel·lícula de casa nostra, que es diu Cronos.
2: Sí. Sí, també Cronos, lo vull veure, no l'he vist.
0: Cronos és una pel·lícula de Fernando González Molina, és una pel·lícula que està basada en els fets desencadenants dels atemptats islàmics del 17 d'agost del 2017 i compta amb la interpretació d'Enric Auger, Diana Gómez, Xavier...
2: Enric Auger, perdona.
0: Auger, perdó, sí.
2: No serà que no el veiem a tot arreu.
0: Sí, Enric Auger, Diana Gómez, Xavi Sáez i Mònica López, entre altres. El guió és d'Albert Marini, la música d'Audrey Ismael i la fotografia de Pau Castejón. Bé, la pel·lícula, com hem dit, tracta dels atemptats aquells que hi va haver el 17 d'agost, el 17A. A mi és una pel·lícula que m'ha arribat gairebé a molestar.
2: Sí?
0: Pel tractament, sí.
2: Yeah.
0: És una espècie de massatge i no sé què més es diu, als Mossos d'Esquadra, un homenatge desenfrenat amb aquest cos, uns Mossos i unes Mosses que es passen tota la pel·lícula parlant en català entre ells, cosa que em sembla que la realitat és diferent, però bueno, anem a posar que...
2: Sí. No, hi deu haver de tot, evidentment.
0: Està bé,
2: tot.
0: Sí.
2: Sí, sí. Molts Mossos venen de la Policia Nacional abans.
0: No tenim notícies de cap familiar de tots els que van morir allà.
2: Sí.
0: Només tenim una... Ara una senyora i la seva filla, mare d'uns d'aquells nois que van participar en l'atemptat.
2: Sí.
0: I ningú més hi ha per aquí. I després el que tenim és una hora i 45 minuts com a mínim de Mossos, amb una pel·lícula que té un ritme bo, per no dir frenètic.
2: Té molta acció, clar.
0: Té molta acció, perquè, clar, com que no passen de passar coses,
2: sí.
0: Ara passa a Barcelona. Ara tanquem Barcelona i apliquem l'operació Cronos. Ara tanquem...
2: Estem a Calafell. Ara, ai, sí. Calafell, estem a d'allò.
0: Ara ens anem A veure...
2: Ja ho diré.
0: Sí, sí, home.
2: A Cambrils.
0: A Cambrils, correcte.
2: A Cambrils.
0: Sí, després em sembla que també hi va haver Vilanova. Després ens anem cap a Ripoll.
2: Sí, després acaba... Bueno, a Subirats acaba la... Bueno, Subirats va ser el noi últim que van matar a la vinya. Sí, sí,
0: correcte.
2: Subirats, allò Subirats en concret, sí, sí.
0: Ah. Sí. És una pel·lícula que en aquest sentit pot passar com a distreta,
2: sí.
0: Però, ja dic, des del meu punt de vista està enfocada com, no sé, podríem dir que és un, com ho diria jo?
2: Un panegíric.
0: Un públic reportatge.
2: Un públic reportatge.
0: Dels Mossos d'Esquadra.
2: Ja, ja. Una pregunta, Pep, jo no l'he vista, per tant no puc parlar, la vull veure, és una pregunta que la vull veure, perquè a més m'intriga molt una cosa, que encara que me la diguis facis un spoiler d'això, no de tema, sinó de manera que està tractat, he sentit crítiques que han criticat precisament, no l'Auqué precisament, però sí a determinats actors de la pel·lícula d'estar com poc dirigits, com si se'ls veiés una mica navegar per la...
0: Sí.
2: Això ho detectes.
0: Sí, hi ha molt navegant per
2: molt
0: la
2: navegant, i això...
0: Potser l'Auqué és un dels que està posat més a
2: sí,
0: dintre.
2: Sí, l'Auqué, encara que sigui, és un actor que encara que ningú li digui ningú res, l'Auqué és com el Bardem, o sigui, fan els personatges.
0: Després també hi ha el Derqui, que sí, és el que a la pel·lícula fa el paper... Del major Trapero.
2: Del Trapero, sí.
0: I aquest, hòstia, és que a més
2: dona Trapero.
0: Dona el Trapero molt
2: sí,
0: bé.
2: Perquè el Derqui, a ti el vaig veure amb una cosa que es deia el Cafè de la Marina, una cosa de fa anys, i estava bé també. El Derqui és un actor que a mi m'agradava molt, però a partir d'un moment determinat vaig detectar també això, que quan no estava molt dirigit se n'anava una mica de mare, però per això t'ho preguntava.
0: No, no.
2: En aquest cas ell aquí, està bé.
0: I a mi, a veure, hi ha coses, si és una qüestió... personal, però com que és així, és una mica allò de... I tu recordes el que feies el 17 d'agost aquest? Pues sí, el 17 d'agost aquest estava amb l'Anna, la meva dona, estàvem dinant al restaurant de l'hospital de l'estació de França.
2: Sí, sí,
0: i un dels punts que, clar, per tancar les sortides dels que havien fet l'atemptat, van anar a l'estació de França a tancar.
2: França, clar.
0: I nosaltres vam sortir de l'estació de França, que eren a prop de les 4, i ens en vam anar a Urquinaona. O sigui, de les flames, de les brases a les flames.
2: Sí, sí.
0: I en cap dels dos llocs
2: no ens va enganxar,
0: no ens va enganxar encara res. I en canvi, quan vam arribar a casa, sí que ja vam endollar la tele.
2: Sí, sí.
0: Bé, vull dir que amb aquest punt, em va fer gràcia, no?
2: Clar, jo
0: estava allí i surt, no?
2: I surt a l'espai on estava, sí, sí. No, jo segur que la vull veure. M'intriga moltes coses. A mi és un tema que em va tocar molt personalment, perquè em toquen, aquests temes em toquen, per molts cantons, i jo sóc crític amb
0: després
2: altres coses.
0: Després hi ha
2: la vull veure.
0: Hi ha una altra cosa. En aquell moment, a Catalunya, hi havia un president de la Generalitat. Si veieu la pel·lícula, a la millor... Si no esteu molt al tanto, no s'enterareu de que hi havia un president. Era Puigdemont. No sé si és o no és la cosa expressament. Diria que la pel·lícula políticament té un tufo 155 que te cagues.
2: Bueno, una pel·lícula que vol ser acceptada per tothom. I les coses que volen ser acceptades per tothom, ja l'hem fotut.
0: Aquest també pot ser un raonament. De fer una pel·lícula i dir, bueno, anem a fer una pel·lícula d'èxit.
2: És que aquest és el problema, l'èxit és això. Si vols tenir èxit, has de trair una mica a les teves conviccions.
0: Però això que has apuntat sense veure-la,
2: sí.
0: És molt veritat. Quan la vegis et donaràs compte que hi ha una bona part dels actors... que clar, tenen, hi ha, és una pel·lícula coral, hi ha molta gent. Llavors tenien a la millor 5 minuts i hi ha qui 5 minuts se'ls treballa molt i els aprofita. I hi ha qui diu, bueno, però jo tinc que portar això realment i surto d'esquenes.
2: No s'ho creu.
0: I llavors no dona bé.
2: Queden
0: dubitatius davant de l'espectador.
2: T'ho he preguntat, però estava molt tranquil prevent la pregunta, perquè ho vaig sentir amb un crític que estava a RAC1, un noi que a més s'ha format a Hollywood, és un tio que en sap molt de cinema, ara no recordaré el seu nom, i per això me'l vaig creure. Quan ho va dir ell, aquí el que fluixeja a part de l'Auqué és una mica la resta i tal. Em vaig pensar, alto, que deu tenir raó. Sí. Molt bé.
0: Vale. Bueno, potser que ens parles tu una mica, perquè
2: sí,
0: jo tenia el Festival de Venècia,
2: sí, però tenim poc temps.
0: Tenim
2: 17 minuts, però igual dona temps, perquè jo tampoc... Bueno, clar, jo m'he dedicat totes aquestes vacances a desitjar molt anar al cine i a no fer-ho, amb la qual cosa he vist molt cinema, I no solament sèries, sinó que he vist molt de cinema també a través de les plataformes,
0: sí, sí.
2: I també he vist moltes sèries també a través de les plataformes. A més, encara estic veient ara, estic acabant-me aquella famosa que no pensava que no la veuria mai, que és The Crown, la famosa la sèrie britànica The Crown, sobre la, tot el tema de la reina d'Anglaterra, i l'estic acabant, estic a la sisena temporada i en queden 5 capítols. O sigui que m'he fotut aquí un empatx de por. Però això és l'últim, això és l'últim, ja en parlem en el seu dia una mica. Però sí que és una sèrie paradigmàtica, perquè a través d'ella es poden deduir moltes coses. Per donar una nota cultural ara, després de dir aquesta cosa tan comercial d'entrada, que és The Crown, dic que vaig veure un producte de Filmin, també. Tot el que parlaré avui serà de Filmin. No m'entrarà d'altres, perquè després he vist molta cosa a Movistar, que és un canal que per mi, abans una plataforma que no la tenia tan en compte, evidentment,
0: sí,
2: els seus inicis...
0: Sí, hi ha coses interessants a Movistar.
2: Molt interessants, cada vegada més. O sigui, realment, si algun dia hi ha la fusió Filmin-Movistar, es pot arribar a produir una plataforma molt potent, perquè ja ho és ara, Filmin,
0: sí.
2: I ja ho comença a ser molt també Movistar, amb productes molt interessants, també amb documentals. Ja. Movistar vindrà en el seu dia, també l'anàlisi de Movistar, perquè hem vist coses molt maques en allà. I també després hi ha Netflix, que d'alguna manera també està dintre Movistar, perquè Netflix també està dintre. Bé, un documental interessant, perquè va una mica... És un documental també d'autora, en aquest cas, la Sabine Liddell, com el supermercat, exactament igual. És un documental. Diràs, oh, un documental, quina mandra ara... Bueno, però és que hi ha documentals, aquest està catalogat per 2.100 persones a Filmin, han pensat que aquest documental tenia un 8,8. Vull dir que el promig que han donat aquestes 2.000 i escaig persones ha sigut un 8,8. Clar, un documental marcat un 8,8, si mires i han bocat 300, dius, bueno... Vale, pot ser que no tinguin raó, però noi, 2.100 persones han votat
0: i
2: el promig és un vot. I es diu Siri Husvedt, la dansa del lió. Siri Husvedt, que és la dona del Paul Auster, el desaparegut Paul Auster. Paul Auster, autor, com sabeu...
0: La dansa?
2: La dansa del jo. Si ho podem dir en català, Siri és el nom de la seva dona. Que
0: sí.
2: Siri Husvedt, Husvedt és H-U-S-T. Seguit, tot això, H-U-S-T-V-E-D-T, Husvedt, la dansa del jo. La dansa del jo, que és la dansa de l'ella. Com ella s'explica a si mateixa la seva pròpia vida.
0: Sí.
2: Primer la seva vida des de la infantesa, des de la posterior de la joventut, tal, tal. La seva coneixença de Paul Auster com a figura, que a partir d'aquí es converteix en la figura central de la seva vida, i com a partir d'aquí...
0: Una figura importantíssima.
2: Home, molt important. I llavors, aquesta convivència... La pel·lícula està feta en un moment, i això són el que té el documental. Van dir, mira, rodarem la setmana del tal, tal. La setmana del tal, tal, o tal, en aquest període de temps, que jo penso que va ser bastant llarg, no va ser setmana de tal a tal, sinó que van ser possiblement mesos de rodatge. En aquests mesos de rodatge mor a Paul Auster, amb el qual ells també tenen recollit, diguem, ella sense Paul Auster, és a dir, que tens ella amb ell de veí, perquè vivien en plantes diferents, es troba que evidentment que es veien, però els despatxos, el que parlàvem abans dels despatxos, el despatx i el lloc d'escriptura de cada un d'ells estava en un pis diferent de la mateixa casa que van comprar en el seu dia, una casa meravellosa a Nova York. I en allà passa tota l'acció. És clar, la pròpia casa, l'ambient del pis d'ella, del nivell d'ella, que és el de sobre, el de sota, el d'ell, on està assegut, com és, com parla ell, ell se'l veu ja tocat, ella amb aquesta vivesa que té, nòrdica, però interessant, aquesta profunditat que té. S'ha de tenir paciència amb la pel·lícula, perquè la pel·lícula dura exactament 1 hora 50, i està proper també les 2 hores, és del 2025, és molt recent, té el 8,8, però s'ha de tenir paciència perquè la pel·lícula arrenca rara, és a dir, té uns 25 primers minuts difícils, perquè ella té tendència a estar una persona que s'ha autoanalitzat, és a dir, ha fet una anàlisi psicològica, és a dir, s'ha analitzat, que es diu, l'han analitzat, i la gent que s'ha analitzat a vegades tenen aquest problema, és a dir, que quan s'explica...
0: Però ha estat un tractament psiquiàtric?
2: No, simplement perquè es va
0: autoanalisi.
2: Un psicoanàlisi, la psicoanàlisi.
0: Psicoanàlisi
2: simplement terapèutic, és a dir, tots estem malalts, d'alguna manera, tots tenim problemes. I ella va considerar en un moment determinat que havia de fer-se anàlisi. I això crea una manera d'explicar i d'exposar les coses a partir de com ella també ha sentit que a ella li han dit les coses que li han passat, amb la qual acaben parlant com el seu psicoanalista. I llavors, al principi de la pel·lícula és una mica sense aquesta cosa i has de seguir-la molt de prop. Clar, jo la veig subtitulada, la pel·lícula. I en aquest cas penso que no hi ha versió, segurament... Sí, hi ha una versió amb la veu a sobre, parlada, diguem, en castellà o en català, però de fons tindràs la veu d'ella. Però vull dir que, hòstia, una pel·lícula realment passats els 25 minuts, és una pel·lícula excel·lent, sobre les relacions humanes, el que ella pensa, els seus llibres, els repassa tots, ell els seus, que en són 8, no en són masses més, ell en té infinitament més, ell, però ell en té 8, i aquests 8, el respecte que ell té per aquests 8 llibres d'ella, com parla d'aquests llibres d'ella, el respecte que es tenen com a parella, i ho notes, ho perceps, és una cosa que no... És tan enriquidor en aquest sentit, és una pel·lícula que s'ha de veure, s'ha de veure. És un documental, per mi, que s'ha de veure. Val la pena, val la pena. Tingueu en compte, Filmin, un 8,5, un 8,8, Sirius Bet, La dansa del lió. Penso, gran, interessant. Però una pel·lícula està una mica... una sèrie, anem a sèrie ara. Això és una pel·lícula documental, ara anem a sèrie. Una sèrie que es diu El uniforme. Parlaven, t'ho dic, que vaig a aquesta i no a una altra, que en tinc diverses d'allò de Filmin per parlar-la, però em salto a les altres, i primer perquè no tenim molt temps, i segona perquè penso que va en la línia del que deies tu abans una mica de la pel·lícula de la pel·lícula de Cronos, del tema dels Mossos d'Esquadra. Jo m'he fet un tip de veure pel·lícules, ja saps que la majoria de les sèries, sí, de les plataformes, la majoria, jo penso que més enllà del 65%, tracten de temes de policies i...
0: Sí.
2: El que deia abans, policies i lladres. Bueno, sí. Policies i dolents.
0: Sí, sí.
2: Llavors, jo penso que de les sèries de policies i dolents que més s'aproximen a una anàlisi, diguem, del que és de veritat una comissaria de policia i una actuació policial i una investigació, són les sèries nòrdiques. No en va, són les sèries que més predicament tenen entre la gent, perquè respires...
0: I aquesta ho és?
2: I aquesta ho és. Aquesta ho és. Es diu El uniforme.
0: Sí.
2: El uniforme té un 7,6, que déu-n'hi-do, entre 5.000 vots, que també déu-n'hi-do, i està dirigida per 3 directors, perquè ja saps que van tornant-se. És una temporada Ah, no veig els episodis que té. No la tinc aquí. Bueno, és una...
0: Tres temporades?
2: Té una temporada, exclusivament. Ah. És d'una temporada. Sí, sí. De 60 minuts més o menys cada capítol. Crec que deuen ser 6 capítols. Sis capítols. I, per tant, una temporada de 6 capítols, d'una horeta cadascun. Directors hi ha 3. Oscar Jäger, Giese, Anders Fridjof August i no, 2. Tenen el nom molt llarg, però són 2. Oscar Dreger i Anders Fridjof. Vale. Aquesta, sí, temporada 1, 6 capítols, efectivament. I tracta de l'1 de sempre, una mica, si tu vols. Ha estat per això tractat especialment bé per la crítica, perquè se l'ha considerat un dels millors documentals d'aquest tema. Quina cosa tenen aquests documentals? I és que s'expliquen les oficines on passen les coses, les comissaries on passen les coses, són creïbles, és a dir, són creïbles sense passar-se ni per un cantó ni per l'altre, sense passar-se ni anar-se'n al torrente, ni sense passar-se ni anar-se'n a la cosa excessivament massa tocada i posada. Sí. I a la policia se la tracta bé, és a dir, són països que respecten la seva policia. Dinamarca en concret té un problema per això. Ja n'he vist diverses de danesa, aquesta és danesa. Té diversos problemes. Dinamarca té un problema, i és que la policia, quan actua pel carrer, és observada pels ciutadans i retratada i fets vídeos de l'actuació que estan tenint. És a dir, estan escrutats permanentment per la població. Això fa que sigui una policia que tu dius, bueno, no deuen ser molt estimats si estan tan a sobre. Perquè ho he vist en diverses sèries, això. Estan actuant i de cop la gent s'hi llença, aquí està, i roden i fan fotos. I a canvi la sèrie és impecable.
0: Home, els obliguen a tindre una certa pulcritud.
2: Clar, una certa pulcritud actual.
0: Amb el comportament.
2: I et demostren, la sèrie et demostren que el tenen. És a dir, que la tenen. Realment, almenys, via les sèries que he vist, i no n'és una, n'hi ha un mínim de nòrdiques, potser n'hi he vist 8 o 9, si no més, totes tenen aquest punt.
0: Sí, allà un tio surt amb una estelada i no li xafen el cap.
2: Evidentment, és de les coses que segur que no passen.
0: Va.
2: Jo he vist inclús una que ara no recordaré el títol, que hi havia el tema dels ocupes, i era un tema molt ben tractat, i evidentment entraven en els llocs on havien d'entrar i anaven allà, els feien sortir en els ocupes que ocupaven. No és aquell cas d'aquesta sèrie. Aquesta tracta de casos criminals més normals. És el cas d'una noia que té... d'un home, d'un noi, que està a l'acadèmia, diguem, de policia encara, i tot i estar a l'acadèmia el treuen al carrer perquè fan pràctiques, i en aquesta pràctica té la mala sort de que dispara un tret i mata un tio. I a partir d'aquí ve tot el drama de com es tracta aquest tema dintre de la comissaria, fora de la comissaria, assuntos internos, però molt ben lligat, molt ben treballat. Sincerament, és una sèrie digna de veure, El uniforme, a Filmin, novament, i et dic, una temporada, 6 episodis de 60 minuts cadascun. Interessant. Què més tenim? No, sí, tinc, bueno, tenia més coses, el que passa és que ens ficarem en un altre terreny que no. Sí, volia comentar, sí, per no parlar de cap altra
0: jo
2: cosa.
0: Jo necessito digues un parell de minuts.
2: Tira endavant, tira endavant.
0: Perquè...
2: Els tens.
0: No, no.
2: Perquè així acabarem... De...
0: Encara tens temps,
2: sí?
0: Eh?
2: Però, sí, perquè en tenim set. Sí. Va, tira els dos minuts, doncs.
0: Bé, es tracta de que volia comentar l'obituari d'aquest estiu, que desgraciadament doncs, hi ha hagut una sèrie en el camp del cinema i del teatre, unes persones que ens han deixat i volem deixar nosaltres d'aquí, des de Ràdio Desvent, el testimoni de dedicar-los un minut d'atenció perquè creiem que ho mereixen. No va per ordre, el primer que direm és Francesc Garrido, que ens ha deixat amb 56 anys, una edat terriblement jove. Ell havia intervingut a Mar Adentro, a Smoking Room, a La Triste i amb nombroses produccions i sèries catalanes i espanyoles.
2: I teatre. Jo l'últim que vaig veure d'ell va ser en teatre.
0: Sí. Jo també havia parlat amb ell arrel d'una pel·lícula que es va estrenar. I, en fi, és colpidor.
2: Sí, no penso que és un home
0: quan,
2: jove.
0: Quan me'n vaig enterar... Un altre és Manuel Dueso,
2: sí.
0: Aquest tenia 73 anys, un càncer també. Director, actor, dramaturg, tenia una carrera molt important amb teatre, va estar treballant molt amb el cor de la ciutat i amb la Riera. Últimament havia fet el Teatre Nacional de Catalunya, Jambo Wana. En fi, Manuel Dueso també... El nostre condol.
2: I aquí, per una anècdota, vaig treballar amb ell en una sèrie infantil que es deia Qui i els seus amics.
0: Ah, sí? Sí, me'n recordo d'aquesta sèrie.
2: A part de muntar la sèrie jo i fer-la jornalies i dirigir tres capítols, sortim amb una... Estem com en un estudi de televisió i ell surt als controls fent un personatge i jo surto amb un altre control fent un altre.
0: Si
2: tinc l'honor d'haver-lo conegut, després l'he conegut.
0: I ell aquí era director o...?
2: No, ell va venir com a actor.
0: Com a actor?
2: I molt de re, per omplir un personatge purament anecdòtic, igual que jo, pràcticament. No teníem ni frase.
0: A nivell espanyol, destacar un que, en fi, és un actor que sempre m'ha caigut molt bé, és Manolo Solo, que també ens ha deixat amb 62 anys.
2: També jove.
0: Terrible. D'ell podem destacar La Isla Mínima, La Celda 211, Bé, la pel·lícula, i sobretot l'última que vam comentar aquí, una pel·lícula que és molt entranyable, que es titula Una finca portuguesa.
2: De les quatre que has dit, tres són magnífiques pel·lícules. Per mi, La finca portuguesa, La celda 211 i La isla mínima.
0: Sí.
2: L'altra no la conec.
0: Jo l'altra tampoc l'he vist.
2: Però les tres són magnífiques pel·lícules, per mi, sí.
0: I llavors, a nivell internacional, un neozelandès que també és un actor que a mi sempre m'ha caigut molt bé. Abans, curiosament, han parlat de Jurassic Park.
2: Sí.
0: Bé, doncs aquest actor és Sam Neill, de 78 anys.
2: Sí.
0: Ell va estar amb la nissaga de Jurassic Park, va estar també amb El Piano, una pel·lícula també... Sí. Clar, ell era neozelandès i es va rodar allà la pel·lícula.
2: Sí.
0: I després tinc aquí la sèrie... Peaky Blinders i una pel·lícula que van fer amb el Sean Connery que es deia La caza de l'octubre rojo.
2: Sí, l'octubre rojo, interessant.
0: Però bueno, va intervindre en moltes més.
2: Deixa'm que te n'afegeixi un, perquè és recent.
0: Sí,
2: va ser ahir. És un home que és tècnic, en aquest cas de cinema americà, Robert Gordon McKee, el senyor McKee, Bobby McKee, a més a més, Bob McKee, com la cançó.
0: Sí.
2: Bob McKee neix el mes de març del 39, és a dir, per tant té 10 anys més que jo, i va morir ahir. I és un gran dissenyador de vestits, de vestuari. Entre altres coses, va vestir a Cher, Tina Turner, Dolly Parton, també Dolly Parton, una altra pèrdua, a Elton John, a Sabina Carpenter, i és el creador del famós vestit de la Marilyn, el vestit aquest blanc del Bus Stop, de la pel·lícula Bus Stop. O sigui que és un gran dissenyador
0: de
2: vestuari.
0: No, de la Tentación Vive Arriba.
2: Vive Arriba, perdona.
0: Vale.
2: És un gran creador de vestuari. I va morir ahir. El fet de sortir tard, i abans mirant una mica d'aquí...
0: No ho havia llegit. Jo tenia notats aquests. A veure, ha mort altra gent, però aquests em sembla que una mica també, de cara als que ens escolteu, són més coneguts. Volia dir una cosa també, lo del festival de Venècia.
2: Sí, exacte, no, no ho fem.
0: Ho deixem ajornat, vale, perquè no hi ha problema, ja les pel·lícules de Venècia aniran venint, però tinc ganes de dir dues o tres coses sobre Venècia, perquè té una mica de tela el tema polèmic i això.
2: Sembla interessant que ho facis. Sembla interessant.
0: I tenim un ja hi ha avançat no? abans una sí. mica, què et sembla la setmana que ve? Fem l'espill o Mirall o El Espejo de Tarkovsky.
2: La mateixa pel·lícula, per cert.
0: Totes són la mateixa.
2: És la mateixa pel·lícula. Spiegel, també pots dir, una, en alemany. Sí.
0: Una obra mestra, aquesta, mestra. Indiscutible.
2: Sí, sí. Va, frame, bueno, sí,
0: tot es pot discutir, avui en dia es discuteix tot.
2: Però... Sí, també hi ha, és que hi ha tantes bones d'aquest home, però fem aquesta. Sí, sí, sí, em sembla bé.
0: Sí, va fer 7 i no n'hi ha cap de dolenta.
2: No, malauradament va fer 7, perquè també va morir abans de temps.
0: També.
2: Abans d'hora.
0: També.
2: Sí, sí, sí, no li tocava.
0: Molt bé, estem al minut 59.
2: M'apunto a Espí.
0: Jan, tu vols afegir alguna cosa amb aquesta tarda així?
2: Que vol veure la pel·lícula, vol veure Malgrat.
3: Exacte, que vull veure Odissea i l'altra i que encantat de que tornem a fer programes.
2: Sí, home, sí, estem molt contents tots aquí.
0: Nosaltres contents de formar equip amb tu.
2: De tornar aquí a Sant Just a fer una mica.
0: Sí, Sant Just és una plaça... No s'ho perdeu, els que no esteu aquí... Els que esteu aquí ja sabem de què, ja sabeu de què parlem. Els que no esteu aquí, veniu alguna vegada a Sant Just, perquè el que ve a Sant Just hi torna.
2: Exacte, com Roma. Això,
0: com ens ha passat a nosaltres.
2: Exactament.
0: Molt bé, doncs, molt bé. Ho deixem aquí.
2: Bona nit.
0: Molt bona nit.
2: Adéu-siau.
0: Fins la setmana que ve. Adéu.

0: partit que té dues cares ben diferenciades. Una primera part horrorosa, la pitjor que li hem vist a l'Espanyol, no només aquesta temporada, sinó en bona part de la temporada anterior. Això sí, una reacció de Manolo González, movent la banqueta, fent canvis, canviant el sistema, i a la segona part l'Espanyol sí que ha millorat. Ha fet un gol, el sisè que fa Roberto, per cert, en aquesta lliga. Ara hi posarem també un punt d'història, perquè això no és habitual en un inici de temporada amb un jugador de l'Espanyol, i l'Espanyol que es manté de moment 8è amb 7 punts a la classificació, lluny de la zona de descens que marca el Villarreal, de moment amb 2 punts. Veurem com acaba la jornada quan hagin jugat tots els equips. Ara que ho dèiem, 6 gols de Roberto, mateixos que els màxims golejadors, que Lamine, que Rafinha, que Mbappé, que Camello. Això ho havíem vist mai?
1: Doncs mira, ho havíem vist. Més enllà de Marañón, hem d'anar fins a la temporada 46-47, Ángel Calvo, que va fer 7 gols a les 6 primeres jornades amb l'Espanyol, i la 52-53, Julián Arcas, que també va fer els mateixos 6 gols en les 6 primeres jornades. Per tant, hem de tirar pràcticament 70 anys enrere per veure una cosa semblant.
0: La llàstima és que això no ha servit avui, perquè l'Espanyol sumés ni tan sols un punt. Marc Mayola, t'acomiado, que sé que has de marxar, abraçada forta, em passes els vots del Jarque, com resumiries el partit en poques paraules?
2: Tu ho has explicat molt bé. La primera part, l'Espanyol no l'ha competit, no l'ha jugat bé, amb un mig del camp que no s'entenia de cap de les maneres, una estratègia defensiva que tampoc s'agafava per enlloc, i en canvi a la segona part, amb els canvis no només de jugadors sinó sobretot de sistema, amb aquest 4-3-3 s'ha ordenat millor, ha començat a tenir més la pilota, amb més sentit, a trobar Edu Expósito i Javi Hernández entre línies, i està més a prop del gol. Roberto n'ha fet un de preciós. La llàstima és que això ha durat 20-25 minuts i ha acabat perdent el fil i jugant massa precipitat en els últims minuts.
0: Bé, doncs veurem si divendres que ve veiem la millor versió, la versió de la segona part. Segurament Manolo ha tret algunes conclusions i això pot apuntar a alguns jugadors menys habituals que avui, sens dubte, no s'han guanyat el lloc. Marc, gràcies, fins la propera.
2: A vosaltres, bona nit.
0: Mira, Roberto, autor avui del seu 6è gol aquesta temporada, el sentim en directe a Movistar.
3: Roberto, se reaccionó bien pero tarde.
4: Sí, al final yo creo que teníamos que haber reaccionado antes de acabar el primer tiempo, pero bueno, al final yo creo que hemos empezado bien, al final hemos acabado con el gol y con media hora por delante, y la hemos tenido, pero no hemos podido.
3: Y hemos visto que el equipo ha dado ese paso hasta el final, que lo ha intentado hasta el final. Ahora comentamos porque no se escucha, pero hasta el final lo habéis intentado. Se ha arrancado muy mal. ¿Qué ha pasado en esa primera mitad?
4: Bueno, yo creo que en tema de la presión teníamos que ajustar un poco. La verdad que creo que no hemos hecho la presión como debíamos, y ellos generaban un jugador más y al final no salían todo el rato, cosa que hemos cambiado en la segunda parte, pero bueno, al final la primera parte teníamos que haberle metido una marchita más. Nos estaban ganando toda la segunda jugada. Me estaba acordando del partido en San Sebastián, de la primera parte, y cuando hemos querido reaccionar, pues luego no nos ha dado tiempo y no hemos podido.
3: Roberto, estábamos escuchando a los aficionados del Español que hay detrás, que estaban cantando ese Roberto Selección, muy ilusionado con una posible llamada el viernes.
4: Sí, claro, por supuesto, la ilusión siempre la tengo desde que era un niño, de poder ir con la selección absoluta, y la verdad que sería un sueño para mí, y darle las gracias también a la afición por siempre estar ahí apoyando.
3: ¿Y ahora lo ves más posible que nunca, con goles como el de hoy, al nivel que estás?
4: Bueno, yo quiero seguir así, como digo, siempre estoy trabajando para ello y para poder seguir ayudando al equipo y algún día poder ir a la selección también.
3: El viernes por la mañana, atento al móvil, no te quedes sin batería ni nada de eso.
4: Sí, lo estaré.
3: Venga, gracias.
0: Veurem si el convoquen o no el convoquen, però el seu inici de temporada és molt bo. Pausa rapidíssima i rematem amb l'Eudald i companyia.
5: Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
6: Ara sí! L'Espanyol ho ha tornat a fer! L'Espanyol ho ha tornat a fer! No ha fallat avui tampoc davant de l'emergència!
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
10: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
11: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
9: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
12: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
9: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: El tercer temps.
0: Eudald Serra, què tal? Com estàs? Bona nit.
16: Bona nit.
0: Doctor Jekyll i Mr. Hyde avui l'Espanyol, eh?
16: Sí, sí, absolutament. Blanc i negre, no hi ha hagut terme mig al partit d'avui. Primera part molt, molt dolenta, molt fluixa. Jo crec que ha fallat tot l'equip, des del plantejament a l'11, a fins i tot com han jugat els jugadors. I en canvi a la segona, doncs, amb els canvis que ha fet Manolo González de la mitja part, l'equip espavilat, semblava que amb el 2-1 i quedant el temps que quedava podia arribar a un resultat una mica millor, però sí que és veritat que ja primera encara més costa i costa molt poder remuntar un 2-0 i més quan vens d'haver fet una primera part tan fluixa. Llàstima, llàstima, perquè a la segona part s'ha vist que l'Espanyol, per mi, té tan bon equip o més que el Rayo i que avui podia haver tret alguna cosa positiva, però sí que és veritat que hi ha hagut jugadors que avui no han estat a l'alçada. Després jo diria que el plantejament tampoc ha estat molt bo. Ara mateix ho deia Roberto, no s'havien pressionat, tenien problemes a l'hora de fer la pressió, es quedava amb superioritat al mig del camp al Rayo, i això els hi ha donat molts mals de caps. I després, per mi, em sembla que ho vam comentar les primeres jornades, la plantilla potser és una mica més completa que la de l'any passat, però jo no li veig relleu a Expósito. Quan Expósito no hi és, doncs falta un jugador d'aquest tipus i no el té l'Espanyol. I, evidentment, Expósito de tant en tant ha de descansar, i més en una setmana com aquesta, on en 6 dies l'Espanyol haurà jugat, comptant divendres que ve amb l'Elx, 3 partits.
17: Això que diu l'Eudald, Sara, d'Expósito, mira, ho estava pensant, no Expósito, no party, que diuen els anglesos, eh? És que realment a l'Espanyol és claríssim, claríssim.
18: És que potser li hem de donar la raó a Manolo quan diu que no li agraden les rotacions, però és evident que en una temporada molt llarga, com ho és sempre amb Copa del Rei quan vingui, ha de descansar en algun moment, i sobretot si hi ha doble jornada. Per tant, és un problema que no hi hagi un relleu, que hi hagi tanta diferència quan no hi és, perquè potser es pot lesionar, pot faltar un dia, pot haver-hi una rotació, i no pot ser que l'equip caigui d'aquesta manera. Jo crec que és per tirar-se dels cabells els 25 primers minuts que ha fet l'Espanyol, perquè estàs una setmana preparant aquest partit i al minut 2 regales el primer gol. Et desquadra totalment el

0: 4 vegades la pilota a Odero i el Rayo ha xutat 2 vegades a porteria només.
1: Que són els dos gols.
0: Correcte.
2: La màxima efectivitat. D'aquestes 19, conteu quantes a la segona part? Perquè la primera amb prou feines, entre els 3 pals, crec que cap.
0: A la segona part són 14. Els 5 xuts a porteria i 14.
2: Que ja has dit 14 de 19, imagina't.
1: Sí.
2: 14 de 19, clar, la diferència és abismal.
1: Sí, avui l'Espanyol s'ha condemnat amb una molt mala primera part. Clar, això deixa en mal lloc alguns suplents que avui han tingut l'oportunitat. Per exemple, Moscardo. No ens ha agradat gens, Eudald.
2: No ha estat bé, ell tampoc ha estat bé. Bausa, és que al mig del camp tampoc. No ha estat bé, però és que jo em remeto una mica que avui jo crec que ha de fer... doncs allò, han de fer reflexió o autocrítica tot l'equip i començant també per l'entrenador. Crec que avui no perquè hagi col·locat jugadors que habitualment no juguen, perquè per això tens una plantilla, no? I més quan hi ha partits tan seguits per fer rotacions, però jo crec que amb el plantejament tampoc ha estat bé la primera part l'Espanyol. Després a la segona ha rectificat, però esclar, amb un 2-0 en contra, no? Però el Rayo li ha guanyat clarament la partida, independentment dels noms que hi haguessin damunt del terreny de joc. Els jugadors han estat més intensos, guanyaven pràcticament tots els duels, superaven molta facilitat la pressió de l'Espanyol, que era molt desordenada. És a dir, aquí ja no es tracta només d'aquí, hi ha jugadors que han perdut l'oportunitat, que segurament hi ha alguns avui que han quedat retratats, sinó que jo crec que tot l'equip ha de fer una reflexió de per què ho han fet tan malament la primera part i en què s'han equivocat.
1: La nota positiva, malgrat la derrota, Roberto torna a marcar 6 gols. La dada que explicaves, Fitó, és que quins jugadors de l'Espanyol han marcat tants gols a aquestes alçades?
0: Doncs mira, més enllà de Marañón, hem d'anar fins a la temporada 46-47. Ángel Calvo, 7 gols en les 6 primeres jornades. I la 52-53, Julián Arcas, 6 gols en 6 jornades, les 6 primeres.
1: I Marañón, que ja el vam explicar la setmana passada, en va fer també 7, diria, 7 eren en les 6
0: mira,
1: primeres jornades.
0: No la tinc exacta de Marañón, ara te la contrasto.
1: Diria que eren 7. Però vaja, en Roberto està en un estat de forma espectacular, Sara.
3: Sí, jo crec que em repeteixo.
1: El gol és preciós.
3: Perquè l'últim partit que vaig estar amb vosaltres vam parlar també de Roberto, perquè també havia marcat, i us vaig comentar, és que quan va dir Manolo González Roberto lo va a petar, o lo tiene que petar, una cosa així va dir, és que comença la temporada amb un nivell de confiança, amb un estat físic, amb una punteria impressionant, perquè avui ha marcat i després del gol l'Espanyol ha millorat moltíssim, però abans del gol no havia tocat una pilota en tota la primera part, només feia que corre, que intentant anar a la pressió, que intentava dificultar la sortida de pilota del Rayo, però no li havien arribat pilotes. I tenir un davanter així, que es pot buscar les ocasions ell mateix... Que
1: això
3: pot...
1: és el que feia Tamudo.
3: Sí.
1: És el que feia Tamudo.
3: Ostres, t'allibera molt, també.
1: Sí.
3: I amb un partit tan complicat com aquest, que la primera part puguis enviar una pilota al llarg, que es baralla amb els centrals, que busqui els espais, que pugui baixar a rebre... descongestiona molt un jugador com Roberto i a més és que està en un moment de forma espectacular.
1: Bé, no tenim temps per gaire més. Fito, tenies...
0: No, anava a dir que són 7 gols en les 6 primeres jornades de Marañón.
1: El
0: 79-80.
1: Tenim temps encara per votar pel trofeu Harke. A veure, Eudald.
2: Mira, 3 per Roberto, 2 per Expósito, 1 per Javi Hernández.
1: Sara?
3: 3 Roberto, 2 Marcos, 1 Javi Hernández.
1: El Marc ha dit 3 Roberto, 2 Expósito, 1 Javi Hernández. Sergi Andreu, ets per aquí, els teus vots?
4: Roberto, 2 Javi, 1 Expósito.
1: 2 Javi, 1 Expósito. I Sònia?
5: 3 Roberto, 2 Expósito i 1 Marcos.
1: I 1 Marcos. Doncs això fa que avui li donem 3 punts a Roberto, com era de preveure, 2 Expósito i 1 Javi Hernández. Ho deixarem aquí. Gràcies a tots. Pendents de la roda de premsa de Manolo González, podreu escoltar les impressions del tècnic ja als blocs esportius de 3Cat Info. Gràcies, Sònia, gràcies, Sergi i David Mendoza. Bon viatge de tornada.
5: Adéu.
1: Que vagi molt bé. I gràcies també a la Sara, a l'Odal, al Marc Maiola i a la Carla Borràs i al Joan Fitó, que ens ha acompanyat.
5: Adéu.
1: Que vagi molt bé. Gràcies. Tornem divendres, que juga l'Espanyol de nou. Que vagi bé.
6: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Salva Pou, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Júlia Aparicio i Carles Morales. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar divendres a 3:15 amb l'Espanyol Elx.

0: Tornem a tenir debat sobre diners i on destinar-los. El Consell de Ministres ha aprovat una primera injecció de 1.760 milions per a l'aeroport del Prat, tot i que les obres més polèmiques arribarien en una altra fase, a partir del 2032. L'anunci d'avui deixa satisfacció en una part de la classe política i també dels agents econòmics. Volen un aeroport més potent, però també deixa descontentament entre determinats grups polítics i socials. Entre els detractors, alguns creuen que el cistell on s'han de posar els ous és el dels trens. Es pot pensar en rodalies o en mercaderies. Només un 3% dels productes es transporten en ferrocarril, cada cop menys, i això que el percentatge que Europa fixa per d'aquí 4 anys és del 30%. Estem al 3 i hauria de ser el 30%. El cas és que fins i tot quan hi ha un gran consens topem amb la realitat. Des del 2009 hi ha escrit, és de fet llei, que s'invertirà el 6% del PIB en educació. Després de governs de colors polítics diferents i de 17 anys, ara la Generalitat diu que sí, però adverteix que no serà cosa d'un any ni de tres. Perquè, és clar, per arribar al 6% en educació s'haurà de reduir alguna altra partida i no descartem assistir a un debat que ja es va tenir el 2009. Bona nit, és un quart de 10.
1: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport del Prat. Per a què han de servir, Dani Sanciaja? Bona nit.
2: Bona nit. Serviran sobretot per ampliar i posar al dia les dues terminals actuals, però també s'inclouen algunes partides destinades a encarrilar el futur allargament de la tercera pista, que encara dependrà que Europa doni el vistiplau al projecte.
0: També explicarem que en educació el president Illa busca un acord de país, tot i que l'oposició no ho acaba de veure clar. Pel que fa a la climatització de tots els centres, avui escoltarem la veu d'una peça clau, la del gremi d'instal·ladors. Celebren el pla del govern com una bona oportunitat per al sector, però adverteixen que falta mà d'obra.
3: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
0: Avui no ha estat un dia rodó per a Donald Trump. El Tribunal Suprem li ha parat els peus. Volia restringir el dret de vot per correu perquè creia que això el beneficiaria. Es calcula que un terç de l'electorat nord-americà vota per correu i que ho fa majoritàriament per als demòcrates. A més, també l'utilitzen moltes persones de la comunitat llatina. Per això, de cara a les eleccions de mig mandat, Trump volien que fossin com menys millor. Del dret a vot, a Espanya també en parlarem a partir dels casos de l'Argentina i la llei de nets i dels saharauis. I a partir de les 10 ens acompanyarà Román Orús, l'únic català o espanyol que forma part del panel de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Després d'aquests dies fa la sensació que ens estem dirigint cap allò dels apocalíptics i integrats que va exposar Umberto Eco en referència a la cultura de masses. La IA ens podria matar a tots abans que s'acabi la dècada, deia un ex-treballador d'una de les grans companyies. D'altres creuen que ens farà la vida més fàcil i ens resoldrà grans problemes, com s'ha demostrat amb un dels problemes del mil·lenni. Era un problema matemàtic. Com ho veu, Román Orús? En parlarem a partir de les 10.

0: I si avui comencem una mica més tard al Catalunya Nit és perquè teníem en joc l'Espanyol i Joan Fitó no els ha acabat d'anar bé els de Manolo González, eh?
1: No, ha perdut l'Espanyol 2-1 contra el Rayo Vallecano. Ho ha intentat a la segona meitat, però perdia 2-0 al descans. Molt mala primera part, per tant, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. Tenim un partit en joc ara a primera, l'Alavés 0, València 0 al minut 60 i d'aquí poc més de 20 minuts començarà el Real Madrid, Elx, Real Madrid, el Martínez Valero.
0: Aquesta temporada això és un no parar de partits, eh?
1: Tot el que tu vulguis.
0: I ja fa dies que la Gemma Puig ens va dir que demà, dimecres, podríem tenir un canvi de temps. Serà finalment així, Gemma?
2: Doncs sí, tindrem aquest canvi de temps. Arribarà sobretot a partir del migdia i la tarda al matí. Ja tindrem més núvols, però sí que la tarda, vespre, nit i matinada haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que poden ser localment intenses, fins i tot en forma de pluja torrencial en algunes comarques. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i, per tant, molta precaució per aquest canvi de temps. A part de precipitació, també ens portarà un descens de la temperatura.
0: Abans de les 10, la Gemma Puig ens farà la previsió del temps, com sempre, a partir de la lletra d'una cançó. I avui, a aquesta hora, ja podem dir quina és la millor lletra de cançó en català de la temporada. Fa poca estona que s'ha anunciat el Premi Cerverí en una gala que està seguint la Maria Rovira des de Girona. A qui ha anat a parar, Maria?
3: Ha anat a parar la cançó Enganyar-te, de la Ludwig van. Si voleu, escoltem el moment en què s'anunciava el premi. Ho feia el director delicat de Carles Aledo.
4: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026, la votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig van, amb lletra de Quim Carandell.
0: Doncs aquesta és la cançó.

0: Els versos de les bones cançons es poden convertir en poesia i al revés. Al Catalunya Nit també escoltarem Sebastià Alzamora, que avui ha estat distingit amb el Premi Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura. Entrevistarem també una altra persona feliç per un premi, el director de l'ESCAC. Un alumne de l'Escola de Cinema de Catalunya ha rebut el guardó al millor curt fet per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. A partir d'aquí es pot somiar fins i tot amb un Òscar.
1: Contestar-te l'ara, dir-te carinyo, estic bé.
0: Ja sabeu que el Catalunya Nit el cuidem des del principi fins al final. S'ha d'escoltar a tot. Avui especialment tenim amb nosaltres per tancar l'informatiu la periodista Anna Bosch. Tot un lucre.

0: tan difícil enganyar-te.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 7 minuts per arribar a 2:15. Avui l'ampliació de l'aeroport del Prat ha fet una passa més, però encara no la definitiva. Aquesta passa vol dir, però, alegria per uns i descontent pels altres. El Consell de Ministres ha aprovat el nou pla d'inversions d'Aena, que preveu ampliar i renovar les dues terminals actuals i que posa les bases per al futur allargament de la tercera pista. Repassem què preveu exactament el full de ruta d'Aena per al període 2026-2031. Ho fem amb el nostre company de Madrid, Dani Sainz de Aja. Bona nit, Dani.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Què inclou aquesta planificació que ara dèiem?
1: Doncs mira, si et sembla, comencem deixant clar que no inclou ni la polèmica ampliació de la tercera pista ni la construcció de la nova terminal satèl·lit, però, com deies, sí que ho deixa encarrilat perquè sigui possible en el futur. Preveu una partida de 190 milions d'euros per comprar terrenys, pagar indemnitzacions i redactar projectes i informes ambientals. Si l'ampliació acaba afectant la llacuna de la Ricarda, llavors haurà de passar pel sedàs de Brussel·les, com recordava el ministre de Transports, Óscar Puente.
2: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I si passa el que diu Puente, les obres no començarien fins més enllà del 2032. Abans, durant els pròxims 5 anys, Aena ja preveu obres a l'aeroport del Prat, la Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. En total seran 1.760 milions d'euros d'inversió destinats a Barcelona, a l'aeroport de Madrid-Barajas, i destinaran més del doble, 4.400 milions d'euros.
0: Per tant, estem parlant d'anar més enllà del 2032. Recordem que l'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat encallada per la falta d'acord polític. Això ha canviat, Dani?
1: Sí, podríem dir que sí, perquè ara tant la Generalitat com la Moncloa, tant Salvador Illa com Pedro Sánchez a Madrid, estan d'acord que el Prat ha de créixer, això sí, amb la mínima afectació ambiental possible. Ara bé, es manté la divisió interna amb els seus socis, tant de Sumar com dels Comuns. Sentim al ministre Ernest Urtasun.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: Esquerra i la CUP tampoc estan a favor de l'ampliació, mentre que Junts la condiciona a l'aval d'Europa.
0: On sí que hi ha hagut rectificació avui és el Ministeri de Transport en les taxes aeroportuàries.
1: Sí, de fet, segur que tots recordeu el CEO de Ryanair dient-li poc menys que ruc al ministre Óscar Puente.
4: España puede crecer, pero solo con un ministro de transportes que sepa sumar y restar.
1: Això li deia en un vídeo penjat a X amb la veu sintetitzada, la veu traduïda directament a l'anglès. Esta aerolínia i altres ja es van aixecar en peu de guerra contra Aena perquè els volia pujar el preu del que paguen per l'ús dels seus aeroports i que serveixen a Aena per finançar totes aquestes obres d'ampliació que hem explicat. Ara, dels 43 cèntims per passatger que volia apujar Aena d'aquestes taxes, les taxes ara es quedaran pràcticament congelades i només pujaran 3 cèntims. És el que ha aprovat el Ministeri de Transports. Ara bé, Ryanair insisteix que encara les haurien de rebaixar més.
0: Tot i així, dels 43 als 3, hi ha una bona diferència, això és evident. Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
0: Bona nit. La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per a l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
5: No ho veuen igual, el govern i els seus socis, i tampoc els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que hi és contrària, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
5: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat avui queda curt. Aleixa Casar és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
0: Doncs molta gent quan parla d'avions vol posar també en context el que passa amb els trens i avui tenim una dada que és significativa i cridanera. Només un 3% de les mercaderies a Catalunya es transporten per tren. És la xifra més baixa de les últimes dues dècades, però és que, a més, està molt lluny del que demana Europa de cara al 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, que s'hauria d'estar al 30%, i repeteixo que la dada d'avui és del 3%. Roger Santaló.
11: Sí, exacte. Aquesta xifra s'hauria de multiplicar per 10 per arribar al que demana Europa. Per això el govern ha anunciat la construcció de 4 terminals noves de mercaderies. Es faran a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida, i s'afegiran a les 3 que hi ha en funcionament als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. Es preveu que les noves s'acabin d'aquí 5 anys i tindran un cost de 127 milions d'euros.
12: Catalunya nit.

0: Debat en infraestructures i debat també en educació. El Consell d'Educació de Catalunya, que és qui el capitanejarà, recordem que va anunciar ahir Salvador Illa que es demanava aquest consens. Doncs el debat es vehicularà a través d'aquest Consell d'Educació de Catalunya. Demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana també pactar solucions. Maria Costa.
1: Sí, el cert és que la relació entre els actors de la comunitat educativa i el govern no ha canviat. De fet, hi continua havent força mala maror perquè la confrontació, sobretot amb els sindicats, no s'ha solucionat. El govern s'ha compromès a arribar fins al 6% del PIB que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i demana anar al gra. Posa d'exemple l'escola inclusiva.
2: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Maria, els sindicats què hi diuen?
1: Doncs hi confien poc, la veritat. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, assegura que el govern sabia parlar ara del 6% perquè els sindicats en van fer bandera a les protestes del curs passat. En declaracions d'aquesta emissora, Segura també urgeix a debatre.
3: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora, que és de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps, serem ja a negociar.
1: Comissions Obreres, que sí que va signar l'acord, celebren que l'executiu vulgui augmentar la despesa en ensenyament i demanen als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
4: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que el que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
1: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
0: I tampoc sobre exactament com arribar al 6% del PIB, que recordem-ho que així estava escrit en la llei d'educació, que es va debatre moltíssim i que es va aprovar el 2009, doncs avui es posava un termini d'uns 10 anys per assolir aquest 6% que ahir anunciava també Salvador Illa. El president també es va comprometre a impulsar un acord de país en l'àmbit educatiu que ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Alba Barbosa.
5: Sí, a l'educació s'hi destinaran més recursos, ho assegura el govern, però sense concretar el calendari. Això sí, la portaveu Sílvia Paneque diu que s'activaran de manera progressiva.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
5: L'acord de país en educació tampoc ha despertat entusiasme entre els partits, sobretot el PP. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: Els socis parlamentaris, Esquerra i Comuns, ja diuen que sí, que hi seran, que hi participaran, però també amb exigències.
5: Sí, la portaveu republicana Esther Capella vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach pressiona Salvador Illa perquè s'agilitzi la climatització als centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
5: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps.
0: Doncs respecte a la climatització dels centres, ahir es va anunciar que tots estarien en condicions al curs 2030-2031. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, diu que el pla de climatització del govern per a les residències també és un primer pas, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitat i donarà també ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat el Catalunya al dia de 3cat Info, Antoni Vidal, que és el director general de l'ACRA.
11: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: Per tant, tenim un gran pla per climatitzar escoles, un altre per climatitzar també residències, i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya avisa que els ventiladors no són una solució per climatitzar escoles i instituts i alerta que el sector té un problema greu de manca de treballadors.
1: El president de FEGICAT, Raül Rodríguez, assegura que els ventiladors poden acabar produint l'efecte contrari al desitjat i fer pujar els termòmetres a les aules, i aposta per l'aerotèrmia i les plaques solars. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
12: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: El sector assegura que no hi haurà problemes d'estoc, però sí de personal, i és que diu que falten molts professionals qualificats. Tot i això, Rodríguez diu que el pla i els terminis que ha explicat el govern són factibles. Pel que fa al cost, calcula 1 milió d'euros de mitjana per centre, tenint en compte la climatització feta ja a les escoles de Barcelona.
0: Passen 6 minuts de 9:45 sobre el clima a les aules i posem ara la mirada del nostre col·laborador Jordi Amat.
13: Sembla un teorema. A partir d'una determinada temperatura a l'aula, baixen els resultats d'aquells coneixements que avaluen les proves PISA. Dit així, sembla que estigui barrejant naps i cols, com si existís una correlació directa entre termòmetres i resultats escolars. Però la nova realitat són les onades de calor, impacta la nostra vida, i aquesta és també una preocupació objectiva que ha constatat l'OCDE. Les dades obtingudes a diversos països evidencien una realitat creixent i que és conseqüència de l'escalfament global. Quan la calor es dispara a classe, augmenta la dificultat per a poder realitzar processos mentals d'una certa complexitat. Per exemple, l'aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora, que és un dels eixos de les proves PISA. La necessitat de rebaixar la temperatura a les aules no és, doncs, només una qüestió de salut pública, que ho és. Sabem que a Catalunya algunes criatures van passar a final de curs passat cops de calor, mals de panxa i fins i tot alguna lipotímia. No era la primera vegada durant els darrers anys. I la solució és de sentit comú. Instal·lació de ventiladors, evitar que el sol peti a les finestres i fins i tot aire condicionat. Dir-ho és fàcil, fer-ho no ho és tant, i aquest ha estat el propòsit d'una mesura que el govern ha decidit tirar endavant. Segurament no mereix grans titulars, però la millor política diria que és aquesta. La que utilitzant petites palanques, més enllà dels grans proclames, fan possible la millora petita i necessària de la vida quotidiana.
0: Avui l'actualitat ens porta a parlar de molts calendaris. Hem començat amb el de l'ampliació de l'aeroport del Prat, el 6% d'inversió del PIB en l'educació, el de climatització d'aules i residències. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, calendari previst per a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
14: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
17: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Atom, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atom, la llet que ens ha fet grans.
18: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
19: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado la transformación!
18: Un rúpido espíritu!
19: Encara Messi, encara Messi, encara Messi! Encara Messi.
20: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
21: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
20: On va començar tot.
21: A Catalunya Ràdio.
20: On tot continua.
21: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
20: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
21: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
20: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
21: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
20: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
20: Catalunya nit.
0: Cinc minuts i tres quarts de deu. Avui tenim un capítol de l'amnistia a Carles Pujol. Nou capítol. El Suprem desacata la justícia europea i per ara es nega amnistia a l'expresident. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistia la malversació. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
2: Sí, això passarà d'aquí poques setmanes. Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció a Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit d'avui, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, Llarena sap que el Constitucional sí que desmuntarà la seva tesi i per això, per primer cop avui, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia és més a prop que mai.
15: L'aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
2: El Constitucional començarà la setmana que ve a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: I el govern del Marroc ha enviat un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen dos dies abans que l'Eurocambra voti una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. Anem cap a Estrasburg. Bruno Forteamires, bona nit.
22: Hola, bona nit. La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
23: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
22: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
23: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
22: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I reunió d'urgència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per tractar l'escalada militar al Iemen i la situació de l'estret de Bab el-Mandeb després que els Houthis, aliats de l'Iran, n'hagin pres el control. Vicent Missut, bona nit.
24: Hola, bona nit.
0: Per què s'han encès les alarmes internacionals?
24: Mira, aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial i actualment és la principal alternativa que hi ha a l'estret d'Hormuz per a les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que a més ha perdut temporalment un dels seus grans oleoductes també per atacs dels Houthis. De moment, l'estret està obert però són els aliats de l'Iran els que poden condicionar-ne el pas. Asseguren que només els saudites tenen el pas barrat i la resta de la navegació mundial pot passar per allà amb normalitat. Això ha tingut ja conseqüències. De fet, en el Consell de Seguretat que està en marxa, acaba de dir el representant del Iemen que no poden deixar en mans dels putis que controlen aquesta clau de pas del comerç del petroli mundial, perquè de fet això, aquest control que tenen els putis ara sobre ell, ha provocat la màxima pujada del preu del petroli des del mes de juliol. El barril de petroli Brent ha superat fa uns instants els $109.
0: Tenim, per tant, aquestes conseqüències econòmiques que es fan notar a molts llocs, però el més greu segurament és la crisi humanitària que amenaça també aquesta situació.
24: Sí, unes dades que també estan posant-se damunt la taula per part del Consell de Seguretat i que el relator de l'ONU per aquesta qüestió ha demanat que a totes les parts que paralitzen l'atenció que està allà i els combats, perquè hi ha molta població civil afectada. Al Iemen, gran part de l'ajuda ja depenia des de fa anys, des del 2015, de l'ajuda internacional, i la represa dels combats dificulta l'arribada d'aquesta ajuda. Segons l'ACNUR, l'abast dels hutis per la costa del Mar Roig i els bombardejos saudites en suport del govern internacionalment reconegut ha provocat ja més de 125.000 desplaçats interns dins del país, i a més unes 2.500 persones han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent un poc la ruta contrària a la que és la normal, sí, de la migració dels africans que intenten anar cap a l'Aràbia Saudita. Com estarà la cosa perquè la gent se'n torni, i a més arriscant la vida per mar. L'agència de l'ONU alerta, a més, que el bloqueig de l'estret podria afectar també l'arribada per mar d'ajuda humanitària, tant per a la que va cap al Iemen per a abastir a la població civil, com també per a la que va cap a conflictes africans com la del Sudan.
0: Gràcies, Vicent. Doncs situacions com aquestes són les que fan que vagin pujant els preus dels carburants també i que es vagi disparant la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Rafael de Ribot.
3: Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint, a més, recordem-ho, amb la reducció parcial de les bonificacions els combustibles. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria per aquest xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demana millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Escoltem Òscar Riu de la UGT.
4: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons l'Institut d'Estadística.
6: Avui també és notícia. Marc Güell.
7: Una notícia que acabem de saber. Dos treballadors han resultat ferits greus aquest vespre mentre es feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Els ferits treballaven en una fossa sèptica en una de les plantes soterrades de l'aparcament i han inhalat els gasos tòxics que s'hi havien acumulat. Els operaris han quedat semi-inconscients a conseqüència de l'incident. S'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya ha tancat amb 43 víctimes la pitjor campanya dels últims 12 anys. Tarragona, Ricard Boigas.
8: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
25: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
8: Per cert, la plataforma SOS Socorristes amb el suport de la UGT es manifesta demà a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a les zones de bany.
7: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar en el pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida Lleida, Júlia Albacar.
1: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que, en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
5: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
1: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'avui, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra.
7: I els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre. En el judici contra la companyia han denunciat que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta van influir en el trasllat de la producció, Roger Santaló.
9: L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte podria superar els 90 milions d'euros per Meta. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
9: Les empreses demandades asseguren que es van pactar els acomiadaments amb el comitè i per això demanen la nul·litat del judici.

0: Enganyar-te, de la Ludwig van, ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio i Cati, la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat en l'acte d'aquest vespre a l'Auditori de Girona. Allà hi tenim la Maria Rovira i el Josep Velázquez. Rovira, Maria Rovira, bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, aquest Premi Cerverí, que de fet és la segona vegada que guanyen per una lletra, la Ludwig van. Quim Carandell, autor de la lletra, no ha pogut estar aquí a la gala a l'Auditori, però ha agraït en un vídeo aquests premis, que diu que donen valor a una part per ell molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. La veritat és que no ens ho esperàvem del tot i, bueno, que ens fa molta il·lusió, de debò. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé. I agraïm molt aquest espai i agraïm molt també aquest premi.
1: Quim Carandell, que recordem-ho, doncs, també va guanyar un Premi Cerverí el 2022 per la cançó S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
0: Gràcies, Maria. Bona nit.
1: Bona nit.
0: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ha aconseguit el premi al millor curt internacional de ficció. The Dragon Letter ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. Durant la gala, el director del curt ha parlat de l'escola catalana.
3: Vinc d'un poblet molt petit als Alps Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. L'Òscar Callau ha parlat amb el director de l'ESCAC, amb Sergi Casamitjana.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
4: Sergi, què significa per vosaltres, per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, aquest guardó, el Golden Student Academy Award?
5: Això és, o sigui, és el màxim galardó que pot una escola guanyar. Pensa que es presenten 900 escoles i 4.000 curs de tot el món i finalment quedar el primer. És, bueno, això és com la Champions, però el CUP. O sigui, és una cosa que és una suma de tantes casualitats que és molt difícil que passi. O sigui, és meravellós. O sigui, que l'ESCAC pugui estar aquí i haver guanyat això és un somni.
4: Sense oblidar que el qui l'ha guanyat és un curtmetratge concret, The Dragon Letter, del vostre estudiant Tenzin Gyekmet. Presenta'ns una miqueta la seva figura, perquè ell ha explicat, a la gala mateix ha explicat, que ve d'un poble molt petit, que va aprendre a fer els seus primers cursos amb YouTube. Com va anar a acabar per va estudiar a Barcelona?
5: Es tracta un sistema de beques, perquè evidentment no tothom es pot pagar això. Llavors, això és una suma de casualitats. O sigui, nosaltres aquest noi el vam conèixer a l'Adac, un poble de l'Himàlaia, que està a 4.800 metres, un poblet de 300 habitants. I el noi aquest és un xaval que volia fer cinema des de que tenia 4 anys, però evidentment viu a dalt de les muntanyes, a moltíssima alçada, on quasi bé no tenen internet fa 4 o 5 anys. I casualment, amb un procés de selecció de beques, el vam conèixer i li vam donar una beca fa 2 anys perquè vingués a estudiar a Barcelona. I clar, el meravellós de tota aquesta història és veure que, a més, bueno, en el curi es veu molt clarament, és una història d'un orfanat on anava aquest noi no tenia pares. Bueno, és que la història, el noi és en si mateix, ja ell mateix és justament per anar als Oscars, ja. O sigui, la història és increïble i el noi és un xaval amb unes ganes increïbles, no? Que parla molt poquet anglès, que parla només hindi i que té un talent descomunal, com s'ha vist, perquè ha rodat un curt probablement dels 4.000 que hi havia, el que tenia fet amb menys pressupost dels 4.000, i al final és el que ha guanyat.
4: El material en brut que tenia a la Índia l'ha portat a Barcelona i l'ha treballat aquí? O després d'estudiar aquí, sí, va anar a rodar a casa seva un altre cop?
5: I ell volia rodar un curt, a l'ESCAC tu pots rodar un curt on vulguis. Ell va decidir fer un curt en el seu poble perquè volia explicar la seva història de quan ell era petit i estava a l'orfenat. Però és una història que passa entre Catalunya i l'Adac, no? És una història de les cartes que s'envien en els... Bueno, no sé si ho recordeu, la gent més gran recorda que o sigui, hi ha molts, com els nois aquests en els orfenats tenen un padrí que cada any li envien una carta i aquesta gent dona pues, 30, 40 o 50 euros i cada any amb agraïment li envien una carta. I el curvà de la carta que li envia el noi en els seus padrins, que són de Barcelona. Llavors, hi va voler reproduir això, i tenia uns padrins a Barcelona, casualment, i va voler reproduir això, però clar, el curs s'ha rodat a les muntanyes de l'Arac, amb la qual era molt difícil endur-se tot el material a 5.000 metres d'alçada i desplaçar-lo amb tres avions, amb la qual finalment ell va tirar uns recursos molt, molt, molt senzillets i va comprar una càmera a Wallapop allà dalt, i al final bueno, el curs és una barreja d'elements, però està fet amb uns recursos molt, molt limitats, i això és un dels grans encants que ha fet que guanyés els Oscars, que realment el curt, amb molt poqueta cosa, explica moltes coses.
4: Parlem directament d'Oscars, veig que ho fas així, perquè són uns premis de l'Acadèmia de Hollywood, la que dona els Oscars, no?
5: Sí, sí,
4: tot i que això ha passat
5: els premis.
4: Això ha passat al Festival de Cinema de Toronto.
5: Els Student Academy, sí, els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curts. O sigui, a través de tots aquests events que van fent, van sumant i tu vas guanyant punts, i ara d'aquí surt la llista dels 10 seleccionats, que com suposo ja sabeu l'any passat amb Cirat, que al desembre 10, llavors durant tot el Nadal es queden amb 5 i a la gala es queden amb 1. Llavors ara ell és un altíssim candidat per estar en aquesta llista de 10, però que encara això encara, bueno, encara s'han de fer moltes presentacions als Estats Units i s'han de fer moltes... No, s'ha de treballar molt la promoció, perquè evidentment encara, tot i que és un dels millors candidats, com passes cada any, pot ser que altres curs entrin en aquesta llista 10, però bueno, en aquest moment un dels millors candidats per entrar a la llista 10 evidentment és aquest, perquè ha guanyat, és com haver guanyat el... No? Per guanyar la Champions has de guanyar la Lliga, doncs ell ja guanya la Lliga, i ara s'ha de veure amb la suma de les altres lligues qui guanyarà la Champions.
4: Parlant de llistes, la revista The Hollywood Reporter considera que l'ESCAC és una de les 15 millors escoles de cinema del món. No sé si amb aquest guardó ara heu pujat també al número 1.
5: Sí, tècnicament en aquest moment som la número 1 del món. Sí, mateix. És un tecnicisme, però sí, sí. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. O sigui, això és com una subliga on les 900 escoles del món han presentat 4.000 curts i el que guanya ara passa a la següent categoria. Amb la qual nosaltres ara ja estem a la categoria dels curts grans, els que produeixen les estrelles de Hollywood. I ara hem de competir mano a mano amb tots aquests per veure qui seran els últims 5. No?
4: Molt bé, doncs reiterem la nostra felicitació tant a l'Stan Zinjigmet, el jove cineasta indi, com a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Felicitats i moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.

0: Aquesta cançó porta missatge amagat. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó que escull la nostra meteoròloga Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, he escollit aquesta cançó de l'Ester, que es diu Dimecres, perquè no sé si recordes que la setmana passada el canvi de temps va arribar amb dimecres.
0: Sí.
1: Doncs aquesta setmana també el canvi de temps es repeteix en dimecres. Sobretot serà a partir de dimecres de la tarda, però sens dubte haurem d'estar molt i molt pendents d'aquest canvi de temps. Al matí notarem que ja tenim més núvols, perquè avui hem tingut un dia radiant, càlid, amb calor molt intensa, amb màximes que han arribat als 39 graus a Vinebre o 38 a Torroja de Priorat, però demà haurem d'estar pendents del cel pels ruixats i les tempestes. Podran ser localment intenses a partir de la tarda cap a les comarques del nord-est. Més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Estem parlant de pluges que poden ser torrencials, i al vespre i matinada també n'haurem d'estar pendents a la costa central fins al Camp de Tarragona. Per tant, una tarda, vespre, nit i matinada amb aquest canvi de temps contundent que, a més, doncs, també anirà acompanyat d'un descens de la temperatura. Però sí que demà a la tarda, vespre, aquests ruixats i aquestes tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de cops forts de vent.
0: Doncs demà molt atents a aquest canvi de temps que la Gemma Puig ens havia anat avisant des de dilluns que acabaria arribant. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i un minut i ets al Catalunya Nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta hora que encetem parlarem del dret de vot de tres col·lectius diferents en tres contextos diferents. Per una banda, als Estats Units, el Tribunal Suprem ha parat els peus a Donald Trump. Volia restringir el dret de vot de cara a les eleccions de mig mandat per correu. L'Oriol Serra ens explicarà per què. Del dret de vot a Espanya també en parlarem a partir dels casos d'Argentina i la llei de nets. Connectarem amb Joan Biosca de seguida i parlarem també del cas dels saharauis. Repassarem el més destacat de l'actualitat esportiva en un dia en què l'Espanyol ha perdut el seu partit de Lliga i a aquesta hora juga al Madrid. De seguida expliquem també com li està anant. I de primera divisió són els dos col·laboradors que hem incorporat aquesta setmana, aquesta temporada al Catalunya Nit i que avui coincideixen tots dos aquí en els següents minuts. Per una banda, Roman Orús, expert en intel·ligència artificial, en uns dies en què estan passant moltes coses i algunes de molt preocupants i d'altres d'esperançadores. Volem saber com ho veu. I tot plegat ho tancarà una periodista que no volem que s'acabi de jubilar del tot. Avui tanca el Catalunya Nit, Anna Bosch. Doncs som-hi, fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada, resumim en uns minuts les veus que han marcat aquest 15 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: La ampliación de la pista como tal no forma parte del Dora 3. Algunas actuaciones preparatorias, específicamente las compensaciones medioambientales, sí forman parte de este Dora 3.
3: Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
4: Y lo que pasará es que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
6: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
11: La aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
12: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
13: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació.
14: Considerem que ha sigut una campanya molt dolenta, amb una dada d'ofegats doncs, molt alta. Tenim una conclusió preliminar que atribuïm doncs, a aquest increment d'ofegats a les onades de calor que vam tenir a principis d'estiu, que va fer que l'afluència de persones a les platges fos massiva.
15: nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. Aquest tema per nosaltres és clau.
16: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026, la votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig Van, amb lletra de Quim Carandell.

0: Les 10 i 7 minuts, avui en l'apartat de cultura estem repartint premis. Hem parlat del de l'ESCAC, que ha aconseguit un dels seus alumnes aquest premi a millor curt a escala mundial per l'Acadèmia de Hollywood. Ara el Cerverí, millor lletra de cançó. I afegim encara la veu d'un escriptor mallorquí, la de Sebastià Alsamora, que ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua materna, editada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. Montse Pujol.
1: Sí, en una entrevista a 3cat Info, l'escriptor ha dit que se sent molt sorprès per aquesta distinció i ha volgut destacar especialment que el llibre està escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: Alsamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge d'una banda a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i de l'altra la seva mare i a totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme.

0: 10 i 9 minuts, tenim en joc la sisena jornada de Lliga. Joan Fitó, bona nit.
1: Bona nit.
0: Està jugant el Real Madrid al camp de l'Elx, com li va?
1: Doncs mira, guanya per 0 gols a 2, som encara a la primera meitat, minut 37 d'aquest partit. Elx 0, Real Madrid 2, s'ha avançat el Real Madrid de José Mourinho amb un bon gol de falta d'Arda Güler al minut 25, fa pocs minuts al 32 d'aquesta primera part. Mbappé ha fet el 0-2, per tant, el Madrid, que si acaba així, empatarà a punts amb el Barça, però, ha de jugar demà, a punt d'arribar al descans. Elx 0, Real Madrid 2.
0: Abans ha jugat l'Espanyol i no li ha acabat d'anar bé, eh?
1: No, ha fet una molt mala primera part al conjunt de Manolo González, que ha fet tres canvis respecte a la victòria al Sadar. No han sortit bé aquests canvis i el mateix Manolo explica, doncs, això, que el seu equip ha fet una molt mala primera part.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí, pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a partir, a part de, bueno, ja sabem com...

0: Altre partit a primera aquest vespre, l'Alavés 0, València 1.
1: Demà, com deies, torn del Barça al Camp Nou.
0: Sí, sisena jornada de Lliga, el Barça de moment 5 de 5. El Racing és un dels equips que ha pujat aquest any a primera. Ha sumat 7 punts dels primers 15, que no està gens malament. A més, és un equip valent que vindrà demà a buscar el Barça al seu camp. El Barça, que va jugar diumenge, juga demà i tornarà a jugar dissabte. Ho farà al camp del Sevilla, per tant, setmana molt atapeïda. Sí. I avui explicava doncs Hansi Flick això de les rotacions. No ho ha deixat molt clar, però diu que ho hauran de pensar.
2: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
0: Per cert, un Flick avui fart, absolutament fart, de preguntes sobre la pilota d'or.
1: Ah, aquell sí, tema que parlàvem la setmana passada. Millor, si no,
0: sí, sí, ha donat suport, però a la Minya Mal ha dit que està molt bé doncs, que tingui aquesta autoestima, però una mica fart Hansi Flick sobre aquest tema.
1: Molt bé, el Barça que ja veurem si la disputarà o no, però sabem que la final de la Lliga de Campions del 2029 serà al Camp Nou, eh?
0: Sí, ho ha decidit avui la UEFA, serà la tercera vegada a la història que una final de Champions es disputi al Camp Nou. L'última va ser aquella tan icònica que segur que molts recordareu, entre el Bayern i el Manchester United l'any 99, i avui doncs el president Laporta, content amb tot aquest projecte que ell mateix ha iniciat pràcticament de remodelació del Camp Nou, content amb aquesta designació.
3: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
0: Aquest any serà el Metropolitano, el 2029, d'aquí 3 anys al Camp Nou, per tant, finals europees doncs aquí sí. a prop de casa nostra.
1: I el... Mira, em sembla que acaba de marcar Mbappé el tercer.
0: Sí, sí, sí, acaba de fer el tercer Kylian Mbappé, minut 41 de partit, el Madrid que va per feina, que ho deixa sentenciat abans del descans. Ha fet... Ara em fas dubtar si ha fet gol o no.
1: A veure si li hem... Està mirant si hi ha fora de joc.
0: Però vaja, si més no, el Madrid que sigui o no gol, puja o no aquest gol al marcador, a veure, ha xutat Mbappé i veurem si el dona, però vaja, 0-2, a punt de fer, l'ha fet el tercer, veurem si és fora de joc, però el Madrid que va per feina i que sumarà, si no hi ha res de l'altre món, 3 punts avui al camp de l'Elx.
1: Fora de joc, diuen. Et volia preguntar, el Barça una final al Camp Nou no l'ha jugat mai de Lliga de Campions?
0: No, no l'ha jugat mai, doncs per tant, seria un bon moment el 2029 amb aquesta generació de joves futbolistes, doncs, per disputar-la per primera vegada.
1: A veure si és així. Gràcies, Joan.
0: A tu.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
8: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
10: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
9: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
10: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
10: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som
5: 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Els següents minuts passarem per tres escenaris diferents per parlar del dret de vot. Comencem als Estats Units perquè Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que avui ha rebutjat les mesures cautelars que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives al Congrés i al Senat el mes de novembre, les famoses eleccions de mig mandat. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, Trump avui ha quedat allò a gust també, de nou, en un missatge a la seva xarxa social, a Truth Social, carregant contra el Tribunal Suprem pel president dels Estats Units respectar les decisions judicials. No és una cosa que li vagi gaire, Oriol?
1: Doncs és exactament això, ni les decisions judicials ni tampoc les decisions que la ciutadania pren a les urnes. Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social, en aquesta Truth Social que esmentaves. Un Trump que considera que es tracta d'una nova decisió dolenta dels jutges i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. També assegura que la decisió encara farà més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
2: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump. Election conspiracy
1: theories. En qualsevol cas, està clar que quan a Trump no li agrada alguna cosa o quan no és del seu gust, aleshores és perquè els altres han fet trampes o perquè es boquen. Són tics de nen malcriat que el president dels Estats Units arrossega encara als 80 anys, tal com consta en alguna de les biografies que s'han escrit sobre ell.
0: Sí, perquè segurament si les eleccions li van bé, doncs li haurà anat bé, i si no li van bé, dirà que és culpa d'aquest vot per correu, entre altres coses. Això ja ens ho podem imaginar. Per cert, que avui també et volia preguntar, Oriol, per la nova estratègia del Canadà, ara que les negociacions sobre un acord comercial amb els Estats Units estan trencades. Mark Carney, el primer ministre, vol que el seu país es converteixi en un pol inversor internacional,
1: Sí, el Canadà és conscient del seu potencial i no es vol quedar enrere ni en la cursa tecnològica ni tampoc en la de l'explotació de les anomenades terres estranyes, és a dir, els minerals del valor.
0: Què és això que sona, Oriol?
1: Mira, és el so de 6 representants nadius dels territoris canadencs. Així és com ha començat aquesta cimera d'inversió canadenca. De fet, ha comptat amb els líders de les 6 nacions del Gran Riu i dels Mississaugas. Les primeres nacions canadenques juguen un paper molt important en aquest país, ja que als seus territoris hi ha una gran quantitat de recursos naturals. A més, al Canadà, les tribus indígenes compten amb un reconeixement i uns drets molt superiors als que tenen les tribus d'aquí dels Estats Units. Dit això, Manel, el primer ministre del Canadà ha assegurat que som en un món incert i que el seu país ha de redibuixar el seu futur. A Toronto s'hi han reunit inversors que conjuntament representen un capital de més de 75 milions de milions d'euros. Mark Carney s'ha dirigit a tots ells sense oblidar un factor tan important com és el fet que hi ha una crisi molt forta amb el país veí.
3: I als nostres amics dels Estats Units, permeteu-me dir-vos que sempre serem veïns i el Canadà continuarà sent el soci més important dels Estats Units en molts àmbits clau. Al cap i a la fi, fins i tot en moments de desacord al llarg de la nostra dilatada història compartida, sempre hem mantingut uns vincles profunds.
1: La cimera de Toronto arriba en aquesta crisi, en plena crisi aranzelària entre els Estats Units i el Canadà, i evidentment això també ha sobrevolat aquesta gran trobada amb molts diners a la ciutat de Toronto.
0: Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passem de Washington a Buenos Aires.

0: perquè segurament és un dels llocs on més afecta la llei de nets. Recordem que tenim aquesta decisió del Suprem damunt la taula de suspendre cautelarment el dret de vot que es derivava d'aquesta llei que preveu donar la nacionalitat als descendents dels exiliats espanyols. I continua portant cua. Ahir la Junta Electoral Central va acordar que acatarà l'ordre del Suprem i per això ha encarregat diversos informes per a verificar l'exili de les persones que hagin obtingut o estiguin en tràmits d'obtenir la nacionalitat espanyola per aquesta via. I si ens fixem en l'Argentina, és per això que dèiem, és la que més sol·licituds per obtenir la nacionalitat espanyola està tenint per aquesta via. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Joan, encara recordem les cues que hi havia al consolat espanyol en les últimes crisis econòmiques a l'Argentina. Ara, per aquest cas de la llei de nets, també n'hi ha, no sé si tan llargues.
1: Mira, físicament les cues, Manel, aquí davant del consolat d'Espanya a Buenos Aires, on ens trobem ara mateix, són poques, perquè han après de les circumstàncies anteriors, del 2001, de la crisi del Corralito, del 2008 també, una altra onada migratòria important d'argentins cap a Espanya, i en aquell moment les cues eren monumentals, amb molta tensió, els argentins buscant una via per fugir del seu país, i especialment cap a Espanya i Itàlia. Ara, però, és un sistema diferent, amb cita prèvia, s'atén des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i no hi ha aquelles aglomeracions que es recorden, però sí molts argentins, milers d'argentins han presentat les seves sol·licituds, i es calcula que després de Madrid i Barcelona, Buenos Aires serà la ciutat amb més nacionals espanyols empadronats. O sigui que imagineu-vos la onada de peticions que hi ha aquí al consolat de Buenos Aires, que ha reforçat la seva estructura burocràtica, per dir-ho d'alguna manera, i hem pogut parlar amb algunes de les persones que fins ara feien cua per fer els seus tràmits. Per una banda, és una barreja d'emoció pels avis que van fugir en molts casos de la foscor de la Guerra Civil i del franquisme i volen tenir aquest passaport per una qüestió emocional, però d'altres també el volen tenir com una clau que podrà obrir en algun moment alguna porta. I sobre el vot, ara sentirem alguns testimonis, doncs Manel, et diré que no els importa massa aquesta qüestió del vot.
2: El voto siempre es importante para cualquier ciudadano, pero bueno, de repente esto es algo transitorio y después se modifica.
3: Emocionada y un poco, bueno, te llena un poco de nervios y eso porque fue con un abuelo, que él se vino de España y después nunca volvió ni se vio con su familia, así que es un poco como un homenaje a él.
4: Yo tengo mis abuelos, tuvieron que irse de España, la verdad que es una posibilidad que me parece interesante. Es un tema emocional, sí.
5: Y yo por ahí me planteo emigrar. Para el tiempo que se dé o lo que sea, por ahí termino mi carrera y tengo pensado irme.
1: En aquests dies, Manel, he estat bussejant entre les xifres i les estadístiques de l'Institut Nacional Espanyol d'Estadística, i perquè us feu una idea de la dimensió de la quantitat de nous espanyols amb passaport que poden emergir, només del mes de gener fins al mes d'agost, aquí a l'Argentina ja hi ha hagut 2.000, podríem dir, nous catalans, és a dir, nous espanyols que amb el seu passaport entren a formar part del cens electoral i, per tant, haurien de tenir vot a votar, de dret a votar, però com que ha quedat en suspens, doncs no ho podran fer. S'espera que les nacionalitats espanyoles aquí a l'Argentina augmentin amb una xifra tan gran que, com us deia, convertiran Buenos Aires en una capital important espanyola.
0: Clar, per acabar, Joan, diries que aquestes persones que, perquè moltes parlaven de per una qüestió emocional en aquests talls que ens posaven, sí. No sé si aquest passaport és com un pla B per si de cas, és a dir, una via sí. Més, no vol dir que necessàriament vulguin anar a venir a viure a Espanya o tampoc ni tan sols que vulguin votar, com deies tu.
1: La gent gran, que és majoritària, que està tramitant la nacionalitat perquè no ho van poder fer en altres circumstàncies o en altres moments, ho fan per una qüestió emocional, bàsicament. Però els joves són els que ja es plantegen tenir aquest passaport com una clau que pot obrir una porta en el futur i plantejar-se deixar l'Argentina i no anar cap a Espanya necessàriament, perquè amb el passaport espanyol poden residir a qualsevol país de la Unió Europea.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Joan, des de Buenos Aires.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Canviem de ritme.

0: Fins a 200.000 saharauis nascuts sota l'administració espanyola i els seus descendents podrien aspirar a la nacionalitat per carta de naturalesa gràcies a la llei aprovada pel Congrés. Això sí, hauran d'aprovar que van néixer al Sàhara Occidental abans del 29 de setembre del 1977. Podem saludar ara el Mahi Khalil Bougah, és president de l'Associació Joventut Activa Saharaui. Bona nit, buenas noches, el Mahi.
1: Buenas noches a todos, muchas gracias.
0: De entrada, ¿qué les parece esta decisión, esta medida de poder otorgar la nacionalidad a aquellos nacidos antes del 29 de septiembre del 1977?
1: Pues de entrada creo que es muy importante porque es un poco también memoria, porque retornamos a lo que era el Sáhara Occidental en esa fecha, ¿no? Anterior a 1975, por lo tanto, recordar el origen de este conflicto y de esta historia y de todas las circunstancias que llevaba sufriendo nuestro pueblo durante estos 50 años. Por lo tanto, cuando hablamos de esta ley, hablamos de que el estado anterior a esta ocupación, es decir, el estado español, no otorgó la libre autodeterminación a nuestro pueblo y por lo tanto lo abandonó en esa fecha, permitiendo otra invasión y otro colonialismo que sigue persistiendo en nuestro territorio, en nuestro país. Por lo tanto, creo que se está haciendo, o se está empezando, mejor dicho, a hacer un poco de justicia y una amparación, o digamos un poco reparo administrativo y del punto de vista del derecho de la identificación para nuestra población.
0: ¿Se sabe dónde están residiendo ahora mismo la mayoría de personas que podrían beneficiarse a través de esta medida?
1: Sí, por supuesto. En cuanto a los datos, los últimos datos que hay vigentes actualmente son lo que nos ha recordado el año pasado una sentencia del Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recordó que el 80% de la población del pueblo del Sáhara Occidental es una población refugiada. Por lo tanto, la población está en los campamentos de refugiados de Argelia, en la región de Tinduf, al suroeste de Argelia. Y esa es la mayoría de la población, porque todo el pueblo se ha sometido a un éxodo o un exilio total, casi en su totalidad, y por lo tanto queda una minoría de saharauis autóctonos en las propias ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. Y el resto de la población, que es la mayoritaria en este caso, sigue siendo refugiada.
0: ¿Estáis recibiendo muchas consultas o preguntas estos días de cómo hacer el trámite, cómo pedir la nacionalidad española?
1: Sí, por supuesto, porque esa población además también durante estos últimos años, sobre todo la población joven, por las circunstancias sociales y económicas también está percibiendo nuevas realidades migratorias y por lo tanto tiene la necesidad de salir de esos campamentos. Recordamos que es una zona del desierto con unos recursos absolutamente limitados y por lo tanto la gente tiene necesidad de desplazarse en búsqueda de nuevas alternativas o nuevas, digamos, emigraciones geográficas y demográficas.
0: ¿En tu caso?
1: La gente, sí, en mi sí. caso, yo por ejemplo, yo soy un joven que llevo bastante años aquí estudiando en España, desde hace más de 16 años, porque empecé realizando mis estudios aquí en España. Y durante todos estos años, anterior a esta ley, nuestra situación administrativa, la verdad que es muy peculiar, porque somos apátridas, o sea, tenemos una condición de un estatuto que otorga el derecho internacional, que es que no tienes patria, no tienes país, no eres reconocido en ningún sitio, y esa es precisamente la circunstancia en la que llevamos sufriendo durante todos estos años. Por lo tanto, la gente pues evidentemente se alegra por esta decisión que les otorga digamos mayor derecho administrativo y por lo tanto mejoras en su documentación y sobre todo en su identidad, porque su identidad es la saharaui, pero para conocerse en el resto del mundo necesita identificarse que siendo su documentación no reconocida actualmente en la mayoría de los países del mundo.
0: Claro, ¿tú te gustaría, supongo, tener un pasaporte saharaui y que fuera reconocido en todas partes? Por ejemplo, en el caso de tu madre, tengo entendido que sí que le afectaría, ¿no?, la ley.
1: Claro, totalmente, porque la ley se aplicaría hasta la fecha del 75, por lo tanto, todos los saharauis, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos, que han nacido en el Sahara Occidental y en ese momento el Sahara Occidental era una provincia del Estado español y, por lo tanto, era territorio o soberanía del Estado español. Entonces, toda la mayoría de nuestros padres obtendrían casi automáticamente esa nacionalidad, porque es algo que se les prohibió o se les arrebató injustificadamente, porque España además abandona el territorio cuando en ese momento el derecho internacional o la ONU le exigía una libre autodeterminación de la población del Sahara Occidental, cosa que no ocurrió realmente, y con su abandono además permitió una invasión ilegal y militar que con esa opresión además el pueblo saharaui no pudo, satisfacer su soberanía o su identificación soberana o política o social.
0: El Magi, nos lo has explicado muy bien y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el Catalunya Nit. Es el Magi Jalil Bugaj. Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gràcies a ti per atendre'ns. Ara hi podem afegir la veu de Josep Maria Aguirre, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Bona nit, Josep Maria.
2: Bona nit.
0: En el cas de... Hem parlat, per exemple, del cas de la llei de nets a Argentina i ara dels saharauis. Li volia fer un parell de preguntes al respecte. D'entrada, en el cas de l'Argentina, fins ara teníem entès, no sé si ens perdem en algun lloc o no és així, que passaport volia dir dret a vot directament. No és exactament així, o sí?
2: A priori és així, és a dir, la nacionalitat espanyola, per tant, el passaport, perquè ens entenguem, dona dret, diguem, al sufragi actiu i al sufragi passiu, i per tant tenen dret, diguem, a poder votar. Aquestes darreres hores, no?, i com a conseqüència d'aquesta interlocutòria dictada per al Tribunal Suprem, ens hem trobat, diguem, en què aquest dret s'ha suspès, diguem, en aplicació d'alguns dels supòsits de la famosa llei de nets, aquella que permetia nacionalitzar els exiliats durant el franquisme, no? Però fins al dictar aquesta interlocutòria era tal com explicaves tu.
0: Perquè, en canvi, el cas dels saharauis que discutíem ara, tots aquells que puguin acreditar que compleixen els requisits i que rebin el passaport espanyol, sí que ja queda clar que podran votar directament.
2: Sí, en el cas dels saharauis falta aprovar la llei, està en tramitació, s'ha aprovat al Congrés, falta la seva aprovació al Senat i, si s'escau, el retorn al Congrés, però en els termes en què està el text redactat, diguem, serà un procediment relativament més simple. Es tractarà simplement d'acreditar que aquella persona ha nascut en el Sàhara Occidental amb anterioritat al 26 de febrer de l'any 1976 i, per tant, aportant qualsevol document administratiu que acrediti aquest naixement en aquesta data, obtindrà, diguem, la nacionalitat per naturalesa i els drets que se'n deriven. Per tant, també l'exercici del dret a vot. S'obrirà també, a partir de llavors, la possibilitat que en un període de 5 anys els descendents, no?, d'aquests nascuts al Sàhara també obtinguin aquesta nacionalitat espanyola. Per tant, en el cas del Sàhara, el procediment que es dibuixa és un procediment molt més senzill. Es tracta simplement d'acreditar el naixement, diguem, en aquell territori que en aquell moment era colònia espanyola, no? En el cas de la llei de nets apareix elements, diguem, més complexes, no? Per quins són aquests elements? Essencialment, doncs, determinar, diguem, si realment estàvem parlant d'una persona exiliada per raons polítiques, ideològiques, de creença o d'orientació o identitat sexual, que són els supòsits que disposa la llei, o bé simplement era un exiliat econòmic. A priori, els exiliats econòmics no tindrien cobertura en aquesta possibilitat.
0: Per acabar, li volíem plantejar una qüestió. Ara sentíem persones a l'Argentina que, bàsicament, volien el passaport com un pla B, si passa alguna cosa o si mai vull marxar, doncs tinc aquesta via més fàcil d'entrada a Espanya o a Europa. En els casos amb els països en què hi ha acord de doble nacionalitat, com és el cas de l'Argentina i d'altres, una persona pot votar a dos països?
2: És una bona pregunta. De fet, teòricament, el conveni de reciprocitat entre Espanya i Argentina permetria només exercir el dret de vot en un dels dos països. En quin? Doncs en aquell en què s'estigui residint. És cert, però, que en el cas de la legislació espanyola permet, a dia d'avui, diguem, que un resident a l'Argentina s'incorpori en el cens de residents a l'estranger, el CERA, i a partir d'aquest mecanisme poder votar també a Espanya. Per tant, a dia d'avui, malgrat l'existència d'aquest conveni i d'aquesta previsió que mencionava, és perfectament legal votar Argentina i votar Espanya, no? De fet, el que ha succeït amb aquesta interlocutòria del Tribunal Suprem, diguem, és que s'ha suspès les noves inscripcions en el CERA, en aquest registre de residents a l'estranger, fins que no es resolgui una qüestió de fons, que és que si realment la incorporació d'una part d'aquests exiliats es va fer correctament, no? O si bé, com defensa, diguem, algun partit polític, s'ha extralimitat les funcions de la llei mitjançant una instrucció del govern espanyol i s'ha nacionalitzat a persones que no haurien d'haver sigut nacionalitzades. Aquest és el debat de fons. Un debat que, per cert, únicament queda centrat en aquells argentins que es troben a Argentina, perquè si algun d'aquests argentins nacionalitzats, argentins o altres ciutadans de Sud-amèrica o de la resta del món que entrin en l'àmbit d'aplicació de la llei de nets, entra amb el passaport espanyol a l'estat espanyol i s'empadrona en qualsevol municipi espanyol, podrà exercir el dret de vot amb tota naturalitat, perquè clar, ja no estarà inscrit en aquest cens d'estrangers, sinó que formarà part del cens ordinari, no? Com qualsevol veí de qualsevol ciutat a l'estat espanyol. Per tant, fixem-nos que la suspensió únicament opera, no?, en relació a aquests ciutadans nacionalitzats que segueixin residint en el seu país d'origen.
0: Doncs és Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que ens ho ha explicat molt i molt clar i molt bé. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies a vostès. Una abraçada.
0: Fem una pausa per la publicitat i no sé si aquest tema que parlàvem ara el podria resoldre la intel·ligència artificial, però parlarem d'altres qüestions amb Roman Orus, que ja el tenim aquí.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Què en queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
6: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del Lliure estrenat el 1979.
5: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
6: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Prendreu tots mal.
9: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
12: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
3: Vine'm a buscar.
2: Les notícies.
3: Vine a robar-me l'aire.
2: Sota la llum de la lluna.
3: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oh, oh, oh.
2: Amb Manel Elias
3: ai, ai, ai.
2: I Agnès Marquès.
4: Cinc minuts per arribar a 3:15. A finals de la temporada passada vam decidir que incorporaríem el Catalunya Nit, vaja, que li proposaríem al Romano Orús. Ho vam fer perquè sabíem, intuíem, ja que la intel·ligència artificial representava una revolució, però no ens imaginàvem fins a quin punt.

0: El Román Orús, recordem-ho, és l'únic català o espanyol que forma part d'aquest panel internacional de les Nacions Unides amb 40 científics de tot el món, precisament per investigar, controlar, regular, assessorar tot el que passa amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: A veure, de crides a la regulació ja en tenim des de fa temps, però aquests últims dies és veritat que a partir segurament de les paraules d'aquest noi...
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
0: És Jacob Coxon, que és que va fer una alerta, no sé si molt exagerada, dient que abans de la dècada la intel·ligència artificial podia acabar amb el món si no es prenien mesures urgents. A partir d'aquí hi ha hagut com una cascada de gent molt important que ha demanat regular, posar el fre. El que deia Coxon és que, per exemple, ja hi havia agents de la intel·ligència artificial, ho està dient aquí de fons, ho deia la CNN, que per iniciativa pròpia, per entendre'ns, havien hackejat una tercera empresa, companyia, i que a partir d'això, clar, potser un dia decidien doncs, organitzar un atac amb armes bioquímiques o el que fos. Tu com ho veus tot plegat?
1: Bueno, jo veig que estan passant coses molt ràpidament i molt interessant també, no? Definitivament, el que està succeint és que les empreses que estan desenvolupant els grans models d'intel·ligència artificial, no? Doncs estan veient que els models més potents s'escapen del control humà. Literalment. És molt difícil de controlar. Són models realment molt intel·ligents, tenen moltíssima capacitat. I clar, si hi ha un incident, diguem-ne, on una sèrie d'intel·ligències artificials, com va passar durant l'estiu, no? Hackegen, es posen d'acord entre elles, creen el seu propi llenguatge, etc., i acaben hackejant una altra empresa, no? Això ningú es vol fer responsable. Clar, el que va passar l'estiu amb aquestes intel·ligències artificials d'OpenAI va ser molt greu, perquè no era l'objectiu d'aquestes intel·ligències artificials hackejar res, els hi va posar un altre objectiu, i elles per si mateixes van començar a raonar i van decidir que el millor que podien fer era hackejar aquesta altra empresa. No?
0: Clar, això espanta, eh?
1: Efectivament, s'està començant a anar una mica de les mans, i ara doncs, el que estan dient doncs, els grans directius de les empreses com Anthropic, OpenAI, etc., és de, bueno, escolta, no? Potser hem d'aturar una mica i començar a entendre com es controla aquest tipus de tecnologia.
0: Clar, d'entrada aquest jove Jacob Coxon parlava d'agents de la IA. Què són els agents IA?
1: Sí, els agents de la IA doncs, són intel·ligències artificials que fan coses. Ara mateix doncs, bueno, tu tens els grans models de llenguatge, tens el ChatGPT, no, d'OpenAI, tens el Claude, la gent de Meta ha fet el Llama... Això són intel·ligències artificials que serveixen per parlar amb ells, no? Poden resoldre problemes, pots escriure un poema, et poden fer resums, poden fer totes aquestes coses. Ara bé, quan vols passar al següent nivell d'intel·ligència artificial, tu el que vols és que la intel·ligència artificial et resolgui problemes, no? Et faci coses, no? Et faci doncs, una presentació, et faci un document, et programi, no? Aquests són els agents. Els agents són com mini-robots, per dir-ho així, però no són robots físics, no? Però són programes, no? Intel·ligències que fan coses, no? No només parlen, sinó que a més executen accions. Uh-huh. Aleshores, el que va passar a OpenAI és que hi havia molts agents allà, no? Cadascú estava especialitzat en una cosa concreta, no? I es van posar tots d'acord per hackejar aquesta empresa.
0: Clar, aquí deies, i ho explicaves molt clarament, que no se'ls havia demanat que fessin això i ho van fer, però clar, si ens posem en el pitjor dels escenaris, sí. Allò, un ésser molt malvat que controli la intel·ligència artificial... sí que els hi podria demanar expressament que fessin alguna cosa terrible.
1: Clar, és una eina molt potent, ja ho hem vist, no? Hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial sembla que raona, sembla que tal, però no té una capacitat ètica ni moral com tenim els humans. Nosaltres podem decidir que, bueno, hackejar una altra empresa per obtenir el teu objectiu probablement és algo que no és moralment correcte, no? Però la intel·ligència artificial no té aquest input, no li hem dit, potser és que li hem de dir, no? La intel·ligència artificial l'únic que sap és que té un problema a resoldre i ha d'utilitzar totes les eines que té a la seva disposició per fer-ho. És com si a tu et diuen que has d'anar a l'habitació del costat i bueno, doncs el camí més curt és trencar la paret, no? Pues ho fas. Pues això és una mica el que passa amb la IA, no? Clar, és un problema, perquè efectivament si això cau a les mans doncs que no són gent que no tingui bones intencions, podria ser una eina, podria ser un arma directament, podria ser una eina bastant, bastant preocupant. Això ja ho vam dir nosaltres a les Nacions Unides, al panell independent científic de les Nacions Unides. De fet, el primer informe que vam Treure el juliol era una de les principals conclusions que trèiem. Hi ha moltíssimes oportunitats amb intel·ligència artificial, però hi ha riscos. Un dels riscos més grans que hi ha, a part de tot el tema de notícies falses, etc., és tot el tema de ciberseguretat.
0: Clar. Aquesta setmana, per cert, ahir, Salvador Illa, el president de la Generalitat, va anunciar la creació d'un observatori a Catalunya d'intel·ligència artificial. No sé si ja t'han demanat que hi participis, t'han dit alguna cosa?
1: No, no m'han dit res, estaria encantat,
0: Però... Doncs segur que t'acabarà arribant la proposta, ho veus bé?
1: Sí, clar, és una iniciativa molt bona i molt necessària, vull dir, s'han de fer aquest tipus d'observatoris, no? Vull dir, la intel·ligència artificial, ja ho hem vist, no? Està canviant la societat, no? És una revolució tecnològica, però que a més té moltíssim d'impacte social a totes les capes de la societat, no? Per exemple, què passa amb el treball, què passa amb l'educació, què passa, amb la forma de treballar, no? Fa falta un observatori, no? que es preocupi per quins són els drets dels ciutadans, doncs que els treballadors continuïn tenint els drets, que no perdin treball davant de temes d'intel·ligència artificial, etc. Jo crec que és una iniciativa molt pionera. Jo crec que també això s'acabarà contagiant a altres regions, necessàriament.
0: Per acabar, et volia posar un anunci. És d'OpenAI, que ha llançat GPT-6, aquest GPT-6 Astra.
3: Can you draw me a small yellow circle?
0: Aquí tenim, okay. És l'anunci, veiem a tot de persones davant d'una pantalla amb aquesta GPT-6, que li van demanant coses i van apareixent a la pantalla, les van fent. Es diu que té una capacitat sobrehumana. Això què vol dir?
1: Bueno, jo crec que el de sobrehumana està una mica sobredimensionat, també. Jo crec que és una miqueta de màrqueting d'OpenAI. Una mica de raó tenen, perquè, clar, o sigui, una intel·ligència sobrehumana vol dir que, bueno, aquesta intel·ligència no es pot raonar, pot planejar i pot executar de tarees molt complexes, no? Amb una solvència molt millor que no pas la dels humans. I això en particular ja veiem que està passant en tots els temes que tenen que veure amb el que un humà fa amb un ordinador. Amb el que un humà fa amb un ordinador, en teoria aquesta intel·ligència artificial és millor, no? Programar, per exemple, resoldre problemes matemàtics. Estem veient molt desenvolupament en el tema de les matemàtiques. Per exemple,
0: sí, aquesta setmana hem parlat del problema del mil·lenni, no? Resol en 88 hores el que portava gent anys i anys treballant.
1: Més de 200 anys. Més de 200 anys portaven els matemàtics amb aquest problema. És el problema de les equacions de Navier-Stokes. És un d'aquests problemes del mil·lenni que tenen premi en matemàtiques, sí. I tal. Hi havia moltíssims matemàtics que havien treballat tota la seva vida en aquest tema i la intel·ligència artificial d'OpenAI el va solucionar en uns pocs dies, no? Hi ha hagut molta polèmica, acusacions de plagis i tal. Però el que sí que és cert és que, clar, això ja t'està dient que hi ha un canvi a la forma de fer investigació i en matemàtiques molt en particular. Els matemàtics estan molt preocupats. Clar, des d'aquest punt de vista, home, un sí que podria dir que això és una intel·ligència sobrehumana, no? Però a mi també m'agradaria veure quin és el consum energètic que té aquesta intel·ligència tan sobrehumana. Això potser, segur que no és sobrehumà, no?
0: Serà sobrenatural, sí.
1: Efectivament.
0: Per la setmana que ve, per d'aquí 15 dies, el Roman Horus el tenim cada 15 dies, et voldré preguntar una altra cosa. Per exemple, ara hem explicat la resolució d'aquest problema matemàtic, val? Això ho deixo obert per d'aquí 15 dies, però si poséssim a la intel·ligència artificial a resoldre les grans causes del planeta, per exemple, trobem una solució al càncer, per dir alguna cosa, la trobaríem o no? Això serà el següent capítol.
1: Perfecte, doncs ho deixem.
0: Gràcies, Roman.
1: Merci.
0: Minuts i arribarem a les 11 de la nit. És l'hora màgica, aquella hora en què comencem a mirar en el demà. Marc Güell i Oriol Pujadó, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
0: Marc, de què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, de com evoluciona aquesta notícia que explicàvem fa una estona. Estan en estat molt crític dos treballadors que han resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Aquests treballadors estaven treballant en la reparació del desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors, que insistim en estat molt crític, i a conseqüència d'aquest incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
0: Doncs déu-n'hi-do, demà també pendents del temporal, d'una nova alerta de pluja intensa. Oriol.
5: S'ha activat, de fet, el Pla Inuncat, un episodi que afectarà principalment Catalunya Central, comarques de Girona i litoral i prelitoral central, registres que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora, tot i que les condicions meteorològiques que són molt semblants a les de la setmana passada, no es preveu que hi hagi tanta intensitat i per això, de moment, no s'han aplicat mesures. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
6: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
5: Diem de moment perquè, tal com ja va passar la setmana passada, es farà una reunió de seguiment al matí, perquè en aquesta qüestió de la meteorologia ja sabeu que la cosa canvia d'un moment a l'altre. Es farà una reunió del comitè tècnic per determinar si finalment s'ha d'aplicar o no alguna mesura.
0: Molt bé, doncs al nit explicarem què és el que ha passat, si és considerable. Abans s'hi hauran posat els companys del matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, que explicaran totes aquestes notícies de les quals estem pendents, però també l'anàlisi de temes que hem tractat avui, com la inflació, i sentirem demà una veu que sentim poques vegades. Si et sembla, podem preguntar el subdirector del Matí, sí, de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
7: Bona nit, què tal?
4: Molt bé, i vosaltres, tot a punt pel matí de demà?
7: Sí, sí, de moment sí, i com vaig dir ahir, si la matinada no ens ho canvia,
4: això sempre, seguirem així. Sempre ben pendents. Digues,
7: sí, sí, sí. Demà parlarem d'una cosa que crec que ho notem tots, que és la inflació i el preu de les coses.
4: Sí.
7: Que bàsicament la inflació, sempre diem la inflació, que és que vas al súper, que vas a posar benzina, que vas a qualsevol lloc i dius, ostres, tot està més car cada dia. En parlarem amb Santiago Niño Becerra, que ja saps que és el nostre economista de capçalera, una mica perquè ens expliqui sobretot cap on anem, no? És a dir, ja sabem que tot està molt car, però el tema és, en totes aquestes incerteses mundials, la intel·ligència artificial, que, escolta, de moment ningú ha deixat de fer servir ChatGPT, però les borses trontollen amb tots els riscos geopolítics, amb tot el que està passant, fins quan estaran pujant els preus, o si sempre estarem així, no? Per tant, crec que serà bon moment.
4: A veure si trobeu respostes demà.
7: Sí, sí, no crec que demà baixin el preu de les coses, tot i que el professor Becerra seria capaç de fer-ho. Després parlarem amb José Montilla, l'expresident de la Generalitat, el convidem demà al matí, una mica també perquè ens analitzi aquest moment polític a 2 anys de legislatura, després de la conferència del president. Una mica perquè ens faci una foto una mica elevada de la situació, no? Totes aquestes crisis dels serveis socials, educació, els metges també estan bueno, faran vaga aviat. Ell, que va basar la seva presidència tant en els serveis públics, sempre deia més metges, més mestres, més hospitals, doncs que ens il·lustri una mica de com veu aquesta situació actual, l'ascens de l'extrema dreta. Montilla és una persona que s'ha dedicat bastant a pensar en el país, i serà interessant sentir-lo demà. I després, Marc, et faig una pregunta.
4: Digues.
7: Amb tota aquesta situació, a tu no t'agradaria deixar-ho tot i anar a veure la muntanya?
4: Home, ja et dic jo que algun dia segur que sí.
7: Algun dia, però a tots et costaria.
4: Sí, home, costaria, però ens hi adaptaríem segur.
7: Què faries a aquesta hora de la nit sense trucar-me, per exemple? Mira, demà tindrem el Bernat de les Muntanyes,
4: sí,
7: que és un noi que viu a la muntanya, viu en una masia i es dedica a explicar per TikTok com estarà construint i com és la seva vida, apartat de tot, que, escolta'm, a mig d'aquest soroll ens va molt bé sentir-lo. I estrenem secció amb l'Evelyn Segura, que és biòloga i divulgadora científica, sobre animals. Una mica intentarà convèncer Ricard Ostrell per què el bon animal a vegades és millor que l'humà.
4: Doncs,
7: escolta, acabarem amb tele i sèries, que tenim el Javier Coronas, l'humorista, i farem el dia complet, que demà ja és dimecres i anem avançant la setmana.
4: Doncs tot això demà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb en Ricard Ostrell. Maiol, gràcies, bona nit.
7: Vinga, bona nit, que vagi bé.
0: I a aquesta hora sempre ens agrada trucar a un dels diaris que s'imprimeixen i que fixaran les notícies que hi ha ara. Són les que veurem demà a les portades. Avui truquem a Jordi Cortada, que és el subdirector del diari Ara. Jordi, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Com heu encarat la portada, Jordi?
8: Doncs mira, obrim la portada amb tensions geopolítiques, amb el titular de inquietud europea per l'amenaça russa a l'est, i és arran dels últims incidents que s'han produït. En el subtítol destaquem que caces de l'OTAN han abatut un altre dron a l'espai aeri de Lituània, llançat des de Bielorússia. I recordem també que les últimes hores també una fragata russa ha disparat bengales contra un helicòpter danès. Aquestes incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida han posat en guàrdia la Unió Europea. També, deixa'm dir, m'agradaria destacar de la portada,
0: sí,
8: el Premi Nacional de Poesia atorgat a Sebastià Alsamora, escriptor i articulista de l'Ara, amb motiu del seu 7è poemari, Sala Augusta, seguit de Llengua Materna.
0: És veritat que també el podem llegir a l'Ara, certament.
8: Ah, exacte, escriptor de la casa.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Que vagi bé, bona nit.
8: Perfecte, bona nit.
0: Demà us llegim i, per cert, notícia d'última hora, estàvem pendent de l'estat d'aquests dos treballadors que havíem dit en estat crític, que havien resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al central, al Mercat Central de Tarragona. Doncs l'última hora és que un d'ells ha mort. Per tant, aquest ja és un balanç tràgic d'aquest accident d'última hora. 4 minuts per arribar a les 11. Des d'un quart de 10 que estem explicant notícies, són moltes coses que de vegades queden desendreçades, se les emporta el vent, de vegades no, però ens ajuda sempre tenir algú per tancar el programa que hi posi una mica de reflexió i d'ordre, i tenim el luxe avui de saludar una vegada més, per segona vegada ja aquesta temporada, l'Anna Bosch, periodista de Televisió Espanyola durant molts anys. Bona nit, Anna.
9: Hola, bona nit i bona hora a tothom.
0: Bona nit i bona hora. Com ho veus, això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que estem explicant?
9: Doncs és que m'heu atrapat en aquesta segona hora, perquè, esclar, heu obert un meló que és un meló molt, molt complex, i no només molt complex aquí, a Catalunya, a Espanya, sinó que és molt complex a tots els països que jo conec, no? Que és el del dret a vot, la llei electoral, qui té dret a votar, en quines circumstàncies, i per un cantó tenim... Existeix molta enginyeria electoral, no? Començant per la definició, el disseny de les circumscripcions, el redisseny de les circumscripcions electorals, les lleis electorals que no són iguals a tots els països, els requisits perquè puguis finalment posar el vot, i després es pot encetar, o jo crec que ho ha encetat mínimament, un debat que és polític però que també té molt de filosòfic, que és el de la nacionalitat, el de la identitat, no? Tu saps perfectament que hi ha països, Manel, tu ho saps per Rússia, que hi ha països on ciutadania no és el mateix que nacionalitat. Uh-huh. Tu pots haver nascut, haver crescut a Rússia, ser ciutadà de ple dret rus, però que com a nacionalitat se't reconegui, o sigui, constis com a nacionalitat ucraïnès, per exemple, no? Sí. Llavors, hi ha països on no és el mateix, i després, i la nacionalitat ha d'implicar el vot, que és la polèmica actual, no? La polèmica calenta. I després, també el tema de que un passaport al capdavall és un estri administratiu. I ho deia el corresponsal a Buenos Aires i ho deien algunes de les persones que entrevistava a Buenos Aires, no? Com a estri administratiu, al capdavall, un passaport és una cosa que t'obre portes. I t'obre portes, en aquest cas, a la Unió Europea. I aquí hi ha un tema apassionant, per exemple. Quants argentins, algú és capaç de dir quants argentins hi ha a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona? Perquè, és clar, administrativament molts d'ells estan registrats com a espanyols o com a italians. Uh-huh. I, per tant, vull dir-te, i ja que dic això, és la importància, jo, per exemple, tinc amics argentins, tinc amics mexicans que han aconseguit i que han lluitat per tenir administrativament el passaport espanyol, el passaport italià o el polonès o el lituà, perquè això els permet moure's per la Unió Europea. I crec que enguany, que es compleixen 40 anys de l'ingrés, de l'entrada de l'estat espanyol a la llavors Comunitat Europea, avui a Unió Europea, hauria de servir també per adonar-nos, quan sempre estem criticant la Unió Europea, que hi ha molta gent que aconseguir aquest passaport és realment una meta.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fons municipals han precisat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. L'accident ha tingut lloc cap a les 8 del vespre. A conseqüència d'aquest incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Més notícies, Vicent Mipsut.
12: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit i el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació.
11: La Unió Europea denuncia l'escaladada de provocacions russes després de dos nous incidents amb Dinamarca i Lituània. Una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals. Hores abans, avions de l'OTAN havien interceptat en l'espai aeri lituà un dron amb càrrega explosiva. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, diu que no es tracta d'accidents i que forma part tot plegat d'una estratègia de guerra híbrida per part de Moscou.
13: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
12: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb una reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, 8 dècimes més que a Catalunya.
11: S'han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellà a Terol. Els investigadors han descobert 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria uns 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a aquesta casa les característiques de l'animal.
14: Que aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals,

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya obté per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood, l'obra premiada de Dragon Letter del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta a la cursa pels Premis Òscar.
1: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala celebrada al Festival de Toronto, el director Tanzim Jikmet ha parlat així de l'escola catalana.
2: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: Els estudiants guardonats podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
0: I els esports, Joan Fitó.
3: En joc a primera divisió, partit de la sisena jornada, ja al tram final, l'Elche 1, Madrid 2. Ha marcat Arda Güler i Mbappé a la primera meitat, fa un parell de minuts que ha retallat distàncies l'Elche. També ha jugat avui a primera divisió l'Espanyol, que ha perdut 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus perdien 2-0 al descans. Han signat una primera part molt dolenta, a la segona Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i sumar ara 7 punts de 18 possibles. També s'ha jugat avui aquesta primera divisió, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada. El Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029, així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que l'estadi blaugrana aculli una final de la màxima competició europea. El Barça precisament jugarà demà, ho farà a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat avui que encara no ha decidit si farà o no rotacions. I en bàsquet, Nikola Mirotić és nou jugador del València, l'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
4: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 55.283 55283, sèrie 22.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Et poden trencar el cor de moltes maneres.

0: Debbie Harry, la famosa cantant de Blondie, va ser adoptada quan era una criatura de mesos. Als 4 anys li van explicar que era adoptada amb un conte que li van llegir els seus pares. No va ser res traumàtic, diu ella, fins i tot li va semblar bonic, segons va explicar a les seves memòries. Tot i així, quan de gran va voler conèixer la seva mare biològica, la mare es va negar a parlar amb ella i a tenir-hi cap mena de relació. Tot i que al principi el rebuig de la seva mare biològica la va marcar, confessa que també li va donar una mica de pau entendre quins eren els seus orígens. Aquella mare biològica era concertista i pianista, i això va ser primordial per entendre com seria la seva relació amb la música, que ha marcat tota una biografia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Quina millor manera de començar les dones i els dies. Ens encanta la Blondie, ens encanta aquesta cançó. Aquesta cançó de l'any 78. I jo crec que s'ha explicat poc, o que no es coneix tant de la seva biografia, doncs això, que va ser una nena adoptada i que això la va marcar d'alguna manera, com explicàvem. Perquè doncs, la seva mare biològica no va voler tenir contacte amb ella i em sembla bastant representatiu d'algun dels dols que passen doncs, les persones, les dones, en aquest cas, adoptades. Avui parlarem d'això, de soc adoptada, de com ho he viscut, de com ho visc en el nostre dia a dia i què representa i com canvia doncs, la vida d'aquestes dones. Això avui és el tema de les dones i els dies, que ja sabeu que és aquest programa que us acompanya fins a les 12 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Fins a quin punt et marca néixer en una família però créixer en una altra? Com es viu sabent que ets adoptada? Afecta no assemblar-se gens físicament als teus pares? Sempre hi ha una necessitat d'investigar els orígens? Tot això ho viuen igual homes i dones, nois i nenes. Avui a les dones i els dies, històries de vida d'aquestes dones adoptades que, a més, s'han arremangat també per ajudar a d'altres i acompanyar famílies adoptants i adoptats, que això és una feinada perquè em sembla que a vegades allò, t'endús una criatura a casa i després estàs molt sol o sola. Benvingudes a les dues, són l'Aixta Gurung Amorós, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: 27 anys,
1: sí.
0: Sí. Tècnica de formació i recerca en diversitat i drets humans, diguéssim que la teva història t'ha portat una mica cap aquí, podrem explicar-ho així?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Tu vas ser adoptada al Nepal quan tenies 5 anys i ets membre de l'Associació de Persones Adoptades de Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: Ara en parlarem, ara parlarem amb elles de la seva història i l'Eva Gispert, que podríem dir... que tu i l'Eva

0: Ava, clar, quan pensem en persones adoptades conegudes, sembla que no en surten gaires noms. Encara hi ha tabú, podríem dir? No sé si per les persones adoptades, adoptants, per tot, per la societat. Qui té més tabú aquí? A veure, qui comença?
1: Jo ara, quan estaves parlant d'això, si és veritat que jo de petita sempre buscava referents de tenir, ostres, no conec gaires persones adoptades, que surtin a la tele, que parlin públicament de que són adoptades, i sí que certament sí que sembla que hi hagi, no, un tabú de una qüestió que no vols que sigui pública, que no vols explicar. Sí.
2: Clar. Jo penso que la meva època, o sigui, quan jo era petita, sí que era un tabú. Ara jo diria que no, fins i tot a vegades he vist que és com, va donar un temps en el boom de l'adopció que semblava que inclús fos algo com una moda, no? Uh-huh. I que la gent en feia com també alarde d'això, no? I sí que és veritat que crec que és diferent quan ets racialitzada, que totes les mirades... Devia passar a tu, Aix,
1: sí, no, no? Jo no puc amagar que sóc adoptada.
2: Exacte, no?
1: Sí.
2: Que totes les mirades devien anar a tu i que et devies estar fins aquí, d'aquestes mirades, perquè sense tu volguer-ho ja et feien la diferència entre tu i la teva mare, no? I en canvi, a mi, jo passava desapercebuda en aquest sentit.
0: Clar, que m'imagino que tu et passava molt en relació a la família, quan estàs amb la família, però també el fet de les migracions cada cop més nombroses als països, això ha canviat molt, i potser també t'ha donat certa llibertat i cert aire, perquè hi ha molta gent que no deu pensar que ets adoptada, simplement que ets una nena que ha nascut aquí.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha molta gent que moltes vegades no m'ho pregunten. També és veritat que jo, a l'haver crescut en una família catalana, blanca, també tens una... t'interioritzes aquesta idea de que vols ser el més semblant possible, i t'allunyes una mica de tant de la forma de vestir, les activitats que fas, la gent amb qui t'envoltes. Jo crec que va ser el sortir de... jo soc de Reus, el sortir de Reus, venir cap a Barcelona i viatjar, i això, te n'adones de que hi ha moltíssima més gent al món que s'assembla més a mi i que no passa res, no, per ser diferent.
0: Potser en una ciutat petita sí que hi ha més la diferència. A mi m'agradaria preguntar-vos, clar, és una pregunta una mica difícil i tampoc no sé si us l'heu plantejada mai, però què representa per vosaltres ser adoptades? És a dir, ho heu viscut com una marca, ho heu viscut com... no sé, ara seré una mica bèstia, m'han fet un favor. Què ha passat aquí? O sigui, com ho viviu vosaltres des de petites?
2: En el meu cas, jo crec que he passat per diferents etapes de concepte o com ho concebia jo. Com que era una altra època i t'ho feien sentir, per això crec que ho tenim en comú encara, com si t'haguessin fet un favor i com si haguessis d'agrair que t'han tret de la misèria.
0: Sí, perquè això era una cosa que es deia molt.
2: Sí.
0: Me'n recordo que era pobreta, és adoptada. En
2: pla,
0: compte, no li facis mal, no t'enfadis amb ell al col, eh? A mi m'havia sentit aquestes frases de compte, no et passis amb tal, que és adoptada.
2: Clar,
0: no?
2: Imagina't, eh? Clar, en el meu cas, no era així, però el que deies abans, per exemple, tot el poble, perquè és un poble petit, Llagostera, tot el poble sabia que jo era adoptada. Més, teníem una botiga, un colmado, i tothom ens coneixia. Tothom sabia que era adoptada, i jo, ells no sabien si jo ho sabia. Llavors tu veies que et feien preguntes, que tu ja veies que tenien una intenció, perquè ho veies, i que t'estaven mirant a veure si tu ho sabies o no. Val? Llavors, això va fer que també, i tots els comentaris aquest de que bé, quina sort que has tingut, quina sort, no? Tots aquests comentaris, doncs, tu els vas absorbint i vas com tinguent un sentiment de que has d'agrair i que d'alguna manera a tu t'han rescatat d'un lloc i que has d'estar sempre més agraïda perquè això és un favor que t'han fet. I després això canvia i quan ets més gran i te n'adones d'això, doncs et rebel·les contra això i comences a dir, escolta, potser no, o sigui, els meus pares m'han adoptat perquè volien ser pares, no? I per tant és un acte totalment egoista, com jo he volgut ser mare, no? I he volgut perquè jo he volgut, no?
0: I també passa que tots els pares, biològics o no, com tothom, és molt difícil criar. És a dir, pot ser que no tot ho facin bé, encara que siguin els pares que us han adoptat. Uh-huh. Vull dir que, per tant, aquesta rebel·lia i aquesta desconnexió moltes vegades és lògica. Aixta, que estaves aquí mossegant-te la llengua, a veure.
1: No, jo estava pensant que aquest sentiment crec que també canvia una mica amb les adopcions nacionals i internacionals, sobretot del Nepal, que és un país molt pobre, no? Llavors sempre la gent és el primer que diu de, ostres, quina sort que has tingut, perquè si ara estiguis al Nepal estaries casada amb no sé quants fills i bueno, no? Com una vida molt diferent a la que...
0: Home, com comparar-ho amb Reus, sisplau.
1: Sí, sí, és... no té res a veure.
0: Sí, sí.
1: Però que tampoc la realitat no és aquesta, perquè jo he anat diverses vegades al Nepal, tinc amigues d'allí de la meva edat i no tothom viu d'aquesta forma. Llavors, jo crec que per mi, jo mai he tingut aquest sentiment de que havia de donar les gràcies, però sí que és veritat que sempre m'he sentit diferent dintre la família. Llavors,
0: us ha definit molt, podríem
1: clar,
0: dir.
1: Clar, clar, jo ser adoptada forma part de la meva identitat i és una cosa que no puc treure, llavors l'únic que puc fer és entendre-ho millor.
0: Ho heu sabut sempre que ho éreu? Expliqueu-nos una mica la vostra història, que crec que és diferent, perquè com la Blondie explicàvem allò que li van explicar als seus pares amb un conte.
1: Sí.
0: Vosaltres com us ho expliquen? O quan us feu conscients, també, perquè potser un dia et mires al mirall i dius jo no sóc de Reus.
1: Sí.
0: O no m'assemblo les de Reus.
1: No m'assemblo.
0: No em dic colla i no m'assemblo les de Reus. A veure.
1: 100%. Jo sempre ho he sabut que era adoptada, me'n van adoptar als 5 anys i tinc una anècdota graciosa que a la meva mare sempre li agrada molt explicar, que quan va venir a l'orfenat la segona vegada, un dia ens van deixar anar a l'hotel on estava ella, i jo quan vaig tornar a l'orfenat vaig dir a tothom que jo havia estat a Espanya ja, que havia anat a l'hotel i pensava que era a Espanya i dic, oh, he estat a Espanya, he begut Coca-Cola, bueno, ha sigut increïble. Llavors jo vaig arribar aquí i jo ja sabia que...
0: Tu ja sabies com era Espanya.
1: Clar, jo ja sabia com
0: allà,
1: era...
0: Allà on hi ha Coca-Cola.
1: Sí, sí, sí, totalment. Llavors mai ha sigut una en dubte que era adoptada, era bastant obvi, sí, sí.
2: I en el meu cas, com us deia, tothom ho sabia menys jo, quan tenia... Meus pares van pensar que era millor que perquè abans era així també, sí, que m'ho diessin quan jo em veiessin més preparada. I què va passar? Doncs que als 6 anys una molt amiga, que sí que ho sabia pels seus pares, ens va embarallar i m'ho va deixar anar. I clar, jo no sabia ni què volia dir ser adoptada.
0: Clar, imagina't, ens va embarallar i m'ho va deixar anar, la qual cosa volia dir que per ella era una cosa dolenta.
2: Exacte, que era algo dolent que no em podia dir, però que em podia fer mal. Això segurament ell ho havia captat, no? I realment jo no sabia què volia dir, però de la manera que m'ho estava dient, com un insult, no? Era algo dolent. I llavors jo vaig córrer cap a casa i vaig anar a preguntar a la meva mare què volia dir ser adoptada i explicar-li el que havia passat. Llavors la meva mare em va explicar que sí, que era veritat, i que, però que havien... Bueno, tota la història. Llavors, bueno, jo en aquell moment doncs ho vaig encaixar com algo que... com la Blondie, que no és una cosa que realment sigui una cosa traumàtica, però després havent estudiat trauma i vam fer el que he fet, sí que me'n recordo perfectament què feia la meva mare en aquell moment, no? I el que em va dir. Llavors ja ho tinc com borrós i no sé, una mica l'explicació que em va donar, i sobretot el fet de que era especial i que feia molt de temps que em volien adoptar i que, per tant, havia arribat un moment a la seva vida que era el que més estimaven. Això sí que em va quedar. Però, clar, el trauma sí que devia ser, perquè jo me'n recordo perfectament d'aquella imatge que la meva mare planxava, jo entro i li dic tot això, no? I després hi ha com un soroll. Saps? Llavors això sí que vol dir que hi ha una història.
0: Alguna petjada, no? Petjada. Una història, sigui més greu o menys, però hi ha alguna cosa allà que va abans i després,
2: exacte,
0: no?
2: Que va per sota.
0: Exacte.
2: Va per sota, més enllà del que tu t'expliques, amb la raó.
0: Clar.
2: I les estratègies que fas per sobreviure o sobreadaptar-te a allò que pot ser-te dolorós.
0: I suposo que a tu també et va marcar aquesta manera de com t'ho van explicar amb la planxa, que és una cosa quotidiana, a l'hora de quan tu li vas explicar al teu fill, potser, al teu fill adoptiu.
2: No. Bueno, em va marcar en el sentit de que jo tenia molt clar com... Bueno, també
0: que volies fer d'una altra manera.
2: Ell és d'Etiòpia, va venir amb 6 anys, o sigui, li va passar com l'Aista, que també li parlen en anglès encara ara aquí a Barcelona, com deia l'Aista abans, no? I també ens miraven com dient, aquest és fill vostre, i els altres dos, que són biològics, que són els germans més grans, els altres dos sí que s'assemblen amb ells, però, o sigui, aquestes mirades, no? Les copses de seguida. Sí. Llavors jo vaig tenir claríssim també que amb ell també havia fet molta formació jo, per mi, per entendre'm jo mateixa. Llavors jo tenia claríssim que amb ell l'explicació, tot el que li havia d'explicar era molt diferent que el que m'havien transmès els meus pares en a mi.
0: Però sí que vas aprendre, podríem dir, aquesta cura, no? De dir, jo no vull fer, jo no vull que se n'assabenti sí, d'una altra manera, malament, o que li cridin com un insult, sí, sinó que aquí farem un procés diferent, no? Que m'imagino que el fet de que fos negre, doncs ja...
2: Exacte.
0: Ja per fer que la cosa canviés.
2: Sí.

0: Mira que bé que ens ho explica aquesta cançó de la Mavis Staples, que ens parla de "em miro al mirall i vull reconèixer alguna cosa a l'altra banda". I clar, vosaltres, m'imagino de petitetes, les nenes que ens socialitzen tant amb la idea de la bellesa, aquest nas és el de ton pare, aquesta boqueta és de ta mare, aquestes pigues de no sé què, no? On miro aquest mirall, on trobo aquest mirall, que és també una de les coses que va marcar la Blondie, la cantant, perquè ella trobava que, a més, no entenia per què li agradava tant la música i, sobretot, volia saber d'on sortien les seves faccions exòtiques, els seus ulls increïbles, etc. Aquest moment, com a nenes, adolescents, m'imagino que els vau passar, no?
1: Sí, sí, i més sabent que no hi havia referents ni a la tele ni al meu voltant de persones, dones asiàtiques, i jo amb la meva mare, jo he de dir que la gent ens diu que ma mare i jo ens assemblem, és bastant curiós perquè al final no és només, no, els trets físics que tens, òbviament físicament no ens assemblem,
0: clar, perquè la teva mare és soltera.
1: Mare soltera, sí.
0: I llavors, clar, em pensava, potser té un nòvio, una pel·li.
1: Sí. Jo a vegades, quan no tinc ganes de dir que sóc adoptada, ho dic, sí, sí, no, la meva mare va
0: és
1: tenir un
0: guapo.
1: Lío. Sí, totalment, però jo amb la meva mare, o sigui, ens movem de la mateixa forma, les dues han fet dansa moltes vegades i ens han dit que ballem igual, o sigui, de l'escenari, com la forma de moure, de parlar és molt semblant, llavors.
0: I perquè la criança també és molt poderosa. 100%. Tots els crios copiem els altres, copiem, sí, els pares, la manera, sí, com es mouen. Jo escric igual que el meu pare i no ens hem assegut mai allà.
1: Clar, clar, clar, potser físicament doncs no ens assemblau tant,
0: sí,
1: però...
0: Sí, sí, sí, sí. I escolta, ara has dit una cosa així com qui aquell qui no vol la cosa. Has dit... Jo estic molt al tanto, del, sí, que dieu. Has dit, jo a vegades quan no tinc ganes d'explicar que sóc adoptada, això quan passa? De que no tens ganes d'explicar que ets adoptada?
1: Molt sovint. Molt
0: per
1: sovint.
0: Què?
1: Crec que és una cosa bastant constant que jo visc el dia a dia, i moltes persones adoptades, racialitzades, i persones que també no són adoptades però que han viscut sempre a Catalunya, que la gent et qüestiona una mica, no? O té la sensació de que et pot qüestionar, de que et pot preguntar directament d'on vens. Ara ha sigut graciós quan ens hem trobat amb l'Eva, que m'ha dit, tu d'on ets? I jo, no, del Nepal. Fa, no, ja ho sé, no... Ha sigut gràcies perquè ha sigut al revés, no? Que normalment jo dic soc de Reus i la gent em pregunta, no, realment d'on ets, d'on, sí, vens?
0: És com si no es quedessin conformes amb aquesta,
1: sí,
0: resposta,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, 100%. I el problema no ve només en el dia a dia, sinó ve quan, per exemple, jo sempre que vaig al metge és una constant de que me parlen un altre idioma o el que sigui, i que sempre has de justificar per què parles català, si ets catalana, per què tens, mm-hmm, aquest cognom, per què, no? Com donar explicacions que altra gent no li preguntaria.
0: I també m'imagino que a vegades, fins i tot quan et volen llançar una floreta i et diuen, ah, que bé parles el català. Això,
1: bueno,
0: encara deu fer més ràbia.
1: Bueno,
0: oi?
1: La de por ser asiàtica eres molt guapa, com si, bueno, com si fos una cosa de... La bellesa és una cosa molt...
0: Uau.
1: Sí, diferent. I això tinc diverses amigues, mm-hmm, també que són descendents asiàtiques i els hi passa, com... Sí.
0: Per cert, ara que parlaves de la bellesa o d'aquesta pressió estètica que tenim totes les dones, aquest mirar-se al mirall, a dir, per ser... Això és molt bèstia, eh?
1: Sí.
0: Per ser asiàtica, que guapa ets. Jo trobo que totes les asiàtiques són guapes,
1: sí,
0: però aquest és un altre tema.
1: 100%.
0: Clar, jo estic pensant també... O sigui, és a dir, aquests trets, aquest mirar-se, aquest... D'on surto, això, us recordeu? Us va marcar en aquest sentit? O no sé, quan, per exemple, els primers moments allò de lligar, de conèixer, no? De conèixer gent que us agradés, etc.
2: Sí.
0: Enamorar-vos, no sé.
2: Clar, a mi m'ha passat igual que l'Aista, però ella és racialitzada i jo no. Però a mi també, jo també, des de molt petita, bueno, des de, sobretot d'adolescent, sí que pensava, a quins trets meus s'assemblen als meus pares adoptius i quins trets són biològics. La meva manera de ser i això que penso que m'agrada és de la família biològica o és de la família adoptiva? Això t'ho preguntes. I sí que és veritat que... jo penso que a vegades depèn com els cànons estètics a la societat es valoren, no? Clar, tu pots fer posar al teu favor la diferència. Jo veig el meu fill, el fill, el petit que és adoptat, que és un negrata guapíssim, de 1,90 m.
0: Com és que no ha vingut avui?
2: I jo veig que ell en treu profit d'això, no? Quan jo també pues treia profit de la part que a mi em semblava que agradava. Mm-hmm. Jo crec que això ho fem tots, mm-hmm, o tots el que podem, no?
0: Tinc tantes coses que preguntar-vos. Clar, jo em plantejo també... Clar, hi ha un moment que també ho voleu saber. És a dir, que teniu... Que, no que ho voleu saber, és a dir, ja n'hem parlat, però que voleu anar a conèixer aquella mare, aquell pare biològic. Com es viuen aquests processos? Perquè sou una mica de pel·lícula, tot el que passa. A veure, expliqueu, Aixta, a veure.
1: Bueno, doncs,
0: la de Reus.
1: La de Reus, que he viatjat diverses vegades al Nepal. Jo des de molt petita tenia moltes ganes de conèixer el Nepal, de saber més. I l'últim viatge que vaig fer va ser fa 2 anys, i en aquest viatge sí que vaig decidir que volia trobar o la meva família biològica o tenir respostes, perquè aquí se li afegeix una altra part més complexa, que en les adopcions internacionals és molt difícil després trobar informació quan tu fas la recerca dels orígens.
0: Clar, i a part em sembla que tu vas anar al Nepal i vas veure com eren les adopcions, com sí. funcionaven, i et vas posar una mica les mans al cap.
1: Sí, va ser bastant... Bueno, vaig perdre una mica l'esperança, va ser un viatge molt difícil, que jo no recomano a ningú fer sol. Jo vaig anar amb una altra amiga, que és periodista, i la idea era com jo em trobava una mica, em sentia una mica com que estava fent una investigació i que havia d'anar molt de cuidado, perquè sobretot el director de l'orfenat Jo vaig estar ens va començar també a dir que no tenia respostes, que no tenia de la documentació, que faltava informació, no? I llavors es barrejava una mica amb les memòries que jo tenia, amb el que ell deia, i llavors a partir d'aquí vam començar a trobar molts buits que hi havia dintre d'aquest sistema. Després d'aquest viatge, jo el que vaig pensar és, vale, doncs ja està, ja no buscaré mai més, no? Però ara ja des de fa 2 anys que torno a pensar que al final és una cosa que jo em dec poder tornar a fer aquesta búsqueda, per molt difícil que sigui.
0: O sigui que hi ha una mica, podríem dir, el cuquet d'alguna cosa que no està resolta.
1: Sí, sí, 100%. Mm. I no és per dir que vull trobar una família biològica. Crec que és un dret de les persones adoptades saber què va passar amb nosaltres i tenir la informació i que ens la puguin donar, que no sigui una cosa que hem d'anar a buscar i que ens neguin aquesta informació i sigui tan complicat.
0: Veure't en un mirall també, entendre qui és els teus, si són els teus progenitors, què ha passat, mm-hmm. veure't en aquella cara, no? Reconèixer-te en aquella cara. T'he de dir que les biològiques, a vegades ens reconeixem les cares de les mares i no ens agrada.
2: Sí, jo crec que forma part del procés d'identitat i és una part d'identitat teva que et configura i que quan la reps i la saps, després allò també es col·loca d'una forma diferent. No resol per res, i jo això ho vull recalcar perquè també m'ho he trobat, gent que ve a la consulta, no? I que ve per preparar-se...
0: Clar, perquè tu ajudes a d'altres persones adoptades.
2: Clar. I llavors venen per preparar-se per... perquè volen fer una recerca d'orígens, per exemple, i aquests venen a preparar-se, que ho trobo molt i molt encertat per lo que estava dient l'Aixta, o el que em va passar a mi, no? Que realment és una informació que tu pot ser que la sàpigues molt o quasi tota amb molt bona part, però n'hi ha d'altra que no. I encara que la sàpigues, allò forma part d'una vivència i d'allò que t'han explicat que es col·loca d'una manera. Però llavors, quan tu vas al lloc d'origen, allò fa un altre impacte.
0: Clar.
2: I va per una altra via, que és la corporal, la sensorial, perquè quan som petits, no? Que és quan ens ha passat això, quan ens ha passat que ens han separat de la mare i totes les altres coses que ens hagin vivències que es poden anar sumant, no? Clar, ens van configurant, no? Allò, si tu has allò rebassa la finestra de tolerància del que tu pots suportar, no? Emocionalment parlo.
0: Suposo que a vegades en alguns casos venen records.
2: Clar.
0: Records físics.
2: Clar.
0: Me'n recordo d'aquesta casa, no sé, m'ho estic inventant, eh? O me'n recordo d'una olor.
2: Clar, exacte.
0: Una cosa més animal, no?
2: I potser tu no ho associes, però el trauma és així, s'ha comprovat, que tu passes una sèrie de coses en un context determinat i després quan tornen a passar coses que realment et porten sensorialment aquests records, no? Llavors allò s'activa i s'activa d'una manera diferent a la que tu raonadament faries. Llavors, jo quan vaig anar, vaig fer el mateix que l'Aixta, quan vaig tenir 21 anys, que era quan jo estava una mica com més estable, no? Decideixo anar-me'n a Galícia, no? I a veure què ha passat.
0: Qui eren els teus pares?
2: I qui eren. No tenia molt clar si realment aniria a veure quins eren els pares. Jo el que hagués volgut en aquell moment és poder-m'ho mirar
0: de lluny, com amb una finestreta.
2: I mirar-m'ho de lluny i veure a veure què em passa i què veig, i segons com se'm col·loqui allò, ja veuré si faig més o no. Tampoc no vaig trobar molta més informació i també em vaig quedar com l'Aixta dient, bueno, bé, potser jo un altre moment sí que faré una altra incursió. I el que va, em va passar a mi és que...
0: És que van venir ells.
2: Van venir ells. I jo pensava, home, un programa aquell, quién sabe dónde, cada vegada que el veia pensava, Déu meu, a mi em passarà alguna cosa així, em cridaran i no sabré com posar-m'hi, no? A més, jo tenia...
0: Et van trucar a la porta, de casa? És porta. Que em sembla increïble, això.
2: Clar, clar, jo tenia una carta... Que havia
0: una mica,
2: escrit...
0: ara que dius, tinc una carta a la Gemi, o sigui, tots junts, tots els realities junts, total, perdona,
2: igual,
0: digues.
2: Jo tenia una carta que me la van donar els meus pares. Sí. Quan jo vaig decidir als 21 anys que explicava abans anar a Galícia, i el meu pare, que jo veia que amb això no estaven d'acord amb la meva mare, va donar-me una carta que havia escrit la mare biològica explicant tota la història meva. És que ella havia quedat... És que ara no sé si ho faré llarg, però ella havia quedat amb quatre fills vídua, els meus quatre germans, no?, que eren d'un altre pare, i que després havia tingut a mi fruit d'una altra relació, no?, que havia tingut amb el meu pare biològic. I quan ella em va tenir a mi, al cap de dos mesos, que em va parir a casa, no?, i per això amb ella no li va passar com molts nens de la meva generació, que són nens robats... Val? Aquí ho apunto, que em va tenir casa i després va tenir una mastitis i va de deixar els quatre meus germans, que eren d'un altre pare, i a mi, ens va portar a l'orfenat mentre ell ingressava a l'hospital.
0: Que són coses que es feien habitualment.
2: Que es feien habitualment.
0: Perquè no se'n podia fer càrrec i, per tant...
2: Exacte.
0: I llavors ja no els quatre nens els va poder recuperar, però tu no et van deixar que el poguessis recuperar.
2: Li van fer signar un paper, ell no sabia llegir ni escriure, i el que no sabia, diu, i jo me la crec, és que estava signant la meva adopció, sense haver-li preguntat. Per tant, sí que sóc fruit d'un... És una nena robada. Yeah. Igual que molts altres de la meva generació.
0: Això quan ho saps, què?
2: Això fixa quina capacitat, depèn de com siguis, quina capacitat d'adaptació tenim. Perquè jo primer el que vaig fer és que quan ho vaig saber, vaig veure la cara que feia la meva mare i que estava... Jo vaig interpretar com enfadada. El que tenia era molta por que jo m'enfadés molt amb ella, però...
0: Que la rebutgessis.
2: Que la rebutgés. I que, en aquell moment, penseu que jo me n'anava de viatge a veure a trobar una altra mare. I va pensar que tot això, a mi, amb l'adolescència que havia tingut, que és un altre capítol, no?
0: Això ens ho vindràs a explicar un altre dia, que intueixo que era tela. Sí.
2: Llavors, allò podia fer un còctel molotov. Shadows.

0: Sou a les dones i els dies. Ja sabeu que de nit, a partir de les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ens encanta avui tenir aquesta conversa tan maca, tan interessant, que a vegades no tenim oportunitat, ens quedem allò amb els prejudicis, sobre dones adoptades i també dones adoptants, perquè al final, com a mínim en el cas de l'Eva, doncs ella també ha acabat adoptant aquest noi que volíem conèixer i que no has portat aquí a l'estudi. Més enllà de les bromes, jo t'estava sentint ara, tu t'has dedicat també a la teràpia a ajudar a d'altres dones, i jo em pregunto també si les dones, ara que som en aquest programa, les dones es fan més preguntes, les dones ho pateixen més, van més a teràpia per culpa d'això. Ja ho sé que es fa difícil de respondre, però...
1: Clar, no hi ha, que jo sàpiga, no hi ha un estudi sobre això, m'encantaria tenir-lo. Jo, la meva experiència amb consulta és que sí, que les dones ens fem moltes més preguntes. Som més valentes, aquesta és una opinió totalment personal.
0: I gratuïta, que estem perdent tres oients per culpa d'això. Guapos, a més.
1: Som més valentes a encarar-se a el que pot ser una resposta i a voler saber aquesta resposta amb tot el que comporti el procés. És a dir, crec que nosaltres tenim molt més clar que part d'aquest procés després ens pot ajudar a entendre'ns molt més bé, ens pot ajudar a veure per què hem fet, per què ens hem fet una estratègia o una altra, no? I ens pot ajudar moltíssim a l'hora de tenir aquesta identitat més complexa, no? Però també molt més rica, que podem tenir pel fet de preguntar-nos i trobar respostes.
0: Aquesta és una altra cosa, però m'imagino que també deu ser complicat per tot el que hem explicat una mica, però per com és el món i la societat, també ser mare adoptant. És a dir, té totes unes implicacions, aquest fill meu me l'estimo moltíssim, però jo això que no entenc, dic, jo mateixa em dic, això és perquè és adoptat, perquè això és d'herència. Són coses que amb tota la bona fe del món les sentim a vegades o ens les preguntem. Com us ha, no sé si heu tingut converses en aquest sentit amb les vostres mares biològiques o, ai, perdona, amb les vostres mares que us han criat, en el sentit de com, jo mare sóc la nena que tu volies que fos.
2: Ostres, és difícil.
0: És molt dura, aquesta pregunta.
2: És difícil, sí. Jo la veritat que no va ser fins fa pocs anys que vaig tenir una conversa amb la meva mare i ella sempre em deia que... No, és que jo et veig com nosaltres, no? I dic, nosaltres, què vol dir, no? En plan, vol dir la nostra família. I jo li vaig estar explicant experiències meves de la vida i tal, i ella no havia pensat en que jo patia racisme al meu dia a dia. Deia, però com pot ser això? Si jo no ho veig, això.
0: Si ets de Reus.
2: Si ets de Reus tota la vida, no? O sigui, jo tinc molta gent que em diu això. I va ser en aquest moment de que te n'adones que al final la meva mare i els pares i les mares que adopten, hi ha moltes coses que no saben. I és normal no saber totes aquestes coses, i sobretot si ets una persona blanca que estàs criant una persona que ve d'un altre país, que té una altra cultura, que viurà unes coses molt diferents que viuria si fos el teu fill biològic.
0: I també, per exemple, en el teu cas, tu et dius #gurung amorós, cognom molt reusenc, i #gurung d'alguna manera van acceptar i van voler que tu continuessis amb aquest nom. També et podien haver dit Catalina.
2: Qualsevol cosa, sí.
0: Exacte, vull dir que també són decisions que es prenen, que són difícils de prendre, perquè dius, què vull, que la meva filla tingui un nom de nena, és a dir, catalana històricament, perquè ara tot això ha canviat, o li respecto els seus orígens i faig honor als seus orígens. És complicat, tot això.
2: Sí, la veritat que sí. Jo he de dir que estic molt contenta de que em guardés el nom, perquè abans no m'agradava gaire, perquè la gent fa moltes bromes, però ara m'agrada tenir un nom diferent i que se'n vegi, també, sí.
0: Tot això del que parlem, Eva, tu que estàs doncs treballant amb moltes mares adoptants, sí, com ho veus?
1: Jo veig que elles tenen un plus de patiment per el fet de que se'ns col·loca, no, des de la societat, aquest esbiaix de gènere, de que hem de tenir cura i protegir els nostres fills. Llavors hi ha una ferida primària, que és la de separació de la mare, més totes les altres vivències que no, ha visc- que no, hem, no hem viscut amb la família adoptiva, no? Que ells, pares, mares i pares, voldrien com esborrar, no, però que no patíssim per al fet aquest d'aquestes vivències, no?
0: I la gelosia en algun moment també pot ser lògica. Jo la puc entendre, la puc comprendre. Una mare que t'ha criat tota la vida i tu ara li dius, jo me'n vull anar a on sigui a conèixer la meva mare biològica, i que t'entrin també les inseguretats, a dir, a veure si ara coneixerà l'altre i em deixarà a mi, ja no m'estimarà. És a dir, cadascú té les seves ferides, les seves motxilles.
1: Clar. Jo aquí sí que veig una diferència entre la generació de la meva mare o les mares que jo rebo en consulta, perquè sí que veig mares que tot això ja ho tenen bastant treballat, o si no, s'ho han treballat perquè ho veuen com una, com alguna cosa molt important a treballar-se. I que és veritat que hi pot haver-hi un gap, no? Una diferència entre el que em dic o el que m'hauria de dir i el que realment sento. Però moltes vegades ho detecten i venen justament per treballar-se això, i que jo el que veig és un esforç molt gran, al revés, un esforç molt gran com perquè li puguin transmetre als seus fills i filles que per ells i per elles està tot molt bé, no? I que els acompanyaran i que els faran el que siguin. I a vegades justament el que no se n'adonen, com deia l'Asta al principi, és que a vegades aquest viatge no l'has de fer sola o sol, però potser amb els pares hi ha com, a vegades, depèn de la relació i com siguin els pares, però jo que he vist amb...
0: Una sobreprotecció.
1: Una sobreprotecció, o que tens por que... Tu no saps allò com se te mourà, o quin impacte et farà. Si a sobre has d'estar patint perquè la teva mare la veus patir,
2: sí,
1: i que perquè tu no pateixis, doncs és un doble control que has de fer, i no pots deixar-te anar amb tot el que te vingui teu de patiment.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè emocionalment sí que aquí hi ha moltes coses en joc. Fer patir la teva mare, que és la dona que t'ha cuidat tota la vida, i aquella mare biològica que a vegades no heu conegut o que ni tan sols heu vist, i aquells pesos.
2: Sí, és, no? És molt difícil. Jo ara, just això que estaves...
0: A tothom.
2: Sí, sí, sí, just això que estaves explicant, quan vaig estar al Nepal, jo vaig tardar setmanes a poder-li explicar a la meva mare, perquè jo el que estava descobrint eren coses molt dures, i dic, és que el patiment que passarà ella, això és una cosa que he de treballar-me jo abans, perquè si no, no sé com gestionar-ho.
0: Cuidadores de les cuidadores.
1: Exacte.
2: Sempre cuidant les dones.
1: Sí, sí, i això ho veig molt amb... Ho veig molt amb nois i noies que venen a la consulta adoptats, que ja són adults, i veig com inconscientment protegim o protegeixen en aquest cas molt i molt els pares, com jo vaig fer amb la meva mare aquell moment que jo volia marxar.
0: Clar, potser per aquest sentiment de deute que dèiem al principi. Escolta, ens ha encantat aquesta conversa, Aixta, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
0: I a l'Eva Gispert, que ja sabeu, coach, psicoterapeuta, mediadora familiar, també especialitzada en adopcions, i molt important explicar, doncs, que formeu part d'aquesta associació justament de famílies que adopten, i que hi ha molta necessitat d'ajut moltes vegades per posar a lloc tots aquests sentiments que dèiem que són tan complicats de vegades, oi?
1: Moltes gràcies.
2: Sí, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
0: Doncs moltes gràcies, merci. Bueno.

0: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
1: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
2: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
1: Que està en constant evolució.
3: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
1: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
4: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
5: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: A veure, si jo us preguntés qui és la més llesta d'aquest programa, segur que em respondríeu Marta Pallarès. Llavors vam dir, què ha de fer la més llesta del programa? Doncs parlar de les més llestes. Marta Pallarès, com estàs?
1: Home, ara mateix una mica sobrepassada per aquesta
0: presentació.
1: T'has
0: emocionat?
1: Home, esclar que m'he emocionat.
0: M'ho ha semblat, hi ha hagut un moment de llagrimet aquí, eh?
1: Home, una mica d'emoció, Satanàs cor petit... Home, això sí, m'ha emocionat. Jo crec que estaríem d'acord que la més llesta ets tu, però farem una cosa...
0: D'acord, vols continuar treballant aquí durant temps, no? Ja veig el temps de manera.
1: Així que farem una cosa equànima.
0: Sí.
1: Hi ha espai per totes. Farem una llista de llestes. Cada setmana, o cada vegada que em convidis, vindré a explicar qui crec que ha sigut la tia més llesta que ha anat apareixent en els mitjans de comunicació d'aquí, d'allà, de fora, de dins, el que sigui.
0: Molt bé, doncs escolta, avui em vols portar cap al nord. Agafa fred.
1: Doncs sí, agafarem...
0: On comencem?
1: Jo et vinc a parlar d'una dona que ens ha cridat molt
0: l'atenció. És que acabo de veure una frase que m'has apuntat aquí, que t'has apuntat per dir, sisplau, digue-la perquè Catalunya necessita sentir-la.
1: Bona nit, Pedra Dura dels Fiords.
0: Aquí.
1: Això és el que fem aquí, ens saludem amb Pedra Dura, d'allà on sigui, i tot i que és veritat que ens anirem cap als fiords, primer de tot m'agradaria portar una notícia d'actualitat, que també podria ser perfectament una de les més llestes de la setmana, i és que aquesta passada nit, a la celebració dels Premis Emmy, la Jean Smart, és a dir, Deborah Vance, l'actriu més gran de Hacks, d'aquesta comèdia meravellosa, s'ha convertit en la primera dona en aconseguir un Emmy per cada temporada de la sèrie. Per tant, tot i que ella en té 8, amb aquesta sèrie, Hacks, n'ha aconseguit 5.
0: Déu-n'hi-do, a més una actriu gran, eh? Per allò que diem que a vegades no hi ha papers per les actrius grans, jo crec que deu allò vorejar els 80, més o menys.
1: Efectivament.
0: I és un goig, és un goig. Estem molt contentes per aquesta sèrie, que a més us recomanem moltíssim, HBO.
1: Si no m'equivoco.
0: Doncs aquí podria ser la llesta de la setmana, però la primera llesta de la setmana,
1: oficial,
0: o de l'últim mes, jo diria, és... Qui és? Qui és? Explica-m'ho.
1: Doncs, tot i que sentim a l'Ariana Grande cantant God is a Woman, no parlarem de l'Ariana Grande, però sí que parlarem de Déu. O, si no, d'una de les representants de Déu a la Terra. Parlem de la bisbessa d'Oslo. Tu l'has vist amb aquesta dona darrerament a la televisió?
0: Jo he vist uns vídeos que m'han deixat esma perduda i que van pensar que havia de ser la dona, l'abadessa, com li hem de dir, bisbessa?
1: Es diu bisbessa, perquè...
0: No ho sabia. Hauria dit l'abadessa.
1: L'abadessa és d'un abat
0: i bisbe
1: és d'una bisbessa. Passa que la religió catòlica no en tenim de bisbesses, però la luterana sí que en tenen. Per això parlarem d'ella, que a més és que tots són punts a favor d'aquesta dona.
0: Primer hauríem de saber com es va donar a conèixer de manera internacional, perquè a Noruega ja la coneixien. Però aquí, què?
1: Doncs vinga, ens posem en mode llei i ordre. Parlem de religió i de monarquia. Compte. El 28 d'agost va morir el rei Harald de Noruega. El seu enterrament, passats els dies oficials, perquè es veu que aquesta gent tenen uns dols molt protocolaris, l'enterrament va ser la setmana passada. Un enterrament molt envoltat de polèmica, perquè hi va assistir el seu net polític, que és el fill de la ja reina Mette Marit, que es va casar amb el ja rei Hakon VIII, sent mare de Marius Borg.
0: M'encanta perquè s'ho ha estudiat tot, eh? Ja, l'arbre genealògic.
1: És que jo sóc fan de la Núria Martín i llavors jo controlo quan ella fa "Oi, en Royal Salseo". Doncs jo miro el Royal Salseo que fa la Núria Martín, ben coneguda d'aquesta casa, i ella és bastant fan de totes les històries al voltant de la monarquia.
0: El fill de la Mette Marit és un noi que ha estat condemnat
1: per violacions, a més un judici bastant recent que sembla ser que potser s'haurà de repetir. No és que la monarquia hi hagi posat mà aquí, ni molt menys, no, que va. Bé, és igual. Deixem la ironia al marge, deixem aquestes polèmiques al marge, perquè la polèmica real, mai millor dit, va ser la persona que van veure que oficiava la missa, i aquí és quan moltes persones van posar les mans al cap, van posar el crit al cel, perquè la bisbessa d'Oslo, que va oficiar la cerimònia, la Sunniva Gilbert, que té 58 anys, se la coneix amb el mal nom de la bisbessa hippie.
0: A veure, una mica místic sí que ho són els hippies, però no sé si arriben a bisbes. Explica'm això. Aquesta senyora amb les rastes, aneu-la a buscar. Bisbessa, bisbe d'Oslo. Com l'hem d'imaginar?
1: Doncs, tal com t'imaginaries, qualsevol hippie que està venent cocos a qualsevol platja al voltant de Calafell, doncs igual.
0: Porta del Rototom, Festival Rototom.
1: Del Rototom cap amunt.
0: Sortida.
1: Rastes amb un piercing al nas, fa ioga, vegetariana estricta, defensa els drets LGTBIQ, el medi ambient, vaja, o sigui, tot el que fan els hippies, però...
0: I la gent de bé, també.
1: Mira, les rastes és un tema que potser no hi entrarem aquí.
0: No, jo tampoc,
1: La resta està tot bé.
0: Tot bé.
1: La resta sí, la rasta no. Però tot, i fet tot això, a més, ha escalat fins a ser una de les dones més poderoses dins de l'Església Luterana. Però el que més ens interessa no és el seu aspecte, perquè això seria molt frívol, i nosaltres som unes ties llestes, no ens quedarem a la superfície, ens interessa com entén la religió. I have a
0: Qualsevol excusa és bona per sentir Sinéad O'Connor, i Sinéad O'Connor també, la veritat és que tenia una manera peculiar d'entendre la religió i una estètica igualment fantàstica, però no era ben bé bisbessa.
1: No, més aviat la Sinéad O'Connor es va fer coneguda per la seva religió, amb la relació amb la religió, per trencar fotografies del papa en una aparició televisiva molt i molt famosa. Però en el cas de la nostra llesta de la setmana, també és veritat que entén la religió d'una manera que és molt poc dogmàtica. Una frase que m'encanta aquests dies que he estat investigant una mica sobre ella. Ella diu, jo no sóc qui per salvar la gent. Segons la Sunniva Gilbert, l'Església el que ha de fer és acompanyar, no ha de donar respostes prefabricades, i ho ha fet des d'un punt de vista molt personal, a més. Sembla ser que la germana de la Sunniva va morir d'anorèxia. Quan tenia 15 anys, aquesta experiència la va marcar molt i la va fer desconfiar de les respostes més fàcils davant del patiment humà. I això explica molt bé aquesta idea que ella té d'acompanyar abans que salvar, donant respostes una mica prefabricades.
0: Sospito que això no agrada a tothom. També hem d'entendre que, clar, una bisbessa, a part que s'accepten les dones a l'Església Luterana, és absolutament normal, i és absolutament normal que, a més, pensi diferent, que es vesteixi diferent, que això aquí a l'Església Catòlica encara ens costa molt d'imaginar, encara ha de ploure molt perquè això canviï. Escolta'm, aquesta dona no agrada a tothom, m'imagino també, encara que Noruega la tinguin com a bisbessa, o com està això?
1: No agrada a tothom, perquè una cosa és que hagin assumit d'aquella manera, perquè al final és la seva tradició, és la seva branca de la religió, que hi hagi dones i que puguin escalar fins a rangs elevats de l'Església. Però l'altra cosa és que no és gens tradicional, és a dir, no és una dona que defensi les branques més carques de la religió, perquè quan ella era pastora va organitzar sessions de ioga dins d'una església mentre ella estava fent un sermó, ha penjat la bandera amb l'arc de Sant Martí a la catedral d'Oslo, ha refusat d'anar a viure a la superresidència oficial que està assignada al càrrec, viu en un monoambient, això que ara en diuen loft, però que de loft no en té res, perquè són 27 metres quadrats amb la cuina al costat del lavabo. Doncs ella viu en un monoambient, ha fet realment del vot de pobresa, o com a mínim de moderació, doncs ella posa les seves accions allà on té les seves paraules, i tot això, doncs, que a nosaltres ens pot semblar que és molt valorable i que per això la tenim aquí a la nostra llista de llestes, ha fet que alguns sectors conservadors s'empipin molt i l'arriben a anomenar filla de Satanàs.
0: Mare meva.

0: Quan es miren les fotos dels casaments i també dels enterraments, s'ha de mirar bé perquè sempre hi ha algú que està potser en paper secundari i t'estàs perdent una gran llesta, perquè moltes vegades no es posa el focus amb les dones, i jo crec que n'estem parlant perquè, de fet, van sortir moltes imatges, jo crec que volguem ridiculitzar-la d'alguna manera.
1: Com parlàvem l'última vegada que vaig venir, una cosa que ens ha ensenyat la Dolly Parton, que per cert s'ha convertit en la primera dona dels Estats Units en tenir un aeroport principal al seu nom.
0: Dit de passada, Marta Pallarès, enamorada de la Dolly Parton.
1: Dolly Partonista sempre. Jo crec que la bisbessa té molt clar que la broma, en tot cas, és cosa dels altres, perquè ella fins i tot s'ha fet samarretes de marxandatge on posa bisbessa. Ho sap perfectament que la gent la ridiculitza, per tant, aconsegueix revertir aquesta imatge. Ella, des que va assumir el repte de liderar la diòcesi més gran de Noruega, va dir que la intenció era obrir de bat a bat les portes de l'Església, però clar, quan les portes estan obertes de bat a bat, pots entrar lliurement, però també pots sortir lliurement i no pots fer que ningú s'hi quedi a dins. I, de fet, ella, que havia estat casada, el seu marit va morir recentment, el seu marit era ateu recalcitrant, no va voler mai convertir-lo i té també tres fills, als quals tampoc no ha intentat mai imposar la seva religió.
0: Que diferent, algunes esglésies, com pensem, estic parlant com a institució, aquí ens falta tantíssim per acceptar tot això. Em sembla molt, molt interessant veure que hi ha exemples tan propers. I tot això, i tot i el que expliques, ha acabat al costat de la família real, que això és una cosa que costa una mica d'entendre.
1: Sembla ser que tenia una relació molt propera amb el difunt rei Harald, que ella havia definit com una persona molt cordial i molt afable, tenien bona relació, entenc que fins i tot dintre de practicar una religió una mica més oberta, s'ha d'estar mantenint una mica els estaments, i per això, amb aquesta relació que tenia amb el difunt rei, han volgut que fos ella la que oficiés la cerimònia, i per això és que dins del protocol d'una cosa tan encarcarada com un funeral reial, es va colar una dona que vol representar una església molt més oberta, molt més inclusiva i molt més contemporània, una tia llesta.
0: Escolta, té Instagram o què? Recorda'ns el nom, perquè jo ara la buscaré. No sé si té Instagram, però m'encanta. Com es diu?
1: Sunniva Gilbert, GYLBER. Però jo crec que si poses bisbessa hippie Insta, jo crec que te la trobes.
0: Doncs aquí, ràpid, anirem a veure aquesta dona i a seguir-la de prop. I si mai aneu a Noruega i la... voleu fer ioga, doncs ja sabeu, aneu allà a l'església. Marta Pallarès, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, perquè aquesta llista de llestes promet aquesta temporada.
0: Pedra Forca dels Fiords, ho deixem aquí i nosaltres acabem amb una notícia avui amb el cor dividit, perquè tenim ganes de sentir un grup que segur que molts d'alguna generació us sona, que és Legita Mitsuko, que avui s'ha mort, la seva cantant ha mort amb 68 anys d'un càncer fulminant. I volem acabar amb la música d'aquesta banda que jo crec que ens té el cor robat.

Catherine Ringer, aquesta cantant i cofundadora del grup Rita Mitsuko, que ens ha deixat avui els 68 anys d'edat. I nosaltres, amb ganes de trobar-vos demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Roser Pereira Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Helena Miquel, Albert Castellví, Josep Maria Campillo. Per fi tenim un Josep Maria programa. I qui us ha parlat? Montse Virgili. La I nosaltres som d'esperit jove, però demà us volem parlar d'envelliment. Això serà a les 11 de la nit, com sempre. No us perdeu aquest programa, que us té el cor robat, jo ja ho sé. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar l'aeroport. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, i el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzacions per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grupo eso del trabajo se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra precisament per l'augment de les taxes. Més notícies, Ignasi Abad.
3: Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimarts a la tarda a Alfarràs, al Segrià. Les flames, que han calcinat unes 90 hectàrees, han començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona forestal i agrícola. Els bombers han ordenat el confinament durant unes hores dels 240 veïns del nucli d'Andaní i diverses granges de la Rodalia. També s'ha tallat la carretera nacional 230 en direcció al pont de Suert i a la C26. Els bombers hi han destinat més d'una quarantena de dotacions.
1: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica, on un embossament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrés, cap territorial dels bombers a Tarragona.
4: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici. Han extret una primera persona a l'exterior com a reacció immediata, se li ha efectuat maniobres de reanimació i després, posteriorment, un segon equip ha entrat a extreure la segona persona.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió dels jutges del Suprem, de majoria conservadora, és una gran derrota pels republicans i acusa el tribunal de fer retrocedir el país 100 anys. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes a domicili dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi ha proves sobre tal frau. Aproximadament el 30% dels votants, sobretot demòcrates, van emetre el seu vot per correu a les eleccions presidencials de fa 2 anys.
1: L'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora obté el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. En una entrevista en aquesta emissora, l'escriptor ha dit que se sent sorprès per la distinció i destaca que el llibre està escrit en català.
5: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre escrit en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: El Zamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge, d'una banda, a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i, de l'altra, a la seva mare i totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme. Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que partien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts dels 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espia, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar a 2. Els blancs sumen ara 15 punts de 18 possibles.
3: També ha jugat a primera divisió de futbol aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
3: I en bàsquet, Nikola Mirotić és nou jugador del València. L'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
6: Podríem tenir son.
7: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
8: Mare, literalment.
6: O poques ganes de treballar.
8: És que tinc molta feina.
7: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
6: O quedar-nos al llit una mica més.
8: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
7: Quina ràbia.
6: Però per alguna cosa som els matiners.
8: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
7: A mi això també m'ha passat.
6: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
9: Som pura cafeïna.

0: Avui, que era 15 de setembre, perquè ara ja hem passat a dimecres 16, he recordat quan les escoles començaven en aquesta data i les famílies havien de fer encara més mans i mànigues per poder col·locar les criadures amb avis, tiets, cangurs, casals o el que fos, fins que les aules tornaven a obrir a meitat de mes. Era tornar a l'escola, com a mínim quan jo era petita, amb una jaqueta fineta i que comencés a ploure, llamps i trons moltes tardes, i jo em posava les botes d'aigua per poder anar a saltar bassals. Aquest matí, que he hagut de sortir molt d'hora de casa, m'he trobat amb la canalla, amb pantalons curts i samarreta de tirants, i les motxilles noves, enfilant camí de l'escola, acompanyats pels grans, que els recordaven on tenien l'entrepà de l'esmorzar o la carmanyola amb la fruita tallada. També he recordat que la meva mare va innovar en els meus esmorzats durant una època. Me'ls feia atenció de pastanaga amb nous. I jo era la rareta de la classe quan el desenvolupava, però això sí, les meves amigues el volien tastar. Ara me'ls faig del bocat a vegades amb fruits secs, potser en el fons la mare era una avançada en el temps, vés a saber. Però no volia parlar de menjar avui, volia recordar el que passava el 15 de setembre, de tornar de l'escola, i pensar com ho devia fer l'Aina Grau per entrar a classe el dia del seu aniversari. Portava caramels als companys? Perquè avui, amics oients, és l'aniversari de la personeta que us diu primer bona nit quan truqueu als ignorants, la que coneix les vostres veus i fins i tot els vostres números de telèfons. Així que avui, quan truqueu, feu-ho amb temps, que l'heu de felicitar, perquè no diré quants anys fa, però són una mica rodons i la vida s'ha de celebrar també mentre fem la nit dels ignorants, i diria que ens ha portat ressupor. La nit dels ignorants, un programa que, a més de l'Aina, fem Oriol Fidalgo, l'Andy Franco, en Domènec Somirà, l'Albert Duran i la Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que avui l'Aina vol escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem una altra edició aquí de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio amb les vostres trucades, que a més de felicitar l'Aina, evidentment, doncs ens fareu preguntes, ens donareu respostes, o qui sap si us voleu queixar d'alguna cosa, o qui sap si voleu felicitar alguna altra persona o algun altre fet per alguna altra història. Per tant, línies obertes al 93-201-7474 per parlar amb la nit dels ignorants. Veig que l'Aina avui hauré de fer més temps, perquè, clar, avui parlaré una estona més, no? I, per tant, hauré de fer més temps perquè l'Aina pugui passar la trucada per antena. Va, que no ens decep, que no ens decep en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit, que ets el primer.
2: Jo ja he complert amb la felicitació a la senyora d'Aina.
0: Perfecte, em sembla molt bé.
2: Un humor rodó, a veure si la vida li surt rodona també, eh?
0: Esperem-ho, això ho esperem tots.
2: Mira, jo desitjo bon dimecres i bona matinada de companyia de ràdio, que fa molta companyia, però ara vaig a sumar. Jo fes ràdio també jo avui i dic, m'esperaré que fer la trucada de rigor per sopar.
0: Ah, encara no has sopat a les 12 de la nit?
2: Un entrepà de tun i plàtan deshidratat. Saps el que és plàtan deshidratat?
0: Sí.
2: Deshidratat. Saps el que és

0: molt bé.
1: Dels
0: primera.
1: Mobles que tenim a les cases. Mm. Després, quin és l'embotit que més es consumeix del porc? El fuet, el xoriço, la panceta, el pernil...
0: Molt bé. A Catalunya, entenc, eh?
1: A Catalunya, sí. Bueno, a Catalunya, i no, i com ho dic, de què és el que més es consumeix del porc.
0: D'acord.
1: Hi ha les potes també, no? Però no s'han
0: sí, però que segons el lloc d'Espanya segurament és una cosa o una altra. Ja no parlem...
1: Bueno, pues de tot el que es consumeix d'aquesta bestiola, tant alimentícia, quin és el més...
0: L'embotit més consumit, d'acord, el més venut del
1: i
0: porc.
1: I per acabar, a veure si... A mi m'agrada parlar bé, però també em dic jo d'això que et pregunto. Que pregunto. Per què diem paraulotes o grolleries?
0: Per què ho diem, eh?
1: Perquè s'han cabrejat, perquè ens surt de l'ànima, perquè no sabem com sortir-nos en una situació, i això seria tot avui.
0: Molt bé, doncs que...
1: I ja ve l'Aina que el que no, que ho celebri...
0: Ho celebrarem.
1: Que celebri la vida i que té feina i salut.
0: I tant que sí. Vinga, adéu-siau, bona nit. Va, que a més de les trucades que està rebent l'Aina al 93207474, tenim missatges de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Maria Rosa, des de Sitges, diu: tinc una curiositat perquè el jugador del Barça, Lamine Yamal, sempre surt a jugar amb la mà dreta embenada. Diu, fora del camp no la porta mai. I farem una cosa, Maria Rosa, perquè just la temporada passada ens van fer una pregunta similar. Era més genèrica, deia per què alguns futbolistes juguen amb la mà embenada, i vam traslladar la pregunta al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça de la TDT, i això és el que ens explicava.
2: Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos, com els de Lamine Yamal o de Gavi, que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a Lamine Yamal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
0: Mira tu, a veure, hi haurà un dia que mirem, doncs farem un embenat a la mà, a veure si ens canvia la sort. Doncs el Bernat, que ja et dic que és una resposta que ja ens va fer la temporada passada, com que hi havia una altra pregunta en el mateix aspecte, l'hem volgut tornar a emetre. El 93207474, i tenim ara en Cisco des de Tarragona. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Què tal, Cisco?
3: Molt bé. Amb un dubte.
0: Digues.
3: Comencem amb la dubte que tinc, Marta. I, bueno, abans de res, felicitar a la noia aquesta, a l'Aina, que s'ho passi tot el bé que pugui. Que
0: i, tant. I tant. Digues.
3: Mira, Marta, tinc una dubte generalitzada. Quan doneu l'entrada a un oïdor perquè expliqui la seva història i quan li doneu la sortida, moltes vegades, no totes, no totes, però moltes vegades li doneu l'entrada i la sortida amb un bona nit. B-O-R-A. Sempre m'ha despisto, perquè jo dic, carai, no sé molt, però jo entenc que és bona nit. I el plaer que està parlant de bona nit moltes vegades, i em pica una mica...
0: La curiositat,
3: L'ànima, sobretot.
0: Sí.
3: Perquè no entenc, o no la conec, aquesta paraula, la de bona, i interpreto que es diu així com a molt de pressa, i hauria de ser bona.
0: Sí, aquesta pregunta ens la vam fer Cisco la temporada passada. I ho dic perquè és correcte dir-ho de les dues maneres. Sí, ja, sí.
3: Molt bé.
0: Perquè quan el bona, la N de bona i nit van juntes, moltes vegades es canvia. I llavors es permet. Per això alguna vegada... Jo normalment dic bona nit. Però alguna vegada, com que des d'aquella pregunta i la resposta ens van dir que era correcta, alguna vegada dic el bora, perquè la gent el fa servir bastant, és veritat, Cisco.
3: Sí, alguna vegada no. Bastantes vegades, Marta, i com no ens t'han pres, ets el mirall que molta gent es mirem i t'escoltem, evidentment.

0: parles, y yo quedaba amb la dubte esta del Bona i el Bona. Dic, un dia d'estos l'he de preguntar.
1: Doncs que sàpigues que si vols fer-ho servir tu també, és correcte. Una altra cosa és que no t'agradi.
0: Bueno, això segur, eh? Això
1: no t'agrada, eh? No t'agrada.
0: No entenc. No entenc el Bona. Però, evidència és correcta, cap comentari i disculpeu la pregunta.
1: No, només faltaria, perquè ens la vam fer i ho vam anar... Ens la va contestar un lingüista, vull dir que... Sí.
0: No tinc cap dubte de que és així.
1: Doncs... Molt. Res, t'ho he contestat jo perquè la teníem recent i per això me la sabia, eh?
0: No... Molt bé, no hi ha problema, ja m'has tret el dubte.
1: El dubte, perfecte.
0: Tot i que no m'agrada.
1: No, doncs tranquil. Jo intento no dir-ho gaire, però sí que a vegades quan la persona em diu bona nit, jo responc igual, tens raó. Sí, potser ho faig, ara que sé que és correcte, ho faig més que no pas abans que no ho deia mai. Però a tu, Cisco, et diré gràcies per la trucada i bona nit. D'acord? Vinga. Moltes gràcies. Bona nit, adéu-siau. La Mercè, des de Vilanova, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo et trucava perquè avui, no sé quina hora era, a primera hora de la tarda, han estat discutint els tertulians que hi havia allà, o el que sigui, sobre el burca, que si el burca, el dret a les dones, el dret a la religió, que si aquest país... Jo penso que la discussió és absurda. És que no es pot anar en cas pel carrer, tapat si no vas amb la moto, o que no es pot anar en passamuntanyes, que s'ha d'anar amb la cara descoberta als llocs públics, doncs ja està. No cal passar-se 4 hores discutint que si el burca i la religió no sé què, pel carrer, pels llocs públics, no es pot anar amb la cara destapada. I ja està. I així de fàcil. Perquè si no també podríem discutir si es pot anar amb pilotes pel carrer. Però llavors vindrien els nudistes i dirien és que és el dret de no sé què, la nostra filosofia, oi que no? Que tenen uns espais per ells. Doncs en aquest cas també exactament igual.
1: Jo crec que això venia arran d'una proposta de l'Ajuntament de Lleida.
2: Sí, però clar, vull dir, tu no pots anar amb el cas posat pel carrer, tapada la cara, i no pots anar amb passamuntanyes. La cara ha d'estar destapada.
1: No ho sé, això. Jo no ho tinc clar, si no pots anar amb passamuntanyes pel carrer.
2: Bueno, pues, si no hi pots anar, si no pots anar, si pots anar-hi, pues també poden anar els del burca. I si no s'hi pot anar, és igual que siguin de religió, que siguin dones, o que siguin, m'entens el que
1: vull dir? Sí. Jo crec que venia arran d'això que ho han discutit, suposo. Però que jo crec que ho han discutit arran d'aquesta notícia.
2: Potser que sí, però si...
1: Perquè Lleida ho vol prohibir.
2: Però és que trobo que és absurd que prohibeixin anar amb burca. Seria anar amb la cara tapada. Que jo penso que em sembla que sí, que no es pot anar amb la cara tapada. Jo diria, eh? Però bueno, no sé com va això.
1: Doncs mira, fem una altra pregunta, a veure si...
2: No és pel fet de la religió.
1: No, ja t'entenc.
2: M'entens el que vull dir?
1: Sí, perquè no saps qui hi ha de sota, sí.
2: No, però que a més és això que deia, que si el dret de les dones, que si la religió, que si el respecte... No, o es va amb la cara tapada, o no, es pot anar amb la cara tapada, o es té d'anar amb la cara descoberta.
1: Ja.
2: I punto pelota. I ja està, és
1: molt
2: igual.
1: Bé. Molt bé, Mercè.
2: Vinga.
1: Doncs gràcies per compartir-ho. Bona nit.
2: Molt bé, adéu.
1: En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
3: Bona nit. Aviam, Marta, avui no faré cap reflexió, avui faré una pregunta.
1: Vinga.
3: Contra l'ara, potser, no?
1: No, però ja va estar bé, que em facis preguntes.
3: Val, escolta'm, que el programa és de més a més de preguntes, també de reflexions, però bueno, avui faré una pregunta. Aviam, ja fa molt de temps, potser fa bastants mesos, ara no em facis dir, i molts programes que veig avui, la nit del dimarts, ara fa una estona l'han acabat, a la Catalunya 2, o sigui, la televisió de Catalana, segon canal, un programa que es diu Cafè d'Idees, que el presenta l'amic periodista Xavi Bundó. Em sembla que sona alguna cosa,
1: eh? No, Cafè d'Idees no el presenta el Bundó, eh? Cafè d'Idees el presenta la Gemma Nierga. I va al matí, per tant, no es diu així.
3: Perdona, Cafè d'Idees no. L'any que vam néixer,
1: Això sí, l'any que vam néixer.
3: He tingut un petit lapsus, per això tinc una periodista davant que m'ha corregit.
1: Va, perfecte. L'any que vam néixer sí que fa el Bundó, correcte.
3: L'any que vam néixer.
1: A Doscat, correcte.
3: Tenia apuntat una altra cosa, perdó, eh?
1: No passa res.
3: L'any que vam néixer que el presenta Xavi Bundó.
1: Sí.
3: Bé. Llavors, m'ha estranyat una cosa que aquí hi ha la pregunta. Aquests 20 i pico de programes que he vist que fan avui els dimarts de fa una estona acabat, a les 11 i tant, sempre va vestit amb la mateixa camisa de color marrón. i amb el famós cavallet, no cal dir la marca, no? El famós cavallet a la camisa, que aquest sí que l'enfoquen bé, les càmeres l'enfoquen bé, vull dir, perquè ho vegi tothom. Llavors la pregunta és, jo si tinc entès, i vaig preguntar a un conegut de televisió que viu aquí al poble, dic, per què ho fan això? Perquè m'ha curiositat fa molt de temps. I em va dir, diu, això, Lluís, és segurament pel tema d'imatge. Dic, però jo pregunto, escolta'm, Televisió de Catalunya Segon Canal no té prou calés amb el que ens costa a tots els catalans per un presentador canviar-li en tant, la camisa? Vull dir, és que canta una mica sempre veure-la amb la mateixa camisa. És que no he vist mai cap programa que surti el presentador tantes vegades vestit igual. Torno a repetir, se suposo que s'arrenta i es planxa. Però vull dir, això que em diuen del d'imatge, a mi canta, però com diuen, canta com una almeca.
1: Tu preferiries que cada dia sortís amb una roba diferent?
3: No, tampoc cada dia, no ens passem, Marta, ja. No ens passem. Però no tan repetitiu, aviam si em saps entendre. Que
1: doncs mira, això ens ho pot respondre l'equip de no sé si li diuen Vestiteca a ells o Vestuari, de Televisió Espanyola a Catalunya, perquè són els que decideixen això. Per tant, els hi podem fer la pregunta perquè ens responguin.
3: Em consta que són els únics, però clar, telefonant aquesta gent és molt difícil i després falta que contestin. En canvi, si això ho demana la senyora d'això, és Marta Romagosa, és possible que tingui...
1: Sí, ens ho van demanar a la TV3 també una vegada pel canvi de vestuari i ens van contestar, per tant, ho demanarem. Lluís, ho demanarem a Doscat a veure què ens diuen sobre el vestuari és en només, aquest cas d'aquest programa.
3: És només allò que diuen una simple curiositat, sí. Però em canta molt. Vull dir, veure'l sempre igual és que estampar mal a la vista, no sé com dir-ho. Ja.
1: Sí.
3: No sé si els altres això ho entenen com jo, però bueno.
1: Doncs a veure què ens diuen. Perfecte, moltes gràcies, Lluís.
3: Gràcies.
1: Que vagi bé, bona nit.
3: Adéu.
1: Doncs va, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp dels ignorants, 667-220-148. La Maria Elena, des de Rubí, té aquesta queixa.
4: Fa molts anys que us escolto i us volia comunicar una notícia que passa amb el nostre cap d'aquí, Rubí, dels metges i el que està passant avui dia amb els metges, amb la Seguretat Social. Jo fa quasi 40 anys que tinc el mateix metge de capçalera. Ell és gran, però no molt gran. I ha passat molt, vull dir, fa molts anys que em tracta i sap de la meva vida. I ara el volen treure fins meus. Un metge que sap portant molt bé amb tothom, amb tots els seus pacients, que ens coneix a tots, que vas i mai té un no d'escoltar-te les penes, tot el que tenim.
1: I el canvien. Entenc que la queixa és aquesta, no? Que el canvien de lloc i que aquesta senyora que fa 40 anys que té el mateix metge, que per tant coneix tot el seu historial i més enllà de l'historial, doncs se'n deu anar a una altra banda. Doncs feta la queixa, Marilena, no crec que arran d'això el canviïn de parer, perquè a vegades això sí que ho fan, que canvien els metges de llocs, però suposo que podeu fer una queixa al CAP, si sou molts els que us queixeu, igual ho poden reconsiderar, és una idea. Una altra queixa és la que ens ha deixat en Josep, en aquest missatge.
5: Tinc un problema que potser algú de vosaltres, els oients, sigui tècnic, sigui pèrit, acústic, sàpiga del tema una mica. A mi, al Penedès, a una vila, l'Ajuntament, a mi i alguns veïns, ens està amargant la vida un obrador industrial de pa contigu als nostres habitatges. Fa 7 anys que els tècnics de l'Ajuntament, tan llestos com són, van deixar que un obrador industrial de més de 40 quilowatts de potència, que no para les 24 hores del dia, estigui contigu a les nostres vivendes. Estem en zona A4, de qualitat acústica, i està en un pati interior, el que ve a ser una illa en petit, una illa de Barcelona. No sé si algú dels nostres oïdors o oients em podria donar la solució, perquè ni l'Ajuntament, ni la policia local, ni ningú, ni cap estament, ni cap poder públic ens està ajudant. És més, estan ajudant el causant. No n'hi ha dret.
1: Doncs aquesta és la queixa que ens ha deixat el Josep, si algú té alguna altra idea per poder ajudar-lo, perquè es veu que ningú, com ha dit, els hi fa cas. Una pregunta que ens ha deixat el WhatsApp del programa, l'Àngels, des de Lleida.
6: Mira, ara estava escoltant que estàvem parlant del tema de la roba i si, rentada, i si posen vinagre o no. Jo volia fer una pregunta, que a mi les tovalloles, principalment les que no són molt noves, sempre em queden aspres després de rentar-les. No ho sé, no sé què deu ser això. Jo no hi poso vinagre ni res. Les heu de rentar i ja està. I sempre em queden aspres. Les he de secudir molt i així. No sé per què és això. No sé si algú té la solució així. M'encantaria que m'ho digués.
1: Una solució perquè no li queden les tovalloles aspres, que li queden aspres. Doncs va, ajudem a l'Àngels de Lleida. I en Manel ens escriu des de la CEPS, diu: volia fer un petit incís arran del tema de l'arròs. Recordo que fa molts anys, sobretot als anys 50 i 60 a Barcelona, hi havia canòdroms on es feien curses de gossos i, pel que jo havia sentit a dir, també s'hi feien apostes. La història que recordo és una mica curiosa. Es deia que en algunes ocasions feien menjar arròs als gossos i un arròs no gaire cuit, perquè després, un cop dins de l'estómac, l'arròs s'inflava i els podia dificultar la cursa. D'aquesta manera, segons com anessin les apostes, es podia afavorir que guanyés un gos o un altre. Jo no ho vaig veure mai, personalment. És una cosa que havia sentit explicar fa molts anys i no sé si realment era certa o si forma part d'una d'aquestes històries o d'aquelles històries que corren de boca en boca. Diu, per això ho deixo aquí com una pregunta per vosaltres i per als oients. Algú pot confirmar si realment als canòdroms es feia aquesta pràctica amb l'arròs, és a dir, donar de menjar arròs als gossos i un arròs no gaire cuit, perquè així es podien, diguéssim, que manipular les apostes al canòdrom. I en Manel, horrible, diu al cap una dita que hem sentit moltes vegades: l'arròs al ventre gros.
7: Lasciatemi cantare.
8: La nit dels ignorants.
7: Con la guitarra in mano.
8: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
7: Sono un italiano.
0: A mi, la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
1: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
0: Ah, vale, no entenc. Jo, jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé si és com... És bé.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Un italiano vero.
1: Ciao, bona nit.
0: L'entrevista que no t'esperes.
2: Ara us explicarem una història que no us espereu. No us l'espereu perquè ja veureu que és una mica el món a l'inrevés. És una meravellosa història d'èxit de la cultura tradicional catalana en què ha estat un nen el qui ha introduït el seu pare, el folclore català, quan normalment és al revés. Són els pares els qui hi acosten els nens. A Call d'Atenes, a Osona, hi viu un nen de 3 anys que es diu Mario. Quan s'avorreix, té una fixació. En Mario sempre demana pintar dibuixos de gegants. I al principi, els seus pares, en Carles i la Judit, no en trobaven enlloc a internet. En Mario té una falera boja pels gegants, li encanten. El seu pare, quan era un nen, mai va tenir un interès especial per gegants, cercaviles, capgrossos ni bèsties de foc. Però ara ha volgut complaure el seu fill. El pare d'en Mario es diu Carles Núñez, té 34 anys, s'ha format i s'ha dedicat sempre al món de la tecnologia i la informàtica, ha dissenyat videojocs per empreses, per exemple, de Gerard Piqué, i ha treballat de programador per grans plataformes online com Fotocasa i Mil Anuncios. Per això no li va costar gaire crear un web amb gairebé 1.500 dibuixos de gegants d'arreu dels països catalans que es poden imprimir i pintar. I aquest web, que es diu pintargegants.cat, i que havia de ser una mena de joc domèstic, doncs s'ha fet viral i ha triomfat, perquè ens entenguem, com la Coca-Cola. Es veu que a Catalunya hi ha molts Marios delerosos de pintar gegants. Els primers dies el web tenia 50 visites diàries i sabeu què? Ha anat creixent i creixent fins a acumular un pic de 18.000 usuaris al dia. Ja sé que segurament no serà cada dia, però vaja, el pic hi ha sigut. El Carles Núñez és desenvolupador web, creador de pintargegants.cat i pare del Mario. Bona nit, benvingut als Ignorants.
3: Hola, bona nit.
2: Com estàs?
3: Bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
2: Escolta'm, ara ens explicaràs aquesta mena d'efecte de bola de neu del teu web, fins on pot arribar, però abans volem una mica que escoltis un dels milers de petits usuaris que han xalat, per entendre'ns, podent pintar els teus, en aquest cas, els teus gegants. Ara centrem en Marc Rivera, que té 6 anys i és de Premià de Mar.
4: Hola, sóc el Marc. Sóc gegantí des de que tenia un any i m'encanta això que s'ha fet perquè puc pintar els gegants de tot Catalunya. També m'agrada que hi hagi els gegants de la meva colla gegantina de Premià de Mar. Tinc una habitació plena de gegants de goma i podré penjar els dibuixos pintats dels gegants i faré com un museu. Visca els gegants!
3: Visca!
2: Has fet feliç el Marc, a part del teu fill, has fet feliç també aquest nen. Quina mena de... No sé si mai has rebut un feedback d'aquestes característiques, però quina mena de feedback tens dels usuaris del teu web?
3: Bueno, primer de tot, quina sorpresa.
2: És que el món és molt petit, molt, i trobes gent...
3: Molt bon gust posar aquest tall, la veritat, perquè no hem tingut l'oportunitat de parlar en persona, diguem, amb nens com a tal. És a dir, hem anat arrel de quan ha explotat tot això, doncs nosaltres hem seguit anant a cercaviles, vam estar a Olot a les festes d'altura aquest cap de setmana i vam coincidir amb algú i va sorgir la conversa i vam dir, no, no som nosaltres, no, els que hem fet la web. I dic, què? Que vosaltres l'heu fet? És el que com ens demanen per confirmar. I clar, quan passa això parlem amb els pares, perquè els nens tenen vergonya i no volen parlar.
2: Clar.
3: Llavors, tenir un tall d'un nen...
2: Que ho explica, no?
3: Que ho explica és molt tendre, és a dir, que moltes gràcies. Però no hem tingut l'oportunitat de, diguem, parlar de peu de carrer.
2: Clar.
3: Amb persones, bueno, properament, perquè òbviament som anònims, ningú sap.
2: Clar, ningú, fins ara. Fins fa poc, vaja, ara ja ho saben una mica més. Clar, tu fins que vas tenir el teu fill, tu això dels gegants... Ni fred ni calor, no?
3: No, a veure, com sempre, jo soc.
2: I ara toques el tambor, la colla gegantera?
3: Toco la caixa, sí.
2: O sigui, el canvi ha estat radical, no?
3: Sí, sí, m'acabo de comprar una caixa. Només et dic això, és a dir, sí, m'estic tornant un ultrafriqui de tot això i és maco. I el tema de l'anonimat, per exemple, jo que sé, ara ens hem fet una samarreta perquè anem a Reus amb el nostre fill i hem posat una samarreta a pintar gegants perquè si algú vol donar feedback,
2: doncs
3: ens doni feedback i tal, però bueno, sí, jo no tenia cap afició a gegantera. Jo vaig néixer a Vic, els gegants de Vic són brutals, són molt macos, són sopetes de Call d'Atenes també, però bueno, Vic sempre ha sigut ciutat de gegants i els veies a la Cercavila, del ja barri està. Del Remei, al meu barri o de Vic, s'acabó. Però clar, ara, bueno, jo no sé, voltat, he anat a molts llocs, he anat a Cardona, he anat a Olot, ara anem a Reus expressament.
2: I tot això és gràcies al teu fill, perquè si no estàs interessat en tot això, tu no t'haguessis posat a crear pintagegants.cat ni res que se li assembli.
3: No, impossible, és a dir, no haguéssim fet res d'això, perquè al final és, bueno, és la passió que té un nen, que al final està una mica tips de vegades.
2: Jo estic cansat de tants gegants.
3: Té caixes de cartró, se les pinta, és a dir, és una devoció. I té 3 anys, eh? Però,
2: però penso, amb 3 anys tanta passió, tu t'expliques d'on li ve això, al Mario?
3: No, jo crec que li ve de que just va coincidir una mica que Call d'Atenes es va estrenar el gegant Sopetes després de molts anys i va sortir com a moltes cercaviles i que després nosaltres hem anat a la festa de l'Espígol de Vic, que és molt guai també, surt el lleó i tal, i crec que nosaltres hem empujat una mica en Mario a veure també més gegants, també perquè ens fa il·lusió la cara que posa quan els veu. Saps?
2: Quina cara posa?
3: Flipa. Ara he vist un que és la Tuta, que és de Vic, que és una geganta així com grasseta i que té, és com geganta boja, que quan gira aixeca els braços i et pica si no mires. I, bueno, estava la tuta. I era com, i papa, tenim la Tuta? I no tenim la Tuta. I era com, ja la posarem, tranquil, ja la posarem.
2: A poc a poc. Escolta'm, clar, a part de gegants, el teu fill té alguna altra dèria així de folclore català? No sé, els trabucaires o els castells o...
3: Ell em demana sempre, com ell vol ballar gegants, entre cometes, el que em demana sempre és música tradicional. Clar. És a dir, que és la que toquem a la colla gegantera. Em demana Gener Febrer, em demana el Bequetero, em demana cançons que, de fet, l'altre dia vaig anar, també participo al Correfoc de l'Escamot, de Call d'Atenes, i vaig ficar 2 nanos tope joves al meu cotxe i de cop va sonar el Bequetero. I és ultra tradicional amb gralla. I flipaven, deia, què fa aquest tio escoltant el Bequetero al cotxe, saps? I, bueno,
2: gràcies al meu fill.
3: Havia de matitzar que era pel meu fill, saps? Però, bueno, és música molt guai, eh? Però, bueno, clar, l'escolto
2: per a Mari. No és normal que un home de 34 anys escolti el cotxe, diguéssim, no?
3: Yeah.
2: Escolta, hem vist l'èxit inesperat del web. Tu, realment, quina explicació li veus?
3: L'èxit del web?
2: Del web, sí.
3: A veure, tot, he estat... Soc una persona que intenta fer introspectiva i com em dedico a això i estic envoltat de gent que treballa a màrqueting i que treballa a coses de l'estil, doncs se m'impregna una mica, no? I tot... És a dir, no vull explicar la història perquè està molt, molt trillada, no? Però tot va començar amb un tuit per potenciar una marca personal, que és la meva. Jo soc programador informàtic, treballo en una empresa, però faig coses de freelance i al final hi participo a conferències. Bueno, és part del circuit de participar a conferències és que et coneguin també, perquè quan proposes una xerrada o una conferència, molts cops no t'accepten si no tens com un recorregut. Jo vaig fer el tuit explicant tècnicament com s'havien generat els dibuixos amb intel·ligència artificial. I van començar a retuitejar gent que jo vaig començar a veure que no eren del cercle en absolut tecnològic de Catalunya ni d'Espanya. Llavors vaig començar a dir, ui, això està començant a créixer, fins que això ho va començar a retuitejar gent del Parlament de Catalunya, en Mainata va retuitejar també. Clar, jo em vaig llevar pel matí i vaig veure un missatge del meu veí que t'ho deia, diem, ostres, acaben d'obrir el davantal de RAC1 amb la teva...
2: Amb el teu tema.
3: I jo flipava, jo deia, però què està passant, saps? És a dir que... Però va ser a Twitter és on va començar. Raro, perquè no és una xarxa mainstream, crec jo. No és una xarxa on...
2: No, Twitter sempre tothom critica, destrossa, és més Instagram, no? La que és una mica
3: I que no m'imagino
2: més...
3: el meu veí, en Jaume, que si m'escolta, que és molt fan del programa, no m'imagino en Jaume arribant a impactar, és a dir, sent impactat per pintagegants.cat a través d'un tuit, no? O a la Carme de Mollet del Vallès que està comprant el pa, no?
2: No sé si, clar, ara ja portes un temps...
3: Parell de setmanes, ja.
2: Tens clar què es descarrega la gent? O, clar, perquè no és una cosa que tu no hi guanyes diners, Tampoc no sé si n'has posat gaires, perquè tampoc. Bueno, una mica ara ja...
3: Ja va voltant d'uns 100 euros ja, en una tonteria.
2: Saps si la gent es descarrega aquest gegant o l'altre perquè són els que tenen més èxit?
3: Clar, això és molt curiós perquè té a veure amb la meva feina, no? Al final, en analítica de dades, bueno, una de les coses que intento mantenir és mantenir la web el més lliure possible de cookies i de mogudes d'aquestes. Llavors, no traquejo, no espio molt als usuaris.
2: Que bé!
3: L'espionatge normal que es fa és a través de les URLs, no?, que es diuen, que són les direccions web, no?, el barra, el que sigui, no?
2: Sí.
3: Llavors, clar, com el gegant que està sempre per sobre la llista és el gegant de, són els gegants d'Abrera, que crec que, bueno, Abrera, no sé si volen que vagi a fer el pregó de les festes, però
2: ja
3: crec,
2: crec
3: que el gegant d'Abrera és el gegant més conegut de tota Catalunya ara mateix, perquè és el primer que surt a la llista.
2: Clar.
3: I si miro dades, no les tinc ara, però si miro dades jo estic segur que és el d'Abrera top 1. I després dels que diguem, compten, que són els que no estan a tope, els d'Alpí, els gegants d'Alpí, òbviament, de Barcelona, i sobretot Solsona. Els de Solsona, que són molt graciosos.
2: I el teu fill, quin prefereix?
3: Buah, és molt heavy, perquè té com preferències molt, molt diferents. Va per temporades. Ara està com pintant cada dia un que es diu Oink.
2: Oink?
3: Sí, que el vam fregir fa poc. No recordo d'on és, m'hauria d'haver mirat abans de venir, perquè és un porc, i crec que li posen petards i tal. I ha pintat també en sopetes, el pinta molt... El gegant de la porra, el té, i hi havia un altre, però ara no el recordo. Si me'n recordo, ho diré, perquè val la pena dir-ho, perquè, home...
2: No, si no, el buscarem. No pateixis, que acabat de sentir aquesta conversa, segur que truca algú per dir com es diu i d'on és aquest gegant, perquè aquest programa és així, que la gent sempre respon moltes de les coses. Ja ens ha quedat clar que tu vas generar aquests dibuixos a enviar, sí, que tu ets molt respectuós amb les colles, sí, castelleres, però, clar, he pensat, els il·lustradors professionals que hi ha en aquest país... potser alguna vegada sí que ha fet gegants, però se t'han queixat? Han dit alguna cosa? Han tingut algun interès? T'han mostrat...
3: Majoritàriament no, perdona per interrompre, majoritàriament no, és a dir, sí que quan ho vaig posar al principi en un cercle molt reduït, no diré on, va haver-hi un il·lustrador de molt proper d'allà del poble que, bueno, es va queixar, i és una queixa legítima, de, bueno, la queixa típica, no?
2: Clar, això hi ha, i nosaltres què, traieu feina...
3: I tal, però en general no. De fet, el que ha passat és que ens han escrit il·lustradors per dir, quina feina més guai, dos, quin gust a l'hora de respectar-nos, i ens agradaria ajudar-vos, i si voleu...
2: Ah, sí?
3: Sí, tenim un il·lustrador en concret que jo posaria dins del tier 1 d'il·lustradors, d'una persona relativament important en el món de l'editorial infantil que ens ha escrit. El que passa és que no sabem com manegar el tema encara, per poder ser respectuosos. Bueno, això ho hem dit sempre, hi ha un pilar fonamental, perdó si m'extenc, però vull deixar-ho clar, que hi ha les il·lustracions. Si nosaltres fem qualsevol cosa, ha de ser un il·lustrador humà qui hi hagi, sí, darrere. Segon, la colla involucrada, en el cas que faci alguna cosa d'un gegant concret, hi ha d'estar involucrada i hi ha de percebre un benefici econòmic, el que es pugui, òbviament, i òbviament nosaltres, com a, diguem, editors o productors, òbviament també hem d'estar involucrats. Però en general, per resumir, que m'enrotllo, és més positiu que negatiu el que hem tingut.
2: És a dir, que si parlem de com evolucionarà pintagegants.cat, podria anar cap a la participació d'algun il·lustrador, il·lustradora, no sé si és home o dona, que en aquest país hi ha moltes dones que il·lustren.
3: Hi ha un parell de projectes on hi ha un noi i una noia.
2: Hi ha un parell de projectes.
3: Hi ha dos projectes, un més arrencat que l'altre, on ja estem tenint converses amb una noia, i hi ha un altre que és una mica més complex, que estem parlant amb un noi.
2: He vist que a Instagram tu dius, hem rebut una proposta per editar un llibre de pintar gegants, i hem dit que no.
3: Sí, és que
2: no, el dia
3: següent d'explotar tot això vam rebre una proposta que des d'aquí màxim respecte qui la va fer, però bueno, poder no la va fer amb el tacte i amb el gust que nosaltres ens agradava, i li va dir, no, fem un llibre de pintar gegants, això per la Diada ho podem tenir molt ràpid, tal, no sé què.
2: Per la Diada?
3: Ja, jo ja sabia per on anava el teva, que era agafar els dibuixos de la web i vinga, posar-los i imprimir-los, no? Jo vaig donar una resposta... Bueno, coherent, però molt amateur, no? De dir, ei, no estem interessats en això, creiem que hem de tenir el vistiplau de les colles, hi ha 1.370 dibuixos, no podem tenir el vistiplau de totes les colles, és impossible, i es dilueix molt la participació, les colles rebrien, no sé, 2 euros. Llavors, no, vam dir que no, va insistir, com dient, no, bueno, això dels drets ja és igual, no
2: ja
3: sé
2: trobarem,
3: sí, una
2: no?
3: mica voltor, ho diria, ja. I vam haver de dir, bueno, mira més no. taxativament, parlant amb un advocat,
2: no.
3: parlant amb un amic que és advocat, i mira, enviem un missatge una miqueta més, més real i contundent, dient que no, però bueno, que oberts, nosaltres estem oberts a propostes, sempre i quan siguin propostes que respectin el triangle aquest que hem dit, no? Clar. Il·lustració, colles geganteres i nosaltres mateixos.
2: Tenim clar que hi ha aquesta vessant dels il·lustradors, il·lustradora i, no sé, algú de la Generalitat, algú del Departament de Cultura o algú t'ha dit Carles, quina gran idea, espera
3: zero.
2: Que t'ajudarem.
3: Que no, és a dir, oficialment no, jo no sé si de totes les persones que han fet retuit així de Parlament i tot això hi ha algú involucrat a Cultura, però no. No,
2: ningú
3: no.
2: ha despenjat el telèfon per dir...
3: No sé si tampoc li vull donar voltes, és a dir, al final...
2: No, és per saber, perquè a vegades quan la idea bona ve de fora també està bé sumar-se al carro a vegades, no?
3: Jo crec que seria guai, perquè al final és un projecte que té un recorregut al final no lucratiu, el web es mantindrà no lucratiu 100%, vamos, m'hi deixaré jo a la pell perquè així sigui, si surten projectes a satèl·lit, òbviament aquests projectes al final nosaltres estem destinant moltíssim temps a arreglar gegants, a crear gegants nou, llavors si es pot tenir un algo, ho podem parlar, però a nivell cultura, ostres, sí que es fa una promoció molt guai de la cultura de Catalunya. Hem tingut gent de Valladolid que ens ha escrit dient, ostres, nos gustaría añadir unos gigantes de no sé
2: Valladolid.
3: Sí, clar, però nosaltres em sembla que no vaig ni contestar perquè va ser, ostres, a veure, és un pintagegants.cat.
2: Clar.
3: Saps? Sí, però bueno.
2: Massa gros. I de l'àmbit privat, potser algú pot pensar, home, pintar dibuixos de gegants, o potser els nens els voldrien col·leccionar. Abans ens deia el Marc que se'ls enganxarà a l'habitació, no? I farà un museu, no? No sé, i si fessin cromos dels gegants? Perquè, clar, en aquest país els cromos també és un èxit absolut, sí, entre la canalla.
3: És a dir, la idea està sobre la taula. No, tampoc vull donar moltíssima informació, perquè al final això, tan bon punt tens la idea, com després no s'en l'aire, però sí que hi ha una idea envers això sobre la taula que s'ha d'explorar al final, perquè totes aquestes coses
2: una
3: són...
2: Una idea per fer cromos, vull dir.
3: No per fer... És a dir, la idea dels cromos la tenim al cap, el que passa és que estem... És a dir, jo personalment el que estic fent és intentar seguir els passos correctes, sobretot pel que dic, per tenir el màxim respecte a les colles, que al final són les que mantenen viva la tradició. Totalment. És a dir, la imatge pot ser de l'Ajuntament de X, perquè això passa molt. La imatge és de l'Ajuntament de no sé on, però després qui manté el gegant, qui s'encarga de portar-lo arreu, de que es conegui, de que tot, són les colles. Llavors, és a dir, tots els projectes que tenim sobre la taula els estem analitzant envers a fer-ho d'una manera respectuosa.
2: Doncs a veure cap a on va pintagegants.cat, crec que en continuarem parlant, perquè això anirà cap a alguna banda, però anirà evolucionant segurament. Carles Núñez, moltes gràcies per venir a la Nit dels Ignorants.
3: A vosaltres.
2: I escolta'm, fes-li una abraçada al teu fill, perquè aquest nano t'ha canviat la vida, em sembla.
3: Gràcies.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: 9 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Ara mateix saludem en Josep des de Claravalls. Bona nit, Josep.
2: Hola, Marta. Bona nit.
1: Com estàs?
2: Bueno, pues, escoltant-vos.
1: Molt bé. Què ens volies comentar?
2: A veure, si puc ajudar amb un senyor que va trucar l'altre dia que tenia un trastorn de bipolaritat.
1: Sí, senyor.
2: Bueno, hi ha, un programa que anem a aquesta hora fins a les 6 del matí, que és Momentos, que és un programa que m'hi toquen amb això i tenen metges i el podrien ajudar.
1: I a quina... Has dit l'emissora o no ho he entès, perdona?
2: L'emissora és l'emissora COPE.
1: La COPE.
2: Sí. De Catalunya i Andorra.
1: I el programa es diu Momentos.
2: Es diu Momentos. Mm.
1: Va ser l'Òscar que ens va trucar des de Granollers, que demanava ajuda. Doncs mira, m'ho apunto, un programa que es diu Momentos, de la COPE, que va durant tota la nit, entenc, eh?
2: Sí, sí. Des de la 1:30 fins a les 6.
1: Fins a les 6, Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé. Doncs que allà el podrien ajudar. Perfecte. Doncs mira, moltes gràcies, Josep. Perquè és...
2: D'aquest xicot que diu Lluís. Lluís Rodríguez.
1: Lluís Rodríguez.
2: Que és un noi molt maco. Molt.
1: Molt bé. Que l'has escoltat, entenc, alguna vegada, eh?
2: Quasi bé cada dia.
1: Carai. I quan, perdona, bueno, eh? I quan dorms, Josep?
2: Bueno, un parell d'horetes.
1: Un parell d'horetes?
2: Sí, estic jubilat ja.
1: Ja. Bueno. Pots dormir de dia, també, vols dir, no?
2: També, també.
1: Clar, clar, clar. Molt bé, doncs ja he pres nota. Moltíssimes gràcies per la trucada, Josep.
2: Vinga.
1: Que vagi bé, bona nit.
2: Que felicitat a l'Aina.
1: Molt bé. Això era el primer que havies de fer. Moltes gràcies, Josep.
2: Vinga.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: En Quim, des del barri de Sant Andreu, Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, més que ara per comptar-vos, aquesta senyora que ha trucat, que sembla ser que el metge de capçalera o de família, que ara se'n diu, l'han canviat de puesto de consultori.
1: El canvien, sí, sí, sí.
3: El canvien, no. Llavors hi ha la cosa que... És que a mi em passava, però ja fa temps que el metge que tenia actualment a l'ambulatori, el van canviar, el van destinar a una altra banda, no? I ara sí que m'heu fumut, perquè és una persona que no el volia canviar per res del món, perquè amb problemes de salut que va tenir, i, bueno, es va portar com un sabato de bo, diguem, no? Uh-huh. Llavors jo el que vaig fer, el dir-me que ja no sabia on havia anat, diguéssim, què vaig fer? Vaig entrar a internet, taca, en el Google, vaig teclejar el nom d'ell, i buscant, em va sortir allà i a l'ambulatori on estava destinat.
1: Sí.
3: I llavors el que vaig fer? Va, vaig anar cap allà, informació, per tant, mira, escolta'm, aquí veig que han trasladat el metge de capçalera que tenia fins ara aquí a l'ambulatori de Sant Andreu.
1: Sí.
3: I llavors, clar, m'interessaria veure si ja em pogués ell visitar aquí. I llavors, sí, em van donar un full i ho omple, tal, això ho pensarem a l'inspector mèdic d'aquí a l'ambulatori, després li pensarem amb ell a veure com té l'agenda de pacients.
1: Sí.
3: I ja direm algú en 24 hores, però no, cap problema. I ara 24 hores, no. Arribo a casa i em truquen de l'ambulatori i diuen, la seva petició s'ha acceptada. I carai. I em el van acceptar. Perdona, Marta, digue'm.
1: No, que dic que a vegades costa molt que et canviïn de metge, vull dir, i més amb un cap que no és el que et pertocaria, entenc, no?
3: No, que però pensa que ara és lliure i pots anar a l'ambulatori que vulguis.
1: Sí,
3: vull,
1: és veritat. És veritat.
3: No em vull ficar com no em demana això, sí que no pas, no? Però llavors diuen, que no vaig parar fins que ho vaig trobar. I bé, concretament vaig acabar, però jo vaig trobar aquí a l'ambulatori que hi vas del bon passó, a 4 passes de Sant Andreu, diguem, no?
1: Sí.
3: I sí, no, escolta, qualsevol cosa que tingui, els controls que hagi passat quan van operar de càncer i tota la història, vaig allà tranquil·lament, sense cap problema ni res, a part que és un circuit que en parlen clar, és un tot les apava en ells, més clar l'aire. Com a metge, és un imperi.
1: Per tant, aquesta senyora que estava molt disgustada i el to del missatge era realment de disgust total, podria demanar ajuda, a veure, era la Maria Elena de Rubí, intentar buscar el nom d'aquest metge, a veure on te'l destinen.
3: Exactament, ja surt el lloc on l'han destinat, llavors seria anar...
1: Físicament allà, eh? Anar físicament.
3: Sí, això no, saps què? Prefereixo fer-ho cara a cara, diguem, no? Però clar, si m'has... Em van donar un volant, diguéssim, per complir, tal, el motiu per què demanava aquest metge.
1: Clar.
3: Vaig posar el motiu, doncs, que aquest metge doncs, ja em portava l'envoltori Sant Andreu i no voldria canviar per res del món. No voldria que vingui allí. I llavors diu, mira, en 24 hores direm algú. Clar, perquè cap problema, no? Que veu, 24 hores. No em va de temps arribar a casa... que ja estava sonant el telèfon.
1: Que ja et deien que sí que t'havia acceptat. Suposo que el metge també veu, deu conèixer, deu dir sí, aquest pacient prefereixo que vingui aquí i el portaré jo, no?
3: Que no sigui, no, pot ser molt fàcil, no, perquè només ja quan a vegades, moltes vegades, a l'hora que ja entrava a treballar, era l'hora que tenia de visita, diguéssim, no?
1: Clar.
3: I on dia que vim per aquí una altra vegada, esperen que pujarà el que em poso la bata, ara et cridaré. I vale, cap problema, diguem, no?
1: Aquesta senyora, després de 40 anys amb el mateix metge, entenc que estiguin, doncs,
3: disgustada. Si no, no m'ho imagino, perquè també quan em van dir que l'havien traslladat a l'altra banda, vaig quedar a dir, me cago en 19, i ara què faig ara? Tinc una cosa aquí per molt allò, diguem-ho, si no, dic, em vaig connectar a internet i no vaig parar fins que el vaig trobar. I si ja sortia el nom d'ell, tal, ambulatori i tal. Dic, uep, aquest és el meu, tu.
1: Doncs mira...
3: I que em volia posar la cuina a fer el dinar i ser tal, dinar, si no diu la 1, diré les 10, m'és igual, no?
1: Clar.
3: Vaig anar volant cap a l'ambulatori i res, en menys de 24 hores ja em van acceptar l'escrit que vaig fer, diríem, no?
1: Doncs mira, jo crec, Quim, que amb aquest missatge que ens fas pots ajudar molta gent, perquè igual ningú... pensa que pot fer això, demanar, buscar-lo, primer buscar-lo, que això és el més important que vas fer, buscar-lo, trobar-lo, perquè que no se n'hagi anat a un altre poble, que llavors ja seria més dificultós.
3: Que podria ser també, diguem, no? Perquè cal dir, doncs, vostè queda destinat a Sevilla, per dir alguna cosa, diguem, no?
1: No, clar, llavors és inviable, clar.
3: Que llavors sí que la cosa anar a Sevilla per fer una consulta és molt arreny, no? Però per lo millor, m'imagino que serà dintre del terreny, dintre del circuit d'aquí de Barcelona, m'imagino, o rodalies, diguem, no?
1: Doncs sí.
3: Però no, jo quan vaig veure que era aquí el bon pastor, dic, mare, Déu Santíssima, escolta, aquest és meu, per dir alguna
1: cosa,
3: no?
1: Sí.
3: Dic, anava a començar a fer el dinar, dic, ja aixecar el dinar, i ja ho farem, tu.
1: No, primer la salut, tu. I si et, trac, no, si et porten bé, escolta'm, això és mitja vida.
3: Jo t'he dit que sí, he dit que és una persona més jove que jo, diguem, no? Però ja ben juro que, bueno, no juro, no, que no m'agrada, és ben prometo que... és un tros de pa.
1: Bueno, Ivan,
3: i que no té pressa, eh? No té pressa per visita, diguem, no? No té... Quan sàpiga el què, ja acabarem la visita i ja cridem el següent client. Ai, client, perdona. El següent pacient, diguem, no?
1: Pacient.
3: No, perdona.
1: Molt bé.
3: Perdona, coi.
1: Doncs escolta'm, Quim, gràcies per l'explicació, perquè jo crec que pots ajudar amb aquesta oient i algú altre que li hagi passat o li pugui passar mateix.
3: I algú altre que li pugui passar. I per això, el més que ara és tenir-ho a l'acció, diguem, no? És tenir-ho a l'acció.
1: Sí, sí.
3: Si aquí estigui, allà on sigui, diguem, no? Això sí, cap problema.
1: Però tu vas ser proactiu i dius, vaig a buscar-lo, i a vegades la gent ens quedem amb la queixa sense fer res i dius, no, mira, que si el busques i el trobes, pots demanar.
3: Algun millor quan trobin el metge, un parell de passes per anar a consultar. Dic, m'interessa que em visiti, no?
1: Sí,
3: i ja està, diguem, cap problema.
1: Perfecte,
3: cap problema.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la teva trucada.
3: De res, Marta.
1: Que vagi molt bé.
3: Bona nit. Adéu.
1: Si és que hi ha gent que ens dona claus per solucionar problemes de gent, i això és meravellós, llavors, clar, jo crec que no només aquesta oient, altra gent que es pot trobar en la mateixa circumstància, doncs que sàpiga que si el busca i el troba i li accepten, pot canviar de metge i anar a un altre cap diferent, que això ja és veritat que sabíem que és de lliure elecció, però que és una manera de ser proactiu i intentar buscar el metge. Per tant, aquesta oient que es queixava, a veure si la poden ajudar a fer això i trobar aquesta persona que fa 40 anys que la visita. Que arribem a la 1 de la matinada, venen els companys dels serveis informatius, escoltem les notícies i tornem d'aquí uns minuts amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. I amb el final del conte de l'Empre Moliner, que ens hem quedat a la meitat. Fins ara.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat de la crisi educativa, demana serenitat i bona fe a tots els actors que participin en el procés. Admet que cal recuperar la confiança de la comunitat educativa després de mesos de confrontació. Per tot plegat, el president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Catinfo que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet. Posa d'exemple l'escola inclusiva. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
5: El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. Repassem ara altres informacions de format breu amb l'Anna Alfonso.
7: El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, que no concreta el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament.
5: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
7: El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant.
5: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra que entra en la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stasin Jimmet, format a Barcelona. Un treballador mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat.
7: Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren al desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
8: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
7: A conseqüència de l'incident, s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
5: Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou acolli una final de la màxima competició europea.
7: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
5: El Real Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria madridista. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar a 2. Els blancs sumaran ara 15 punts dels 18 disputats fins ara.
7: També ha jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
5: I el Barça jugarà aquest dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
4: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ja hem escoltat les notícies i ja hem tornat a felicitar l'Aina, perquè, mira, el butlletí serveix també per tornar a felicitar. Encara no hem fet el ressopó, que ho sapigueu, tot arribarà, però encara no l'hem pogut fer, perquè té feina, perquè ha de contestar el telèfon, la gent... Hi ha hagut gent, fins i tot, oients, que jo agraeixo, perquè això és molt bonic, que heu trucat només per felicitar-la sense passar per antena, que és una cosa molt bonica. O sigui, avui no teníeu cap pregunta ni cap aportació, però l'heu trucada per felicitar, que és una cosa molt xula. Així que les gràcies en nom d'ella, perquè trobo que això és bonic. Va, que aquesta hora ens truca la Maria Rosa, des de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Diu, amb el pebre una fortuna la Marta s'haurà gastat, omplint el molinet XXL que compraren recentment casats.
0: Com ho saps, això? Sí, esclar, clar que ho sé. El meu pebrer, no?
1: El meu pebrer, que, home, és gran, és que jo sé que jo cada mes rebo cuines.
0: Ara, com ho saps, això? Clar, sí, perquè surto al cuina del mes de setembre i surto amb una foto que surt el pebrer aquest gran.
1: Exacte.
0: Has vist que és gran, eh?
1: Jo dic que s'ha gastat una fortuna aquesta, no? I omplint el bo.
0: No, perquè el vaig reomplir amb 4 potets petits.
1: Sí, i em sembla que era d'aquells de 5 ovalles.
0: Sí, senyora.
1: Que a mi m'agrada molt el pebre, i en tinc de negre, de blanc, de les 5 ovalles aquelles.
0: Tot barrejat, vermell, negre, tot barrejat.
1: Ja m'he pensat, perquè dic, segons, si arribes a comprar de Sichuan o aquests així, llavors sí que dic, vaja.
0: No. El vaig fer com normal i el dia que vaig descobrir que es podia reomplir, sí.
1: Home, i de moment dic que estan fent un pícnic a la vorera, no. No, és que la vorera havia vingut a la taula.
0: Exacte.
1: Sí.
0: La vorera... Tinc aquell... Clar, perquè ara la gent no ho entendrà. És una imatge,
1: no,
0: és una imatge que hi ha a la cuina i que t'ho diré demà, com es diu ara, el que poses a sobre la taula.
1: Les estovalles
0: són d'aquestes... que són els panots de Barcelona.
1: Exacte.
0: Que això va venir el fotògraf i va dir que li agradava. Jo va dir, ho traiem. No, que això m'agrada molt. Ah, d'acord.
1: Veus? Sí. Oi que són d'en Gaudí, aquests? No sé si són d'en Gaudí, aquests.
0: Jo crec que...
1: No? D'algú...
0: Mira, pregunta.
1: No ho sé, pregunta. Sí, no ho sé.
0: Els panots de Barcelona, els de sempre, són del Gaudí? És una pregunta que fa ara, de la conversa, fa la Maria Rosa.
1: És que l'altre dia ho discutíem, perquè estàvem mirant amb una altra persona la revista, i diu això, dic, ai, no ho sé, ja ho preguntarem, escolta.
0: Doncs mira, ho preguntem.
1: I m'ha semblat fer-te la introducció així.
0: Ja, per això he pensat, com ho sap això la Maria Rosa?
1: M'està espiant. No, t'estic espiant, sí. Oh, que escolta'm, que avui en dia no se sap mai, eh?
0: No.
1: Precisament, escolta'm aquí. Doncs bé, escolta, amb els contes aquests els dies que estic desperta, perquè ja saps que m'adormo així intermitentment, i quan vaig sentir el de la gateta, mira, em va fer una pena perquè em va recordar la meva floreta, que va ser l'última que vaig tenir, que era una gata persa bonica, preciosa, amb un pèl, era tigreta guapa. Era una cosa, i va morir així fet un parraquet, també, que va quedar amb no res, no podia ni caminar.
0: Ai, és que em va fer tanta pena aquest conte, sí que feia molta pena.
1: Mira, i a mi també, jo em van venir unes ganes de plorar perquè pensava en la meva floreta, perquè, mira, hi han tingut diversos gats i tots els sento, però és aquella que tan mofonosa que era, amb aquell cabell i aquella cosa, i pobrissona, va morir així, i anava sentint ella les reflexions de la Mixeta, i dic, ai, mare de Déu, mira, em recordava la floreta.
0: Sí.
1: Ah, i el dia de la Carme Guascoi, que és la mare de la
0: Sílvia Soler.
1: De la Sílvia Soler, sí. Em va fer gràcia quan estan aquell parell dins el cotxe.
0: Sí.
1: Que va la policia.
0: I va la policia.
1: La senyoreta es troba bé, dic, home, jo li hagués dit, mira, estava millor fa 5 minuts.
0: Sí. Sí, doncs trobo que els escoltes prou, eh? Vull dir que no t'adorms a aquesta hora.
1: Sí, no, bé, quan estic desperta, esclar, i estic d'allò, si no, a vegades... No, però mira,
0: clar.
1: Aquesta sí, ja dic, ara, va mira,
0: sentir,
1: quan diu l'enfoc, diu, està bé, senyora, t'he dit, com jo li he dit, estava més bé fa 5 minuts.
0: Fa 5 minuts, vostè m'està tallant el rotllo, sí.
1: Exacte.
0: Sí. Molt bé, Maria Rosa.
1: Bé, noi,
0: que per riure sempre.
1: Vinga,
0: vinga, que passis bona nit.
1: Bona nit, adéu.
0: La Maria des de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Mira, és que el diumenge que parlava dels mosquits i les formigues...
0: Sí, les formigues, sí, sí.
1: Sí, se'm va passar de dir que un senyor que deia que no li havia fet efecte aquests aparells que són per fer fugir els mosquits, però és que jo mai he sentit que per les formigues vagin bé.
0: El d'ultrasons, vols dir, oi que sí?
1: Sí.
0: Sí, és veritat, jo tampoc ho havia sentit, però...
1: No, però és que ell deia que no havia anat bé, però vull dir que és normal que no hi anés bé. Però ara me deia l'Aina que encara ahir se'n va tornar a parlar d'això.
0: Uh-huh.
1: Era el mateix o hi era una altra...
0: No, eren productes específics per carregar-se les formigues, vaja. Des de com s'ha de netejar fins a productes específics, una pols que es llença, un tubet petit, ens van dir marques i tot, eh?

0: això.
1: Va bé. Doncs jo el que faig servir és un de la marca Flower, que Flower. Només diu antihormigues,
0: sí.
1: Que fa com una mica de... és un granulat de color rosa,
0: sí.
1: I el poses per tot allà arreu on te vindrien i t'asseguro que no passen. Fa com una mica d'olor de gasoil.
0: Ah.
1: Però jo estic encantada. Bé, bueno, aquest any no hem tingut pràcticament, no n'hem fet, no n'hem necessitat,
0: sí.
1: Però l'any passat, que era una invasió total, ens va anar superbé, sí, es vam erradicar així. I llavors l'altre que també ens ha anat bé és un del Mercadona, que em sembla que és ecològic o bastant natural.
0: Sí, em sembla que algú va dir que hi havia un al Mercadona sense dir marca.
1: És que em sembla que no té, em sembla que només diu antihormigues o una cosa així.
0: Ja.
1: No, no té un nom.
0: D'acord. Doncs,
1: llavors, l'altra cosa que jo volia comentar és
0: digues.
1: Que avui m'he trobat aquesta tarda que ha estat molta estona que Catalunya Ràdio no la podia sentir, en canvi Catalunya Informació la sentia.
0: Ah, sí?
1: I no m'arribava.
0: Sí.
1: I llavors he trucat a atenció a l'audiència, però dues vegades fins s'ha acabat. Mec, no ho ha agafat mai ningú. Llavors he buscat el telèfon de Catalunya Ràdio en si, diguéssim,
0: sí, sí.
1: I la noia de la centraleta m'ha dit, ja m'hi posava, dic, mira, no deixis la trucada perquè si fa com a mi que no l'ha agafat, torna-t'hi a posar i llavors me passes amb algú més. Res. M'enxufar, pim, pam, res. O sigui, no he aclarit absolutament res i he perdut un quart d'hora. Vull dir que quina atenció a l'audiència que tenim. Ja un altre dia ho vaig dir, també.
0: I a quina hora has trucat aquí, la ràdio?
1: Sí, devien ser les 4 o 4, quarts de 5 o així.
0: Doncs és estrany, perquè hi
1: no,
0: som.
1: No, però aquí a la ràdio sí que ha sortit una noia.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Però m'ha dit que me passava amb atenció a l'audiència.
0: Ah.
1: Dic, no em deixis la trucada, no l'abandonis, perquè jo ja m'he cansat de trucar-hi i no l'ha agafat mai.
0: I quan t'ha passat tampoc no has arribat al final.
1: No, perquè ella m'ha passat i llavors al principi quan jo hi trucava no, que no em sortia, però com m'ha passat ella sortia. Vostè està en el primer lloc de la taula.
0: Sí.
1: Val, doncs ni així. No, o sigui, anava sortint això repetitivament i no l'ha agafat mai ningú. Vull dir que em sembla molt que algú ha de vigilar els treballadors,
0: És molt,
1: clar,
0: és
1: no n'hi ha prou de deixar-hi una persona.
0: No, clar, suposo que o hi havia moltes trucades i no donen l'abast.
1: No, perquè cada vegada me deia que estava la primera. I m'anava repetint que estava la primera.
0: I després no t'ha agafat ningú.
1: Res, al final s'ha penjat sol.
0: Doncs ja ho demanarem a veure què passa.
1: És
0: perquè,
1: que és un desmanec, això, que,
0: un desori,
1: Perquè no fos... O sigui, avui ha estat potser més espectacular perquè em trobava que la ràdio no anava i després, mira, ja al cap d'una estona ha tornat.
0: Ja, deu ser però, alguna cosa de fora, sí, sí.
1: Sí, però em refereixo que et trobes així i no, que no t'atengui ningú, és molt frustrant
0: ja,
1: perquè
0: clar, sí.
1: Que jo sàpiga, són gent de servei, que jo sàpiga... Potser només és per fitxar, però...
0: No, perquè hi són, vull dir que igual hi ha algun tema tècnic, no ho entenc.
1: Doncs mira, devien
0: enxufar
1: la discoteca i devien escoltar discurs.
0: Perquè a mi m'envien a vegades coses, vull dir que treballar i treballen, saps? Vull dir...
1: Sí, bueno, hi deu dies de tot, o hores de tot, segons la persona.
0: Doncs demanarem a veure quin horari fan.
1: Aquesta tarda, almenys,
0: no
1: se tenia.
0: No se tenia.
1: Llavors jo ahir no vaig poder trucar, però el que volia comentar és que... Es parla molt de la salut mental, infantil i tal, i dels mestres, i que hi ha tant de problemes i que no poden amb tot i tal. I jo em sento parlar actualment quasi bé cada dia d'aquest tema.
0: Mm.
1: Sigui el comentarista que sigui, tot arreu se sent això. Doncs, i en canvi, no he sentit ningú que digui que és que els nens no estan en bones condicions nutricionals. I és que jo crec que és això el que afecta a la majoria. Aquí hi deu haver algun cas diferent,
0: ja.
1: Però la majoria és que van mal menjats. Perquè
0: mal
1: avui
0: menjats.
1: Dia els menjars no nutreixen. Tot aquest menjar tan fals que hi ha en els súpers, per exemple, jo que sé, mires un pebrot que és 3 vegades de tamany d'un pebrot normal, i qui diu això, diu les llimones, diu moltes coses, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, si van mal menjats, que representa que mengen, però que no tenen nutrició,
0: ja,
1: mengen
0: ja
1: aliments que no nutreixen,
0: ja, sí.
1: I bolli caos o aquestes coses així prefabricades, uh-huh.

0: va contra de la nutrició dels nens. Yeah. Llavors, jo pregunto, ningú se li acudeix que revisant la nutrició dels nens es podrien evitar molts casos de problemes mentals? Perquè és que molts nens que diuen, oi, té depressió. Home, a 3 o a 7 anys no es té depressió. O sigui, es té que estigui mal menjat.
1: Sí, sí, sí. Que les necessitats bàsiques no estan cobertes.
0: Bona reflexió, Maria. Doncs a veure si algú s'hi posa. Sí. Perquè, esclar, si ningú no s'hi posa, serà que realment els responsables d'aquest tema, perquè n'hi ha de responsables de temes infantils, doncs serà que els responsables també només van a cobrar.
1: Clar. Feta la reflexió, Maria, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Vinga, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
1: En Joan des de Vallcarca, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Perdona que tingui aquesta veu, però és que estic estirat al llit amb el peu penjat, perquè resulta que se m'ha, per un rossi, per una sandàlia,
1: sí,
2: el dit del mig del peu esquer, no hi se m'ha
1: llegat, s'ha llegat.
2: M'ho porta la, ja fa dies, la infermera d'aquí del meu,
1: sí,
2: cap,
1: sí.
2: Però de cop i volta avui se'm va posar tot negre, la cara inflada, avui hem anat a Sant Pau, hem estat gairebé tot el... des de les 2 fins a les 6 a Sant Pau, demà hi tinc que tornar a anar, perquè segurament en tindran que fer un cateterisme, perquè es veu que no dec tenir les artèries
1: taponades, una mica estruïdes.
2: I no m'arriba la sang al peu.
1: Ai, ai, ai, Joan.
2: I vet aquí, i ara tinc el peu penjat, perquè si el tinc penjat, és el doctor Eduardo, no sapiguer-ho, la sang m'arriba més bé.
1: Clar, clar.
2: I no em fa tan mal.
1: Clar.
2: Perquè no, i si la poso damunt del llit, és impossible dormir.
1: Perquè del mar, mare meva.
2: La pregunta va sobre el coure.
1: Sí.
2: El coure que roben tant.
1: Sí.
2: Però què passa aquí? O sigui, a veure, roben el coure a la línia 3, a la 4, a la 5, a aquesta i la de més enllà. I ens hi hem acostumat tant que ja no fotem ni cas. Però, a veure, això deu fer-ho de nit, dic jo. Després el coure de portar corrent aquests cables. No tenen por de quedar enganxats?
1: Mira, es veu que no, perquè vaja...
2: I escolta, i després amb qui se'l venen? Però, i tan difícil és enxerpar-se,
1: Sí, sí, sí.
2: És que no ho acabo d'entendre jo.
1: No.
2: Perquè no hi ha dia que no rebin coure.
1: Sí, i penso, jo penso en altres països i no sento que passi en altres països, això és veritat.
2: No.
1: Sí.
2: I una altra mini pregunta. El que diu, bona nit, és el Xavier Solano?
1: A la sintonia?
2: Sí.
1: És que ara m'has fet una pregunta que no sabia respondre. No sabia respondre, però me l'acaben de xivar perquè m'ho ha dit un dels participants.
2: Sí.
1: No és una persona, són dues. A veure si l'endevines.
2: Jo sempre sento, bona nit, bona nit, molt baix. Dic que aquest és en Solà.
1: En Solà i l'Oriol. L'Oriol, perquè ara m'ho està dient ell. Jo no hi havia caigut, és que no ho sabia això, Oriol. Ara ho acabo de descobrir. Doncs
2: molt
1: sí,
2: bé.
1: Ell, tots dos. Va, li hem resolt l'enigma.
2: Vale,
1: Joan, que vagi tot bé, espero.
2: Gràcies, Marta.
1: Que milloris, una abraçada.
2: Adéu,
1: bona nit.
2: Adéu.
1: El Magí Anguet, des de Vilafranca, bona nit.
3: A veure, sí, ja hi soc, ja, és que estava una mica distret. Bona nit.
1: Bona nit.
3: A veure.
1: Digues.
3: Que començo pel dia 10 de setembre i arribaré allà on em diguis tu. Ah, mira, el 10 de setembre, a la tarda, a la plaça del Fossar de les Moreres, on hi havia un batalló d'esquerra independentista i un altre d'Aliança Catalana,
1: sí,
3: segons les dues formacions, el seu pensament de fons és la independència de Catalunya.
1: Mm.
3: Demòcrates, diuen que ho són, les dues formacions. Però bé, una és d'extrema esquerra i l'altra és d'extrema dreta. Sembla que si són demòcrates, en aquell moment s'haurien de venir i sense rancúnies retre homenatge als màrtirs del 1714. Però no. Si no hi hagués hagut la policia allí, s'haguessin fotut hòsties i segurament hi hagués hagut inclús morts. Jo no pregunto com és això, ja fa masses anys que sóc català i veig que això cada dia està més clar, o sigui que està igual que fa 90 anys, quan va començar la guerra, llavors hi havia els comunistes, anarquistes, el PSUC, l'Esquerra Republicana, la CNT, la FAI, el POM, tots aquests eren catalans i d'esquerres. i es mataven els uns als altres. Aquests es mataven a trets a Barcelona, només perquè no pensaven ben bé igual. Sí que pensaven igual, però ben bé no. O sigui, la qüestió, anar-se matant. Som tan demòcrates que si no penses exactament com ells, ho tens clar. De fet, això passa a tot arreu, no és a Catalunya. No creieu que s'hauria de buscar un sistema molt menys democràtic que el que tenim ara per governar-nos i si provem l'intel·ligència artificial?
1: Sí, home, i què més ara?
3: Clar que sí, vés a saber, res d'eleccions,
1: res
3: de discursos, res de res. I cada 5 anys, doncs, que l'intel·ligència ens vingui...
1: Ens mani, i ja està. Una dictadura de la IA, no?
3: Oh, clar, no democràtic. O que vols dir que funciona la democràcia?
1: No, clar. Llavors tornem a la dictadura, però amb la IA.
3: No, una dictadura. No només 5 anys de dictadura.
1: Ah, només 5.
3: Bueno, dic jo, no ho sé.
1: Sí. molt bé.
3: Ah, no, tinc una altra pàgina, si vols la dic, i si no, no. Vull dir,
1: doncs bé, tinc cua, imagina't.
3: Ah, no, doncs fora,
1: doncs
3: cap problema.
1: Doncs guarda-te-la per quin parell de dies.
3: Bueno, ja s'haurà passat, vull dir, però bueno, és igual.
1: Tranquil.
3: Vinga,
1: gràcies, bona nit, adéu. L'Àlex, des de Cardedeu, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Què tal, Àlex?
4: Saps què em preocupa molt?
1: Què?
4: De la Selva?
1: De la Selva? De la Selva de l'Albergaset,
4: El temps, que no en parlen prou, que no hauríem de parlar més.
1: Del temps?
4: Sí, perquè hi ha canvi climàtic i em preocupa el canvi climàtic.
1: Ja. I tu creus que l'Albergaset no en parla prou?
4: I soc jove i crec que no hauria de parlar més.
1: I tu mires la Selva?
4: Sí. M'agrada, ja m'agrada, en general. Però hauríem de parlar més del temps.
1: Doncs mira, ja li farem arribar, A vegades en Graceta ens escolta, Mira que si ho escolta, ho tindrà en compte, perquè aquestes coses el Xavi les té en compte. Ja li direm que ha trucat un oient.
4: I fins i tot a vegades trobo que falta una mica més d'informació de les coses.
1: Ja, o sigui, fa molta tertúlia i tu creus que li falta informació?
4: Una mica sí.
1: Ja. Doncs mira, li direm...
4: Sí, però també està bé que faci entrevistes d'entreteniment, cuini...
1: Clar.
4: Sí.
1: Doncs, si ens escolta en Xavi, que sàpiga que hauria de parlar més del temps, i una miqueta més d'informació, segons un dels oients de la nit...
4: Això a la tele. Però hi ha una altra cosa.
1: Digues.
4: El programa del Toni Clapés, del teu marit.
1: Digues.
4: Mira, ho fa molt bé, també, però quan parlen de tele em parlen massa poc amb el Rocco.
1: Que parlen massa poc de tele?
4: Massa poc.
1: Això és ironia. Estàs fent ironia o ho dius de veritat?
4: De veritat.
1: Ah, sí? Però si va cada dia al Rocco, crec, diria.
4: Sí.
1: Però parla poc?
4: Parla poc. Encara li haurien de durar una hora.
1: Una hora?
4: Una hora de prut. Una hora, sí.
1: Home, ho trobo, trobo excessiu, amb un programa d'acabar fins a les 8 del vespre, ho trobo excessiu. Però vaja, tots són gustos, Àlex, tots són gustos.
4: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, fetes les teves reclamacions. Gràcies per trucar-nos.
4: Ja estic preocupat que el club es plegui, però si se'n va a la tele ja se sap.
1: Estem al setembre, falten molts mesos, o sigui que tranquils tothom.
4: Sí.
1: Gràcies, Àlex, sí. Una abraçada. Bona nit.
4: Adéu. Que tens moltes trucades.
1: Sí, ara tinc. Bona nit. La Núria, des de Sant Andreu, bona nit.
5: Bona nit, Marta. Mira, això dels panots de Barcelona, jo el que tinc entès és que durant molts anys es va atribuir a en Puig i Cadafal, i encara ara es diu. Però realment, jo sé que... O sigui, no hi ha cap constància de que ho va fer ni res. O sigui, és desconegut.
1: És desconegut. És que el dia, sí. Si ho havia fet, ha sigut la Maria Rosa. Els panots van de Gaudí, pensant, jo crec que no.
5: Sí,
1: doncs mira, bé la teva
5: apreciació. Això és el que jo tinc entès.
1: Molt bé. Doncs gràcies per aclarir-ho, Núria.
5: No, de res. No? I la Maria Rosa normalment sap moltes coses i ho diu, però tots podem tindre coses que no.
1: Igual que
5: jo tinc entès aquesta, jo potser ho vés a saber.
1: Bueno,
5: però
1: si
5: això
1: no...
5: és el que he sentit sempre.
1: Si no, si hi ha algun altre oient que pot aclarir més coses, doncs ja ens
5: anirem. Exacte, jo és el que tinc entès.
1: Molt bé, Núria.
5: D'acord, doncs.
1: Moltes
5: bona
1: gràcies,
5: nit.
1: Bona nit.
5: A vosaltres. Adéu.
6: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa.
1: Vull començar aquesta entrevista donant les gràcies al seu protagonista, l'Oriol Gracià, per haver-nos posat tan fàcil la manera de començar-la. Només llegint la introducció al seu llibre ja tenim banda sonora per arrencar.
6: On anem?

0: Aquest tema dels Underworld, que va ser un dels emblemàtics de la banda sonora de Trainspotting, mític film sobre els joves i les drogues a l'Edimburg dels anys 90. Però també tenim aquesta altra pel·lícula.
1: D'aquí a molts, molts anys, ho donareu tot per canviar tots els dies a partir del dia d'avui per una oportunitat, només una oportunitat, de ser aquí i dir als nostres enemics que potser ens poden llevar la vida, però mai ens podran prendre la llibertat! Alma! Cobra!
0: Potser algú ha reconegut aquell Braveheart, l'heroi nacionalista escocès de Mel Gibson. Doncs l'Oriol Gràcia diu que l'eco d'aquestes músiques, d'aquestes pel·lícules, li han vingut sovint al cap durant els 20 anys, 20 que ha viatjat i ha viscut a Escòcia, dos dels quals com a corresponsal del diari Ara. L'experiència l'ha destil·lada en el llibre Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira. Atenció, perquè no és una guia de viatge, sinó un viatge molt personal a partir de la curiositat per la cultura, la història, l'art, la gastronomia i també per la política, terreny on l'escriptor i periodista explora similituds i diferències amb Catalunya. Oriol Gràcia, bona nit, benvingut als Ignorants, com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de res, clar, tant de temps anant i tornant i viatjant a Escòcia, tu has arribat a aprendre una mica de gaèlic?
2: Dos o tres paraules, poquíssimes. Perquè, de fet, si no t'hi fixes, el gaèlic no te'l trobes. L'has de buscar, i l'has de buscar molt, i has d'anar a llocs molt concrets per poder-lo sentir.
0: És a dir, quatre rètols, no?, potser en algun lloc del país.
2: Quatre rètols bilingües, alguna frase feta i poca cosa més.
0: Uh-huh. I allò pels carrers dels petits pobles, tampoc.
2: Tampoc. De fet, jo veure parlar gaèlic o sentir parlar gaèlic, excepte d'un moment puntual, que vaig parlar amb un professor de gaèlic, no l'he sentit mai.
0: Que ell sabia parlar, només faltaria,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte.
0: Déu-n'hi-do. T'hem presentat com a periodista i escriptor, però val la pena explicar que la primera vegada que tu vas anar a Escòcia fa 20 anys, no?
2: Va ser el 2003.
0: 2003, oi?
2: Però una mica més de 20 anys.
0: Però no va ser per treballar com a periodista ni
2: no,
0: per
2: fet,
0: fer cap
2: jo,
0: llibre.
2: En aquell moment sí que estava estudiant la carrera, però volia practicar l'anglès i volia guanyar alguns diners d'estiu i em va sortir la possibilitat d'anar a treballar al nord d'Escòcia, i havia demanat d'anar a treballar a algun, és a dir, a Anglaterra o al Regne Unit, a qualsevol part, i em van dir és d'anar a Bremer, que això és al nord d'Escòcia. Doncs vaig cap allà, però jo no sabia ni posar gairebé Escòcia al mapa, és a dir, tenia quatre referències molt bàsiques i poca cosa més.
0: Això és les Highlands?
2: Això és les Highlands,
0: allà
2: just al centre.
0: Allà dalt de tot?
2: Sí.
0: Allà dalt de tot. Aquella primera vegada et vas instal·lar en aquest poble que dius tu, Bremer,
2: Bremer, és el que diuen els escocesos.
0: És que costa
2: accent
0: molt d'entendre. És que anar, perdona, però anar a aprendre anglès a Escòcia et va a la marxa, eh?
2: Clar, és el que em van proposar i em vaig dir endavant. Tampoc n'era conscient en aquell moment.
0: Ja. Costa molt entendre'ls. En anglès costa entendre'ls,
2: sí,
0: per mi, els escocesos.
2: Sí, els anglesos d'Anglaterra se'n fan creus a vegades de com parlen.
0: Això està situat al Parc Nacional de Cairngorms.
2: Sí, més o menys.
0: Més o menys. A tot el llibre hi trobem descripcions, allò, molt acurades, molt minucioses, de la natura desbordant que hi ha al país. Què és el que et crida l'atenció, tu?
2: A mi la natura és una de les coses que em va cridar l'atenció i, de fet, quan vaig trepitjar per primer cop a Escòcia, que va ser quan vaig anar a treballar en aquest petit poble, perquè estem pensant d'un petit poble d'uns 700 habitants al mig de la muntanya, sí, i responia al tòpic o a la imatge que nosaltres tenim al cap d'Escòcia, és a dir, hi havia les vaques peludes, hi havia els dos rius, les boires, les muntanyes suaus, perquè no hi ha grans muntanyes a Escòcia, hi havia els senyors amb el kilt, les cases sota el bosc, amb un aire una mica victorià, sí, hi havia un castell, bueno, es responia una mica a la imatge
0: tòpic,
2: que tots,
0: no, que
2: més o menys, podem tenir d'un poble escocès, de la ruralitat escocesa.
0: I aquesta imatge no et va decebre? És el que t'esperaves o quan l'has conegut una mica més has dit no és ben bé el que jo pensava o, al contrari, és molt millor del que jo creia?
2: Jo crec que és molt millor i m'ha sorprès i com més he viatjat i més espais naturals he conegut d'Escòcia, més m'he enamorat del país.
0: Més. Tu dius en el llibre, a les Highlands la noció del paisatge descansa sobre la noció del país.
2: Sí, perquè tenim aquesta idea dels clans escocesos, de les lluites medievals, i per qualsevol racó de les Highlands hi acabes trobant castells, i acabes trobant ambients que remeten a aquestes guerres del segle XVI i XVII.
0: Això és el que tu t'has trobat cada vegada que has trepitjat a Escòcia. Tu has dit que això no és una guia turística, aquest llibre, no. Escòcia, viatja al país del whisky, els castells i la boira. Però que si tu vols anar a Escòcia i vols una mica hidratar-te
2: o impregnar-te
0: d'essència, és un bon llibre per fer aquella, el que li diem sempre, aquella literatura de viatges, no? Que no és una guia, però que a vegades et dona llocs, noms i curiositats que fan que encara t'enganxi més a aquella destinació.
2: Sí, jo crec que és un llibre més que per submergir-te al final a la cultura escocesa, per entendre per què els escocesos són escocesos i d'on surt aquesta identitat, com s'ha construït. Si un va a Escòcia i es llegeix el llibre, hi trobarà referents que pot anar a visitar, però no era l'objectiu primer d'aquest llibre.
0: Justament aquest parc que dèiem nacional ens permet parlar d'una altra cosa, que és, crec que l'anomenen el paradís de la reina Victòria.
2: Correcte.
0: I això ens porta a la monarquia, que és una cosa, una relació que tu descrius en alguns moments de, o com a obsessiva i una mica desconcertant. Per què?
2: A mi em va ser desconcertant perquè el poble on vaig arribar, a Brema, per començar, respon a la imatge aquesta dels castells, que en realitat respon també a una imatge una mica de la reialesa. Molt a prop del poble, a uns 16-20 quilòmetres, hi ha el castell de Balmoral, que és el castell que va comprar la reina Victòria, on va morir la reina Elisabet fa 2 o 3 anys. I des que allà s'hi va instal·lar la reina a passar els estius, la reina Victòria, això estem parlant del 1840, una cosa així, diguem que Escòcia es va posar de moda entre l'alta societat anglesa. Ja. Llavors, si tu volies lluir certa categoria social a Londres, havies de tenir una segona residència als Highlands escoceses.
0: Ah, d'acord.
2: I d'aquí també va posar de moda una mica el kilt i tota aquesta imatge de la falda escocesa, les gaites, també indirectament va ser la monarquia qui la va posar de moda. I això aquí ens pot estranyar. I al poble aquest de Bremer, cada primer cap de setmana de setembre, és a dir, el cap de setmana passat, s'hi celebren els Highland Games, que és una mena d'olimpiades populars, on se celebren jocs a l'estil, no sé, a l'estil basc, en què tiren pals, tiren pedres, tiren de cordes. Al voltant dels Highland Games hi ha danses populars, hi ha molta música, però tot molt folklòric i tot molt identitari. A Bremer hi ha la tradició que, justament des de que la reina Victòria anava a passar els estius, que la inauguració d'aquests jocs tradicionals els fa el rei o la reina de torn britànic. I quan jo era allà treballant, vaig anar a l'estadi on se celebraven un dissabte al matí aquests jocs durant tot el cap de setmana, i al moment que va arribar la reina Elisabet II acompanyada del duc d'Edimburg, hi va haver un esclat d'eufòria, banderes, alegria, i aquella conjunció d'identitat escocesa portada a l'extrem
0: i monarquia era com...
2: A mi em va curtcircuitar perquè m'ho mirava des de la perspectiva catalana.
0: Clar.
2: I aquí, diguem que els Borbons i els castellers o les sardanes o l'identitat catalana no m'acaben de quadrar.
0: La gent no esclata com a mínim a...
2: I em va sobtar molt el fervor que teníem per la monarquia, moltíssim.
0: És curiós, no? Semblaria una contradicció,
2: sí,
0: no?
2: Sí, des del punt de vista nostre sembla una contradicció. Des del seu ho viuen en absoluta naturalitat. I de fet,
0: harmonia, no?
2: El 2014, quan es va celebrar el referèndum per la independència d'Escòcia, diguem que l'Scottish National Party, o el Partit Nacional Escocès, no qüestionava la continuïtat de la monarquia escocesa.
0: No, clar, era sí o no, però la monarquia es quedava allà.
2: Era un mes a mes, hi havia algun republicà que reivindicava una altra forma d'estat, però en general no va ser el debat de la monarquia no va ser central en tot el debat que hi va haver voltant del referèndum.
0: Escolta, em parles del whisky, que també surt en el títol del llibre, i compartim amb una sorpresa, que és que et vas trobar que tu dius que és una beguda relativament nova.
2: Sí, té 200 o 300 anys. Sí que a l'època medieval hi havia monjos que la feien, però no és una beguda... I a més, realment, nosaltres coneixem el whisky escocès, però realment l'origen és també a Irlanda que Escòcia. És certa disputa entre irlandesos i escocesos, o en tot cas està entre els mars que hi ha entre Escòcia i Irlanda. Però sí, no és una beguda extremadament antiga, és relativament nova.
0: Aquí, si ho preguntes, tot whisky escocès,
2: sí,
0: no?
2: Sí, hi ha moltes coses d'Escòcia que sembla que vinguin de molt lluny i són bastant més recents.
0: I són de bastant més recents. És veritat que vas haver de triar un whisky entre més de 400 per tastar?
2: Sí, recordo que el barman que hi havia diu tinc un whisky per cada dia de l'any. I a més em va fer una reflexió interessant i em va dir la gent quan ve aquí sempre pregunta pels whiskies escocesos, però dia d'avui hi ha molts whiskies que estan al top mundial que no es fan a Escòcia, perquè hi ha whiskies al Japó, sí. Hi ha whiskies a Austràlia, hi ha whiskies a la Xina, i hi ha molts llocs. I em va dir, si vols tastar un whisky d'aquí, perfecte, te l'oferirem, però nosaltres pensem en gran i pensem en gustos i en textures i en qüestions organolèptiques, i preferim anar per aquí que no venir aquí a tastar un whisky escocès.
0: Mm-hmm. Escolta, una altra sorpresa, perquè si aquest llibre va de sorpresa en sorpresa. Com és, perquè això jo he pensat, no ho he llegit bé, com és que molts capellans catòlics d'Escòcia s'han format a Valladolid?
2: Sí, això sembla és molt curiós.
0: Sembla un acudit, saps?
2: Jo tampoc ho sabia. De fet, el catolicisme, les lluites entre protestants presbiterians i catòlics van ser molt dures a Escòcia, i la política i la religió van acabar superposades i va haver moltíssims morts i moltíssimes batalles, i el catolicisme durant uns anys va estar prohibit, i des de llavors que els catòlics escocesos van crear tres instituts per anar a estudiar a l'estranger. Crec que n'hi havia una a Roma, una a París i l'altra a Valladolid, i crec que després, des del 1988, diria que ara està a Salamanca en estos moments, però encara existeix. Llavors fa que molts capellans catòlics escocesos s'hagin format o a Roma, a París o a Valladolid.
0: Reus, París, Londres, no.
2: Reus, París, Londres seria una mica diferent.

0: Ja he dit que el llibre ens posava molt fàcil en les bandes sonores. Això són l'obertura de Les Hèbrides, de Felix Mendelssohn. Mm-hmm. Dius que aquesta música et recorda Escòcia i que algun dia hi tornaràs per visitar una illa que es diu Staffa.
1: Correcte.
0: Staffa, amb dos F, dues sí. Fs.
1: Clar, Les Hèbrides són les illes que queden a l'oest d'Escòcia. Mm-hmm. La més coneguda és la de Skye, però després n'hi ha algunes que estan encara més a l'exterior. Són les anomenades illes Hèbrides interiors i exteriors. I l'illa d'Staffa és una illa que Richard Mendelssohn al segle XIX la va visitar. Ell era alemany, però participava una mica d'aquest gran tour que a l'època estava de moda, en què els intel·lectuals i els joves acabalats de famílies adinerades d'Europa es passaven la joventut viatjant per Europa, descobrint també cultures una mica ancestrals. Mm-hmm. Alguns van fer cap a Escòcia, entre els quals Richard Mendelssohn, i va visitar l'illa d'Staffa, que és una illa petitíssima, però que és molt bonica, és una illa volcànica, plena de formes hexagonals, les columnes hexagonals que són d'origen volcànic, i a més n'hi ha algunes que formen com catedrals i coves impressionants, i ell va anar de viatge amb vaixell fins a una d'aquestes petites illes.
0: Va quedar absolutament, no?
1: I va quedar tan captivat que hi va dedicar, es va inspirar per escriure una sinfonia.
0: I aquí pots anar-hi i quedar-t'hi? O...
1: No, t'hi pots quedar perquè no està habitada.
0: Clar.
1: Normalment vas fins a l'illa de Mull, que és la més propera, i des d'allà agafes un vaixell i fas un
0: viatge. I això és una assignatura pendent que tens encara a Escòcia?
1: Tinc una assignatura perquè he anat a l'illa de Mull i volia anar fins a Staffa, però vaig agafar un dia amb tanta boira que estava al mig d'un núvol que vaig pensar, és que si vaig allà i estic dins d'un núvol no em serveix
0: no,
1: res.
0: No veuràs res.
1: I vaig girar cua.
0: Per tant, et queda pendent.
1: Em queda pendent quan... i em queden molts racons pendents.
0: Quan tornes a Escòcia, va?
1: Abans d'acabar l'any m'agradaria tornar-hi.
0: Escolta'm, l'Oriol Gracias, periodista i escriptor, col·labora a l'Ara, al Descobrir, al Sapiens, entre altres coses. Uh-huh. Tens un blog, parles d'història, de viatges, de menjar, de literatura. És una mica la teva targeta de presentació?
1: Sí, com a periodista soc una mica eclèctic. També soc de gustos molt diversos i encara m'ho porto tot cap al meu terreny. I com que tot m'agrada, doncs mira, vaig una mica d'aquí, una mica d'allà.
0: I tot això des de les Terres de l'Ebre, quan no estàs viatjant?
1: Des de les Terres de l'Ebre no viatjo tant com podria semblar. De fet, em trobo un company i em diuen, ai, d'on t'has tornat, on t'has anat? Jo penso, no, si fa mesos que estic aquí encara m'he mogut, però sí, no sé. S'ha instal·lat la idea de que sempre
0: estic
1: voltant.
0: De que tot el dia estàs viatjant, no?
1: I sí que estic voltant, però no tant com voldria.
0: Mm-hmm. I en què estàs ara? Perquè ara va ser aquest llibre, ja es va publicar, ha tingut el seu recorregut. Ara amb què estàs?
1: Bueno, ara intentar promoure el llibre, perquè el llibre sí que fa poc que ha sortit i li vull donar vida en la mesura del possible. Treballo en festivals de tipus cultural, gestionant la comunicació, i ara sí que tinc al cap la idea de poder fer un segon llibre, perquè m'he engrescat amb el primer, que l'he patit, perquè he tingut la síndrome de la impostora, no sé com dir-ho,
0: sí.
1: Perquè sempre tens dubtes, és una feina introspectiva i molt personal, i sempre es tenen dubtes, però ara com que m'he engrescat i tinc nous projectes.
0: Digue'm un lloc que et quedes amb Escòcia, que dius, per mi Escòcia és això, per acabar.
1: A mi el que m'agrada és una vall que hi ha entre Edimburg i les Highlands i Braemar, que hi vaig anar justament al principi de la primavera, al moment que els colors estaven esclatants i les flors, el bruc, tot estava brillant, tenia un color intensíssim i realment pensava que algú estava il·luminant aquell espai com si estigués en plató cinematogràfic. I la sensació aquesta d'estar en plató cinematogràfic l'he tingut moltes vegades a Escòcia.
0: Imagina't, en una pel·lícula, i has vingut a explicar-ho aquí, és amb l'editorial Pòrtic, aquest Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira, del periodista i escriptor Oriol Gracià. Moltes gràcies. I
1: gràcies a vosaltres.
0: Llarga vida a la boira, al whisky i a les Highlands.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bé.

Tres quarts de dues de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, deixem Escòcia, tornem a casa per obrir el capítol de preguntes contestades.

0: No parlarem de xocolata aquesta nit, però sí de suplements alimentaris, perquè la temporada passada en Miquel, des de Sabadell, ens va fer aquesta pregunta.
1: Una consulta sobre els suplements alimenticis aquests esportius, que hi ha en esports aquests. Si saludablement, si són els beneficis que tenen i els perjudicis que tenen.
0: És a dir, beneficis, quins beneficis tenen els suplements alimentaris i quines contraindicacions? Doncs ens respon la Maria José Alonso, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
2: Els complements alimentaris poden ser una ajuda per contribuir a cobrir les necessitats en determinades etapes de la vida o en determinades situacions fisiològiques. Per exemple, poden ser útils quan hi ha necessitats augmentades en èpoques de desgast per estrès físic, esportistes, persones amb desgast físic per la feina, en cas d'estrès emocional també, en situacions com l'embaràs i la lactància, on hi ha un augment de necessitats de diferents nutrients, com ara l'àcid fòlic, el ferro, el iode, etc. O en la gent gran, perquè el cos canvia amb l'edat i absorbeix pitjors nutrients. També en dietes restrictives, per exemple, les persones veganes convé que prenguin complements de vitamina B12 i de vegades poden necessitar ferro. I també ara aquestes persones que estan en tractament amb fàrmacs per l'obesitat, el que s'anomenen agonistes del receptor GLP-1, perquè el medicament redueix dràsticament la gana i alenteix la digestió, cosa que disminueix la quantitat d'aliments ingerits i obre la porta a dèficits nutricionals. Pel que fa a contraindicacions, jo parlaria més de precaucions que cal perdre. Persones que estan en tractaments mèdics no haurien de prendre mai complements alimentaris sense consultar amb un professional de la salut, perquè alguns complements alimentaris poden estar contraindicats en certs estats de salut o interferir amb els medicaments que estiguin prenent, afectant-ne l'efecte. Un complement alimentari no ha de substituir mai un medicament sense control mèdic i no es deuen superar mai les dosis indicades. Jo aconsello que sempre consultin amb un professional de la salut abans de prendre un complement, perquè els aconselli aquell que sigui més adequat a la seva persona i a les seves necessitats.
3: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
4: Jo l'únic que vull dir és que si jo sóc capaç, tothom és capaç. I aquesta frase és el que un s'ha de quedar tatuada. Val? Ni jo ni tu, Marta, som diferents. Som éssers humans, que l'únic que volem és viure. Llavors, a partir d'aquí vaig dir, vale, vull viure. Tiro endavant. Però si visc, visc plenament. Tot i no veure. Cadascú té el seu procés. Llavors jo, un bon dia, em vaig donar compte de que volia seguir vivint. I per mi, viure era tornar a estar a la mar. Per què? Doncs perquè, al final, és una passió. És el somni que tu generes cada vegada que et sents feliç o que penses en alguna de les coses que jo havia viscut anteriorment, no?
0: I les vius de la mateixa manera? Tens la mateixa sensació quan ets al mar?
4: Més que mai. Perquè ara he après a valorar molt més el que és la paraula llibertat, el que és la paraula estar viu, el que és la paraula viure. Tanca els ulls si no
3: veus el camí. La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana explorem l'univers de l'escriptora i articulista Empar Moliner a través dels contes que hi ha a Tot això faig perquè tinc molta por, edita per Proa, i que l'any 2015 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda. Sabrem com acaba el relat que porta per títol el tema de l'article. Érem aquí, la Meritxell Romagosa, que és com es diu el personatge, ha d'escriure un article pel diari No sap sobre què. Remena el web per veure si troba algun tema i alhora atabala la minyona que s'hi emporta un paper i un bolígraf i després que si ja no cal. De cop llegeix que s'ha mort un gastrònom que no coneix personalment, en Quim Segarra, i decideix anar al tanatori. Allà, la vídua, que la coneix per les seves col·laboracions al diari i a la ràdio, la saluda molt efusivament. Totes dues fan com si són amigues. T'agraeixo molt que hagis vingut, perquè tu ja ho saps, els últims temps, des de la malaltia, es va sentir molt sol. Això sempre passa, Isabel. La Mercè i el Carles són els únics que sempre, sempre... La Meritxell Romagosa va provar d'escatir qui devien ser la Mercè i el Carles. Per canviar de tema va demanar: com estan les vostres filles? Home, és un cop, però ja ens ho esperàvem. Ja sabíem que... Ell no volia fer règim, deia que preferia morir-se. Tu ja saps com era. Molt propi del Quim, això, va fer la Meritxell amb una ganyota. A l'hospital no hi va anar cap polític. Cuiners tots, però polítics. Ara m'ha trucat la secretària del conseller per dir-me que si pot, vindrà, però que no és segur perquè ha d'anar a una estrena. Que si no pot venir ell, ja enviarà algú. Tu creus? La Mercè va venir cada dilluns a l'hospital quan tancava el restaurant. Llavors, la Meritxell Romagosa va deduir-ho. La Mercè era la Mercè Vila, i el Carles també devia ser un cuiner important. Jo hauria vingut, però no sap si molestes o si no molestes. Ho vaig pensar moltes vegades de venir, però penses: ja ho sé, sisplau, no ho dic per tu. I també penses que per ell, tan presumit en certa manera, no hauria sigut agradable que els amics el veiéssim fotut. Sí. Llavors se'ls va acostar la Mercè Vila, que acabava d'arribar. No anava de negre, duia roba de colors i les trenes de sempre, però ja se sabia que ella era una dona excèntrica. També es va abraçar a la vídua, també es va aixugar els ulls. Hola, Meritxell, va dir després. Ho va dir en un to trist i mig agraït. Sentia simpatia per ella pel fet que també era allà acomiadant el seu amic. Us coneixeu? Es va veure obligada a demanar la vídua. No, no, personalment, va apressar-se a dir la Meritxell Romagosa, i ja ella... Però jo, a tu, t'admiro molt. M'encanten els teus articles, va correspondre l'altre, amb la suavitat de l'educació banyada en tristesa. Un dia haig de venir al teu restaurant, que no he vingut mai, va fer ella amb el mateix to. Truca'm i ho intentem arreglar, va fer l'altre. Al seu restaurant hi havia llista d'espera de mig any. Sí, sí que ho faré, sí, ho tinc pendent. Va aturar-se un moment i va afegir: hem de brindar pel Quim. Mira, ell tenia taula per la setmana que ve, va murmurar ella. La vídua va fer que sí. Li feia tanta il·lusió tastar els plats de la nova carta. La Meritxell Romagosa li va agafar les espatlles i li va fer un petó a la galta. Els ulls se li van tornar a omplir de llàgrimes. Veniu, veniu igualment, va barbotejar la cuinera. Veniu, tu també, Meritxell. Veniu, que a ell li hauria agradat molt. Serem els seus amics íntims. Us faré la llebre a la Royal que li agradava. Veniu, com si ell hi fos. Va tapar-se la cara amb les dues mans. Llavors va ser la vídua qui va consolar-la. És que el Quim l'havia ajudat molt a la Mercè quan començava. Ell sempre hi va creure. I es va aturar perquè acabava d'entrar un noi amb el casc de la moto a la mà, el Carles, pobret. El noi se'ls va acostar. També es va abraçar a la vídua i va fer dos petons a la Mercè Vila i a la Meritxell Romagosa. Ei, va dir tot moix, a tall de salutació. La Meritxell Romagosa el va reconèixer. Era en Carles Casado, un cuiner que anunciava sopa i havia publicat un llibre de superació personal perquè també feia Iron Mans. No recordava les estrelles que tenia, més d'una, potser. Carles, va consolar-lo la vídua. Ja no veurà la tercera estrella, va sanglotar ell. La veurà des de dalt, va fer ràpidament la Meritxell Romagosa. I ell, en sentir-ho, Va tancar molt fort els ulls per evitar les llàgrimes, un gest del tot inútil perquè les llàgrimes van brollar, i va fer una ganyota que el va convertir per un moment en una tortuga desconcertada. La Meritxell Romagosa, en veure'l plorar, en veure com s'aixugava els ulls amb la màniga de la caçadora, d'on sobresortia el braç tatuat, va sentir una lleu excitació sexual. Ahir em va enviar un WhatsApp de matinada, va plorar el noi. I la Meritxell Romagosa va apartar-se del grup i va mirar l'hora del mòbil. Tenia el temps just. Jo me'n vaig, no vull ser-hi quan arriben els polítics, va fer. Polítics? Va preguntar a Marc, en Carles Casado. Me'n vaig, només volia donar el testimoni de... Veniu la setmana que ve, va repetir la cuinera. Sí, va fer la vídua. Sí, va fer la Meritxell Romagosa. Potser vinc amb el meu home, d'acord? Ell també era molt amic de... I tant, i tant, i tant. La Meritxell Romagosa la va acaronar. El seu home s'hauria emprenyat si anava sola al restaurant de la vila. Aquestes coses a ell li feien molta il·lusió. Va marxar corrents com si córrer evités la pena. Va sortir al carrer i va agafar el primer taxi de la Corrua. Algunes de les persones que entraven al tanatori la reconeixien. És la Romagosa, deien, i se la miraven commoguts perquè se la veia plorosa. Va arribar a casa i es va preparar uns cereals de fibra amb llet descremada. Se'ls va endur al despatx. Va prémer la tecla ESC de l'ordinador i a la pantalla va aparèixer el document en blanc. Va començar a escriure a raig. Parlar d'un amic que se'n va, d'un amic que ja no hi serà mai més, és difícil en una columna com aquesta. Però aquesta columna també és un espai de confidències amb vostès i si he compartit alegries, potser avui els haig de demanar que m'hi deixin compartir una pena. Parlar d'un amic que estimava tant la vida com el Quim és impossible. El Quim era gastrònom, un home de taula i de sobretaula, un home de vi i un home diví. Era carn i era fruita madura. Era figues, préssecs, llobarro, tomàquets... Però per ser tot això no és gaire important per als que manen. És important per als que estimen la vida. Ahir, al tanatori, dos grans cuiners ploraven, la Mercè i el Carles, la Mercè Vila i el Carles Casado. Són dos dels nostres cuiners més internacionals. Amb ells, quan toqui, els polítics hi faran una foto. Però ahir no eren al tanatori perquè tenien, sens dubte, altres llocs més importants on anar a fer-se aquesta foto. Va aturar-se un moment i va desar els canvis. Aquesta última frase, s'entenia? Sí, sí, sí que s'entenia. Va agafar el telèfon i va trucar a la cap de premsa de l'obra de teatre que havia d'anar a veure. Va saltar el contestador, va escurar-se la gola i va deixar un missatge. Marta, escolta, s'acaba de morir un bon amic, el Quim Segarra. La veritat és que estic una mica xof, com per venir a l'estrena, i acabo de tornar ara del tanatori. En fi, disculpa'm davant de la Rita, que segur que m'entendrà. Parlem, petons. Va tornar a repassar el que havia escrit fins llavors i va continuar. Aquests cuiners porten el nom de Catalunya al món i això val una foto. Però és gràcies al Quim que els va ajudar, aconsellar, acompanyar quan començaven. La Mercè ha anat cada dilluns a l'hospital. Ho ha fet el nostre conseller de Cultura? On era ahir? El Carles, quina cuina tan prometedora i valenta, em deia que el Quim, el nostre amic, ja no veuria la seva tercera estrella. Sí que la veurà, Carles. La veurà des del cel. Aquesta nit les estrelles del cel seran estrelles Michelin i la setmana que ve els amics del Quim seurem a la taula de la Mercè com si ell hi fos. Ho tenia. Li faltava el títol. Un cel ple d'estrelles. Sí. Va comptar els caràcters amb espais, 1529, n'hi sobraven 16. Cap problema, escurçar rai. A la frase una columna com aquesta podia suprimir-hi el, com aquesta, i se n'estalviava 21. I a la frase era figues, préssecs, llobarro, tomàquets, canviaria els tomàquets 9 pel foie 4. Ara sí, quadrat. És que és tan bona. És que és tan bona l'Empar. En fi, ja hem conegut com acaba la història d'aquesta articulista, que no sé si tenia alguna cosa a veure o no, amb l'Empar Moliner, tot i que li ha posat Romagosa de cognom. Ja ens veurem les cares, Empar, ens veurem les cares. Res, que arribem al final de la nit dels ignorants d'avui. Espero que us hagi agradat. Tornarem demà. Però atenció, abans que ningú posi el crit al cel. Demà tornarem a 1:45 de la matinada. Per què? Us ho podeu imaginar. Perquè hi ha partit de Lliga del Barça contra el Racing de Santander. I com que el partit comença a 9:45, doncs tota la transmissió, tota la TDT, acabarà a 1:45. Així que demà a 1:45 us vull aquí puntuals Perquè si no, aquest programa no tira endavant sense vosaltres. Amb més preguntes i amb més respostes. Escolteu o mireu el Barça i a 12:45 a la nit dels ignorants. Fins demà, que descanseu. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. Mentre que la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Òscar Riu, de la UGT.
4: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que al juliol. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions a modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova la terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
5: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
3: La cançó de la Ludwig van, Enganyar-te, ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana, de traducció, ha estat per Estela Tallada, per la traducció